0: El termini de 7 dies començarà tan bon punt els Estats Units acceptin aquest pla. Per tant, si l'accepten demà, el període de 7 dies començarà demà mateix.
1: Segons Reuters, fonts nord-americanes confirmen que continuen les converses indirectes entre les dues parts a través de mediadors i asseguren que els contactes són constructius també pel que fa al programa nuclear iranià. Més notícies. Blackstone es compromet ara a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya. Això després que al Matí de Catalunya Ràdio hagi fet públic que no el renovaria i que es posarien els pisos a la venda. Un centenar de llogaters han pactat la compra del seu pis amb l'empresa, però molts altres ja havien denunciat que no podrien comprar el pis quan se'ls acabés el contracte de lloguer social. En una entrevista al Catalunya Nit, el professor del Departament de Dret de la UPF, Jordi Brunsoms, ha explicat que l'empresa s'està retirant del mercat català.
2: L'estratègia a Catalunya és intentar veure si també es pot desfer d'Anticipa, que és la gestora d'actius, per també intentar treure el màxim de rendibilitat i començar a reduir el pes dels actius immobiliaris.
1: Renfe reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates informàtics haurien pogut accedir a informació personal dels usuaris, com els noms, les adreces i els correus electrònics. Segons la companyia ferroviària, no hi ha evidències d'accés a les dades bancàries ni als sistemes de pagament. Renfe ha revelat que l'atac s'ha produït després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en el seu sistema, que havien estat detectats i bloquejats amb èxit. El gestor ferroviari assegura que l'origen de la infiltració d'aquest divendres se situa als servidors de DIF. Una família es pot estalviar un 20% del que es gasta cada any al supermercat en funció d'on compri. Això és el que diu l'informe anual de l'OCU, que calcula que l'estalvi és de 200 euros més que l'any passat. L'estalvi pot ser de 1.310 euros, una xifra que encara pot ser més gran a Barcelona, on l'estalvi anual de la factura pot superar els 1.800 euros. Des de l'OCU en fan una lectura en positiu.
3: La buena noticia es que hay muchas posibilidades de ahorrar si un consumidor compra la misma cesta en un supermercado caro o un supermercado barato.
1: I la factura del gas es podria disparar el mes que ve. L'1 d'octubre toca fer la revisió trimestral dels preus regulats, l'anomenada tarifa d'últim recurs. La tenen contractada 3 milions de consumidors a l'Estat. L'OCU calcula que la factura passarà de 50 euros al mes de mitjana a 76 mensuals a causa de l'encariment del gas als mercats internacionals, segons explica la seva portaveu.
4: El sistema de cálculo de la TUR se está modificando. En el último trimestre del año aumenta el peso del denominado gasto estacional, que representa cerca del 47% del coste total del aprovisionamiento. Por tanto, de esta manera vamos a ver que se ve incrementada la factura final del consumidor.
1: L'Acadèmia Goncourt ha exclòs aquest divendres l'escriptor canadenc d'origen haitià Télisson Orelien de les seves nominacions al Premi de les Lletres més prestigiós de França per les sospites d'haver utilitzat la intel·ligència artificial en la seva exitosa novel·la CTS Umugi. Segons l'Acadèmia, l'objectiu d'aquesta decisió és enviar el missatge clar que no avalen ni consenten de cap manera la creació de textos generats amb l'ajuda de la IA. El cas es va destapar quan un compte anònim d'X va acusar l'autor d'haver fet servir aquesta tecnologia. Esports, el Girona ha guanyat l'Albacete per 2-0 a Montilivi en el primer partit de la setena jornada de segona divisió. Els dos gols dels gironins els fan fet Abel Ruiz i Van de Beek. Amb aquest resultat, el Girona se situa provisionalment en zona de promoció d'ascens amb un partit més. Aquest dissabte serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 al Palau contra el Cartagena. Els blaugranes ara són segons a la classificació, 2 punts del Palma Futsal, que és el líder. En els partits de seleccions de classificació per a la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0, França 1. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït després perquè s'ha fet mal al genoll esquerre. El blaugrana Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona, Banat, que ha jugat 60 minuts.
5: Fins aquí les notícies.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació. De fet, aquí trobareu més de 100.000 ànimes de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: O un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden preguntes sense resposta. La nostra preferida.
1: Hi ha música després de la mort?
0: I després de no sé quants problemes encara no l'hem resolt. Us acompanyem Blai Mercè, porter, DJ i casserver de l'altre barri avui amb l'Isma, als Sons Celestials.
2: Llega la puerta del cielo. Coño, el Espíritu Santo de los cojones. Llama. Ding-dong.
0: Avui, a l'altre barri, ens visita una persona amb una llum excepcional. Algú que es defineix així.

No sabem si existeix el paradís, l'inframont, el cel, l'infern, el purgatori o l'altra vida, però sí que ens aferrem a veus com la de la nostra convidada d'avui. I no és només una veu, és una dona capaç d'emocionar amb una guitarra i lletres cada vegada més poètiques i que està d'actualitat perquè ja es troba presentant el seu tercer disc, titulat D'aquesta aigua no em veuré, un àlbum amb col·laboracions de luxe, després les escoltarem, que arriba després de tastar l'èxit amb l'anterior, Cançons de rebost, un disc que, diem-ho, ja és història d'aquesta dècada.

0: Mar Pujol, què tal? Benvinguda a l'altre barri. Com estàs?
1: Molt bé, encantada de ser aquí.
0: Sí?
1: Mm. És un espai, l'altre barri, que m'interessa molt, eh?
0: T'interessa, eh?
1: Sí.
0: Home, per les lletres de les teves cançons es veu que t'interessa bastant, una mica, saber què hi ha més enllà, no? En quins moments de la vida de vegades transcendim aquesta línia, no? Perquè...
1: Totalment. Per mi la música és com un portal, no? De vegades en aquest altre barri o... Sí, en una dimensió desconeguda. Sí.
0: Parlarem molt d'aquest disc, d'aquesta aigua no em veuré, però, de fet, crec que no parlàvem des que acabaves de publicar aquest Cançons de Rebost. Hi ha algunes coses que sempre, que dic, quan la vegi, li vull comentar. I la primera és la versió d'aquesta cançó de Berta.

0: Són els Derbi Júnior, versionant l'Albert Avellaner. Tu com et vas quedar quan van fer aquesta versió? I a més, que no és habitual.
1: No.
0: Després d'una cançó que acaba de sortir tan recent, no? Que surti una versió tan diferent a l'original, però que al final la reforça la cançó, perquè dius, li posis el vestit que li posis, funciona.
1: Total. No? Sí, no, no, no. Jo em vaig quedar flipant quan m'ho va enviar en Roger. En Roger m'havia estat ajudant amb el primer disc a fer el merchant, a fer les samarretes i tot plegat. I, bueno, em va fer molta il·lusió perquè, o sigui, ja et poden haver fet versions, saps? Però és que està molt ben feta, més, aquesta. Jo recordo el dia que me la va enviar de ballar-la a tope a la meva habitació, saps? De, uau, que fort, com pot... O sigui, l'eco de la teva música, saps? Fins on arriba.
0: Sí, sí, sí.
1: I que...
0: Sí.
1: No sé. Molt honor.
0: I no només això, perquè mira...
2: Una flor cada matí, un got d'aigua per cada abril.
0: Això és per cada u, també una de les cançons d'aquest disc, que, samplejades, són així.

0: la cançó 2002 de Lluc, amb aquest sampler de la Tebeu. Per tant, aquí jo crec que no exagerava quan deia que cançons de Rebost apunta clàssic o apunta disc que serà recordat, perquè quan passen aquestes coses i passen tan ràpid, doncs vol dir que aquí hi ha una influència, hi ha una petjada. No sé, què rius?
1: Sí, no sé. Se'm fa com raro sentir-ho, saps? O sigui, de fet, fins que no han passat uns mesos, que ara estic tornant a fer entrevistes i
0: clar,
1: això...
0: Clar.
1: La gent em diu coses així i em quedo com... Bueno, clar, no perquè, sé, és raro.
0: Sí, quan vas fer les entrevistes d'aquest disc, era una veu bastant desconeguda, la de Marc Pujol, que sí que havies publicat un primer disc, però els mitjans començaven a parlar, no? I has fet un viatge molt, molt fort, des de la sortida del disc anterior fins ara, que suposo que hi ha molta expectació també a veure què haurà fet amb el seu tercer disc, la Marc Pujol, després d'haver fet el Cançons de Rebost. Has sentit pressió, tu?
1: Molta.
0: Molta, no?
1: Sí, de fet ha estat molt dur fer aquest disc per mi, però el repte era desfer-me del judici, perquè... O sigui, per mi la música és algo molt, molt més profund que aquesta por, saps? De uah, ho he de fer millor que l'altre, perquè és com, no és que no es tracta de fer-ho millor, es tracta de transmetre el que hi ha i el que vius. I cada etapa serà diferent, no? I Cançons de Rebost representa una etapa i Aquesta aigua no em veuré en representa una altra. I lo important no és que sigui millor o pitjor, sinó que sigui de veritat.
0: I a grans trets, quines diferències creus que, a part de les col·laboracions, que ara que una estona les anirem sentint, tu creus que són discos germans? O que hi ha... No sé, jo potser... Percepció, jo crec que aquí potser hi ha més poesia, aquí, amb aquest, no? Potser. I amb l'altre potser hi havia una mica més de quotidianitat, no?
1: Sí. O sigui... Sí.
0: I no sé si una mica més de foscor, potser també, no?
1: Totalment, crec que és més fosc, aquest disc. Per mi és com que l'altre és en un espai molt més recollit. Sí, més... O sigui, crec que els dos recullen quotidianitats, però l'altre potser és com més petitet, no? És com...
0: Més de Rebost, no?
1: Més de Rebost, més de... Mira, jo abans estava, quan vaig fer el disc de Cançons de Rebost, estava a Lluçanès. A Lluçanès tenim una riera, que és la riera de Merlès, i per mi és com aquell espai, no? Com un espai que va fent pous petits, bueno, basses petites, l'embolcall al bosc, és tot com un espai més tancadet, més recollit, i ara estic vivint a Sant Quirze de Besora, per allà passa el Ter. Per mi s'assimila això, no? És com... una cosa més torrentosa, més gran, com oberta també, i sí, per mi és com que un és la continuació de l'altre.
0: Sí, clar.
1: Però i mira que jo volia que fos, o sigui, jo havia dit, jo m'agradaria fer Cançons de Rebost 2, saps? A mi, de voluntat tenia aquesta, després ha estat una altra cosa, no? Ben diferent.
0: I amb l'aigua de fil conductor, una mica, no? Perquè ara farem un joc. Normalment fem aquest joc, que és un joc pels espais, i el fem del... Anem del lloc més gran al lloc més petit, comencem per l'univers i acabem, doncs, no ho sé, per una part del cos o per l'habitació o per alguna cosa. Però avui ho farem diferent. Estàs preparada?
1: Sí.
0: Vinga.
2: Espècies d'espais.
0: I com dèiem, normalment ho fem així, amb llocs geogràfics molt clars, però avui ho farem amb llocs aquàtics.
1: Opa!
0: I ho farem... Gairebé totes les cançons són teves, però n'hi ha alguna que no. Per tant, comencem per l'oceà.
3: Una nou

0: amb la Guillermina Mota, que no només ens dona l'entrada sempre a aquesta petita secció, sinó que avui doncs, hem posat aquesta cançó. No sé si és referent, Guillermina Mota.
1: No,
0: mica.
1: De
0: no
1: fet,
0: gaire,
1: és que em fa... O sigui, em fa gràcia perquè és que l'he conegut fa poc, la Guillermina Mota. Me la va recomanar l'en Andreu.
0: Ah, és que és normal, perquè està retirada de fa molt de temps, no va voler, retirar-se de tot, dels mitjans de comunicació, de la música, pràcticament ningú sap què fa en el seu dia a dia, però si et poses a buscar, rescatar el seu cançoner, te n'adones que va ser una gran pionera i, per desgràcia, com passa amb la majoria de dones de l'època, mai prou reivindicada.
1: Ja. Yeah. No, no, total. O sigui, jo ella, bueno, me la va recomanar l'Anna Andreu, però la vaig sentir fa un any o així per la ràdio i vaig pensar, però què és aquesta meravella, saps? Com que cançó nova, però com que també té com un fons jazzístic, no?
0: Sí,
1: també
0: sí,
1: una mica.
0: Sí, sí, sí.
1: I em va sobtar que no ho sapigués, no? És com, ostres, que fort, que no en tingués ni idea, no? Algú passa aquí amb qui visibilitzem i amb qui no, que fa que no... Que a l'escola no m'hagin parlat mai d'aquesta persona, no?
0: Sí, perquè Lluís Llach també fa molts anys que està retirat i segur que...
1: N'hem sentit a parlar.
0: Segur que no hi haurà ningú que no sàpiga qui és... No, segur que sí, que hi haurà algú que no sap qui és Lluís Llach o que mai ha escoltat una cançó de Lluís Llach, però vaja, és difícil. De l'oceà passem al mar. Que...

Això és Quilòmetres Llum, una de les cançons d'aquest nou disc, on hi ha una referència al mar, però també en una altra cançó.

0: En el disc anterior el mar també hi era present, a part de ser el teu nom, que de fet ho cantes, eh? I anar a veure el mar i dir el meu nom, no? Crec que és així la sí. lletra. Què significa el mar per tu?
1: Ostres, sí, sí. Per mi és aquest vertigen de lo immens i incomprensible, no? Que és aplicable a l'univers. I per mi és com un lloc que fa tanta por com Gaudí, a la vegada, no? O sigui, per mi... Jo els primers cops que mirava el mar... Bueno, no els primers cops, sinó... Quan vaig ser conscient, jo, hòstia, de plantar-me davant del mar i dir, tu et dius així? Era, per mi era molt forta aquesta experiència, saps? De dir, uau, jo em dic com això que és tan immens que ni cap al teu cap.
0: I t'han explicat per què et van posar mar?
1: Saps que...
0: No t'has preguntat mai.
1: Simplement, no, sí, sí, però a mi mare li agradava molt el nom i els meus pares volien que els dos germans tinguessin noms curts. O sigui que... Home, segur que té alguna una mica més profund, també, la meva mare. Però no, la veritat és que no li he preguntat si hi havia alguna cosa més profund.
0: Sempre queden preguntes per fer, no?
1: Sí. Sí. Ja li faré.
0: Està bé que sigui així, no?
1: Sí.
0: Doncs del mar passem al riu.

0: tinc prou.
1: És la Mala Mel, un poema de d'Anna Tobias, eh?
2: Sí,
1: també. És l'única lletra que no és teva, aquesta?
2: Sí, correcte. Ah. Que, de fet, o sigui, cançons de Rebost, hi havia Flor de nit, que era l'única cançó que no vaig escriure jo, la lletra, i era un poema de monosíl·labs, i aquest continua sent un poema de monosíl·labs.
1: Mira, t'anava a dir, mira, aquesta és la que em transporta més a cançons de Rebost, eh?
2: Sí.
1: No sé si es fa també el tema de la mel i la melmelada.
2: Total, que... sí. És un Rebost, sense aquesta cançó, també.
1: Però va néixer juntament amb l'època de cançons de Rebost, no? Allò que dius, una descartada, l'aprofito, no?
2: No, de fet, aquesta va néixer com amb uns arpegis de guitarra que tenia. Jo tenia una lletra completament diferent, que no em convencia, i vaig anar a fer una residència artística al convent de Pontós, que és on viu l'Anna Tobias. Uh-huh. I jo em sé diversos poemes seus, perquè és increïble, ella. I allò, la cançó feia... I de cop dic, ostres, l'Anna tenia aquell poema tan bo de la Mala Mel, i dic... I dic, ai. I vaig anar corrents a casa seva a dir, Anna, deixa'm el teu poemari. I és que va ser com molt fort, perquè vaig començar a llegir i quadrava perfectament amb la cançó.
1: Déu-n'hi-do.
2: L'únic que no quadraven eren aquests versos que hi he afegit jo, de oi que ho veus, no sé què, no sé quantos. Bueno, que va encaixar perfectament.
1: Uh-huh. Ja la convidarem a l'Anna Tobias.
2: Sí, és un personatge digne de convidar.
1: Doncs la convidarem. Mm. També has estat a Farrera, no?
2: Sí.
1: Allà al Pallars.
2: Sí,
1: no?
2: Exacte.
1: És que hi vaig estar fa poc.
2: Ah, mira!
1: I és un lloc especial, eh? També.
2: Molt. Molt. Allà vam fer quilòmetres llum de saber on ser... Bueno, fer. Les vam com...
1: Van néixer allà.
2: Arranjar.
1: Una mica. O van,
2: sí,
1: van créixer.
2: Van desenvolupar-se, sí.
1: Doncs del riu a la pluja. Miro.

0: aquí hi ha la primera col·laboració del disc, eh?
1: La Carmen.
0: La Carmen Aciar, argentina, però que viu aquí de fa molts anys ja, per tant, catalano-argentina.
1: Sí.
0: Té una veu molt especial, eh?
1: És molt forta, la Carmen. I s'ha d'escoltar el disc que ha tret ella, De Amores y Miedos, es diu. És de les coses, més fortes que he escoltat ella, en general. Mm-hmm. Però aquest disc que ha tret és absolutament preciós. Lletres que... Sí, per mi... Sí.
0: És aquesta cançó, eh?
1: Sí.

0: Déu-n'hi-do. És Atahualpena, una referència a Atahualpa i Yupanqui. Suposo que és un dels referents de la Carmen. És d'aquestes veus que se't queden, i que t'arriben a un lloc, no?
1: Allò... Sí.
0: Molt arribar-hi.
1: Sí, i si la escoltes en directe, encara és més fort. Vull dir, jo ha estat una de les inspiracions més fortes, també, per fer el disc.
0: És la veu principal, una de les veus... No, és la veu que acompanya la Clara Peya, ara actualment en directe, no?
1: Sí.
0: Seguim en aquest viatge per l'aigua i passem... parlàvem de pluja, no? Doncs el que es forma al terra quan plou,

0: un bassal de fang. Això ho has fet, aquest exercici? Tu ho has fet de forma conscient o ha anat sortint així?
1: Ha anat sortint així, però em fa... O sigui, m'està agradant molt que vagi resseguint com totes les unitats d'aigua, no? Perquè jo em vaig enterar com després, dic, ai, mira, aquí parlo d'un bassal, aquí parlo del riu, aquí parlo del mar, aquí parlo de... Bueno, com, no? Diferents formes d'aigua. I els que no contenen res d'aigua tenen alguna cosa que parla com en si del títol de la cançó. Ai, del títol del disc, del perdó. O sigui que no ha estat conscient, però és que, clar, jo vaig començar el disc pel títol. Tenia molt clar el títol. Llavors, jo crec que a partir d'aquest paraigües, doncs, ja estava com embolcallada d'una energia concreta, no?
0: Mm-hmm. Per tant, d'aquesta aigua no em veuré, en un got d'aigua jo m'ofegaria. Mm-hmm.

0: mitja vida, així comença el disc. T'has ofegat mai amb un got d'aigua?
1: Sempre. Sí, tot el rato.
0: És la teva, el teu caràcter, no?
1: Ai, Déu, sí.
0: Jo, a la mínima ja, ai.
1: O sigui, soc molt tranquil·la i potser des de fora no es veu, però... O sigui, sí, jo... Amb poques coses ja... O sigui, m'estresso. Sí, vull dir... Jo, per exemple, aquesta cosa de fer multitasking, no. Jo una cosa puc fer a la vegada, home, perquè si no, m'estresso.
0: Els músics és el que es demana ara, no? Que sigueu actius a les xarxes socials, que aneu aquí, que sortiu als mitjans de comunicació, que feu els concerts perfecte, que aneu traient una cançó cada dia o cada setmana, no? I després un avançament de 10 segons, tot això, no?
1: Sí, total. No, i ja m'agrada, vull dir que fer-ho ho faig, però intento anar mica en mica. Però bueno, tampoc, la veritat és que no sóc, jo què sé, a xarxes. No m'ho prenc tant en sèrio, saps? Intento dedicar més energia a la part musical i ja està.
0: És que jo crec que tot, fer-ho tot i fer-ho molt bé tot, és impossible, no?
1: Yeah.
0: I també crec que per l'estil de música que tu fas, has de tenir, has de poder-te desconnectar d'aquest soroll.
1: Total.
0: No? Perquè si no seria impossible.
1: No.
0: No?
1: No, tinc la sort de viure a Sant Quirze de Besora, tranquil·la, que no tinc... Sí, els matins per mi són tranquils, de poder anar fent mica en mica, de l'or, les gallines... Vull dir que no... Bueno, aquí a Barna suposo que també t'ho pots prendre amb tranquil·litat, eh?
0: Però... Home, no és el mateix despertar-te a Sant Quirze de Besora cada dia amb les gallines que aquí amb el soroll del carrer Aragó o de Gran Via, no?
1: No sé. No en tinc ni idea per què no hi he viscut, però jo crec que es respira una pau molt diferent, sí.
0: Què hi ha més petit que un got d'aigua?
1: Una gota, no?
0: Sí. Una gota pot ser una llàgrima, també, no?
1: Sí.
0: En un moment al disc anterior. Estic sola a l'habitació. Això és Ploranera, eh? Aquell disc on t'imagines les bledes plorant, no? Que era al final el somriure que plora, no?
1: Les rialles.
0: Les rialles, això, sí. No, un exercici molt interessant aquest, de literari. Has llegit molt últimament per allò... Trobes refugi o inspiració en la literatura?
1: Sí, inspiració, sí. L'únic, no sóc molt lectora, jo. Ah. Vull dir que no... Justament, no, però últimament estic llegint bastant i l'últim llibre que em vaig llegir és Jo no sé de altres coses, de la Elisa Levy, que em va emocionar moltíssim i m'ha inspirat fort.
0: Jo no sé de altres coses, eh?
1: Sí.
0: L'apuntem?
1: Sí.
0: Ens el llegirem.
1: És molt fort.
0: Ja et direm el què. Som a l'altre barri amb la Mar Pujol i ara passem a preguntes metafísiques. On voudrait...
2: Preguntes metafísiques.
0: I sempre comencem aquest apartat amb les mateixes preguntes. La primera és, si ara tornessis a néixer, o sigui, des d'aquí a l'altre barri, tornessis al món dels vius, però tornant a néixer. Voldries tornar a ser la Mar Pujol igual, a Prats de Lluçanès, que tot més o menys t'anés igual, o provar sort i ser una altra persona totalment diferent?
1: Ai, no. M'agrada molt la meva vida.
0: Sí, eh?
1: Sí.
0: Per molt que t'ho feguis amb un got d'aigua...
1: Per molt que m'ho
0: fegui
1: amb un got d'aigua, per molt que siguem de classe baixa... No. O sigui... Molt agraïda de la vida que he tingut. De vegades sí que en aquesta mateixa vida em penso... Ai, què passaria si fos, no sé, cuinera? No? Què seria de mi? Bueno... No sé, suposo que en el fons hi ha com una essència creativa que jo he triat la música per desenvolupar-me, però podria haver estat una altra cosa.
0: Tu tu creus que seràs músic tota la vida, que estaràs cantant tota la vida?
1: O... Ai, és que, clar, d'aquesta aigua no em veuré. M'agradaria, sí. Tampoc ho sé tant si m'agradaria tota la vida. És que, no sé... potser de cop...
0: Perquè clar, ara tu vius d'això,
1: sí,
0: no?
1: Jo vaig estudiar educació infantil i primària, o sigui, per ser mestra de música. Això sí que crec que no m'agradaria, ser mestra. O almenys no m'agradaria com que fos tot el meu... No sé. Treballar en un forn de pa, no ho sé. Vés a saber.
0: I deies classe baixa... el teu origen és molt humil?
1: Molt, extremadament. Sí, sí. Sí. Bueno, els meus pares... La meva mare té algú d'estudis, però crec que va estudiar com delineant, que em sembla que era algo com molt típic en aquell moment, si no tenies molt clar cap on anar. El meu pare és... O sigui, no va estudiar... gaire, però sí que es va agafar el bosc ràpid i motosserra, i a partir d'aquí pues, netejant boscos i això, per sempre. Vull dir que sempre ha treballat molt per ell sol. I ma mare després va tenir una llibreria... Bueno, molt humil, la veritat.
0: Perdó. Tampoc t'ha faltat mai de res?
1: No m'ha faltat mai de res i molt menys amor. No, vull dir que humil, però molt... Ostres, estic molt, molt contenta de la infància que m'han donat meus pares.
0: Si t'haguessis de reencarnar un animal, quin triaries?
1: Ai! O sigui, els ocells sempre m'han atregut molt, però...
0: Un cargol, potser?
1: Ai! Sí!
0: Aquí ho sabem tot, saps?
1: Aquí ho sabeu tot, sí. Sí, un cargol, perquè és el meu alter ego, jo crec.
0: Ah, sí?
1: No, alter ego no. No, és el meu ego. O sigui, és... no, sí, perquè... o sigui, admiro les persones que no tenen complexa per anar lentes, saps? Bé, jo no en tinc gaire, però sí que de vegades xoco molt amb altres ritmes més ràpids. Llavors, ostres, aquesta cosa desacomplexada de... Fuà, vaig fent i ja està. I... amb tot l'orgull del món. Llavors, sí,

0: Hi ha cançons que no es poden trepitjar. Clar, i escoltes la Mar Pujol i a sobre si posa la Sílvia Pérez Cruz, dius, què faig? Jo ja tanco la paradeta i me'n vaig, no? Una mica. Molt fort, això, eh?
1: Ai, no. Sí, sí, és fortíssim.
0: Aquest duet és fortíssim.
1: No, és molt fort. O sigui, jo, bueno, aquesta cançó, jo crec que ve de l'altre barri.
0: Sí, totalment.
1: O sigui, va ser com... Crec que l'única cançó del disc que sí que va ser com una fletxa, saps? Les altres han estat més treballades i més de picar pedra una mica, però aquesta va passar, simplement va passar, i quan va passar a mi em va venir la veu de la Sílvia directament. I així directament la vaig escriure jo. Ens havíem coincidit unes quantes vegades i vaig pensar, uau, si vol, serà increïble. I serà molt guai perquè no m'imagino ningú més. Llavors va ser com... Li vaig enviar la cançó i em va respondre el dia del tió.
0: Ah, sí?
1: El 24 de desembre. 24 o 23?
0: Depèn de... Hi ha gent que el fa el 24 a la nit, hi ha gent que el fa el 25...
1: No, el 24 a la nit ho fem nosaltres. I... Per mi va ser el meu regal de tió, saps? Em va dir, ai, perdona, que no m'havia pogut escoltar l'àudio, tal. Compte amb mi. I jo, uau, ostres. O sigui, perfecte, perquè no podia ser ningú més.
0: Ella t'havia recomanat, crec, alguna vegada, no? Potser, crec que ho havia expressat que era... que li havia agradat el disc anterior, no?
1: Ah, sí.
0: I fins a quin punt la Sílvia és una referent? Teva, o...
1: Fins al punt que a mi m'ha obert un camí, jo crec. Mm-hmm. O sigui, a mi hi ha molta gent.
0: Hi ha moltíssima gent. Sí, que me'n recordo precisament un dia vaig preguntar-li això a la Sílvia. I em va dir... Sí, fa molts anys, I em va dir, sí, mira, em diuen això. El Jorge Drexler em va dir que jo he obert una porta.
1: I tant, ha obert un portal.
0: Porta, sí, una portassa que Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, i tant. Jo recordo... Jo vinc de... Bueno, ja ho has vist amb les cançons. Vinc d'un passat molt pop, molt cançons de ràdio. Llavors, quan vaig entrar a la uni i jo vaig reconfigurar com el meu pensament, no? Pues, em va influenciar molt l'anarquisme, molt el feminisme. I a través d'això em va venir nous referents musicals. La primera, la Sílvia. I clar, per mi va ser com un ai, ai, ai. Ui, com es composa, com la lletra et pot fer arribar a llocs tan profuns. Sí, i com la manera de cantar, no?, també.

0: Calmar pugica i el ri.
1: Això és el principi d'una d'aquelles cançons també que venen de l'altre barri i que no pots trepitjar, per això em vull avançar una mica, perquè si no l'haurem de sentir sencera i se'ns acabarà el temps del programa. Però si heu començat a escoltar aquesta cançó de la Sílvia Pérez Cruz i el Salvador Sobral, que es diu Em moro i no ho he fet mai, quan tingueu un moment, estigueu a casa, amb calma i preparats. Preparades emocionalment pel que pugui passar. Després d'escoltar aquesta cançó, feu-ho, perquè hi ha poques cançons que arriben d'una forma tan profunda, no? I que són tan clares a la lletra, no?
2: Sí, sí, sí. Jo recordo molt escoltar aquesta cançó amb el meu company a casa, això, dedicant-li l'atenció plena a escoltar la cançó i acabar plorant. De totes les coses que et recorda que estan adormides o que formen part del tu i de no sé quantes vides passades, saps? Vull dir que jo en aquest moment... Són recordatoris, aquest tipus de cançons, recordatoris de que formem part d'algú comú, no? És, sí, és per mi un recordatori de... la nostra part espiritual.

0: aquest símil que el naixement i la mort, no?, que estan tan a prop. Hi ha un moment allà, no?, i s'ho ha explicat amb dones que han parit, no?, que s'uneixen les dues coses. Hi ha una porta, aquesta porta de l'altre barri, precisament, no?, que està allà, i a una banda de la porta hi ha els naixements i l'altre els funerals.
1: Ostres, sí.
0: És molt bèstia.
1: És molt bèstia.
0: I això com l'explicaríem a un extraterrestre? Tot plegat. Seria difícil, eh? Hi ha alguna cançó que tu faries servir allò per...
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, jo crec que... O sigui, a veure, és molt complicat. Però a mi en Xerim Maraster també em porta molt en aquesta sensació de tot el rato, a través de les seves cançons, recordar el nostre esperit o d'on venim. El que havíem escrit és una cançó que...
2: La tendresa és fàcil d'espantar, l'odi és senzill de sembrar.

0: cançons. En Xavi Maraster és molt gran. Aquí ens l'estimem molt, també.
1: És referent, sí, per mi, absolut. I és guai perquè de tant en tant, bueno, com a través de cançons de Rebost, a través de Cadernera, que un dia li vaig passar com una versió que vaig fer, vam començar a parlar, llavors sempre ja ens hem reconegut, no?, com que tenim un fons comú. És com que no sabem de què va la cançó, però que hi ha algú aquí fort que ens uneix.
0: M'agrada molt això. Ara et faré un parell de preguntes que no te les faig jo, sinó que te les fa la veu de l'altre barri.
2: Quan va ser l'últim cop que vas plorar?
1: Ahir? D'emoció.
0: D'emoció, eh?
1: Sí.
0: Sí.
1: Em passa de vegades, depèn del moment del meu cicle hormonal, però bueno, no, estic ovulant, per tant, no, en principi no tindria per què estar tan més sensible, però sí, vaig plorar de bellesa, simplement parlant de com ens estimem amb la meva parella.
0: Que bonic, per favor.
1: Sí.
2: Quan va ser l'últim cop que vas plorar de riure?
1: Plorar de riure, ostres, a veure, això és més complicat, eh?
0: O sigui, plores més d'emoció per
1: sí,
0: la bellesa...
1: Sí, que de riure. Però, ostres, com vaig plorar de riure jo? Segurament amb la meva cosina.
0: Riu molt amb la teva cosina.
1: Ostres, fem uns farts de riure, sí, sí.
0: Molt bé. Fem una immersió més cap endins a l'altre barri.
2: La festa Morts.
0: Imagina que aquí a l'altre barri has de formar un grup. Qui aniries a buscar? Qui serien les primeres persones que aniries a trucar a la porta?
1: A veure, la Mercedes Sosa,

0: La Negra Sosa, Mercedes Sosa. Aquesta no te l'acabes, eh?
1: No te l'acabes, no. Aquesta cançó, de fet, Todo Cambia, és una cançó que ha set com la cançó del meu grup d'amics. És com la cançó que sempre fèiem al Sobretaules. Sí, a mi em va emocionar molt quan la vam, allò, quan la vaig descobrir. Jo vaig pensar, uah, gràcies. És com la carta que necessito quan algú va malament. És com, tranqui, tot canvia.
0: M'apunto. Una altra.

0: I tu ja arribaràs.
1: Una jutja, de la Remei Margarit, dels 16 jutges, encara menys reivindicada que la Guillermina Mota, que comentàvem ara fa una estona, i afegiríem el Pau Riba, no? Aquí. Ai.

0: senyors de llum, envaïn l'espai de guspires d'or com sols de joguina.
1: Pau Riba, el trobem a faltar.
2: Buah. Mira, jo aquesta persona, quan vam saber que es va morir, amb en Nil Sabatés, que és un amic meu i poeta molt, molt recomanat.
1: Mira, un altre, que me l'apunto.
2: Sí, sí. Important, en Nil, sí. I, bueno, o sigui, estàvem molt tocats i vam agafar unes espelmes i ens en vam anar amb les espelmes cap amunt una ermita, vam pujar una, bueno, al castell de Lluçà. I li vam fer un ritual.
1: Ah, sí?
2: I tant. Sí, sí, ben merescut. És que, clar, quantes coses ens ha ensenyat sobre el món i sobre els altres mons. No, en Pau Riba, és com...
1: I es va posar a cantar cançons seves, el ritual aquest,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, crec que vam recitar Nina de Mireguano. Sí.
1: Preciosa interpretació, la que fa.
2: Sí.
1: El Pau Riba, aquella cançó de la Firelutxa.
2: Exacte.
1: Una sobretaula, a qui convidaries?
2: A veure...
1: Escriptors, escriptores...
2: A la Glòria Fuertes...
1: Glòria Fuertes...
2: Crec que també convidaria... en Joan Brossa... I a la...
1: Sí, Joan Brossa...
2: I a la Mercè Rodoreda.
1: Ah, hem posat... Ja que has dit Joan Brossa... I hem posat la gent... que la va musicar Maria Arnal i Marcel Bagés, que també és un poema bestial... Sí, sí, eh? La gent no s'ha donat el poder que té, eh?
2: No. I aquest disc...
1: Tu creus en la gent o no?
2: Jo, sí, sí que crec en la gent i tant. Vull dir, hi ha moltíssima gent que s'adona del poder que té. El que passa que no...
1: No l'aplica.
2: No estem gaire... Bueno, sí que estem organitzades,
1: sí que
2: però... Sí.
1: Doncs pel poder i per la gent, crec que... Estem arribant al final, sí, mira, veus, sonen les campanes aquestes. Et donem tres opcions i tu tries.
2: Vale.
1: Opció A, et quedes aquí a l'altre barri i et quedaràs com a coordinadora del departament de les cançons oblidades o les cançons que neixen d'aquí. Saps allò que dèiem, les cançons aquelles que no saps d'on venen però que estan en algun lloc, eh? I altres que en el seu moment es van fer però que ningú les va agafar i que s'han de repartir, no? per nous creadors i nous i cantautors i cantautores i músics. Opció B.
3: Ah, jo vull conquerir, vull ser l'art. Vull que em donis les calcetes d'una noia.
1: És un desig, com el de Bola de Drac, aquest de les Boles de Drac. L'opció B és et reencarnes en l'animal que has dit abans, que en aquest cas és un cargol, i podràs fer realitat qualsevol desig.
2: Vale.
1: I opció C és tornar al món dels vius, a fer aquesta gira que ha de passar per Girona, Barcelona, Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Vilaplana, València, Esparreguera, etc. Però has de renunciar al teu repertori. Només podràs tocar cançons d'altres, d'una persona. O sigui, cançons del repertori d'una altra persona.
2: Uf.
1: Aquí t'ho hem de posar una mica difícil.
2: Clar. A veure, la A, quina
1: era? La A era quedar-te aquí a l'altre barri gestionant el departament de les cançons oblidades. O sigui, vas a l'arxiu de cançons que hi ha aquí oblidades, cançons que,
2: sí,
1: que no han vist la llum, que es van quedar perdudes a,
2: sí,
1: algun lloc.
2: La A.
1: La A, eh?
2: Sí.
1: I algun dia ja tornaràs. A,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: Doncs perfecte, doncs benvinguda aquí a l'altre barri, a Mar Pujol. Ha estat un plaer.
2: No,
1: parla amb
2: el
1: tu.
2: Plaer meu.
1: D'aquest disc que recomanem molt, d'aquesta aigua no en veuré. Bebeu? Bebeu el disc, sisplau. I acabarem amb una cançó que no és teva, però que és una cançó que tu et recorda un moment feliç. Quina cançó ens deixes?
2: Us deixo amb Everything is Falling.
1: De?
2: Kevin Johansen.
1: De Kevin Johansen. Bé, ja comença a sonar. Una abraçada al Nil Via a la producció i a l'Isma al control celestial. Que vagi molt bé, Mar.
2: Gràcies.
1: Adeu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Junts condiciona el seu suport del decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi desnonar els fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia amb la resta de socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: La negociació entre Junts i el Ministeri d'Habitatge se centra ara a definir què és un fons voltor, si afecta a tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol deixar al marge els petits propietaris, per a qui també demana desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentint Miriam Nogueras i els ministres Félix Bolaños i Pablo Agustín Duy.
3: Crec que seria una bona notícia per tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
4: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
5: Si existe suficiente voluntad política, hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo pues puedan verse reflejados en este decreto.
2: Però Sánchez ha d'encaixar també les propostes dels altres socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació immobiliària.
1: L'Ajuntament de Madrid ha rebutjat l'oferta de l'empresa propietària del pis de la Mari Carnen per gestionar l'immoble i llogar-li a un preu assequible. El consistori governat pel PP sí que s'ha ofert a actuar com a mediador. Els representants de la Mari Carmen han acceptat reunir-se dilluns amb la propietat i els serveis municipals de mediació per intentar trobar una sortida al conflicte. Més notícies. TikTok ha acceptat pagar almenys 100 milions de dòlars a l'estat d'Alabama per evitar un judici per l'impacte de la plataforma sobre els menors. L'acord arriba només 3 dies abans de l'inici del procés i inclou una nova limitació. Els usuaris més joves no podran fer servir TikTok més de 2 hores al dia. Ada Colau estaria disposada a tornar a la primera línia política i s'obre a ser candidata a les properes eleccions generals si hi ha un front ampli de l'espai a l'esquerra del PSOE. És un moviment de l'exalcaldessa de Barcelona que agafa sumar enmig d'una recomposició interna i encara sense nom clar per formar la nova candidatura. El ple de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat aquest divendres la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Ha de tirar endavant amb el suport de Junts i Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la normativa. L'alcalde Fèlix Larrosa defensa que es fa per garantir la no discriminació de les dones a l'espai públic i per seguretat. I les morts per eutanàsia van augmentar un 64% l'any passat. Segons les dades del Departament de Salut, 233 persones van rebre una mort assistida durant el 2025 a Catalunya. Aquest augment s'explica sobretot perquè s'ha format molt més els metges sobre les possibilitats de l'eutanàsia. Coincidint amb els 50 anys del Teatre Lliure, l'editorial Coma Negra publica el llibre Cor Calent, històries del lliure, un text en forma d'obra teatral on els protagonistes són les persones que han treballat al llarg d'aquests anys al Centre d'Arts Escèniques. Els periodistes Magí Camps i Marta Vives i l'escriptora Marta Urriols s'han nodrit d'un anecdotari infinit de la gent que ha passat pel lliure des del 1976. L'escriptora i periodista de Catalunya Ràdio i el redactor de La Vanguardia ho han definit d'aquesta manera en una entrevista al Catalunya Nit.
6: La coordenada que ens van dir és que sigui una ficció però basada en històries reals de tots aquests personatges que configuren el Teatre Lliure a l'ombra, per dir-ho d'alguna manera.
7: És una ficció basada en fets
6: en
7: reals.
6: En fets reals.
1: Esports. El Girona ha guanyat l'Albacete per 2-0 a Montilivi en el primer partit de la setena jornada de segona divisió. Els dos gols dels gironins els ha fet Abel Ruiz i Van de Beek. Amb aquest resultat, el Girona se situa provisionalment en zona de promoció d'ascens amb un partit més. Aquest dissabte serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 al Palau contra el Cartagena. Els blaugranes ara són segons en la classificació a 2 punts del Palma Futsal, que és el líder. En els partits de seleccions de classificació per a la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0, França 1. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït després perquè s'ha fet mal al genoll esquerre. El blaugrana Koundé ha jugat tot el partit, també s'ha disputat l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona, Banat, que ha jugat 60 minuts.
0: Fins aquí les notícies.

0: Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Mira, els mocs van baixant, van passar del cap al nas, sí, del nas a la gola, i ara tinc aquesta veu com... de Tina Turner, interessant.
1: Molt bé, seria com la situació del trànsit, no?
0: Doncs correcte.
1: Doncs informant de la situació dels mocs.
2: Ho has encomanat.
1: Mira, és la classe de les abelles.
2: Et vaig escoltar abans d'ahir i m'ho has encomanat.
0: Marta Pannou, bon dia.
2: Bon dia.
0: A veure, portem 4, no, 5 anys fent ràdio juntes.
2: No, més, no?
0: 6 anys fent ràdio juntes. 4, 5, 6, 6 anys.
2: Ai, se m'ha de presentar abans, és veritat.
0: Ara, Antònia, per favor, eh?
2: Hola, què tal? Soc la Marta Pannou, perdona.
0: Ai, senyor, Malcolm Otero, per al·lusions a la parella. Bona tarda. Bon dia, com
1: està? Això de que a tu mateixa, jo tinc la veu de Tina Turner.
0: No. I després ho he analitzat, que he dit, així una veu com de Tina Turner, interessant. Com si la veu de Tina Turner no fos la més interessant de la història. Què estàs dient, Carota? Estic delirant, això són tants Carmel Ricola.
1: Puc dir una cosa, abans de començar a fer una mica de ràdio verité, ja que ara som a divendres, s'estan carregant encara els missatges de WhatsApp que vam rebre ahir en el telèfon del programa, després d'haver escollit els millors llocs on es pot menjar arròs de Catalunya. Encara s'està carregant.
0: Pels qui no estiguéssiu escoltant ahir, perquè potser éreu de Barcelona, fèieu festa, canvieu rutines, ahir vàrem fer un especial on puc menjar el millor arròs a Catalunya. Tot tipus d'arrossos. Com que ens vàreu trucar tantes i tantes i tantes persones, ens vàreu escriure tantes i tantes i tantes persones, vàrem fer un mapa que el vam pinejar tot, i ara mateix hi ha una 80ena de llocs tots recomanats pels oients de la solució. Per tant, les 80 propostes que vareu fer ahir estan totes en aquest mapa. Si voleu accedir al mapa en exclusiva, l'estem compartint a través del Club de la Solució. Si no formeu part del Club de la Solució, fàcil. 677-38-77-19, us enviem l'enllaç i allà podreu accedir a aquest mapa dels millors arrossos de Catalunya.
1: No podem incorporar arrossos?
0: I tant, sí, és col·laboratiu.
1: A veure, va. Arròs amb xuletón del restaurant Catalina de Gavà, potser és el millor del món.
0: Mira, el Catalina, la Viena em corregirà, no hi era a la llista. Ningú havia dit el Catalina de Gavà, l'afegim. Ens hi has de convidar. Que ens convidin ells, o que els hem fet una falca.
1: Fem-hi el programa. No?
0: Exacte, anem a fer el programa en directe. Va, tot això, el control tècnic, el mestre, l'Albert Hoder, a la peixera, el Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discipio.
2: Sí, sí, igual, i ho veig molt igual, eh? Igualeta, sí, sí. És de gat ofegadet. És aquestes veus de gat ofegat.
0: Ja m'agradaria.
1: Sí, però confondre veu de moc amb veu de Tina Turner m'agrada molt.
0: Va, anem al tema. Avui us portem una solució de país. Avui no parlem de Tina Turner, tot i que li dedicaria 27 programes. Avui volem obrir batalla. Avui volem saber quina és la muntanya més icònica de Catalunya.

0: Quina muntanya explica millor el nostre país? Per què una muntanya es converteix en un símbol? Què pesa més, la bellesa o el simbolisme que amaga? La història i les llegendes fan encara més icònic un cim? D'on venen els noms de les muntanyes del país? I per què als catalans ens agrada tant pujar i baixar muntanyes? I la solució a aquestes preguntes la té, a part dels nostres convidats d'avui, la Natàlia Moreno. Molt bon dia, Natàlia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: La Natàlia, estem estupendos i amb moltes ganes de sentir-te, perquè la Natàlia és periodista, és creadora de La història que no sabies, en format podcast, i també a Instagram la podeu trobar @lahistoriaquenosabies. Molt recomanable, @lahistoriaquenosabies. La tenim als estudis de Ràdio Olot, gràcies a la gentilesa dels serveis tècnics de l'emissora, que ja és la segona vegada que connectem amb tu gràcies a Ràdio Olot. I escolta'm, fa unes setmanes, Natàlia, a les teves xarxes socials, vas fer una publicació explicant l'origen del nom d'algunes muntanyes del país. De seguida ho explicarem, perquè, clar, algú ha de decidir com se li posa les muntanyes, no? Vosaltres sabeu en funció de què?
2: No, és el que volem saber.
0: I tu, Malcolm?
3: No, i em pregunto d'on venen els noms, i per això m'agrada que hagis trucat a una muntanyola.
2: Però és que jo aquest programa no té sentit. Jo ja vull plegar. Perquè,
0: per què?
4: Doncs mira.
2: No sé què preguntes.
4: Ja sé que, no sé què dirà, o sigui, sé què dirà, i crec que té raó veient el WhatsApp del programa.
2: És que no sé què... No té raó aquest programa.
0: No, fem spoiler.
2: No té solució. Vull, ja la tinc jo. Ja
0: la Marta Portnou porta tatuada la Moreneta. Per tant, dedueixo que tu defensaràs la candidatura de Montserrat.
2: O sigui, l'únic tatuatge que porto al cos i que em vaig fer amb 43 anys és la cara de la Moreneta.
0: Preciosa. Mira, farem una cosa. Voleu veure el tatuatge de Marta Portnou a part de la llista de rossos de Catalunya?
2: Tot. Perquè no sabeu on el tinc.
0: Heu de formar part del Club de la Solució. El 677-38-77-19. Teniu temps, va, que en 5 minutets enviarem la foto del tatuatge de la Marta allà. Abans, per la Natàlia, quina és la muntanya que és més icònica de Catalunya, la que millor representa l'esperit dels catalans, Natàlia?
1: Per mi... ostres, no ho sé. Jo potser diria... Montserrat, no? Potser
0: Montserrat, també, ara, com la Marta.
2: No és mal.
1: Sí.
0: Ara de seguida obrim candidatura, podreu dir la vostra. Avui defensem les muntanyes de Catalunya, com sempre, línies obertes, Fran.
4: Anava a dir-vos, deixeu tot el que estigueu fent, però realment ja ho han deixat, perquè almenys en el WhatsApp del programa, el 677-38-77-19, ja estan escrivint, ja estan votant quina és la muntanya més icònica del nostre país i per què. Si no, si ens ho voleu explicar en directe i parlar amb nosaltres, el 93-201-7474, ja ho sabeu, perquè és el telèfon del directe. Quina és la muntanya més icònica de Catalunya i per què? Per cert, hi ha diversos vots, efectivament, per Montserrat, l'Anna, el Josep Maria, el Sergi, diversos vots també pel Pedraforca, que comença amb força, juntament amb Montserrat, i el David vota la muntanya del Carmel i els búnkers, perquè es veu tota la vista de Barcelona.
0: M'encanta que hagi votat la muntanya del Carmel i els búnkers, perquè no és la que primer ens ve al cap, no?
2: Mai a la vida hauria dit, o sigui, pobreta muntanya, però no sabia que era una muntanya.
4: Vull dir... Home,
2: a veure,
4: l'orografia et dona pistes.
2: Sí.
0: Està més amunt.
2: Sí, el que té de dir-se muntanya, però és l'última que ens ve al cap. Però
0: estic
2: bé,
0: tu,
2: escolta,
0: Marta,
2: que també després de tant centralisme de Barcelona, també està bé que ens oblidem que tenen una muntanya així una mica... Bé, la tenen tota plena de grafitis, vull dir...
0: Podeu dir la vostra també al 93-201-7474.
2: I tu et pots ofegar i, mentrestant, li hem de fer el boca a boca o revivim?
4: No, passa res. Simplement és que com que s'ha comparat amb Tina Turner, doncs són coses que passen.
0: No, és que hi ha moments que m'agafa aquesta tos horrorosa.
2: Ja.
0: I no hi ha manera, eh? Va, Marta Portnou, comences tu.
2: Jo, Montserrat. Per què?
0: Per què?
2: Primer de tot, per tot el que va relacionat amb l'espiritualitat. No dic religiositat. Jo aquí és l'únic punt que nyé, eh? O sigui, mi tema religiositat, això em sobra. Però el que és la misticitat, el símbol de Catalunya, el lloc on es va també, no? Es feien aquestes reunions clandestines.
0: Es feien reunions clandestines,
2: bueno, d'aquest? Vull dir, doncs, tots, per exemple, tots els que eren muntanyencs i que eren escaladors, es reunien ja el cap de setmana allà, no sé, el meu pare als anys principis dels 70 anava, que era molt jovenet, anava a escalar i hi havia tot aquest moviment del cau, de l'excursionisme, catalanisme, saps? Vull dir, per mi és un, no sé, és un
0: espiritualitat
2: símbol...
0: i catalanisme, eh?
2: Per mi. I la religiositat, no. Però la Moreneta, per mi, no és... Ja sé que és contradictori, però les catalanes estan plenes de contradiccions.
0: Bueno, les persones,
2: Les persones, llavors, la Moreneta, per mi, és un símbol. Fixa't que no li dic mai Mare de Déu de Montserrat, sinó que li dic Moreneta, que és com... la Montse, saps?
0: La Montse.
2: Perquè hi trec tot aquest de cosa de, del cristianisme. Però per mi és espiritualitat i és un lligam a la terra molt bonic.
0: Primera candidatura, Montserrat, que era clara, eh? Sí.
4: Et dic una cosa, l'Anna diu que no és religiosa i no porta la moreneta tatuada, com la Punt Nou, però per simbolisme sí porta una mini medalla penjada al collaret, al costat de la A del seu nom. I ens envia la foto, també.
2: Ai, que bonic. Jo també la porto al coll, eh? Jo, de fet, me la van, primer que vaig tenir va ser la medalla del coll i em feia tanta por perdre-la que sempre la porto penjada, és molt petita.
0: És que, nena, portes per... tantes coses aquí al coll que sembles M.A. Barracus.
2: És molt petiteta, eh? Llavors la vaig replicar.
0: Ai, que és bonica.
2: Sí.
0: Molt bonica.
2: Sí. Me la va regalar la meva mare.
0: Va, línies obertes, 93-207-474. Jordi, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Com estàs, Jordi?
5: Estem tornant del Moncayo. Ara mateix som a Los Monegros.
0: Epa, oh, epa.
5: Som una colla que ens diem els Deixadells de la Vall del Gers. I hem vist que parlàveu de muntanyes i, bueno, que volíem participar.
0: Home, així m'agrada, però no em pots defensar una muntanya que no sigui catalana, eh?
5: Home, evidentment.
0: Avui...
5: Ara venim del Moncayo, però... És que heu fet una pregunta que té diverses respostes.
0: A veure.
4: Vinga, va.
5: Perquè dèiem, la més emblemàtica seria el Pedraforca.
0: Per què?
5: Perquè és una muntanya que et poses a sota i et poses a plorar, perquè és bestial. I els que l'hem pujada veiem que és una muntanya, vaja, i tothom que ve de fora de qualsevol lloc del món queda esparverat amb el Pedraforca.
0: Pedraforca, de moment, la més emblemàtica perquè et poses a plorar és el resum, Jordi. Quina més?
5: Bueno, llavors és que, evidentment, diem, per la que representi la història de Catalunya seria la Serralada de Montserrat.
0: Montserrat, mira, tens un apuntador, que ja el sento al costat. Veiem, Montserrat, Montserrat...
5: Sí, és que som nou amb una furgoneta i...
0: Saludeu, saludeu!
5: Som els Deixadells de la Vall del Gers, sí.
4: Molt bé.
0: I d'acord, Montserrat, la històrica. I alguna altra categoria, Jordi?
5: De categoria, no, podríem dir la Pica d'Estats. Que és el 3.000, un dels pocs 3.000 que tenim a Catalunya. Aquesta és una muntanya que tota la gent muntanyenca, diguem, bueno, almenys a la comarca, comencem per Bellmunt, Matagalls, el Puigmal i la Pica d'Estat.
0: Hosti, tu haguéssim hagut de convidar en Jordi aquí, eh?
2: Sí.
0: Jordi, ens has fet el programa. És que ara jo ja tanco, ja deixo el programa per l'Òscar Fernández, iau, vinga, aquí dia passa any empeny.
5: Cap problema. Encara n'hi ha que xerren més que jo, eh?
0: Pica d'Estats, perquè és allò, una muntanya pels muntanyistes, la més històrica, Montserrat, i el Pedraforca com a muntanya més emblemàtica, perquè t'asseus allà a la falda i ja plores. Obrim tres noves candidatures, Pedraforca, Montserrat i Pica d'Estats per part del Jordi. Jordi, gràcies, bonic, una abraçada.
5: Adéu-siau!
0: Adéu, guapos! Adéu-adéu!
2: Jo això de plorar també ho feia a altres puestos, eh?
4: Ah, sí? O no?
2: Home, jo no sé, davant d'una pastisseria també em puc asseure i plorar, davant de Montserrat també em puc asseure i plorar...
4: És que... Hi ha moltes vies obertes, perquè tu ara deies s'han obert noves candidatures. Hi ha molta gent, lògicament, que està votant la Núria, la Mercè, el Joan, la Lourdes. Estan votant per Montserrat. La Núria, el Quim i el Joan han votat per una muntanya
0: Ai.
4: Que encara...
0: O no
4: un
0: sortit.
4: Conjunt de muntanyes que encara no havia sortit. És el Montseny.
0: Montseny
3: aquesta
0: no
3: és la meva, aquest.
4: Sí o no?
3: Aquesta és la meva.
4: Doncs mira.
0: Ara la defensaràs, eh?
4: Sí,
0: ara la defensaràs. Montseny, que defensa el Malcolm, i com es diu l'oient?
4: La Núria i el Quim són
0: Malcolm,
4: els que
0: Núria
4: defensen
0: Molt bé.
4: El Montseny. I ha sortit el Canigó, també, eh?
0: Ha sortit el Canigó.
4: Ha sortit el Sant Cristo Gros.
0: Perquè en privat, el Ricard em diu el Cadí i Santa Fe, a Organyà. Però, escolta'm, Ricard, truca. 93-207-474 i la defenses tu amb els teus arguments. Avui busquem una solució vinculada als cims, a les serralades del nostre país. Hem començat ja la batalla per trobar quina és la muntanya més representativa de Catalunya, la més icònica. Com sabeu, dimarts vinent a la plataforma 3CAT s'estrena La Travessa VIP.
2: No entenc com no ens hi volen.
4: A tu i el Malcolm.
2: Carot. Jo i el Malcolm, jo i la Carot, jo i la Fa. O sigui, no entenc com no ens han trucat.
0: Et dic una cosa, jo entenc perfectament perquè no m'hi volen a mi, eh?
2: Per què?
0: Home, perquè s'acaba la travessa, no val? Fet dues passes i dir me'n vaig cap a casa.
2: I tu que saps que no l'acabaries? No saps mai, eh?
0: La Travessa VIP, dimarts, va.
2: Temporada que ve, truqueu-me.
4: I
3: m'estic preparant ja per l'any que ve.
4: El senyor Travessa, no? Li adreces aquest missatge?
0: I participa amb 8 parelles formades per cares conegudes del nostre país per convertir-se en els guanyadors de l'expedició Tramuntana. I seran, entre d'altres, el duet musical de Tallets, Els Tiets, Raquel Sanz i Miqui Núñez, i també en Jair Domínguez i la Neus Rossell. Demano un fort aplaudiment per Neus Rossell. Molt bon dia!
2: Aquesta sí que té unes cuixes de cuixa forta.
0: Home, de pubilla forta.
2: Està forta.
0: Neus Rossell, escolta'm, encantada de saludar-te. Com estàs?
6: Igualment, bé, molt bé, aquí a l'escola estic.
0: Estàs a l'escola? Quina alçada està sobre el nivell del mar ara?
6: No ho sé, estic a Sant Gregori.
0: Escolta'm, a Sant Gregori, Neus Rossell, la Travessa VIP, a veure, es van registrar fa uns mesos, no pots fer spoiler, ho sé, però quin balanç en fas de tota l'experiència?
6: Home, molt guai. Et diré, però, sí que hi ha un però, que jo i el mar no som gens amics, això ja vaig dir des del principi. Clar, jo a mi m'han dit fer la Travessa, fantàstic, perquè soc molt muntanyenca, ja ho sabeu.
0: I tant.
6: Vull dir, la primera Travessa va ser tot muntanya i vaig dir, això és el meu somni. Vaig dir que endavant, i després em van dir el lloc, i van dir Mallorca, i vaig dir...
0: Va ser com una baixona, no?
6: Home, sí, perquè jo i el mar, de veritat, que som gaire amics.
0: Oli i aigua, eh? Escolta'm, ara deies, tu ets molt muntanyista, muntanyera, t'hem vist mil vegades per les xarxes socials. Per què t'agrada pujar i baixar muntanyes? Què li trobes?
6: Oh, és que la pau que hi ha allà és espectacular. La pau, el silenci, tot i que sempre hi ha algú que està cridant una mica, però vaja, al final t'acabes pugint una mica. I l'aire és molt diferent. Pujar, fer l'esforç i arribar a un lloc espectacular... Això per mi és que és meravellós, eh?
0: Ara ens trobava en Jordi i ens deia la Pica d'Estats, no? És com el cim dels cims de Catalunya, no?
6: Sí, ho he sentit, i tant.
0: Quin és el cim més alt el que has pujat a la teva vida? Ja no només a Catalunya, eh?
6: El més alt... Crec que va ser la Pica. La Pica, el Molieres... sí, uns 3.000. No, 4.000 no l'he fet mai.
0: Uns 3.000, allà es queda la Neus. Neus, moment de defensar. Quina és, segons el teu parer, la muntanya que més representa Catalunya?
6: A veure, per mi la que més representa Catalunya, segurament... És que, clar, per mi seria el que he sentit. El que representa és Montserrat i Pedraforca, serien el que més... Però, clar, el que a mi més m'agrada, que
0: a
6: seria
0: tu
6: diferent, ja és cap a la Vall d'Aran.
0: Epa, i quina seria?
6: El Montcorbisson.
0: Montcorbisson. Per què has triat aquesta? Per què és la que més t'agrada?
6: Home, perquè aquesta li tinc un amor espectacular, perquè jo quan vull tranquil·litat vaig a la Vall d'Aran i a part d'haver-hi gent molt rica, això ja sí que no ho vaig a buscar, però trobo gent pija anant a esquiar, a part d'això, allà a Montcorbisson hi he estat sola, solíssima. Llavors, hi he estat fantàstica.
0: Com a cosa positiva, estar-hi sola, solíssima.
6: Sí, molt positiva, amb neu, que sempre la faig amb neu, anem amb els grampons, i allà dalt no se sent absolutament res, i no veus res, tampoc. Tot és muntanya i tot és blanc, no veus cap poble, no hi ha cap civilització.
0: Neus, quantes vegades hi has estat?
6: Al Montcorbí, bastantes.
0: Montcorbí, ja, com que són amics, li diu així.
2: I no et fa por. Jo sempre tinc molta por de ara cauré, o ara em torceré un peu, o ara em perdré.
6: No, mira.
2: Saps allò d'agafeu mantos i no sé què, que arriba la nit? No sé, masses pel·lis hem vist. Em fa com...
6: També et diré, sí, t'entenc, però el Montcorbí el tinc molt pamat, ja. Allà sí que va ser un lloc que vaig trobar un senyor, un ni prou, que em va dir, passeu per allà a la dreta, que és millor, i vam anar per la dreta i feia una baixada espectacular i vam dir, vols dir que és per aquí això? Perquè això rellisques i te'n vas avall. I va dir, home, sí que si caus tens un barrigasso. Però bueno, ja... I dic, barrigasso? Bueno, que t'hi va la vida allà, eh? Però clar, ja vas per un lloc, vas amb grampons. Però sí, és aquell lloc és per mi és la pau. A mi si em diuen, pensa en un lloc tranquil, un lloc que estiguis bé,
0: és aquest,
6: el cim del Montcorbisson.
0: Neus, sí. Què és més fàcil? Agafar el camí de la dreta de Montcorbisson o solucionar la crisi al món de l'educació?
6: El camí de la dreta. Amb el d'educació sí que és un bon barrigasso, tu.
0: Aquest sí que és un bon barrigasso, nena. Escolta'm, Neus Rossell, t'agraeixo moltíssim que hagis presentat aquesta candidatura. Queda oberta per si algú més la vol votar i que hagis col·laborat i has set part de la solució. Gràcies, una abraçada, Neus.
6: Merci a vosaltres.
0: Fins ara,
6: bonica.
0: Adéu. Va, i qui anava a fer la Travessa VIP amb la Neus Rossell? Doncs la seva parella, també a la Travessa. Jair Domínguez, molt bon dia.
7: Hola, què tal?
0: Com estàs, estimat?
7: Molt bé.
0: A quants metres per sobre el mar, tu?
7: A quants metres sobre el mar? Tenint en compte que sóc al Pla de l'Estany ara mateix, doncs, no gaires.
0: Poquets.
7: No gaires. Oi, mira, el que tinc a sobre ara mateix és un gat. Dormir.
0: Un gat?
4: Ah, molt bé.
0: Com se diu el gat? Que mai no me'n recordo. Sempre li dic sushi i no és...
7: Gnocchi. Es diu gnocchi. Pràcticament és italià, no japonès.
2: Era algú de menjar.
0: Ai, senyor. Per cert, abans la Neus ens deia que estava a Sant Gregori, el Gironès, a 112 metres sobre el nivell del mar, eh? Ens ho van comprovar, sí, tot això. Jair, va, també presentador de l'Està passant, el 3CAT, des de desena temporada. Des de quan puges i baixes muntanyes, tu?
7: A veure, és una cosa que més o menys tothom fa, de petit, puja alguna muntanya. Jo recordo haver-ne fet alguna, perquè bueno, però per... simplement pel fet d'existir ja puges alguna muntanya. No m'hi havia dedicat mai fins que vaig conèixer la Neus, que li agraden molt les muntanyes, i llavors jo em dedico a acompanyar-la allà on va.
2: Ja. Si ho vas fer per amor, per agradar-li, eh?
3: Però la pregunta és, aguanta? Ja estàs en forma?
0: Sí, home.
2: I ara sí.
7: Aviam, per força.
2: Però tiba. Es veu que tiba.
0: Tiba ella.
7: A veure... Déu nostre senyor em va donar un físic que
3: privilegiat.
7: No m'engreixo mai, llavors tiro bastant perquè tinc les cames llargues.
0: Això està bé, veus? I escolta'm, tens ganes de veure't a la travessa?
7: No m'interessa gens veure'm, però sí veure a la resta de participants.
0: Ens sorprendrà o no el de curs del programa?
7: Per descomptat.
0: Què ha de dir?
7: Tot el que ha passat és imprevisible.
2: Jair, sóc la Pont Nou.
7: Hola,
2: què tal? És que no ens coneixem, però no ens...
0: No fotis, ja quedarem per dinar,
2: sí,
0: home.
2: Sí, però poc.
0: Va, vés a la pregunta, que anem...
2: No, tu ens veus a mi i a la Carot?
0: Que no, jo no m'hi presento. Jair,
7: per
0: tu em coneix.
7: Que sí. Per
2: amb un bon entrenament, que home...
7: No,
2: que la Neus ens foti quatre trainings i amunt.
7: Sí. Això és un moment, home. Vosaltres esteu bé de cardio.
2: A més, era del mar, nosaltres ho dominem bé.
0: Tancarem aquí el tema, perquè en Jair em coneix, m'ha vist pujar mil vegades les escales de TV3 i sap que no estic preparada per anar a cap travessa ni travesso.
2: Pues el Venus, com la Isla de les Tentaciones aquest, tampoc és ni bé i van a fer el préssec.
0: Va, tot això, Jair, quina muntanya defenses tu com la més icònica de Catalunya?
7: La icònica per a mi, perquè la més icònica de Catalunya és Serrat, i aquí s'ha acabat la història.
0: Vinga, ja està,
7: ja podeu tancar. Per mi, icònica, us diré el Puigmal.
0: Puigmal
7: és preciós, és una pujada per tothom, es pot pujar des de moltes parts diferents i totes són maques. I, a més, crec que és el lloc on he passat més fred de la meva vida.
0: Hòstia, no fotis.
7: Sí. Sí. Mira que vam pujar, no ho sé, perquè té alguna cosa al cim del Puigmal que ja et congeles. I pum, i ja està. Passa alguna cosa, és alguna cosa màgica. Perquè no recordo que fossin temperatures molt baixes, perquè jo he estat en una muntanya a Noruega a 30 sota zero i no m'he congelat, no m'he mort. Però, en canvi, el Puigmal a 5 sota zero és una cosa acceptable. Recordo que em vaig gairebé em cago a sobre. Que, molt bon record, el Puigmal és preciós, feu, i a més després baixeu, aneu a Núria, us quedeu a l'hotel.
0: Oh, Núria, l'hotel aquell és un hotelàssim. Oh. Tu i jo hem coincidit en aquell hotel, crec, algunes escapades d'aquestes esquiades.
7: A veure, què expliques? Vale, sí.
0: Esquiades, tot es pot explicar, i un hotel extraordinari on ens tracten sempre superbé, val molt la pena. A més, un refugi climàtic bastant interessant. Amb qui vas anar al Puigmal, Jair?
7: Amb la Neus. Jo totes les muntanyes vaig amb la Neus. Ja ho sabeu.
2: Jo també aniria, clar, amb ella.
7: Si em veieu un dia sol a la muntanya, és que m'ha passat alguna cosa gravíssima.
0: La Neus és com el xerpa d'en Jair. Ai, senyor, Jair Domínguez, t'agraeixo moltíssim aquesta candidatura del Puigmal. Gràcies, company, ens veiem a l'Està passant i estarem molt atents a la travessa VIP. Una abraçada, bonic.
7: Gràcies, adéu, guapos.
0: Adéu. Va, candidatures obertes, 93-201-7474, 677-38-77-19, el Montseny, que ja ha dit el Malcolm que el defensa. De seguida anem als arguments. I també podeu fer les vostres aportacions a través de WhatsApp.
4: Sabeu que moltes vegades hem vist aquelles imatges de retencions a l'Everest, no?, que s'ha anat omplint de moltes persones. Doncs ara mateix són les votacions de Montserrat. Seguides, atenció, molt de prop, també, us he de dir, del Pedraforca. Però molta gent Montserrat, la Roser, l'Àngels, la Magdalena diu, també hi ha un refrany molt important que heu de saber, no estàs ben casat si a Montserrat no has anat, i el viatge l'heu vist els meus pares, per cert, van anar a Montserrat. El Canigó també està agafant molta volada, el voten l'Anna, el Roger, la Neus diu, segurament és Montserrat, però la meva preferida és el Cadí. Hi ha nova candidatura, abans parlàvem del Carmel, doncs la Marta obre la candidatura del Tibidabo, que també és una muntanya, en aquest cas a la ciutat de Barcelona, el Tibidabo.
0: Tibidabo, eh?
4: Sí, home, clar. Bueno,
0: una muntanya màgica.
4: Sí, sí, molt. I la Sílvia vota per una cosa que té cap a casa, escombra cap a casa. Diu, visc a Barruera, a la vall d'Avui, i vull defensar el Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici, i per això voto Covalo Forno.
0: Sí. És que m'agraden totes. Hauríem de fer un mapa, també, no, de les muntanyes? No, però aquest ja ens el farem nosaltres.
4: I la Carme diu, jo estic com tu, Elisenda, mocs al coll, atacs de tos, si us plau, festa infusions de farigola amb mel.
0: Per desinfectar, eh?
4: Sí, i afegeix una nova candidatura, també, que és la candidatura de la Mola, com a muntanya més icònica de Catalunya.
0: Doncs mira, 93-207-474, anem al Joel, que precisament, Joel de Sabadell, tu també defenses la Mola, oi, estimat? Bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Joel, dóna'm arguments. Per què defensem la Mola?
8: Òbviament, primera, perquè és la muntanya que veiem tot el Vallès Occidental. Des de qualsevol punt del Vallès la trobes. Abans que Montserrat queda darrere. Però vull dir, la Mola està allà sempre, i sempre que te la mires saps dir, vale, on em queda la Mola per saber per on vas.
0: M'encanta aquest argument.
2: Això sí que és veritat, ho agafes de referència.
0: Clar, és un punt de referència.
2: I després, des de la Mola, mires Montserrat.
8: Clar, tot el Vallès són ben planets i després veus la Mola.
0: M'agrada molt.
8: I després dic que també és molt... És una muntanya que és molt assequible per tothom.
0: Anava a dir-ho.
8: I sempre puges en família, sempre. Sí.
0: Mira, anava a dir-ho. Potser és la muntanya d'iniciació amb la família, oi, Joel?
8: Sí, exacte. Jo va ser el que vaig fer a la primera en família. I a més sempre vas pujant en família, sempre trobes famílies. I és el lloc on amb més gent he menjat jo mentre estava assegut allà quan arribes a dalt de tot. Tothom està menjant allà. Aleshores, sempre estàs amb
0: comunitat.
8: Amb animals, de tot. I trobes de tot.
0: És que és molt xulo, sí que és veritat, eh? Fas el camí molt acompanyat, amb família, arribes i després hi ha aquell moment de comunió de tothom, ve entrepans, ve al restaurant, que el van tancar, no, el restaurant?
2: Sí, el van tancar fa l'any passat.
0: Oi que sí? Ara heu de portar els vostres tàpers. Perdona, Joel, deies?
8: Valia una miqueta caret, eh, aquest restaurant.
2: Home, us havia de pujar...
0: És que has de pujar les coses amunt,
2: home, oi? Home, que hi havia... Que sí, els burros. Que sí, bueno, sí, hi havia un munt de llegendes.
0: En fi, Joel, candidatura oberta per la Mola, la subscric. Gràcies per trucar, bonic. Una abraçada. Fins ara, adéu, adéu. Montserrat, des de Mollà, bon dia.
9: Bon
0: home,
9: dia.
0: Nena, o defenses Montserrat, tot pengem, eh?
9: Esclar, evidentment.
0: Per què Montserrat?
9: I perquè la gent que vivim... bueno, jo estic a Mollà, però soc de Barcelona. La gent que vivim aquí a l'àrea metropolitana i tenim ja una edat, quan érem petits no es feien viatges, la gent no sortia de viatge. I el lloc on anaves amb família, un dels llocs, era anar a Montserrat, fer un pícnic, anar a veure la Moreneta i tornar a casa. Era el que hi havia. Aleshores, això també et recorda una època, uns moments, doncs, que ja han passat.
0: Ai, m'encanta aquest argument, Montserrat.
2: I anava molt a venir el cotxe.
0: M'agrada molt.
9: També, és
2: quan estrenaves cotxe nou, havies d'anar a Montserrat.
9: Tota la raó, el meu pare ho feia. Anava a Montserrat quan s'estrenava un cotxe, quan hi havia alguna cosa important.
2: O quan tenies una criatura, donar gràcies que hagués anat tot bé. Jo, les meves criatures no estan batejades, jo no estic casada. Ara, a Montserrat, s'hi ha anat a presentar les criatures.
0: Doncs un aplaudiment pel gran argument que ens ha presentat la Montserrat.
9: I també es fa la travessa de la Matagalls-Montserrat, perquè són dues muntanyes molt emblemàtiques que es va fer ara, aquesta setmana passada, aquest cap de setmana passat.
0: Montserrat, escolta'm, t'hagués hagut de convidar també aquí al programa. Gràcies per trucar, bonica, una abraçada.
9: Bon dia.
0: Fins ara, adéu, adéu. Vaja, acabem aquesta primera ronda amb en Jordi. Jordi del Clot de Collsuspina. Molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Què defenses, estimat?
10: Ah, jo, bueno, defenso tot el que esteu dient, però d'entrada com a muntanya nostrada Montserrat. Però el Montserrat
0: no hi ha discussió.
10: Sí que hi ha discussió. I com a pics, llavors ja podem començar a discutir el tema d'una altra manera.
3: Ni un arbre, ni un arbre ja.
0: Quin pic em defenses?
10: Un pic, sabem que és un pic, no?
0: Sí, tant.
10: Clar, tu dius a Montseny, cony, a Montseny tens de Matagalls al Turó de l'Home, dius. Clar. Al Pirineu t'hi pots morir, al Prepirineu a Petraforca, al Pirineu pots mal, els que heu dit de la Vall d'Aran, clar, és que la cosa és complexa. Ara, com a muntanya sagrada, Montserrat.
0: Un aplaudiment, això, perquè és indiscutible.
10: El pic de Montserrat és el de
3: com que és indiscutible?
0: Ara et deixaré la teva candidatura, eh?
3: No, i vull parlar, vull malparlar de Montserrat, eh?
0: Hi ha moltes veus aquí, us vull donar la raó a tots i em sembla que no podrà ser això. Jordi, deies de pic, quin pic en concret vols defensar tu?
11: El pic en concret, bueno, com a muntanya pic, a Pedraforca.
0: Pedraforca. Doncs perquè un altre vot al Pedraforca.
11: Geològicament i físicament és diferent dels altres.
0: Ah, amic, mira, aquest argument és bo,
11: perquè
0: eh?
11: Perquè té els dos, tu arribes a la collada i vas a la dreta o a l'esquerra. Llavors, bueno, el Puigmal és un pic, no, i d'acord, el Tagamanent també és un pic, una muntanya, vull dir, i com deien aquí, el de la Mola, vull dir, heu de diferenciar, heu d'especificar més el que demaneu.
0: Hem d'especificar més el que... Ara em fot bronca.
3: Hosti, tu.
0: Apuntat queda, Jordi, guapo, una abraçada, fins ara.
11: Molt bé, fins ara.
0: Adéu, adéu. Podeu especificar com ha fet el Jordi o podeu anar pel boc gros i dir-nos la muntanya que preferiu. Tenim dos Lluïsos pendents. Us demano paciència a tots els que vulgueu entrar per telèfon, perquè són moltes les trucades, i el WhatsApp que crema, perquè vull anar un momentet a la Natàlia després de la defensa d'en Malcom Otero. El 677-387-19, el rànquing ara mateix quin és?
4: No, el rànquing ara mateix, això és com quan Leo Messi jugava al Barça, que tu valoraves el millor jugador del partit i havies de treure Messi de l'equació. Doncs ara
0: perquè
4: mateix,
0: Montserrat va a banda.
4: Serrat a banda, i al segon lloc se l'estarien disputant, se l'estan disputant, sempre el recompte com si fos una nit electoral, eh?
0: M'encanta.
4: El Pedraforca i el Canigó, ara mateix com a muntanyes més icòniques.
0: Perquè no ha entrat encara la defensa del Montseny del Malcom.
4: Encara
0: és per
4: no
0: això.
4: Entrat, efectivament, i la Mola a punt d'entrar al top 5, també.
0: Natàlia, la Natàlia Moreno, periodista, creadora de La història que no sabies, la podeu trobar al podcast La història que no sabies i també arroba La història que no sabies a Instagram. Natàlia, a veure, ella ens ajudarà a repassar algun dels orígens dels noms de les muntanyes emblemàtiques del país. Comencem pel Matagalls. L'origen exacte del Matagalls, Natàlia, continua sent discutit. Per què?
12: Perquè, com totes, de fet, tots els noms de les muntanyes tenen com diverses teories. Llavors, doncs bé, en aquest cas, ve de... Jo m'he basat en una interpretació que és una de les més curioses que he trobat, i és del botànic Pius Foniker, que el relaciona, per exemple, amb un lloc de matolls, amb vegetació, bàsicament.
0: D'acord.
12: Sí. Una vegetació molt espessa i baixa, molt semblant a la que podem trobar doncs, altres zones del massís.
0: I la muntanya? Digues, perdona.
12: Sí, no, que de fet també s'ha proposat altres interpretacions que la relacionen com amb un origen celta o també amb la presència del gall fer, que és un ocell que antigament habitava en aquest indret.
0: Per tant, podem triar, la que ens agradi més.
12: Exacte, sí.
0: Abans de dir-se Matagalls, com es deia aquesta muntanya fa 500 anys?
12: Es deia Autora.
0: Autora? Oh, mira, sí. Que és bonica, Autora.
3: On és? Sí, el Montseny. Sí, sí.
0: I com és que van decidir canviar-li?
12: Doncs, de fet, el Matagalls... De fet, ja es troba documentat així com a autora a partir del 1500. I, de fet, a partir del segle XVI i XVII doncs es va anar substituint amb el nom aquest de Matagalls.
0: Anem al Puigmal. La tria d'en Jair Domínguez és una de les muntanyes emblemàtiques del Pirineu, el Puigmal, el Ripollès. Per què es diu Puigmal?
12: Doncs la primera part és molt fàcil, ve de pòdium, que és del llatí, i significa bàsicament doncs, cim o muntanya. Mm-hmm. I la segona és la part més interessant, que de fet en Jair ja ha fet una pista una mica, que el relaciona una mica amb un cim especialment exposat al vent o al torn.
0: Ah,
12: o
0: per això va ser tan de fred, clar.
12: Ah, exacte. Sí, i altres autors també ho han proposat com la idea d'una muntanya inhòspita o difícil, que de fet també encaixa molt bé amb el que és la muntanya.
0: Hi ha alguna llegenda relacionada amb aquesta muntanya, amb el Puigmal, que ens defensava Jair Domínguez, algun ésser mitològic?
12: Aquí m'ha fet molta gràcia perquè... Bé, us explico la llegenda, val? Tal com l'he trobat, va. Doncs es diu que fa molts anys el Puigmal no era una muntanya, sinó que era un gegant immens, fet de neu que protegia els animals i els arbres del Pirineu. Llavors, tip de veure com els humans caçaven, els va voler oferir una alternativa. Doncs va munyir una daina, es va fregar la llet contra el seu vestit de neu i va crear el primer formatge de la història.
0: Que els formatges són invenció catalana, segons aquesta llegenda,
12: correcte.
0: La mare que ens va matricular, tu.
4: Bravo.
0: M'encanta.
12: Llavors el gegant els va fer una promesa i va dir, si mai us l'acabeu tot, el formatge tornarà a créixer i tindreu menjar per sempre, però a canvi heu de deixar de caçar. Llavors els humans van acceptar i van viure en pau durant molt i molt de temps, però un dia un habitant, conegut com el mal caçador, que ja hi ha una pista de què va passar aquí, va trencar el pacte i va tornar a matar un animal per cobdícia, diguéssim. Llavors la tristesa del Puigmal va ser tan i tan gran que es va estirar a terra i es va convertir en pedra.
0: Oh.
12: Llavors el cim que avui veiem doncs és en realitat el gegant, el cos adormit del gegant, que encara vigila la vall.
0: Uau, aquest Puigmal, eh? Aquest Puigmal que ens ha defensat en Jair Domínguez, de seguida et demanaré que ens expliquis l'origen del nom del Tibidabo, que també ha sortit com una de les muntanyes a defensar, una de les candidatures avui a la solució. Va, anem al telèfon, que tenim en Lluís des de la Batllòria. Lluís, molt bon dia.
13: Molt bon dia.
0: Què defenses, Lluís?
13: Mira, ens ho ha posat molt difícil, eh? Ens ho ha posat molt difícil i realment això és un gran dilema. Mira, jo finalment m'he decantat per Montserrat i et diré per què. A banda de que el Pedrafort, que és la meva muntanya preferida, perquè és realment una forca, és una pedra en forma de forca, i tinc molts records amb aquesta muntanya. A part d'això, faré un detall. Tu saps que hi ha la Matagalls Montserrat.
0: Sí, ara ho deia un oient, sí.
13: Correcte. La Matagalls Montserrat és una que, doncs, bueno, arrel d'un escrit del mossèn Jaume Oliveres de l'any 1911, doncs ell va anar amb una jornada del Montseny a Montserrat i va deixar escrit. Dic, doncs no sé si algú, el jovent ho podrà fer, no? I va ser la ressenya que va agafar el Centre Excursionista de Gràcia. Doncs bé, jo, en la meva tradició d'haver fet la Matagalls Montserrat, cada any els que participen i arriben en menys de 24 hores, doncs els lliuren un record, no? I podem dir que el record que ens van lliurar l'any 83
0: va ser
13: una fotografia en blanc i negre feta des del Matagalls, que agafava tot el recorregut i les muntanyes que trobes fins a arribar a Montserrat. I és a dir, veies el Matagalls, Cinc de Sabertí, Sant Sadurní de Gallifa, Farell, Sant Llorenç, Sant Mamola i al fons Montserrat.
0: Lluís, et demanaré que m'escurcis la història, nen, perquè si no estarem aquí fins al Catalunya Nit, eh?
13: Doncs era una foto preciosa, per això es fa difícil. Però aquesta foto és una foto preciosa.

0: A veure, Tibidabo, te daré, jo te daré el somni de Don Bosco. Truco des del bosc de l'Àliga, al peu de Montserrat. Per tant, no puc dir Montserrat.
1: Montserrat? Pots dir Montserrat? No.
0: No puc dir Montserrat.
1: Què vols votar?
0: Que jo vull votar Montsant.
1: Montsant. Oh, mira. Montsant.
0: Perquè ja hi va haver la primera cartoixa de la península Ibèrica. Bona. La cartoixa d'Escala d'Ell, sisplau, Montsant, Montsant, Montsant.
1: M'encanta, és com un míting.
0: Ja,
1: escolta'm.
0: No, ja està, Montsant, perquè no li traieu el cap, que està molt bé, que mola molt, la mola mola molt, que el Montseny és fabulós. Montsant, Montsant, Montsant.
1: Joan Josep.
0: El millor vi. Dit el millor vi.
1: I apuntat. Mira, fem una cosa. Tu vés dient.
0: Adéu, que passa el siguiente, por favor.
1: Vinga, el siguiente, por favor. Gràcies, bonica. Adéu, adéu.
2: Quina energia, no? Que és mare de Déu, Joan.
1: Home, mínim el vi de l'Escala d'Ell, ja t'ho dic ara, eh?
3: A mi m'agrada molt que ho defensi amb aquesta convicció. De fet, és l'esperit d'aquest tipus de programes.
1: No parleu tots a la vegada, perquè ara m'esteu parlant. Jo tinc encara el Montsant, Montsant al cap, i heu parlat d'estrès a la vegada.
4: I puc dir Montseny, Montseny.
1: Montseny. A veure, en Joan, acabem aquesta ronda de trucada. Joan, bon dia. Joan de Besalú, ara sí. Joan de Besalú... Hosti, tu, de veritat, quina ràbia. Mira, en Joan de Besalú és que el volia passar perquè ens defensava Rocacorba, que encara no ha sortit. Oh. Per tant, que entri Rocacorba en aquesta travessa, mai millor dit, per trobar la muntanya més icònica de Catalunya, tot i que de moment hi ha un consens que vindria a ser Montserrat. Malcom Otero, el moment de defensar el Montseny.
4: Primer he de dir que ho diu Montserrat.
2: Hola. Què? Però som parella, tu.
4: No, jo. No, ja, però jo em porta mala sort. Jo vaig anar a una primera nòvia, vaig relliscar i vaig acabar en crosses. La segona vegada...
1: Relliscar les muntanyes ara mal, eh?
4: La meva dona, amb el telefèric aquella que estava embarassada, es va desmaiar la meva dona. Quan
1: què?
4: Sempre em porta coses dolentes. Jo no crec en les coses sagrades. Mai crec en les coses sagrades. I després, no hi ha vegetació, és pedra i més pedra. Què té el Montseny?
1: Primer, el Montseny, què té el Montseny?
4: El Montseny no és, no és una muntanya, sinó que és un massís, i té el Turó de l'Home, el Turó de les Agudes, que és tot bosc, que té el bosc més maco de Catalunya, també té el Matagalls. Vull dir que, primer, està mig en, té una part a Barcelona, una part a Girona, té una part a Osona, té una part a la Selva, té una part al Vallès Oriental. Vull dir, és una mica de tots. Jo crec que no hi ha comparació, perquè és la natura, no és només la muntanya, sinó que és la natura. I a mi, jo arribo a Montserrat allà i veig allà, doncs, sí, és pedra sobre pedra i més pedra.
1: M'agrada molt defensar el Montseny a través de Rajada Montserrat. Malcom, sí, ets un valent a Catalunya. Fer això...
4: Sí, sí. Ja està bé de coses sagrades.
1: En directe a l'estudi de Catalunya Ràdio, per si voleu venir a buscar el Malcom. No, que vaig a dinar amb ell. Que anem a dinar amb ell. Ai, senyor. Natàlia, escolta'm, el Tibidabo. Ara hi havia un oient que ens feia una espècie de resum d'on ve l'origen del nom del Tibidabo, que també ha estat una de les muntanyes que han candidates a guanyar avui com a muntanya més icònica de Catalunya. Quin és l'origen, aquest cim que domina la ciutat de Barcelona? Què en sabem del seu nom?
5: Doncs abans de tenir el nom actual del Tibidabo, doncs durant l'edat mitjana es deia Puig de l'Àliga.
1: Opa!
5: Sí. I llavors el Tibidabo, doncs com bé ha dit l'oient, prové de dues paraules llatines que vol dir Tibidabo, que volen dir et donaré, que és una frase que surt a l'Evangeli de Sant Mateu, concretament en el passatge que el diable tempta Jesús.
1: Oh...
5: I llavors, digues, digues.
1: No, digues, acaba.
5: No, que segons el relat bíblic, doncs el diable porta Jesús a dalt d'una muntanya molt alta i li mostra tots els regnes del món. Llavors li diu que li donarà tot allò que veu si l'adora, diguéssim. Llavors en llatí aquesta promesa és precisament Aec Omnia Tibidabo, que és això, tot això et donaré.
1: M'encanta.
5: I aquí és on entra en joc el Tibidabo.
1: M'encanta molt. No en tenia
5: llavors,
1: idea.
5: Durant el segle XVI, els monjos del monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron van començar a fer servir aquest nom doncs, per referir-se a la muntanya. I diuen que precisament es va establir com una connexió, no?, entre la panoràmica que es podia contemplar des del cim i aquella escena bíblica.
1: Uh-huh. Us he de dir que a mi m'està sorprenent que no hi hagi més gent votant pel Canigó. Actualment, quin lloc ocupa en el rànquing? Malcom. Fran, el Canigó.
3: El Canigó estaria al podi i he de dir que hi ha molts oients reclamant que parlem més del Canigó, també tot el que representa des del punt de vista també de la cultura.
1: Parlem-ne, perquè jo li volia preguntar a la Natàlia, la muntanya del Canigó, per què s'associa el Canigó als orígens de la nació catalana, Natàlia?
5: Bé, algunes versions llegendàries doncs, vinculen el Canigó amb el naixement dels comtats pirinencs, com el de la Cerdanya i el Rosselló, i l'expansió, no?, del poder carolingi a la marca hispànica, que són els fonaments del futur Principat de Catalunya, diguéssim.
1: I de l'origen del nom, què en sabem, Natàlia?
5: aquí hi ha bastantes teories, perquè jo quan vaig publicar aquesta publicació també van haver-hi molts missatges de diferents teories. Per tant, jo en diré dues, que són les que m'han semblat doncs, més interessants.
1: D'acord.
5: La primera és del Joan Coromines, que és un referent en toponímia. Llavors et relacionava amb una arrel preromana, no?, vinculada al terme blancor, diguéssim. Mm. Que d'aquí vindria la interpretació que és com la Gran Blanca, no?, una muntanya molt blanca, que suposo que fa referència a la neu que cobreix aquesta muntanya durant bona part de l'any.
1: Home, segur.
5: I després hi ha una altra teoria, que aquesta és més popular, que vincula el nom amb la paraula canis, de gos.
2: Epa!
5: Sí. Sí, que
1: a
5: segons aquesta
1: moment, hipòtesi... T'he d'aturar un moment,
3: Natàlia, perquè la Pont Nou...
2: Pont Nou, què passa? He fet un susto visual. Sí. No, perquè canis, ara és com diuen el jovent, el que abans eren els...
1: Els xonis,
2: ara es diuen canis.
1: Però aquell, em sembla que el segle IX...
2: Ara he tingut un lapsus no així, he confós.
1: A canis de gossos, Natàlia.
5: Sí, doncs, bé, diguéssim que el perfil recordaria com la silueta d'un gos ajagut i faria referència a antigues llegendes de gossos guardians de la muntanya. Mm-hmm. Però ja et dic que hi ha moltes teories, eh? Per tant, cadascú que agafi la que li agrada més.
1: Abans em sembla que ho deia un dels oients, no?, que mossèn Cinto Verdaguer va fer una travessa a través de la serralada pirinenca, que li va causar tanta impressió al paisatge que el va inspirar per escriure el seu gran poema, Canigó, el 1886. Precisament el cim del Canigó també ha estat conegut amb un altre nom, Natàlia.
5: Sí, era el Pic de Balaig. Que
1: Pic
5: de fet,
1: Balaig.
5: Sí, Balaig encara sobreviu en alguns indrets del massís, com per exemple l'Estany de Balaig o el Refugi de Balaig i tal. Sí, sí. De fet, Verdaguer va conèixer el nom amb aquest, el cim amb aquest nom.
1: Diguéssim. Ah, clar, Balaig. Balaig.
5: Sí, sí.
4: Però parlant de tradicions que són paganes i no religioses, aquí hi ha la flama del Canigó, no?, que abans del dia abans de Sant Joan, em sembla, sí, la gent hi va i el dia següent baixa a Perpinyà caminant, no? Mm-hmm. Hi ha com una tradició catalana de... Bona, vull dir, no religiosa.
1: Bona pagana, eh? Pagana. Natàlia, no sé si vols afegir alguna cosa.
5: No, que, a veure, abans vosaltres esteu votant, no?, els oients i tal, voteu les muntanyes emblemàtiques de Catalunya, però és que n'hi ha moltíssimes, i clar, votar-ne una és difícil. El Canigó també hauria d'estar al top 3 com a mínim, no?
1: És impossible, és una mica la tonteria, sí, per parlar-ne de totes, perquè ara estàvem buscant i dic, he trobat un recull que deia els 100 cims més emblemàtics de Catalunya, que dius, sí, que és veritat, a Catalunya en tenim moltíssims. Mira, anem a l'Albert, que vol presentar nova candidatura, que encara no s'ha dit, el 93-201-7474. Albert, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Quina defensa has, estimat?
6: Jo, el Puigsacalm.
1: El Puigsacalm.
6: El llindar entre la Garrotxa i Osona.
1: Epa, per què? Dóna'ns arguments.
6: I com que jo estic a la Garrotxa, defenso el Puigsacalm.
1: Ah, home, per proximitat, eh?
6: Per proximitat, perquè és un cim que, no sé, a mi personalment em dona molta força, molta, i des d'allà dalt veus pràcticament mig Catalunya, veus fins a Montserrat, veus fins al mar, tens una vista impressionant en un dia clar.
1: Em sembla un
6: veus
1: gran
6: tot
1: argument.
6: El Pirineu,
4: que també s'ha de dir que des del Montseny dels cims també es veu el mar.
1: Vinga, va, tu vés estirant cap a casa.
4: Home.
1: Albert de Santa Pau, entrem al Puigsacalm.
6: L'única diferència és que el Montseny està molt massificat.
1: Epa, boom, baum, a veure com ho combats això. Albert, gràcies per trucar-nos i optar per un nou cim que no hagi sortit fins ara. Josep de Calella, bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Què ens defenses, estimat?
7: Jo te defenso el Balandrau.
1: Epa, el Balandrau, no havia sortit fins ara. Argument, per
7: però
1: què?
7: Per la història que té i el mal tràngol que va passar aquella gent.
1: Doncs,
7: fa 25 anys que faig muntanya. He fet quasi bé tots els 3.000 que podien ser coneguts als Pirineus.
1: Uau.
7: I aquest cim em va marcar i va ser com va passar, llavors el vaig voler anar a fer i no me'n sé venir com podia canviar el temps d'aquella manera tan bèstia. I m'ha quedat aquí en el pit, això és què vull dir?
1: Ai sí, t'entenc moltíssim, Josep. Escolta, m'apunto moltíssim, Balandrau, em sobta que no hagués sortit abans, per tant gràcies per presentar la candidatura. Una abraçada, bonic, fins ara.
7: Gràcies, guapa, adéu.
1: Va, i acabem la ronda amb la Soraya de Santa Coloma de Farners. Soraya, molt bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
1: Quina candidatura Mira, presentes?
8: Jo volia dir al Pic de l'Àliga, de la Vall de Núria, que no sé com... Encara no ha sortit la Vall de Núria com a símbol de Catalunya, també.
1: Estic molt d'acord. Clar, seria la vall, avui estem demanant muntanyes, però un altre dia farem un especial valls i em sembla molt interessant. El Puig de l'Àliga, que no havia sortit. A més, hi ha un refugi molt interessant, el Puig de l'Àliga, que si us hi podeu passar un parell de nits, superinteressant. L'obrim, Soraya. A tu per què t'agrada especialment el Puig de l'Àliga?
8: Bueno, tinc molt bons records perquè vaig pujar embarassada i al mes de maig i estava tot nevat. Ens va caure una nevada que no ens esperaven gens i em dóna molt bon record.
1: Uau, Déu-n'hi-do, embrassada, nena, i amb una nevada,
2: és que,
1: eh?
2: És que tu creus que hi hauria algun home que ho fes? És que no, és que a la primera setmana d'embaràs ja es agafaria la baixa i nosaltres a pujar muntanyes. La meva cunyada va pujar a la Mola quan va sortir de comptes per a veure si...
1: Però per dius?
2: Sí, per provocar-se el parc.
1: Mare meva. Soraya, apuntem el pitjor a l'Àliga. Núria i en Josep, que també ens havia obert a Núria a Balandrà. Una abraçada bonica. Fins ara.
4: Osona va guanyar punts, eh?
1: Adéu, adéu. Va, tenim encara més aspirants, més muntanyes per defensar. Aquesta vegada consultem a un meteo del 3CAT. Dani Ramírez, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Dani, hem d'anar superràpid perquè avui ens ha rebentat el telèfon, eh?
9: M'encanta, és que és un tema que ens apassiona.
1: És que ens apassiona.
9: I la majoria de muntanyes que heu dit les he pujat. Em faltaria el Balandrau i el Tibidabo, perquè el Tibidabo hi ha pujat amb la cuca de llum, però a peu.
1: Home, nen, doncs ja, escolta'm, has d'anar-hi a peu, eh?
3: Pujada popular amb Dani Ramírez, amb la solució.
1: Muntem-ho.
9: Escolteu-me, mira, jo tiro cap al Prepirineu, en un lloc tranquil, on no hi ha molta gent en general. Mira, pots trobar voltors, molts voltors.
1: Molts voltors.
9: Molts isards. I pots trobar aquelles vaques que van fent aquella remor amb les esquelles. I ens referim a la Serra d'en Sija, a la zona de Gallina Pelada, a prop de Saldes, a Fígols, la part alta de Cercs, i realment és impressionant. Jo allà hi faig les meves retirades al vespre i torno de nit amb el fanalet.
1: Ja ho sabeu, si voleu trobar en Dani Ramírez retirant-se al vespre, aneu a la Serra d'en Sija. Candidatura oberta, no l'havia dit a ningú, Dani.
9: Bé, perquè clar, al costat, que el veus molt bé, tens el Pedraforca, que és espectacular.
1: Eclipse, no?
9: Mirant a baix veus el Montseny, veus a Montserrat, Sant Llorenç del Munt, també molt estimat per mi, però jo penso que és un lloc... No hi aneu, és molt lleig.
1: Clar. Ai, Dani Ramírez, escolta'm, t'agraeixo moltíssim que hagis volgut ser part de la solució i que sempre abracis tant els continguts que et proposem. Una abraçada, bonic.
9: Igualment, una abraçada.
1: Fins ara, adéu, adéu. Ja. Doncs ha parlat Dani Ramírez, ha parlat de Neus Rossell, ha parlat en Jair Domínguez, ha parlat la Natàlia Moreno, el Malcom Otero, la Marta Pontnou, els oients que han decidit participar avui, la Soraya, en Josep, l'Albert, en Joan Josep, en Joan, en Lluís, en Joel, la Montserrat, en Jordi, l'altre Montserrat, i moltíssima gent que ho ha fet a través del 677-38-77-19. Últim recompte, perquè anirem a la publicitat i a la tornada direm quina és la muntanya més representativa de Catalunya segons els catalans.
3: Hi ha molts oients que estan dient Malcom i que han votat per Montseny, la Mia, el Jordi... L'Angelina diu, penseu en tirar cap avall, si us plau, el Montsià amb la seva foradada. Molta gent també defensant el Puigsacalm, com per exemple la Mia, i molta gent defensant Montserrat, i molta gent també defensant la Mola, com l'Ali.
1: Anem a la publicitat?
3: Ai, agafem
1: aire. I a la tornada sabrem... A veure, traient Montserrat de l'equació, sabrem quins són els cims més representatius de Catalunya.
10: La solució, amb no Elisenda de Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda de Carot, a Catalunya Ràdio.
1: I després d'escoltar tots els arguments dels nostres convidats, especialistes, les vostres trucades, els missatges de WhatsApp, ha arribat el moment. Fran Domènech, l'audiència de La solució ha decidit que...
3: La muntanya més icònica de Catalunya és... La muntanya de Montserrat!
1: Bravo!
3: No es podia saber,
1: eh?
3: Per sorpresa de ningú. Però,
1: aquí l'interessant és la segona posició.
3: Sí. El podi es completa en segon lloc amb la muntanya del Canigó.
1: Mira!
3: I en tercer lloc amb el Pedraforca.
1: Bravo.
3: I s'ha de dir que entre els cinc primers es colen en quart lloc el Montseny, defensat per Malcom Otero, i la muntanya de la Mola.
1: Natàlia Moreno, moltíssimes gràcies, estimada, per haver participat avui. I gràcies a Ràdio Lot. Marta i Malcom, ens sentim la setmana que ve.
2: A veure si el Malcom es tatua al Montseny, perquè, clar, si tant el defensa, es tatua-te.
1: Fran Domènech, fins aquí la solució d'avui. Tornarem dilluns, ho farem amb el divulgador Joan Anton Català per parlar de la Lluna. Què en sabem? Com ens afecten les fases lunars? Fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una busquem la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Donald Trump rebutja la proposta d'alto el foc de 7 dies plantejada per l'Iran i preveu reprendre els bombardejos després de les eleccions de mig mandat del novembre. Així ho assegura The Wall Street Journal. La proposta de Teheran, feta pública aquesta matinada, que contemplava reobrir l'estret d'Hormuz i reprendre les negociacions nuclears a canvi que els Estats Units aixequin el bloqueig als ports iranians, que està afectant greument l'economia del país. La presentada des de la seu de les Nacions Unides, el ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, que ha subratllat que ara la decisió és en mans de Washington.
2: El termini de 7 dies començarà tan bon punt els Estats Units acceptin aquest pla. Per tant, si l'accepten demà, el període de 7 dies començarà demà mateix.
1: Mentrestant, el president iranià Massoud Pezeshkian ha expressat la voluntat de recuperar el marc de negociació pactat amb els Estats Units aquest estiu. OpenAI ha detectat que alguns dels seus agents d'intel·ligència artificial han intentat accedir sense autorització a webs d'organismes dels Estats Units i d'una universitat, sense haver rebut instruccions explícites per fer atacs informàtics. Segons una investigació de The New York Times, aquests casos formen part de comportaments imprevistos observats en sistemes dissenyats per buscar i recopilar informació. En algunes situacions, quan no podien obtenir determinades dades, els agents van intentar identificar vulnerabilitats de les pàgines web per accedir a continguts restringits. Entre els objectius hi havia portals de la Comissió de Borsa i Valors del Departament de Comerç i del Departament d'Educació dels Estats Units. La Casa Blanca ha vetat de nou la CNN i li ha impedit viatjar aquest dissabte a bord de l'Air Force One per cobrir un desplaçament de Donald Trump a Tennessee. La decisió arriba malgrat que un jutge havia ordenat restituir les acreditacions de la cadena després del veto anunciat la setmana passada. El conflicte se centra ara en l'accés de CNN al pool de premsa presidencial, el sistema que garanteix la cobertura compartida de les activitats del president. Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes. Se'ls ha de substituir un cargol del sistema de direcció. Els models afectats són el Seat Ateca i Tarraco, fabricats entre l'abril del 2016 i el setembre del 2024, els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy, produïts entre el 24 de setembre del 2013 i l'1 de juliol del 2024, i l'Audi Q3, fabricat entre el 31 d'octubre del 2017 i el 23 de maig del 2025. Llibertat amb càrrecs i sota fiança de 80.000 euros per a la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere. La dona va ser detinguda dimecres a Madrid, acusada d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte. El nou espai Imagina de Barcelona s'ha inaugurat aquesta setmana amb una exposició inèdita que permet, entre d'altres, visitar amb realitat virtual projectes mai construïts d'Antoni Gaudí. La mostra, titulada Codi Gaudí, reuneix recerques pioneres sobre l'arquitecte a la seu de Mediapro. Montse Mas.
3: La proposta, que combina art, ciència i tecnologia, és el fruit de prop de 20 anys d'investigació al voltant de com dissenyava l'arquitecte i està comissariada per Galdric Santana, director de la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya.
4: Gaudí és una persona que tothom sap qui és, però en realitat conèixer-lo, ningú. Sempre s'ha treballat des de l'àmbit de la història de l'art, del context, diguem-ne, social, de la interpretació de l'obra construïda, però sense entrar, doncs, en tot el sistema que ell tenia, que era molt peculiar.
3: El punt fort de la mostra és l'experiència immersiva que permet recórrer edificis de Gaudí que mai es van fer realitat, com l'hotel Attraction projectat per a Nova York o la font monumental pensada per la plaça Catalunya, que el comissari ha proposat a l'alcalde de Barcelona que estudiï construir-la. L'exposició, emmarcada en l'any Gaudí, es podrà visitar a la capital catalana fins a finals de gener i després viatjarà a ciutats com Montreal o Xangai.
1: Esports, el Girona ha guanyat l'Albacete per 2-0 a Montilivi en el primer partit de la setena jornada de segona divisió. Aquest dissabte serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 al Palau contra el Cartagena. Els blaugranes ara són segons en la classificació a 2 punts del Palma Futsal, que és el líder. En els partits de seleccions de classificació per a la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0, França 1. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït després perquè s'ha fet mal al genoll esquerre. El blaugrana Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona, Bennat, que ha jugat 60 minuts. I aquest dissabte jugarà la selecció espanyola absoluta, s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley, amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria.
0: Fins aquí les notícies.
5: Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
6: Un món on tothom està de vacances.
7: Convidem la cantautora Mar Pujol, que publica nou disc, D'aquesta aigua no en veuré. Li proposem un recorregut per les referències aquàtiques de les lletres del disc.
8: Quan va ser l'últim cop que vas plorar?
9: Ahir, d'emoció. Però si vaig plorar de bellesa. Simplement parlant de com ens estimem amb la meva parella.
10: Que bonic, per favor.
9: Sí.
5: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
11: I no en tinc prou.

0: explicar, això?
1: No.
2: Tantes coses que no es poden explicar. És
1: no
2: dia,
1: tantes.
2: És dia de bombes.
1: Ah, que n'hi ha més.
2: Home, n'estan passant de grossíssimes. Només diré una cosa.
0: Bé, m'hi han tret la música i tot.
2: En Marc Andreu té parella.
1: Què dius?
3: No, te'n diré una altra. Té dues parelles.
2: Carai!
0: Però posa, no. Home, però no posis... Posa festa, no dubte.
2: T'explico realment el que ha passat. Fa uns dies vam llegir un WhatsApp que havíem rebut al programa, que en xarcuter d'en Marc Andreu, que treballa al Bonpreu, persona que Marc Andreu no té ni present, vull dir, no sap ni quina cara fa, declarant-se. Un missatge molt ben escrit que venien ganes de contractar-lo de redactor,
1: sí.
2: Perquè és que era preciós aquell missatge que vam rebre. I això deu fer 3-4 dies i l'equip de Bonpreu ens ha enviat avui una carta de pernils per en Marc,
4: un paquet d'embotit
2: per en Marc Andreu dient bé, que de part del xarcuter.
0: Hi ha el telèfon del xarcuter?
4: No. El tinc jo perquè és el WhatsApp que no surti d'aquí.
1: Ah, clar.
3: Però sí, clar, que... és el Bonpreu on ell compra habitualment. Aleshores ho té fàcil, en Marc Andreu.
0: On queda aquest Bonpreu?
3: No sé, perquè cada dia em conec menys els barris de Barcelona.
0: Carai, o sigui que avui Marc Andreu d'enhorabona. A mi que no està gaire bon humor al matí, eh?
3: Doncs ara...
0: Ha anat pujant.
3: Està molt amunt, ara.
0: I tu, Marta, vas pujant, vas baixant, com vas?
4: Jo pujaré.
0: Ah, pujaràs?
4: Jo estic de pujada.
0: Ah, mira.
4: I tu, de pujada, i sobretot perquè anirem a la pel·lo amb la meva filla i segur que serà una gran aventura ara a la sortida.
0: Ara, al vespre?
4: Sí, al vespre.
0: Perruqueria vespertina.
4: Escolta'm, si feu plaga aquesta hora, què vols?
0: Escolta,
4: una hora que és terrible, deixa'm dir-ho, terrible per conciliar.
0: Ni que t'obliguéssim.
4: No puc anar a buscar la meva filla cap dia a l'escola.
3: Marta, agafa-ho tot
4: vale.
3: A buscar la filla.
2: No, puja a direcció i munta el pollo a Jordi Borda, que és el veritable culpable de tot això. Home,
0: no sé si és avui.
2: És que és veritat, el Francesc... A veure, tampoc és el que manes.
0: Diu, t'estimem molt, però manar...
2: Mano més jo que en Francesc, aquesta és la realitat.
0: Doncs a vegades...
2: No, és, ja anirien molt millor les coses.
0: A tu, en quin departament de la casa et veuries sent molt eficient?
2: A mi m'agradaria treballar a Renfe.
3: Ah, vale, tenies ganes de... Vale.
0: A Renfe?
2: A Renfe.
0: Però a quin departament? A comunicació?
2: El departament d'anul·lar Renfe, de destruir-ho per dintre.
0: Mira, perdona, Donald Trump va anomenar una consellera per desmuntar el departament d'educació.
2: Veus?
0: Podries ser tu la responsable.
3: Bueno, llavors hauries de muntar una altra història per la gent que necessita el tren.
2: És que, escolta, ahir era festiu a Barcelona.
0: Sí.
2: Perquè són les festes de la Mercè, la patrona. Cardedeu, almenys fins ara, no és cap barri de la ciutat capital i no només això, ni tan sols és àrea metropolitana. Per fer-nos a la idea. Ah, doncs els trens com si fos un diumenge o fos 11 de setembre.
0: Compte que aquest tema va portar una discussió a la reunió del programa, que va haver-hi crits, i algú que no era del programa, que va passar per la redacció després de la reunió, va detectar mal ambient i va dir: què ha passat avui a la reunió, que esteu tan tensos?
2: Quin era el motiu de discussió, que ara dic jo qui tenia la raó?
0: No, el motiu de la discussió és: abans de proposar un tema pel programa, mirem què hi ha al darrere.
2: I què hi ha al darrere?
0: No ho sabem. I això és el que em queixava.
2: Però no et sembla tu que...
4: És dur, en Garriga, les reunions de temes de la tarda.
0: Sí. Jo vull
4: perquè
0: saber...
4: Perquè li venem temes i diu: vale, com el faries? I amb qui?
0: No, és que ara farem el que no vam fer a la reunió. Jo vull saber si això que estàs dient tu, que efectivament no té cap sentit...
2: Home, ni un.
0: Però potser té una explicació i et diuen: no, és que,
2: doncs que
0: han
2: entres...
0: de fer X festius l'any i hem decidit agafar la Mercè per X raó. Doncs, noi, si n'han de fer X...
3: Potser és que... No?
2: Que ho facin per Festa Major de Granollers.
3: El volum de gent baixa molt,
2: però
0: potser hi ha més treballadors de Barcelona que no d'un altre lloc i llavors trien el... No, però és que no ho sé!
2: Doncs que ens
0: no treballo a Renfe, jo tampoc.
2: Que ens en informin, perquè el que és més al·lucinant és que tampoc fan cap anunci especial els dies previs. I si tu vius a Cardedeu i corres a Sant Celoni i cada dia agafes el tren, aquell dia, si tu agafes el day 20, et quedes penjat perquè només passen els day 50.
3: S'ha d'informar.
0: Informació, això no hi ha discussió.
2: És que els nens ahir dijous a l'escola van anar-hi, a Cardedeu. No, vull dir, clar.
0: Sí, ja ho sé.
3: Bueno, de tot Catalunya.
2: Exacte. És com la gent que a mi em deia: no fas festa per la Mercè. Dic: treballo a Ràdio Barcelona, eh que no? Bueno, vull dir, bé que la gent de Mollerussa voldrà posar la ràdio i que l'Ostrella els estigui dient bon dia.
0: I així va ser.
2: Així va ser.
0: I
2: així
0: a la tarda li vam dir bona tarda i al vespre vam fer un carrer sortir.
3: Clar, clar.
0: I un club tàndem i tot vam fer, i la set. Molta gent, eh?
2: Va venir molta gent, Francesc, va ser molt bonic a la Setmana del Llibre, que encara dura, eh? Encara hi ha una setmana més de Setmana del Llibre, per si us animeu. Hi havia tota una part infantil, Marta.
4: Fins quin dia dius que és?
2: Jo diumenge. Crec que, o sigui, jo crec que diumenge, sí.
0: No, exacte, aquest diumenge.
4: Aquest diumenge, diumenge encara
0: sí,
4: hi són.
0: Sí, són 10 dies. Es diuen setmana, però són 10 dies.
4: Perfecte. I tenien tot d'escenaris infantils, amb moltes propostes de jocs, o sigui, interessant.
2: Ah, diumenge, encara obren per això?
0: Sí, vinga. Sí, sí. Home, perdona, que diumenge presentem el llibre del Francesc Soler. A 3:15.
4: Molt bé.
0: L'escenari 3, crec que és. Allà us esperem. I si no, vas allà i ens vam trobar més famosos ahir allà que cap altre lloc.
3: Et trobes a tothom,
0: Albert
3: allà.
0: Sí. Màrius Serra. Bueno, dos, però...
4: Ja és més.
3: Bueno, però importants.
4: No és gaire, però són noms. Sí, saps sí. On vaig jo diumenge, que no podré venir-vos a veure on? La presentació de la setmana? A un concert de Manu Guix.
0: Mira...
4: Com et quedes?
0: Estic a punt de desmaiar-me del que suposarà això un abans i un després del que no sortirà.
3: Ho sap en Manu, qui vas, o et veurà de sobte entre el públic?
4: Ho sap i està il·lusionat.
3: Déu meu.
0: Home, com per no estar-ho.
3: Déu meu.
0: Perquè això serà una promo per ell. No s'haurà parlat mai tant dels concerts de Manu Guix.
4: Ah, els hi va fer una mica d'angúnia, aviam de què parlàvem. Van fer allò tant de famós de voler saber una mica.
3: Van demanar temes,
4: es no? Pensaven que potser voldríem dur-ho cap a una part molt morbosa. Dic, no saps que jo sóc fan veritable? Jo vull cantar amb tu un satèl·lit orbitant.
0: Què diu la samarreta aquella que tens?
4: No diu res, no, només és la cara de Manu Guix. Amb una imatge n'hi ha prou.
3: No hi ha lletra.
4: Si tens la cara de Manu Guix, tu creus que cal dir res?
3: Tota
4: en Manu podria no haver cantat mai. I només passejar-se pel món.
0: Autor de la sintonia de la tarda de Catalunya Ràdio. Pum, pum, pum, pum, és seu. Doncs amb els pum-pums ens anem a una pausa i arriba el que no surti.
5: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
6: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el

0: Un quart de set, Juliana Canet, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Roger.
0: I Marta Montaner, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda. Saps que no és fàcil la feina de xiulador i hi ha concursos internacionals per tot el món?
0: És dificilíssim. I m'indigna que hi ha grups que quan han com de xiular tiren d'un filtre o del que sigui i no xiulen directament des de l'escenari. I l'altre dia vaig anar a un concert que vaig veure que sí que xiulaven en directe
1: tu,
0: i afinant, i em va agradar molt.
1: Roger, tens molt bon xiulet, perquè tu saps xiular així, amb els llavis, diguéssim.
0: Sí.
1: Però després, amb els dits...
0: Amb els quatre dits...
1: Allò de pastor...
0: I amb el cercle, saps? Uf, amb el dit gros i el dit índex...
1: Molt de partit de futbol.
0: També,
1: i molt de concert, de futbol. Justament, de voler aplaudir fort i dir, va, anem a animar, que la resta de gent hem de cridar, saps? I fer...
0: Els que sabem xiular ens sentim amb aquesta obligació moral de xiular si ningú ho està fent en un concert. Bé, està sonant aquesta cançó que ens interpreta en Carles, sempre que hi ha un aniversari, perquè avui la Rosalía fa 34 anys, per tant, per molts anys. Un aniversari que arriba només 6 dies després del de la seva nòvia, la model francesa Lori Bahía. I atenció, perquè gràcies a un oient del que no surti, us podem dir que està passant el dia del seu aniversari a París amb la nòvia. És un missatge que hem rebut a 3:45 de la tarda, amb una sirena. Diu, info Rosalía de primera mà. Surto del metro i me la trobo de cara amb la Loli. Això significa que passarà el seu aniversari amb ella aquí a París. Un petó a totes.
1: Molt ben fet, em fa una enveja espectacular. Poder passar el teu aniversari a París, amb un dia, a més que he vist que ja els hi fa un sol espectacular.
2: I alliberada d'una cosa que potser era esclavitzava una mica, que és una gira mundial.
1: 100%, ella devia muntar la gira tot dient això ha d'acabar abans del meu aniversari.
2: Segur.
1: I ja no només per tenir el dia del seu aniversari lliure, que jo crec que en el seu cas és el de menys, perquè és que ella és una obsessionada de la feina i és molt disciplinada, sinó també gairebé per alguna qüestió espiritual. S'has de deixar el cercle tancat de looks abans de ja passar d'edat.
2: Pensava més en aquesta cosa de càrrega mental, però ella ja ha dit que està la nova era. Que looks s'ha acabat? Ho has llegit això i que ja està en la següent?
1: Està en altres, que dirien.
2: Que ja veurem quina serà.
0: De moment a l'era del relax,
1: bueno, Marta,
0: i la felicitat, tinc la sensació.
1: O no ho veurem. Perquè no passa res, però la Nina ja fumarà pitis quan surti el disc de la Rosalía, m'entens?
0: Home, 3-4 anys passaran segur.
1: Seguríssim.
0: Si no 5. Bé, anem al 677-27-1058 perquè ens comencen a arribar les primeres crítiques de la nova pel·lícula d'Ester Expósito. Hola, és la primera vegada que us escric i us escrivia per informar sobre la pel·lícula que vau comentar fa uns dies, Enfrentados, marfil de l'Ester Expósito.
3: Su padre me ha contratado para protegerla. A ver... No eres consciente de la gravedad de todo esto.
0: I més que comentar-la, recordo que la vam destrossar, aquesta pel·lícula, abans de veure-la.
1: Bé, perdona, i quan en vam parlar, una gran oient nostra, molt amiga d'aquest programa, que desvelaré la seva identitat, em sap greu si volia ser anònima, Rita Rakosnik, em va escriure dient-me que era una pel·lícula que no me la recomanava gens perquè era tan dolenta que ni tan sols la podies veure per fer hate-watching.
2: O sigui, no fa allò del cercle de la bellesa.
1: No, és tan dolenta que no la gaudeixes ni com a obra pèssima. No aconsegueix ni això. Això em va dir ella, que és molt cinèfila, i jo me la crec molt.
2: Doncs hi ha un oient que no opina el mateix.
0: Opina el contrari, i d'aquí la riquesa d'aquest programa.
1: I tant, nena, està ple d'opinions contràries. És que és
2: doncs
1: així.
2: Sí, constantment.
0: Sí,
1: a mi
0: clar,
1: pot parar
0: la gràcia.
1: La hippie, més parroflauta, que jo ja li veig els anys de ran militant a l'esquena, i la pija més pija parlant-me en castellà amb la seva copa baloni i laicos, pel carrer.
0: Sí, sí, coincideixen aquí cada tarda.
1: Sí.
0: Diu, bé, doncs la pel·lícula està bé, però al principi és una mica massa romàntic. Diu, ara, quan comencen els girs de guió, entenc que s'anima. Us la recomano per veure. Jo crec que li posaria un 8/10 i està feta clarament en projecció internacional, com dèieu vosaltres. Moltes felicitats pel programa. Una llàstima que s'acabi.
1: Sí, rei.
0: Avui s'ha estrenat La Bola Negra i dimarts en parlarem, perquè dilluns tenim entrades per anar-la a veure i la comentarem aquí al programa. Passen 5 minuts d'un quart. Hem de parlar de l'Aitana, que entenc que la tenim més reivindicativa que mai, Juli.
1: Sí, tot arran del que ha passat aquesta setmana amb la Mari Carmen, que és aquesta veïna de Madrid de 87 anys que va ser desallotjada dimecres, després que el 2020 comprés el pis on viu, des de fa dècades, el grup Voltor Urba Gestión.
4: Me llamo Mari Carmen, tengo 87 años y el próximo día 29 de octubre me quieren desahuciar. Vivo en esta casa del barrio del Retiro desde el año 1956.
1: Llevo. És una situació que no ha deixat indiferent a ningú. De fet, ens heu escrit moltes perfectes comentant que fins i tot perfils com les Pombo s'havien posicionat, havien compartit imatges del cas.
2: No totes, per això.
1: Però la Marta Pombo, per exemple, perquè a més era la quarta vegada que intentaven desallotjar la Mari Carmen, ja ho havien intentat en altres ocasions, mai amb èxit. I també jo crec que molta gent s'ha posicionat perquè al final de Mari Carmen n'hi ha moltes i tal i com està la situació de l'habitatge amb els preus disparadíssims, cada vegada n'hi haurà més. I és per això que ara aquesta dona ja gran madrilenya és un símbol reivindicatiu a favor de l'habitatge digne. Clar, per mi aquí cal tenir en compte també que la història de la Mari Carmen no només està servint per alimentar, depèn de quins discursos de l'esquerra, sinó que també ho està fent la dreta, d'aprofitar-se d'aquesta història. De fet, la mateixa Jessica Goicoechea també compartia imatges sobre el cas pels seus instastories o feia repost a un vídeo d'Instagram on unes noies feien aquest joc discursiu tan trampós de primer els de casa.
5: A Mari Carmen le tiene que ayudar el Estado con nuestros impuestos, que para algo los pagamos. Esta misma semana nos hemos gastado 88 millones de euros para ayudar con la acogida en Ceuta. Però Mari Carmen se queda en la calle.
1: El que vull dir és que quan es comparteixen aquestes imatges del cas de la Mari Carmen no sempre és amb una reivindicació des de la perspectiva de les esquerres, sinó que la dreta també s'ha apropiat d'aquesta història, perquè al final és una història tan bèstia el fet que una senyora de 87 anys s'hagi de trobar vivint al carrer després de dècades vivint al mateix pis, que tothom ho agafa pel cantó que vol per reivindicar lo seu, al final, no? Per tant, és una qüestió que tothom s'ha fet seva i són molts els perfils que han compartit informació sobre el cas de la Mari Carmen o les convocatòries de manifestacions. I és un contingut que també s'ha compartit moltíssim en el format de la conversa que van tenir la Mari Carmen amb la comunicadora Inés Hernán.
6: Estos años me han pasado factura a mi salud. Me encuentro como una persona inútil. Yo jamás he sido inútil.
1: Estoy aquí. I una de les persones que va compartir aquest vídeo de la Inés, que ja és viralíssim, és l'Aitana, que després, a més, ha seguit compartint informació sobre el cas de la Mari Carmen. En principi, doncs, nosaltres estaríem a favor de que l'Aitana fes aquest repost, no, aquesta republicació, perquè, a més, és veritat que la Inés Hernán té justament uns colors polítics molt clars tirant cap a l'esquerra. Però la cosa no és tan senzilla. Perquè, clar, jo estic del tot segura que l'Aitana s'ha solidaritzat de tot cor amb la Mari Carmen, com no pot ser d'una altra manera, si tens els sentiments mínims en funcionament. Però, clar, compartint aquest vídeo, ha sortit molta gent recordant-li que ella també fa negoci amb l'habitatge, com va explicar al febrer del 2025 quan va visitar la revuelta.
7: Tengo cuatro casas.
8: Cuatro casas, ¿eh? Bueno, pero...
7: Cuatro. De las cuales en una vivo, en la otra también vivo, que es en Miami, y las otras dos las tengo alquiladas.
8: Vale. A buen precio. Las que tengas alquiladas, ponlas a buen precio, Aitana.
7: Están a buen precio.
8: No especules con las casas, ¿eh?
7: No especulo con las
8: casas. Ponlas baratas para la gente.
7: Están bien.
1: Amb en Broncano fan broma sobre tenir els pisos a bon preu. I quan fan aquests comentaris no es té en compte que no és només que l'Aitana sigui propietària de 4 habitatges, sinó que des del 2022 té una empresa al sector immobiliari, de qui n'hem parlat molt, anomenada Sop i Oli, S.L., en honor a les seves mascotes, aquell parell de gossos gegants que l'altre dia justament la Marta reclamava on eren, que no hem acabat de rebre respostes. Així doncs, com us podeu imaginar, l'Aitana no ha pogut esquivar les crítiques que l'assenyalen com a part del problema que ella pretén denunciar amb el que comparteix. Tot i que jo estic segura que ho fa amb bona intenció, la veritat. Sigui com sigui, jo també penso que, o sigui, que podem assenyalar l'Aitana i se la pot criticar per això, però també un de vegades s'ha de mirar ell mateix. Llavors, des d'aquí el que proposo és que si el tema de l'habitatge us preocupa tant com a l'Aitana, doncs que seguiu el sindicat de llogateres a totes les xarxes socials, que seguiu les convocatòries que fan, que les expliquen sempre des d'allà, o fins i tot que us hi afilieu perquè fan moltíssima feina des del sindicat.
0: L'altre és que ella, arran d'això, comenci a prendre consciència a partir d'ara i decideixi canviar algunes coses, que ho dubto, però bueno, que podria ser.
1: Com a mínim suposo que no ho explicarà amb tanta lleugeresa, que és el que a mi em sorprèn més d'aquest cas, que l'Aitana se senti amb la tranquil·litat de poder anar a la revolta i explicar que té aquestes propietats, per exemple.
2: El tema aquí, però també és un tema que podem veure, en els nostres amics, en la gent a qui nosaltres seguim,
0: també.
2: És que de vegades hi ha històries que colpeixen tant que et veus obligat a compartir aquella story, aquella publicació, però després te'n vas a dormir tan tranquil a casa teva.
0: Ho fas com perquè toca, no?
2: Ho fas perquè toca, perquè saps que queda bé i després tu potser estàs tan tranquil amb la teva consciència.
1: Però una cosa és, si comparteixes això i diguéssim que a nivell de valors està tot bastant coordinat, no? Clar, que tu te'n vas a dormir en el teu pis d'estudiants amb els teus companys que esteu pagant com podeu 500 euros per cap per una habitació sense llum a Barcelona perquè us toca estudiar aquí, no? Perquè sou de vés a saber on, i per tant ja entenc que ho fas des d'una perspectiva molt diferent perquè et sents molt més part del problema que no pas l'Aitana, que entenc aquesta contradicció que la gent li assenyala, clar, que ho fa des d'una perspectiva molt diferent.
0: Que també et trobes coneguts teus que potser a casa tenen 10 pisos i que també ho comparteixen.
2: No acabo de conèixer tanta gent que tingui tants pisos, però sí que està ple d'hipòcrites.
0: Sí,
1: clar. Amb això i tants altres temes.
2: Absolutament.
1: I també és veritat que ara... Però és
2: aquest debat de posicionar-se, de si has de compartir alguna cosa o no, i si comparteixes això ara t'has posicionat, i llavors potser et veus esclau d'haver de posicionar-te sempre, per molt que després diguis, a mi me la pela. Això passa amb famosos.
0: Bueno, és allò que diuen que el silenci posiciona, no?
1: Però que a més aquí, per mi no es tracta ni de posicionar-se ni no posicionar-se.
2: Però per mi tot no deixa de ser una lluita de la seva reputació. Però de tots els famosos, eh? És a dir, que jo crec que això és objecte de converses de WhatsApp amb els seus equips de PR, de veure si això ho haig de comunicar. Aitana, creemos que esto deberías compartirlo. O sigui, jo crec que aquí hi ha una estratègia calculadíssima, però d'ella i de tants altres famosos.
1: Estic molt d'acord, i el que a mi em sembla també és que justament en aquest cas és molt fàcil de compartir, perquè és el que dic, qualsevol persona que tingui una mica de sentiments i d'empatia li posen els pèls de punta a veure el cas d'aquesta senyora de 87 anys fora de la casa on ha estat vivint durant dècades. Vull dir que és impossible que això no t'arribi, fins i tot encara que siguis de dretes. El que passa que és el que comentàvem amb la Goico, la dreta s'ho agafa des d'una altra banda i també es fa seva aquesta història.
2: Sí, sí.
1: Però és tan tràgica la història i és tan tremenda que tothom... És molt fàcil compartir,
2: sí.
1: M'entens? Per desgràcia.
2: Sí.
0: Bé, 2 minuts i arribem a 2:15. Toca parlar de la Dulceida.
1: No sortim de la sintonia de tensió, ara, no?
0: Aquesta música no augura res bo.
2: Ara, tot molt més frívol, amics.
0: Ara parlarem de la seva agència, que és InManagement, que sembla que està en crisi. I abans de res, recordem que el seu web continua amb aquell comptador zero des de fa mesos.
1: Amb aquesta model amb una americana...
2: No, és la Sofia Suescun.
1: Què és aquesta?
2: La Sofia Suescun.
1: Jo no sé qui és.
2: No! Va guanyar Gran Hermano, és la filla de la Maite Galdeano. Home, però tu les coneixes, aquestes?
1: Jo conec les que s'han fet influencers de posteriori.
2: Sí, aquesta s'ha fet influencer, sí. No, és de les poques que li queden ara, la Dulceida.
1: No te n'aniràs a dormir sense descobrir més
0: gràcies
1: coses.
0: A Déu. Sí. Gràcies a Déu. Doncs, Marta, sobre aquesta agència...
1: Que sempre està com jo avui, en aquest moment, mai s'entès ningú.
2: Mai no entès
1: qui era.
0: Bueno, gràcies a Déu que vens un dia al meu equip. Tal. A veure, hi ha novetats, Marta, sobre aquest tema?
2: Sí, i no són bones. Vaja. Ja ens ho ensumàvem,
0: sí.
2: Que la crisi era galopant. I ara resulta que en només un mes fins a 4 influencers han deixat l'agència de representació de la Dulceida.
1: I com sabem que les han deixat elles i no al revés?
2: Jo no sé res, Juliana, jo tot el que sé m'ho ha explicat l'Anna Gurgui a un programa i de seguida ho explicarem.
1: La meva cosina segona i besneta de la Rodoreda, no s'ha d'oblidar mai això.
2: I això és informació real, eh? Per la gent que es pensi que la Juliana diu coses... Que... No, l'està tocant millor que mai. Sí. Doncs bé, una de les baixes, la més coneguda, és la de Susana Bicho, que és amiga de la Dulceida i aquella que ja hem explicat moltes vegades que va reconciliar, almenys públicament, Maria Pombo i Dulceida en un podcast. Doncs ara, com va explicar en exclusiva fa un parell de dies la cosina segona de la Juliana, l'Anna Gurgui, al programa El Sótano, hi ha una nova baixa.
9: Os puedo decir aquí en El Sótano, en exclusiva, que hay otra talent que se ha pirado.
10: Pero ¿quiénes les quedan ya?
9: Ares Teixidó ha dejado la agencia de Dulceida.
0: S'han deixat la porta oberta i...
2: Ja no en queda res. S'escapa tothom, menys algú, i després explicarem qui queda. Ares Teixidó, que suposo que la teniu controlada, ella és catalana... habitual del món de la comunicació des que va concursar també a un Gran Hermano que ja no recordo si era el VIP o quin era, i també és l'exnòvia d'una de les millors amigues de l'Alba Paül, la dona de la Dulceida. El cas és que la periodista Anna Gurgui té molta més informació d'aquesta crisi que hi ha a Can In Management, perquè resulta que ha trobat l'origen d'aquesta fuga de talents.
9: Esta fuente me dice que están pasando cosas muy graves. Uy. Que la directora, no Ana Pascual, sino como la coordinadora que llevaba 8 años, se ha ido, que que era la que manejaba el cotarro, porque Ana Pascual sí es la imagen, igual que Dulceida, pero al final la que estaba ahí era la que llevaba 8 años, que los talents se quedaron bastante como desamparados ante esta ida de esta coordinadora.
2: Que això és un tema també, eh? Quan en una empresa marxa una peça clau, això té un impacte claríssim en la resta de treballadors.
0: I a més en aquest tipus d'empresa que tu tens confiança en aquella persona,
2: confiança
0: perquè
2: cega.
0: L'empresa no és res en si mateixa.
2: I que és veritat que ens pensàvem aquí que només hi havia l'Anna Pascual i prou, diguéssim. Jo m'ho imaginava així una mica Paquita Salas, però una mica més pujat, i és veritat que hi ha un equip. Sí, i que l'Anna Pascual moltes vegades és la cara o qui decideix les coses, però la feina del dia a dia la fa altra gent.
1: Bé, ja sabeu, petita història personal, anècdota, que a mi em van intentar reclutar l'equip in management.
2: Correcte.
0: És veritat.
1: És veritat. Amb totes les noies veig que totes són perfils que han sortit de Gran Hermano. De
2: sí.
1: Gran Hermano VIP.
2: Sí. Bueno, l'Àlex Tous també hi havia.
1: L'Àlex Tous, que no sabem ara ben bé. L'Àlex Tous està a punt de treure nova música.
2: Ah, vale.
1: Atenti, eh?
0: Però ell sí que va dir que sí, no? A in management.
2: Sí, va acceptar. Clar. Ara no sé si segueix o no.
1: Perdona, les Marc Andreu estaven a in management.
2: Marc Andreu, si estàs per aquí, m'has dit que li havies enviat un WhatsApp a l'Àlex Tous. Digue'm si t'ha contestat.
1: Em sent, les no, canputades també estaven... O són encara ara. És que in management, clar, no són tontes.
0: Van intentar com obrir Catalunya.
1: Va haver-hi un moment que les agències se'n van adonar que es podia fer negoci en català i que hi havia gent guanyant pasta fent contingut en català.
2: Sí, però just va coincidir que molta gent es va passar al castellà d'aquests catalans.
1: No, les canputades no.
2: Sí, l'Àlex Tous, sí.
1: Per ser justos,
0: ja ho havia fet alguna vegada.
1: Ah, ja ho feia. És d'aquests que ja sempre havia jugat aquest joc bilingüe.
2: Què va respondre tu?
1: Jo vaig dir que no, però no em va trucar mai l'Anna Pascual.
2: Ah.
1: Jo parlava amb una noia que es deia Raquel, maquíssima, fantàstica, que fins i tot vaig arribar a conèixer després a posteriori en alguna d'aquestes.
2: Que no fos aquesta la coordinadora.
1: No ho
2: sé. Ara hauríem de mirar el LinkedIn, jo ho miraré després, però ara haig de llegir el guió.
1: Entenc que la coordinadora no és la persona, no era la repre, diguéssim, de cada una.
2: No. És qui fa de directora,
1: vale.
2: No? En el dia a dia, a la pràctica. Doncs bé, hi ha malestar a In Management també perquè hi ha dos grans talents dins de l'agència de la Dulceida que s'ho mengen tot i que facturen moltíssim. Són dos noms que coneixem molt bé i que ara l'Anna Gurguia en revelarà, i amb una situació que contrasta molt amb la de les treballadores d'In Management, diu ella.
9: Es una agencia donde ahora mismo hay dos personas, talents, que están ofreciéndoles todo, que una es Belén Esteban y la otra es Inés García. Que las trabajadoras, algunas están hasta aquí, porque claro,
0: hacen dos el trabajo
9: ven
0: de
9: facturando todo lo que facturan, pero ellas tienen un sueldo bastante bajo, con lo
0: horror,
9: cual
0: claro.
9: Hay una inestabilidad importante en la agencia. Y otra cosa que llama mucho la atención es que Dulceida, que tiene una representante de hace muchos años, que la podemos ver en el documental tal, no pertenece a la agencia de Dulceida.
2: Que és una mica contradictori, també.
1: Sí, la Dulceida no és a l'agència.
2: La seva repre no es considera In Management. Ella té In Management com un negoci, però va a banda, lo seu. O sigui, els seus contractes i tot es gestionen a banda d'In Management. Això és el que jo he entès que explica l'Anna sí. Gurgui. I llavors, per anar refrescant la situació, ara mateix a l'agència de la Dulceida hi quedarien, com deia l'Anna, Belén Esteban, que avui crec que... va a la tele. Això he vist al meu algoritme d'Instagram i de Twitter, que no sempre funciona bé.
1: A la tele vols dir la nostra?
0: A la nostra?
2: No, a la nostra no.
1: Ah,
2: a no sé quina.
0: Ah, vale, vale.
2: A una espanyola.
1: Feu...
2: Llavors,
1: ja ho trobareu.
2: El de Viernes o una cosa així. Llavors, també hi quedaria Inés García, que és la parella de Lamin Yamal, que és veritat que amb un creixement exponencial de seguidors a les xarxes des que estan junts, o sigui que és un molt bon fitxatge.
0: Clar,
2: de la
0: Dulce
2: i d'aquí se li ha de reconèixer.
1: Que perdona, creus que... Jo ja estic jugant a que inventem, perquè no ho sabem, entenc, però creus que la va fitxar abans? Perquè m'estranya molt, Inés García, que la fitxessin després, perquè és veritat que Inés Management, tot i ser una bona agència,
2: clar,
1: no és de les més ben posicionades.
2: No, clar. Abans, doncs abans va un vertical de Marc Márquez amb la Maria Pombo i la fitxa.
0: Doncs un molt bon scout aquí qui la va fitxar,
2: per això,
0: perquè ella
2: no
0: tenia 40-50 mil.
2: A veure,
0: ella
2: ha tingut bon ull històricament, la Dulceida, i fent els Ídolo, que són els premis d'influencers que ella organitza, o sigui que ella sí que ha obert molt camí. Ara, que després la gent es vulgui quedar amb ell, això és una altra cosa. Llavors, a l'agència encara hi quedaria Melissa Pinto.
0: Bon nom.
2: Sofia Suescun, que la Juliana no la coneixia.
1: Imagina't com anem.
2: I t'anava a dir, para de comptar. Alguns més, però com que el web està inactiu, no pots consultar la cartera de talents.
0: No entenc,
2: Però l'Instagram sí, que el tenen en funcionament, i sí que vaig veient repost, stories i tal. Però, en fi. Llavors, l'Anna Curquí apunta una altra de les queixes dels influencers que han estat representats per In Management.
9: ¿Y cuántos quedan? Cada vez menos. Cada vez menos, y como te digo, pues es una agencia que aparte los ídolo abarcan mucho espacio, porque es verdad que es un trabajazo, y la gente que cuando se dedica a los ídolos, a representantes, si es tu representante, ya dicen entre los talents, bueno, pues nada, en 4 meses no nos va a llegar absolutamente nada.
2: Clar, De fet, és com que els ídolos són el nen mimat d'aquesta agència.
0: I tots els esforços van cap allà.
2: Tots van a organitzar aquests premis.
1: Que poder les representants o la gent que porten els negocis de les influencers no haurien d'estar ficades, però entenc que és una empresa que no és tan grossa i que, per tant, tothom fa una mica de tot que és el que passa en aquesta manera.
2: Té seu a Madrid i Barcelona, eh?
0: I l'altra és que t'hagin baixat en general les campanyes perquè la Publi ha baixat.
2: Bueno, allò que de la caiguda, no?, dels influencers, que es deia que petava la bombolla.
0: El destines a mantenir els grans noms i els més petits, doncs, marxen, clar.
1: Per mi el més interessant... Perdó, avui, Marta, t'estem tallant.
2: No, no, ja m'agrada, perquè és un tema que nosaltres fa temps que volíem tractar-lo, l'únic que no teníem tanta info.
1: A mi el que sí que em sembla molt interessant és el paper que tenen totes les persones que es dediquen en el sector influencer des de l'altra banda, que són les que estan tancant contractes de moltíssims diners, mentre segurament tenen un sou en bé mil·laurista.
2: Sí.
1: Que crec que aquí sí que t'ha de pujar molt la mosca al nas quan veus, perquè a més moltes vegades segurament has de fer guions a les noies que després fan els vídeos... Bueno, jo ho penso...
0: Les has d'acompanyar.
2: Ha de ser una mica com aquella escena de la pel·lícula Parasite, de Parasitos, no? Que el tio està conduint mentre té el darrere la persona milionària, sí, que l'està explotant, en fi. Doncs aquesta és la informació que tenim ara i que remena l'Anna Gurguí. I jo he tirat de maroteca i he recordat que en aquest 2026 la Dulceida ja havia tingut més baixes a l'agència, de perfils molt espanyols i que aquí el programa no en sonen, però que per ella devien ser un daltabaix econòmic i una pèrdua d'ingressos, com quan, per exemple, la va deixar Anabel Pantoja al maig i la Dulceida va haver de donar la cara.
11: Nada, ayer lo hablamos las dos, en plan porque ella tenía un evento y yo otro. Al final, nosotras nos llevamos muy bien. Estoy súper orgullosa del trabajo y ella también. Yo lo sé, qué hemos hecho con ella, qué ha hecho el equipo durante estos 6 años, porque relativamente empezó con nosotros a esto de Influ. ¿Sabes? Lo que pasa que luego hay rachas y a lo mejor ahora en el punto que está Anabel, pues en Keepers, que hacen más cosas de humor, podcast y tal, y no tanto lifestyle, pues le va mejor. Y yo lo espero, la verdad.
12: O sea, en realidad cada agencia está para lo que está, ¿no?
11: Claro que sí. Y no ha pasado nada raro ni nada.
2: Doncs això per una banda, però clar, també coincideix amb el que va destapar una ex representada d'InManagement fa uns mesos en un podcast. Estem parlant d'una senyora que es diu Fanny Carvajal. Jo, perdó per aquests noms, perquè primera vegada que surten a la història del que no surti d'aquí. Però aquesta senyora va pertànyer a l'agència de la Dulceida i explicava que va deixar de guanyar molts calés per com treballaven a InManagement.
13: Cada vez que me meto en el correo y veía que había correos que no se abrían o que había correos que contestaban pidiendo una barbaridad de dinero y no llegaban a un acuerdo, digo, chicos, que me estoy quedando sin esa publicidad y sin poder cobrar porque a ti no te cuadra, porque no me pagan lo que tú pides. O sea, es que ¿quién soy yo? Pero si yo misma lo digo, que yo no soy Tamara Falcó, ¿me entiendes? Para que me paguen 10.000 euros porque me lleve Burger King.
2: És a dir, ella considerava que, home, no, hem de posar-nos a negociar per un contracte de 2.000 euros o de 10.000 si els acabo perdent. És millor quedar-me amb la xifra baixa i treballar i que m'arribin campanyes que no encallar-nos en aquesta negociació perquè nosaltres aspirem a més, no, com a agència. Bé, sigui com sigui, la situació d'InManagement no crec que sigui fàcil de gestionar ara per la Dulceida i la seva mare. Sumat a tot de coses que li han anat passant en aquest inici de curs, com la Dulce Wedding 3, de fa 2 setmanes. Ahir l'aniversari de l'Alba Paul per molts anys, que va ser el seu aniversari. Ser mare d'una nena de 2 anys, gairebé.
1: I amb ganes de ser-ho una altra vegada.
2: Imagina't.
1: Més en el seu cas, que també és una mica més complicat, encara és la cosa...
2: Bueno, que és tot molt més clar. Implica més temps, etc. Llavors, roda-t'ho ara, la Gran Cita 2.
0: Clar, la tele, pel mig.
2: I ara... El diumenge planta't a presentar el Piro Musical de la Mercè.
1: Senyor Trescat, no ens distreguis a la Dulceida.
2: Home, ella dirà que per ella també és una gran oportunitat i que està en el seu pic laboral, que també...
0: I clar, que cobra tot això.
2: Pel que fa a la seva trajectòria personal, personal individual, li va molt bé. El que és ella com a empresària no et sé dir.
1: Creieu que amb un projecte com el Piro Musical, jo vull...
2: Espera, deixa'm posar la dada, vale?
1: Perdoneu que sóc plató. Només llenço preguntes.
2: Sí, però recordem que la Dulceida presentarà aquest acte de clausura de les festes de la Mercè a TV3, diumenge, a les 10, que no serà a les Fonts de Montjuïc, correcte, sinó que serà a la platja de Nova Icària, i banda sonora escollida per Josep Montero d'Oques Grasses. Això és la informació.
1: La pregunta que tinc jo és...
2: Sí.
1: Que no la sabreu respondre, però en podem discutir.
2: Vinga.
1: Sí, de sobte sí. Vosaltres creieu que en un cas com aquest, igual que s'havia sabut en altres moments que, per exemple, a les campanades hi havia, diguéssim, un caché bastant estàndard per tota mena de presentador que ho fes i tu t'adaptaves, diguéssim, perquè també és una... és un somni tan gros i és una projecció laboral tan bèstia que diguéssim que encara que siguis la Laura Escanes i estiguis acostumada a moure més pela, acceptes, no? Tot i que després, per culpa nostra, ja van aconseguir petar els preus ja per dintre. Però el cas és, creieu que quan li presenten a la Dulceida el projecte del Piro Musical ja va amb un pressupost de X o la Dulceida pot dir jo vull tot això?
0: Jo crec que hi ha dos contractes aquí. Tinc la sensació, no ho sé segur. Un, que ella s'adapta a l'import que li diu la tele, d'aquesta presentació es paga X preu, però per altra banda on crec que pot negociar ella és si fa promo a les seves xarxes de que presentarà això. Que
1: la jo banda, crec que això el pack digital, diguéssim,
0: no? El pack digital
1: no?
0: Crec que és una negociació a banda i jo crec que això és el que va fer també Laura Escanes amb la travessa.
2: Podria ben ser.
1: Un pack digital molt ben invertit, perquè, per exemple, l'anunci que van penjar a Instagram amb resposta amb la Dulceida, fet 5.000
0: likes.
2: 5.000
1: likes? 5.000
2: likes. Està bé, eh?
1: Marta, 5.000 likes, tenint en compte que la Dulceida té 3 milions de seguidors i 3Cat en té, deixa'm-ho consultar, 700.000? Home.
2: En quina era estaves tu, la Lover, no?
1: Tenen sort, que jo estic zen, perquè m'arriben a enxampar amb ganes, m'arriben a enxampar guerrera, però vaja, que jo crec que s'ha entès perfectament.
0: Sí, qui ho vol entendre ja ho ha entès.
1: Clar
0: sí.
1: Que també de sobte publicaron un perfil de 3 milions on tothom deu ser gent que no parla català perquè són 3 milions de persones que consumeixen el contingut en castellà que publica la Dulceida de les seves xarxes com a estratègia posa una cantada a presentar que et farà més m'agrada si penja allò del piromusical.
2: Tu acceptaries presentar el piromusical?
1: Marta, aquesta pregunta no té cap sentit perquè
0: espero
1: ells
0: que...
1: i menys...
0: No, sí, amb
1: la, la meva actitud
0: sí,
1: no,
0: contesta, és molt senzill, contesta-me-la. Ja,
1: depèn de quan paguessin.
2: Vale, doncs per 3.000 euros. Ho presentaries?
1: Podríem entrar en matisos, però sí.
2: Vale. Per 1.000?
1: Home, per 1.000...
0: Va, ni tu ni jo, dos.
1: Per 2.000 podria ser, sí. Mínim 2.000. Home, 1.000 euros, perdona. Per presentar el piromusical, que és una de les coses més vistes, havent de fer tot de públic per les teves xarxes...
0: Va molt més enllà d'un tema de preus.
1: És justet,
0: si
1: Però aquí jo crec que és la P de prestigi, eh?
0: Totalment.
1: No, és la P de plata, eh? No oblidis aquí per això...
2: La de plaer segur
1: la R
2: no.
1: De rabieta. Perquè jo aquí també hi ha un punt
2: de rebequeria.
1: Jo necessitaria també de sentir-me estimada. Això és com quan un nòvio vol tornar. Tu ja pots estar molt enamorada d'aquell nòvio i pots haver estat molt il·lusionada. Però depèn del que t'hagi fet abans, m'entens? Tu poder ja no tens ganes d'humiliar-te d'aquesta manera. També hi ha l'orgull, la O d'orgull aquí també hi ha.
2: Vale, vale.
1: Tu ho faries, Marta?
2: Jo mai de la vida.
1: No menteixis.
2: Quins nervis. No, sola. Ni de broma.
0: Marta, ho faries perfecte.
1: Molt malament així.
2: No, anem malament de temps avui.
1: També.
0: No, jo ja em guardo una cosa que tinc aquí. Ja
1: volaria molt fer-ho
0: els
1: tres.
0: O fotré a la
2: navareta. Això estaria bé, però crec que no som, no?
0: I jo crec que són moltes persones.
2: No som el perfil de presentar el piromusical.
0: No, però campanades. Mira, jo campanades em faré il·lusió veure-us a vosaltres dues. Jo entenc que tres fent campanades, hi ha massa gent per tan poques campanades.
1: Perdona, s'ha fet moltes vegades.
0: Tres?
1: I tant, l'any de la Melero.
2: Ah, la Melero, és veritat. La Lídia Heredia i la Cris Puig, diria que
1: jo
2: sí.
1: Jo posats a somiar, escolta.
0: Fem una pausa, us sembla bé?
1: Va, fem-la sí. Perquè està l'ambient calent.
0: I tens sí. A punt el teu, Marc Andreu?
1: El Marc Andreu el que té és 15 nòvios, vull dir que dona-li marca.
0: 15 nòvios i una samarreta avui que diu ens morregem.
1: Ja, ja.

0: minut i 3:15 de la tarda. Abans de res, Marc Andreu, jo crec que hem de comentar un detall que hem de compartir amb els oients, perquè ells van ser partícip de la primera part de la història.
1: Ara, ara. Una història d'amor i ni ho saben. La Gran Cita 2 ja comença.
0: Exacte.
1: Sí. Ja els agradaria la Gran Cita 2, aquesta història.
2: Sí que és veritat.
0: Fa uns quants dies la Marta va rebre un WhatsApp, en el WhatsApp del programa, d'un noi que deia ser xarcuter d'un bon preu d'un barri de Barcelona, sí, que resulta que és on tu compres habitualment. Bueno, que et tenia vist i que et volia tallar el pernil ben finet el dia que passessis per allà. És el que va dir.
1: Ben enamorat d'en Marc Andreu, dient que cada dia el veia més guapo.
0: Correcte. Doncs avui ha arribat un paquet a la ràdio.
1: Bé, jo he anat a demanar, sí, com cada dia, als conserges si hi havia paqueteria per mi, i primer de tot m'han donat unes infusions que m'han fet molta il·lusió, que m'han enviat des de l'Empordà, d'un noi de les Olives que es diu Guillem, que m'ha encantat que m'ho enviés. Molt maco, i a més m'ha donat el seu telèfon, que sempre fa d'agrair. I després també hi havia que m'han dit, si hi ha en Marc Andreu, avisa'l.
0: Ell ja han vist que l'hora era greu.
1: Perquè hi havia una capsa, Marc Andreu, plena d'embotits, i una carta de bon preu esclat.
2: Una carta que en diu...
1: Vinga, Marc.
2: Hola, Marc. No sabem com acabarà la teva història amb el nostre xarcuter, però amb aquests embotits segur que tindràs una nova excusa per visitar-nos. Esperem que els gaudiu tant com fem nosaltres del vostre programa. Una abraçada.
1: Aquí hi ha algú que es mereix un 10 en màrqueting.
0: Quina meravella.
1: Oh, però jo vull una cosa, vull que guanyi l'amor. I tant. No el màrqueting. Totalment. Que has d'anar-hi, Marc Andreu, avui a la tarda i declarar-t'hi. Primer, però no sabem quina jornada fa. És igual, Marta, el que farem nosaltres serà jornada completa davant d'allà.
3: A veure, també diré
1: 24 hores de guàrdia davant del bon preu.
3: Que tingués la seva foto de perfil aquí davant, perquè acabo d'entrar a la conversa.
0: Ah, doncs així el nom, perquè també saber qui és.
3: A veure, no, el nom no el diré.
0: No, no diguis
3: comença
0: el nom.
3: Per la lletra F.
2: Ah, vale, sí, ja
0: bueno, és que només hi ha un nom amb la
1: F. T'agrada, Marc, el nom, el nom és important.
0: Només n'hi ha un.
1: Què va?
0: Ferran i prou.
1: I Francesc. Es diu Francesc, oi, Marta?
3: I Felip, Frederic.
1: No, Felip, Frederic. Feliu.
3: Ja l'he dit, Feliu.
1: Que és diferent que Felip. Bueno, tu ho diries, però diferent. Fran. Ara ho has dit, Fran. Que és el mateix que Francesc. O no.
2: A veure quan el coles, Marta, perquè de moment...
0: És que no arribarem a 10, que no passa.
1: Flic. Fèlix.
0: Flic.
1: Ferriol.
0: Ferriol. Sí, però 10 i deixa de comptar, eh?
2: Home.
1: Fèlix, no sé.
3: Fèlix, ja l'hem dit, Marta.
1: Ferran.
0: Bé, doncs escolta'm.
2: No, i que gaudeixis aquestes afars.
1: Ferran és un nom preciós, eh? Ferran,
2: formatge, pernil,
1: Ferri, eh?
2: Amb xurís també han posat.
1: Molt complicat, Ferri. Ferri, ja molt,
3: pot ser molt guapo o no ser-ho.
2: Bueno, sí. Fausto. Moltes gràcies.
1: Fausto. En Faust.
0: Fausto Murillo. Del...
1: En...
2: Que no és un joc, això, nois, que ja
0: ara
2: està.
0: Sí.
1: Fito Fittipaldi. Fito.
0: Fito i Fittipaldi.
1: En Fito, de què ve el nom de Fito?
0: Franz Ferdinand.
1: Ah, mira, Frank. Frank
0: que
1: és diferent. També. Francesc.
2: Voleu que us parli una mica del que he vingut a parlar?
1: Et
2: sí.
1: Tema?
2: Val, sí. Va. I és que només falten 4 dies per l'estrena de Travessa VIP. I avui ja ens han fet una mica d'avançament amb aquesta videoreacció de la Laura Escanes del tràiler del programa.
4: Quins nervis. Primera vegada que veig això.
5: Benvinguts a la Sierra de Tramuntana.
4: Com no s'haurien de posar nerviosos, mare meva.
2: La Laura s'emociona moltíssim en aquest vídeo, veient només el tràiler. Imagina't quan vegi tots els episodis.
1: La Laura, que per cert es vol canviar tota la sala d'estar, eh? Ja ho ha dit per stories avui al seu Instagram.
0: Canviar tota la decoració, no?
1: Ella té un menjador molt icònic, tot molt colorit, molt rosa, molts tons pastel, i ha dit que vol canviar, però... Vaja, tot. De vibra absoluta.
3: És sembla que quan fas una casa tota basada en tendències, clar, tu si et poses un top que és tendència, no passa res perquè això ho canvia ràpid, però clar, el sofà, els mobles, les moquetes...
1: És fàcil afartar-se'n.
3: Sí.
2: Doncs això, fins dimarts no serà l'estrena dels dos primers episodis a la plataforma 3CAT, però...
1: Senyor 3CAT!
2: No, avui he trobat el primer episodi a la Travessa VIP.
1: Què vol dir he trobat? On l'has trobat? Al calaix?
2: No, a dins del que és tota...
1: El Digition? Estaves buscant el Digition?
2: Home, evidentment. Jo sempre estic mirant allà.
0: El Digition pels oients.
1: És l'armari de Tresca.
2: No diria il·legalitat. Està allà posat.
1: El senyor Trescat te l'ha passat.
2: No.
1: Clar que li ha passat. Li ha passat la Irma Fina, que és una de les senyores Trescat, que és fantàstica per enllaç.
2: No. Bueno, que en...
0: No, si no tenim el permís, no, Marc Andreu?
1: O sigui, pot sonar,
2: no,
1: això o no?
2: Explícitament jo no tinc el permís, però entenc que...
0: Que la pela tot si no i us sentirem. Molt bé, endavant.
2: Si no veiem el final del primer capítol...
1: Ara ja, capítol,
0: ara que has trobat la
2: bueno,
1: ara ja,
0: és igual tot.
1: Que us,
2: us he fragmentat el primer episodi, bastantes coses que passen, i així us els mirem per primera vegada entre tots, si us sembla, abans que s'estreni aquest dimarts. Tot comença, doncs, amb la presentació dels diferents concursants.
6: Que siguem parella és una cosa bona, penso.
7: I crec que ens coneixem molt bé.
6: Sí.
8: Quan seguim la travessa, o ens hem unit més que mai, o separem el grup.
9: Els dos ens encanta provar esports. És a dir, no som bons amb res, però ens atrevim amb tot.
2: Hem sentit en Jair i la Neus, que hòstia, som parella.
0: Jo m'encanta, eh?
2: L'Oriol i el Xavi, companys de feina, bueno, els tiets. En Mic i la Raquel, tremendo, presentadors de 3CAT. I ara sentirem la resta, que és la Jèssica i la Natàlia, que són amigues. La Sheila i el Cristian, germans. La Nerea i la Carolina, amigues, que també. Llavors hi ha la Gador i la Carlota, activistes ambientals.
1: El que m'agrada molt de les presentacions és això, que no està molt clar si et defineixen per la feina o la relació que teniu en alguns llocs, però amigues, parella, i de sobte...
2: Activistes ambientals.
1: Diu, vale, aquest és el vincle que tenen.
0: Elles
1: no poden ser amigues, només són activistes. Són activistes.
2: I els esportistes Laia i Víctor, i així us presenta.
10: M'encanta l'adrenalina, a mi. A mi no.
11: Penso a l'altra vez i penso, a mi res pot sortir malament.
0: A Sheila?
12: Jo crec que l'objectiu és guanyar, però també és gaudir.
11: Sí. Ella pren bones decisions. Jo no ho tinc tan clar.
13: Hem sigut atletes... a la muntanya, estem fora de la nostra zona de confort.
1: Amb aquesta sintonia que ens han fotut aquí els de la productora, els de Guacate, que s'han encantat. Home, ja et vols
3: fer gran. Amb la Gador i la Carlota, eh?
1: Compte, que se les
2: veu perilloses. Hi ha una actitud important, de fet, d'aquestes 8 parelles, n'hi ha una de la qual tocaran d'ell. No hi tens gaire confiança, que puguin arribar molt lluny. De fet, des d'un primer moment vas dir això dels tiets.
0: Els veig els més fluixets.
2: Això és el que ens ha arribat.
0: Els veig els més fluixets.
1: Els més fluixets, per què?
0: Home, no els veig en forma.
1: Home, és que la Neus i el Jair estan pujant muntanyes escalant cada dia.
0: No pots competir contra els glutis de la Neus i en Jair.
1: I és veritat, però has d'omplir amb molta més gent el concurs.
0: Clar, 10 o 12 parelles les has de tenir.
1: No, però a més l'artista té molt mala vida, Marta, normalment. Perquè ens...
3: No.
1: Deuen estar entrenant, també. Sí, però vull dir que fan molts abolos, que estan tot el dia amunt i avall, i que és una vida una mica així difícil. Tan faltons sou.
2: No hi confies gens.
1: Vam ser molt educats i vam dir el que pensàvem.
0: Ens van dir que una setmana abans estaven al Decathlon comprant material.
1: Doncs molt ben fet. Gent preparada.
0: Que no tenien res, vol dir.
1: No, i què?
0: Que comences a preparar una setmana abans.
1: Anem-ho té des dels 15 anys. Escolta'm una cosa, tu quan fas el guió dels teatres, del que no ha sortit aquí?
0: Sí, 2 dies abans.
1: Veus? Jo, si el Marc Andreu diu que dilluns és la data límit, dimarts.
2: Doncs ells estan molt focalitzats en la competició. De fet, en aquest primer episodi es pot veure que poden arribar molt lluny gràcies a la seva gran química.
14: Quan ja portem moltes hores junts, comencem a delirar.
15: Sí,
14: no variem.
16: Hem de tirar-vos a l'estil.
17: Les nostres parelles es diuen que som nòvios. I al final portem 10 anys passant tot el dia junts. Tenim 3.000 motes, 3.000 sobrenoms.
18: Sí, jo amb ell li dic Uri, Duri, Dupi, Dufi, Dupo, Ramon, Derruca,
17: Durinal,
18: Joyas.
17: Ell és el José, en Jotas, en Rei Jotas, en Coca, Xavi, per la gent.
0: Que meravella.
18: Però que no el coneix.
1: L'amistat és
0: això. L'amistat és això. Són preciosos.
1: Sí que són parella. Són parella.
2: Sí, oi?
0: Doncs... Lástima que els veurem un capítol i cap a casa.
1: Tenen... Una cosa, ja és que arriben a la final. Com pretens menjar-te les teves paraules, Roger? Una mica de manideta o de patates?
2: Hi haurà un... Bueno, ja ho veurem.
1: Ah.
2: Doncs abans de començar la competició, en aquest primer episodi, la Laura Escanés ha de deixar molt clara una cosa a algun dels concursants.
19: Aventureres? Aventurers? Com esteu?
20: Molt bé.
19: Estem nerviosos, eh?
2: Però bueno, els nervis són bons, no? Al final vol dir que estàs fent alguna cosa emocionant.
20: Sí. Quan hem vist a Laura per primera vegada, ha sigut com...
0: Això no ho ha vist ni en
20: comença.
19: Ja està. Esteu preparats?
21: Sí.
19: Heu vingut a jugar?
21: Sí.
19: I fins on esteu disposats a arribar?
21: Fins al final.
19: Aquesta és l'actitud, molt bé, Raquel. M'agrada. Abans de començar vull deixar una cosa clara. Miqui, Jèssica...
9: quan t'has mentat directament a tu?
5: Ui, jo m'he quedat viu,
9: No, jo també, perquè clar, dic una cosa, que a veure si pagaria les conseqüències.
15: No, aquí no som amics.
18: Wow.
15: No seré més tova amb vosaltres, de fet, tot el contrari. Així que ja us podeu espavilar.
22: Gràcies.
23: Bé, bé.
22: He intentat treure la informació, però la Laura no ha dit res de res.
3: Ai, jo no ho puc evitar, l'adoro. És que és una merda. Ho de veritadores, a la Jessica. Tinc síndrome d'Estocolm, és que ella l'adoro.
0: Hem estat molt...
3: I poc es parla dels trencaments d'amistat. No, és que és un tema.
0: Bueno, tu estàs en ple dol.
3: Estic en dol.
0: Has passat de la ràbia a la tristesa, perquè són les fases del dol.
3: Tinc una pena dins.
24: I que és normal també sentir enyorament.
3: I que em fa pena, sobretot, o sigui, com haver descobert aquesta part d'ella que no m'esperava, saps?
2: Ai, clar, perquè aquí la travessa la veuràs bastant divertida. De fet, el primer episodi passen aquelles coses que sabem de necessitar luxe quan, bueno, ja ho gaudireu dimarts, però promet, el primer episodi.
3: T'ha agradat, Nino?
2: A mi m'ha agradat molt, enganxa. I, de fet, molta gent s'ha entrenat abans de les gravacions i ho havia practicat molt al nivell d'escalada.
3: Molta gent, què vols dir?
2: Molts
3: gent...
2: concursants.
3: Ah, vale.
2: I això es nota moments abans de començar.
15: He vist que molts heu estat entrenant abans d'arribar. Com van les agulletes?
9: Molt bé.
24: I la gent s'entrena molt i nosaltres...
5: La gent s'entrena molt i nosaltres no hem tingut temps. Ja, si no ho haguéssim fet.
24: Sí.
25: Jo m'he cagat un poc. Jo dic, ah, veurem ara què passa, què mos fan fer. Estàvem en un far.
15: Prepareu-vos perquè aventurers, la travessa expedició Tramuntana comença d'aquí 3, 2, 1...
3: Que mal cor a mil!
0: Ah, que es foten a córrer tots, a les roques.
5: Va, aquesta gent!
9: Tots superamics, ei, nois, ens ajudarem!
3: Qui són els que van primers?
24: La Laia i en Víctor, em penso.
3: Ah.
24: M'encanten la Carolina i la
3: Nerea.
2: Tenen molt bona actitud.
24: Seran la parella simpàtica, ja es veu.
2: Sí,
24: són molt divertides, a més, les dues, perquè es dediquen també bastant a l'humor.
2: Doncs això serà el primer episodi de la travessa VIP. Dimarts ja estarà disponible.
24: Qui creus que guanyarà? Tu que l'has vist sencer, el primer capítol, dic. No has vist la temporada, has vist el primer capítol. Qui et dona vibra de guanyador?
2: O sigui, tenen molt bona actitud el Jair i la Neus.
24: Els vostres guanyadors?
2: Per mi,
24: no.
2: Sí.
24: Ui!
0: Ai, ho ha de ficar a anar a buscar una filla, eh? Doncs mira, escolta'm, Fran, tira la cinta.
3: Perdona, jo dic que guanyen...
2: Si
3: jo
2: sempre,
3: jo també. No, els germans Casas.
2: Què vale. Dius?
3: Tu dius aquest, tu, Roger?
0: Jair i Neus.
3: Jo dic tiets.
2: Val.
0: I tu?
2: Jo he dit ja el Jair i la Neus.
0: Jair i
2: no
0: Neus,
2: acabo de dir-li la Marta.
0: I és divendres, Marta Andreu, jo he sentit moltes coses.
2: Ai, et queda molt bé la pulsareta, per cert, eh?
0: Sí, me l'ha portat mi mare de Nova York.
3: Que maca!
0: Llàstima que tu et posi calent.
2: A mi m'agrada, sí.
3: No vas ben servit. No vas ben servit.
24: Et posa calent una pulsera.
2: Sí, de fet, tenies aquí, això aquí.
3: No sexualitzis el teu company. El teu cap.
0: El teu cap.
3: Per d'una pulsera.
0: Aniré a l'enllaç que tenim de... Escolta, m'ho deixem aquí.
2: Va, compartim el mil.
0: Fem una pausa, tanquem la tarda. Bon cap de setmana, dilluns més.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. Donald Trump ha rebutjat la proposta iraniana d'un alto el foc de 7 dies i preveu reprendre els bombardejos contra l'Iran després de les eleccions de mig mandat del novembre. Així ho assegura The Wall Street Journal, que cita fonts de l'administració nord-americana, segons les quals el president és escèptic sobre la capacitat de Teheran de complir les seves exigències. La proposta iraniana, feta pública aquesta nit des de la seu de les Nacions Unides a Nova York, planteja la reobertura de l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies i la represa de les negociacions sobre el programa nuclear. A canvi, Washington hauria d'aixecar les restriccions econòmiques i desbloquejar actius iranians congelats a l'estranger. El ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, ha afirmat que la decisió és ara en mans dels Estats Units. There are certain actions
2: to be taken by the United States. Els Estats Units han de dur a terme certes accions i creiem que es poden completar en 4 o 5 dies. Així, el sisè dia, l'estret estarà obert i el setè començaran les converses amb els Estats Units per a l'acord definitiu sobre qüestions acordades mútuament.
1: Trump ha reaccionat a la proposta iraniana amb un missatge a la seva xarxa Truth Social, on ha publicat un mapa de l'estret d'Hormuz amb la inscripció Trump Strait, estret de Trump. Més notícies. Junts negocia amb el govern espanyol el decret d'habitatge i posa com a condicions que es prohibeixin els desnonaments en pisos de fons especulatius i desgravacions fiscals en lloguers i hipoteques. La Moncloa veu marge perquè hi hagi entesa i el decret es pugui aprovar dimarts. Blackstone es compromet ara a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya. Això després que el Matí de Catalunya Ràdio hagi fet públic que no el renovaria quan vencin. Un centenar de llogaters han arribat a un acord per comprar el pis, però molts altres van denunciar que no podrien adquirir-lo quan se'ls acabés el contracte de lloguer. Els treballadors dels autobusos de TMB convoquen 7 dies de vaga per al mes que ve. Hi haurà vagues parcials els dies 8, 14, 15, 20, 22, 27 i 29 d'octubre. Les aturades es faran en 3 franges, de 9 a les 11 del matí, de les 7 de la tarda a les 9 del vespre i de les 11 de la nit a la 1 de la matinada. Els sindicats van presentar dilluns una proposta en què demanen una millora dels calendaris laborals, la jornada de 35 hores i l'entrada d'unes 200 persones a la plantilla, a més d'increments salarials i una prima única d'uns 650 euros si el conveni es tanca abans d'acabar-se l'any. I Renfe reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates informàtics haurien pogut accedir a informació personal dels usuaris, com els noms, les adreces i els correus electrònics. Segons la companyia ferroviària, no hi ha evidències d'accés a les dades bancàries ni al sistema de pagament. Renfe ha revelat que l'atac s'ha produït després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en els seus sistemes que havien estat detectats i bloquejats amb èxit.

0: L'òpera Aïda de Verdi, amb la soprano Anna Nebrebko al capdavant del repartiment, ha inaugurat aquest divendres de la nit la temporada del Liceu. El Teatre de la Rambla, a més, estrena nova presidenta, Helena Guardans, Marc Ruiz.
1: A l'òpera Aïda de Giuseppe Verdi, Aïda és una esclava etíope a la cort egípcia i, radamés, és un militar egipci que està enamorat d'ella i que no sap que Aïda és la filla del rei d'Etiòpia. Tots dos hauran de triar entre l'amor i la pàtria quan els dos països entrin en guerra. L'argument també toca molt de prop la directora escènica d'Aïda, Shirin Neshat, iraniana, resident als Estats Units i que veu com el seu país d'acollida bombardeja el seu país d'origen. Anna Netrebko, que interpreta Aïda, ha demostrat un cop més per què els grans teatres d'òpera la busquen per inaugurar temporada. A més de la seva veu, amb gran projecció, aguts trepidants però rodons i gran control de respiració, aquesta nit ha transmès en la vessant actoral i ha emocionat quan ha cantat O Pàtria Mia al tercer acte.
0: Esports, el Girona ha guanyat l'Albacete per 2-0 a Montilivi en el primer partit de la setena jornada de segona divisió. Els dos gols dels gironins els han fet Abel Ruiz i Van de Beek. Aquest dissabte serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 al Palau contra el Cartagena. Els blaugranes ara són segons en la classificació a 2 punts del Palma Futsal, que és el líder. En els partits de seleccions de classificació per a la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0, França 1. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït després perquè s'ha fet mal al genoll esquerre. El blaugrana Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona, Banat, que ha jugat 60 minuts.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els matins del cap de setmana, el suplement...
4: Tenir baldó a casa, això és interessant.
5: Tu tens baldó a casa?
4: No.
5: Tu t'han enganxat mai amb ple fornici a casa?
4: No, tampoc. Però...
5: Has enganxat els teus pares alguna vegada?
4: No, però ens passava allò quan érem petits.
5: No, és que és una imatge tètrica. Si passa
4: a tu,
5: una vegada...
4: a tu t'ha passat, sí. D'acord, ja està. Perquè només algú que li ha passat pot dir que és una imatge tètrica.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Benvingudes, benvinguts, matinada a Catalunya Ràdio. Un bon moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
0: Avui el tema del dia no podia pas ser un altre que el Sona Nou 2026, que ja tenim grup guanyador, que jo ara no te'l destriparé, perquè penso... Potser encara no el saps, potser no has estat pendent de l'actualitat i llavors ho podem fer com a relat que avança. Jo et puc presentar ara i aquí els tres grups finalistes que es jugaven les garrofes el dimecres a la nit en un escenari imponent que hi havia a Plaça Catalunya de Barcelona, un escenari d'aquests de la Mercè, molt gros, val? Una plataforma, un trampolí espaterrant, una mica com el Sona Nou. Llavors jo et presento els tres grups que van actuar i llavors acabem relatant qui és el guanyador, que això ja se sap. Fem-ho per ordre alfabètic. Beni Dolores, comença amb la B, B alta. Després, Orelladors, i acabarem amb Pla Moguda, d'acord? Els tres finalistes del Sona Nou 2026... que ja saps que és l'autèntic planter de l'escena catalana. És un concurs musical que organitzen la gent d'Enderroc, també la gent d'ICAT, Catalunya Ràdio, el Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Hi ha moltes mans allà ficades, hi ha molta trajectòria. 26ena edició del Sona Nou. És molt fàcil de comptar, perquè van començar el 2000 i això va amb l'any. És facilíssim. Va, full focus. Avui, en aquesta final, tres finalistes, el primer... Beni Dolores. Tenim cançons, tenim notes de veu, tenim tot el que necessites per conèixer bé aquest grup.
2: Nenes prodigi, quin

0: Benvenido Dolores, som un grup de nenes prodigi vingudes a menys, que fem una mica el que podem amb la vida adulta i una de les maneres que vam trobar per l'ideari va ser formar una banda de punk o pop. Som 5, vam acabar de formar el grup amb les components actuals aquest gener de 2026 i estem molt lligades a Barcelona, tot i que som de diferents llocs. Pel que fa a la nostra sonoritat, bevem de grups com Amy and the Sniffers, Les Cruet o Xego. Com a grup vam néixer al casal de joves de Can Ricard, que és un casal del jove autogestionat del Poble Nou, i assagem allà i som part del col·lectiu de músics del casal. I bé, ens vam presentar el Sona Nou amb unes maquetes autoproduïdes al local d'assaig. Estem gravant el nostre EP debut, però ara mateix no tenim cap cançó publicada oficialment, així que qui ens vulgui escoltar haurà de venir a un concert.
1: Em cau una gota de suor, mala llepes del mugró, quina puta...

Soc el Roc Badia, d'Orella 2, un grup de pop-rock alternatiu que fem música en català i el formem l'Eric Elias al baix, el Néstor Pérez a la guitarra, l'Oriol Ventura a la bateria, Gerard Casulleres al teclat i Quim Anglada al saxo i jo mateix a la veu i a la guitarra. Treballem molt sovint amb la Martina Morán, que té una veu increïble i volia mencionar-la, i com no, el nostre gran amic, productor i enginyer de so, Andrés Anetti. Vam néixer el 2022, som del Vallès, Matadepera, Sabadell i Terrassa, i estem molt contents de participar al Sona Nou d'enguany, a veure si això ens permet posar un peu dins de l'indústria musical catalana i que ens puguem conèixer tots plegats i gaudir de la música que fem. Res, un plaer, que vagi molt bé.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: A l'amplificador de Catalunya Ràdio, aquesta matinada de cap de setmana, parlant dels finalistes del Sona Nou 2026, que ja tenim guanyador, que de seguida te l'explicarem. Ho estem fent així en ordre cronològic. Primer, presentem els tres grups que van competir a la gran final d'aquest dimecres, a les portes de la Festa de la Mercè a Barcelona, i després t'explicarem el final i ens centrarem en el grup guanyador. De moment hem presentat a Benny Dolores, després Orella 2, i ens queden els tercers, que són Pla Moguda. Ho estem fent per ordre alfabètic, eh? Que aquí no hi hagi favoritismes de cap tipus. Va, endavant, connectant amb Pla Moguda.

aquí Guillem de Pla Moguda. Nosaltres som un grup de vinyoles que fem bàsicament rock de Tito, que el que vol dir és que fem rock molt fort i que esperem que soni bé. I ens ho passem a dalt de l'escenari. Al final som tres amics que el que volem és fer música que ens moli i que la gent no gaudeixi com nosaltres. I esperem que així sigui el dia de la final de la zona 9.

Doncs ja els tenim presentats a tots tres. Els flamants finalistes del Sona Nou edició 2026, per ordre alfabètic, sense cap favoritisme, Benny Dolores, Orella 2 i Pla Moguda. Un d'aquests tres grups es coronava el dimecres a la nit com a guanyador de l'última edició d'aquest concurs musical que és icònic i que és referència a casa nostra com el Sona Nou. Abans de revelar-ho, abans de refrescar-ho, perquè de fet això ja fa 2-3 dies que va passar, però estic segur que potser tu no ho tenies controlat i per tant ho estàs descobrint ara, doncs allargarem el relat fent una mica el mateix que passava el dimecres a la nit a l'escenari de Plaça Catalunya, al vell mig de Barcelona. Un cop havien actuat els tres grups finalistes, el jurat se n'anava a deliberar, se n'anaven a esbatussar-se, a fer valdre raons, punts de vista i criteris. I què passava mentrestant? Doncs que gaudíem de les cançons de la Chloe Riambau, que acaba de debutar amb el seu primer disc i era qui tenia al damunt del seu cap la corona com a última guanyadora del Sona Nou. Ella es va emportar l'edició de l'any passat, del 2025. Per tant, es mereix ben bé un parell de cançons, la Chloe Riambau, aquesta que és un fil, i la que punxem ara, la Primavera, totes dues al seu primer disc, al seu debut, que va ser ara aquesta passada primavera, i un cop soni la Chloe Riambau, sí que tindrem el veredicte final. Qui ha guanyat el Sona Nou 2026? De seguida els punxem, de seguida ho expliquem i de seguida els entrevistem.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I també amb els guanyadors, flamants guanyadors, campions coronats de l'edició 26 del concurs musical Sona Nou. Arribats des d'Osona, Pla Moguda.

0: doncs ja tenim repartits els premis. El Sona Nou per Pla Moguda, el Joventut per Beni Dolores i el Premi Èxit per als tercers classificats, que van ser Orella 2. Fem una cosa, ja hem destripat com va acabar això el dimecres a la nit en aquell escenari majestuós que hi havia a la plaça de Catalunya de Barcelona. Sabem com es van repartir els guardons, hem sentit a Pla Moguda, rescatem l'entrevista que els feien a l'especial Dicat just un cop acabada la final.
1: Tu ara explicaves al micro que feia 5 anys et van començar a ensenyar a tocar la guitarra a la teva nòvia.
2: Exacte.
1: I avui has tocat a plaça de Catalunya.
2: La meva exparella em va ensenyar a tocar la guitarra i jo és que estic en un somni, estic en el set a cel, estic que no m'ho crec. Ha estat un concert espectacular i hem disfrutat i hem xitxat com nens petits.
1: Hem de desvetllar una cosa, o desvelar una cosa. Avui heu penjat a Instagram una frase, o volíeu penjar una frase que deia volem ser perdedors del Sona Nou?
2: Volíem ficar un post un cop acabat el Sona Nou que fiqués perdedors del Sona Nou 2026, perquè veiem que no sé, que quadrava molt bé, que ens agradava molt aquesta frase.
3: Doncs escolta, ha funcionat com a psicologia inversa, diríem, perquè han guanyat.
2: No, estem superagrits i supercontents, fins i tot haver guanyat.
1: Escolta, a partir d'ara, ja la vostra carrera està en marxa, ja tenim un EP funcionant, que ets

0: Fa uns anys tu estaves al concert de la final de Dan Peralbo i el Comboi, i avui el Dan Peralbo estava entre el públic també, sí? Aplaudint la moguda. Això és com un relleu?
1: No sé si és un relleu, el que estem eternament agraïts de que sigui el nostre germà gran amb tot i que ens hagi vingut a veure, i supercontents. Estava allà i per mi ha estat un honor que vinguessin. I tants altres artistes que hi havia a mirar-nos també, eh?
2: Sí, sí.
1: Hi havia algun dels Amics de les Arts, la Maig...
2: Bé, molts grups de guitarres que tornen a tenir el seu protagonisme. Vosaltres també, déu-n'hi-do. Heu acabat amb aquesta cançó, que ja és una cançó especial per vosaltres, això de la fatxa. Hi ha gent que diu que no existeixen, que no n'hi han de fatxes.
1: Bueno,
2: però tu vas tenir una relació amb alguna, vull dir que deuen existir.
1: Jo crec que no has de mirar gaire enllà per veure que sí que n'hi han, però ja està, cadascú té la seva opinió.
2: Bé.
0: Ha vingut aquesta noia avui al concert?
1: La Judit no hi era, crec.
0: No hi era. Escolta, ja, això ho celebreu d'alguna manera? Teniu previst alguna celebració? Teníeu ja pactat si guanyava el Sona Nou? Anar-ho a celebrar d'alguna manera?
1: Sí, el que teníem claríssim és que guanyéssim o perdéssim, avui sopàvem i sortíem a Morella 2 i Beni Dolores, que hem fet
2: Ai, un grup supermaco,
1: el dinar del Sona Nou va ser espectacular, i sortir tots junts i gaudir-ho tots, que ha estat, el premi ha estat arribar fins aquí i tocar aquesta final i aquesta plaça a Catalunya.
0: Això és una cosa molt especial, que no sempre ha passat al Sona Nou, que és que hi ha hagut molt bona química entre els tres finalistes, oi?
1: Ens vam venir molt bé, ja amb Beni Dolores vam coincidir a la Sala Nau, i amb Morella 2 del dinar, i hòstia, gent super, super maca, de veritat, músics estupendos i esplèndids, i avui continuem junts, i ojalà ens trobem en algun concert o on sigui.
0: A partir d'ara teniu un any per davant per anar prenent cançons fins a que surti el disc de Pla Moguda, però t'he preguntat diverses vegades, no sé si avui es pot dir ja què vol dir Pla Moguda.
1: Encara no. Ja va provar l'entrevista i va dir, si guanyeu ho direu. No. És un secret que no es desvelarà.
0: No desvelarà.
1: Quin és el nostre pla?
0: El que sí que demanaré és que defineixis què us fa tan especials.
1: Hosti, jo crec que es nota que som amics entre nosaltres i que ens ho passem bé a l'escenari. Jo crec que això és un consell que em va donar en Dan, abans de començar vam quedar amb ell perquè ens faci com una mica de mentoria, no? I ens va dir, sigueu amics i després feu el grup. Jo crec que això ho hem aconseguit molt bé i es nota que ens ho passem bé dalt l'escenari i això es reflecteix en que el públic també s'ho passa molt bé.
0: La mama, que apareix algunes cançons...
1: La mare és una...
0: T'ha trucat ja, avui.
1: La mama està aquí baix.
2: Demà...
1: Sí, tant la meva com la Tomàs, com la d'en Guillem, com la d'Oleguer, totes les mames. La mama és una peça super fonamental i especial per nosaltres, per cada un de nosaltres, i el papa també. Una pressa increïble a totes les mares.
0: Molt bé, doncs escolta, no sé si només queda allò, felicitar-vos.
2: Enhorabona, bona
0: feina. És un Sona Nou que, a més, el jurat ha dit que tenia un nivell altíssim aquest any.
2: Ei, sí,
0: i, per tant,
2: veritat.
0: Tres artistes que segur que els estirem a molts concerts, a molts festivals, i, per tant, celebrarem que aquest Sona Nou continuï sonant arreu del país.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Enhorabona, Pla Moguda, que s'ha endut el premi principal d'aquesta final del concurs Sona Nou.
3: I ja posats a recuperar, recuperem el concert de Pla Moguda a la final del Sona Nou 2026, l'actuació que els va valdre tot un premi Sona Nou, aquesta gent gravaran un disc i aquesta gent ja inscriuen el seu nom a un palmarès on hi ha altres il·lustres com Maria Jaume, Dan Peralbo i el Comboi, Figa Flaues, Gavina Punt MP3 i si ens n'anem més enrere, Nyandú, Hola Iaia, molt de ferro. El palmarès del Sona Nou, molt de ferro, aquesta setmana a l'amplificador de Catalunya Ràdio. Marxem en Pla Moguda i tornem d'aquí a 7 dies amb una nova dosi d'aquest programa que posa el focus a l'escena musical catalana.
4: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.

0: en directe des de la plaça de Catalunya de Barcelona, la final de la 26a edició del Sona Nou. Aquesta banda són els Pla Moguda, és una formació que van crear dos veïns de les masies de Voltregà i Vinyoles, a Osona, i que després de fer versions ja han presentat unes quantes cançons. Ara sentíem ja emprenya un tema que just té una setmana de vida.
1: Doncs estan donant tot, eh? Tots els grups ho donen tot a la final del Sona Nou, però és que amb una cançó ja està suant aquest home, és que no para, eh?
0: El Jani Cabau, que és el veu i guitarra d'aquesta banda osonenca. Avui sentirem tres bandes en directe aquí a la ràdio i, a més, donarem sis premis, els sis premis d'aquest Sona Nou, després de que el mes de març-abril es van presentar fins a 176 propostes i hem arribat a aquesta gran final.

bogeria. Oh, deixeu-me obrar un segon i l'aixeixem. Quin espectacle, tio. Podríem dir perfectament que des de fa moguda sou el segon millor públic que han tingut mai.

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 26 de setembre del 2026. Avui El Suplement, Tertúlia, Muriol, Marc Antoni Gelong, Olga Ruiz i Marc Molins. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. I just després, avui ens visita Mònica Terribas amb nova criatura sota el braç.
2: És muy difícil entender cómo los que fuimos de l'Opus Dei estuvimos allí.
1: Dos anys després d'endinsar-se al món de l'Opus Dei amb el documental El Minuto Heroico, que narra la vida dins de l'obra des de la perspectiva de les dones, premiat amb un premi Ondas. Aquest divendres s'ha estrenat a HBO Max El Buen Espíritu, és una investigació en aquest cas sobre el paper dels homes i que narra a la perfecció fins on arriben els tentacles de la institució. En parlarem a quarts d'11 amb la Mònica Terribas, també amb diversos testimonis que van aconseguir escapar de l'Opus. I després, avui un convidat d'alçada, un dels catalans més universals, ni més ni menys que Pau Gasol, al Suplement.
3: Considerant el seu tiet, saben el que ha passat i tinc una relació molt propera amb la Vanessa Bryan i les seves filles.
1: A les 11, la conversa sencera amb Pau Gasol, 5 anys després de la seva retirada, volcat amb la Fundació. Xerrarem de Kobe Bryant, de la seva nova vida lluny de les pistes i de la família nombrosa que ja ha format. I després...
4: Em dius que el nostre amor va ser com un infant.
1: Aquest que sona és Toti Soler, tota una institució musical d'aquest país que s'ha fet un fart de compartir escenaris amb els grans noms de la nova cançó. El que poca gent sap és que Toti Soler és germà de Bernat Soler, el nostre Bernat de la TDT.
5: Ens portem, crec que 24 anys. És a dir, biològicament, el Toti podria ser el meu pare.
6: Exacte, no? Sí, exacte.
1: Sí. Avui la història de dos germans que s'han guanyat la vida cantant, ja siguin cançons o gols del Barça, a quarts de 12 la conversa sencera des de l'Empordà amb els germans Soler. Tot això en un matí de dissabte, on també tindrem temps de conversar amb Helena Guardans, la flamant nova presidenta del Liceu, i amb el Pep Noguer aprendrem a obrir ostres sense fer-nos mal. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
7: Molt bon dia, Roger. I avui pendents de l'Ajuntament de Madrid, que ha rebutjat l'oferta de l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen per gestionar l'immoble i llogar-li a un preu assequible. Urbagestión havia plantejat coordinar una solució amb el consistori perquè la dona de 87 anys pogués tornar a viure a l'habitatge d'on va ser desnonada. Segons l'Ajuntament, l'immoble no s'ajusta a cap dels programes municipals d'habitatge social. El consistori, governat pel PP, sí que s'ha ofert actuar com a mediador i els representants de la Mari Carmen han acceptat reunir-se dilluns amb la propietat i els serveis municipals de mediació per intentar trobar una sortida al conflicte. Mentrestant, Junts condiciona el seu suport al decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi desnonar els fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia amb la resta de socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Del món, Donald Trump ha rebutjat la proposta iraniana d'un alto al foc de 7 dies i preveu reprendre els bombardejos contra l'Iran després de les eleccions de mig mandat del novembre. Així ho assegura The Wall Street Journal, que cita fonts de l'administració nord-americana, segons les quals el president és escèptic sobre la capacitat de Teheran de complir les seves exigències. Recordem que la proposta iraniana, feta pública aquesta nit des de la seu de les Nacions Unides a Nova York, planteja la reobertura de l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies i la represa de les negociacions sobre el programa nuclear. A canvi, Washington hauria d'aixecar les restriccions econòmiques i desbloquejar actius iranians congelats a l'estranger. Abbas Araghchi és el ministre d'Afers Estrangers iranià.
8: There are certain actions to be taken by the United States.
9: Els Estats Units han de dur a terme certes accions i creiem que es poden completar en 4 o 5 dies. Així, el sisè dia, l'estret estarà obert i el setè començaran les converses amb els Estats Units per a l'acord definitiu sobre qüestions acordades mútuament.
8: Subjects.
7: Donald Trump ha reaccionat a la proposta iraniana amb un missatge a la seva xarxa social on ha publicat un mapa de l'estret d'Hormuz amb la inscripció Estret de Trump. I OpenAI reconeix que alguns dels seus agents d'intel·ligència artificial van publicar a internet 53 imatges que havien estat enviades a ChatGPT per usuaris particulars. Les imatges provenien de comptes que havien autoritzat OpenAI a utilitzar el contingut per millorar els seus models. Segons la companyia, les imatges es van publicar sense que fos la intenció dels usuaris i ja s'estan retirant, diu la companyia. OpenAI diu que està investigant l'abast de l'incident i no ha aclarit si entre les imatges publicades hi havia persones identificables o informació sensible. I després de més de 6 hores al jutjat, la parella de l'arquitecte Josep Juan Pere ha quedat en llibertat amb càrrecs, acusada d'homicidi sota una fiança de 80.000 euros que haurà d'abonar abans de 3 dies. La dona ha sortit aquest divendres a la tarda, a primera hora del jutjat, i en sortir ni ella ni els seus advocats han fet declaracions. El dia de la mort del prestigiós arquitecte barceloní, recordem que la dona no va atendre trucades i va trigar hores a obrir la porta de la casa a Baqueira. Tot i que inicialment es va apuntar que la mort hauria estat per causes naturals, els Mossos van detectar incongruències en el seu comportament. La detenció es va produir dimecres a Madrid. I de la cultura, la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià entra en la seva recta final amb una clara candidata a la Conxa d'Or, la britànica Tender Loving Care. Les produccions catalanes no estan entre les favorites. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
10: Hello, Pops, you're right. Hello,
11: Charlie. Tender Loving Care, que aquí s'ha traduït com a cuidados intensivos, és una defensa punyent dels serveis públics, sobretot els d'assistència, tant a nens i joves com a avis abandonats. El director Mike Lee, igual com ho va fer a Secrets i Mentides, combina una potència emocional aclaparadora amb una senzillesa formal minimalista. Es fixa simplement en el dia a dia d'una família normal, amb els seus alts i baixos a casa i a la feina, per demostrar la importància de cuidar-nos els uns als altres. És un film tendre i emocionant i, a més, Lee ha assegurat que als 83 anys aquesta serà la seva última pel·lícula. Per tant, a banda que és la millor amb diferència de tota la secció oficial a la competició, el jurat també pot decidir atorgar-li la Conxa d'Or com a homenatge. A tot això, el debut de Jesse Eisenberg és la favorita als premis d'interpretació, tant per a Julianne Moore com a protagonista com per a Paul Giamatti com a secundari. Ell interpreta un director de teatre amateur i ella, una dona ofegada per una família que l'ignora i que per compensar-ho vol brillar dalt de l'escenari. La noruega Marques Grode i la japonesa Muyoi Nohito també tenen opcions d'entrar en el palmarès i pel que fa a les opcions catalanes, Eduard Fernández opta el premi a millor protagonista per El mal padre, a 5 minuts més li podria caure algun premi menor i Sants sembla que quedaria fora del palmarès. A partir de les 9 de la nit d'aquest dissabte ho sabrem.
7: I en esports, victòria del Girona per 2-1 a Montilivi contra l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més. Avui serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta. Mbappé s'ha lesionat en el Turquia 0, França 1. El davanter del Madrid s'ha retirat amb mal al genoll esquerre, tot just després de fer el gol. El jugador del Barça, Jules Koundé, ha jugat tot el partit. Avui jugarà la selecció espanyola absoluta, s'enfrontarà a Anglaterra, a Wembley, amb 7 jugadors del Barça i un de les espanyola a la convocatòria. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 contra el Cartagena al Palau Blaugrana. Ara els de Javi Rodríguez són segons a la classificació a 2 punts del Palma Futsal. La selecció espanyola sub-21 ha perdut 2-1 contra Finlàndia amb els blaugranes Xavi Espart i Marc Bernal com a titulars. Espart ha estat substitut a la mitja part, mentre que Bernal ha jugat tot el partit. I en bàsquet, avui comença la Lliga ACB. El Manresa s'estrenarà a les 6 a la pista del Bilbao Bàsquet de Jaume Pons Arnau, a les 9 del vespre Barça-Corunya al Palau Blaugrana i demà jugaran la resta de catalans. Breogán-Penya a les 12, Girona-Ucamp a les 5 i València-Lleida a les 6.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
12: Sense fronteres.
13: Tornem a activar el GPS del català.
12: A veure, cap a Salses o cap a Guardamar? O a Fraga? O a Maó?
13: Totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
12: Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
13: La llengua diu qui som, aquí i al món.
12: Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. amb Roger Escapa.
1: Som al suplement Som a Catalunya Ràdio. Els més matiners, com sempre, el Quim Rutllant, cada dissabte apropant-nos la cultura d'arrel al Mans.
12: Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.

0: Bon dia i bona hora. Sigueu benvinguts a una nova edició del Mans. Tota la cultura popular i tradicional i l'associacionisme a la Ràdio Nacional de Catalunya. Programa de finals de setembre amb molt de material. Darreres hores de la Mercè ens fixarem en dansa i amb els cors de clavé. També anirem fins a Lleida amb les festes de tardor que tornen a omplir els carrers de cultura popular celebrant aquest any els 325 anys de Valls de Bastons a la ciutat. Farem també volta per festes d'aquest cap de setmana i atenció que entrarem a la Sala de Viladrau, la masia on va néixer Joan Sala, Serrallonga, i que ara busca complicitats per salvar la teulada i tornar a tenir vida. I moltes més coses en aquest menú que desplegarem des d'ari durant els propers 40 minuts amb la Rosa Silluer al muntatge, l'Andy Franco a la producció i Quim Rutllant a la locució.
1: Sona a poble, a plaça i a gent. Això és el Mans, i és de bon matí, a Catalunya Ràdio amb Quim Rutllant.
0: Som-hi, doncs, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Comencem mirant cap a Galícia, una proposta musical que ha passat aquests dies per Barcelona, la Mercè. Música de real gallega amb el segell de Mondra, amb la col·laboració dels Ninjures, que properament podreu sentir a Fira Mediterrània. Plegats, ens conviden a fer-nos de dia, que se nos faga de dia.
2: Estou palos, bilitroques, ir por amores.

0: Mondrain in Jures, que se nos fa cada dia. D'aquesta manera, energèticament, hem començat al Mans d'aquest dissabte.
1: Cada dissabte, a primera hora, el país sona a Mans.
0: Les festes de la Mercè a Barcelona encara en avui dissabte i demà diumenge, els dos últims dies de la programació, un tram final amb dansa, cancoral, bastons, foc, castells, falcons i sardanes. Dues de les cites destacades d'avui tindran com a escenari l'Avinguda de la Catedral i la plaça de Sant Jaume, el Mercè Dansa i el 75è concert de cors de claver. En el Mercè Dansa, doncs, començarà aquest matí a les 11, a l'Avinguda de la Catedral, una mostra de danses que es mantenen vives als municipis i ciutats d'arreu del país, que l'organitzen en aquest cas dins de les activitats amb l'Ajuntament de Barcelona i la coordinació de l'Esbart Català Dansaires. Anna Vigues és del Català.
2: Doncs mira, el Mercè Dansa és una mostra de danses vives que portem fent des de l'any 1993. Convidem danses vives del nostre país que s'estan ballant actualment.
0: Cada edició convida danses diferents i posa atenció especial en els balls que han estat recuperats recentment. Enguany, per exemple, hi participen, entre d'altres, el ball de Gitanes de Martorelles i Castellbisbal, els balls del Nans i Rodó de Menàrguens, el contrapàs de Castellterçol i el ball de Bastons de Balaguer, així com el ball de Valencians de Tàrrega i el ball del Pi de Centelles.
2: Per exemple, aquest any ve les Gitanes de Castellbisbal, que es van recuperar just l'any passat. Llavors, nosaltres estem sempre amb els ulls ben oberts per veure si els pobles recuperen alguna dansa.

0: La música anirà a càrrec de la Copla Sabadell, dirigida per Joan Gómez, a més de diverses formacions de grallers, flabiols o mitja copla. En acabar la mostra, cap a la una del migdia, es farà també avui, enguany, un homenatge a Montserrat Garriga i Rivera per la seva tasca en l'estudi, la documentació i la divulgació de la dansa tradicional. A la tarda seguirà l'activitat, que es traslladarà al Passat de Sant Jaume. A 5:45 començarà la cloenda d'aquest Mercè Dansa i a les 7 arribarà el Galop de la Mercè, proposta oberta perquè el públic també entri a ballar.
1: Amb el Galop de la Mercè, sí, sí, que des de l'any 97 crec que és l'hem incorporat per la cloenda del Mercè Dansa, que és un ball participatiu de tots els grups que participen al Mercè Dansa, a part de que convidem a tot el públic a participar. Els hi regalem un mocador i tota la plaça vibra aquest any d'un color que ja es veurà. Ja ho veureu, veniu a veure-ho i veureu el color del mocador.
0: I sense moure's de la plaça de Sant Jaume, a les 9 del vespre, començarà Claver a Banda, el 75è concert d'acords de claver a les festes de la Mercè. El títol juga amb el doble sentit de la paraula banda perquè les veus claverianes compartiran escenari amb la suburban de Sitges. Bruno Nájera, president de la Federació Catalana d'Acords de Claver.
2: Acords de Claver, doncs, després de 75 anys a les festes de la Mercè, doncs, tornem a fer un gran espectacle i enguany, doncs, és especial perquè l'hem posat un títol molt divertit, que es diu Claver a Banda, que no és un plat, sinó que els cors de claver cantarem amb la banda simfònica de Sitges, la Suburban.
0: El concert d'aquests cors, que va començar com una trobada de corals barcelonines, al llarg de 3 quarts de segle s'ha convertit en una gran cita del moviment claverià. Durant aquests anys ha reunit cors d'arreu del país i ha permès presentar espectacles sinfònics i recuperar obres del patrimoni musical de Josep Anselm Claver.
2: Bueno, fa 75 anys, hi ha uns grans magatzems que hi ha a la plaça Catalunya, doncs, que patrocinaven un concert allà mateix a la plaça, i que doncs, era una mostra dels cors de claver de Barcelona que també es volien afegir a fer un gran concert durant la festa major de la vila, per dir alguna cosa. I això doncs, a poc a poc ha anat a més i de fet doncs, hem arribat a fer grans mostres de cors de tot el país, espectacles, amb orquestra, vam recuperar la sarsuela L'Aplec del Remei de Josep Anselm Claver. Doncs és una gran cita que tenim els cors de claver a les festes de la Mercè.
0: En aquesta ocasió hi participaran diverses societats corals de Barcelona, la Coral Camprodon i la Suburban de Sitges, com us dèiem. El programa combinarà el cant coral amb les sonoritats de banda i inclourà música nord-americana, temes en català i també en anglès.
2: Doncs farem un repertori de música americana, sobretot, de música de banda. Sentirem cantar els cors de claver en anglès, que això està molt bé, també en català, i farem doncs, una gran ballada i convertirem doncs, Barcelona també una miqueta en New York, perquè cantarem el gran tema de Frank Sinatra, també.
0: La programació d'aquest dissabte es completarà amb el Matí Bastoner, el Correfoc dels Petits, i a 9:15 del vespre l'estrena de la nova Porta de l'Infern, la Septrotada i el Correfoc de la Mercè. Demà diumenge les festes de Barcelona, de la Mercè, seran ja l'últim dia. Hi haurà el Matí de Falcons, també la 76a edició del concurs de colles sardanistes de la Mercè, al Pla de la Catedral a les 11, demà diumenge, dèiem, així com la Diada Històrica Castellera al migdia, a la plaça Sant Jaume amb els castellers de Barcelona, els Minyons de Terrassa i les Joves Xiquets de Valls. A la tarda, sardanes, i a 9:15 del vespre començarà el Toc a Plegar. Els gegants de Barcelona arribaran a les 10 al Palau de la Virreina i a la mateixa hora el Piro Musical, que posarà el punt final a la Mercè, enguany des de la platja de la Nova Icària, amb una selecció musical preparada per Josep Montero, líder d'Oques Grasses.
3: El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, amb Quim Rutllant a Catalunya Ràdio.

0: Aquesta era Davant la Verge, d'Enric Morera, amb la Cobla Sant Jordi, Cobla i Sardana, que avui podreu sentir davant la Sagrada Família, a Barcelona, a les 11 del matí. I de Barcelona anem ara cap a Lleida, la capital del Segrià. Viu avui dissabte una de les jornades centrals de les festes de tardor que s'allargaran fins dimarts, Diada de Sant Miquel. Enguany la cultura popular hi té protagonisme especial amb la commemoració dels 325 anys de la primera referència documentada del Ball de Bastons a la ciutat. És una notícia que apareix l'any 1701 al llibre de la cerimonial de la ciutat, que deixa constància de la presència de 12 balls de bastons durant l'entrada de Felip V a Lleida. La commemoració va començar dijous amb una exposició que ressegueix la història d'aquesta dansa fins als nostres dies. Ens ho explica Xavier Ramon, responsable de la colla bastonera Pla de l'Aigua de Lleida.
1: El dijous va començar amb una inauguració la qual explica tota la història del Ball de Bastons a Lleida des de la primera referència del 1701, que va ser amb una visita de Felip V, fins a l'actualitat, fins al 2026.
0: El gran acte bastoner serà avui la Trobada Nacional Infantil de Bastons de Catalunya, que començarà a les 11 del matí a la plaça de la Catedral de Lleida i recorrerà el centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Joan, amb les colles infantils arribades d'arreu del país.
1: Fem la Trobada Nacional Infantil, el qual venen diferents colles de tota Catalunya a ballar aquí a Lleida, i segueix amb diferents actes, l'exposició estarà fins al novembre, i diferents activitats de festa major a l'espai bastoner, que li diem que és l'espai de la Panera.
0: La programació bastonera continuarà a la 1 del migdia a la pista de la Panera amb un concert vermut del grup Boravent, i a les 5 de la tarda al mateix espai, punt de partida d'una gincama de cultura popular pels carrers del centre històric de la capital del Segrià.

0: I no deixem Lleida, tampoc deixem en Xavier Ramon, perquè també forma part de l'Esbart d'Arrels de Lleida, que avui celebra una de les actuacions més importants del seu calendari, a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Joan, la tarda d'esbarts, amb l'Esbart Arrels com a anfitrió i l'Agarenc de Terrassa com a formació convidada.
1: A les 7 de la tarda fem una actuació, l'actuació més important per nosaltres de l'any, el qual veiem a la plaça Sant Joan, on traiem els nostres vestuaris més de gala i convidem a un grup que, en aquest cas, aquest any és l'Esbart Egarenc de Terrassa.
0: L'Esbart Arrels tornarà a sortir al carrer dimarts, diada de Sant Miquel, en el seguici de festes de tardor. Començarà a les 11 del matí a la plaça de la Paeria i participarà amb el Ball de Valencians, recuperat fa aproximadament 5 anys.
1: També sortim al seguici festiu de les festes de la tardor amb el Ball de Valencians, que és el ball que vam recuperar fa uns quants anys, farà 5 anys, me sembla ja, que era el Ball de Valencians. Per qui no el conegui, és la dansa que existia abans de que existiguessin els castellers, els moixigangues, els falcons.
0: L'activitat de l'Esbart d'Arrels no s'atura. El cap de setmana que ve, precisament els dies 2, 3 i 4, organitzarà a Torre-serona una nova edició del Festival d'Arrel, després de celebrar-se l'any passat a Vilanova de Segrià. La cita es trasllada enguany a aquest municipi amb una programació ampliada. El festival reuneix una vintena de grups de dansa i combinarà cercaviles, actuacions, esbarts, tallers, sardanes, jotes i un mercat d'artesania, jocs de fusta i el concert també de l'Orquestina Trama. La voluntat és que el públic no es limiti a mirar, sinó que també participi de la cultura popular.
1: El que busquem és que no tot sigui una activitat passiva, que la gent ve, s'asseu i observe com se balla, sinó que volem que aprenguin, també volem que s'ho passin bé, fem tallers, fem alguna xerrada, volem que participin amb les activitats que es fan i que d'alguna manera o altra es puguin enganxar a la cultura popular.
0: El Festival d'Arrel serà gratuït i tindrà el poliesportiu i diversos espais de Torre-serona com a escenaris principals.
2: Catalunya Ràdio. Dissabte a les 6 del matí, Mans, amb Quim Rullant.
0: Sou el Mans, sou a Catalunya Ràdio. En temps de suplement, seguim amb tota l'Arrel a la Ràdio Nacional. Continuem girant pel mapa del Principat perquè aquest cap de setmana la festa no s'atura. Avui, Reus, encara ressonen les festes de la Misericòrdia. A partir de les 6 de la tarda, la plaça de la Llibertat acollirà el Trabuc Fest, una de les celebracions dels 40 anys de Carrasclet amb l'os del camp improvisat. Sergi Miquel, Caram Band, Amponi Pissador i altres punxadiscos que estaran posant-hi la música. A Santpedor, la Fira de Sant Miquel arribarà carregada de cultura popular. Avui hi ha timbalada al migdia, trobada gegantera a la tarda i al vespre correfoc infantil i gran. La jornada acabarà amb una encesa del timbaler especial que commemora els 10 anys dels Bous de Foc, la recuperació del correfoc també de la ciutat. Demà diumenge, castells, puntaires, glosa i acordions a Santpedor. I seguim a Cervera, a la Segarra, perquè celebren la Festa Major del Sant Crist, enguany marcada pel mil·lenari d'aquesta ciutat. Avui, a les 6 de la tarda, hi haurà una trobada de colles geganteres, grelleres, seguides del toc general de festa i d'una mostra de balls. Demà arribarà la Diada del Sant Crist. Al Prat de Llobregat, avui les matinades grelleres hauran despertat la ciutat i a 3:15 la plaça de la Vila acollirà el ball parlat del Ball de Gitanes. Demà diumenge, a partir de les 10 del matí, arriba la 38a trobada gegantera de la ciutat. I a Sant Climent de Llobregat, demà diumenge, la Coral La Vall organitza Celebrem 50 Diades i Més, una proposta dedicada a la memòria, la cultura i al país. Serà a la Sala Gran del Casal de Cultura, que acollirà a partir de 6:45 de la tarda mostra de gegants, de ball de bastons, danses tradicionals, diables i música coral amb les corals Renaixença i la Vall. Ens ho explica en Benet Puig, director de la coral La Vall de Sant Climent de Llobregat.
3: Una celebració que n'hem titulat Celebrem 50 Diades i Més, memòria, cultura i país. Amb aquesta celebració commemorarem un triple aniversari. Celebrarem els 50 anys de la Diada del 1976 a Sant Boi de Llobregat, els 50 anys de l'exposició de cireres a Sant Climent de Llobregat i els 25 anys de la primera Diada institucional que es va celebrar a Sant Climent de Llobregat.

0: I a la resta de Països Catalans, doncs, a Binissalem, a Mallorca, 60a festa d'Esberamà, que arriba al darrer cap de setmana. Avui dissabte a les 5 de la tarda hi haurà carrosses, acompanyades dels xeremies de Binissalem, i al vespre la 21a Fira del Vi. Demà diumenge desfilaran els baramadors i baramadores, sonaran més xeremies, ballaran els gegants de Jaume i Aina, i el tall de baramadors farà el Ball de l'Ofrena. A la tarda hi haurà ballada popular amb els Almallurga i els Dali Cebes, i a la nit, demà diumenge, a Binissalem, a Mallorca, com us dèiem, nit de foc. Al País Valencià, el COI la celebra la 9a Fira Modernista, i Andorra, el nucli històric d'Escaldes d'en Gordany, és l'escenari aquest cap de setmana del Caldes Festival, amb espectacles familiars i propostes a l'aire lliure. Ja veieu que el Mans el tenim molt ple d'activitat, i ara us fem un apunt en aquest cas de Castells, perquè el concurs de Castells comença a enfilar-se aquest mateix cap de setmana. Demà diumenge, a partir de les 10 del matí, Torredembarra acull la primera jornada de la 30a edició del certamen. Hi participen 12 colles, les classificades entre els llocs 31 i 42 del rànquing del concurs. Serà una jornada oberta amb dues estrenes, els Xiquets de Cambrils i els Esparxats de l'Estam, que hi participen per primera vegada. Entre les colles a seguir, cal posar un ull als Castellers de Badalona i als Castellers de Castelldefels, les dues úniques formacions que han aconseguit portar un 4 de 8 a la jornada de Torredembarra. En canvi, els Nois de la Torre, guanyadors de la sessió del 2024, no actuaran a casa aquesta vegada perquè els bons resultats els han fet pujar fins a la jornada de dissabte vinent a Tarragona. I és que aquest només és la primera de les jornades dels tres capítols del concurs. El cap de setmana que ve, la competició es trasllada a la Tàrraco Arena Plaça. Dissabte dia 3, a 4:45 de la tarda, 18 colles, i diumenge 4, a partir de les 10 del matí. Serà el torn de les 12 colles més ben classificades. En total, fins a 42 colles i dos caps de setmana per tornar a viure l'espectacle casteller més gran del món.
1: No és folclore. És la nostra música, la nostra gent i el nostre moment. És el Mans. Comença el cap de setmana amb orgull d'arrel.
0: Deixem ara una estona al calendari festiu i passem ara pel patrimoni que demana ser salvat. La Sala de Viladrau no és una masia qualsevol, és la casa on l'any 1594 va néixer Joan Sala i Ferrer, Joan de Serrallonga. La Fundació Mas i Terra, que té la cessió d'ús, vol recuperar-la com una casa de pagès viva i convertir-la en un espai de referència per a la cultura catalana, l'etnologia i les tècniques tradicionals de construcció. Després de 17 mesos de tràmits, el projecte ja disposa de permisos per començar les obres. Ara la campanya de micromecenatge Salvem la Sala d'en Serrallonga vol aconseguir 40.000 euros per afrontar la part més urgent, la rehabilitació de la teulada, pressupostada en més de 91.000 euros. En parlem amb la directora de la Fundació Mas i Terra, la Marta Lloret, coneguda també a les xarxes com la Caçadora de Masies. Bon dia, Marta.
2: Hola, bon dia.
0: En parlàvem gairebé fa un any, si no recordo malament, de les tasques i les feines que dueu a terme. Una de les notícies era aquestes possibilitats que hi havia amb la sala, que ja havíeu aconseguit el permís per fer les obres i tot plegat. Ara ve segurament la part més difícil, no?
2: Sí, bé, de fet la part més difícil potser ja han estat els papers, perquè hem tardat molt entre redactar-los i aconseguir el permís, però bé, la dificultat aquí serà aixecar tants diners.
0: Els càlculs així per sobre, la primera part de la primera fase de recuperació per d'uns 90.000 euros, i sí, esteu fent una campanya a una plataforma de micromecenatge que és Comico. Queden 10 dies llargs per poder-hi participar. Què es pretén fer en aquesta primera fase de recuperació?
2: La sala té moltes teulades a diversos nivells i la idea és restaurar-les totes. Ara mateix, cada vegada que plou o que fa vent, es mouen teules i ens va entrant, que l'hem anat repassant, però ara ens cal doncs tornar-la a col·locar tota bé, i això, bueno, val pels 91.000 euros, que déu-n'hi-do. Però la Generalitat té un ajut de patrimoni que assumiria el 70% del cost, i nosaltres hem de posar el 30%, que entre tot plegat són aquests 40.000 euros.
0: Mica en mica anar fent calaix i poder tirar endavant aquesta campanya amb la capacitat que du a terme, o la capacitat que hi ha amb el micromecenatge. Aquí apel·leu una mica a la responsabilitat de tothom, no? O una mica una crida a dir, entre tots podem salvar un espai que, recordem-ho, té més de 800 anys d'història, aquesta sala.
2: Sí, sí. Bueno, a part de ser la casa natal d'en Serrallonga, doncs, com bé dius, té molts segles al darrere i sap greu deixar-la perdre. També l'ús que li volem donar al final tampoc és... bueno, és un bé comú, Sí que tots lamentem molt com es perden les masies, i jo la primera, i aquesta és una oportunitat tant per persones com tu i jo, com per empresaris o qui realment tingui ganes de donar suport a la recuperació d'aquest patrimoni.
0: Clar, la sala té tot un significat al darrere que és especial.
2: La fa molt especial ja començant per la ubicació. Està situada a la cara nord del Montseny, té un mirador espectacular cap a la muntanya, és un espai que s'ha conservat sense urbanitzar i força intacte, de gran interès natural, i evidentment la casa té un interès històric molt notable, té interès també arquitectònic, té moltes fases constructives que l'hem detectat ara amb la feina prèvia que s'ha estat fent, i òbviament s'ha conservat sense gaires obres, i et pots imaginar com hi vivien, doncs, això, des de l'època d'en Serrallonga.
0: Objectius, si no recordo malament, que dèiem és que la sala acabi siguent la seu de la Fundació Mas i Terra.
2: Sí, això pot semblar, bueno, un ús sense més, però el sentit que li volem donar és que justament des de la sala començar a recuperar aquesta masia i totes les que puguem, perquè volem fer com una escola-taller de construcció tradicional, que també serà una de les maneres que volem arreglar aquesta mateixa casa.
0: Ara que parles d'arreglar, i un dels detalls que també fa singular el projecte és que la recuperació de la casa la voleu fer precisament amb les tècniques de l'època, amb les tècniques tradicionals. O sigui, es farà, diguem-ne, bé i com pertoca per un espai d'aquestes característiques.
2: Sí, volem que sigui una restauració exemplar, es faran servir tant les tècniques com els materials, i també volem ensenyar-ho a fer amb aquesta escola que t'he dit. I això també, entre cometes, ha de retirar una mica el cos de l'obra.
0: Bé, és una manera col·laborativa també de fer-ho entre tots. Què creus que perdem com a societat cada vegada que cau una masia? Perquè la sala és singular, perquè té una història al darrere, però masies com la sala, arreu del país n'hi ha hagut moltíssimes, i n'hem perdut moltes,
2: sí,
0: pel camí.
2: Moltíssimes, milers n'hem perdut, i cada vegada que es perd una masia perdem una pàgina de la nostra història i el capdavall de la nostra identitat.
0: Si voleu seguir a la Marta, la podreu trobar a la Marta Lloret, a la Caçadora de Masies, a les xarxes, també en el web de la Fundació. I si voleu participar a la campanya de micromecenatge, és a Cucumico, amb el nom Salvem la Sala d'en Serrallonga. Marta, gràcies per atendre la trucada del programa. Molta sort.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Acabarem amb tres coses més pel cap de setmana que ve. Divendres, dia 2, comença a Balaguer una nova edició de La Sardanada, un programa que s'obrirà a 2:15 del vespre amb el pregó dedicat a Pau Casals a càrrec del divulgador David Puertas, i que continuarà amb una revetlla de la Joveníbola de Sabadell. Dissabte hi haurà més activitat amb Arnau Tordera, que hi preestrena en petit format Sirènia, la nova producció de l'obrador d'arrel de la Fira Mediterrània. I la jornada a Balaguer també inclourà ballada amb tres cobles, l'estrena de dues sardanes, una de Pitu Chamorro i una d'Anna Abad, i també el concert de saxo, cobla i cabaret, amb la cobla Mediterrània.
1: Deixa't de manies. Mans. Amb Quim Rullan.
0: I ara us parlem d'una nova edició del Festival Arrelat d'Esplugues de Llobregat.

0: Precisament el que vol aquest festival és barrejar memòria, música i present, i en saben moltíssim. Dissabte que ve, 3 d'octubre, arrenca aquest festival, aquesta nova edició de l'Arrelat, un festival que no centra la programació només en un únic cap de setmana, que s'estén fins a finals d'octubre i que combina doncs, concerts de cant compartit, de glosa, de ball, de patrimoni i activitats participatives. Entre les propostes d'aquest any, per exemple, Terra i Vi, Remei Diví, de Marcel Caselles, una nova temporada de cantera, trobades de cantors al voltant d'una taula, o també Magali Sare o el gallec Xavier Díaz. En parlem amb la Laura Sant Agustín de l'Espluga Viva. Bon dia, Laura.
1: Hola, bon dia.
0: Primer, per situar-nos, què és aquest Arrelat?
1: Doncs, bueno, és un festival de música d'arrel, com diu el nom, és un festival folk, i llavors és un festival que vol combinar el que és la cosa més tradicional amb les innovacions que podem portar, que ens permet el nostre pressupost, no?
0: Entrem una mica amb el temari. El proper dissabte, al vespre, a les 8, al teatre, a la sala del teatre del Casal de Cultura d'Esplugues, hi haurà el Zidra, que servirà una mica de posada de llarg del festival.
1: Nosaltres, el dia aquest, presentem el festival. Estaríem en aquest format, així una mica electrònic, no massa, però una mica electrònic, i ens oferirà ball. Volem lligar també el que és el festival de música, d'actuacions, amb propostes locals, tradicionals, de música del tema de la cultura popular i tradicional, no? I llavors, els nostres nans, que tenen un ball propi, aquest ball propi es va estrenar fa 45 anys, i farem un petit homenatge a tot aquest món.
0: Entre les línies que hi hauran, propostes conegudíssimes i que omplen sales, com són l'Aranà, la Magali Sare, però també aquestes propostes que aneu buscant la participació de la gent. Per un costat, Guillem Roma proposa fer un àpat de cantera i alhora també la Mostra Internacional de Glosa.
1: Apostem molt pel tema de la cançó. D'una banda, Aranà, que ens proposa aquest cant redoblat de les illes. Tenim en el món de la glosa, nosaltres fem cada any un festival de glosa internacional, que intentem és portar gent que improvisa d'altres llocs. I aquest any venen al SAR, venen dos cantants, un traductor i un músic, i ens oferiran cant improvisat de Sardenya, que es considera que és la més antiga de la Mediterrània. I després fem això de la cantera. La cantera és una mica inspirat amb el canto, etc. Doncs són sopars de cantadors, no? El dinamitza Guillem Roma.

0: Bueno, aquest any tindrem el Magí Serra, que és el fill del Joan Serra, un ballarí molt, bueno, que ens fa molta gràcia tenir-lo, i ja veurem. I després el de Riu, són de casa, i llavors l'any passat van presentar un espectacle nou que es deia Canigó, basat en els poemes de mossèn Cinto. Això serà, a més, un consell doble. El fan el dia 30, Riu, perdó, i la Baula.
1: A més, també Xavier Díaz, una proposta que ens arriba en aquest cas des del nord de la península, i Magali Sària amb el Descasada, que ja fa un parell d'anys que corre, però que són propostes molt interessants per veure al llarg d'aquest mes d'octubre que comença just aquesta setmana que entrem. Laura, esperem que vagi molt bé la proposta del festival d'enguany. N'estarem molt pendents, i si algú vol venir, tan fàcil com entrar al web en el buscar el festival Arrelat. Laura, gràcies per tenir la trucada al programa. Enhorabona per la feina, per la programació de gran nivell que presenteu cada any, enguany doncs no n'és una excepció. Que vagi molt bé.
0: Doncs moltes gràcies.
1: I també dissabte, dia 3 d'octubre, Vilaseca es convertirà en la capital del món bastoner. La vila acollirà la 51a trobada nacional de Valls de Bastons, jornada que reunirà a més de 1.500 bastoners i bastoneres i colles d'arreu del país. El moment central arribarà a la tarda amb 6 cercaviles. La Maria Marmelero és de l'Esbart d'en Sergi Ramon Dolzina, de Vilaseca, entitat organitzadora, ens parla de com serà aquesta trobada.
2: La trobada nacional englobarà unes 1.800 persones i són unes 64 colles. I el que farem és, pel matí hi haurà com una cercavila, després ja a la tarda és quan tenim la rebuda de totes les colles, que és el moment més àlgid de dia, no? Llavors ens dividirem en 6 cercaviles i van a parar a la plaça de la Riera, que és on farem, doncs, una ballada conjunta.

Mori el Brany són els fetos des del Romancet Artera, uns fetos que actuaran la setmana que ve a Sant Llorenç del Penedès. I nosaltres que ho deixem aquí, hem estat amb la Rosa Silluer al muntatge, l'Andy Franco a la producció i Quim Rullant a la direcció i locució. Marxarem amb Amunt i Crits, sardana de Bartomeu Vallmajor, interpretada per la Copla Ciutat de Girona. Una copla i una sardana que podreu sentir dimarts que ve, dia 29 a les 6 de la tarda, durant l'audició de sardanes de la Festa Major de Riudellots de la Selva. Ens retrobem demà, aquí mateix, al Mans, a Catalunya Ràdio, com sempre, amb tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Que tingueu un bon cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Reviu els himnes del pop-rock català com no els ha sentit mai. Alfred García i Marion Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
2: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
3: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. A aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
4: Molt bon dia, Roger. La setmana passada, al suplement, Ferran Adrià per partida doble. El cuiner i també l'actor Miquel Fernández, que l'interpreta a Gènesi, la nova sèrie gastronòmica de 3CAT.
5: El tema com parlo, jo tinc una virtut indefecta que estic pensant, estic pensant en quatre coses. I és una virtut, però un defecte, perquè la gent, vull dir, a vegades, sobretot la meva dona es cabreixa, saps? No. En raó, perquè no posa l'atenció, que sí que posa l'atenció. I això l'ha fet increïble.
6: No pots, o sigui, tu no pots dir, mira, me como esto o me como la otra, no, perquè potser estàs pensant, o sigui, vols arribar abans a acabar la frase perquè ja estàs pensant en una altra cosa, llavors se les menja, però no se les menja perquè no sàpiga parlar, se les menja perquè ja, o sigui, és que ja vol arribar a un altre lloc.
3: T'ha passat sempre, saps, això, Ferran? O se t'ha accentuat també amb l'edat el tema de que, perquè t'ho deuen haver, des de petit t'ho devien dir, no, Ferran?
5: No. Jo de petit era un tio molt normal i tant, no, això ha sigut, saps què, quan tu tens molt coneixement, això és un problema.
4: I a l'Hora Negra, amb la Maica Navarro, un dissabte més vam radiografiar les novetats del cas Endic, en aquest cas amb la terapeuta i també amb la seva col·laboradora, el Punt de Mira.
7: Jonathan i la professora es citen el 7 de desembre per fer aquesta mateixa ruta. I abans de començar, la terapeuta li envia un missatge d'àudio que consta en poder dels investigadors, que li diu, escolta'm, Johanna, o Jou, perquè crec que li deia Jou, recorda, ara quan marxis amb el Jonathan, que li has de marcar els punts perillosos del camí. I li insisteix en dues ocasions, no t'oblidis, desconec si en aquest camí que tots dos, Jonathan i la professora d'anglès, fan aquell dia, desconec si la professora li va marcar aquests punts. Sí que tenim, en aquests moments, un comunicat de la defensa de Jonathan Endic dient que ell en cap moment s'ha interessat per cap teràpia de confrontació i que, dos, en cap moment ningú li va assenyalar cap espai ni punt de risc en aquest barranc.
4: I ens va visitar també el músic i bateria de Manel, Arnau Ballbé, ara fent però carrera en solitari. Presentarà disc el 2 d'abril del 2027 a la Sala 2 de l'Apolo i, aprofitant l'estrena de la cançó Tortuga, ens va venir a explicar quina és, entre moltes altres coses, la seva relació amb la intel·ligència artificial.
3: Has provat de fer música amb IA, també?
8: No, això encara no hi he entrat.
3: Però ni per jugar?
8: Sí, no, sí, per fer música no, perquè és que jo ja tinc les eines i sé fer-ho i no tinc mai un repte programat per dir això, crec que la IA m'ho sabria fer i jo no ho sé fer. Sí que les fa servir molt per endreçar-te idees a vegades o per fins i tot escrivint lletres, allò de demanar-li una paraula que rimi amb tal i que vulgui dir no sé què. És que en el fons és anar a buscar el diccionari de rimes o el de sinònims, però ell t'ho fa a la vegada i és més ràpid. Cosa així, sí. Ara, demanar-li que sigui creativa i que moli el que fa, de moment crec que no funciona massa.
3: Quan dius que ja tens les eines per fer música, quines són aquestes eines?
8: Em refereixo a que jo sóc productor i a l'hora d'anar a buscar un so o sí, anar a buscar un gènere, anar a buscar com vull sonar, ja sé com arribar-hi, diguem.
4: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3CAT i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. Ara, les estrenes. Mar Berta Ferrer, bon dia.
9: Bon dia.
4: Al cinema ja es pot veure l'últim èxit dels Javis, La bola negra.
10: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
11: Querido, toda esa propaganda.
12: Que te caigas, te meto un tiro en la cabeza.
13: Si no lo haces tú, lo va a hacer otro. ¡Vamos, dispárala!
9: Glenn Close, Penélope Cruz, Miguel Bernardo i Guita Rica de la Fuente protagonitzen aquesta cinta basada en l'obra de Federico García Lorca, que explica tres històries entrellaçades de tres homes homosexuals en èpoques diferents, el 1932, el 1937 i el 2017.
4: Per tant, Marta, poca cosa més cal per recomanar-la, eh?
9: Doncs sí, perquè després de triomfar a Cannes està recorrent al circuit de festivals internacionals amb el mateix èxit. De fet, els experts ja la col·loquen entre les favorites a la travessa dels Oscars, fins i tot per endur-se Marina el guardó a millor pel·lícula. De moment ha començat a preparar el camí perquè és el film seleccionat per representar-hi a Espanya.
4: Serà interessant veure què passa els propers mesos. En tot cas, també hi estrenes a les plataformes.
14: Theodore. Why would you like to participate in this study?
4: És a Netflix, una nova pel·lícula sobre un dels criminals més famosos dels Estats Units, una bomber.
9: La pel·lícula explora com el jove prodigi de Harvard, Ted Kaczynski, acaba convertint-se en el temible terrorista quan en plena investigació per capturar-lo reapareixen fantasmes del seu passat. Tot plegat, protagonitzat per Jacob Tremblay, Russell Crowe i Shailene Woodley.
4: A qui agradarà?
9: Doncs els que teniu un mono de crims, us veu obsessionar amb l'assassí del Zodíac, o en el seu dia veu veure el documental també de Netflix En paraules de l'una bomber.
4: I si preferiu anar al teatre. Al Teatre Lliure de Montjuïc es pot veure l'òpera dels Tres Rals.
9: La nova producció dirigida per Marta Pazos compta amb direcció musical de Dani Espasa i traducció de Marc Rosic, un espectacle per celebrar els 50 anys del Lliure i del Festival Grec sobre els baixos fons d'un Londres miserable i criminal, que és una crítica ferotge al capitalisme.
4: Per què diries que l'hem d'anar a veure, Marta?
9: Entre altres moltes coses, perquè compta amb un elenc estel·lar que inclou Eduard Farelo, Nao Albet, Júlia Trullol, Míriam Mucles i Roc Bernadí. Per cert, que la funció d'avui és a les 7 de la tarda.
4: I si preferiu anar de concert, música.

0: Perquè avui a Barcelona està de festa major Love of Lesbians. Són un dels grups que actuaran per celebrar la Mercè.
1: Tocaran a l'escenari de la platja del Bocatell a les 11 de la nit, després que hi hagin passat ja al·lèrgiques al pol·len i la pegatina. I posaran punt final a la nit Svetlana a 2:15 de la matinada. Tots els concerts de la Mercè són gratuïts.
0: Doncs amb Love of Lesbian i el seu himne, allí donde solíamos gritar, arribarem avui a les 7 del matí. Ara tornem!

0: suplement amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 26 de setembre del 2026, la crisi de l'habitatge ha marcat una setmana en què l'americarmen ha deixat amb el cul a l'aire totes les costures del sistema. Entre els mesos de gener i març d'aquest 2026, a Espanya hi va haver 4.005 desnonaments, segons les últimes dades disponibles del Consell General del Poder Judicial. Això vol dir que, si fem la divisió, veurem que cada dia es van fer 44 desallotjaments a tot l'Estat. N'hi ha que passen sota el radar i n'hi ha d'altres que es converteixen en simbòlics, ja sigui per la força del cas, per la capacitat de mobilització o perquè serveixen com a metàfora dels temps que vivim. És el cas de la Mari Carmen, aquesta veïna de Madrid de 87 anys, la història ja la sap tothom, una dona gran pensionista que porta des del 1955 vivint a casa seva i que després d'una batalla legal ha estat desnonada. Que el desallotjament sigui legal no vol dir que s'hagi de desactivar l'empatia, perquè la Mari Carmen podria ser l'àvia, la tieta, la nostra mare o nosaltres mateixos. La crisi de l'habitatge galopant és el que condiciona la vida d'una immensa majoria de ciutadans. Els més joves, perquè veuen com independitzar-se, encara que siguin un pis d'estudiants, és cada vegada més complicat. Els que ja fa temps que treballen i tenen un sou, i fins i tot superen la trentena, veuen que no en tenen prou per pagar una entrada o per llogar un pis per ells sols i estan condemnats a viure com si encara estudiessin, i això que ja es troben en una edat en què els projectes personals s'han de consolidar. I els més grans, si viuen de lloguer, tenen la incertesa que el més mínim canvi de propietari els pot alterar el ritme en una edat en què, de sorpreses, millor que no n'hi hagi. El problema de l'habitatge és que s'ha de fer tot i que s'ha de fer tota la vegada. S'han de contenir els preus del lloguer, s'han de construir, s'ha de garantir els drets dels llogaters, s'han de garantir els drets dels propietaris, sobretot dels que no se salten les regles ni són grans tenidors amb set d'especulació, i s'ha de pensar en visió de futur, perquè intentar resoldre la crisi habitacional sense parlar del model productiu, sense parlar de demografia i sense parlar de com es milloren les condicions materials de la vida de la gent, només garantirà que es tanqui en fals. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: De matinada, Donald Trump ha rebutjat la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies.
2: Sí, manté que tornaran a bombardejar el país després de les eleccions de mig mandat del novembre.
0: Per tant, continua aquest estira i arronsa. Dilluns, primera reunió entre els representants de la Mari Carmen, la propietat del pis d'on va ser desnonada i la mediació de l'Ajuntament de Madrid.
2: Ahir, el consistori del PP va rebutjar l'oferta d'Urbagestión de tornar a llogar el pis a la dona de 87 anys a un preu assequible, al·legant que l'immoble no s'ajusta a cap dels programes municipals d'habitatge social. Mentrestant, Junts i el PSOE continuen negociant el decret d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar dimarts.
0: Govern i partits coincideixen que cal arribar al 6% del PIB en educació.
2: L'oposició però lamenta la falta de contingut de la trobada del govern amb els partits i reclamen que es tingui en compte la comunitat educativa.
0: OpenAI admet que una intel·ligència artificial ha accedit sense autorització a diverses institucions públiques dels Estats Units.
2: També s'ha sabut aquestes últimes hores que es van publicar a internet una cinquantena d'imatges enviades a ChatGPT per usuaris particulars.
0: Primera víctima il·lustre del virus FIFA. Kylian Mbappé es lesiona en França. Roger Nou, bon dia.
3: Bon dia. Just en el moment de fer l'únic gol del Turquia 0, França 1. Segons la Federació Francesa, el davanter del Madrid té una lesió tendinosa al genoll esquerre i està descartat per la resta de partits internacionals. Aquesta nit serà el torn d'Espanya, que jugarà contra Anglaterra a Wembley amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol.
0: La pregunta que ens hem de fer és si és aquesta lesió que es cura tan bon punt s'acaba l'aturada per seleccions i torna a jugar amb el Real Madrid. Aquest cap de setmana no hi ha Lliga de Primera, però sí de segona, victòria del Girona 2-0 contra l'Albacete.
3: Amb gols d'Abel Ruiz i davant del Vic, el Girona se situa provisionalment tercer amb 13 punts i un partit més. Avui serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta a 6:45 de la tarda.
0: El temps, Jofre Genoé, bon dia.
4: Bon dia i bona hora.
0: Avui què?
4: Mira, avui esperem que comenci ja a trencar-se una miqueta aquesta tendència que hem tingut tan llarga d'aquest estiu amb aquestes calors i aquestes temperatures tan elevades. És una tendència que serà lenta anar deixant l'estiu, per tant no ve un canvi important amb molta fresca i pluja, però sí que, per exemple, començaran a aparèixer alguns núvols prims, el sol potser no lluirà tant, hi ha alguns núvols baixos cap al sud del territori, tot això ha d'anar guanyant terreny pels propers dies amb un cel ja menys serè, i això també farà que els termòmetres vagin disminuint. Ahir va haver-hi màximes que van arribar als valors més alts, als 37 graus, superant els 35, avui serà difícil que aquests valors més alts arribin als 35. Tot i així, encara en un context força estiuenc. De fet, aquesta matina els núvols baixos de la costa sud han fet que les temperatures s'hagin mantingut una mica més elevades, amb més xafuor a tota la façana litoral.
5: Avui, al suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia, Muriel Marc, Antoni Gelong, Olga Ruiz i Marc Molins. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. Just després, avui ens visita Mònica Terribas amb nova criatura sota el braç.
6: És molt difícil entender com los que fuimos de l'Opus Dei estuvimos allí.
0: Dos anys després d'endinsar-se en el món de l'Opus Dei, amb el documental El Minuto Heroico, que narra la vida dins de l'obra des de la perspectiva de les dones, premiat amb un Ondas. Aquest divendres s'ha estrenat a HBO Max El Buen Espíritu, és una investigació, en aquest cas, sobre el paper dels homes i que narra la perfecció fins on arriben els tentacles de la institució. En parlarem amb la Mònica Terribas a partir de 11:15 i també amb diversos testimonis que van aconseguir escapar de l'Opus. I després... Avui un convidat d'alçada, un dels catalans més universals, ni més ni menys que Pau Gasol al suplement.
7: Considerant el seu tiet, saben el que ha passat i tinc una relació molt propera amb la Vanessa Bryan i les seves filles.
0: A les 11 la conversa sencera amb Pau Gasol, 5 anys després de la seva retirada, volcat amb la Fundació. Xerrarem de Kobe Bryant, de la seva nova vida lluny de les pistes i de la família nombrosa que ja ha format. I després...
8: Em dius que el nostre amor va ser com un infant.
0: Aquest que sona és el Toti Soler, tota una institució musical d'aquest país que s'ha fet un fart de compartir escenaris amb els grans noms de la nova cançó. El que poca gent sap és que Toti Soler és germà de Bernat Soler, el nostre Bernat de la TDT.
9: Ens portem, crec que 24 anys. És a dir, biològicament, el Toti podria ser el meu pare.
3: Exacte, no? Sí, sí. Exacte.
0: Avui la història de dos germans que s'han guanyat la vida cantant, ja siguin gols o cançons. A 11:45, la conversa sencera des de l'Empordà amb els germans Soler. Tot això en un matí de dissabte, en què també tindrem temps de conversar amb Helena Guardans, és la flamant nova presidenta de la Fundació del Liceu. Avui, a partir de les 12, també ens acompanya després de l'estrena ahir d'Ida. I amb el Pep Noguer aprendrem a obrir ostres sense fer-nos mal. Passen 7 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Donald Trump ha rebutjat la proposta iraniana per reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies, preveu reprendre els bombardejos després de les eleccions de mig mandat del mes de novembre. Segons el Wall Street Journal, que cita fonts de l'administració nord-americana, el president és escèptic sobre la capacitat de Teheran de complir les seves exigències.
2: Sí, la proposta iraniana, feta pública aquesta nit des de la seu de les Nacions Unides a Nova York, planteja la reobertura de l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies i la represa de les negociacions sobre el programa nuclear. A canvi, Washington hauria d'aixecar la restriccions econòmiques i desbloquejar actius iranians congelats a l'estranger. El ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, ha afirmat que la decisió està ara en mans dels Estats Units.
10: There are certain actions to be taken by the United States.
11: Els Estats Units han de dur a terme certes accions i creiem que es poden completar en 4 o 5 dies. Així, el sisè dia, l'estret estarà obert i el setè començaran les converses amb els Estats Units per a l'acord definitiu sobre qüestions acordades mútuament.
10: On mutually agreed subjects.
2: Trump ha reaccionat a la proposta iraniana amb un missatge a la seva xarxa Truth Social, on ha publicat un mapa de l'estret d'Hormuz amb la inscripció Trump Estret, estret de Trump.
0: L'Iran ha estat un dels temes precisament que Donald Trump i Xi Jinping han tractat en la visita oficial del president xinès als Estats Units. Els dos governs han fet un balanç positiu de la trobada i, segons Donald Trump, han aconseguit grans avenços entre les dues superpotències, tot i que no els ha acabat d'explicar. Des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
12: Hola, bon dia. El protocol, la diplomàcia, les formes, els gestos i les bones paraules han funcionat a la perfecció durant aquesta visita d'estat del president de la Xina als Estats Units, la primera en tota una dècada. L'anfitrió, el president Donald Trump, ha assegurat que s'ha fet un gran salt endavant en la relació bilateral entre Washington i Pequín, però no ha entrat en detalls.
13: Penso que hem fet grans salts endavant. Ha estat molt positiu per als dos països. Moltes gràcies i agraïm molt la cobertura que s'ha donat.
12: Mentre els dos mandataris feien una visita a l'Arxiu Nacional de Washington, Trump ha afirmat que ell i Xi Jinping han parlat de l'Iran i que anirà bé. Algunes fonts apunten que Xi hauria demanat a Trump que els Estats Units reprenguin les negociacions de pau amb l'Iran i també que no reconegui la independència de Taiwan. Però el cas és que aquests temes espinosos han quedat al marge de l'agenda pública. De cara a la galeria, Xi Jinping s'ha desfet en elogis per la bona rebuda.
13: Vull agrair a l'honorable president i la primera dama tot el que han fet per mi i la meva dona aquests dies, amb la màxima perfecció, tenint en compte cada petit detall.
12: Els Estats Units i la Xina han acordat una treva pel que fa a les tensions i les restriccions comercials i també la cooperació en l'àmbit de la intel·ligència artificial pel bé de la prosperitat i la pau mútua.
2: Mentrestant, la Casa Blanca ha tornat a vetar la CNN i li ha impedit viatjar avui a bord de l'Air Force One per cobrir un desplaçament de Donald Trump a Tennessee. La decisió arriba malgrat que un jutge havia ordenat restituir les acreditacions de la cadena després del veto anunciat la setmana passada per Trump. El conflicte se centra ara en l'accés de CNN al pool de premsa presidencial, el sistema que garanteix la cobertura compartida entre diferents mitjans de les activitats del president.
0: I una derivada sobre la situació que es viu als Estats Units i també d'altres punts del planeta, la filòsofa nord-americana Judith Butler apel·la al sentit de comunitat per combatre els totalitarismes i demana als joves que no es deixin portar per la por davant d'un futur incert. Butler participa aquest cap de setmana a Portbou en el col·loqui internacional Walter Benjamin, aquest any dedicat a la filòsofa Hannah Arendt. Des de Portbou, Laia Claret.
5: Són declaracions de Butler al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
14: Som profundament individualistes, però ho combatem i no ens agrada. Per què hauríem d'estar sols amb el nostre patiment, nascut d'una sensació compartida de sofriment, ràbia i injustícia? Podem construir a partir d'això, però no podem construir des del terror ni el pànic. No tenim temps d'entrar en pànic. Hem d'anar per feina.
15: We don't have time to be panicked. We have work to do.
5: En aquestes jornades es reivindica el pensament de la politòloga alemanya d'origen jueu Hannah Arendt, i és que el desembre va fer 50 anys que va morir. Fugint del nazisme, va passar per Portbou anant cap als Estats Units. Són 3 dies de debats i ponències organitzades pel Memorial Democràtic, el Museu Memorial de l'Exili, la Càtedra Walter Benjamin de la UDG i l'Ajuntament de Portbou.
0: 3 minuts per arribar a 7:15 del matí. L'Ajuntament de Madrid ha rebutjat l'oferta d'Urbagestión, l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen, perquè la dona pugui tornar a casa, però ara planteja una mediació entre les dues parts per intentar trobar una solució. La trobada per desencallar el conflicte es farà aquest dilluns i els representants de la dona han acceptat ser-hi.
2: Recordem que Urbagestión havia plantejat coordinar una solució amb el consistori perquè la dona, de 87 anys, pogués tornar a viure a l'habitatge d'on va ser desnonada. Segons el consistori, l'immoble no s'ajusta a cap dels programes municipals d'habitatge social. Ara, però, l'Ajuntament, governat pel PP, s'ha ofert per actuar com a mediador. Segons apunten diferents mitjans, els representants de la Mari Carmen han acceptat reunir-se dilluns amb la propietat i els serveis municipals de mediació per intentar trobar una sortida al conflicte. Aquesta reunió serà el primer intent formal després del desnonament de posar d'acord la propietat, l'Ajuntament i els representants de la dona per trobar una possible solució.
0: I mentrestant, a la crònica política, Junts condiciona el seu suport al decret d'habitatge fet que només es prohibeixi fer desnonaments als fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia amb els socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Des de Madrid, Dani Sendeaja, bon dia.
16: Bon dia. La negociació se centrarà a definir què és un fons voltor, si afecta a tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol protegir els petits propietaris i també demanar desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentint Miriam Nogueras i el ministre Félix Bolaños.
17: Crec que seria una bona notícia per tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
18: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
16: Però Sánchez ha d'encaixar també les demandes dels socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació mobiliària. Irene Montero, al Matí de Catalunya Ràdio.
19: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y a ver si los trae todos.
16: O també socis com Esquerra que reclamen regular el lloguer de temporada i d'habitacions.
0: Doncs a tot això, gràcies, Dani. El Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat avui una manifestació a la ciutat i exigeix que el Consell de Ministres aprovi la setmana que ve la renovació automàtica dels contractes de lloguer per fer-los indefinits, la congelació de preus i la prohibició dels desnonaments sense causa justificada i, si no, s'acrediten que acabin amb una indemnització al llogater.
2: Sentim Carme Alcarazo i Alicia del Río, portavoz del sindicat.
20: Y es que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No estamos tristes, estamos rabiosas.
21: La situació és insostenible, la gent no pararà de sortir al carrer. Si el govern segueix fent mesures tèbies, mesures amb forats, mesures que no funcionen, és que és regalar-li les eleccions a la dreta i a l'extrema dreta.
0: OpenAI reconeix que alguns dels seus agents d'intel·ligència artificial han intentat accedir sense autorització a sistemes de governs, universitats i altres institucions dels Estats Units sense haver rebut instruccions explícites per fer atacs informàtics.
2: Segons una investigació que publica The New York Times, confirmada posteriorment per la mateixa empresa, els agents haurien intentat obtenir informació de diversos organismes, entre els quals l'Oficina del Cens i el Departament d'Educació dels Estats Units. Els casos formen part d'una sèrie d'incidents en què els sistemes d'IA han mostrat comportaments que no coincideixen amb les instruccions que havien rebut. I en les últimes hores també s'ha sabut que agents d'OpenAI van publicar a internet 53 imatges que havien estat enviades a ChatGPT per usuaris particulars. Les imatges provenien de comptes que havien autoritzat OpenAI a utilitzar el contingut per millorar els seus models. Segons la companyia, les imatges es van publicar sense que fos la intenció dels usuaris i ja s'estan retirant. OpenAI diu que s'està investigant l'abast de l'incident i no ha aclarit si entre les imatges publicades hi havia persones identificables o informació sensible.
0: Mentrestant, a casa nostra, la Renfe ha denunciat que ha estat víctima d'un ciberatac i que s'haurien robat dades d'usuaris a través de servidors informàtics de DIF.
2: Els pirates informàtics haurien pogut accedir a informació d'usuaris amb com noms i adreces de correu electrònic. Segons la companyia ferroviària, no hi ha evidències d'accés a les dades bancàries ni tampoc als sistemes de pagament. Renfe ha revelat que l'atac ha passat després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en els seus sistemes. La incidència no ha afectat, explicant, la prestació del servei de ferrocarril i, a hores d'ara, les webs estan operatives.
0: El present i el futur de l'educació a Catalunya seu a la taula per primer cop govern i oposició. Tots els partits menys Vox es van trobar ahir amb Salvador Illa en una reunió de la qual, malgrat la poca concreció, sí que en va sortir el compromís de continuar treballant també amb la comunitat educativa.
2: Un dels pocs acords tangibles que es van prendre va ser la creació d'un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB i estudiar també d'on treure els recursos per aconseguir-ho. L'objectiu comú és que l'ensenyament funcioni i disposi dels recursos que necessita. Esther Niubó, consellera d'Educació.
4: S'ha parlat de la revisió del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic, del paper de les noves tecnologies a les aules i com millorem el rendiment educatiu.
2: Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, però desconfien del govern. Sentim Jordi Albert, d'Esquerra, i Jessica Albiach, dels Comuns.
6: Estem convençuts de que ens en sortirem. Que ho pot liderar el govern? No ho podrà liderar el govern. Ho ha de liderar el país.
22: Rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Rescatar el govern i els seus problemes, no.
2: I des de Junts, Mònica Sales insistia que la consellera és un escull en les negociacions.
23: Mantenir la consellera Niubó dificulta perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu.
2: El PP es va centrar a carregar contra la immersió lingüística i la CUP va lamentar la presència per primer cop en una cimera d'Aliança Catalana.
0: El ple de l'Ajuntament de Lleida va aprovar ahir la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Va tirar endavant amb el suport de Junts per Catalunya i Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la norma. Des de Lleida, Júlia Albacar.
24: L'ordenança prohibeix qualsevol peça de roba que oculti el rostre en espais públics. Això inclou el vel integral i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. Al ple d'ahir, Esquerra i el Comú hi van votar en contra i també el PP, que consideren que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions, com per exemple quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. L'alcalde Fèlix Larrosa defensa que la prohibició va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
25: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i, a més que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
24: I assegura que el redactat actual blinda jurídicament la prohibició per evitar que torni a passar com el 2013 quan el Tribunal Suprem la va tombar. Ara, sobre el període d'al·legacions, i una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la nova ordenança, per tant queda per veure el recorregut que tindrà.
0: El papa Lleó XIV oferirà aquesta tarda una missa popular a la plaça de la Concòrdia, al cor de París. Serà l'acte central del segon dels quatre dies de la visita que el pontífex està fent a França. Ahir al vespre, 80.000 joves el van escoltar durant una pregària multitudinària amb to festiu a l'estadi de Saint-Denis. Des de París, Isabel Galí.
26: Bon dia. Missa amb joves d'entre 17 i 35 anys, un divendres a 8:45 del vespre a l'estadi de França Saint-Denis, a la perifèria de París, esportistes catòlics, cantants de rap catòlics. Les xifres indiquen que el nombre de nadons batejats a França baixa, però que en canvi cada any són més els joves que decideixen batejar-se per iniciativa pròpia. I l'Església francesa no ha deixat perdre l'ocasió per demostrar aquest ressorgiment a Lleó XIV. Ha estat el colofó d'una primera jornada del papa a França llarga i intensa. A l'Elisi, Robert Prevost Bosch ha donat un missatge en favor d'una moral humanista.
1: Per evitar perdre la nostra humanitat enmig del paradís de les màquines que envaeixen i condicionen la nostra vida quotidiana, és urgent formar les ments en el discerniment ètic, capaces de reconèixer allò que és moralment bo.
26: A la seu de la UNESCO, davant representants de tot el món, un altre missatge dirigit als poderosos.
1: En lloc de respectar la llei, els que ostenten el poder la invoquen quan serveix els seus interessos i la ignoren quan els limita. I fins i tot tracten la justícia com si fos una mercaderia que es pot comprar i vendre.
26: Aquest dissabte el Papa celebrarà la gran missa popular a la plaça de la Concòrdia, després de baixar en Papa Mòbil pels Camps Elisis. Al vespre marxarà cap a Lourdes.
0: I ara música. És la veu d'Anna Netrebko i la valenta posada en escena de Shirin Nashat a la ida de Verdi, que entusiasmen el públic del Liceu en la inauguració de la temporada operística. El Teatre de la Rambla també ha estrenat Presidència, des de Barcelona, Marc Ruiz.
3: L'escenari brutalista que ha ideat la directora d'escenes Shirin Nashat amb un cub al mig que es transforma
7: permet que Nashat projecti imatges que constantment recorden les víctimes de la guerra i els esclaus. I introdueix uns interludis amb sacerdotisses cobertes per un vel negre, soldats i gent traumatitzada que afegeix tensió i fan que gairebé puguis tocar la mort. I això que l'austeritat escènica d'una òpera que acostuma a ser monumental i que, de fet, quan es va estrenar, va ser el muntatge més car que s'havia fet mai. Per la nova presidenta del patronat del Liceu, Helena Guardans Cambó, produccions com la d'aquesta nit van a to amb la valentia creativa que busca per al Gran Teatre de la Rambla.
8: Jo crec que si volem atraure també nous públics, no hem de baixar res l'exigència artística del teatre, però en canvi sí, ens hem d'exigir una mica ser valents.
3: El públic ha aplaudit amb vigor la polèmica soprano russa Anna Netrebko. Ha mostrat un cop més per què els grans teatres d'òpera la busquen per inaugurar temporades. El tercer acte també ha brillat de forma particular el tenor pintor rus Ivan Gingazov. Després de tanta mort, la producció de Nashat ha volgut remarcar l'últim desig de l'òpera de Verdi, Pau al món.
0: I ara parlem de cine perquè Tender Loving Care és la màxima favorita perquè aquesta nit s'emporti la Concha d'Or de la 74a edició del Festival de Cine de Sant Sebastià. El debut és l'altre títol que apareix a dalt de tot de les travesses, on, en canvi, no hi ha cap de les produccions catalanes a competició. Enviat especial, Marc Garriga.
9: Bon dia. Tender Loving Care és l'últim film de Mike Leigh. Literal, l'ha anunciat que als 83 anys no tornarà a rodar. El director de Secrets i Mentides o El Secreto de Vera Drake fan aquest film una defensa aferrissada dels serveis públics, sobretot els d'assistència a nens, joves i gent gran. Com és habitual en ell, combina una potència emocional aclaparadora amb una senzillesa formal minimalista, aquí per parlar de la necessitat de tenir cura els uns dels altres. És la millor amb diferència de tota la secció oficial a competició, però a més el jurat pot decidir atorgar-li la Concha d'Or com a homenatge. Com deies, el debut de Jesse Eisenberg també hauria d'estar dalt de tot del palmarès, si més no pel que fa a les interpretacions de Julianne Moore i Paul Giamatti, que són extraordinàries. Pel que fa a les opcions catalanes, Eduard Fernández opta al premi a millor protagonista per El mal padre. 5 minutos más es podria colar amb algun premi menor si el jurat va entrar en el joc de Berto Romero, i Sants sembla que quedaria fora del palmarès. Ho confirmarem a partir de les 9 de la nit.
0: Tot això enmig de les festes de la Mercè. Marcada pels grans concerts a la platja, espectacles d'arts de carrer i el foc de la cultura popular, el Correfoc de la Mercè, que aquest any estrena la nova Porta de l'Infern de 14 metres d'amplada, és el gran espectacle de foc.
2: Es fa a 9:15 del vespre al Passeig de Gràcia, al mateix escenari on es fa el Correfoc infantil a les 6 de la tarda. A les 10 de la nit, a la platja de l'Espigó del Gas, la jornada es tanca amb el Festival Pirotècnic Internacional. I durant el matí, els Valls de Bastons també són protagonistes a la plaça de Sant Jaume. També hi ha mostres de dansa tradicional a l'Avinguda de la Catedral, mentre que el Parc del Fòrum i el Port Olímpic es converteixen en l'epicentre de la dansa, el teatre urbà i el circ. Una de les propostes potents és a l'Estació del Nord, amb jocs i tradicions de Xangai, ciutat convidada d'aquest any. I finalment, la platja del Bogatell acull els concerts més multitudinaris. A partir de les 8 del vespre actuen Al·lèrgiques al Pol·len, La Pegatina, Love of Lesbian i Svetlana.
10: L'informatiu del suplement.
11: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
5: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: L'informatiu del suplement.
0: Lesió de Kylian Mbappé durant el Turquia-França de la Nations League. El davanter torna abans d'hora cap a Madrid. Veurem si el primer partit de Lliga que tingui el Madrid ja estarà recuperat, perquè és aquest virus FIFA que a uns passa tanta factura i a d'altres, doncs, a vegades doncs, inventem tantes i tantes lesions. Roger Nau, què tal? Bon dia.
12: Bon dia, sí. El davanter blanc, segons la Federació Francesa, té una lesió tendinosa al genoll esquerre i està descartat per la resta de partits internacionals. Mbappé, en concret, va lesionar-se just en el moment de marcar l'únic gol del partit en el debut de Zinedine Zidane a la banqueta de França. Així ho valorava el seleccionador blu.
13: Les notícies no són bones perquè en Kylian haurà de tornar. Té una lesió tendinosa al genoll. No volem córrer riscos. Malauradament és un problema lleu, però haurà de tornar.
12: El blaugrana Jules Koundé va jugar tot el partit. I aquest vespre jugarà la selecció espanyola, s'enfrontarà Anglaterra a Wembley amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. A la prèvia del partit, el blaugrana Rodri s'ha mostrat feliç al Barça i ha parlat també de la pilota d'or.
14: ¿Tú crees que no quiero ganarlo? No, yo sé que es un premio que no depende de lo que uno salga a decir. Depende de lo que hayas demostrado en el campo y depende de un jurado formado por 100 periodistas que deciden. No creo que nada de lo que diga pueda servir para influir en su decisión. Aparte que, como siempre he dicho, los títulos individuales son una recompensa al trabajo colectivo.
12: Rodri, el migcampista blaugrana, també ha parlat del seu ex-equip, el Manchester City, que ha estat declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres a la Premier League entre el 2009 i el 2018.
14: Bueno, yo ojalá se pueda hacer justicia, salga lo que salga evidentemente, pero yo confío en la impunidad de ese club que conozco muy de cerca y que nos transmitieron en su día la tranquilidad de que ellos habían hecho todo correctamente.
12: Segons ha avançat el portal The Athletic, la comissió independent que investiga el cas considera acreditades pràcticament totes les acusacions contra el City. El club que ha negat sempre les irregularitats encara no ha rebut cap sanció. La Premier li podria imposar des d'una advertència fins a una retirada de punts o, en el cas més extrem, l'expulsió de la competició. I tornant als partits internacionals, la selecció espanyola sub-21 va perdre ahir 2-1 contra Finlàndia amb els blaugrana Xavi Espar i Marc Bernal com a titulars. Espar va ser substituït a la mitja part, mentre que Bernal va jugar tot el partit. Ahir també es va disputar l'Austràlia 1, Brasil 1, amb Rafinha jugant als 90 minuts, l'Egipte 0, Angola 0, el blaugrana Hams Abdelkarim va disputar l'última mitja hora de joc i l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona Benat, que va jugar 60 minuts. Aquest cap de setmana no hi ha lliga de primera, però sí de segona. La jornada precisament la va obrir ahir el Girona, que va guanyar 2-0 l'Albacete a Montilivi, amb gols d'Abel Ruiz i de Van del Beek. Tots dos a la primera part. El Girona ara se situa provisionalment en tercera posició, en zona de promoció d'ascens, amb 13 punts i un partit més. El tècnic Quique Álvarez, satisfet amb el resultat.
15: Jo li dono importància haver guanyat avui, perquè crec que ens ha de donar embranzida i ens ha de donar ànims. Sabíem que era molt difícil guanyar-lo avui. I guanyar avui, pues bueno, ens fa pues aquest ànim d'afrontar el partit al Mallorca, que en teoria, pues bueno, no vull dir que, però bueno, és un dels rivals que pot estar dalt i que ha començat molt bé la lliga, pues amb més ànim.
12: Avui serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta, 6:45 de la tarda, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Per aquest cap de setmana es disputa també la jornada 5 de la Lliga F. Avui dia al migdia, a les 12, el Badalona Women rep el Granada Palamós. I el Barça, aquesta nit, aquesta tarda, a 4:45, en directe a TV3, rep el Logroño. El partit destaca el retorn a la convocatòria d'Aitana Bonmatí. Mentrestant, en handbol, el Barça debut en victòria al Mundial de Clubs, es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega va guanyar el Pineiros brasiler per 33-44. Demà, els blaugrana jugaran el segon partit contra l'Emzalek egipci. També, avui comença la Lliga ACB de bàsquet. El Manresa s'estrenarà a les 6 a la pista del Bilbao. I després, al vespre, a les 9, el Barça rebrà el Coruña al Palau Blaugrana.
10: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

Avui ens despertem de bon humor. Això són els meus ídols, el suplement de Catalunya Ràdio, cada dissabte a l'hora que surt el sol, amb el Blai Mercè, amb l'Olga Avalós. Agafem un artista. Avui és el torn de Bruno Mars i en repassem les seves cançons més destacades, les seves influències, el seu llegat i, al final, el reivindiquem. Som-hi, va!

0: Bon
1: aquesta l'heu ballat tots, Bruno Mars. Bon dia, bona hora.
2: Bon dia.
0: Sí, sí, no, una cançó... Jo la defenso.
2: És increïble, aquesta,
0: sí,
2: cançó.
0: Sí, brutal, amb la producció de Mark Ronson, que és el rei Midas, no?
2: El rei Midas, sí, és el gran, com ho diríem, recuperador de sons, sí, dels 80 i dels 70.
0: Productor d'Amy Winehouse.
2: Entre molts altres, molts, no? Lily Allen, sí, sí, també, sí. I també fer col·laboracions amb Dua Lipa, Miley Cyrus, etc. Aquesta és una de les cançons que segurament va fer més popular a Bruno Mars. Però sabeu a qui em recorda, a què em recorda aquesta cançó?

0: sí que té un aire, eh?
1: Home, aquest so de teclat... És el mateix so que utilitza Mark Ronson a Uptown Funk. És el so de teclat FM, que es diu, i a més hi han diferents mashups que es diuen que uneixen les dues cançons.
0: Ah, ja ho buscaré.
1: I és un de... És que, de fet, tot el que fa Mark Ronson recorda alguna cosa, perquè
0: Ja ho veurem, ara.
1: Sí, sí o no?
0: Sí, i tant. Jo crec que Bruno Mars és un artista virtuós que toca molts instruments, que balla fantàsticament bé, però li trobo falta molta personalitat.
1: A Bruno Mars?
0: Sí, comparat amb altres artistes de la seva generació, comparat amb la reina del pop actual, amb el permís de Madonna, que seria Lady Gaga, que jo crec que té una personalitat molt clara i molt evident. Jo crec que Bruno Mars em recorda massa en cada cançó, en cada moviment, en cada concert que fa, a coses que ja he vist. Però si agafes Bruno Mars, que és el gran virtuós, i Lady Gaga, que és, jo crec, bueno, la gran reina del pop actual, surten grans cançons.

0: Ara serà molt fort el que diré, eh? Però és com si estiguéssim al 2324 i tinguéssim una intel·ligència artificial tan ben entrenada que poguessis dir, va, et mouràs com el Michael Jackson.
1: Ah, ja sé per on vas.
0: Seràs tan virtuós com l'Stevie Wonder, tindràs el carisma a l'escenari del Prince.
2: Sí, et sembla artificial, el Bruno Mars.
0: Una mica, sí. Sí, sí, sí.
1: És un gran cantant de balades.
0: És un gran cantant, no de balades, és un gran cantant de tot, el que li posis, no? Però a mi...
2: Sí, et sembla construït a pedaços, no?
0: Sí, sí, sí. Jo el vaig conèixer amb aquesta cançó.
2: Sí
0: que és seva.
1: Sí que és seva, però...
0: Em va semblar un insult. Un insult als seguidors de Police. Però, això.
2: No és una versió de l'original?
0: No, no, no.
2: No és una versió de l'original?
0: No, no, no, no.
2: A veure, posa l'original. Uau. A veure, recuperem Bruno Mars.
0: Sí,
2: i ara de Police amb Sting. No hi va haver denúncia?
1: No
0: hi va haver denúncia, no?
1: No, jo crec que...
2: A l'Sting ja... no li cal.
1: No li cal. No, de fet, ara estava buscant perquè estava recordant un moment d'aquests que vas veient per YouTube i se't queda gravat a la memòria. Sabeu els premis del Kennedy Center? Que aquest és sí. uns premis que dona cada any, no? des de la Casa Blanca als... Doncs la gent que contribueix a la cultura americana, etc. I un any li van donar aquest premi a Sting i un dels artistes que va homenatjar, va sortir a l'escenari homenatjant a Sting va ser...
0: El Bruno.
1: Bruno Mars cantant Message in a Bottle. Jo crec que deu ser com... Hi ha un acord entre ells no explícit de dir, ok, et deixo.
0: Déu-n'hi-do, Bruno Mars. Jo t'he de dir que no soc gaire imparcial amb tot plegat perquè... Vaig anar-lo a veure en una discoteca d'aquestes, no sé si, del port de Barcelona.
2: Una discoteca, Bruno Mars?
0: Sí, perquè actuava a l'Estadi Olímpic, però...
2: Ah, allò que fan un bolo extra.
0: El dia abans feia un bolo.
2: Només per VIPs com la Mercè.
1: Jo vaig estar en aquest concert de l'Estadi Olímpic.
0: Ah, pensava que des de la discoteca, a la discoteca et dic que vaig estar esperant 3 hores perquè sortia el Bruno Mars i va sortir a fer playback o dos o tres cançons i tenia un speaker que anava dient eso va para todas las mujeres que Bruno está caliente y esta noche...
2: De debò? Home, doncs així, la teva experiència, clar, ja ve condicionada per aquest mal bolo. Mira, parlant de bolos, vas tenir l'oportunitat aquest estiu aquí a Pedral, vas de veure l'Sting, que a més torna a tocar tot el repertori de Police, i t'he de dir que em va sorprendre molt positivament.
1: Es conserva bé, no? Es conserva bé. Quants anys deu tenir ja?
2: Potser de veu, crec que 73.
0: Home, i no fa gaire, va fer una col·laboració amb els Catriel i Paco Amoroso, amb aquest duet argentí, també.
2: Ara, el que va gaudir més del concert va ser el president del Barça, Joan Laporta, que es va descamisar, se les sabia totes, i sí, sí, és de la seva època. Entrades a 300 euros, també t'ho dic.
1: Què portarà? Quin missatge hi haurà dintre?
2: Com el Camp Nou.
0: Com el Camp Nou, si no ets soci.
2: Com el Barça.
1: Doncs el que dèiem abans, de totes aquestes referències que uneix Bruno Mars, i jo sempre l'he relacionat molt amb Prince. He cregut que sempre Bruno Mars ha volgut ser el nou Prince.
0: Sí.

0: potser els fans de Prince t'insultaran si els dius que Bruno Mars és el nou Prince.
1: No, home, però ho deia de forma irònica, eh?
0: Ah,
1: i de
0: forma irònica
1: perquè Prince jo crec que... Bueno, no, Bruno Mars no li arriba ni la sola de la sabata.
0: No, jo com a nou Prince potser diria Frank Ocean.
1: Sí, aquest sí el compro, aquest el compro més, sí.
0: O fins i tot un gran amic de Bruno Mars que en aquella gira que va venir a l'Estadi Olímpic era el taloner i que no fa gaire van fer un disc molt recomanable, Silk Sonic, que és Anderson .Paak. Jo crec que sí que aquest sí que potser encaixaria més, si més no que Prince, jo crec que seria més fan d'Anderson .Paak que no de Bruno Mars.

0: Estava pensant en Luther Vandross ara mateix i tots aquests artistes soul dels 80.
1: Sí, potser sí.
0: És aquest estil així ensucradet, diguem. Tot i que no està malament això de deixar la porta oberta. A veure què passa.
1: De deixar la porta oberta? Ah, sí, clar. Vale, leave the door open. D'acord.
0: És el que diu la cançó,
1: I
0: no?
1: I posar el countdown, no?
0: Bueno, diu no? Aquesta nit deixaré la porta oberta. Baby.
2: Teniu baldó al dormitori de casa, vosaltres?
0: No. Jo no.
1: No.
0: No, no. No, a més, jo tinc un gat i si deixo la porta oberta és un
1: drama.
0: I tu,
1: Roger?
0: Llavors...
2: Jo tampoc tinc baldó.
1: Ah. I què fas? Agafes la calaixera i la poses d'allà en moments que no vols que entri ningú?
2: O entren i...
1: Entren
2: que
1: i
2: sigui
1: igual.
2: El que Déu vulgui.
1: Ah, d'acord.
2: En fi,
0: a veure.
2: Anem amb el mariachi, va. Todo bueno.

0: Ha canviat molt, Bruno Mars, l'estil. Ara canta en castellà,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Bueno, de fet, ell, el seu nom real és Peter Jean Hernández Jr.
0: Sí, sí. Es veu que això és... de Bruno ve per un... És un homenatge a un boxejador. Que el seu pare li deia... El nom del boxejador, perquè era molt corpulent i...
1: Bueno, molt corpulent...
0: Quan era petit, eh? Sí, sí.
1: Perquè molt gran no, és, tampoc,
0: petit,
1: Bruno Mars.
0: Quan era petit, quan era bebè. Allò.
1: Clar, de fet, el pare de Bruno Mars és d'origen porto-riqueny i ell ha volgut escarbar en aquests orígens porto-riquenys per portar referències com amb els mariachis, no?, que estem escoltant, que és un grup que es diu Los Criollos de Guadalajara, que col·laboren en l'últim disc de...

0: Ara us proposo que tanqueu els ulls.
1: Sonaran mariachis al final, eh? Però bueno.
0: Ah, ja els sentirem. No, sí, us proposo que tanqueu els ulls i us imagineu que esteu en un concert. Pagaríeu 70 euros per aquesta experiència?
2: 70, tal i com va els preus de les entrades avui
0: concert,
2: dia.
0: Per anar a un concert, però has d'estar amb els ulls tancats tot el concert.
2: Ah, perquè ara... Perquè... Tanca, tanca.
0: Perquè Bruno Mars encés el debat posant a la venda entrades d'audio only per 70 euros.
1: Mare
0: meva. Sense visió del concert.
1: Com el Palau de la Música, que sí, tens aquelles entrades sí, a dalt bueno, de tots que no veus el escenari.
2: I el Palau Blaugrana també passa de bàsquet. Hi ha seients amb poca visibilitat o amb visibilitat reduïda.
0: Sí, però sense cap visibilitat...
2: Jo no pago.
1: Jo he pagat.
2: O sigui, per quin sí que pago.
1: Jo vaig pagar per un concert al Palau de la Música.
2: Per Bruno Mars em poso el disc, i més, sí, després del bolo aquell que vas fer aquí a la Via Olímpia, o no sé on...
0: No sé si a l'Òpium.
2: A l'Òpium.
0: Però després a l'Estadi Olímpic va estar bé, eh?
1: Sí, una mica massa focs artificials.
0: Sí, massa, però bé.
2: Fa playback o no? Fa playback?
1: No.
0: És un gran cantant. És un molt bon vocalista, un privilegiat, un superdotat, però...
2: Amb poca personalitat,
0: no acabo de connectar.
2: T'ha quedat clar.
1: Home, si a cada disc canvies les referències musicals, no? Si ara faig mariachi, ara faig Prince, ara faig Sou dels 80, doncs clar, hi ha com poca coherència. I què vols dir, no?
0: Sí, sí.
1: Qui vol ser Bruno Mars?
2: Olga Avalos.
0: Vol ser Michael Jackson, si hem de triar algú, però bé.
2: Blai Mercè. Moltes gràcies, que tingueu bon dissabte.
1: Bon dia.
0: Igualment.
2: Els meus ídols tornen dissabte que ve aquí al suplement, com sempre, a 2:15. Ara tornem.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
2: Així és que vostès m'han vingut a veure.
3: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
4: S'acaba l'estiu i ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
5: Ja m'ha escampat prou la boira. Ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
6: Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3Cat.
7: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
8: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
9: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
10: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
8: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
12: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Els titulars del dia. Núria Pujades, què tal? Bon dia.
13: Hola, bon dia.
12: Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz.
13: El ministre d'Exteriors iranià ho ha anunciat a la seu de les Nacions Unides aquesta nit i ha posat un termini de 7 dies, però Trump manté que tornaran a bombardejar el país després de les eleccions de mig mandat del novembre.
12: L'Ajuntament de Madrid rebutja l'oferta d'Urbagestión, l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen, perquè la dona pugui tornar a casa perquè el pis no s'ajusta als criteris d'habitatges socials.
13: Ara planteja una

0: Mediació entre les dues parts per intentar trobar una solució. La trobada per desencallar el conflicte es farà dilluns i els representants de la dona han acceptat ser-hi.
1: OpenAI admet que una intel·ligència artificial ha accedit sense autorització a diverses institucions públiques dels Estats Units.
0: Ho ha destapat el New York Times. També s'ha sabut que es van publicar a internet una cinquantena d'imatges enviades a ChatGPT per usuaris particulars.
1: Mentrestant, Renfe reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates han pogut accedir a informació personal dels usuaris.
0: Noms, adreces i correus electrònics que s'han vist vulnerats, però, segons Renfe, no han accedit a dades bancàries ni als sistemes de pagament.
1: Un centenar de persones s'han concentrat a tavernes de Valldigna, a la Safor, al País Valencià, per condemnar dues agressions racistes.
0: Una de les víctimes va ser un noi magrebí, l'agressió va quedar enregistrada per testimoni sense que ningú hi fes res, i l'altra, un noi senegalès, que va acabar hospitalitzat.
1: En llibertat amb càrrecs, la parella de l'arquitecte Josep Juan Pere, després de més de 6 hores al jutjat.
0: A la dona se l'investiga per la suposada relació amb la mort de l'arquitecte el passat 26 de desembre a Baqueira, i ara haurà d'entrar a la presó si no abonen els propers 3 dies la fiança de 80.000 euros.
1: I avui també ens farem ressò que govern i partits es comprometen a treballar per arribar al 6% del PIB en educació.
0: L'oposició, però, lamenta la falta de contingut de la trobada del govern amb els partits i reclamen que es tingui en compte la comunitat educativa.
1: Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes per una fallada tècnica en el sistema de direcció.
0: Es tracta d'un milió de cotxes afectats que es van vendre a Alemanya i els altres 2 milions a la resta del món.
1: Cinemes plens aquest divendres i tot el cap de setmana, en definitiva. Xifres de prevenda de rècord amb l'estrena de La Bola Negra.
0: Que ha superat la prevenda de L'Odissea, de Christopher Nolan. L'esperadíssima pel·lícula dels Javis ja s'ha estrenat i la majoria de cinemes han hagut d'ampliar el nombre de sessions programades.
1: També està d'estrena al Liceu, ha inaugurat temporada Maïda de Verdi.
0: I l'estrena ha coincidit també amb l'estrena de la nova presidenta del Gran Teatre, que serà Helena Guardans. A partir de les 12 la saludarem al suplement juntament amb el Joan Callarissa.
1: Helena Guardans i Cambó. Us diu alguna cosa aquest cognom? Efectivament, és la neta de Francesc Cambó. Avui Helena Guardans al suplement a partir de a les 12 del migdia, la flamant nova presidenta de la Fundació del Liceu aquí al suplement. Posarem una mica d'òpera, pilotarem també cap on va el Liceu els propers anys i també sabrem com ens hem de vestir si mai ens toca trepitjar el Liceu amb el Joan Callarissa. Lesió al genoll esquerre de Kylian Mbappé durant el Turquia-França de la Nations League.
0: I també en esports, ahir el Girona va guanyar 2-0 l'Albacete Montilivi i se situa provisionalment en tercera posició.
1: Deu ser aquella lesió que es cura al cap de dues setmanes quan torna a la Lliga de Futbol. Marina Laminos, portades dels diaris, a les fotos comparteixen protagonisme la nova temporada del Liceu i també l'estrena de La Bola Negra.
2: A l'ara, dues fotografies, al centre un avió de guerra rus al Bàltic i a la part inferior una Aïda Corprenedora cobra la temporada al Liceu. L'estrena d'Aïda, que també és la fotografia central de La Vanguardia, una gran Aïda, diuen, i el titular aquí a La Vanguardia, sobre la crisi d'habitatge, el govern central accelera per segellar un pacte antidesnonaments. El periòdico, la imatge, en canvi, és per a l'estrena, en aquest cas de la pel·lícula dels Javis, la sala de cinema Movie Aribau plena a vessar, passió per La Bola Negra, llegim. I el titular, Reeducació, planteja revisar l'autonomia dels centres. I el punt avui, un himne a Catalunya. L'autor reivindica el veritable significat del cant dels ocells.
1: A la premsa editada a Madrid, les imatges de les portades són per la visita de Pedro Sánchez a una fàbrica de Toledo.
2: Si tant a l'ABC com a la Razón, veiem el president del govern espanyol vestit de bata blanca amb un gorro blau d'aquells d'un sol ús. Doncs bé, titular de l'ABC més enllà de les imatges, el ponent del Constitucional sobre l'amnistia insisteix que el Suprem va actuar bé, i al País, en canvi, la fotografia central és de Mari Carmen, la dona desnonada a l'hospital. El titular, el govern accelerarà per decret la devolució dels migrants. I el Mundo Plus Ultra va desviar 4 milions a Veneçuela en ple rescat.
1: Anys i anys, per molts anys, Albert Postils avui bufarà 63 espelmes Tomàs Molina.
3: Jo sempre dic que sóc 3 vegades incrèdul, perquè sóc periodista, perquè sóc científic i perquè sóc Tomàs Apòstol.
4: Un home que des de fa molts anys ens convida a mirar el cel i que s'ha convertit en una estrella de la televisió. És un dels meteoròlegs més imitats de casa nostra i una persona que, a més d'estima la ciència, també abraça la fe.
1: 65 espelmes Jordi González.
5: Jo faig la cua que he de fer per arribar a passaports, passar passaports, I tu creus que una estrella passa passaports?
4: Es considera un treballador de la televisió, no pas una estrella, però el cert és que la seva trajectòria és espaterrant. Té un ondes, ha fet molta carrera a Madrid en programes com La Nòria i Gran Hermano, i l'any passat va tornar a TV3 per presentar Col·lapse.
1: Col·lapse que torna avui, per cert. 73 espelmes, Joan Tardà.
6: He de dir que jo mai no he dit que algú havia de dir. Mai. Vol dir que devia ser una invenció d'algun guionista de Polònia.
4: Ja fa uns quants anys que s'ha retirat de la primera línia política i és un afiliat més d'Esquerra Republicana. La seva trajectòria és dilatadíssima, però sobretot serà recordat per les seves intervencions en castellà al Congrés dels Diputats, fent tàndem amb Gabriel Rufián.
1: Vida social.

0: Marta Ferrer, aquests que sonen són Love of Lesbian. Avui Barcelona està de festa major, és un dels grups que actuaran per celebrar la Mercè.
1: Tocaran a l'escenari de la platja de Bogatell a les 11 de la nit, després que hi hagin passat al·lèrgiques al pol·len i la pegatina, i posaran punt final a la nit Svetlana a 2:15 de la matinada. Tots els concerts de la Mercè són gratuïts.
2: I buscant entre la dansa no s'acaba l'esperança mentre sona el flabiol i el tamborí.
0: A Ripoll, la Ludwig Van i els Tiets seran al Festival Inspira.
1: Els d'Espolla actuaran a 1:15 del migdia, els seguiran Xiula a les 5 de la tarda, després serà el torn de Sopa de Cabra a 7:45 del vespre i de Tiets posaran el colofó final a les 10 del vespre. Tot això a la Devesa del Plat de Ripoll.
0: I al Teatre Lliure de Montjuïc es pot veure l'òpera dels Tres Rals.
1: La nova producció dirigida per Marta Pazos compta amb direcció musical de Dani Espasa i traducció de Marc Rosic. L'espectacle, per celebrar els 50 anys del Lliure i el Festival Grec, ens presenta els baixos fons d'un Londres miserable i criminal i és una crítica ferotge al capitalisme, tot plegat amb un elenc estel·lar que inclou Eduard Farelo, Nao Albet i Miriam Mucles, entre altres. La funció d'avui és a les 7 de la tarda i les entrades es poden comprar per entre 14 i 32 euros.
0: I al Teatre de la Biblioteca, no miris.
1: Pep Cruz i Marta Marco protagonitzen aquest thriller basat en fets reals a partir de la història de Verónica Estay Stange, filla de represaliats per la dictadura xilena i alhora neboda d'un important repressor anomenat El Fanta. Avui a funció a 7:45 del vespre amb entrades per 21 euros.
0: El CCCB acull l'exposició El culte a la bellesa.
1: Fins al 8 de novembre es pot veure aquesta mostra que explora l'evolució dels cànons estètics i l'obsessió per la bellesa al llarg de la història a través d'obres d'art, objectes històrics i instal·lacions contemporànies. Avui s'hi pot passejar a partir de les 10 del matí amb entrades per 6 euros.
0: 3 minuts per les 8, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula De quatre grapes.
3: La Lídia n'està ben farta. Porta una bona estona escoltant les notícies i la paraula que més repeteix el locutor és corrupció. La Lídia, galta vermella de la indignació, està a punt de perdre el bus, però la ràbia l'envaeix de tal manera que es marca un sprint per damunt de les seves possibilitats. La Lídia es treu els auriculars per saludar la conductora, rendida a les seves qualitats atlètiques. Acte seguit, torna a col·locar-se els auriculars i es posa dissimulada mala manera. Fa veure que li ha caigut alguna cosa. S'ajup i avança de quatre grapes fins que deixa enrere el validador de bitllets. Ja dempeus, es prohibeix mirar enrere, no fos cas que els seus ulls i els de la conductora ensopeguessin. I finalment es deixa caure sobre un d'aquests seients reservats per a col·lectius vulnerables, per bé que ella no forma part de cap. Mentre feia el paperot, a la ràdio no han deixat de pronunciar tecnicismes com malversació, prevaricació i tràfic d'influències. I la Lídia, ja incapaç de reprimir-se la ira, es posa a renegar de la societat i de la seva pèrdua de valors amb l'anciana que té asseguda al costat.
0: Música.

0: carai, Blai Niestaquet, el bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb al·lèrgiques al pol·len i el seu senzill titulat PPP, un tema sense metàfores ni embuts que carrega contra la misogínia del sector de la música i de certes persones que han menystingut a la banda al llarg del seu recorregut. PPP és el darrer avançament d'al·lèrgiques al pol·len abans de publicar el seu nou disc, que veurà la llum aquest octubre.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.
2: No te llupes la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
3: Allò amb la bandera de Girl Band.
2: Deies Maria, oi?
4: Creu com una de Girl Band?
5: Que mola.
2: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
6: Dieu no, no, ni no.
7: Sí.

0: Catalunya tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que són les al·lèrgiques al foc.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 26 de setembre del 2026. Vinga, va, que ja arrenca el cap de setmana. La crisi de l'habitatge ha marcat una setmana en què la Mari Carmen ha deixat amb el cul a l'aire totes les costures del sistema. Entre els mesos de gener i de març d'aquest 2026, a Espanya hi va haver 4.005 desnonaments, segons les últimes dades disponibles del Consell General del Poder Judicial. Això vol dir que si fem la divisió, veurem que cada dia es van fer 44 desallotjaments a tot l'Estat. N'hi ha que passen sota el radar i n'hi ha d'altres que es converteixen en simbòlics, ja sigui per la força del cas, per la capacitat de mobilització o perquè serveixen com a metàfora dels temps que vivim. Aquest és el cas de la Mari Carmen, la veïna de Madrid de 87 anys. La història ja la coneixeu, una dona gran, pensionista, que porta des del 1955 vivint a la mateixa casa i que després d'una batalla legal ha estat desnonada. Que el desallotjament sigui legal no vol dir que s'hagi de desactivar l'empatia, perquè la Mari Carmen podria ser l'àvia, la tieta, la nostra mare o nosaltres mateixos. La crisi de l'habitatge galopant és el que condiciona la vida d'una immensa majoria de ciutadans, els més joves perquè veuen com independitzar-se, encara que sigui en un pis d'estudiants, és cada vegada més complicat. Els que ja fa temps que treballen i tenen un sou i fins i tot superen la trentena veuen que no en tenen prou per pagar una entrada o per llogar un pis per ells sols i estan condemnats a viure com si encara estudiessin, i això que ja es troben en una data en què els projectes personals s'han de consolidar, i els més grans, si viuen de lloguer, tenen la incertesa que el més mínim canvi de propietari els pot alterar el ritme a una data en què, de sorpreses, millor que n'hi hagi poques. El problema de l'habitatge és que s'ha de fer tot i que s'ha de fer tot alhora. S'han de contenir els preus del lloguer, s'ha de construir, s'han de garantir els drets dels llogaters, s'han de garantir els drets dels propietaris, sobretot dels que no se salten les regles ni són grans tenidors amb set d'especulació, i s'ha de pensar en visió de futur, perquè intentar resoldre la crisi habitacional sense parlar del model productiu, sense parlar de demografia i sense parlar de com es milloren les condicions materials de la vida de la gent només garantirà que es tanqui en fals. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Lluna plena ennuvolada, abans de 8 dies mullada. Jofre Genoer, bon dia.
2: Bon dia, i bona hora.
1: Tenim una lluna plena preciosa i sense núvols aquesta nit, eh?
2: Almenys aquí, sí, i a gran part del país també. Al sud del país no, eh? Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, han tingut alguns núvols baixos que han fet que la matinada hagi sigut una mica més xafogosa, amb més valors tropicals, sobretot arran de costa, i de fet ja són símptomes d'aquests canvis, tot i que... que deia la dita, 2 dies, 3 dies més tard havia de ploure o alguna cosa així.
1: 8 dies.
2: Doncs potser sí, que a partir de dimarts, dimecres, no són 8 dies, menys, comencin a arribar alguns primers ruixats i alguns primers plogims. De fet, tot plegat són símptomes de canvis que avui notarem poc. Bàsicament, cel una mica enterbolit, potser estones, matí potser el terç oest, tarda cap a comarques de Barcelona, Girona, però en general dominant bastant el sol i aquests núvols baixos ubicats cap al sud del país, que demà es faran molt més abundants. Demà sí que ja el sol costarà més de veure'l, n'hi haurà, però ja més enterbolit per aquests núvols i per aquesta tendència a canvis que ha de fer, bàsicament, que les temperatures ja comencin lentament a anar reculant. No és un gran canvi de temps, no arriba la tardor de cop, l'ambient de tardor de cop, però sí que anem deixant una mica enrere, a poc, aquest ambient d'estiu. Avui les màximes més altes els hi costarà ja arribar als 35 graus.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Habitatge, educació, el Burca Lleida, però abans Donald Trump, que ha rebutjat de matinada reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies, tal i com ha proposat l'Iran aquesta nit des de la seu de les Nacions Unides de Nova York.
3: El termini de 7 dies començarà tan bon punt els Estats Units acceptin aquest pla. Per tant, si l'accepten demà, el període de 7 dies començarà demà mateix.
1: Així ho anunciava el ministre d'Afers Exteriors iranià, reobertura de l'estret d'Hormuz tan bon punt Donald Trump acceptés el pla i la represa de les negociacions sobre el programa nuclear. A canvi, Washington hauria d'aixecar les restriccions econòmiques i desbloquejar actius iranians congelats a l'estranger. Però Trump no només no accepta aquesta proposta, sinó que assegura que preveu reprendre els bombardejos després de les eleccions de mig mandat del mes de novembre. Segons el Wall Street Journal, que cita fonts de l'administració nord-americana, el president és escèptic sobre la capacitat de Teheran de complir les seves exigències. La reacció de Trump ha estat a través de la seva xarxa social, on ha publicat un mapa de l'estret d'Hormuz amb la inscripció Trump Strait, estret de Trump. Precisament l'Iran ha estat un dels temes que Donald Trump i Xi Jinping han tractat a la visita oficial del president xinès als Estats Units. Els dos governs han fet un balanç positiu de la trobada i, segons Trump, s'han aconseguit grans avenços entre les dues superpotències, tot i que no els ha acabat d'explicar. Des de Washington, Oriol Serra, els detalls. Bon dia.
4: Hola, bon dia. El protocol, la diplomàcia, les formes, els gestos i les bones paraules han funcionat a la perfecció durant aquesta visita d'estat del president de la Xina als Estats Units, la primera en tota una dècada. L'anfitrió, el president Donald Trump, ha assegurat que s'ha fet un gran salt endavant en la relació bilateral entre Washington i Pequín, però no ha entrat en detalls.
5: Penso que hem fet grans salts endavant. Ha estat molt positiu per als dos països. Moltes gràcies i agraïm molt la cobertura que s'ha donat.
4: Mentre els dos mandataris feien una visita a l'Arxiu Nacional de Washington, Trump ha afirmat que ell i Xi Jinping han parlat de l'Iran i que anirà bé. Algunes fonts apunten que Xi hauria demanat a Trump que els Estats Units reprenguin les negociacions de pau amb l'Iran i també que no reconegui la independència de Taiwan. Però el cas és que aquests temes espinosos han quedat al marge de l'agenda pública. De cara a la galeria, Xi Jinping s'ha desfet en elogis per la bona rebuda.
6: Vull agrair a l'honorable president i la primera dama tot el que han fet per mi i la meva dona aquests dies, amb la màxima perfecció, tenint en compte cada petit detall.
4: Els Estats Units i la Xina han acordat una treva pel que fa a les tensions i les restriccions comercials i també la cooperació en l'àmbit de la intel·ligència artificial pel bé de la prosperitat i la pau mútua.
1: Gràcies. Per cert, Oriol, la Casa Blanca ha tornat a vetar la CNN i li ha impedit viatjar avui a bord de l'Air Force One per cobrir un desplaçament de Donald Trump a Tennessee. La decisió arriba malgrat que un jutge havia ordenat restituir les acreditacions de la cadena després del veto anunciat la setmana passada. El conflicte se centra ara en l'accés de la CNN al pool de premsa presidencial, el sistema que garanteix la cobertura compartida entre diferents mitjans de les activitats del president. I enmig d'aquestes actituds totalitàries són interessants veus com la de la filòsofa nord-americana Judith Butler, que és a Catalunya, apel·la al sentit de comunitat per combatre els totalitarismes i demana als joves que no es deixin portar per la por davant d'un futur incert. Butler participa aquest cap de setmana a Portbou al Col·loqui Internacional Walter Benjamin, aquest any dedicat a la filòsofa Hannah Arendt. Des de Portbou ens en dona tots els detalls i sentirem també, en aquest cas Judith Butler, la Laia Claret.
7: Són declaracions de Butler al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
8: Som profundament individualistes, però ho combatem i no ens agrada. Per què hauríem d'estar sols amb el nostre patiment, nascut d'una sensació compartida de sofriment, ràbia i injustícia? Podem construir a partir d'això, però no podem construir des del terror ni el pànic. No, no, no, no tenim temps d'entrar en pànic. Hem d'anar per feina.
9: We don't have time to be panicked. We have work to do.
7: En aquestes jornades es reivindica el pensament de la politòloga alemanya d'origen jueu Hannah Arendt, i és que el desembre va fer 50 anys que va morir. Fugint del nazisme, va passar per Portbou anant cap als Estats Units. Són 3 dies de debats i ponències organitzades pel Memorial Democràtic, el Museu Memorial de l'Exili, la Càtedra Walter Benjamin de la UDG i l'Ajuntament de Portbou.
1: 8 i 8 minuts. Si hem de resumir aquesta setmana amb una imatge, és evidentment el desnonament de la Mari Carmen a Madrid, que encara porta cua.
10: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
1: L'Ajuntament de Madrid ha rebutjat l'oferta d'Urbagestión, és l'empresa propietària del pis, perquè la dona pugui tornar a casa, però ara planteja una mediació entre les dues parts per intentar trobar una solució. La trobada per desencallar el conflicte es farà aquest dilluns i els representants de la dona han acceptat de ser-hi. Recordem que Urbagestión havia plantejat coordinar una solució amb el consistori perquè la dona de 87 anys pogués tornar a viure a l'habitatge d'on va ser desnonada. Segons l'Ajuntament de Madrid, l'immoble no s'ajusta a cap dels programes municipals d'habitatge social. Ara, però, l'Ajuntament, governat pel PP, s'ha ofert perquè, en aquest cas, pugui actuar com a mediador. Segons apunten diferents mitjans, els representants de la Mari Carmen han acceptat reunir-se dilluns amb la propietat i els serveis municipals de mediació per trobar una sortida al conflicte. Aquesta reunió serà el primer intent formal després del desnonament de posar d'acord la propietat, l'Ajuntament i els representants de la dona per trobar aquesta solució. Junts, mentrestant, a la crònica política, condiciona el seu suport al decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi fer desnonaments als fons voltors i no a la resta de propietaris. El govern espanyol estudia la proposta mentre negocia amb els socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Des de Madrid, Dani Sendeja, bon dia.
11: Bon dia. La negociació se centrarà a definir què és un fons voltor, si afecta tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol protegir els petits propietaris i també demanar desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentint Miriam Nogueras i el ministre Félix Bolaños.
12: Crec que seria una bona notícia per tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
13: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
11: Però Sánchez ha d'encaixar també les demandes dels socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació mobiliària. Irene Montero, al Matí de Catalunya Ràdio.
14: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y a ver si los trae todos.
11: O també socis com Esquerra que reclamen regular el lloguer de temporada i d'habitacions.
1: A tot això, Dani, el Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat avui una gran manifestació a la ciutat i exigeix que el Consell de Ministres aprovi la setmana que ve la renovació automàtica dels contractes de lloguer per fer-los indefinits, la congelació dels preus i la prohibició dels desnonaments sense causa justificada i, si no s'acrediten, que acabin amb una indemnització al llogater. Sentim Carme Alcarazo i Alicia del Río, portaveus del sindicat.
15: Y es que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No estamos tristes, estamos rabiosas.
16: La situació és insostenible, la gent no pararà de sortir al carrer. Si el govern segueix fent mesures tèbies, mesures amb forats, mesures que no funcionen, és que és regalar-li les eleccions a la dreta i a l'extrema dreta.
1: Avui, a partir de les 9, tertúlia al suplement Olga Ruiz, Oriol Marc, Antoni Gelong i Marc Molins. És un cap de setmana amb les sales del cine ben plenes.
17: Espectacular. Estic remoguda, emocionada, em sembla superben trabada, superben lligada.
18: M'ha impactat molt. és molt bonica, és dura, però és a la vegada molt dolça, molt poètica.
19: Estoy llorando. No sé, no puedo pensar mucho, estoy llorando.
20: Increïble, èpic, absolut cinema, ja està.
21: Fa falta més història d'aquesta Espanya i al cinema en general. L'amor s'ha demostrat tal com és, una cosa dolorosa i bonica i m'ha encantat.
1: Són les reaccions dels primers espectadors després de veure La Bola Negra. Es va estrenar ahir al cine la pel·lícula dels Javis, Javier Ambrosi i Javier Calvo, una pel·lícula esperada que ha fet història ja al circuit de festivals i que ara va camí de repetir triomf a les sales. La cinta, que parteix de l'obra de Federico García Lorca, ha superat en la prevenda L'Odissea de Christopher Nolan, la que fins ara és la segona pel·lícula més vista del món. A la majoria de cines del país han hagut d'ampliar el nombre de sessions programades fins a 6 al dia, i el primer dia ahir ja es van veure les sales plenes a vessar, una imatge que cada vegada és més difícil de veure, malauradament. És, sens dubte, una de les pel·lícules més esperades des de la seva estrena a Cannes, on Calvo i Ambrosi es van endur el premi a millor direcció. De fet, arran del seu pas pel prestigiós festival, Netflix va comprar els drets de distribució de la pel·lícula internacional i li donarà 47 dies d'explotació comercial als cines, una xifra rècord per la plataforma, que, recordem-ho, no és especialment partidària d'estrenar a les sales. Tot plegat per aplanar el camí que La Bola Negra ja recorre cap als Oscars. És la pel·lícula seleccionada per representar Espanya, i si ens hem de fiar dels experts, podria ser la favorita en moltes categories, entre elles la de millor pel·lícula. Del fenomen de La Bola Negra i tot el que ha suposat aquest èxit rotund dels Javis en parlarem avui a partir de 11:45 amb la Marta Ferrer, que ja fa uns quants dies que ha vist la pel·lícula i que l'ha pogut reposar com es mereix. Un minut per arribar a 9:15 del matí. OpenAI reconeix que una intel·ligència artificial seva ha intentat accedir sense autorització a sistemes de governs, universitats i altres institucions dels Estats Units. L'escàndol propi de Black Mirror l'ha destapat al New York Times i ara l'empresa ho confirma. Una IA que no havia rebut cap tipus d'instrucció per fer un atac informàtic ha intentat obtenir informació, per exemple, de l'Oficina del Cens i del Departament d'Educació dels Estats Units, i no és l'única vegada que un sistema d'intel·ligència artificial ha desenvolupat comportaments que no coincideixen amb les instruccions que se li han donat. La polèmica i la distopia no acaba aquí, perquè aquestes últimes hores també hem sabut que, segons agents d'OpenAI, van publicar a internet 53 imatges que havien estat enviades a ChatGPT per usuaris particulars, és a dir, persones que havien autoritzat l'empresa a fer servir el seu contingut per millorar els models, però que en cap cas volien que les imatges es publiquessin a internet. OpenAI diu que les fotos ja s'estan retirant i que estan investigant l'abast de l'incident, però no han aclarit si entre les imatges publicades hi havia persones identificables o amb informació sensible. Sobre una altra filtració de dades, Renfe reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates han pogut accedir a informació personal dels usuaris. Noms, adreces, correus electrònics que s'han vist vulnerats, però, segons Renfe, no han accedit a dades bancàries ni als sistemes de pagament. Alguns detalls més: l'atac s'ha produït després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en els seus sistemes, que havien estat detectats i bloquejats amb èxit. Renfe assegura que l'origen de la infiltració d'aquest divendres se situa als servidors de DIF, que haurien estat atacats prèviament. En tot cas, l'atac no ha tingut afectació en la circulació de trens. El ple de l'Ajuntament de Lleida va aprovar ahir la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Va tirar endavant amb el suport de Junts per Catalunya i de Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la normativa. Des de Lleida, Júlia Albacar.
22: L'ordenança prohibeix qualsevol peça de roba que oculti el rostre en espais públics. Això inclou el vel integral, i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. Al ple d'ahir, Esquerra i el Comú hi van votar en contra, i també el PP, que consideren que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions, com per exemple quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. L'alcalde Fèlix Larrosa defensa que la prohibició va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
23: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer, i a més que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
22: I assegura que el redactat actual blinda jurídicament la prohibició per evitar que torni a passar com el 2013, quan el Tribunal Suprem la va tombar. Ara, sobre el període d'al·legacions, i una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la nova ordenança, per tant queda per veure el recorregut que tindrà.
1: Finalment, Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso no assistiran aquest matí a la manifestació convocada a Madrid per la plataforma Societat Civil Espanyola en suport a Ceuta i per exigir eleccions generals immediates. Els líders populars finalment s'han fet enrere, però sí que delegaran la presència a la marxa als seus números dos del partit, que es trobaran també amb els líders de Vox. Segons el manifest de la plataforma convocant, la marxa reclama l'expulsió al Marroc de tots els migrants i, atenció, jutjar el president espanyol Pedro Sánchez per traïció i atemptat contra la seguretat de l'Estat. La marxa surt a les 10 del matí de la plaça Cibeles. Mentrestant, avui al diari El País llegim que el govern espanyol està treballant en un decret llei per accelerar les expulsions al Marroc dels migrants que encara són a Ceuta, una norma que impulsa el Ministeri de l'Interior i que el volen aprovar en el proper Consell de Ministres aquest dimarts. Ho llegim avui al País. I a Tavernes de la Valldigna, a la Safor, País Valencià, un centenar de joves s'han concentrat per condemnar dues agressions racistes que hi va haver el cap de setmana passat durant la nit de disfresses de les festes del poble. Una de les víctimes va ser un noi magrebí i l'agressió va quedar enregistrada per testimoni sense que ningú hi fes res. I l'altre és un noi senegalès que va acabar hospitalitzat. Els veïns del poble, juntament amb diversos col·lectius de migrants, han mostrat la seva indignació i han fet pinya amb els familiars de les víctimes.
0: El meu germà simplement va tropeçar en un d'ells i d'ahir li se va propinar una punyada des de darrere, malgrat que va acabar amb la mandíbula trencada. Tota aquesta concentració al final és per a reivindicar que no tot el món actua d'esta forma ni es posiciona. Vivim en un poble molt bonic. Això donarà, marcarà un antes i un després per a que les coses es facin de forma correcta.
1: Aquest que sentim era el Mohamed, el germà del noi senegalès agredit. En l'agressió del noi magrebí no consta cap denúncia oficial i en l'altra la família es planteja presentar-ne. La Guàrdia Civil està investigant les dues agressions i espera poder fer les primeres identificacions la setmana que ve. La parella de l'arquitecte Josep Juan Pera ha quedat en llibertat amb càrrecs després de més de 6 hores al jutjat, però haurà d'entrar a la presó, si no bona, en els propers 3 dies, la fiança de 80.000 euros. També se li ha retirat el passaport i té prohibit sortir del país. A la dona se la investiga per la suposada relació amb la mort de l'arquitecte el 26 de desembre passat a Baqueira i la causa, Sofia Cabanes, està oberta per un delicte d'homicidi.
2: Belén López Granados ha sortit a 4:45 de la tarda d'este divendres per la porta del darrere dels jutjats de Viella i ha arribat passades les 10 del matí, emmanillada i a cara descoberta. Acabada la declaració, el jutge li ha comunicat formalment que se la investiga per un delicte d'homicidi i li ha imposat esta fiança de 80.000 euros que haurà d'abonar en un termini de 3 dies. Ni ella ni els seus advocats han volgut fer declaracions a la sortida. El dia de la mort del prestigiós arquitecte barceloní Josep Joan Pere, López Granados no va atendre trucades i va tardar hores a obrir la porta de casa a Baqueira. Tot i que inicialment es va apuntar que la mort havia estat per causes naturals, els Mossos d'Esquadra van detectar incongruències en el comportament de la dona, que va ser detinguda este dimecres a Madrid.
1: És sens dubte, gràcies Sofia, un cas que portarà cua. En parlarem a les 10 a l'Hora Negra de la Maica Navarro, entre altres coses, per cert, perquè el Josep Juan Pere era amic d'Isaac Andic. La cimera de tots els partits, menys de Vox, per parlar del present i del futur de l'educació a Catalunya, acaba amb la proposta de crear un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB. La consellera del RAM, Esther Niubó, ja ha avisat que la cosa va per llarg.
3: Difícilment en una única legislatura es pot fer i, per tant, que necessitem també la complicitat del màxim de formacions polítiques.
1: I és que Catalunya està actualment a la cua d'Europa en inversió en educació, també per sota la mitjana espanyola, amb un 4% del PIB, la mitjana europea se situa al 4,7%. La falta de propostes específiques és el que ha centrat les crítiques de l'oposició. Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, però desconfien del govern. Junts insisteix que la titular d'educació és un escull en les negociacions, mentre que el PP s'ha centrat a carregar contra la immersió lingüística. La CUP ha lamentat la presència per primer cop en una cimera d'Aliança Catalana. I encara la crònica política, Ada Colau estaria disposada a tornar a la primera línia i s'obre ser candidata a les properes eleccions generals si hi ha un front ampli a l'esquerra del PSOE. Fons de l'entorn de Colau confirmen que ha rebut la proposta per fer el pas i ella ho condiciona al fet que les converses entre partits avancin i es defineixi, segons ha dit, un front ampli d'esquerres. En aquest escenari, Colau diu que se sentiria responsable d'ajudar per evitar que la dreta i l'extrema dreta governin Espanya. Els rumors del seu retorn s'han disparat aquesta setmana amb el vídeo que Colau va publicar a les xarxes pressionant Sumar perquè trenqués la coalició de govern si el PSOE no defensava clarament el dret a l'habitatge.
5: No se puede mantener la presencia en un gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitre, para enfrentarnos a los grandes propietarios.
1: Això és el que apuntava Ada Colau. El moviment de l'exalcaldessa de Barcelona precisament agafa sumar enmig d'una recomposició interna i encara sense noms clars per formar la candidatura. Després del seu pas per Barcelona i per Catalunya, el papa Lleó XIV fa aturada ara a França. Oferirà aquesta tarda una missa popular a la plaça de la Concòrdia, al cor de París. Serà l'acte central del segon dels quatre dies de visita que el pontífex està fent al país. Ahir al vespre, 80.000 joves el van escoltar durant una pregària multitudinària amb to festiu a l'estadi de Saint-Denis. Ho va seguir des de París la Isabel Galí. Bon dia, Isabel.
4: Bon dia. Missa amb joves d'entre 17 i 35 anys un divendres a 8:45 del vespre a l'estadi de França Saint-Denis a la perifèria de París. Esportistes catòlics, cantants de rap catòlics, ha estat el colofó d'una primera jornada del papa a França llarga i intensa. A l'Elisi, Robert Prevost ha donat un missatge en favor d'una moral humanista.
6: Pour ne pas perdre notre humanité.
8: Per evitar perdre la nostra humanitat enmig del paradís de les màquines que envaeixen i condicionen la nostra vida quotidiana, és urgent formar les ments en el discerniment ètic, capaces de reconèixer allò que és moralment bo.
4: A la seu de la UNESCO, davant representants de tot el món, un altre missatge dirigit als poderosos.
8: En lloc de respectar la llei, els que ostenten el poder la invoquen quan serveix els seus interessos i la ignoren quan els limita. I fins i tot tracten la justícia com si fos una mercaderia que es pot comprar i vendre.
4: Aquest dissabte el papa celebrarà la gran missa popular a la plaça de la Concòrdia, després de baixar en papa mòbil pels Camps Elisis. Al vespre marxarà cap a Lourdes.
1: Un quart i mig de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes per una fallada tècnica en el sistema de direcció. Els models de Seat afectats són la Teca i el Tarraco, fabricats entre l'abril del 2016 i el del 2024. També s'hauran de revisar els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy, produïts entre el 24 de setembre del 2013 i el juliol del 2024. Igualment rebran l'avís per portar el cotxe al taller els propietaris de l'Audi Q3 si han estat fabricats entre el 2017 i el 2025. Volkswagen diu que fins ara no s'ha detectat cap incident i que es pot seguir conduint fins que s'hagi concertat la cita amb el taller. 1 milió de cotxes afectats es van vendre a Alemanya i els altres 2 milions a la resta del món. I a l'aeroport del Prat, ahir un avió de la companyia aèria Delta Airlines va fer un aterratge d'emergència. Segons fonts de Protecció Civil, l'aterratge es va fer després que el pilot detectés fum en un dels motors durant l'enlairament. L'avió feia la ruta Barcelona-Atlanta i un cop detectat el problema, es va demanar autorització per aterrar d'emergència i es va retirar de la pista sense problemes. Una família es pot estalviar un 20% dels que es gasta cada any al supermercat en funció d'on compri. Això és el que diu l'informe anual de l'OCU, que calcula que l'estalvi és de 200 euros més que l'any passat. De fet, en un any es pot arribar a estalviar fins a 1.310 euros. La xifra, a més, es pot superar a Barcelona, on l'estalvi anual de la factura pot superar els 1.800 euros. Des de l'OCU en fan una valoració positiva.
9: La buena noticia es que hay muchas posibilidades de ahorrar si un consumidor compra la misma cesta en un supermercado caro o un supermercado barato.
1: De fet, Catalunya és la quarta comunitat més cara de l'Estat i Cerdanyola del Vallès se situa entre les ciutats més cares. Els súpers més barats es concentren al País Valencià, als municipis de Torrent, Vila-real i Santa Pola. La despesa mitjana d'una llar al supermercat és de 6.602 euros anuals, un 5% més que fa un any. Tot i això, la pujada de preus és la més baixa dels últims 5 anys i està per sota de la inflació. Els productes que més s'han disparat són els frescos, la carn i el peix. I ara tornem al cine. Perquè més enllà de l'estrena de La Bola Negra, ja ens n'hem fet ressò, aquesta que sona és Tender Loving Care, la gran favorita per endur-se aquesta nit la Conxa d'Or de la 74a edició del Festival de Cine de Sant Sebastià. De debut és l'altre títol que apareix a dalt de tot de les travesses, on, en canvi, no hi ha cap de les produccions catalanes a competició. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Arrió, bon dia.
24: Bon dia. Tender Loving Care és l'últim film de Mike Leigh. Literal, l'ha anunciat que als 83 anys no tornarà a rodar. El director de Secrets i Mentides o El Secreto de Vera Drake fan aquest film una defensa aferrissada dels serveis públics, sobretot els d'assistència a nens, joves i gent gran. Com és habitual en ell, combina una potència emocional aclaparadora amb una senzillesa formal minimalista, aquí per parlar de la necessitat de tenir cura els uns dels altres. És la millor amb diferència de tota la secció oficial a competició, però a més el jurat pot decidir atorgar-li la Conxa d'Or com a homenatge. Com deies, el debut de Jesse Eisenberg també hauria d'estar dalt de tot del palmarès, si més no pel que fa a les interpretacions de Julianne Moore i Paul Giamatti, que són extraordinàries. Pel que fa a les opcions catalanes, Eduard Fernández opta al premi a millor protagonista per El mal padre. 5 minuts més es podria colar amb algun premi menor si el jurat va entrar en el joc de Berto Romero, i Sanz sembla que quedaria fora del palmarès. Ho confirmarem a partir de les 9 de la nit.
1: Gràcies, Marc. 2:02 del matí. Ara anem cap al Liceu. El Liceu ha inaugurat temporada envaïda de Verdi, l'òpera que es podrà veure fins al dia 15 d'octubre al Gran Teatre. Està dirigida per Shirin Neshat i la protagonitza la soprano Anna Netrebko, que ahir doncs va tenir una gran acollida. Els detalls de com va anar l'estrena amb el Marc Ruiz.
7: L'escenari brutalista que ha ideat la directora d'escenes Shirin Neshat amb un cub al mig que es transforma permet que Neshat projecti imatges que constantment recorden les víctimes de la guerra i els esclaus. I introdueix uns interludis amb sacerdotisses cobertes per un vel negre, soldats i gent traumatitzada que afegeix tensió i fan que gairebé puguis tocar la mort. I això que l'austeritat escènica d'una òpera que acostuma a ser monumental i que, de fet, quan es va estrenar, va ser el muntatge més car que s'havia fet mai. El públic ha aplaudit amb vigor la polèmica soprano russa Anna Netrebko. Ha mostrat un cop més per què els grans teatres d'òpera la busquen per inaugurar temporades. El tercer acte també ha brillat de forma particular el tenor pintor rus Ivan Gingazov. Després de tanta mort, la producció de Neshat ha volgut remarcar l'últim desig de l'òpera de Verdi. Pau al món.
1: Gràcies, Marc. L'estrena d'ahir del Liceu ha coincidit amb l'estrena també de la nova presidència al Liceu. Helena Guardans i Cambó serà la nova presidenta del Gran Teatre. Avui a les 12, primera entrevista en aquest estudi, al Suplement de Catalunya Ràdio, la nova presidenta del Liceu, Helena Guardans, aquí al Suplement. Enmig de la Festa Major de la Mercè, d'aquesta manera ha sonat els Amics de les Arts, mentre la Colla Jove de Barcelona alçava un castell als concerts de la Mercè. El trio ha presentat una de les seves últimes cançons, Encara som aquí, dedicada als Marrecs de Sal, en una nit festiva a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Pel mateix escenari també hi han passat els Catarres. Diumenge sense drama. Teràpia de xoc. Sense tu. Jo i avui concerts de la Mercè amb caps de cartell com Love of Lesbian. Seran a la platja del Bogatell amb la Pegatina, Al·lèrgiques al Polen i Svetlana. És un dels plats forts d'una programació de la Mercè que no s'atura. Avui també es podrà gaudir del Correfoc, que aquest any estrena la nova Porta de l'Infern i els Valls de Bastons. Sense moure'ns de Barcelona, els treballadors dels autobusos de TMB convoquen 7 dies de vaga pel mes que ve. Hi haurà vagues parcials els dies 8, 14, 15, 20, 22, 27 i 29 d'octubre, quan són en punt 9:15 del matí. Les aturades es fan en 3 franges, de les 9 a les 11 del matí, de les 7 de la tarda a les 9 del vespre i de les 11 de la nit a la 1 de la matinada. Els sindicats van presentar dilluns una proposta en què demanen una millora dels calendaris laborals, la jornada de 35 hores i l'entrada d'unes 200 persones a la plantilla, a més d'increments salarials i una prima única d'uns 650 euros si el conveni es tanca abans d'acabar-se l'any. Fons sindicals reconeixen que la direcció la va assumir en la pràctica totalitat, però que davant la falta d'acord s'ha decidit anar a la vaga. U2 ha celebrat d'aquesta manera 50 anys de trajectòria amb un concert sorpresa a Dublín. Els de Bono han tornat al mateix escenari en què es van formar com a grup, com a banda, per tocar un repertori dels seus grans èxits i presentar algunes cançons noves com aquest Silencio que sentim. També cançons que no moren mai. Temes que han forjat 50 anys de carrera.

0: Dos minuts passen de 8:45. Els esports, jornada de partit de seleccions. Espanya debuta aquesta nit contra Anglaterra al Nations League i ahir qui va jugar va ser França, amb Mbappé, que va marcar un gol i que acte seguit va demanar el canvi, en aquest cas per lesió. Espera el que queda de seleccions i veurem si recupera quan torni al Madrid.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés, amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i per a farmàcia. Pensa-hi. Només fins al 7 d'octubre aconsegueix un 20% de regal als dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
3: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
4: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
3: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
4: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
3: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
4: Apialia, la força de vendre junts.
5: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi. Aquest supercap de setmana amb Lidl Plus, tria bananes a 0,99 al quilo i estalvia't un 33%. I 200 grams de bacó fumat a 1,49 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
6: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar... Som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
7: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cabravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
9: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, repeteixes. Vens al Corte Inglés i quan vens, trobes els sobres de 120 grams de llescats 100% ibèrics, essència única, amb un 2x1 i els pots combinar com vulguis. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
10: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
11: Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
12: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
14: Esto promete, Manu.
13: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
14: Huele a compra, Manu.
13: A ver, huele. Va. ¡Y va! ¡24 horas!
14: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
13: Venga. Ocasión, Bruce.
15: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.

0: Els esports amb el Roger Arnau. Kylian Mbappé és la víctima del virus FIFA. El davanter del Madrid marca en França, però es retira lesionat.
1: Just en el moment de fer l'únic gol del Turquia 0 França 1 de la Nations League, el davanter del Madrid, segons la Federació Francesa, té una lesió tendinosa al genoll esquerre, una dolència lleu, tot i que Zidane ja l'ha descartat per la resta de partits.
2: Les notícies no són bones, perquè en Kylian haurà de tornar. Té una lesió tendinosa al genoll. No volem córrer riscos. Malauradament és un problema lleu, però haurà de tornar.
1: Qui no torna és el blaugrana Jules Koundé, que ahir va jugar tot el partit.
0: Aquest vespre la selecció espanyola s'estrena contra Anglaterra
1: a
0: Wembley.
1: A 3:15, amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. A la prèvia del partit, el blaugrana Rodri s'ha mostrat feliç amb el Barça i ha parlat també de la pilota d'or.
3: ¿Tú crees que no quiero ganarlo? No, yo sé que es un premio que no depende de lo que uno salga a decir. Depende de lo que hayas demostrado en el campo y depende de un jurado formado por 100 periodistas que deciden. Aparte que, como siempre he dicho, los títulos individuales son una recompensa al trabajo colectivo.
0: Rodri també ha parlat del seu exequip, el Manchester City, que pot rebre una sanció exemplar.
1: Ha estat declarat el club britànic culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres a la Premier League entre el 2009 i el 2018. Entre elles, ocultar informació, no cooperar i incomplir el fair play financer, segons han avançat el Times i el portal de l'Athletic. Rodri, però, el blaugrana confia en la innocència del seu exequip.
3: Bueno, yo ojalá se pueda hacer justicia, salga lo que salga, evidentemente, pero yo confío en la impunidad de ese club que conozco muy de cerca y que nos transmitieron en su día la tranquilidad de que ellos habían hecho todo correctamente.
0: A tot això, sigui com sigui, la comissió independent que investiga el cas considera acreditada pràcticament totes les acusacions contra el City.
1: Que sempre ha negat les irregularitats i que insisteix que el procediment encara no està tancat. La Premier li podria imposar des d'una advertència a una multa fins a una retirada de punts o, en el cas més extrem, expulsar-lo de la competició.
0: Més partits de seleccions. Espanya sub-21 cau contra Finlàndia.
1: Amb els blaugrana Xavi Espart i Marc Bernal com a titulars, Espart va ser substituït a la mitja part mentre que Bernal va jugar tot el partit. Ahir també es van disputar l'Austràlia 1, Brasil 1, Rafinha va jugar els 90 minuts, l'Egipte 0, Angola 0, el blaugrana Hams Abdelkarim va disputar l'última mitja hora de joc i l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona, Benat, que va jugar 60 minuts.
0: I aquest cap de setmana no hi ha Lliga de Primera, però sí de Segona, la jornada l'ha obert el Girona amb victòria.
1: Per 2-0 contra l'Alba té a Montilivi amb gols d'Abel Ruiz i de Van der Beek. L'equip de Quique Álvarez ara se situa provisionalment tercer amb 13 punts i un partit més.
4: Teníem moltes baixes, fins a 10, jugadors importants. Jo sóc el primer crític i el que vull millorar. Aconseguir aquests 3 punts jo li dono molt valor i sobretot felicito molt els meus jugadors.
1: Avui serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta 6:45 de la tarda en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Tot això mentre Aitana Bonmatí pot reaparèixer avui al camp del Logroño.
1: És la principal novetat de la convocatòria del partit del Barça femení d'aquesta tarda, 4:45 a les Gaunes. També la Lliga F aquest migdia, a les 12, el Badalona rep el Granada Palamós.
0: Avui comença la Lliga CB de bàsquet.
1: Obrirà la competició el partit entre el Bilbao i el Quitxanàs Manresa, ho explicarem al Tot Gira també. També avui a les 9 del vespre debutarà el Barça contra el Corunya al Palau Laugrana. Demà jugaran la resta d'equips catalans, Breogán Penya a les 12, FIAC Girona Múrcia a les 5 i València i Lerna Lleida a les 6.
0: Avui, que precisament a les 11, el suplement, conversem amb Pau Gasol, 5 anys després de la seva retirada, un català, un dels més universals de tots, que sentim poc parlant en català perquè la seva vida passa més enllà de Catalunya. La seva parella és nord-americana i és evident que té una agenda molt atapeïda, molt vinculada també a la Fundació aquests últims anys, i ha passat ja més de mitja vida als Estats Units. Avui, Pau Gasol, el suplement a partir de les 11. Segur que serà interessant de sentir-lo. Què més ens queda? Anem ara al futbol sala. Pas enrere del Barça.
1: Que perd el liderat després d'empatar 2 contra el Cartagena a casa. Els blaugrana, a més, també perden Mateus per problemes al genoll.
0: I continuïn imparables al Barça d'handbol.
1: Ha debutat amb victòria al Mundial de Clubs, que es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega va guanyar el Pinheiros brasiler per 33-44. Demà els blaugrana juguen el segon partit contra l'Emsamlec egipci.
5: T-90 seconds.
0: Joan Anton Català, bon dia.
5: Bon dia.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
5: Cada cop costa més veure Venus, aprofiteu que queden poques setmanes per veure'l, s'amaga ben d'hora al vespre, i per altra banda, Saturn és visible al començament de la matinada, en posició sud, i de matinada tenim Mart i Júpiter.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Calafell, al Baix Penedès?
5: A les 7:44.
0: I a quina hora es pondrà?
5: 19:44.
0: Salut, Joan Anton.
5: Igualment, Roger.
0: Temperatura a Calafell a aquesta hora, Jofre Genuer.
6: Bon dia, doncs al voltant dels 20 graus ha pujat algunes dècimes perquè aquests darrers dies baixava lleugerament per sota d'aquest valor que anomenem ja tropical de matinada i per tant avui doncs una matinada una mica menys fresca en alguns sectors de la costa, sobretot central i sud, Camp de Tarragona, Costa Daurada i la zona del Delta de l'Ebre, especialment perquè aquí hi ha hagut alguns núvols baixos que no acabaran de desaparèixer al llarg de la jornada d'avui, com a molt generar un cel una mica variable i poc més. A més, també avui esperem que vagin arribant alguns núvols prims per Ponent, que bàsicament el que faran és que el cel potser a estones quedi una mica enterbolit, potser al matí més al terç oest i a la tarda doncs quarques de Barcelona a Girona, però són núvols inofensius. Són símptomes de petits canvis, d'aquesta tendència que deixem enrere aquest ambient tan estiuenc. De fet, avui les temperatures màximes també baixen 2 o 3 graus, per tant, dels 30-35 que vam tenir ahir, de fet, es va arribar 37 a les zones més càlides, doncs avui poden haver valors ja de 28 a 33, que és calor, però ja una calor doncs, que va afluixant, tot i que l'aixafogó augmenta una mica a la façana litoral, i és perquè hi haurà més aportació de vents marítims, d'humitat, i això es traduirà pels propers dies amb més núvols. Per tant, demà el sol que costarà una mica més de veure'l, amb més variabilitat, fins i tot amb algunes petits plogims, algunes gotes cap al Camp de Tarragona, a l'Empordà, i tot això ha d'anar una mica més a l'inici de la setmana que ve, fent a l'hora, doncs que també es vagin perdent alguns graus i el que dèiem, deixem una mica enrere aquest ambient tan de ple estiu.
0: Fantàstic, gràcies Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
7: O sigui, tot allò que esperes, no?, d'una classe alta, d'un ric, a nivell de cultural, a nivell d'il·lustració, i resulta que s'estan passant els uns als altres, com qui es passa un pollo de farlopa, s'estan passant una pseudoterapeuta.
8: Una setmana més entre aquest estudi.
0: A veure, sóc el pitjor anfitrió de la història de la ràdio, ho reconec, abans de que tiris la cavalleria pel damunt, i on vaig comprometre que avui la Maica tindria aquí unes safates amb esmorzars, amb fruita, amb croissants...
8: Si amb un croissant em conformo. Sort que he entrat aquí a la cantonada, he entrat amb una banana de la Palma menjant-me-la.
0: Sí, t'estaves menjant dos plàtans.
8: Dos plàtans de Canàries, sempre de Canàries.
9: Tema com parlo, clar, jo tinc una virtut indefecta que estic pensant en... Ara estic pensant en quatre coses. I és una virtut, però un defecte, perquè la gent, vull dir, a vegades, sobretot la meva dona, es cabreixa, saps? No, en raó, perquè no posa l'atenció.
10: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 26 de setembre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Abbas Araghchi.
1: There are certain actions to be taken by the United States.
2: El ministre d'Exteriors de l'Iran ha proposat al ple de l'ONU un pacte amb els Estats Units per reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies.

0: direcció. Els models de Seat afectats són la Teca i el Tarraco, i també s'hauran de revisar els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy i els Audi Q3, fabricats en un període concret.
1: I sobretot venuts a Alemanya, o sigui que no es van vendre a casa nostra en principi. El número 7.
0: Dies. Els que TMB preveu allargar la vaga de treballadors d'autobusos a l'octubre seran vagues parcials els dies 8, 14, 15, 20, 22, 27 i 29. Les aturades es faran en tres franges de matí, migdia i nit.
1: Els 50.
0: Anys. Els que ha celebrat U2 a Dublín amb un concert sorpresa, els de Bono han tornat al mateix escenari en què es van formar com a grup per tocar un repertori dels seus grans èxits i presentar també alguns nous temes.
1: Aquestes tres xifres i aquests tres sons propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Marc Molins, l'Olga Ruiz, l'Antoni Xalong i l'Oriol Marc, un mateix 26 de setembre, en aquest cas de l'any 2006, el Parlament japonès va escollir Shinzo Abe nou primer ministre del país. Aquest era el moment de l'elecció i d'aquesta manera se'n feia resolt a les notícies de TV3.
2: El conservador Shinzo Abe és des d'avui el nou primer ministre del Japó. Està considerat un dels falcons del Partit Liberal Demòcrata. El seu objectiu...
1: Shinzo Abe va ser primer ministre japonès durant un any, fins al 2007, i va ocupar el càrrec un segon mandat entre el 2012 i el 2020. El van assassinar l'any 2022 mentre feia un discurs públic. Hem obert el micro a les 6, la pagarem a la 1, no ens morem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'un temple de Tòquio, des del Mont Fuji o des d'una exposició d'art catalano-japonès que es titula L'últim maqui.
3: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar, amb Roger Escapa.
1: Marina Laminos, el diari Ara, el Xavier Bosch diu... parla sobre l'Assemblea General de l'ONU, que ha deixat més palès que mai com d'enrabassat està el planeta.
4: Sí, i si una cosa ha quedat clara, diu, és que si parlem de l'ONU, més aviat hauríem de dir-ne Organització de les Nacions Desunides. És cert que encara que sigui per dir-se el nom del porc, allà hi havia fins a 130 líders mundials, un espai on, malgrat tot, tothom es pot asseure l'un a prop de l'altre, i potser fins i tot rere les càmeres, entre passadissos, la cimera de Nova York serveix per mantenir oberts els canals diplomàtics. Però l'Assemblea General de l'ONU ens ha demostrat, diu, com de polaritzat i dividit està el món. Massa discursos i poca capacitat d'acció, bones intencions, però sense cap capacitat d'aplicació, escriu Bosch. Una ONU imprescindible, però, això sí, impotent, més desunida que mai i que no pot fer res per aturar els trams de torn. I etziba una reflexió final, diu així, que lluny que queda el desig d'Eleanor Roosevelt que l'ONU fos la casa comuna on les nacions resolguin les seves diferències abans que les resolguin les armes.
1: A l'avantguarda, la Isabel García Pagán denuncia que a Espanya hi ha gairebé 50 maricarmens cada dia i apunta a la incapacitat de la Comunitat de Madrid i a la falta de voluntat de l'Ajuntament per trobar una alternativa.
4: I també a la debilitat d'un govern espanyol que no pot mantenir la bandera social. Maricarmen és una víctima més d'un sistema que ha fet fallida. És símbol i alhora arma llancívola en una política que recorre el gas pebre i argumentaris carregats de neutrons, escriu. Quan el sistema fa fallida, el govern no pot declarar-se aliè a la realitat. Pagán, per tant, fa una lectura política de les derivades de tot plegat. Òscar Puente afegeix, qualifica de ximple útil sumar. Sumar demana l'expropiació del pis de la Mari Carmen i Podem es vol apuntar al renaixement del 15M avui davant el Congrés. Sánchez no té res a guanyar en aquest escenari, sentencia Pagán. En tot cas, el drama de la Mari Carmen desborda ideologies i generacions. Té tots els ingredients per prendre la metxa de la protesta. Les administracions han permès convertir un dret en negoci i una emergència d'habitatge en emergència electoral. Hi haurà moltes maricarmens més, alerta, i les seves també seran tragèdies que no podem acceptar.
1: El periòdico Pablo Meléndez comparteix que li va semblar l'estrena de la temporada del Liceu amb una emocionant naïda. Avui, per cert, a partir de les 12, rebem la nova presidenta del teatre, Helena Guardans.
4: El Liceu es veia espectacular, amb una catifa vermella plena de personalitats. La majoria dels assistents, diu literalment, no es van emperifollar. El més vist, el casual distingit entre les dones i el vestit, amb corbató o sense, entre els homes. L'elegància discreta va imparar i la soprano russa Anna Netrebko, encarnant el paper d'Aïda, es va mostrar en bon estat vocal i en ple coneixement del paper després d'una entrada una mica nerviosa. L'Aïda de Shirin Nashata encerta amb la seva foscor teixida d'horror, amor, lleialtat a la pàtria i poder polític. La posada en escena ha madurat i està plena de vídeos que mouen l'emoció. El decorat únic ofereix espais tan poètics com pràctics, igual que el vestuari modern i elegant. Una Aïda que es permet ser llibertària i que sembla voler revelar rebel·lar-se davant la barbària. Diu el crític de música clàssica, la versió va ser rebuda amb calidesa en la nit inaugural.
1: Anem a la premsa internacional. Un robot estúpid i lleig apareix en una passarel·la de moda de Milà, ho llegim al Washington Post.
5: Va ser en un esdeveniment de la marca Vogue. Segons la comissària Judith Clark, en aquesta desfilada els robots formaven part d'una narrativa més àmplia sobre la història de la industrialització de la moda. El cronista del Washington Post, Shane O'Neill, explica que els representants de les marques Prada i Valentino no van aplaudir els robots i escriu: "Em sorprèn que algú aplaudís, sobretot en una sala suposadament plena de persones, el sou de les quals depèn del seu bon gust. El cert és que portem molts anys veient demostracions de robots humanoides en diferents àmbits, però fins ara, llegim, aquestes màquines han demostrat no ser gràcils, ni elegants, ni estèticament agradables." I remata la crònica amb aquestes paraules: "La moda, en els seus millors i pitjors moments, pot ser voluble, capritxosa, inescrutable i profundament beneita. És redundant dir que el món de la moda viu desconnectat del món. Això no sempre és dolent. Ara, però, la moda sembla desconnectada de si mateixa."
1: Albert, avui els diaris esportius parlen d'aquest Anglaterra-Espanya, monopolitza, de fet, les portades.
5: Les de l'Esport i Mundo Deportivo són pràcticament un calc, mateix titular, duel d'or, i imatge en què apareixen Lamine Yamal i Harry Kane, dos dels aspirants a guanyar la pilota d'or. A la franja superior, les dues capçaleres també es fan ressò de la sanció a què es pot veure exposat al Manchester City, després d'haver incorregut en 114 infraccions financeres. I en un requadre de la part inferior, l'altra gran notícia esportiva, Mbappé marca i es trenca en el debut de Zidane. A Madrid, la lesió del genoll d'Mbappé passa més desapercebuda. A les portades, a les llegim, estrena mundial, amb foto de Lamine amb la samarreta de la selecció espanyola, amb les dues estrelles impreses al pit, i al marca, Espanya, escrit amb lletres gegants, estrena les seves dues estrelles.
3: Avui, el suplement...
1: A les 9 obrim tertúlia al suplement amb Oriol Marc, Antoni Gelong, Olga Ruiz i Marc Molins. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. I just després, avui ens visita Mònica Terribas amb nova criatura sota el braç.
6: Es muy difícil entender cómo los que fuimos de l'Opus Dei estuvimos allí.
1: Dos anys després d'endinsar-se en el món de l'Opus Dei amb el documental El Minuto Heroico, que narra la vida dins de l'obra des de la perspectiva de les dones, premiat amb un Ondas, per cert, aquest divendres s'ha estrenat HBO Max El Buen Espíritu. És una investigació, en aquest cas, sobre el paper dels homes i que narra la perfecció fins on arriben els tentacles de la institució. En parlarem amb la Mònica Terribas a quarts d'11 i també amb diversos testimonis que van aconseguir escapar de l'Opus. I després... Avui al suplement un convidat d'alçada, un dels catalans més universals, ni més ni menys que Pau Gasol al suplement.
7: Considerant el seu tiet, saben el que ha passat i tinc una relació molt propera amb la Vanessa Bryan i les seves filles, de germanor i de família. Sí que sempre vaig tenir molt de respecte al que era formar una família i el poder dedicar-li el temps i l'atenció necessària.
1: A les 11, la conversa sencera amb Pau Gasol, 5 anys després de la seva retirada, bolcat amb la Fundació. Xerrarem de Kobe Bryant, de la seva nova vida lluny de les pistes i de la família nombrosa que ja ha format. I després...
8: Em dius que el nostre amor va ser com un infant, que dones el teu cor els dies que vindran.
1: Aquest que sona és el Toti Soler, tota una institució musical d'aquest país que s'ha fet un fart de compartir escenaris amb els grans noms de la nova cançó. El que poca gent sap és que Toti Soler és germà de Bernat Soler, el nostre Bernat de la TDT.
9: Ens portem, crec que 24 anys. És a dir, biològicament, el Toti podria ser el meu pare.
10: Exacte, no? Exacte.
1: I la realitat és que compartíeu el pare, no?
10: Quan el meu pare es va casar amb la Pilar, amb la seva mare, doncs jo ja no vivia a casa. O sigui, en realitat no hem compartit mai casa.
9: No hem convissut mai. El meu pare es va casar amb una dona, amb la Maria Galí, va tenir 3 fills, el gran era el Toti, 2 més, la Montserrat i el Martí. La Maria Galí va morir, el meu pare va quedar vidu i al cap de bastants anys,
10: uns 15 anys,
9: va conèixer la meva mare, la Pilar. Aleshores es va casar amb la meva mare i va tenir 2 fills més. Jo sóc el gran i després el Pau, que és el meu germà petit, que té 2 anys menys que jo. Per tant, el meu pare, el doctor Jordi Soler Bax, va tenir 5 fills,
10: Exacte.
9: Tres d'una tongada i dos d'una altra. Però amb molta diferència d'anys i d'edat. Jo el Toti sempre... La meva imatge d'ell de petit és d'un artista, clar, l'artista de la família, el músic.
1: Avui el suplement, a partir de 12:15, la història de dos germans que s'han guanyat la vida cantant, ja siguin cançons o gols del Barça, a 12:15 la conversa sencera des de l'Empordà amb el germà Soler. Tot això en un matí de dissabte en què també tindrem temps de conversar amb Elena Guardans Cambó, la flamant nova presidenta del Liceu, l'endemà de la inauguració envaïda, i amb el Pep Noguer aprendrem a obrir ostres sense fer-nos mal. 5 minuts per les 9 del matí és l'hora en què arriben els enigmes criminals narrats pel Lluís Soler. Les respostes dels enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat i entre la més original de totes, sortegem un talonari de xec regal pel valor de 200 euros, bescanviables en prop de 1.500 establiments de Catalunya adherits a la Comerciada. Avui l'enigma criminal del Lluís Soler diu així.
11: Enigmes criminals. Una dona va morir mentre esperava l'autobús. Va estar esperant-lo una bona estona, però quan va arribar va ser letal. Què ha passat?
3: El suplement amb Roger Escapa.
1: Respostes a suplement@catradio.cat. Una dona va morir mentre esperava l'autobús. Va estar esperant-lo una bona estona, però quan va arribar va ser letal. Què ha passat? La resposta més òbvia de totes no s'hi val. La més original s'emporta aquest xec regal per parlar de 200 euros bescanviables a prop de 1.500 establiments adherits a la Comerciada.
3: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
12: Quan dones importància al menjar que t'endús a casa, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes fruita, verdura, carn, peix, marisc, formatges o ibèrics seleccionats des de l'origen per tu. I si ho vols més còmode, els nostres plats preparats. O ho compres des de l'app o el Corte Inglés Pones. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
13: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
14: Aquí el tens.
13: Ja?
15: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.
16: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
17: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.punara.cat.
19: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
20: El Piro Musical se'n va a la platja. Amb les cançons favorites de Josep Montero, d'Oques Grasses, i el glamour de Dulceida. Des de la platja de la Nova Icària de Barcelona, viu un espectacle màgic per dir adeu a la Mercè.
21: Aquest any ho petarem molt fort.
20: Piro Musical de la Mercè, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
22: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
23: 12.061 12061 de la sèrie 93.
22: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
0: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
0: Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Són les 9.
2: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: L'habitatge i l'educació han capitalitzat el debat públic de la setmana. Són dues potes fonamentals del sistema que estan malaltes. Si bé el tractament que s'aplicarà és lent i triga a fer efecte i no anem sobrats de paciència. Per una setmana, la Mari Carmen més famosa no ha estat mai que Navarro, i això que la mort de l'arquitecte Josep Juan Pere té tots els ingredients per acabar a crims. Una senyora de 87 anys s'ha convertit en símbol després de ser desnonada. Tothom intenta emportar-se-la cap al seu terreny i ara fins i tot la immobiliària propietària del pis s'ha inventat un pla perquè torni al seu habitatge. No funcionarà perquè l'Ajuntament de Madrid diu que no compleix els requisits. Però a Madrid, qui realment està incòmode amb la història de la Mari Carmen és Isabel Díaz Ayuso, perquè cada vegada que en sent parlar li recorden el seu àtic. A Catalunya, després del desastre de les proves PISA, sembla que fem marxa enrere en el model educatiu dels últims anys. Tornaran les lectures obligatòries al batxillerat i la intenció és que hi hagi més hores dedicades a la comprensió lectora i a les matemàtiques. A vegades només cal aplicar el sentit comú. El mateix sentit comú que li va faltar a la diputada del PP, que aquesta setmana ha fet història al Congrés dels Diputats. Història perquè li va faltar comprensió lectora quan va llegir les instruccions de com funciona un esprai de gas pebre.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim el Marc Molins, ell és advocat penalista, l'Oriol Marc, subdirector del Nació, l'Olga Ruiz, que és periodista, i l'Antoni Jalón, que és advocat, escriptor i dinamitzador cultural. Bon dia, bona hora a tots quatre.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
3: Què tal, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I de Lleida.
1: I de Lleida.
0: Esteu bé?
2: Sí.
3: Super, sí, relativament.
1: Festa major, Lleida.
0: També, eh?
1: Va començar ahir. Festa major petita.
0: Avui què hi ha?
1: Avui hi ha sardanes i hi ha una fira que es diu Mos per anar a menjar. A Lleida tot es resumeix amb anar a menjar. Les festes populars
0: està bé,
1: són això.
0: Pobres cargols.
1: No, pobres no, escolta.
2: No dic cap broma, a mi m'agraden molt.
1: Han nascut per patir, vull dir, no. No.
0: I serem aviat, encara no puc dir en quin format, i més d'una vegada aquesta temporada em consta, però encara no ho puc explicar. On sí que puc dir que serem diumenge que ve, i això ens fa una il·lusió enorme, és el concurs de castells de Tarragona. Tarra Corena Plaça, diumenge, és un programa que comença a les 6 del matí i acaba a les 5 de la tarda. Ens posen una via aquí, ens van posar en suero
3: i una sonda,
0: i anem fent ràdio. I anem narrant castells i ja l'hem fet unes quantes vegades perquè el concurs només es fa cada 2 anys. Aquest any hi tornem i diumenge hi serem amb tota la il·lusió d'una plaça plena, amb 12 colles que fan el concurs diumenge. És un concurs que ja comença aquest cap de setmana a Torredembarra. I és un programa molt xulo en què ens ho passem pipa i hi ha un munt de convidats, i també és Catalunya al final, no? Els castells són Catalunya. I el concurs, doncs, és un clàssic també del suplement. Tenim molta teca. Lleida ha estat notícia aquestes últimes hores, més enllà de la festa major, per tota la història del burca. Ara afrontarem aquest debat, que sempre és interessant. Però abans, us vull preguntar si vosaltres recordeu les lectures obligatòries, si us van marcar realment a l'escola.
2: Sí.
0: Què us van fer llegir, Oriol?
2: Mira, estic repassant el missatge que li vaig enviar a la Sònia.
0: Perquè això us ho vam demanar.
2: Que això, avui sí que venim al
0: nostre... A veure si coincidim, perquè som de la mateixa quinta.
2: Mira, a mi a l'ESO em van fer llegir el Quixot.
0: Carai.
2: Que és començar a fora.
0: La versió de Lux o la versió...
2: No,
0: la versió original, eh?
2: Podies agafar el que volguessis, diríem. Corria càrrec teu agafar l'exemplar que fos. I sí que tinc el record de fer el càlcul, de mirar les pàgines que tenia el llibre, dividir pels dies que em quedaven per la data límit de llegir el llibre, i pensar de llegir 4 o 5 pàgines al dia. Em va costar molt. No me'l vaig acabar en el seu dia, però batxillerat sí, perquè me'l van tornar a fer llegir. I en tinc un bon record com a estructura narrativa, per entendre'ns. Vull dir, de vegades veus algunes pel·lícules i dius, aquesta estructura és calcada a l'anterior, pel·lícules antigues que veus que són el germen de pel·lícules posteriors, i en el cas del Quixot tinc la mateixa sensació. Després m'han fet llegir una pedra important, que era la Regenta, que això, vull dir, segur que vaig aprovar l'examen, però el llibre no me'l vaig acabar.
0: A mi també m'han fet llegir la Regenta. Va costar moltíssim.
2: Pal enorme. Crec que està el segon volum està intacte. Crec que és el meu pare. El segon volum està intacte.
0: Sí, ni Oriol Marc va poder amb la Regenta, eh?
2: No,
0: seria el titular.
2: I de fet, ara, quan allò en algun trasllat el mires, penses, ai, crec que no va bé.
0: Ara hi entrarem, però a mi em sembla molt bé que tots ens apuntem a que les lectures obligatòries han de tornar, perquè sembla de sentit comú, realment, i més després de veure com ha anat el PISA, però serà molt interessant veure quina llista presenten de lectures obligatòries, perquè jo, per exemple, tinc el record traumàtic, em sap molt greu, per Joaquim Ruyra, que fa molts anys que descansa en pau, i segur que els seus familiars doncs entenen que el seu llegat literari és Història de Catalunya, i no poso en dubte això. El que jo dic és que Marines i Buscatges és un llibre que no et fa estimar la literatura quan no estàs avesat a llegir. O sigui, crec que has de proposar Marines i Buscatges més endavant. I jo el vaig enganxar en un moment en què necessitava, doncs, una cosa que m'atrapés. I això no t'atrapa.
2: No.
0: Aleshores, crec que és molt interessant saber aquesta llista, que crec que la setmana que ve sabrem de quines lectures obligatòries tornen al batxillerat, és a dir, el departament fa una llista i després l'escola sí que té la potestat de dir, doncs mira, nosaltres escollim Últimes tardes con Teresa, Cien años de soledad, la literatura espanyola, o el zoo d'en Pitus infantil, que tu et devia marcar això també.
4: A mi em va marcar, sí, jo recordo... O sigui, no tinc clar si era una elecció dintre d'un conjunt de llibres o si havíem de llegir aquest, però recordo a tercer o quart de GB, el que en aquests moments per mi era GB, el zoo d'en Pitus, com una primera lectura, i a més l'assoliment del... Acabes el llibre, un llibre que encara ara el recordo. O sigui que...
0: L'ha reeditat La Galera en format de còmic, reversionant la història, perquè és una història que envelleix una mica malament en els paràmetres del 2026, I tu i jo no som de la mateixa generació, però a mi també me'l van fer llegir, i recordo que Sebastià Sorribas, que en pau descansa des de fa molts anys també, va venir a l'escola a fer-nos un comentari i va impressionar molt perquè tenies l'escriptor del Zoo d'en Pitus amb una aula de nens molt petits que li podien fer preguntes.
4: No,
0: I aquesta història recordo que em va marcar. Vull dir que en aquest cas crec que sí que és, doncs, mira, una experiència que te l'emportes per sempre.
4: I a més és important que al final la lectura és un hàbit, no? I si aquests primers contactes no generen l'afinitat i el gust per la lectura, l'hàbit entra en possible risc, no? Per tant, el que sigui, que la selecció, al fil del que comentava Roger, sigui una selecció encertada, més pensada en la capacitat de generar addicció o hàbit per la lectura que per una qüestió pues, estrictament cultural o lingüística, que aquest sigui el viatge, l'enfocament a la selecció, crec que és important.
0: I a tu, Olga, què et van fer llegir?
3: Jo vaig tenir molta sort, perquè tenia una profe de llengua tan catalana com castellana, que ens feien llegir moltíssim. Dic que vaig tenir molta sort, perquè si bé és cert que crec que la lectura, especialment aquelles edats o aquestes edats, ha de ser un equilibri perfecte entre alguna cosa que t'enganxi i alguna cosa que et motivi, però també ha de ser un repte. És a dir, jo no dono per fet que totes les lectures hagin de ser faciletes i que totes hagin de ser sense cap tipus de repte intel·lectual, no? Jo crec que després els llibres que més recorda són aquells que t'han suposat, dintre de que t'hagin agradat, t'han suposat un repte, no? El fet d'haver estat capaç d'entendre la història, encara que sigui passats uns anys, no? Jo vaig tenir molta sort, crec que vaig llegir pràcticament tot Rodoreda a la meva època escolar, i després, a més, ho complementaven anant al teatre a veure alguns dels muntatges de Rodoreda, cosa que agraeixo moltíssim. Vaig llegir poesia, Miguel Hernández, Pedro Salinas, vaig llegir autors latinoamericans, La Casa de los Espíritus, recordo que ens van fer un treball d'Isabel Allende, i després coses més, possiblement tirant cap a l'adolescència, doncs que jo em podia sentir més identificada, no? Com El Vigilant del Camp de Sègol, Momo, que encara recordo i fa anys i anys i anys, i després sí, coses més, encara més més fortes, no? La Celestina, Lorca, ja tirant més cap a l'edat més adulta, que va ser el que em va introduir a Lorca, però trobo que és el secret. És a dir, sense lectura no hi ha cultura. Mira, m'ha sortit un rodolí. Sense lectura no hi ha cultura, realment. I no hi ha curiositat per aprendre. I jo estic desitjant veure la llista i espero que no tracti els nens, nenes, adolescents com a tontos. És a dir, els nens, nenes i adolescents els hem de tractar amb la intel·ligència que tenen.
0: Les lectures obligatòries, tampoc cal que ens emocionem del tot, tornen només al batxillerat, de moment, que sapiguem. Sí que hi ha la intenció de la voluntat de fer una mica més d'hores de matemàtiques, fer més hores de comprensió lectora i capitalitzar des del departament, doncs, les directrius de cada centre. És a dir, que almenys se supervisin, que no sigui tot un esperit lliure, cadascú fa el que vol. Xalong, a la teva època què et van fer llegir?
1: A la meva època, que és, vaja, abans del Pleistocè, a mi no m'han fet... Si dic el que em van fer llegir...
0: Sí, home, digue-ho.
1: Jo vaig fer l'escolarització entre... Jo vaig néixer el 56 fins al 73. Per tant, la meva escolarització és l'època franquista. Jo no vaig tenir mai català a l'escola. Jo no vaig anar mai... Només vaig anar amb nois als 17 anys. Fins als 17 anys jo només havia anat amb nois. Tant a l'escola privada com a l'escola pública, perquè l'institut a Lleida estava separat el masculí i el femení. No teníem, evidentment, no teníem català. No, ningú ens explicava ni el català ni la literatura catalana.
0: I com i quan vas aprendre a escriure en català, tu?
1: Jo vaig començar a interessar-me pel català als 17 anys. Perquè jo vaig tenir molta sort de tenir de professor de llengua i literatura espanyola el Jordi Pàmies, que és un gran, gran poeta, en català, que havia començat en castellà, també. I llavors ell em va posar el cuquet de la lectura, però era una cosa com molt individual. A l'aula, tu no...
0: I el franquisme que et feien llegir?
1: Cantar del mio Cid.
0: Wow.
1: Que si la regenta és no et dic res, el que és el cantar del mio Cid. I després jo recordo, clar, dius, què us feien llegir? Nosaltres teníem una cosa, la meva escolarització hi havia, durant tots els anys, formació de l'espíritu nacional. Uh-huh. Hi havia llibres, jo me'n recordo als 15 anys, el llibre es titulava Ser hombre. Punto.
0: Carai.
1: I allà hi havia lectura, un totxo així. He donat tots aquests llibres al Museu d'Història de Barcelona, perquè si no la gent no es creurà...
0: Per cremar-los,
1: que nosaltres... No, no, perquè els ensenyin. Perquè se sàpiga el que va ser.
0: I ser hombre,
1: una educació
0: que
1: tan dirigida.
0: Què proposava ser hombre?
1: Home, doncs pues, el Cázar de Toledo i aquestes coses, la virilitat, l'honor, la defensa de la pàtria, bueno, aquestes coses, no?
0: Veig que tu vas prendre el peu de la lletra, no?
1: Vaig fer exactament el contrari del que deien que havia de fer. Però, bueno, clar, té l'efecte rebuig, això també. Perquè jo ja estic al final del franquisme. I clar, quan t'explicaven aquells sopars de duro i veies la realitat de manca de tot tipus de llibertat, de que la llengua era inexistent, és que era inexistent. Jo me'n recordo, jo era puricantor marista, vull dir que cantava el cor dels maristes, uh-huh. I teníem un germà que es deia Fernando, que era de Lleida, i es deia Fernando. I un dia ens va dir, el proper diumenge, en castellà, eh? El proper diumenge anirem a Belllloc a cantar a la parròquia, que com vostès saben vol dir bello lugar. Mm-hmm. O sigui, arribàvem a aquest punt que fins i tot els noms s'havien de traduir per no fos cas que alteréssim la pau pública.
0: 2:15. Esther Niubó, la consellera d'Educació.
5: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, l'oralitat, materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres que han anat perdent pes en els últims anys.
0: Back to basics, diu la consellera, i la idea també, hi va haver aquesta cimera amb tots els partits, menys Vox, també Aliança Catalana, per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB. Catalunya està al 4%, al voltant del 4% ara, per sota de la mitjana europea. No sé si és una declaració d'intencions, si creieu de veritat, si fer marxa enrere és possible amb el model educatiu que tenim.
4: Jo amb el que crec moltíssim és amb aquesta, darrere d'aquest eufemisme, no? Els materials escrits de referència estable, els manuals de tota la vida, són imprescindibles. És a dir, aquesta idea de que l'alumne pren uns apunts que no deixen de ser la percepció del que el professor amb encert o amb desencert ha explicat, i que aquells apunts són la línia de flotació de l'assignatura, i que és un error pedagògic greu. És a dir, qualsevol assignatura, qualsevol disciplina mínimament rigorosa ha de tenir un manual de complement, no? A les facultats, a les escoles, i això ha desaparegut, havia desaparegut. La idea de que l'alumne, insisteixo, porta la carpeta i allà ho porta tot, penso que és un d'aquests bàsics irrenunciable. Evidentment ortografia, evidentment oralitat, evidentment expressió escrita i verbal, però el manual, no? Com el llibre, el punt de referència, l'essència, la completud de l'assignatura, fora dels apunts, això és imprescindible.
2: I ara perdoneu-me perquè abandonaré la moderació i la prudència per una estona. Jo vull un Nuremberg. Jo vull sang i vull revenja. Vull un Nuremberg contra tothom que va impulsar el contrari del que deia aquests dies la consellera Niubó. Vull que hi hagi un Nuremberg contra aquests que han prioritzat l'educació emocional, exclusivament emocional dels nens, en lloc de l'educació per paràmetres d'aprenentatge. Vull un Nuremberg contra qui va decidir que els nanos se'ls havien de posar pantalles i ordinadors per ensenyar-ho tot a l'aula. I vull un Nuremberg per tots aquells que han menys tingut, menys preat i han volgut apallissar conceptes com la memòria per aprendre a l'aula. Perquè al final, ho deia l'altre dia l'Ion Sindreu, i crec que té tota la raó del món, si tu no aprens un concepte, després no el pots relacionar. Si tu no tens memoritzats una sèrie de bàsics, després tu ja pots tenir intel·ligència artificial, pots tenir un mòbil a la mà, que si no saps què estàs buscant, mai sabràs què has de preguntar, i per tant la resposta mai et satisfarà. I crec que hi ha coses que s'han fet els últims anys que no tenen cap mena de sentit. Crec que haver desterrat, per exemple, els dictats del funcionament habitual de les classes em sembla una barbaritat. No sigui se li va acudir, però crec que la fiscalia hauria d'intervenir en aquest improbable Nuremberg que hi haurà, i crec que al final, quan tu veus els resultats de PISA...
0: Aquí hi ha responsables polítics, només cal que mirar sí. qui ha ocupat les conselleries d'educació els últims 15 anys, si vols.
2: Jo aniria més enllà. Hi ha hagut un moviment pedagogista a Catalunya que ha estat profundament decebedor pel que fa als resultats i crec que en algun punt del camí haurien de donar explicacions de per què hi ha hagut gent o mètodes que han tingut una influència descomunal en els responsables polítics i que segurament no perdran mai la feina. Només faltaria, jo no desitjo que ningú perdi la feina, només desitjo que se'ls assenyali per haver provocat la caiguda d'un sistema educatiu que ja tenia problemes i que, sobretot, perquè per mi el problema principal és aquest, l'escola ha deixat de convertir-se en el principal motor de l'ascensor social a Catalunya. L'escola està per igualar, que qualsevol persona que entri a qualsevol escola del país surti amb els mateixos coneixements, independentment del seu nivell de renda, independentment del que hagi viscut a casa seva, independentment dels diners que hi hagi a casa seva, del nivell cultural que hi hagi a casa seva, que tu surtis amb 16 anys de l'educació obligatòria, amb els mateixos coneixements de tot. I això s'ha trencat i és un pacte social d'aquells que costarà molts anys de refer.
0: Ha vingut amb la destral l'Oriol Marc avui. Olga.
3: Sí, podria pràcticament aplaudir tot el que ha dit l'Oriol sense voler el Nuremberg. És a dir, aquí a la meva moderació m'impedeix anar una mica més enllà, però certament jo em faria moltes preguntes. Què és el que hem fet amb l'educació? I des de quan hem deixat de fer coses que juguin a favor de l'educació? En quin moment es va perdre el sentit del que significa anar a escola? En quin moment es va perdre el sentit del que significa esforçar-se? En quin moment es va perdre el sentit del que significa exigència? Que jo crec que són paràmetres que han desaparegut absolutament dels plans pedagògics actuals. Jo hi crec en l'educació emocional. No sé si a horari complet i a les escoles és el millor lloc per dur-la a terme. El que sí que crec és que les xifres, les dades ens demostren que les generacions estan perdent un nivell, o estan arribant a un nivell sota mínims, només cal passar-se per una aula, no sé, jo he fet classes, jo crec que molts dels que estem aquí hem fet classes, i és desesperant. El nivell especialment de cultura general dels i les alumnes del país és absolutament desesperant. El nivell de curiositat, de manca, òbviament, de curiositat, que per mi és fonamental per tal d'avançar, és desesperant. Però és que aquí hi ha moltes persones que saben que això està passant perquè ho veuen i perquè tenen fills, també. Sí. Vull dir, és que no cal anar gaire lluny. És que si tu tens fills i tens fills que van creixent i van evolucionant escolarment, tu te n'adones que el seu nivell no és ni molt menys el nivell que hauria de tenir una persona que va a escola tots els dies, que va a classes tots els dies i que suposadament s'està preparant per exercir una vocació ja en el nivell universitari, que aquí ja el nivell universitari, en fi, si traiem tres o quatre carreres que continuen mantenint paràmetres d'exigència estables, és per posar-se les mans al cap. Però jo sí que tinc la sensació de que ara farem una taula de treball, crec que bé entès, farem una taula de treball per fer un calendari, per decidir què és el que farem.
0: L'acord d'ahir és que es tornen a trobar.
3: Ah, molt bé.
0: I la voluntat d'arribar al 6% del PIB, que crec que sí que és significatiu i important.
3: Sí. A mi em sembla bé que hi hagi una voluntat. Em sembla bé que hi hagi una voluntat. El que passa és que no només arribem tard, sinó que tinc la sensació de que estem tota l'estona marejant la perdiu. Estem tota l'estona, vull dir, tots els anys. I sí, tu deies, hi ha hagut responsables d'educació, consellers, conselleres. Això ve de molt enrere. Això ve de molt enrere. Per tant, no sé si les pantalles... Ens hem gastat molts milions amb que tots els nens i nenes tinguin la seva pantalla individual, la seva tablet o el seu ordinador per treballar. Ara els volem retirar. La pasta no la tornaran. Però bé, esperem que a partir d'ara la pasta s'inverteixi, els diners, els calés, de tots, s'inverteixin en coses que siguin més profitoses. És que jo crec que és que clama al cel. No sé.
0: Jalong i Molins.
1: Crec que em salvaré del Nuremberg pels pèls. Perquè jo vaig deixar el Departament d'Ensenyament fa 31 anys.
3: Ai, Jalón, que rebràs avui?
1: No rebré, perquè fa 31 anys...
2: Ha prescrit.
1: Per començar, ha prescrit. Si havien fet algun delicte. I mira que em vaig arribar a signar de coses, eh? Però no depeníem dels moviments pedagògics. Eren una altra manera de treballar. No ens plegàvem a l'última moda que passava per allí. I això va costar vagues, perquè bé, el moviment estava ben implantat. Però jo crec que el sistema educatiu necessita quatre coses. Necessita que la gent sàpiga que el valor de l'esforç és insubstituïble. i que sense esforç ni hi ha escola ni hi haurà societat. Perquè el món no funciona per emocions. El món funciona per principis de jerarquia i per principis d'ordre. I llavors, bé, els nens els podem fer feliços, però l'objectiu de l'escola no és fer feliços. L'objectiu de l'escola és que els nens i nenes surtin sabent, tenint una cultura general que els permeti afrontar la vida i que els iguali a tots en el nivell de coneixement. Visquin on visquin. Perquè, clar, per què fem les zones pedagògiques al Pirineu? Perquè aquells nens i nenes o els agrupàvem o no tenien escola. I per què suportàvem escoles amb només 5 nens? Perquè quan tu tanques l'escola, tanques el poble. El poble deixa de tenir vida. Per tant, hem de tenir present aquestes coses. I ens hem fet il·lusions d'una realitat que és molt tossuda i que es basa en l'esforç. Aquest és el primer principi. El segon és el treball, que és la memòria. No pot sortir fent veure que el món... Què hem fet? Hem fet una generació de gent que no accepta la frustració i que la primera vegada que té una frustració cauen en depressió. Dic, home, per l'amor de Déu, els hem de fer... Què és l'antídot contra això? Que treballin. Que treballin i que el seu treball sigui mesurat i tingui recompensa. Perquè, si no, doncs podem parlar a l'infinitum de totes les bondats.
0: Acaba, perdona, acaba.
1: Després, la continuïtat. No podem tenir un dia fem una cosa, un altre dia fem una altra cosa, ara farem una reunió d'una reunió per preparar una altra reunió. El diagnòstic ja el tenim. En tantes coses a Catalunya tenim diagnòstics. No necessitem més diagnòstics, necessitem tractaments. I llavors no, continuem fent diagnòstics. Bueno, i la tercera és l'estabilitat. Jo quan vaig veure, jo sóc un outsider absolut del sistema educatiu en aquests moments, però quan vaig veure que treien les lectures obligatòries, que tot el que era obligatori es treia, escolti, la vida no és un camí de roses on tot funciona bé i tot es pot preveure. La vida té dificultats. La vida és superar-te un dia i un altre, sabent que a vegades et sortirà bé i a vegades et sortirà malament i que has d'estar preparat per les frustracions. I si no preparem els nostres joves per aquests temes, tindrem una societat als peus dels xinesos i dels americans, si és això el que es vol.
0: Endavant, Marc.
4: Jo és que havia demanat la paraula abans de sentir l'Antoni i no puc millorar. No puc millorar el que comentes. Estic totalment d'acord. És a dir, per mi la reflexió jo la que faria és les responsabilitats, no? En aquest Nuremberg del que parlava l'Oriol. És a dir, jo crec que tots d'una forma molt col·lectiva vam caure en aquest discurs de la felicitat, de la comoditat. En alguna mesura, si t'expliquen que l'escola pot ser la disjuntiva entre aquest model, pel que jo també ara, sense embuts, m'abono, no?, aquest model d'esforç, d'exigència, o un model de felicitat i de benestar, si és veritat que existeix l'opció, evidentment, tots ens aboquem al segon, no? Però és que no existeix l'opció, és que estic totalment d'acord. És a dir, l'escola ha de ser el punt de referència on s'implementen, on es projecten aquests grans valors que construeixen l'individu, que són perseverança, esforç, frustració, empatia, resiliència... I això exigeix un canvi de model, perquè si no ens podem trobar amb els pixats al ventre.
0: Molt breu, sisplau, Olga i Xalong.
3: Simplement per fer un apunt favorable a professors, professores, l'antídot tampoc és el ser hombre d'abans.
1: Home,
3: jo
1: no ho he dit.
3: Tampoc el ser hombre, Vull dir, amb això, no, ja ho sé. Amb això el que vull dir és que l'educació emocional és important, i ho és també. Hem de pensar quina responsabilitat ha de recaure en l'escola i quina responsabilitat ha de recaure en les famílies, que han deixat absolutament la responsabilitat d'aquesta educació a les escoles.
2: S'ha externalitzat.
3: Exactament, cosa que és impensable fa uns anys. Però sí que hem de preparar una generació empàtica, una generació que entengui que fer mal al teu company de col·le o de classe ha de tenir un càstig càstig, si no passa res per castigar els joves i els nens i nenes. Però també hem de parlar d'una realitat que té a veure amb els professors. Professors saturats, desencantats, descreguts, mal pagats fins fa res, desautoritzats absolutament. Aquesta és una realitat que també s'ha permès políticament i que s'ha enquistat al llarg dels anys. Ells ho han dit, han aixecat la veu moltes vegades i tampoc sé si els hi hem escoltat el que caldria políticament parlant.
1: Jo només volia fer dos punts. Un, els pares han de confiar en l'escola. No pot ser que els pares s'enfrontin contra els professors i que el nen sempre tingui raó. El nen no sempre té raó i el nen ho ha de saber. I el que volia dir és, hi ha una diferència que jo crec que és fonamental, és educació i ensenyament. L'educació s'ha de rebre a casa i ha de ser refrendada a l'escola. L'ensenyament te l'ha de donar a l'escola, però el nom fa la cosa, en aquest cas. I jo crec que no va ser un bon canvi, aquest, però és igual. Sobre el 6% del PIB, em sembla estupendo. Vigilem en caure amb la dictadura de les xifres, perquè jo vaig conèixer, quan estava ensenyament, la dictadura dels 25 per aula. Escolti, això depèn. Depèn. No hi ha números màgics i no... I el 6% per a fer què? Jo vull saber per a fer què el 6%. Perquè, si no, els llançarem.
0: 3 minuts per arribar a 2:15. He de fer una pausa després de reivindicar el bolígraf vermell. Aquí sí que ho ha estat bastant tots quatre, doncs, amb ganes.
1: Nuremberg.
0: De suspendre, si cal. Farem una pausa i passem per Lleida, que ha donat llum verda a la nova ordenança que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
7: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
8: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
7: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
8: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
9: Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés. Amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i per a farmàcia. Pensa-hi. Només fins al 7 d'octubre aconsegueix un 20% de regal als dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
10: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
11: Barcelona!
10: Escolta el programa barcelona.cat / la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes el salmó ASC la meitat o sencer per tan sols 11,95 euros al quilo i amb 5 euros de regal per peixateria. I per cor, supercor i supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
13: Quan em pregunten com ens ho fem per mantenir 4 fills, sempre responc: acceptem efectiu i Bizum. Vol que li passi el número?
14: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat equip 012.
15: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
16: De veritat, Mallorca era platja, tio.
15: Torna la travessa 3cat. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
17: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
18: Vaig al límit amb tu.
15: Aquí la fama no serveix de res.
19: La travessa, expedició tramuntana. Dimarts, estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
20: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
21: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
22: Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny. Cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat. Passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
23: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
23: Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
23: Som 3CAT.
25: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10 per 10 cants a la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer, 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
2: Ciutat Maragda. 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Amb David Guzmán.
3: Lectures per a tots els gustos.
4: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Passa un minut de 2:15, el suplement tertúlia amb l'Oriol Marc, el Marc Molins, l'Olga Ruiz i l'Antoni Jalón. El ple de l'Ajuntament de Lleida ja ha donat llum verda a la nova ordenança que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. El govern municipal socialista ho ha acordat amb Junts per Catalunya i Vox hi ha acabat votant també a favor. La resta de l'oposició hi ha votat en contra. L'argument de la proposta és que ocultar la cara al carrer no és propi d'una societat lliure i democràtica. Un argument que busca que la justícia no tombi la mesura com va passar el 2010, perquè aleshores sí que esmentava el vel integral i el Tribunal Suprem la va anul·lar perquè va considerar que un ajuntament no pot legislar sobre aspectes com drets fonamentals com la llibertat religiosa. De fet, ho ha de fer una llei orgànica al Congrés. Per això el text aprovat ahir no parlava ni de burca ni de niqab, sinó de qualsevol peça de roba, vestimenta o indumentària que oculti el rostre als espais públics. Així ho defensaven tots els partits que hi van votar a favor. Comencem per l'alcalde Fèlix Larrosa del PSC.
5: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i, a més, que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat, perquè, sense el contrari, no és possible. I la vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
0: Des de Junts, Joan Ramon Castro.
11: Nosaltres ho tenim molt clar. Estem en contra de l'ús del burca. Molt clar.
0: Glòria Rico, portaveu de Vox a la Paeria. En aquest cas també es van sumar a aquesta proposta del PSC i de Junts, tot i que els motius encara anaven una mica més enllà els de Vox.
18: Si algo hay que reprocharle a este proceso no es la falta de rigor, sino la lentitud excesiva con la que se ha tramitado.
0: A l'altre costat, Esquerra i el Comú, que diuen que les multes que es posaran a les dones que vagin al carrer amb el burca o el niqab, en aquest cas, s'oposen a tot això. I sentim primer la portaveu republicana Jordina Freixanet i també del Comú Laura Vergés.
26: Marxarem més tranquil·les si els fiquem 450 euros de sanció?
27: Nosaltres demanem treball feminista real amb les dones afectades, amb els homes que promouen això, que multem a la dona i no multem a l'home.
0: El PP, en canvi, també hi està en contra, però perquè considera que l'ordenança queda curta i l'excepció que permetria l'ocultació del rostre, si es fa un exercici d'un dret fonamental, fa que tot plegat, diu, sigui un teatre.
28: Per tant, quan una senyora se la pari i li digui que porta la cara tapada per llibertat religiosa, podrà seguir portant el burca sense cap tipus de sanció.
0: Hem sentit pràcticament totes les veus del consistori, de la Paeria. El debat està més que servit. No és un debat nou, però sí que és un debat que forma part també doncs, de la situació en diverses ciutats de Catalunya. A veure, Antoni, tu que coneixes la realitat també de Lleida, comences tu i després tota la resta.
1: Bé, això comença l'any 2010, quan era alcalde Àngel Ros, del Partit dels Socialistes, amb majoria absoluta, que va fer una ordenança prohibint específicament el burca i el niqab a l'espai públic i que va ser tombat. A Lleida hi ha un 24% d'immigració. Una bona part d'aquesta immigració, jo diria que la majoritària, és del nord d'Àfrica, bàsicament de la zona del Magreb, i és veritat que a l'espai públic es veuen moltes dones amb vel, però jo crec que es veu, jo no veig gaires dones amb burca. Jo crec que deuen haver molt poques, i ni cap tampoc. Però ara s'ha fet una altra ordenança de civisme, perquè Lleida és una ciutat, com ho diré, per no caure malament enmig de la festa major, que podria millorar la convivència a l'espai públic, diguem-ho així, de suau, per no caure a Nuremberg. I és necessària aquesta ordenança, és molt necessària, perquè hi ha molts casos d'incivisme a la ciutat de Lleida i això va en augment. I és una ciutat bastant tensionada perquè és una ciutat on el PP és el segon partit a la Paeria i hi ha Aliança Catalana que pujarà i hi ha Vox, que té un discurs absolutament incendiari i que ahir l'altre paer de Vox va fer una barbaritat. El ple va dir coses absolutament delirants. Per tant, una ciutat en aquest sentit tensionada i molta gent que es queixa que hi ha massa immigració. I això és adobat per aquests partits. Llavors, l'alcalde i Junts, que són els dos que més vegades han votat conjuntament aquesta majoria, aquesta legislatura, perquè el Partit dels Socialistes està en minoria, però pot fer majories amb els altres, han tirat endavant això. Jo crec que està ben redactat i jo crec que és raonable que a l'espai públic la gent no pugui anar amb la cara tapada, perquè realment no saps qui són. Però, clar, tampoc ens agradaria que pel carrer la gent anés a passar muntanyes o anés amb altres estris. Per tant, jo, com a ciutadà de Lleida, sóc favorable a aquesta ordenança.
0: Moltes veus que estan en contra d'aquesta ordenança, el que diuen és que estàs condemnant aquestes dones a que es quedin tancades a casa.
1: Bé, la vida és triar. Tu pots triar si vols fer una adaptació a la societat on vius o no. Jo crec que el vel és un signe d'identificació religiosa. Jo crec que el burca és un signe de submissió de la dona. Jo crec que són coses diferents. I llavors, a mi em sembla que abonar la tesi de la submissió de la dona, perquè aquí el que hi ha és un home que mana, un home que imposa. Doncs bé, potser hem de lluitar contra aquestes coses. Aquesta reminiscència de hem de fer una educació feminista amb situacions d'opressió, aquesta pedagogia no servirà.
0: Olga.
6: Sí, el tema, ara deia l'Antoni, no? Bueno, es tracta de triar. És que aquestes dones la majoria de vegades no poden triar res a la seva vida. Ni quedar-se a casa, ni no quedar-se, ni portar el vel, ni no portar-lo. Per tant, per mi, hi ha una cosa que està per damunt i crec que està ben trobat, en aquest cas, l'esquerda que fa utilitzar, o hàbilment el truc que fa utilitzar l'ordenança municipal. Per mi, cap llibertat religiosa pot ser un embolcall que en el fons estigui una coerció. I jo crec que és molt difícil d'entendre com a dona i com a persona humana que cap dona voluntàriament vulgui anar tapada de turmells a cap en moltes ocasions. Per mi és inentendible. Que la solució sigui multar, home, no sé si és la millor solució multar, però és que les ordenances municipals poca cosa més poden fer si han de fer una prohibició. Que això ha d'anar acompanyat de molta pedagogia, de molt acompanyament a aquestes dones, d'un intent de que realment recuperi i no tinguin per primera vegada la seva llibertat, de fer-los entendre amb elles mateixes que allò que diuen que fan voluntàriament no és voluntari, possiblement. Aquí hi ha un antecedent que és important i que per això l'Ajuntament de Lleida ha intentat defugir del tema de la seguretat que va tombar, com deies, el Tribunal Suprem, i és que França, des del 2014, té en vigor aquesta llei de prohibició de portar la cara tapada, o el burca, o el niqab, o qualsevol altre element als espais públics, i en el seu moment el Tribunal Europeu de Drets Humans va confirmar, o sigui, va avalar aquesta decisió, perquè França el que va intentar dir és que es tractava de viure junts, d'un tema de contracte públic, de viure en comunitat, no? I és compatible amb el dret internacional i amb els drets humans. Per tant, aquí és on ara s'intenta agafar l'Ajuntament de Lleida amb aquest contracte social invisible però existent per tal de que es validi aquesta decisió. Després podem entrar en tots els altres temes, no? Evidentment, si jo vaig a un país musulmà o que practica una altra religió, vull entrar a un temple, m'he de cobrir la cara. I que si no entraré en aquell temple. Per tant, sí que crec que hi ha unes normes de convivència bàsiques que tenen que ser compartides per una comunitat, sobretot quan una d'elles viola el que per mi està per damunt de tot, que és la llibertat individual per sobre de qualsevol tipus de llibertat religiosa. La llibertat religiosa, i ara sé que les persones creients que d'aquest programa possiblement em mirareu amb una cara de... La llibertat religiosa moltes vegades i en moltes ocasions és la forma més gran d'esclavitud que hi ha. depèn de com s'exerceixi aquesta religió i de com sigui de dura i d'exigir aquesta religió de radical.
0: Marc Molins, que has fet una ganyota, i Oriol Marc.
6: Sabia, ho sabia.
7: No. És a dir, la llibertat religiosa, doncs és, en definitiva, no és res més que la manifestació d'una ideologia. Jo també podria dir que el ser d'esquerres és esclavitzant o el ser de dretes és... És a dir, la religió no deixa de ser una manifestació d'una opció voluntària que només té un punt que la diferència d'altres, que té doncs, aquest element dogmàtic.
6: Tu hi veus llibertat religiosa, aquí?
7: No, a mi, saps què em preocupa? Que el que veig per l'altre cantó és la sensació de... Em preocuparia que fos un... És que em molesta veure't. A mi em molesta que vagis amb burca pel carrer, perquè representes tot el que jo no represento, o pitjor, perquè representes una cosa que jo rebutjo.
0: Aquest sentiment també hi és, per part de molta gent.
7: Exacte. És a dir, llavors...
6: I em fa mal, serviria? És que em fa mal veure't tapada de turmells a cap perquè no et trobo lliure, no et sento lliure, és impossible sentir-te lliure.
7: Sí, el que passa és que aquí és on entra precisament la llibertat individual, perquè a mi em pot fer mal que avui vagis de gris, perquè a mi el gris no m'agrada, perquè m'aboca un record, però tens tot el dret a anar com vas de gris avui, no? Per tant... Aquesta és la col·lisió. Llavors, el que ens hem de... Jo crec que hem de ser valents, perdoneu, en el moment d'identificar, a darrere d'aquest eufemisme, de la convivència a l'espai públic, què és exactament el que hi ha? Què vol dir convivència a l'espai públic? Perquè convivència, precisament, vol dir tolerar el diferent i tolerar a qui opta per opcions que no són exactament les teves, no? És a dir, si el problema és que jo vull tenir clar que quan una persona puja en un autobús amb un burca i fa servir un abonament o un descompte, jo no tinc clar si m'està enganyant o no, doncs el que has de fer és concretar l'obligació de que s'identifiqui en aquell moment, perquè sí que hi ha un factor. Si hi ha elements de seguretat, si hi ha elements... Però em fa por que darrere d'aquest discurs col·lectiu basat en aquest concepte, en ocasions bonista, no? És la convivència col·lectiva, el que hi hagi sigui... un germen, una forma inicial de rebuig. I això és el que em preocupa. A mi no és la meva opció, a mi no m'agrada, però no voldria simplificar, no? A darrere, insisteixo, d'aquests eufemismes, aquests conceptes que en ocasions els acabem buidant de contingut. Perquè conviure vol dir acceptar el diferent, t'agradi o no t'agradi.
8: Sí, jo filosòficament estic molt d'acord amb el que diu el Marc, perquè al final aquí xoquen moltes coses, drets col·lectius, drets individuals, drets religiosos, i també una concepció de l'espai públic que crec que quan conviuen diferents cultures en un mateix ambient és evident que hi ha xocs o que hi ha incomprensions, sobretot, i moltes vegades aquests xocs provenen precisament de les incomprensions. Aquí hi ha unes quantes derivades. Primera, la política. Si això ho hagués aprovat algun ajuntament de Junts, tota la confraria del Plor estaria manifestant-se davant de l'Ajuntament i dient que Junts és culpable d'estar conxabada amb Aliança Catalana i de fer un discurs dur contra la immigració. Com que és un ajuntament on hi mana el PSC, suposo que aquí no aplica aquesta acusació latent de xenofòbia i de racisme que moltes vegades es fa contra Junts per Catalunya pel fet de que Aliança Catalana estigui pujant a les enquestes. Després, una altra derivada política. Hi ha una determinada esquerra que s'està començant a moure amb un discurs que està en contra del burca. Per exemple, Gabriel Rufián, quan fa la seva gira a Mick Jagger, diríem, per intentar unir un front ampli d'esquerres, un dels discursos que fa servir és que potser ja n'hi ha prou de burca en l'espai públic. I crec que és interessant, ho dic interessant sense connotacions ni positives ni negatives, sinó que és un gir rellevant, crec, en el discurs públic.
0: Fa la sensació que l'esquerra no té un discurs clar i que està incòmode amb aquest debat.
8: Correcte, perquè, a part, com que té una certa vinculació, ni que sigui en termes gairebé també filosòfics, amb la seguretat, perquè mai saps a qui et pots trobar sota un burca, per entendre'ns, hi ha una determinada esquerra que li ha costat parlar d'immigració i que li ha costat molt parlar de seguretat, i una determinada esquerra que quan a la iaia Maria li roben el mòbil s'ha interessat molt en les circumstàncies socioeconòmiques de qui roba el mòbil i no que la iaia Maria li han robat el mòbil, i això també es nota. I després crec que hi ha una part d'hipocresia de determinada esquerra que és molt ferotge contra determinats comportaments masclistes i micromasclistes. Irene Montero va posar en marxa des del Ministeri d'Igualtat una aplicació que resultava que si tu no fregaves els plats tant com la teva parella, eres bàsicament, si tu no

0: és determinada esquerra de com pot ser que una ministra de Defensa vagi així pel carrer. Suposo que quan a una dona se l'obliga a anar amb burca pel carrer, em figuro que hi ha una determinada esquerra que, suposo, que en algun punt del camí hauria d'explicar-se sobre per què tolera una submissió d'aquest tipus.
1: Tinc
2: molts temes. Un, la pedagogia. La pedagogia és impossible quan el teu marit t'imposa no anar a cap reunió pública organitzada per l'Ajuntament. I això passa. Per tant, lo de la pedagogia és bonic, però resulta que els marits no els hi deixen anar. La segona, la convivència col·lectiva. La convivència col·lectiva vol dir barrejar-se. I jo veig a les sortides de les escoles a Lleida que es reuneixen com per comunitats, comilles, i això acabarà fent una societat arxipèlag, que això és molt perillós. I necessitem barrejar-nos. I necessitem que aquestes dones, aquestes dones de la immigració interactuïn amb dones del país. Perquè si no, farem illes. I això és perillosíssim. I després els drets religiosos. Això no té res a veure amb la religió, i jo ho lamento molt. Això, en tot cas, és una imposició de l'islam més rigorista. Perquè la majoria, o moltes dones en països islàmics, no van cobertes. En cap lloc de l'Alcorà diu que les dones... Sí, diu que les dones han d'anar cobertes. Però també ho diu les cartes de Sant Pau als romans. Vull dir que si ens posem així, els catòlics hem tingut la sort que va passar la il·lustració i moltes coses de les que fèiem les hem deixat de fer, però les dones a les esglésies portaven mantellina fins al Concili Vaticà II. I ara s'ha tret, que és el vel dels catòlics. Però, clar, el problema de l'islam és que no ha tingut il·lustració. I el problema de l'islam és que s'ha imposat el més rigorista. Però no és veritat que l'Alcorà imposi que les dones hagin d'anar cobertes.
1: Olga Ruiz.
3: Sí, intentaré ser molt clara, molt contundent i el més breu possible. Ni és cultura, ni és llibertat religiosa, i em fa molta ràbia que es converteixi això en una lluita del que les esquerres haurien d'opinar i el que les dretes opinen. Sincerament, em fa molta ràbia, perquè per mi va molt més enllà de qualsevol d'aquests àmbits. Per mi és una qüestió de dignitat humana, de respecte envers les dones. No estem discutint aquí si els homes musulmans porten barba llarga o no. M'és igual, no hi ha un xoc cultural, no estem parlant de xoc cultural. Respecto que portin la barba llarga i respecto que portin... estem parlant d'una dona coberta en moltes ocasions de cap a peus, i que això no es queda i es centra només en que vagi coberta de cap a peus o només el cap o només la cara, sinó tot el que hi ha darrere d'aquesta prohibició, que és una prohibició de viure, de ser elles, una prohibició de fer qualsevol cosa de forma lliure i individual, una submissió completa als designis i als desitjos del seu marit. Per tant, jo crec que m'és igual el que pensi l'esquerra i m'és igual el que pensi la dreta, i em sabria molt de greu que uns i altres no fossin clars, especialment que l'esquerra tingui dubtes amb aquest tema. És que per mi no hi ha un dubte possible. Vull dir, és que és, perdoneu, és que va molt més enllà de tot això. Una dona lliurement no va coberta de caps de cap a peus. Impossible. Que algú vingui i m'ho expliqui. Impossible.
1: Marc.
4: Sí, jo no em sento obligat, però sí en la necessitat d'aclarir la meva postura. Jo no estic a favor del burca. Penso que l'ordenança que s'ha aprovat és un instrument correcte, sempre que efectivament estigui destinat i dirigit a la convivència. Jo el debat que plantejo és si hi pot haver una altra circumstància, si hi pot haver un altre valor a darrere, que és el que em preocupa, que és un germen d'intolerància o un germen d'exclusió. I això ho hem de posar sobre la taula, perquè la mesura en què sigui un instrument que efectivament afavoreixi la convivència, evidentment, és legítim, és encertat. Però em pregunto si hi ha alguna cosa més, perquè, Olga, també en l'àmbit de la religió catòlica hi ha monges de clausura. No és que vagin amb la cara tapada, és que han decidit enclaustrar-se. Llavors, contra això no fem res. És a dir, hem de trobar els límits, és a dir, hem de definir i hem de ser valents, perquè només d'aquesta forma l'instrument serveix al fi pel qual està plantejat, que és la convivència. Si hi ha un punt d'intolerància, si hi ha un punt de racisme, si hi ha un punt d'exclusió, de por, l'instrument esdevé perillós.
1: Passen 5 minuts de 3 quarts de 10 del matí amb l'Antoni Xalón, l'Olga Ruiz, el Marc Molins i l'Oriol Marc, recta final d'aquesta tertúlia. No vull acabar sense preguntar-li a l'Oriol, ell que segueix el dia a dia de la crònica política. Creus que de Colau torna?
0: Sí.

0: Sí, sí, ho crec fermament, crec que no és casualitat. És una persona que sempre ha dominat molt bé els codis de la comunicació política, crec que és una superdotada en aquest sentit, i no és casual que aquesta setmana hagi sortit a dir que Sumar hauria de sortir del govern espanyol si no es fa una mesura, diríem, categòrica per impedir desnonaments com el de la Mari Carmen o per expropiar el pis on vivia la Mari Carmen a Madrid, i crec que ho fa amb un llenguatge que és propi d'algú que vol tornar a primera fila, crec que més en clau de candidatura al Congrés dels Diputats per Barcelona que no pas per qualsevol altra qüestió, diríem.
1: Però en qualsevol cas hauria de posar d'acord tot aquest espai que sembla tan disgregat i on hi ha tants personalitats barallades.
0: Sí, home, déu-n'hi-do, vull dir que l'invent de Sumar no ha funcionat. Yolanda Díaz sabem que no serà candidata una altra vegada, ni molt menys. Sabem que Irene Montero ja s'ha posat a disposició per encapçalar una candidatura de l'esquerra, sobretot pel que fa al motor Podem, per entendre'ns, en paraules d'algun assessor. I després també hi ha la qüestió de quin nom tindrà tot això, perquè jo crec que s'està imposant la tesi que es digui Frente Amplio, com ha passat en molts països llatinoamericans, que pugui aglutinar a l'esquerra, que està a l'esquerra del PSOE. Veurem amb quin èxit, perquè les enquestes de moment són discretes.
1: I aquest espai que vol encapçalar Irene Montero, quin encaix té amb Ada Colau?
0: Això és complicat, sabem que Ada Colau...
1: O amb Gabriel Rufián, que tenia aquella proposta.
0: Tot això costa. Jo crec que Gabriel Rufián sí que vol encapçalar una candidatura, però crec que la candidatura que vol encapçalar de debò és l'Esquerra Republicana al Congrés, fent una llista que sigui més del seu gust que candidatures anteriors, per entendre's, i això Oriol Junqueras, quan tu parles amb ell, et diu que ell vol que Gabriel Rufián sigui el candidat d'Esquerra al Congrés dels Diputats a les properes eleccions, que seran com molt tard l'any vinent. I és veritat que posar d'acord tota l'amalgama de l'esquerra és complicat, perquè aquí hi ha moltes sigles, i a Podem en el seu dia se li va cometre, crec, un acte de greuge important, no permetent a Irene Montero formar part de les llistes de Sumar, batant-la com a ministra, i recordem que Podem va treure un resultat millor que l'espai de Sumar i dels Comuns a les últimes eleccions europees. Per tant, a Podem no se'l pot menys tenir en cap cas, i és veritat que Ada Colau i Pablo Iglesias, quan Ada Colau era alcaldessa de Barcelona, podríem dir que la seva relació no era precisament plàcida.
1: Creieu que Ada Colau és la persona que pot reaglutinar tot aquest espai tan disgregat? Creieu que és una bona notícia que torni?
2: Jo...
1: Aquesta és més provocadora, aquesta pregunta. Aquí anava.
3: A mi no m'ho
1: va, doncs anem a la provocació. Creieu que és una bona notícia que torni?
2: Jo crec que ho faré... A veure, jo crec que l'esquerra està molt orfa, moltíssim. Crec que l'esquerra no ha mort per malaltia, o sigui, no ha mort d'accident, perdó, ha mort per malaltia, o està morint per malaltia, i que l'esquerra des de fa temps li han dit que està molt malalta, i en lloc d'anar al metge s'ha posat a parlar sobre la malaltia. I això és el que per mi defineix el que està passant ara a les esquerres. Per tant, crec que és important que alguns debats, perquè realment hi ha una orfandat real, és a dir, alguns debats s'han abandonat absolutament, s'han deixat a la deriva. Jo no sé què pensa l'esquerra sobre temes que són cabdals, i s'han deixat només els designis de la dreta i de l'extrema dreta. I jo vull pensar que en aquest país, tant a Catalunya com a Espanya, hi ha gent que continua tenint un sentiment d'esquerres i que li agradaria que els seus se'n facin càrrecs de les seves preocupacions, perquè fins on jo sé, fa uns anys l'esquerra se n'ocupava, encara que sigui argumentalment, dels problemes de la gent que treballa, i la gent continua treballant i té els mateixos problemes, però ara el que escoltem és que aquests problemes els hi solucionarà només la dreta o l'extrema dreta, perquè l'esquerra no apareix, no compareix. Per tant, si ha de ser o no Ada Colau, si el seu personatge està amortitzat o no, tinc dubtes, hauria de pensar una mica més, però que es necessita algú, es necessita.
1: 50 segons per cadascú, Jalón i Molins.
4: A mi el que m'interessaria saber és aquesta esquerra, si és capaç d'agrupar-se, cosa que dubto, en quin programa es presenta. I després Ada Colau té avantatges però té inconvenients, perquè el balanç d'Ada Colau a l'Ajuntament de Barcelona no és per tirar coets en moltes matèries. Per tant, bé, probablement ella té moltes ganes de presentar-se, i ho entenc, però si li posen el balanç davant, una gran política d'esquerres a la ciutat de Barcelona no s'ha fet, perquè durant el seu mandat hi ha hagut 17.000 desnonaments. Per tant, ara venir aquí a explicar segons quines coses és complicat. I després el que també em sembla interessant són els vasos comunicants PSOE-RESTA. El PSOE no es quedarà parat si s'organitza la resta, perquè va directament contra els seus resultats. Per tant, el PSOE intentarà torpedinar aquesta operació tant com pugui.
3: Donar 50 segons, me'n sobraran 40. L'agrupació és necessària, però l'agrupació s'ha de fer entorn a dos pols, que és l'ideològic i el carismàtic. Els dos són imprescindibles. És evident que Ada Colau arrossega un element carismàtic important, però no es pot substituir en cap cas l'agrupament ideològic per poder aglutinar i encapçalar un discurs.
1: I última pregunta.
2: Vigila,
1: No, sí, ja està.
4: També provocator. Vigila,
1: no,
4: eh?
1: Sí, és una pregunta de sí o no. Ah. Us creieu la lesió d'Mbappé en plena aturada de seleccions de la Nations League?
0: Sí.
1: Sí que te la creus? Sí. Perquè vol guanyar la pilota d'or.
0: Exacte.
3: Jo també me la crec.
2: Ja saps que em dedico a sopar quan passen coses de futbol.
4: Jo no em crec res de l'Mbappé.
1: Veus que bé. Gràcies a tots quatre, que tingueu bon cap de setmana. Olga Ruiz, Antoni Jalong, Oriol Marc i Marc Molins. Fem una pausa i de seguida Maica Navarro al suplement, perquè, escolta'm, no pot marxar de vacances aquesta dona. La història de Josep Juan Pere també fa la sensació que donarà per uns quants capítols de crims.
5: El suplement, amb Roger Escapa.
6: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
7: Com et dius?
8: Josep.
7: On vius?
8: A Blanes.
7: 2+2?
8: 4.
7: Capital de França?
8: París.
7: Qui sóc?
8: En Peyu, no?
7: Amb qui tens el mòbil?
8: El mòbil...
7: La fibra?
8: La fibra...
7: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
8: Això.
7: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
6: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Grandland amb preus irresistibles i aquest estil SUV que necessites. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
9: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
10: La millor fira de ceràmica i terrissa.
9: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
10: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
11: Quan dones importància al menjar que t'endús a casa, vens al Cort Inglés. I quan vens, trobes fruita, verdura, carn, peix, marisc, formatges o ibèrics seleccionats des de l'origen per tu. I si ho vols més còmode, els nostres plats preparats. O ho compres des de l'app o el Cort Inglés Pones. Hipercor, Supercor i Supermercat al Cort Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
12: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
13: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
12: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
13: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
14: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
15: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'encallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
16: Ciutadans de Catalunya.
17: No us ho creureu. És més fàcil del que et penses.
18: Sorpresa.
19: Així que som-hi. A practicar.
16: M'acompanyeu?
15: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.

0: no podem viure sense bateria. Sense cobertura. Sense carregador. No podem viure sense línia. Sense funda. Sense connexió. Sense memòria. No podem viure sense mòbil. Però al cotxe podem morir per culpa seva. Quan condueixis, aparca el mòbil. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Tots els marroquins roben.
2: Els treuen treballs.
3: Com a trans, et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràcid, marimatxo.
9: Estic solo.
7: Terroristes.
10: Paràcid, matant.
11: Tot això és odi. Aturem-lo.
12: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.

Smooth Jazz Club. Ràdios n'hi ha moltes. Programes, també. Però cap, com Ràdio d'Esvern i La Rambla. Cada matí us acompanyem amb tota l'actualitat de Sant Just. Entrevistes, tertúlies, entreteniment i, sobretot, la veu dels veïns i veïnes i també de les entitats del poble. Informació, proximitat i entreteniment per començar el dia ben connectat amb Sant Just. La Rambla, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia. Escolta'ns al 98.fm, a radiodesvern.com i segueix-nos a les xarxes socials, @larambla981. La Rambla, passa-t'hi, no t'ho pensis.

Hola, som el grup Marc, mestres àvies recuperadores de contes. Formem part de l'associació de mestres Rosa Sensat i avui hem vingut a explicar-vos contes. Esperem que us agradin.

0: rondalla va, rondalla ve, no us cregueu res del que us diré.
1: El cigronet, conte popular català. Una vegada era un home i una dona que no tenien cap fill. Estaven molt tristos i sempre deien: si poguéssim tenir un fillet, encara que fos petit com un cigronet. Un dia la dona havia posat una olla de cigrons al foc, quan tot d'un plegat va sentir tot de crits. Ui, ui, ui, ui, ui, ui! Espantada, va córrer, va destapar l'olla. Cada cigró s'havia tornat un nen o una nena. La dona va voler treure l'olla del foc. Com que cremava tant, a l'agafar les nanses, li va caure a terra l'olla. Tots els cigronets es van aixafar. I la dona, vinga a plorar, pobra de mi, quina desgràcia, què he fet? Mare meva, quin horror, plora que ploraràs. Amb això, que es va sentir una veueta. Mare, mare, mare, no ploris! Mare, mare, mare, no ploris! La mare, tota espantada, va mirar per tot arreu d'on sortien aquells crits. No veia res, però fixant-s'hi bé, a sota de la cadira va veure un dels més petits cigronets, que no sabia fer res. Que contenta que va estar! La mare el va agafar i va dir: ai, quin nen tan eixerit! Ja sé com et diré, cigronet. Sí, mare, sí, m'agrada molt aquest nom. Mare, mare, vull anar a treballar. Què dius? Va dir la dona. Treballar? Sí, mare, sí, vull treballar. No, no, no, tu el que pots fer és jugar. Ara et donaré una piloteta i te'n vas al pati a jugar. No, mare, no, vull treballar. Mare, vull treballar. Mare, vull treballar. Ai, mare meva, aquest xiquet. Doncs, mira, potser sí, encara em vindràs bé per guardar el cirerer. Perquè sota la finestra es veia un meravellós cirerer carregat de cireres ben vermelletes i madures allà l'or. Té aquesta llesca de pa i ja te pots enfilar. Mentre el cironet era dalt del cirerer, la terra va començar a tremolar. Era el pare d'en Tarantana, un gegant més alt que una muntanya. En veure tantes cireres, va dir: renoi, quines cireres més reboniques! Me les menjaré totes!
2: Ep, ep, pobre de tu si em toques cap!
1: Va cridar el cironet. El pare d'en Tarantana, vinga a mirar. Com que no veia ningú, va tornar a dir: i quines cireres tan reboniques, me les menjaré totes.
2: Ep, ep, pobre de tu, si em toques cap.
1: El pare de l'Antana, mirant i remirant, a la fi va veure una llesca de pa que es bellugava. Coram, d'ençà de quan les llesques de pa parlen? Però fixant-s'hi bé, va veure el cigronet a sota.
3: Ha, ha, ja et tinc, va dir.
1: Va agafar la llesca de pa i el cigronet, els va ficar en un sac que duia al coll i cap a casa falta gent. A l'arribar a casa seva, va deixar el sac a terra. Però el cigronet, com que era tan remenut, amb un foradet que havia al sac, es va escapar. I ràpid, ràpid, s'enfilà a la teulada de la casa del gegant. El pare d'en Tarantana el ficà la mà dintre del sac per buscar la llesca i el cigronet, va veure que no hi havia res.
3: Renoi, què ha passat aquí? Que se m'ha escapat.
1: Va alçar el cap i va sentir una veta que deia: ep, ep, mira on sóc.
3: Ai, cigronet, va dir el gegant quan el va veure, que t'agafaré i t'aixafaré com un bolet.
2: Ja pots pujar, veiem si t'atreveixes,
1: va dir el cigronet.
3: Ple de ràbia, li va dir: ara mateix pujaré, però vull saber com t'ho has fet per pujar aquí dalt.
2: Molt fàcil, va dir el cigronet. He fet una muntanya d'olles ben empilada fins que he arribat a la teulada.
3: Doncs jo també ho faré.
1: I el pare d'en Tantana se'n va anar a comprar totes les olles que va trobar. En va fer una bona pila i s'hi va enfilar. A mig pujar, les olles van començar a tremolar i el gegant va caure patapim, patapam, i es va aixafar el nas.
3: Es va aixecar enrabiat. Cironet, bon cironet, no m'enredis, com t'ho has fet per pujar aquí dalt?
2: Mira, va dir el cironet, he fet una muntanya de pots, ben empilada, fins que he arribat a la teulada.
1: I el pare d'en Tarantana se'n va anar a comprar tots els pots que va trobar.
3: Va fer-ne una bona pila i s'hi va començar a enfilar. Quan ja era gairebé dalt de tot, els pots se li van bellugar, van caure a terra i ell, patapam, es va trencar el braç. Una altra vegada ben enrabiat va dir: «No m'enredis, cigronet, com t'ho has fet per pujar aquí dalt?» «He fet una muntanya de cassoles ben empilada fins que he arribat a la teulada.» El pare de l'Antana va córrer a comprar totes les cassoles que va dar. En va fer una bona pila, s'hi va enfilar i va començar a pujar amunt, amunt, amunt. Ja arribava, ja agafava el pauet del cigronet, quan les cassoles se li van tombar i patapim, patapam, plaf! Va caure a terra i allà es va quedar com una coca aixafat. I el cigronet, tot content i eixerit, va baixar de la teulada, molt content i satisfet, corrents, corrents, va tornar amb la seva mare. I catacric, catacrac, aquest conte s'ha acabat. Si no és mentida, serà veritat.

0: El pobre Pop.
1: Vet aquí que una vegada, al fons del mar, i manava i era el rei de tot al fons del mar, un drac preciós. I estava casat amb la princesa Dragolina. I eren molt feliços, molt feliços. La princesa Dragolina era també un drac, molt maca, molt eixerida, tenia unes galtetes rosades i vivien molt feliços. Però, mira, no va saber com ni per què, però de sobte un dia va començar a no tenir gana. No va esmorzar, l'endemà no va dinar, l'altre no va sopar, i així que, com que no menjava, es va començar a trobar malament. El seu marit estava molt preocupat, va cridar els metges de la cort, la van visitar i un li va receptar unes vitamines, l'altre un reconstituent, i ella s'ho anava prenent tot, però la gana no tornava. Els cuiners de la cuina de Palau ja miraven de fer requisits, el menjar escalilat, però no, no menjava. I ella va anar perdent els seus colors, aquells colors tan bonics que tenia les galtes. I va arribar a quedar tan dèbil que, mireu, es va quedar allí. El rei era molt preocupat, va veure que els seus metges no havien arreglat res. Va dir, doncs buscarem metges de mar enllà, de terres llunyanes, això no pot ser. Va cridar metges de molt lluny, van arribar, la van visitar, van fer les seves receptes, el seu diagnòstic. Ella es prenia tot el que li deien, però no millorava. No millorava, no hi havia manera, no menjava res. I es anava afeblint, afeblint dia a dia. Va arribar a un punt que arriba a tema per la seva, va dir, això no pot ser, aviam si la reina es morirà. Estava tan desesperat. Havia provat tots els metges, tots els medicaments, tots els consells que li havien dit, que ja no sabia què fer. La van a veure a la seva habitació i li va dir, escolta, ja no sabem què fer, però tu no millores, tu no menges res. Escolta'm, sisplau, només et demano una cosa. Fes-ho per mi, però menja alguna cosa. Demana'm el que vulguis, el que et vingui de gust. Els cuiners ho prepararan de seguida. Però fes-ho per mi, menja una miqueta, però menja alguna cosa. Va, digues, què vindria de gust ara? La reina s'ho va pensar. Pensa que pensaràs. I sabeu què se li va acudir? Se va acudir que en aquell moment li vindria de gust, doncs, fetge de mico. Fetge de mico, va dir el rei del mar. Bé, ell, sí, bé, no. El rei, si tu dius que sí, no et preocupis. Jo sóc el rei del fons del mar, tinc un exèrcit, ja em preocuparé. Miraré que tu tinguis fetge de mico. El rei de seguida va cridar al mirall del seu exèrcit i va dir, mira, és una situació de vida o mort, la reina està tan dèbil, ara li ve de gust menjar això i, evidentment, ho hem de buscar, eh? Li va dir a l'admirall del seu exèrcit, que per cert era un pop. No et preocupis, ara mateix crido tota la meva tropa i anirem mar enllà fins que trobem a terra ferma un mico i et portarem el seu fetge. Va, doncs d'acord. I sí, l'almirall va cridar tots els seus soldats, i escolteu, els camarlans, sardines, lluços, tots ben posats, feien un exèrcit preciós, allò que feia una certa fredor i tot, eh? Bé, va agafar i va dir, tenim una missió especial, hem de buscar fetge. Tots van obeir i sí, el pop a davant van començar a nedar. Primer pel fons del mar, van anar nedant, fins que van albirar lluny, una illa. Oh, allà hi ha terra, anem a mirar. I mireu casualment, sí, en aquella illa hi van veure dues palmeres. El pop va guaitar i va veure que justament en una d'aquelles palmeres hi viu un mico. Vosaltres ja sabeu que els micos són molt xafarders i tot ho van veure. Així és que el pop es va tensar a la platja i el mico, que estava dalt la seva palmera, quan va veure que la seva platja, que mai hi anava massa ningú, va fer un bot i va baixar baix. I el pop li va dir, bon dia, mico, bon dia, va dir el pop. Escolta, tu vius en Castilla? Diu, sí, aquí he nascut i és a casa meva, aquí visc. Ai, tota la vida has estat en aquella illa? Diu, sí, ja et dic que és a casa meva, que aquí he nascut i aquí. Ah, va dir el pop. I mai t'has mogut d'aquí? Diu, no, ja t'ho dic, que és aquí, casa meva. Ai, doncs mira, d'allà on jo vinc d'un país, al fons del mar, que tu segurament no has vist mai. És un país meravellós. Hi ha estrelles de mar, hi ha nècures, no t'ho pots imaginar, hi ha corals. És una meravella. Ah, sí, va dir el mico. I llavors el pop li va dir, escolta'm, pop. Ai, mico, no voldries pas venir? Et convido, si vols, a veure aquest món meravellós que jo veig. Ah, va dir el mico, doncs sí. I com ho he de fer? Diu, mira, només cal que facis un bot i saltis a la meva esquena i jo et portaré, et convido a venir al meu món tan meravellós. Ah, sí, va dir el mico. Va fer un bot, va saltar a l'esquena del pop I el pop, amb les seves potes, va començar a entrar en l'aigua i mira, nedant, neda que neda, cap al seu reialme. Però encara no feien una mica que nedaven, que el mico va dir, escolta, em va començar a rumiar. Diu, escolta, pop, tu i jo, si no ens coneixem, oi que no? Diu, no. Diu, i com et ve ara tu convidar-me a mi a casa teva si mai de la vida ens havíem vist? Per què m'has vingut a buscar? Diu, ai, és que tinc una missió molt especial. Diu, així, quina missió tens? Diu, la meva missió és buscar, però la nostra reina s'està morint i només vol una cosa per menjar i he de buscar fetge de mico, i com que tu ets un mico. Ah, va dir el mico, i tant, que sóc un mico. Home, diu, però això m'ho havies d'haver dit abans. Diu, així per què? Diu, és que tu no ho deus saber, però els micos mai viatgem amb el nostre fetge. I el fetge, quan marxo de casa, sempre el deixo penjat a la palmera. Oh! El papa diu, ara com ho puc fer? Diu, home, tenim fàcil solució. Mira, ara gira cua, em tornes a casa, et quedes a la platja, jo pujaré la meva palmera i et baixaré el fetge, no et preocupis. Ah, va dir el pop, ah, doncs d'acord. Van girar cua, el pop i tot l'exèrcit, i apa, nedant, nedant, va tornar a la illa. Però així que el mono va fer, el mico va fer un bot de l'esquena del pop cap a terra, què us sembla que va fer? Que va anar a dalt a buscar la palmera. Sí que va anar a dalt la palmera, però no va baixar pas. I el pop a baix i tot l'exèrcit, a baix a la platja, espera i aguarda, i el mico que no baixava. I el pop, al cap d'una estona, ho va entendre ben clar, que el mico no baixaria mai per donar el seu fetge. Eh que no? Sabeu què va passar llavors? Que el pop i tot l'exèrcit van haver de girar cua i tornar cap al seu reialme. Quan van arribar al fons del mar, al palau del rei del mar, del drac, ja l'esperava el rei fora, ja estava la guai. Quan els va veure arribar, va sortir corrents, va, pop, corre, corre, que els cuiners ja tenen el foc a punt, que tot està a punt per fer aquest fetge, perquè la reina menjarà, i aviam si s'hi salva, que no... I el pop diu, ai, majestat, sí que teníem, que no heu trobat un mico, sí, majestat. Oh, doncs on és? Oh. Llavors li va explicar la història. Oh, el rei, quan va veure que el cap del seu exèrcit, l'almirall, havia sigut tan ruc que s'havia deixat entabanar per un mico, és que va pensar que no, això no podia ser. Per una banda, la seva dona continuava perillant, però a més, com podia tenir una persona tan curta de gambals al cap del seu exèrcit? Va manar, va cridar la seva guàrdia real i van dir que el bastonegessin tant com poguessin. I d'aquella feta, és que els tops són tous, que ara són tous, que no tenen cap espina. Doncs ve d'aquella feta, de tant com el van arribar a bastonejar. I ara em preguntareu, i la pobra reina, què va passar, doncs, si no va menjar fetge de mico? Que es va morir? Ai, no, perquè sabeu què li va passar a la reina? Quan va veure que els medicaments no li veien efecte? Quan va veure que no hi havia manera que els seus capricis poguessin ser doncs, resolts? Va decidir una cosa que a vegades hem de fer tots. Va decidir que es posaria bona ella sola. Va tornar a menjar, poquet a poquet primer. I en uns quants dies, mireu, els colors li van tornar a la cara. I va tornar a ser aquella dragonina tan maca i tan preciosa que el seu marit s'estimava tant. I van viure feliços i, com tots, van menjar nissos. I conte contat, conte acabat.
0: Vet aquí una vegada,

0: Vet aquí que una vegada hi havia un pagès que tenia un camp de blat. Aquest pagès era molt garrepa. Avar. No deixava anar mai ni 5 cèntims. Ni per ell ni pels altres. S'havia fet gran i cada any havia de llogar algú perquè li segués el cap. I quina creu, haver de pagar per poder tenir el seu propi plat. Pagar el segador era com si li arrenquessin un queixal. No fa gaire. Va arribar al poble un xicot força alt i ben plantat. Li deien en Quimarro. Es va oferir el pagès per segar-li el blat i el molt garrepa de pagès, després de mirar-se'l bé, li va oferir, què us diré jo, li va oferir 4 quartos mal comptats per tot un dia de jornal. Era una escanya pobres. En Quimarro es va venir el preu, sense regatejar ni somicar. Abans de donar el tracte per fet, el pagès li va repetir tot el que havia de fer. Mira, segal, el camp ha de quedar segat en un jornal. Tot. Recorda-ho bé. De dalt a baix, d'un costat a l'altre. Racons i tot. Pensa que jo, a la teva edat, n'hauria fet 2 de camps amb el mateix temps. Ah, faci sol, plogui o llampega. No em vinguis amb excuses. Aquell dia vine a Trenc d'Alba a buscar la dalla i així es veuré si vas ben despert. I en Quimarro mirava, escoltava i no deia res. El dia estipulat, en Quimarro es presentà a la feina. El pagès li va entregar la dalla i un tupí de sopes de pa per passar tot el dia. Podeu comptar que les sopes deurien ser poc bullides, espesses, i fins i tot podia negar i nedava algun grumoll. El segador amb el tupí i la dalla a l'espatlla, xino-xano, se'n va anar cap a la feina. Quan va arribar al lloc, en Quimarro va mirar el camp que s'havia de segar. A prop hi havia un arbre esplèndid. S'hi acostà. Amb el peu va escampar un parell de pedres cantallugues i s'assegué còmodament, recolzant l'esquena al tronc. Va deixar el tupí una mica enllà, a mida de braç. El sol es començava a veure entre els cims de l'horitzó. Hora d'esmorzar. I ell que allarga el braç, mentre diu, sopes de pa per endavant, la resta no ve d'un pam. I va fer uns quants xarrups de sopes i tornar a jeure i a badallar. I mentre li acabava de venir la son, va i diu entre dents, qui menja sopes se les pensa totes. Sota l'ombra feia de molt bon estar i es va dormir. I el sol es va anar enfilant, enfilant. I quan va arribar al capdamunt del cel, va ser hora de dinar. I ell que allarga el braç mentre diu sopes de pa per endavant, la resta no ve d'un pam. Uns quants glops de sopa i potser algun grumoll. I després va dir qui menja sopes se les pensa totes. I és clar, amb aquella panxa tan plena de sopes i aquella hora del dia, tocava migdiada. I vinga a descansar, i vinga a descansar, i va arribar l'hora de berenar, i sopes de pa per endavant, i la resta no ve d'un pam, i qui menja sopes se les pensa totes, i una estona més de repòs. I entre becaina i becaina, glops de sopes i xarrups, va anar passant el dia i el camp sense segar. Abans de la posta del sol, en Quimarro s'aixeca, s'estira i com aquell qui no fa res, busca per aquí, busca per allà fins que troba un en munió d'escarbats pilotaires. Els agafa i amb pilotes i tot els posa dins el sopí. Assegura la tapa lligant-hi el mocador, com si fes un farcell. I xin-xano cap a casa del pagès que l'esperava a la porta. Com ha anat la segada? I el blat? El blat, va dir en Quimarro, no pot estar millor del que està. Avui ha sigut un molt bon dia. Per cert, va afegir, amb el vostre permís, el tupí us el tornaré demà, perquè és que he trobat quatre abelles. Les faré entre l'arna i, si tot va bé, l'any vinent tindré mel. Segador, segador, vas errat. Aquestes abelles són meves, va dir el Garrepa. Ben meves! Les has trobat en un camp que és meu i mentre treballaves per mi. Les abelles em pertanyen. I en Quimarro, que li diu que no, que ell les ha trobat, i el pagès, que diu que sí, i que sí i que no, i que si són meves i que si no són teves, i que si són teves i que no són meves. I mireu, com més cridava, més s'entenien. I la gent que els sentia sortien al carrer per no perdre's l'espectacle. Doncs anem al jutjat, va dir en Quimarro amb veu segura. Anem-hi, va dir el pagès. I cap al jutjat falta gent. Amb tota la corrua de gent del poble al darrere, se'n van anar cap al jutjat. I a la sala, silenci absolut, que surt el jutge. «Ego parlo in nomine lege», va dir el jutge. «Segador, si has trobat les abelles en terra d'aquest home i mentre treballaves pel seu compte, encara que siguis tu qui les has trobat, les abelles són d'ell. I tu, pagès, a més del jornal, també li has de pagar la feina de caçar les abelles». I va afegir, a cadascú el que és seu. I ara, cap a casa falta gent. No és just, deia en Quimarro, sóc jo qui les ha trobat i que he tingut la feina de posar-les dins el tupí. Si no fos per mi, les abelles encara estarien al camp. Això és de mala justícia i no és de bona llei, no és just. I amb cara d'enfadat, de mala gana, allargà el tupí al pagès, que l'agafà amb un somriure d'orella a orella. En Quimarro continuava rondinant i entre dents, assenyalant el pagès que ja marxava, afegí. Tant de bo les abelles es converteixin en escarbats piloters i el blat es torni com era, sense ni un bri de segat. Acabat el discurs, el vell pagès se'n va anar per un cantó amb el tupí, ben agafat. Arribat a casa, aquell Garrepa escanya pobres, amb actitud de guanyador, satisfet de com li anaven de bé les coses, va fer perquè sortissin les abelles. Va destapar el tupí i... les abelles no sortien, i no sortien, i no sortien, i va mirar, i va tornar a mirar, i no podia creure el que veien els seus ulls. Quin espant, aquella escarabatada! I quina pudor! Les galtes se li van posar vermelles i després blaves, els ulls oberts sense saber ben bé el que veien. La maledicció dels segadors s'havia complert. Escarbats piloters! Estava a punt del cobriment. Se sentia el cor a les orelles. Es va seure. De mica en mica semblava que recuperava la respiració. Però cap d'una estona va notar un rau-rau, un rum-rum, un nus escanyat al païdor, un pes al ventre. Les orelles li cremaven, la boca se li va tornar seca. Ni tan sols gosava pensar el que ja tenia al cap. El blat! I ja havia pagat la feina. Era fosc. Va sortir corrents, amb empentes i rodolons. Va córrer cap al camp i en arribar va trobar el seu camp amb un blat ros, torrat, dret, com si cap fulla de fals l'hagués tocat. I en Quimarro ja feia estona que anava de tornada. I conte contat, ja s'ha acabat, que tot això no és mentida, és ben veritat.
1: Vet aquí una vegada.

0: Amb vosaltres, Veus de la Parròquia.
1: Avui parlarem d'aquest inici de curs, les inscripcions a la catequesis de la primera comunió i postcomunió, les activitats a la parròquia com Life Teen i Alive, altres grups també com Justícia Pau o Garda Maria, Apassionats per la Vida, entre altres, també de la missa en la Casa d'Extremadura, la instal·lació de la nova cuina en els locals parroquials, l'Hora Santa per la Vida i el temps de la creació i ecologia.

0: Benvolguts, ens tornem a trobar després de les vacances de l'estiu i aquí doncs, intentant Lucía Fuentes i jo mateix, Bonan Xavier, doncs, estar amb vosaltres i acompanyar-vos en aquest recorregut que fem dintre de l'espai Els temps estan canviant del programa doncs, que ens acull aquí a Ràdio d'Esvern i que comencem doncs, després d'això, del descans que hem tingut. I una nova temporada amb molta il·lusió, amb moltes ganes i també doncs, som els grups habituals que aniran també doncs, alternant-se doncs, estant amb vosaltres un cop cada cinc setmanes.
1: Bona tarda, mossèn Xavier.
0: Bona tarda, Lucía.
1: Doncs, si sembla, comencem parlant de les inscripcions a la primera comunió.
0: Bé, estem en aquest període que es fan inscripcions a moltes coses, sigui als clubs de futbol, o sigui doncs, el taekwondo, o sigui després a l'anglès, sigui després a una església de gimnàstica. També aquesta època doncs, del mes de setembre doncs, ja el que la gent s'apunti doncs, a les catequesis de les parròquies, sigui la nostra o d'altres. I normalment doncs, a l'octubre doncs, es posa en marxa doncs, les xerrades, les catequesis, les classes, etc. No? I aquí tenim doncs voler fer arribar perquè la gent de vegades va una mica doncs atrafegada i o té una mica de doncs oblidat, doncs que és important doncs aquesta formació cristiana que es dona a la catequesi parroquial i que s'apuntin els seus nens, sobretot si estan doncs en tercer de primària,
1: Això anava a preguntar per quines edats està més enfocat o més pensat.
0: Bé, en principi el primer curs per preparar-se per la primera comunió és a tercer de primària. El segon doncs, es fan dos anys, com a mínim, i el quart, en certa manera, seria quan també s'acaba doncs, fent la primera comunió. Però a vegades hi ha gent que s'apuntarà doncs, a quart, hi ha gent que s'apuntarà a vegades a cinquè, a sisè, o altra gent que arriba més tard, també. En aquí també és això, la parròquia està oberta també a acollir situacions molt diverses que pugui veure-hi.
1: I com d'important és començar aquest procés de preparar-se per la primera comunió?
0: Bé, aquí és molt important doncs, això, el que ens plantegem doncs, la fe i ens plantegem també el sentit de la vida. I en aquest camí de descobrir o donar respostes, doncs, si nosaltres som cristians i som catòlics, doncs, és molt important el fer cas de Jesús i, per tant, doncs, preparar-nos per rebre la comunió. No? Jesús ens diu a l'últim sopar, preneu i mengeu, aquest és el meu cos. I també en altres moments doncs, diu, això perquè tingueu vida i tingueu vida eterna, doncs la importància de rebre la comunió, no? Llavors, això doncs, no ens hem de cansar de recordar-ho a la gent. A vegades hi ha gent que diu, mira, ja està batejat i ja n'hi ha prou, no? Jesús ens va dir això. I aquí, doncs, és important que nosaltres ho tinguem en compte. Aquí hi hauria com molt també l'animar la vivència que es pugui fer en família. És a dir, les famílies doncs, que també, doncs, primer molt bon exemple, amb les bones paraules a casa, amb saber-se doncs, perdonar, ser generosos els uns amb els altres, doncs, això serveix per educar també cristianament i d'una manera molt important. Qui té un mal pare, doncs és difícil que després potser sigui fàcil res del pare nostre, no? En certa manera, llavors aquí hi ha molts elements, però també el que explícitament o directament doncs, també es parli de les coses que va fer, que va dir Jesús i que també ens ha transmès l'Església i l'exemple de tants i tants i tants sants, que això també a vegades ens pot ajudar moltíssim.
1: I quan està pensat perquè comencin aquestes catequesis?
0: Aquest any, el dia 1 d'octubre, és dijous, llavors al final hem decidit començar la setmana següent, a partir del dia 7. Normalment a la parròquia hi ha dos grups, que un grup és el dimecres, un altre és el divendres. Això sempre estem parlant d'aquests doncs, nens més de 8, de 9, 10 anys i després hi ha altres grups, diguem-ne, no?
1: I també, per no només ara que es facin les comunions, la gent que ja ha fet la comunió, que potser ens escolta, després de la comunió què ve? Pot seguir creixent en la fe?
0: Ah, sí.
1: O en un moment ja fas la comunió i ja, ja has entrat al regne.
0: Això he insistit molt i moltes vegades, però resulta que la veritat és que la gent té poca consciència. I dius, sí, doncs, bueno, un nen amb dos anys de catequesis doncs sap el que sap, però hem de créixer en la fe. I cada cop que anirem siguem més grans, més preguntes ens farem, més problemes tindrem i, en certa manera, més important i més ens pot ajudar la fe a donar resposta i fer front a les situacions que jo pugui tenir. I a partir d'aquí, doncs, sí que la parròquia ofereix, doncs, també continuïtat en la formació cristiana i en la catequesi, doncs els nens de ja 5è i 6è, que a vegades en diem postcomunió, i a partir de l'ESO tenim el grup que en diem Lifeteam.
1: No, hi ha nous grups i activitats no? que també està dirigits cap als joves. I parla'ns una mica més d'aquest grup de Life Teen i Alive.
0: Bé, doncs seria doncs, ajudar a créixer en la fe, perquè no es planteja tant el preparar-nos ja pel sagrament de la confirmació, que també és important i vindrà més endavant, però sobretot és créixer en la fe trobant-se amb Jesucrist. I treballem molt a intentar crear espais i despertar la sensibilitat perquè un es plantegi doncs, qui és Jesucrist i es trobi en Jesucrist. I això és molt important, no? És a dir, crear espais perquè un es pugui doncs, trobar amb Jesucrist. Sigui també a partir d'algunes catequesis, sigui a partir de moments de pregària, sigui a partir de jocs i de la convivència que puguem tenir, però molt centrat en aquest encontre amb Jesucrist que desperti, diguem-ne, la fe i ens faci créixer en la fe. Llavors, Life Teen és el nom que té aquesta organització que ve dels Estats Units, des de fa uns 40 anys es va fundar, va arribar aquí a Catalunya doncs, fa uns 10, i que, bueno, doncs, sí, jo vaig tenir coneixement d'aquest grup potser ja fa uns 8 anys o 9, i llavors, doncs, penso que està molt ben pensat per connectar amb els joves.
1: O sigui, són joves que es reuneixen i fan activitats, jocs i resen junts.
0: Sí. Vale. Bueno, l'esquema normal de la catequesi per als adolescents vale. Seria ens trobem des de les 7 fins a un quart de 10.
1: Vale.
0: I comencem, doncs, això, fent una mica de berenar, trobant-nos algun joc, la presentació de la gent nova que ve, que doncs moltes vegades doncs, hi ha gent que és la primera vegada que ve a les nostres activitats i llavors, doncs, també a partir d'aquí, doncs, també es fan alguns jocs, moltes vegades que tinguin relació amb la temàtica del tema que es tractarà aquell dia, és a dir, tot va, hi ha uns materials i uns temaris, inclús algunes orientacions de com ambientar la sala, doncs, perquè allò tot vagi enfocat a treballar el tema d'aquell dia. Una catequesi és que es demana que sigui molt ben preparada i curta, de 15 minuts, o sigui, una cosa, després moltes vegades ja treballa en grups, compartint entre ells doncs, el que pensen a partir d'algunes preguntes, i també acabem sempre fent pregària, que normalment doncs, fem a la capella del Santíssim, doncs, amb exposició del Santíssim, doncs, un moment de pregària. I en aquest grup de pregària també invitem els que ja són més grans, a partir de 18 anys doncs, passarien al grup que es diu Alive, i en aquest grup doncs també el seu horari és això, quedar a 8:45 per fer la pregària conjunta amb els de Life Teen i després doncs ja quedar-se per treballar i fer la seva formació doncs a partir de 9:15 una cosa així, no?
1: I podria dir algun dels temes del que tractareu o encara no es pot dir o no se sap?
0: Sí que ho hem programat, ara m'agafa una mica així i normalment farem un bloc ara de 3 o 4 temes seguits. Vam fer, a veure, el començament de Life Teen i de Life va ser divendres passat, vam reunir doncs, a prop de 40 joves, doncs, una mica doncs, per fer pregària, després per fer un sopar, cadascú portava alguna cosa. I
1: encara es poden afegir gent?
0: Sí, sempre. Vale. Sempre està obert.
1: Vale.
0: Invitem a que els nois portin els seus amics, si volen venir, i alguns doncs, es queden, d'altres potser no, doncs és sempre una cosa molt oberta. Per això, en certa manera, sí, en aquest sentit no hi ha una matrícula de Life Teen i de Alive com tancada en el mes de setembre, sinó que durant l'any va arribant gent.
1: Vale.
0: I també es va potser venir des del principi, però en certa manera és una cosa com molt oberta, on s'incorpora, i en aquests grups, doncs això, tenim joves que doncs, venen amb 21 o 22 anys que no estan batejats, gent que potser no ha fet la primera comunió, gent que doncs, es preparà per la confirmació, en certa manera juntem doncs, més pensant en l'edat i que el missatge per l'edat doncs, li pugui arribar a aquell jove, no? No tant, evidentment, si un ha fet que t'haguessis abans o té un ambient més catòlic a casa, doncs es captarà més, però a vegades et trobes en situacions molt maques, no? Jo recordo un nen de primera comunió que es va apuntar passat mig curs, l'any passat, llavors li vas dir, mira, has de recuperar la meitat del llibre, I es va posar les piles, en una setmana els va fer tots a casa, o sigui, estava motivadíssim, però supermotivat, i dius, fantàstic, molt bé, ojalà passés sempre que hi ha un cas així que arriba una mica més tard, no? Però dius, és possible, és a dir, cuidado, a vegades això de dir, va, no, deixem-ho per més endavant o no sé què, no, perquè a vegades hi ha realment molt interès i també Déu que ajuda, perquè això, dius, això és una gràcia de Déu.
1: Sí, sí, que bonic. I aquest estiu també ha hagut campaments del Life Teen, no?
0: Sí.
1: Com han anat?
0: Molt bé, molt bé. Han anat un primer grup de 14 i després un altre grup de 6 I perquè se separa aquí per les edats de primer a tercer d'ESO, de quart d'ESO, primer i segon de batxillerat. És a dir, abarca sis cursos i si hi ha prou gent i prou catequistes és bo separar també aquest grup. Aquest any, jo, ara mateix, doncs, amb la gent que m'ha dit que també vendrà gent nova i gent que s'incorpora, ens haurem de plantejar molt si potser dividir bastant activitats per gent que estàs a primer de l'ESO i que potser no és bo conjuntar-lo amb el primer de batxillerat. Segons per quines coses sí, però d'altres potser doncs ho has d'adaptar una mica més, no?
1: I ara, seguint aquests grups de la parròquia, continuem amb altres grups i iniciatives de la vida parroquial, com per exemple el grup de Justícia i Pau.
0: Ah, exacte, el grup de Justícia i Pau, que doncs, ha tingut ja, se va passar una primera reunió per plantejar el curs, també perquè vindran aquí, que fan un espai a en Ràdio d'Esvern, doncs, dintre de la secció de veus de la parròquia, i també per començar a veure quines són les activitats una mica doncs, que es programen per aquest curs. No? Cada cop ens donem compte també en aquest grup doncs, que convé programar i planificar perquè les coses surtin prou bé, i en aquest sentit també doncs, hem començat doncs, una mica fent aquesta tasca de programar les coses, també avaluar una mica el que s'ha fet el curs passat, i amb moltes ganes doncs, això per intentar transmetre aquest sentit d'importància de preocupació per la justícia i per la pau arreu del món, no només aquí, sinó també pensant en tot el món.
1: I encara que ja ho hem repetit molts cops en el programa, però potser hi ha oients nous, què és el que fa cada grup de la parròquia?
0: Bé, de grups de la parròquia, bé, ara no tinc la llista aquí davant, però sí que doncs tens altres grups, no? Per exemple, l'any passat, ara just fa un any, va començar un grup de, es diu Amigues en la Fe, que reuneixen un cop al mes, durant només una hora, i per treballar un tema. Poden ser temes una mica més espirituals o religiosos, i altres temes, diguem, més de psicologia o d'altres temes, i dirigit a dones, jo diria de mitjana edat. És a dir, no per gent de 25 anys ni per gent de 75.
1: Sinó
0: una mica, normalment, el perfil de persones que han anat vinguent, la gran majoria, doncs això, un perfil doncs, de 40, 50, 60 anys, com a molt. I bueno, és un moment de trobada, també és molt maco, no? Perquè moltes vegades vius la fe molt aïlladament, no? Llavors, també a vegades, segons quins grups, t'impliquen molt i suposa una molta dependència. Llavors, això és una cosa com bastant així senzilla, per dir-ho d'alguna manera, no? I penso jo que s'ha creat un clima molt maco, no? Han vingut, doncs, normalment al voltant de 20-25 dones i en certa manera, jo crec que és un punt de referència molt maco per tenir.
1: I la nostra parròquia també participa amb el Hogar de Maria.
0: Sí, aquest és un grup que es va acollir perquè és una associació que està al voltant d'unes 30 parròquies arreu de Catalunya, però principalment, encara que n'hi ha alguns a Madrid, una a Sant Sebastià, i tenen un altre centre que no era Polònia. Llavors, però sobretot són a Catalunya i contactant amb parròquies, doncs, el que es fa és donar suport a les dones que estan embarassades en situacions de dificultat, de vulnerabilitat. A vegades doncs, estan casades i amb els seus fills, però que necessiten ajuda, i altres situacions, doncs, això, persones que han quedat absolutament soles, inclús abandonades de la seva parella, i que doncs, necessiten ajuda, doncs, sigui per això, un tipus doncs, material, però moltes vegades és més un recolzament també, diguem-ne, un suport doncs, emocional, d'acompanyament i d'orientar i de que això, de trencar a vegades la soledat que algunes d'elles doncs, passen d'una manera important.
1: I què podem fer nosaltres per ajudar a Hogar de Maria, per exemple?
0: Bueno, primer resar. Resar, és a dir, es confia molt en l'oració. Hi ha inclús una estampa amb l'oració per Hogar de Maria. I després, doncs, també hi ha persones doncs, que poden fer de voluntari. Justament el dissabte passat es va fer una jornada per voluntaris, pels que ja venen, i oberta a nous voluntaris. Una jornada que va anar molt bé, es van apuntar 6 voluntaris nous, el qual està doncs, molt bé, i en aquest sentit doncs, de venir doncs, això, quan venen les mares o per col·laborar amb altres tasques, perquè també, diguem-ne, jo penso que el que fa Hogar de Maria actualment és poc conegut, una tasca seria doncs, difondre-ho més, sí que no només anar a les farmàcies o als CAPs, sinó també anar a altres llocs doncs, també perquè es conegui més, donada la situació de tants avortaments provocats que hi ha a la nostra societat. No? Llavors, aquí doncs, tenim molt per fer i d'oferir també perquè no s'acabi doncs, provocant la mort. No? I llavors, també una altra manera seria econòmicament, o sigui, també o portant llet o bolquers o a vegades roba de nen de 2 mesos. És a dir, no de més d'un any, perquè això no s'ajuda en principi durant un any I a vegades moltes ja es posen a treballar inclús abans i ja pues, bueno, segueixen el seu camí i s'ha fet aquesta ajuda i venir sigui Déu i ja està, no? Mm. Però sí que bueno, es pot fer molt per la causa de la vida, però sí que...

d'aquests temes. Després també està el donar xifres de l'eutanàsia als països on ha estat ja legalitzada, que doncs, moltes vegades doncs, un pensa que seria una cosa molt esporàdica i s'està doncs, generalitzant molt. I passem d'un dius, bueno, perquè no pateixi, a després doncs això, mira, si ja no té ganes de viure, doncs l'ajudem a que mori si ho demana, no? I aquí ens trobem doncs, que si per un costat hi ha molta sensibilització per evitar i lluitar contra el suïcidi, resulta que en els casos de que si un és malalt i diu que pateix molt, doncs l'ajudarem a provocar la mort, i això doncs està molt malament, no? Llavors també estem treballant amb ajudant també a una mica doncs això, a difondre també entitats com Hogar de Maria i altres que ajuden a les dones en situacions de dificultats perquè no es trobin soles i tinguin recursos i gent que els pugui ajudar. I ara potser doncs, seria el moment de que tenim que posar la música perquè fem el nostre intermig dintre del nostre programa. Els temps estan canviant.

0: Doncs després d'aquests minuts musicals, retomem amb la Casa de l'Extremadura, que es va fer ahir una missa.
1: Sí, i es va fer una missa. Per què? Doncs perquè el dia 8 de setembre és la festa, el dia d'Extremadura. Mm. Llavors és el motiu de la festa de la Virgen de Guadalupe. Allà doncs, van posar doncs, la seva festa regional, doncs, amb motiu doncs, d'aquesta festa que apareix té molta, molta arrel i hi ha molta devoció, doncs, aquest santuari que tenen a Extremadura, que la gent no el confongui amb el de Mèxic, eh? Són diferents, i també aquí té bueno, una força molt gran. No? Llavors, al voltant d'aquesta data, doncs, normalment doncs, una mica després, doncs, la Casa d'Extremadura doncs, celebrem una missa doncs, demanant doncs, això per aquesta terra, perquè és pels seus habitants, i recordant doncs, en gran mesura doncs, això, també que ens posem en mans del Senyor doncs, aquest inici de curs doncs, perquè ens protegeixi i ens guiï. Va ser en el local de la Vagoneta, on ja últimament estem fent la missa i on queda un marc que ens està ajudant molt, perquè abans la fèiem a fora al carrer i era una mica més complicat, i també ens va acompanyar doncs, el senyor alcalde, i tot va anar amb sobretot l'acompanyament del cor que tenen de cantants i d'instruments, de guitarres i bandúrria, doncs, per cantar cançons d'aquella terra.
0: Quanta gent va participar?
1: Jo calculo que a prop de 60 persones, una cosa així. Uh-huh.
0: No són poques. Uh-huh. I passant al següent tema, per fi la parròquia ha aconseguit reformar o tenir una cuina als locals parroquials.
1: Bé, una petició per molta gent des de fa temps i que bueno, es tenia present, però bueno, finalment doncs, i això es va poder posar en marxa. Després hem tingut doncs, això, diferents donacions també que han ajudat a que això doncs, tingués un preu una mica més assequible. I finalment ara mateix doncs, pràcticament tot el mobiliari està acabat, es va pintar i falta acabar una mica els complements i d'alguns equipaments ja una mica més secundaris, no? És a dir, el rentavaixelles que és un obsequi d'una família de la parròquia, doncs ja l'hem posat en funcionament aquest divendres passat, i després doncs el forn encara s'ha d'estrenar, vull dir que estem en aquesta fase una mica de posar les coses als armaris, treure-ho d'altres armaris que teníem coses i portar-ho tot cap a la cuina, perquè estaven a vegades els diferents grups amb menjars i plats i begudes i tal, doncs estava distribuït per altres llocs i en certa manera anar-ho posant tot. La gent l'està trobant molt maca, gràcies a Déu, i el que passa és que jo estic veient que potser aparenta que té molt espai i no n'hi ha tant, Sí, hem de posar més armaris d'aquí algun temps, però bueno, de moment encara toca anar traslladant totes les coses i ha sigut, doncs, això, un esforç que s'ha fet. Jo penso que bastants grups fan sopars o trobades o dinars, vam fer una barbacoa amb matrimoni joves aquest diumenge passat, per exemple, i també doncs, va ajudar doncs, això, a poder rentar els plats i les coses que s'havien fet servir, que no es llançaven, etc. I en aquest sentit, segurament més activitats que inclús doncs, puguem pensar que fins ara doncs, ni pensàvem que puguin tenir alguna cosa a veure amb el que es pugui fer servir la cuina.
0: Creieu que ara la nova cuina ajudarà a potenciar totes les trobades i activitats que faci la parròquia?
1: Si no totes, algunes segur que sí. Llavors aquí tenim un pressupost que al final doncs, està al voltant de quasi 12.000 euros, dels que amb donatius la gent ha anat aportant específicament per aquesta millora, doncs uns 7.000, i ara estem també en la campanya de veure si la gent doncs, acaba de també fer aportacions perquè puguem doncs, poder cobrir del tot aquesta despesa extraordinària d'aquest any.
0: I ja està disponible o encara falta una mica?
1: Bueno, falten aquests complements, diguem-ne, no sé, no tens el pa, les escombraries, falta comprar una... un lloc, però vull dir, on posaràs el paper, el film, o posaràs el paper d'alumini, on fa falta que, no sé, van sortint coses d'aquestes que dius on has de penjar els draps, has de comprar draps de cuina, doncs, has de comprar, bueno, olles, no tenim cap olla ni cap sartén, doncs bueno, caldrà comprar també coses d'aquestes.
0: I el pròxim diumenge, 27 de setembre, es tornarà a fer un cop més a l'Hora Santa per la Vida.
1: Sí, aquest grup que abans esmentàvem, d'Apassionats per la Vida, una de les iniciatives que va tenir al cap d'uns mesos de començar a funcionar, dir, home, no només podem sensibilitzar, sinó que també hem de pregar per la vida. Llavors, aquest grup especialment ha difós molt l'oració per la vida del Papa Sant Joan Pau II, que ve al final del document Evangeli de la Vida, i que n'hem repartit a prop de 30.000 exemplars, i el que fem a la parròquia, doncs, un cop al mes és una santa demanant especialment perquè es respecti la vida. la vida dels que han de néixer, la vida dels que han nascut, davant de tants atemptats, davant de tantes guerres, davant de també la greu amenaça de l'eutanàsia, doncs demanar que es respecti sempre la vida humana. I demanar-li a Déu i que toqui els cors de la gent perquè també això sigui així.
0: I a on serà?
1: La fem sempre a l'Església i la fem exclusió del Santíssim, doncs en la custòdia i en uns textos, unes cançons, un temps de silenci, doncs per ajudar-nos una mica a fer aquesta pregària, i tothom està convidat a que vingui doncs aquest proper dia 27 de setembre a les 12 del migdia.
0: Doncs ja tenim tots una cita.
1: Exacte.
0: I per últim, tractar el temps de la creació que va dir el papa.
1: Sí, bueno, el papa francès ja farà potser 7 o 8 anys, doncs, després d'escriure la sèrie Laudato Si sobre l'ecologia i l'ecologia integral, doncs va establir que dintre de les lleis dediqués especialment un temps a ser conscients d'això i a resar especialment per això, des de l'1 de setembre, que seria la jornada mundial per la cura de la casa comuna, de la creació, i fins al dia 4 d'octubre, que és la festa de Sant Francesc d'Assís, aquest any cau en diumenge, i que doncs, d'una manera especial doncs, tinguéssim una mica el focus posat en aquesta important necessitat de respectar la terra, respectar la natura, respectar la creació, començant per respectar l'home, també la vida de l'home, i també pensant en les generacions futures. És a dir, tenim el que l'Església diu, una hipoteca amb les generacions futures. Jo no puc fer el que vulgui ara amb els recursos, amb com està el planeta, i dius, ja s'apanyaran, home. No, això seria una actitud molt egoista, en aquest sentit també ser responsables de també deixar un món igual o millor del que hem trobat.
0: Doncs fins aquí el nostre repàs de l'actualitat de la parròquia. Com veieu, comença un nou curs i també una nova etapa plena d'activitats i de propostes. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.
1: Moltes gràcies a tots. Fins la propera vegada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. En marxa a Madrid la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i de Vox i que vol fer visible el suport a Ceuta, la defensa de la integritat territorial i l'exigència d'eleccions generals anticipades. La manifestació recorre alguns dels carrers principals del centre i culminarà a la plaça d'Espanya a Madrid. Alba Gil, bon dia.
2: Bon dia. La manifestació ja passa de la plaça Espanya i enfila ara cap a l'arc de la Moncloa, un recorregut en què se senten forts insults contra Pedro Sánchez. Volen que se'l jutgi per traïció. Tal com ha recordat Santiago Abascal, qui no participa en canvi és Núñez Feijóo, però sí que ho fan representants del Partit Popular. Recordem que és la segona manifestació en un mes de la dreta espanyola, avui sota el paraigües d'una plataforma que aglutina algun dels sectors més durs i que reclamen, a més de la devolució al Marroc del que consideren invasors, la convocatòria immediata d'eleccions i la garantia que no hi haurà tupinada. Alba Gil, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Més notícies que repassem amb la Maria Guixà. Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies.
3: I adverteix que podria reprendre els bombardejos després de les eleccions de mig mandat del novembre. El president dels Estats Units respon a la seva xarxa social amb un mapa de l'estret amb la inscripció Estret de Trump.
1: Rescatada al Pakistan una dona resident a Barcelona, víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família.
3: Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional va poder rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a la capital catalana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. També se'ls acusa d'un intent d'homicidi per haver agredit amb una arma blanca la parella de la dona, un home també veí de Barcelona, que és qui va alertar els agents del possible matrimoni forçat.
1: I avui s'ha declarat l'estat de desastre a Bangkok per les inundacions greus arran de la pluja torrencial que cau des de fa més de 24 hores a la capital de Tailàndia.
3: L'alerta s'ha declarat en 50 districtes de la ciutat, que té desenes de carrers completament negats i s'han habilitat, a més, diversos refugis temporals pels afectats. Bangkok és una ciutat enorme amb més de 9 milions d'habitants i més de 15 milions si sumem tota l'àrea metropolitana.

0: L'Auditori Pau Casals del Vendrell al Baix Penedès enceta avui temporada amb el concert del trio Freixa. Les tres integrants de la formació interpretaran peces del repertori del trio de música de cambra, format per Alfred Cortó, Jacques Tribó i el mateix Casals. Es recrearan obres que van formar part dels llegendaris enregistraments que el compositor vendrellenc va fer ara fa un segle acompanyant d'aquests dos músics davant de la Casa Blanca. El concert d'avui és a les 8 del vespre i s'emmarquen els actes de commemoració del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. I els esports, Xavi Soler.
1: Ja ha començat el Badalona-Granada. Partit cobra la cinquena jornada de la Lliga F. Anem fins al municipal de Palamós. Joan Fitó, bon dia.
2: Bon dia, tot just 3 minuts d'aquest partit. De moment, sense ocasions de gol, però amb el Badalona aglutinant pràcticament el total de la possessió. Les de Marballester, que encadenen 3 partits sense perdre davant el Granada, conjunt que és a un punt del descens. Tot plegat en directe per Esport 3. Com et deia, Xavi, 3 minuts i mig de partit. De moment, Badalona 0, Granada 0, Joan Fitó, Catalunya Ràdio, Municipal de Palamós.
1: El Barça visitarà el Logroño 4:45 amb la principal novetat del retorn d'Intara Bonmatí a la convocatòria blaugrana. Demà l'Espanyol juga al camp del Depor. A segona divisió masculina, el Sabadell juga al camp del filial del Celta, serà 6:45. Ahir, victòria del Girona contra el Albacete per 2-0 en un partit en què va jugar uns minuts Porto després de més de 10 mesos lesionat. De la jornada de seleccions destaquem la lesió de Kylian Mbappé. El francès es va lesionar després de marcar el gol en el Turquia 0, França 1. Té una lesió al genoll que, segons les primeres informacions, no és greu. Avui la selecció espanyola juga contra Anglaterra a la Lliga de les Nacions. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha descartat el davanter de l'Espanyol Roberto per aquest partit. A la Lliga CB de bàsquet, primera jornada amb 2 partits pels catalans. El Manresa juga a la pista del Bilbao a les 6 i el Barça rep el Coruña a les 9. I a partir de les 3 comença la prova en ruta femenina del Mundial de Ciclisme al Canadà i participen dues catalanes, Paula Blasi i Mireia Benito.
3: Fins aquí les notícies.

0: amb Roger Escapa.
1: Passen 5 minuts de les 12. Pantalla, score i molt de glamour. Joan Callarissa, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Què
1: com
2: tal?
1: Com està, Joan?
2: Pues mira, encantat de veure't, com sempre.
1: Un dels últims dies que ens vam veure tu i jo era al Liceu, precisament.
2: Efectivament.
1: A l'estrena de Cronos.
2: I després ja he tornat encara, la setmana passada vaig tornar, i espero tornar-hi moltes
1: vegades. Tens l'abonament de temporada, tu, pràcticament.
2: Tinc l'abonament de totes les inauguracions que fan a Barcelona.
1: Com et vesteixes tu per anar al Liceu? Perquè això també és, hi ha per tanta discussió.
2: No? Ui, això és tot un tema. A mi em sembla molt bé la gent que decideix que al Liceu s'hi pot anar en texans, o sigui, estic molt d'acord en el concepte, però no és
1: Ramon
2: el meu.
1: Ramon Gené va fer molta feina a favor d'això.
2: Efectivament, efectivament, però no és la meva fórmula. Jo crec que sempre t'has de vestir, jo me sento més a gust anant-hi, més ben vestit del normal, però canviant segons de la convocatòria.
1: I que si no t'arregles per anar al Liceu, ja no t'arregles mai per enlloc, no?
2: Totalment d'acord, efectivament. No em ficaré l'olfrac clàssic, un smoking, no arribo tant, perquè no és la meva fórmula exacta, però sempre més del normal.
1: Avui amb el Joan Callarissa ens vestim de gala. Perquè aquesta setmana el Gran Teatre del Liceu ha estat notícia. Entre altres coses, perquè ha inaugurat temporada i ho ha fet amb un clàssic, Aida. El Liceu aquests dies també ha estat notícia perquè des d'ahir estrena presidenta, la primera dona a ocupar aquest càrrec. I a aquesta hora, després d'anar a dormir molt tard, la primera entrevista amb Helena Guardans, la nova presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu. Bon dia i benvinguda.
3: Bon dia, moltes gràcies.
1: I l'enhorabona.
3: Moltes gràcies.
1: A quina hora van a dormir ahir?
3: Passades les dues.
1: Passades les dues.
3: Sí.
1: S'hi ha acostumat ja, això que li diguin presidenta?
3: Sí, ja m'he acostumat, sí.
1: O sigui, ahir va venir Salvador Illa, de president a president.
3: De president a president, i també amb Salvador Alemany.
1: Clar.
3: De president a presidenta.
1: De president. Sí. Com va anar l'estrena? Perquè he llegit les crítiques i déu-n'hi-do, en parlaven tots molt bé. No passa, eh?
3: No passa. Va ser preciosa. Va ser molt, molt, molt bonica. Molt bonica. Jo crec que, no sé, la Xirin Deixat va fer una posta en escena meravellosa, meravellosa, que feia que encara t'emocionessis més amb el que estaven cantant, no? Tenies unes imatges que t'estaven explicant això, no? O sigui, no hi ha guerra que valgui la guerra pel patiment que causa. Parlava d'emocions i entre la Netrebko, les imatges, i molt bonic. Va ser molt bonic.
1: Joan, segurament la primera vegada que vas al Liceu no s'oblida, eh?
2: No, efectivament. De fet, ahir, quan vaig pensar que coincidiríem avui amb la nova presidenta, la flamant presidenta del Liceu, vaig pensar, quina és la primera vegada que vaig anar? I me'n vaig recordar que va ser el 2003, a veure Macbeth, a un assaig general, en Amics de la Uni. O sigui que, mira que gravat que ho tinc. Una experiència única.
1: O el dia que es va cremar el Liceu, no? Tampoc s'oblida.
3: Tampoc s'oblida. No, crec que és una miqueta, tothom sap on estava en aquell moment quan es va cremar el Liceu. Va ser un moment molt emocionant, jo crec.
1: El seu vincle amb el Liceu ve de lluny.
3: Sí, ve. Però jo crec que, bueno, ve de que de petita anava al Liceu amb els meus pares i també recordo més que anar-hi jo, recordo quan els meus pares sortien de casa per anar al Liceu, als vespres.
1: Expliquin com es decideix que vostè és la nova presidenta del Gran Teatre, tenint en compte també tot l'organigrama del Liceu, que és un complex que no és senzill, no? Hi ha intervenció política, no? Hi ha una proposta.
3: Sí. Però exactament com es decideix, jo tampoc ho sé, però i espero que sigui una decisió encertada. Però jo crec que sóc una persona que tinc una trajectòria professional que és bastant consistent i que des de sempre he estat involucrada en temes de cultura i a Barcelona. No, o sigui, no només m'he dedicat a l'empresa, sinó que també he estat implicada en altres projectes de Barcelona. Per mi sempre Barcelona va per davant de tot. O sigui, que sempre he dit que si em demanen que em comprometi amb temes de Barcelona, tenen el meu sí garantitzat.
1: Vostè fins ara era la responsable del mecenatge del Liceu, d'on penja una gran part del finançament, i aquests últims temps també s'han esforçat a explicar que el Liceu, els números estan sanejats.
3: Sí, ens hem esforçat a explicar-ho perquè és així, eh? Però
1: com s'ho han fet per aconseguir-ho?
3: La veritat és que aquí una feina molt ben feta per part del president Salvador Alemany, i de donar molta visibilitat a la importància de la cultura per la nostra societat, i aleshores ha aconseguit doncs molts acords amb l'administració per aconseguir estabilitzar els pressupostos, i per altra banda, des de mecenatge, doncs hem aconseguit atraure a més empreses perquè donguessin suport al Liceu. Suport que és important, que no és només un suport econòmic, sinó que realment és el que fa la diferència, no? Són empreses i persones, també amb els benefactors. Són empreses que realment estimen el Liceu, que es comprometen amb el Liceu i que va molt més enllà de donar un taló. Mm.
1: Vostè és la primera dona, això és notícia també, sí, és que notícia. Sigui una dona que és presidenta. Avui ens despertàvem també explicant que a Nova York l'alcalde Mamdani ha anunciat que regalarà 70.000 entrades per veure funcions a l'Òpera Metropolitana. Se sortejaran entre tots aquells que visquin a Nova York i no hagin assistit a una funció com a mínim des de l'any 2019. Es va comentar això ahir amb tanta autoritat?
3: Es va comentar... Vaja, jo quan vaig veure la notícia, el primer que vaig fer va ser enviar-li un WhatsApp al director del Liceu, a l'Enti Oviedo, i dir-li, mira, ens han posat el llistó ja bastant alt, O sigui, que va ser el primer que vaig fer quan vaig veure aquesta notícia. Em sembla molt bonic obrir les portes a una comunitat molt més àmplia. Em sembla molt bonic. Dit això, hauríem de pensar de quines maneres ho podríem fer des del Liceu.
1: Vull dir que el Liceu, no tant el Liceu, potser l'Òpera continua portant aquesta llufa d'elitista, de que els preus no són populars. Tot això entenc que també és un dels reptes d'intentar apropar tot el que es fa dins del Liceu, no només les òperes, al públic general, i que econòmicament també sigui possible poder-se pagar una entrada?
3: Ara, el tema d'elitisme també és un concepte que a mi m'agrada matitzar, no? O sigui, elitisme és gent que li interessa la cultura, gent que li agrada la música. És veritat, i crec que va ser Barenboim, no?, que deia una vegada que les òperes que més has escoltat són les que més t'agraden. Jo, com he dit abans, vaig tenir la sort des de petita d'escoltar òpera, no? Això és el que hauríem d'afavorir, que més nens i nenes tinguessin l'oportunitat d'escoltar òpera des de ben aviat, perquè els hi pugui agradar, perquè tinguin interès en venir.
1: Val? Això es fa muntant funcions escolars, per exemple.
3: I això ho fem muntant nosaltres funcions escolars i portant el Liceu a les escoles i fent programes. I tot això s'està fent, no? Llavors, és que a més puguem oferir entrades més assequibles. També es pot fer, no? Però penso que no és només l'oferir les entrades, és aconseguir que hi hagi més gent que estima l'òpera, que estima la música, que estima el Liceu. Mm.
1: Estava llegint el seu currículum, inclosa vostè a la llista Forbes de les 100 dones més influents de Catalunya, empresària, directiva del sector de la publicitat, atenció al client, membre del Consell d'Administració de la Fira de Barcelona, ha publicat un llibre, i em fixava també amb el seu cognom, Helena Guardans i Cambó.
3: Sí, no enganya.
1: No enganya el cognom.
3: No enganya.
1: És la neta de Francesc Cambó.
3: Soc la neta de Francesc Cambó, sí.
1: Però no va conèixer el seu avi, vostè?
3: No el vaig conèixer. Va morir quan la meva mare era jove, encara.
1: 14 germans, veig?
3: Sí.
1: Família més que nombrosa, eh? Això ja no es porta, eh?
3: No. Família més que nombrosa.
1: Com era aquella casa de petita?
3: Mira, ahir justament per mi va ser un dia emocionant perquè vaig pensar molt amb els meus pares, no? Perquè els hagués fet molta il·lusió veure'm que estava anomenada presidenta del Liceu, no? I em va fer il·lusió que em vaig posar una pulsera de la meva mare que porta les inicials dels 14 germans. O sigui que, bueno, ahir...
1: Ha de ser ample la...
3: És ample, sí. És ample. És la inicial, no?
1: No és la inicial perquè els noms no hi cabien. Jo a la Nelly porto els noms de la família, però clar, són més reduïdes.
3: No. Sé que bueno, el meu pare no li va regalar aquesta pulsera quan ja en tenia 14, o sigui que van anar
1: els
3: movent.
1: Els van anar posant a poc a poc.
3: Les inicials es van anar movent, sí.
1: I el pes de la figura de Francesc Cambó, tot i que vostè no el va conèixer, dins de casa es respirava el seu llegat, tota la seva història?
3: Jo crec que dins de casa es respirava, sens dubte, el seu llegat, però sobretot es respirava l'estima cap a Catalunya i la responsabilitat que tenim tots pel nostre país. Això és el que respirava a casa, i crec que sent tots molt, molt diferents, això ho tenim en comú.
1: Jo tinc la sensació, i si no segur que la presidenta em corregirà, que la llotja del Liceu deu ser una mica com la llotja del Bernabéu a Catalunya. Hi està d'acord?
3: No gaire, no gaire.
1: No es fan negocis allà?
3: No tant.
1: No es prenen decisions?
3: No, no, jo crec que és un... És molt bonic que gent d'empresa i es trobin en un món de cultura, no? I barrejar els negocis amb la cultura, però no es fan negocis en allà. A veure, coneixes a gent, obres el teu entorn perquè coneixes a gent que potser pel teu tipus de negoci, per la teva empresa, no tindries accés, no? Però crec que és molt bonic. Jo, quan he estat allà, bàsicament parlem d'òpera i de cultura, sí. Mm.
1: Fins a mitjans d'octubre hi haurà aquesta Aïda que es va estrenar ahir. Com pinta aquesta nova temporada? Què ens espera? Què no ens podem perdre?
3: Però aquesta temporada Aïda es va estrenar i aconsello a tothom que pugui que vagi a veure-la perquè és impressionant. Com ja ho he dit abans, vull dir, val la pena veure-la i la feina que ha fet Shirin Neshat i per suposat els cantants, vull dir, és una meravella. Aquest any estrenem amb el Das Reinhold, no?, que és la tetralogia de Wagner, i és la primera vegada, bueno, ja que dirigeix el nostre nou director musical, que és Jonathan Nott, o sigui que també val la pena i crec que serà impressionant. Bueno, Wagner sempre és molt impressionant. El Liceu ja sabem que és molt wagnerià, o sigui que tenim un públic que segur que estarà entusiasmat amb Wagner, no? Amb el que dèiem d'escoltar i doncs a títol personal, no? Doncs jo a casa escoltava molt Mozart. Per tant, jo sempre que hi ha Mozart m'atrau, i aquí veig doncs, que tenim la flauta màgica, o sigui, doncs que aniria cap a Mozart. Després també soc, m'agrada molt, a títol personal, la dansa, no? És com un art que a mi m'encanta, i per exemple, doncs també jo escoltava molt a casa el Trencanous. Mm. O sigui que bueno, també tenim un Trencanous i per Nadal, que també animo a que s'hi vagi, no? Però bueno, hi ha moltes més coses, moltes, mm. Bueno, hi ha temes molt, molt, molt, molt, molt bonics aquesta temporada.
1: I qui no ha intentat callar-se alguna vegada a cantar a la dutxa a provar el Nessun Dorma, no? Tu fas cara d'haver-ho
2: intentat. Jo faig cara d'haver... I, bueno, consta que jo formava part d'una coral, quan era petit, però vaig quedar allí. No vaig continuar en la meva ambició artística.
1: El Nessun Dorma aquest any no el tenim, de moment?
3: No.
1: Segur que trobarem la manera.
2: Però jo sóc més de la Calas, també t'he de dir, per una qüestió de celebritisme, no? Que és una mica el meu sector.
1: Avui donem la benvinguda, inaugurada també aquesta temporada, amb l'Helena Gordans, la nova presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, que ens ha visitat l'endemà d'aquesta estrena. Molta sort amb el que vingui i felicitats.
3: Moltes gràcies.
1: Fem una pausa i continuem aquí al suplement amb el Joan Callarissa.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos. Més a prop que mai.
2: A, am, de, en, per, cap, contra. Te la saps des de l'escola i encara la recordes. Però saps també que si te pugen el preu d'una assegurança, te n'han d'informar amb antelació perquè puguis decidir si te'n vols donar de baixa? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les preposicions que mai no has oblidat. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
4: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades el que cal és parar.
5: Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
6: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: S'acaba l'estiu, ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum, i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
8: Ja m'ha escampat prou la boira. Ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
6: Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: Amb Roger Escapa.
1: Un quart i mig d'una. Amb el Joan Callarissa, comentant l'actualitat del cor i les pantalles i alguns noms propis de la setmana que han passat pel Festival de Sant Sebastià. Aquest vespre coneixerem el palmarès. Aquests dies hi ha hagut un degoteig constant d'estrelles, moltes d'internacionals que han passat per la ciutat basca per presentar les seves pel·lícules. Una d'aquestes figures ha estat Brad Pitt, que ha dit això.
2: I then I think we could listen better. Maybe we just start taking care of the people that are around us and making sure they're okay. And if everyone did that, I'd say that's a good place to start.
1: El Joan Callarissa, que com a Brad Pitt has anat fent el seguiment aquests últims anys,
3: sempre.
1: Fins i tot es va declarar fan de Chillida per guanyar-se el públic, que se l'ha de tornar a guanyar una mica Brad Pitt després de totes les polèmiques que continuen sortint al seu voltant.
3: És curiosíssim perquè aquestes estrelles internacionals que porten tants d'anys i els veus tan curtits que saps, quan saps, van a València, no? I és com, paella, que bona, saps, a cada lloc que van... Saben perfectament. Sagrada Família, Very Beautiful, en Barcelona.
1: I devia haver més d'un periodista que va dir ha saltat Chillida, no?
3: Exacte. Sí, encantado el gordo. Efectivament, doncs sí, va dir que era Chillida, però que en aquest cas jo crec que per part de Brad Pitt això és veritat, perquè ell és un gran col·leccionista d'art. De fet, va comprar una casa en forma d'ovni que havia exposada aquí,
1: crec
3: que
1: era
3: a l'Empordà, que va ser notícia, perquè quan ets tan ric ja no col·lecciones quadres ni escultures, col·lecciones cases, que això és un tema del qual esta setmana en podríem parlar molt. Bé, en qualsevol cas, és tan fan de Chillida que va anar a fer el passeig marítim, va anar a veure el Peine del Viento i després també va anar al Chillida l'Eco i un net d'Eduardo Chillida, Miquel Chillida, va penjar una foto dels dos junts i va dir que Brad Pitt és un expert. O sigui que va quedar molt sorprès de quan Brad Pitt sabia sobre Chillida. És a dir que aquí diríem que no és el moment paella, sangria, que rico, saps?
1: Què tal el seu pas pel festival, per Sant Sebastià?
3: Doncs mira, ha estat 5 dies a la ciutat, se va saltar el protocol per poder atendre els fans, tot i que va fer mitja horeta tard. Després va compensar fent-se totes les fotos del món, signant autògrafs. En fi, de fet diuen que també, que això m'ha sorprès molt, que va demanar dues ampolles de Miraval, que és el vi que fan al castell que ell va comprar a mitges en Angelina Jolie i que està enmig d'un procés legal tortuosíssim que no explicarem a la gent perquè no caigui de fallida, però me va sorprendre també perquè en principi ell és exalcohòlic declarat, o sigui que no hi ha entès esta filtració, potser les va demanar per a alguns dels seus acompanyants, etc.
1: Jo crec que els últims anys havia reconegut ell mateix que havia tornat a prendre alcohol de tant en tant.
3: Pues potser és això, però sincerament perquè la gent que ha tingut problemes seriosos normalment no volen tornar-hi mai, però bé, en qualsevol cas no sabem si eren per a ell o no eren per a ell, però és veritat que les decisions que prenen aquestes persones tan conegudes, no?, que tenen un impacte social bastant gran, haurien d'estar una mica més mesurades.
1: Fa la sensació que necessita tornar-se a guanyar l'estima del públic després de tots aquests escàndols als quals va associat el seu cognom del qual els seus fills, que en té diversos, en té 6, s'han volgut desprendre.
3: Exacte. Sí, la veritat és que quan veus a Brad Pitt sent tan acollidor, tan simpàtic, tan amable, tan friendly en tothom, dius, estem aquí en una operació de rebranding bastant important, no? Aquí estem intentant reposicionar la imatge pública perquè, evidentment, o sigui, bueno, Angelina Jolie ho va explicar en dues ocasions i que va haver-hi episodis de presumpta violència perquè al final mai això va ser jutjat, per tant, no es pot afirmar, però dos episodis de presumpta violència contra ella i contra els fills. De fet, fa 10 anys, enguany al setembre, es compleixen els 10 anys del ja recordadíssim incident que van tenir Angelina Jolie i Brad Pitt quan encara estaven casats a un avió en què ell presumptament anava begut i va agredir-la a ell i als fills, a alguns dels fills. Llavors, diríem que després que es filtres això, ell té una tasca importantíssima de reposicionament de la seva imatge pública. Llavors, doncs, mai hi hauran prou somriures per a reposicionar-se.
1: Té parella actualment?
3: Sí, actualment té una parella 30 anys més jove que ell, que no és una dona poderosa, famosa, és algú que diríem que pot conviure bé, està a l'ombra seva. És una noia d'orígens espanyols, uns pares són espanyols. Se diu Inés de Ramon, d'origen madrileny, però ella ja és nascuda als Estats Units, a New Jersey, i després se van traslladar a Suïssa als uns pares, i ella ja va estudiar a la Universitat de Ginebra, i va ser allí on va començar a treballar al món del luxe. De fet, Inés de Ramon ja va estar casada en un altre personatge
0: conegut. En una altra vida.
3: Sí. No, perquè és que parlem que en Brad Pitt, que té 62 anys, per cert, deixem-ho dir.
0: Els 62 anys més importats de la història de... No sé com s'ho ha fet, eh?
3: No,
0: perquè tampoc fa la sensació que sigui una cara gaire operada.
3: No, vull dir, al contrari. De fet, el nostre problema és que té una cara molt natural. O sigui, aquí el problema és que sense aparentment haver-se fet res, mos fa quedar molt malament a tots.
0: I que físicament se'l veu molt fort.
3: Totalment.
0: 62 anys, dic, és que no m'ho crec.
3: No, és que no té ni la típica panxeta, ni les penja als colzes, o sigui, cap símptoma.
0: Molt de gimnàs.
3: Molt, bueno, a veure, també t'he de dir que una vegada va anar, després de tot aquest enrenou, va anar al tennis i li van fer unes fotos de prop, i de cop és que estava irreconeixible perquè havia perdut com 15 anys, i allí alguns metges van dir que sí que havia hagut intervenció quirúrgica. El que passa és que quan te la fas
0: una punxada molt ben posada.
3: O fins i tot més, eh? Allí hi havia facelift, sí, perquè algunes persones asseguraven que hi havia una mica de recosiment a l'orella.
0: Però molt ben fet, eh?
3: Però molt ben fet, clar.
0: Escolta'm, aleshores, la seva parella d'ara, aquesta Inés de Ramon, amb qui va estar casat?
3: Va estar casada en un altre actor famós que es diu Paul Wesley, que és conegut per The Vampire Diaries, i van durar des del 2009 fins al 2022. És a dir, que ella, quan va arribar a la vida de Brad Pitt, ja estava divorciada en 29 anys, o sigui que jo encara estic per casar, que això...
0: Passem a una altra icona de Hollywood. Sharon Stone també és notícia, més enllà també de Brad Pitt. Fa uns dies va passar per un conegut podcast americà i va explicar episodis foscos del seu matrimoni. Realment, a cada entrevista que fa, es va despatxant a gust amb el seu ex. Ara que ha explicat Sharon Stone.
3: Sharon Stone ha explicat que va estar casada amb Phil Bronstein, que és un periodista dels Estats Units, i que quan ella va patir una hemorràgia cerebral gravíssima el 2001... ella estava a casa en ell i ell, d'entrada, no s'ho creia, després no la volia portar a l'hospital, i quan va arribar a l'hospital, ell li deia al metge que ella estava exagerant els símptomes o fingint-los. Això ja seria gravíssim, però és que la següent cosa que recorda és que ella estava a una llitera i que un sotrac de la llitera la va fer despertar i va començar a veure passar fluorescents per dalt del seu cap, i va preguntar: a on estic? I el metge li va dir: t'estem portant al quiròfan. I ella no havia autoritzat mai que ningú li obrís el cap per operar-la, i és el que li anaven a fer. Llavors ella va dir: com que m'esteu portant al quiròfan? I el metge li va dir: sí, tinc un burofax a on això se'm permet. I ella va dir: no, parem això. I el metge insistia en que sí, i el metge estava parlant durant aquell procés en la revista People. O sigui, imagineu aquí darrere el que podríem rascar de per què estava passant tot allò. En qualsevol cas, una infermera, quan va veure que ella s'oposava, va dir: no, aquesta persona no se la intervé, i no se la va intervenir. Però sí, segons ha explicat, el seu marit la va enviar a quiròfan sense demanar-li permís, i després, bé, diríem que ha continuat despatxant-se contra el seu marit.
0: Ha tingut diversos problemes amb metges, perquè jo recordo que també havia explicat que un cirurgià li va fer augmentar la mida dels seus pits sense consentiment.
3: Efectivament, és que ella és d'aquell Hollywood, ella és d'aquella època, no? I després també, en relació als seus pits, Phil Bronstein també va tornar-se boig quan ella va tindre sobre la taula la possibilitat de fer-se una doble mastectomia, com li va passar amb Angelina Jolie.
0: Havia tingut càncer de pit, no?
3: Efectivament, i llavors ell se va tornar boig sobre aquesta qüestió, perquè ell no podia tolerar que la seva dona no tingués els pits que ell somiava. O sigui que realment el que ha passat esta persona en el seu exmarit és gravíssim. De fet, en el seu exmarit, en qui va adoptar el seu primer fill, que es diu Rohan, se va beneficiar de que un jutge, quan se van divorciar, li preguntés a la criatura, que aleshores tenia 4 anys, si era conscient que la seva mare feia pel·lícules de sexe. I això va ser com, finalment, segons el testimoni de Sharon Stone, determinant per a que la custòdia quedés al complet a mans del seu exmarit. Li van dir que tenia un 1% de possibilitats de salvar-se del vessament cerebral, i al final se n'ha sortit. Però bé, diu que va ser un procés llarguíssim i que va estar 7 anys sense aprenent a parlar, a escriure i a caminar.
0: Sharon Stone i Brad Pitt, dues estrelles de Hollywood, de si fa no fa la mateixa generació, que doncs continuen sent protagonistes de la crònica glamurosa d'aquest país, en aquest cas perquè Brad Pitt aquests dies ha estat a Sant Sebastià. Joan, no marxis, perquè vull saludar també el Pep Noguer. Pep, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, com esteu?
0: Molt bé, de seguida arriba l'Arca de Noguer. Avui aprendrem a fer les ostres i a obrir-les sense fer-nos mal.
3: Home.
0: Perquè avui la cosa va d'ostres.
3: Delícia.
0: Les ostres mariden amb cervesa, Pep?
4: I tant que sí. Perquè pensa que aquesta salinitat que té l'ostra, amb segons què, allò, amb un vi negre, difícil que et maridi, eh? En canvi, la cervesa, amb aquest carbònic que té, que si és una cervesa que no està pasteuritzada, a més encara té altres aromes i té altres característiques, combina de meravella, tu.
0: Ho dic perquè, mira, el Joan Callarissa, jo sé que és abstemi, però aquests dies l'han vist a l'Octoberfest.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. M'haig de dir que sóc abstemi, però que el menjar alemany m'encanta. Me vaig pegar una parrillada de Frankfurt, que encara l'estic digerint.
0: On es fa això aquests dies?
3: Això es fa... això s'ha fet tan gran, això és l'Octoberfest de Barcelona, i s'ha fet tan gran que l'han traslladat a la Fira de Barcelona de Gran Via, perquè ja no cabien. O sigui, és l'Octoberfest més gran d'Europa després de l'original. Me vaig quedar paradíssim del munt de gent que hi havia, del bo que és lo menjar i de la Paulaner que s'arriba a veure la gent.
0: De seguida, amb el Pep Noguer, obrim l'Arca de Noguer. Abans, però, toca resoldre l'enigma criminal. A veure, Joan, a veure, Pep, si us hi atreviu. Avui la cosa deia així.
5: Enigmes criminals. Una dona va morir mentre esperava l'autobús. Va estar esperant-lo una bona estona, però quan va arribar va ser letal. Què ha passat?
0: Què? No, no la van atropellar, perquè sí.
3: No la van atropellar. Jo crec que es va morir de calor esperant l'autobús.
0: Ah, mira.
3: Això és una opció de canvi climàtic.
0: No seria la resposta més original, que és el que valorem també entre tots els oients que ens han escrit a suplement@catradio.cat. Tu, Pep, alguna idea?
4: Home, li podia haver caigut un arbre d'aquests, ara que hi ha sequera i que cauen arbres, no?
0: Un plataner.
4: Sí, no?
0: No, vull mira, que... avui aquest talonari de xec regal per valor de 200 euros bescanviable en prop de 1.500 establiments de Catalunya adherits a la comerciada se l'emporta la Rosa Yáñez, que ens ha enviat un correu i diu: la senyora estava sola, era cega i gran fan del grup Madness. Mentre esperava l'autobús, mal ubicada des que va arribar a la parada, portava els auriculars i sonava tot drap la seva cançó preferida, One Step Beyond. I clar, es va prendre la cançó al peu de la lletra, diu la Rosa.
3: Hola!
0: I el que va passar no cal que us expliqui, oi?
4: Però escolta'm, això...
0: Rosa, l'enhorabona, aquest xec te l'has més que guanyat avui. Moltíssimes respostes, no tan originals com les de la Rosa. Demà, nou enigma criminal.
3: S'ha passat totes les pantalles, Rosa.
0: La Rosa té imaginació, la fixarem de guionista. Pep, ara tornem i això de les ostres m'expliques com va, que no en tinc ni idea.
4: Doncs vinga, va, fotem-li.
0: Fins ara.
6: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
7: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betshawa. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3cat.
2: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10 per 10 cants a la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer, 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
3: Ciutat Maragda. 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Amb David Guzmán.
4: Lectures per a tots els gustos.
5: Aquest diumenge s'atura la Lliga Masculina de Futbol.
6: Malament anem.
3: Però no pas el Tot Gira.
5: Des de Riazor seguirem el Deportivo Espanyol de la Lliga Femenina i des de Can Dragó l'Europa Rayo Majadahonda de primera ref.
3: També serem a la doble estrena catalana a la Lliga ACB de bàsquet.
5: Des de Fontejau, Girona UCAM i des del Roig Arena, València Lleida.
7: Tot Gira.
5: Aquest diumenge de 4 a 9 amb Oriol Rodríguez.

0: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: 2:15.
0: L'Arca de Noguer.
1: Jo crec que avui el Pep Noguer es penedirà de no haver vingut a l'estudi de Catalunya Ràdio i de saludar-nos des de casa seva. Vall de Bianya, Pep Noguer, bon dia de nou.
2: Doncs sí, bon dia, bon dia. Estic a la Vall de Bianya, però saps què passa? Que jo estic preparant la demostració que haig de fer demà a la Fira Mos, la Fira de Sant Miquel de Lleida, i clar, m'he hagut de quedar a casa avui, però ja sabia que em faries dents llargues avui, eh?
1: Les ostres són un producte gourmet de la cuina mediterrània, d'extrems, o t'agraden o no t'agraden, i si en volem menjar, sigui casa o al restaurant, potser ens toca gratar-nos la butxaca. Avui ens acompanya una dona que d'aquest tresor del mar, com són les ostres, n'ha fet una experiència gastronòmica. Ell és l'Agustina Jaques, responsable de l'empresa Ostrens de l'Escala. Agustina, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
1: Benvinguda.
3: Gràcies.
1: Com van els nervis?
3: Uf.
1: Tots fora. A veure, doncs va, per trencar el gel. Agustina, quantes ostres ets capaç de menjar sense que et faci mal la panxa?
3: Depèn de cada panxa. Jo, il·limitades. Però
1: tu il·limitades, eh?
3: Sí. Però depèn de les panxes, clar. Si una panxa que no menja gaire ostres ni poses de cop una dotzena, potser li faran mal.
1: Quina relació tens amb el mar, tu?
3: Soc instructora de submarinisme, patrona portuària. Estic al grup de rem de l'Escala. Faig pàdel, vela, natació, pesca subaquàtica. Vaig a pescar amb el meu pare.
1: De tot.
3: Acabo, perquè si no...
1: Cada dia hi ets, eh?
3: Sí, sí. Molt per bé. Un motiu o per un altre hi soc.
1: Com descriuries el gust de les ostres, Agustina?
3: Mar. Mar pur. Mar al mar. Una esbotzada... Una esbotzada a l'Escala en diem esbotzada, la que vosaltres dieu... onada. Tu, una esponsada a la boca.
1: Tu, Pep, com ho descriuries, el gust de l'ostra?
2: Jo sempre penso que l'ostra és la concentració d'una glopada de mar amb una cosa important, que és que té una textura, diguem-ne, que no es pot explicar. És a dir, el que no hagi tastat mai una ostra, no hagi menjat mai una ostra, allò acabada d'obrir, és que no es pot dir, és a dir, aquella textura que té, aquell punt que sembla aquella cosa de gelatina que té la part d'allò que tu te la menges i que depèn de les ostres, perquè clar, és a dir, diem ostra i hauríem de dir ostres en general, perquè no és el mateix una ostra d'aquí del Mediterrani que una ostra de l'Atlàntic de la banda de baix de Bordeus que una de dalt de Normandia. Vull dir, cada ostra té les seves vicissituds. I t'haig de dir que jo les millors ostres que m'he menjat me'ls he menjat a l'interior, tu.
1: Ah, sí?
2: I d'on va? Alemanya.
1: Ah, veus?
2: Les millors que m'he menjat mai a la meva vida, eh? Aquelles que dius, hosti, tu, després aquí a casa nostra n'he menjat de molt bones, i ara, diguem-ne, que hi ha tanta cultura d'ostres en tot el món, diguem-ne, no només els restaurants de peix, sinó sobretot els restaurants japonesos, també que et fan aquestes ostres amb aquestes salses, amb molt d'umami i això, ara aquí també trobes ostres boníssimes, allò espectaculars, eh? Però, clar, allò fa 15, 20, 30 anys, allò, menjar-te una ostra que diguis m'he enamorat, hosti tu, que bones.
1: D'on venen, Agustina, les que has portat tu avui?
3: Les que jo porto avui és la irlandesa, que és la que ens fa més famosa a casa, que ens busquen per aquesta ostra.
1: Però... És un mol·lusc, que evidentment ens l'hem de menjar viu, no? Viu?
3: Sí, és un mol·lusc, un bivalp. Sí, si fos mort seria dolent.
1: Importantíssim no trencar la cadena del fred, no? Des que es pesca fins que ens la posem a la panxa.
3: No es pesca ben bé, és de cultiu, és recull.
1: Recull, es diu. Anem de parlar de recull.
3: Sí, ara són de cultiu. Quasi bé el 90% són de cultiu. La ostra salvatge no es pesca i es comercialitza. És molt poca la que queda salvatge. Sí que inicialment, fa anys, havia de ser tot salvatge fins que van fer l'ostricultura, que és lo...
1: I després hi ha ostres i hi ha ostrons, no?
3: Vale.
1: És el mateix?
3: No. Estem parlant de dos bitxos diferents. L'ostró que nosaltres diem a tota l'ostra és el que els gallecs fan la plana i la còncava, ¿vale? I a la còncava li diuen ostró i a la plana li diuen ostra. En aquí diem ostra a tot, sobretot, i fins i tot la còncava, ¿vale?
1: I tenen gust diferent?
3: Sí,
1: aquesta plana,
3: sí,
1: i aquesta còncava?
3: L'ostra plana tarda molts més anys a fer-se i té molt poca xitxa, diguéssim, i és plana, és completament plana. ¿Vale? Aquí n'hi diem ostra plana, o a Galícia en diuen ostra, i a França li diuen abelón, perquè és on es fa. Mm. Val? Que també es comercialitza. I, però bàsicament el 80-90% del que es comercialitza és l'altre, l'ostra còncava, que seria la... Una cosa estem parlant de Casostrea gigas i l'altra és l'ostraea edulis, que és la plana.
1: Carai, Pep, veig que és un territori que n'has de saber, eh?
2: Sí, sí, sí. Home, tu pensa una cosa, que un producte com aquest, que moltes vegades la gent el veu però no sap l'origen, no sap d'on és, i tampoc té aquesta cultura de menjar ostres, a vegades semblarà que, bueno, qualsevol ostra o totes són iguals, no? Però quan comences, diguem-ne, a trobar matisos, quan comences a veure, com deia ara l'Agustina, no? Clar, l'ostra plana, dius, ah, mira, és la que a vegades ens ensenya més a la foto, no? Però, clar, tu la veus, la tastes i la compares amb l'ostró. Jo, per exemple, m'agrada molt més l'ostró. És a dir, és molt més carnós, l'ostra plana, ostres, tu em saps allò? És un pensament, pam, i ja està. En canvi, l'ostró, aquests ostrons grossos, carnosos, que hi ha, que et deia, amb aquesta textura que tenen, són espectaculars. I després també és això que ara parlàveu, és a dir, a mi el que m'agrada... Hi ha molta gent amb totes aquestes coses, quan compares, dius, bueno, però quina t'agrada més, tu, no? Que si la del Delta, que si la de l'Atlàntic, que si la de Normandia, que si la d'Irlanda i això. Mira, depèn també de quin, perquè com ha dit l'Agustina, les ostres que es venen, que es comercialitzen, són ostres, diguem-ne, d'ostricultura. Per tant, depèn d'on siguin, depèn de què mengin, depèn de la temporada. És a dir, una ostra de Normandia no és igual el mes de setembre que el mes de febrer, no? I això passa igual amb totes. Ara que parlàveu d'això, tu, Agustina, deies això d'Irlanda, les irlandeses, a mi em van explicar que es va fer un tast a cegues entre ostra francesa i ostra del Delta i, atenció, que l'ostra del Delta va quedar allà, saps allò que no saps si pujar del segon i treure la primera, perquè clar, aquí tots hem nascut, els que tenim diguem-ne aquesta edat que tenim ara, tots hem nascut aquell que les ostres, ui, que clar, que si l'ostra francesa, no? Tenim aquest esnobisme a moltes cartes de molts restaurants, només fa falta que mireu aquí a Barcelona mateix, i clar, i és que si l'ostra Belón, que si l'ostra no sé què, que l'ostre no sé quantos i que la doble zero. Escolta'm, crec que hauríem de ser més conscients també del que tenim a casa i de fer un tast d'ostres, Jo crec que sóc d'aquelles persones que hauríem de fer-ho per valorar i no fer-ho només una vegada, sinó, mira, jo si m'apures, Agustina, una vegada al mes la podríem fer aquest tast, no?
1: També ha d'estar a la base de totes les butxaques, Agustina, què hauríem de poder pagar per una ostra? No, de poder pagar no. Què hauríem de pagar per una ostra?
3: Quan pagues menys d'un euro per una ostra, en un restaurant, malfia-te'n, perquè la qualitat justeja. Llavors, el que estiguis disposat a arriscar la teva panxa. Jo menys d'un euro no me les menjaria. No, porten molta cura, porten molts anys de cura i molta feina. És una cosa que s'ha de pagar. Quan vols una ostra bona, un especial, una fin de clair, una cosa ben treballada, ben alimentada i ben acabada.
1: I que a vegades pots dir, bé, escolta'm, en tasto una, faig una inversió aquí i ja tinc un aperitiu, no?
3: És millor.
1: D'un cop al mes, potser, que dius, Pep, no?
2: Però escapa, escolta'm, que estàs parlant que una ostra val menys gairebé que un cafè. És a dir, quants cafès fas a la setmana, tu?
1: Ui, jo no t'ho puc dir, dient-te la veritat, no t'ho puc dir, això.
2: Ja ho sé, perquè tu ets d'aquells que d'allò, saps? Però tu, és a dir, el preu d'una ostra no ha de ser l'excusa per menjar-ne o no menjar-ne en un context, diguem-ne, així, perquè dius, mira, quan val un cafè, quanta gent fa quatre...

0: Ah, que sempre a tu el tema de la viroia et fa córrer, eh?
1: Sí. Això que diuen que només s'han de menjar ostres els mesos que porten R, què hi ha de ser aquí? És a dir, hauríem d'eliminar, no? Per tant, de maig a agost no n'haurem de menjar.
2: No, nosaltres estem fent
1: tot
2: festes tot l'any, i si el teu aniversari és el 12 de juny, doncs és el 12 de juny i s'ha de celebrar llavors. Les ostres són de cultiu, n'hi ha tot l'any. L'únic que passa amb les ostres a l'estiu és que estan una mica més lletoses perquè a juliol i agost estan en reproducció. Però fins i tot s'ha inventat d'esterilitzar-los perquè segueixin igual tot l'any. Mm. Això dels mesos de les erres i d'això és més antic. És perquè abans els mesos sense erres són els mesos al voltant de l'estiu, que hi havia molt poca refrigeració, i portar peix i sobretot marisc, pues, és molt més delicat i se'ls hi feia molt més malbé. Però això ja està, i menys amb una cosa que és de cultiu.
0: Però, Agustina, també influeix en la temperatura de l'aigua, no? És a dir, aquí ho veiem, al Delta de l'Ebre, per exemple,
2: sí.
0: Aquest any que ha fet tanta calor, pregunta'ls-hi com tenen els vivers.
2: Pep, fa 15 dies feia immersió a Tossa, totes les ostres mortes.
0: Clar.
2: De tantes calors que hem passat aquest estiu. Veies totes les puntets blancs a la paret de totes les ostres que es havien mort.
0: També hi ha una cosa, i deixeu-me trencar una llança, que moltes vegades parlem de les ostres, i a vegades, ara segurament que hi haurà molta gent que ens escoltarà i dirà: jo no em menjaré mai més d'ostres, vaig agafar un mal de ventre un dia i d'allò. Les ostres, una cosa és que allà on te les tinguin, el restaurant que les compra i això, doncs les tracti malament, és a dir, no tingui, com deies tu, el fred i tot, que tothom ho té bé i d'allò. Ho dic perquè moltes vegades, per exemple, hi ha gent que ha tingut una toxicoinfecció amb ostres, i no tens una toxicoinfecció amb ostres només si el lloc on les has menjat les han tractat malament. És a dir, l'ostra, segons quina temporada, també de forma natural, pot portar també que l'ostra, diguem-ne, no estigui bé. És a dir, tu te la menjaràs i estarà bé, però pot tenir un norovirus, eh? Jo, en un lloc que conec, va passar el mes de febrer. Les ostres estaven de meravella, les havien acabat de portar el mateix dia a les 8 del matí, havien anat a la nevera, de la nevera obrir i d'obrir menjar, i va haver una toxicoinfecció. I es va demostrar precisament, doncs, que les ostres, diguem-ne, ja venien d'origen així, eh? I això és una cosa que passa a vegades de forma natural. Per tant, deixeu-me trencar una llança aquí amb els restaurants i amb les peixateries, que, escolteu, si mengeu una ostra i us fa mal, no ho penseu malament tampoc, eh?
1: Escolta'm, Pep, tu com la maneixes? No sé si era d'amanir o degustar-la, o què hi posem,
0: sí,
1: per sobre?
0: No? Sí, a veure, jo sóc molt clàssic, eh? A mi, per una banda, m'agrada sola, és a dir, jo sempre sóc d'aquells que la primera l'has de fer sola, perquè, clar, si la primera ja hi fots allò, el suc de mitja llimona, malament anem, eh? Jo les dues o tres primeres soles, si menjo allò una dotzena. I després, si vols, comença a jugar, saps? A mi, per exemple, m'agrada molt, per donar-li un toc a les dues últimes que fem, que fa el meu gran amic Isidre de Carbons Vallès, que agafes un carbó encès i poses un carbó, un tall de carbó encès, al damunt de l'ostra, oberta, eh? És a dir, tocant a l'ostra durant 5 segons, i aquell toc que et dona l'ostra, que no et queda cuita, eh? És a dir, és només un toc de 5 segons, ostres, li dona una potència a aquella ostra espectacular, eh? Però jo primer, sola, això de posar-li la llimona, si n'hi poses, jo, com a molt, un parell de gotes, i para de comptar, allò, un perfum, i així. I d'una manera que m'agrada molt i que és molt clàssica i ho haig de reconèixer, és amb aquella culleradeta de salsa holandesa, que és una, podríem dir, és una mena de maionesa tèbia, però feta amb mantega. Escolta'm, jo, és que són una delícia.
1: Què et sembla, tot això que diu?
2: La maionesa queda-te-la per tu.
1: No. Bé, fot-li canya, fot-li canya.
2: Per opinions, colors. Vull dir,
1: la que sí, Agustina.
2: Jo, l'ostra, la primera que es menja la gent, els hi dic a tothom que sense res.
1: No hi posis.
2: Que ja saben quin gust té la llimona, doncs ara anem a veure quin gust té l'ostra. Jo, quan

0: Investigar, també, sense res. Llavors, volem jugar? Podem jugar a el que vulguis. Cítrics, vinagres, perles de tot tipus, picants, a mi m'encanta el picant. El picant obre les papil·les gustatives, és ideal per menjar ostres. A mi, quan ja les volen mantegues, maioneses, no sé què, i al forn, a mi qui ja no m'hi troben, perquè a part no toco l'ostra cuita.
1: Clar.
2: No, crua, amb holandesa crua.
0: Bueno, igual, maioneses, tampoc soc gaire de maioneses, potser soc jo, eh?
1: Noguet, tu la saps obrir?
2: No, sí, home, i tant.
1: Sense fer-te un tall al dit, eh?
2: És tot una història, això d'obrir-la, eh? Però quan et trobes allò, quan tu veus i t'han ensenyat bé com s'obre una ostra, llavors és fàcil. Llavors és quan dius, com és que hi ha gent que obre tan ràpid una ostra i a mi em costa tant d'obrir, no, l'ostra? I és que té tècnica, Agustina, eh?
0: Sí, home, clar, i el millor mestre, com amb tot, és la pràctica. I quan portes 14 anys obrint ostres, pues, tens una miqueta més de pràctica. Per això existim, fins i tot anem molts restaurants que tenen ostres i en canvi ens contracten a nosaltres en el dia del casament de no sé qui. Perquè tenim més la pràctica, la ostra sorneta, no hi trobaràs talls de clova, és una especialització i per això estem.
1: Noguer, què dinaràs avui?
2: Doncs avui, ui, si t'explico avui, saps què passa? Que acabo de venir d'allò, de caminar, saps? Perquè m'haig de posar en forma des de la setmana passada que aquell home que tenia amb tu ja porta 35 quilos i d'això i està més en forma que jo. I ara, avui tinc bròcoli i tinc un pit de pollastre que és fantàstic, saps allò? Així que el farem macerat amb una miqueta de iogurt.
1: Mira, també era el meu fill que el bròcoli no el toquem gaire bé.
2: Què dius ara?
1: Sí, home, costa. Home. Ja estem en aquesta fase de tot allò de color verd no ens agrada, en fi.
2: Envia'l cap aquí dalt,
1: ja
2: a casa.
1: Ja te'l portaré, però una setmana, no un àpat, no.
2: Bueno, això n'hem de parlar, perquè això ja una setmana, jo, 4 horetes, molt bé, però no sé.
1: Pep, una abraçada, cuida't.
2: Que vagi bé, adéu-siau.
1: Agustina Jaques, gràcies avui per acompanyar-nos també i il·lustrar-nos una mica en aquest món que és tan desconegut, responsable de l'empresa Ostrens de l'Escala. Gràcies per haver vingut i salut.
0: Moltes gràcies.
1: Ara tornem.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Ara, el que va tast és l'escomostra, on l'escomós es troba, del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
5: Farem un espectacle que ens hem inventat.
6: El Mic i els seus amics tornen amb Mac Mac Mic, un espectacle de titelles, amb una gira que passa per Barcelona, Terrassa, Tarragona, Badalona i Manresa.
7: Serà molt xulo!
6: I aquestes festes de Nadal t'esperen al Sant Andreu Teatre de Barcelona. Que hi voldràs anar?
8: Sí.
6: Entrades ja disponibles. Consulten la informació al web del Super 3.
9: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
11: El Teatre Nacional de Catalunya estrena El Cadell, un mas suspès en la boira, i en ell, generacions de dones carreguen el pes de la casa pairal i l'asfíxia dels hereus, els cadells. Però entre tots ells, una esperança. Es pot canviar el destí? El Cadell, de Josep Maria Miró, del 30 de setembre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
10: Linkat.
12: El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies. Un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors. La teva casa de la dansa. Recomanat per Catalunya Ràdio.
10: Linkat. A Catalunya Ràdio.
8: La Raquel va ser mare fa 3 mesos.
13: Tiene a veces días que duerme mejor y días que se despierta cada media hora o una hora.
8: Té una discapacitat intel·lectual i la van pressionar per esterilitzar-se.
13: Me lo dijeron 3 o 4 veces, digo, a mí me da igual que se lo digas al Papa de Roma, se lo digas al jefe de la fundación que manda, que mi cuerpo lo mando yo. Y yo digo que no quiero operarme, no me voy a operar.
8: Ara té el suport de Som Fundació.
14: Quan va amb la seva filla o ha volgut ser mare, s'ha trobat amb moltes dificultats, estigma, prejudicis... Sabràs fer-ho?
8: La Sabina és cega, té una filla de 3 anys.
15: Hi ha vegades que quan estàs embarassada i algú fa algun típic comentari de pobreta, cega i embarassada.
16: Solidaris.
3: Amb Mercè Folch.
8: Maternitats diverses.
16: Dissabte a les 10 de la nit.
3: Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
17: El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
3: Els dissabtes a la mitjanit, tast vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
17: Salut.
1: Un minut per arribar a la una del migdia, recta final d'aquest suplement. Avui aquest programa l'hem fet possible la coordinació d'informatius, el Joan Trias i l'Eva Compte, redacció Núria Pujades, Marta Ferrer, Marina Laminos, Albert Postils, Miquel Alós i Ismael Ibrahimi, a la producció Sònia Olofeu i Eva Catalán, al control tècnic el Blai Iniesta i al control central el Víctor Lorenz. Ara us deixem amb el David Guzmán i el seu Ciutat Maragda, avui programa dedicat a Samuel Beckett. Nosaltres hi tornem demà a les 6 del matí, demà diumenge, i fins la 1 del migdia. Ens podeu recuperar sempre que vulgueu a catradio.cat/elsuplement, on hi trobareu la conversa amb Pau Gasol, la conversa del Toti, el Bernat Soler, l'espai de la Maica Navarro, la xerrada amb la Mònica Terribas al voltant de l'Opus Dei, en fi, tots els continguts que hem anat desgranant al llarg d'aquestes 7 hores de programa. Demà, una mica més, parlarem, entre altres coses, dels oasis, a favor i en contra de pagar una morterada per anar-los a veure. Salut i ràdio.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Les defenses antiaèries russes han aconseguit abatre 645 drons ucraïnesos en un atac que ha causat desperfectes importants en diverses empreses i zones industrials de Krasnodar, al sud del país. L'atac amb drons ha provocat almenys 3 morts i ha deixat sense electricitat prop de 26.000 persones. Mentrestant, a la veïna Rostov, una trentena de drons han atacat aquesta nit la regió i han provocat danys a diversos habitatges i a una escola. L'operació, que tenia com a objectiu una planta de subministrament d'equips per l'exèrcit rus, ha fet 5 ferits. Els atacs arriben pocs dies després de les eleccions legislatives russes, durant les quals Ucraïna ja va llançar una ofensiva amb més d'un miler de drons contra territori rus. El president rus, Vladimir Putin, va dir ahir que aquests atacs allunyaven qualsevol possibilitat de represa de les negociacions de pau amb la mediació dels Estats Units, que s'havien de fer a partir del mes que ve. Més notícies que repassem amb la Gemma Bonet. 20.000 persones, segons la delegació del govern a Madrid, participen en la manifestació que està fent a la ciutat, convocada per Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i de Vox.
2: La marxa vol fer visible el suport a Ceuta, la defensa de la integritat territorial i l'exigència d'eleccions generals anticipades. La manifestació recorre els principals carrers del centre i s'acabarà a l'entorn de la plaça Espanya de Madrid.
1: A Catalunya s'ha arribat gairebé als 61.200 afiliats a la Seguretat Social que treballen en l'agricultura. Agricultura, ramaderia i pesca.
2: Són dades del mes d'agost que representen un màxim històric, segons l'IDESCAT. Aquest increment coincideix amb el gran nombre de personal que es necessita per la campanya de recollida de la fruita.
1: La nova presidenta del Liceu aposta per seduir el públic jove i infantil fent pedagogia de l'òpera.
2: Helena Guardans ho ha dit en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, on ha valorat positivament la iniciativa de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, de regalar 70.000 entrades per l'òpera metropolitana, però ha dit que cal anar més enllà.
3: I això ho fem muntant nosaltres funcions escolars i portant el Liceu a les escoles i fent programes. I tot això s'està fent, no? I és que, a més, puguem oferir entrades més assequibles. També es pot fer. Però penso que no és només l'oferir les entrades, és aconseguir que hi hagi més gent que estima l'òpera, que estima la música, que estima el Liceu.
1: I el rock gallec està de dol per la mort de Peón Kurtz, fundador del grup Defcon 2. Nada tiene sentido sin ordenador. Aquesta banda és una de les que van donar força al moviment musical de la ciutat de Vigo als 90. Van ser pioners del metal rap després de fer fusió entre el rock i el hip-hop. José Costas Peón, el nom real de Peón Kurtz, tenia 55 anys. Bona part de la seva família estava involucrada en l'efervescència musical de Vigo. El més popular és el seu germà Miguel Costas, de Sinistro Total, i la seva germana Rosa Costas també va formar part del grup Aerolínies Federales. Peón Kurtz es va mantenir a Defcon 2 fins l'any 2016. I els esports, Xavi Soler.
4: En joc, partit de la Badalona a la cinquena jornada de la Lliga F. Rep el Granada. Entrem al municipal de Palamós. Joan Fitó, bon dia.
5: Bon dia a tots. Acaba de començar la segona part, 2 minuts d'aquesta segona part, i ha tingut l'ocasió més clara del partit el Granada en un contracop. Ha estat a punt de fer el primer gol del partit. De moment, empat a 0 entre Badalona i Granada. El conjunt local de Marc Ballester ha tingut la millor ocasió del partit a la primera meitat, en un cop de cap de Cris Cubedo. No l'ha pogut materialitzar. Domina la possessió, però sense ocasions més clares més enllà d'aquest remat de cap de Cubedo. Tot just a l'inici de la segona meitat, empat a 0 a Palamós, Badalona 0, Granada 0. Joan Fitó, Catalunya Ràdio, Municipal de Palamós.
4: El Barça visita Logroño 4:45, amb la principal novetat del retorn d'Aitana, la convocatòria blaugrana. Demà l'Espanyol jugarà al camp del Depor. A segona divisió masculina, el Sabadell juga al camp del filial del Celta. Serà a 2-7. Ahir, victòria del Girona contra l'Albacete, 2-0, en un partit on va jugar uns minuts Porto, després de més de 10 mesos lesionats. De la jornada de seleccions, destaquem que la selecció espanyola juga contra Anglaterra a la Lliga de les Nacions. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha descartat el davanter de l'Espanyol, Roberto, per aquesta nit. A l'ACB de bàsquet, primera jornada amb 2 partits pels catalans, el Manresa, que jugarà a la pista del Bilbao a les 6, i el Barça, que rebrà la Corunya a les 9. I a partir de les 3 comença la prova en ruta femenina del Mundial de Ciclisme al Canadà, amb la participació de 2 ciclistes catalanes, Paula Blasi i Mireia Benito.
0: Fins aquí les notícies.
6: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
7: El Museu Darder de Banyoles es deu a la figura de Francesc Darder, taxidermista, veterinari i marxant d'animals vius i morts, una figura cabdal de la ciència i de la divulgació científica de finals del segle XIX. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
6: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda.
8: Aquest cap de setmana s'atura la Lliga Masculina de Futbol.
9: És que lo que hay en este momento.
8: Però no pas el tot gira.
10: Bueno, ojo.
6: El dissabte arriba amb tres plats forts.
8: La transmissió del Dux Logroño-Barça de la Lliga F i del Celta B Sabadell de la segona divisió. I el seguiment de Paula Blasi i Mireia Benito al Mundial Femení de Ciclisme.
6: I diumenge encara més.
8: Deportivo Espanyol de la Lliga F i doble estrena catalana de la Lliga ACB de bàsquet. Girona, UCAM Múrcia i València Lleida.
6: Tot gira.
8: Aquest dissabte i diumenge de 4 a 9 amb Oriol Rodríguez.
11: Del 5 al 10 d'octubre, Lleida és la capital de la literatura catalana. Torna a Sant Miquel de les Lletres.
12: Mig centenar d'activitats, diàlegs literaris, mercat del llibre, narració oral i poesia pels carrers.
11: 6 dies per viure les lletres.
12: Organitza la Fundació Horitzons 2050.
11: Programa complet a horitzons2050.org.
13: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén, vine a descobrir-nos.
14: El futbol més espectacular arriba al Super 3.
15: Desafio a un duel.
16: Ets al·lucinant, oi?
14: Dues grans llegendes.
16: Quina bestiesa!
17: Què esperàveu del porter prodigi Wakabayashi?
18: Jo em dic Tsubasa Ozora. Ens passaran un munt de coses increïbles.
14: Capità Tsubasa, campions. Avui al Super 3 i a la plataforma 3CAT.

0: El traductor Joaquim Sala Sanahuja ho diu de manera diàfana. El text de Beckett s'experimenta amb la veu. No és sentit, sinó experiència. Som, per tant, convidats no només a llegir, sinó a dir en veu alta aquestes proses que acaben d'aparèixer a Club Editor. Narracions i textos per a no res. Dues mostres fascinants al talent de Beckett a l'hora de disgregar la mateixa idea de narració en una suma d'imatges que funcionen més per associació que per causalitat. Un Beckett hipnòtic i una traducció transparent que és també el preàmbul de la trilogia en prosa que publicarà Club Editor amb Sala Sanahuja. Avui a Ciutat Maragda celebrem l'obra en prosa de Beckett, acompanyats d'una escriptora que el coneix i l'explica com ningú, Cristina García Molina, que està convençuda que més que entendre'l, primer cal escoltar-lo. Des d'aquest octubre i fins al desembre, la Cristina imparteix a l'Escola Blum el curs Treva a Res, justament a partir d'aquests textos. I amb ella i amb Borja Bagunyà mirarem d'escoltar, per tant, aquesta veu escàpula que ens continua fascinant 80 anys després. Obrim Ciutat Maragda.
1: Ciutat Maragda. Amb David Guzmán.

0: Som-hi, obrim saludant la Cristina García Molina. Com estàs, Cristina?
1: Molt bé. Des d'aquí, doncs, esperant el diluvi una mica, també, eh?
0: Sí, esperem que no acabi d'arribar. Amb el Josep Lluís Santiso, des de la delegació de Girona. Gràcies per ser-hi tots dos. I en Borja Bagunyà, com estàs?
2: Hola, hola. Bé, també esperant, també esperant.
0: Ja, també esperant. Avui és el verb. Hem de dir que hem dedicat altres programes esperant Godot i, per tant, no, avui no serà el protagonista, que Godot...
2: La broma acaba aquí.
0: La broma acaba aquí. Nosaltres, com sempre, l'Helena Miquel i la Rosa Silloé, des dels Estudis Centrals de Catalunya Ràdio, en aquest Ciutat Maragda especial sobre Beckett, aquest gegant, ja ho sabeu, de la literatura, que avui singularment ens dedicarem al Beckett prosista, i sobretot al Beckett de les narracions i els textos per no res, a partir d'aquesta nova edició, que és la nova traducció de Joaquim Sala Sanahuja, Club Editor, i amb una tardor beckettiana a l'Escola Blum, l'Escola de Literatura, amb aquest curs titulat Treva a res, una beckettíada, m'agrada molt el títol, que imparteix la Cristina des d'aquest octubre fins al 9 de desembre. Ja sabeu com la Cristina García Molina, hem parlat de sovint de literatura italiana, triestina, hem parlat del seu magnífic llibre Els Irredems, de Rilke, és una gran lectora i és una gran coneixedora de clàssics de tota mena, Cristina, i ara te les heus amb Beckett, que no és poc, i amb un curs molt llaminer. Jo sempre dic que els cursos a l'Escola Blum, diguem-ne, m'agradaria tornar, no a la universitat, sinó a la Blum en aquest cas, i no, deixar-ho tot i posar-me a estudiar literatura, i clar, és que és fàcil perquè ho poseu, és tan tentador tot el temari, no? I t'has centrat justament amb el llibre, no?, que avui comentem, o amb els textos en prosa que avui comentem de Beckett, no?
1: Sí, correcte. Doncs mira, és un curs que em fa moltíssima il·lusió, perquè és un repte per mi, principalment, no? I espero que també ho sigui pels alumnes, no? Però realment, fa temps, en una entrevista vam posar un titular que em van fer i deia: m'agrada complicar-me la vida, no? I és una cosa que, veig que no he superat i potser ja no ho superaré, i benvingut, no? El cas és que he tingut la sort immensa de fer ja dos seminaris de conte a l'Escola Blum, i en tots dos sempre ha tret cap Beckett, no? L'oncle Sam, no? Ha vingut a visitar-nos. El primer any, doncs, vam fer una anàlisi bastant exhaustiva de primer amor, del conte, el relat llarg, no? Primer amor, del que és el 45. L'any passat, un conte que és magnífic, que no forma part d'aquest recull, perquè és un dels contes primerencs de Beckett, del Moll Prix d'en Keeks, que es diu Dante i la llagosta, que el vam gaudir moltíssim, i aquest any, no?, doncs, aprofitar aquesta grandíssima notícia, que és la traducció de les narracions i els textos per no res, de Joaquim Sala Sanahuja, doncs vaig tenir, bueno, va venir aquesta idea al cap, i bueno, amb la complicitat de la Blum, no?, doncs la vaig tirar endavant. I la veritat és que ara mateix, doncs, és això, no?, és un repte, perquè és un curs que parteix d'una pregunta, que és una pregunta que jo em faig moltes vegades, que és: què pot fer la literatura, i en aquest cas els contes, quan ja no confia plenament ni en la història, ni en el personatge, ni en el llenguatge, no?
0: Sí, sí.
1: Aquesta és literalment la pregunta que obre el programa del curs.
0: I que de forma, jo crec que impecable, epitomitzen aquests textos i aquests contes, perquè són bastant sovint la quintessència d'això, no? M'ha fet gràcia la referència a Dante, perquè també hi és en l'epíleg, les notes d'en Joaquim Sala Sanahuja, i la influència de Beckett, no? Has citat un any, m'agradaria, per qui no els tingui ubicats, situar una mica aquests textos, sí. Recordem-ho, escrits en francès, les tres primeres narracions són dels anys 45-47, és a dir, postguerra, per tant, previs a la trilogia en prosa, no?, Molloy, Malone Mori i l'Innomenable, sí. I en el cas dels textos per no res són de l'any 50, per tant, ja amb el Beckett que ha escrit la trilogia, que ha escrit el Godot i que doncs gaudeix també d'aquesta fama, i com deies ara, Cristina, són textos profundament beckettians, i per beckettià entenem aquesta idea de trama mínima o inexistents, personatges també esborrats, absència d'objectiu narratiu convencional, és a dir, si pensem en les convencions del conte, no? Per tant, textos que són veus, que són fraseig, i que són repetició i negació moltes vegades, per tant, com retorçar, Cristina, el llenguatge, ho dic també com a prevenció a lectora, a qui s'hi vulgui acostar.
1: Sí, totalment. Clar, si un es pregunta, no?, què perd el relat tradicional, no?, què perd el relat de Beckett, si és que perd alguna cosa, no?, per mi no perd, guanya, respecte al relat tradicional, no?, una mica seguint això que deies, no?, perd o deixa de poder donar, per descomptades, moltes de les garanties que ens permeten reconèixer immediatament una narració, no? Un personatge amb una identitat estable, una causalitat clara, una cronologia fiable, no? Un espai consistent, una distinció molt fixa o no, molt segura entre el record, la imaginació, la realitat, no? I finalment un narrador, no? Aquesta veu narrativa que sap què està explicant, no? Per tant, aquesta mena de dissolució, no? De la veu, no? Que es comença ja amb, que comença ja amb aquests tres primers relats, no? I que després ens portarà als textos per no res, i després, molt més tard, ens portarà a textos com un que és dels meus preferits, que és una prosa ja més cap al final de la seva vida, que es titula Bing, no? Mm-hmm. El cas és que tot aquest despullament de la narrativa beckettiana, no es pot presentar com una operació negativa. Ell no va simplement traient coses fins que no queda res, no? Perquè a mesura que aquestes estructures s'afableixen, no? Per dir-ho d'alguna manera, altres aspectes que la narració convencional mantenia subordinats, no? Es tornen absolutament perceptibles. La veu, el ritme, la sintaxi, la repetició, totes aquestes interrupcions i l'acte mateix d'inventar una història, no? Podríem dir que perd món, no? Però guanya llenguatge.
0: És bonica aquesta idea, perquè al final els que ens agrada la literatura bàsicament, entre altres coses, una de les raons principals per la forma, pel que ens explica, per com ens ho expliquen, no? I per què fa, quines operacions i quines tensions fa amb el llenguatge, bé, aquest és un regal amb això.
2: Sí, i a més, ara això que has dit del món i el llenguatge, des del punt de vista de l'operació que fa Beckett i que, diguem-ne, inaugura per tota la segona meitat del segle XX, crec que té molt a veure, o que es pot pensar, no com una pèrdua, que és el que tu dius, Cristina, no? Sinó com una alliberació del llenguatge a la submissió d'aquesta realitat, no? És a dir, perquè moltes d'aquestes coses que, entre cometes, es perden, en realitat volien, o es podrien pensar com una sèrie de concessions o de pleitesies que el llenguatge, la pura potència creativa del llenguatge, havia de retre a una certa imatge de versemblança, una certa imatge de món, o això que llistaves meravellosament, no? Doncs el personatge, la causalitat, l'espai, tots aquests mites, els vells mites de la profunditat, que em sembla que ho anomenava Roc Grier, no? És clar, hem de fer tot això per crear una imatge, no? Dins d'un text que sembli o que reprodueixi el món. Clar, el que fa Beckett és dir, què passa quan també alliberes o deslligues, no?, el text d'aquest món i el poses a treballar des de la seva pròpia lògica. No sé si hi ha alguna cosa aquí que es podria llegir Beckett, i crec que des d'una positivitat, no? Perquè sempre, si no, tendim a pensar Beckett com l'agonista, l'angoixat, no? El negatiu, el que forada, el que destrossa. I trobo que òbviament hi és tot això, però que també cal atendre, i crec que tu ho expliques molt bé, no?, aquesta dimensió positiva, no?, de Beckett.
1: Sí, sí, sí, absolutament. De fet, jo l'he triat com a... Jo el convoco a la Blum altres anys
2: ritualment.
1: Més... Ritualment. No? No, o sigui, no m'aturaré fins que se'ns aparegui, no? El convoco perquè realment crec en alguna cosa meravellosament positiva que dona Beckett, no? Al contrari del que es pot pensar, no?
0: Sí, o el lloc comú aquest que ens l'ha plantejat a vegades com a fort, com aquesta falsa idea de l'existencialisme, nihilisme, tots els ismes pitjors.
1: Exacte, i tenint en compte, a més, que és un autor divertidíssim, no? Exacte. Perquè l'humor, és a dir, l'humor evita convertir Beckett en un com una mena, en una mena de sacerdot solemne del no res, no? Que sembla que és el que és el que és, no? I en canvi és divertidíssim, no? Jo torno a reivindicar aquest conte de Dante i la Llagosta, que si l'heu llegit o teniu oportunitat de llegir-lo o el rellegiu, veureu que hi ha un humor allà tan fi i tan intel·ligent que és molt bèstia, no? I és cert que a Beckett hi ha degradació corporal, hi ha absurditat, hi ha moments de pedanteria també, hi ha problemes que són com ridículament concrets, no? I raonaments portats fins a extrems absolutament grotescos, no? Que són com una mena de fracassos de coordinació, podríem dir, entre el cos i el món, no? Però aquesta precisió obsessiva de Beckett esdevé còmica, no? També, per tant, jo voldria també reivindicar tota aquesta part còmica de l'autor, no? Tot i que, bueno, evidentment ens posa davant de qüestions molt serioses, també.
0: Sí, és una comicitat que s'ha d'agafar una mica com Granosalis, perquè l'humor a Beckett, no? També dona per un...
2: Bueno,
0: per
2: saps, un saps aquest típic article de l'humor en Kafka, que sempre reivindica periòdicament,
0: sí,
2: no? De
0: dir,
2: bueno,
0: Foster Kafka, Wallace parla, no?
2: Famosament.
0: Els lagostes, també.
2: Jo aquest article de l'humor de Beckett crec que també s'hauria d'anar escrivint periòdicament, perquè ens n'oblidem. Sí. Bàsicament és com a recordatori, no, no com, com a tesi original.
1: Sí, sí. I a mi m'interessa molt, bueno, tornar una mica al curs, que sembla que, no, doncs triar Beckett, no, com a centre, no, com a eix central d'un curs, no, pot semblar una mica arriscat, no? Però
0: home, arriscat, que estigui un premi Nobel, eh? Vull dir que bueno, també estem parlant d'algú que ha sancionat per la tradició i pel cànon.
1: Evidentment, eh? Però vull dir que el 2020, anava a dir el 2027, no, el 2026, no? Encara, sí, home, ja m'avanço, eh? Jo soc post-apocalíptica, ja. Doncs jo reivindico la seva figura perquè a mi em convida molt a pensar i a preguntar-me què passa amb la literatura quan comencen a fallar moltes coses, no? I quan comencen a fallar totes les coses que donem per fetes, no? La història, no? L'argument, les grans històries, no? Jo tinc una mica de repel·lència amb les grans històries, no? Jo com a escriptora també, no? I per això m'interessa, no? I per això en ell tot això es torna fràgil, val? Però curiosament el que queda i el que continua sempre és la literatura. O sigui, hi ha una operació de buidar, però la literatura sempre hi és, no? Per això, òbviament, no? Com diu en David, no? Per què, si ens preguntem, no? Si jo em pregunto per què ve aquest, no? Doncs una resposta podria ser, no? Perquè òbviament és un dels grans autors del segle XX, no? Però també perquè em permet portar aquesta pregunta literària que jo em faig, no? Fins a un lloc extrem, que jo em faig com a lectora, com a escriptora i com a persona que bueno, com a docent, no? En determinats moments, no? Què passa si cada vegada traiem més coses del relat, si la trama es debilita, no? Si el personatge deixa de ser estable, no? Quan, no? Fins i tot la veu que parla dubta de si mateixa. Podríem pensar, no, que no queda res, però amb Beckett passa una cosa que és fascinant, que és que continua, repeteixo, quedant la literatura. I a mi m'interessa molt mirar què és exactament això que queda.
2: Totalment, i ara que deies això, ara he recuperat aquí a l'inici de tot, d'aquesta una de les primeres tres narracions, perquè el volum consta de les tres d'aquestes narracions més llargues i dels textos per no res, no? I en aquesta primera narració, crec que és
0: l'expulsat,
2: a la segona pàgina, vull dir, allò, estem començant el llibre i estem començant l'expulsat, el personatge està parlant d'un barret, no? Que si em poso un barret, que si me'l quedo, que si el trobo, i llavors diu, com descriure aquell barret? I per què? Jo aquí, una mica, Cristina, si estàs d'acord amb mi, eh? Jo aquí ja vaig riure.
0: Sí,
2: perquè el moment en què tu ja entres en un món, que és un dels pactes, no? De dir, bueno, escolta, jo estic llegint i si l'autor em descriu un barret, serà per alguna cosa.
1: Exacte.
2: Llavors, enmig d'això, l'autor de Beckett, no? El seu narrador, diu, sí, com descriure el barret? Que és una mica una convenció que podries pensar que és una mica més clàssica, no? Com, no tinc paraules, no? El barret de Bovary convoca totes aquestes coses.
0: Sí, sí.
2: Llavors diu, i per què? I dius, és que tens tota la raó, per què? Per què has de descriure un barret? Però, clar, la idea del per què sembla que per mi té un element de comicitat inicial i em passa sovint amb tot aquest volum que anava rient de dir, però com li fas això? Hi ha un moment que parla d'un personatge que tenia una cama i mitja. Dius, no sé per què, que aquest i mitja el trobo hilarant. Però bueno, com descriu aquell barret és una pregunta tècnica i ara ve epistemològica. Però per què? Jo crec que és la pregunta del segle XX. De per què descriure? I crec que no és una pregunta banal, perquè a més, Beckett, una mica amb el que tu deus, venia d'un segle i mig, gairebé podríem dir, en aquest 1950, no?, que està escrivint això, en el que la descripció havia esdevingut, crec, una de les eines més catedralícies de tota la literatura realista del segle XIX. És a dir, els grans escriptors del XIX realistes també eren els grans descriptors del món, no? Que des del verb just o l'adjectiu precís fins a l'escena triada, etc, etc. Clar, arriba Beckett i amb aquestes dues preguntes, en realitat, gairebé clausura tot un segle. No per matar-lo, que jo crec que aquí també es malentén, Beckett. No per dir, ja no té sentit descriure, sinó que ja no podem descriure sense fer-nos aquesta pregunta de per què descriure un barret. I aquí es torna tot molt més interessant. Jo amb això estic molt d'acord amb tu, Cristina, de dir, hosti, és que a partir de 1950 dius, és que ara hem de tornar a trobar una raó per descriure un objecte.
1: Sí, sí, sí.
2: I
1: doncs
2: això és fascinant.
0: Mira que aquests textos són del 45-47, uns 3, 4, 5 anys més tard ja no es pregunta només per què descriure un barret, sinó per què incloure una trama, per què... És a dir, són textos,
2: clar,
0: no? Els textos,
2: són... Sí,
0: les peces de les 13 narracions dels textos per no res, ja directament entres in media res i tu has d'anar jugant i a més amb aquesta cosa també tan bequetiana de la contradicció d'interpel·lar-se ell mateix, un narrador que nega el que acaba de dir, duplica, una cosa fascinant. Amb això a vegades em recorda una mica Berger, no? El tercer dels textos per no res comença, per exemple, dient «Deixa-ho, anava a dir-me, deixa-ho estar. És igual qui parli. Algú ha dit que és igual qui parli. Hi haurà un començament. Jo hi seré. Però no seré jo. Jo seré aquí. Diré que sóc lluny. No serà jo. Jo no diré res. Hi haurà una història. Algú intentarà explicar una història». Uf,
2: és meravellós.
0: És meravellós. No, és igual. Deixa't portar. És aquesta cosa també, tan, a vegades la comparació no és oportuna, però tan joiciana, oblida't d'aquesta obsessió intel·lectiva. No intentis entendre-ho, deixa't portar, que això flueix. I a més hem de dir que està molt ben traduït, no?
1: Sí, no, és que potser, més que entendre Beckett, no? primer cal aprendre a escoltar-lo, no?
0: Exacte.
1: És això, no? I jo torno... Jo també sóc una mica obsessiva, perquè, bueno, torno a un dels textos dels quals he parlat abans, no? Que és un text ja posterior als textos per no res, però que m'ha fet pensar tot això que deies tu, David, m'ha fet pensar en això, no? Que és aquest Bing, no? Que és un text breu, que és del 66, no? Bueno, publicat a Minuï, no? com tot, no? I per mi és una peça importantíssima, no l'he posat al programa, però segurament acabarà passant, no? Per entendre bé què tardà, perquè mostra fins a quin punt es pot desmuntar la narració sense abandonar del tot l'escriptura narrativa, no? Perquè en aquest text, no? Sí, no? Que és un text per gaudir de dir-lo, a més, no? En veu alta, no? És un text que, si intentes explicar-ne l'argument, doncs on hi ha, no? Hi ha un cos, hi ha un espai blanc en un espai blanc tancat, reduït, no? Hi ha una sèrie de característiques corporals, especials, ulls, boca, mans, peus, etc, no? Que el text va presentant i recombinant, no? Una mica com això que acabem de llegir, no? No assistim a una successió convencional d'esdeveniments, i precisament això és absolutament radical, no? I també la qüestió de la sintaxi, no? Una sintaxi que ell redueix fins a límits violents, diria, no? Hi ha molt poca subordinació, moltes frases semblen fragments o blocs verbals, no? I determinades paraules i estructures reapareixen obsessivament.
0: Sí, sí, la paraula és obsessiva, i fins i tot hi ha moments que causen una frase que és, home, això és impropi de... No m'esperava també en aquest tercer dels textos, per exemple, hi ha un moment que diu... Res d'allò que és humà no ens és indiferent. Com això és un lloc comú. Però com continua? Una vegada païdes les notícies hípiques i canines, no? És a dir, és capaç de desmuntar-te també com les frases que són en elles mateixes un fòssil, o que poden semblar-ho, no? Sobretot en aquesta part dels textos per no res, on no hi ha pràcticament una temptativa d'història, com deia, en el sentit convencional. Sí que hi és, si voleu parlar-ne també, mínimament en L'expulsat, El calmant i La que són les primeres tres històries, no, que aquí s'han volgut llegir com a esborranys que prefiguren alguns dels seus grans personatges, o aquests famosos clochards, no, que no són ben bé només els erràtics i els que no tenen sostre, sinó també aquest punt d'aquests mig filòsofs, o que veuen més enllà, Godot inclòs, i que és una figura fascinant que en tots tres textos, Cristina, no? Pren encarnacions diferents, però que a la vegada ens porta amb aquest punt també erràtic i errabunt que tenen els personatges, no? Les passejades, la lluita aquesta també contra la degradació, algun final oníric com el de la fi, sí. I marítim també, no? Amb aquella mena de bot, no sé com ho veus tu.
1: Clar, són tres relats aquests d'homes que han perdut o estan perdent gairebé totes les formes convencionals de pertinença, no? La casa, la família, la posició social, fins i tot la continuïtat biogràfica, no? Però el que interessa més, o que m'interessa més de Beckett, és que Beckett no es converteix en figures, òbviament, ni exemplars ni sentimentals, no? Són veus molt singulars, tenen aquest punt còmic, no? Són veus irritants, obsessives, no? Que intenten explicar-se mentre el món se'ls va tornant cada vegada menys habitable, no? O sigui, que clar, això és important, no? No són simplement contes sobre el sense sostre, no? Hi ha una despossessió material, però el procés és narratiu i ontològic, no? Cada vegada costa més establir on és el personatge, qui és exactament i quina relació té amb allò que explica. L'expulsat, per exemple, que no comença per una expulsió i acaba parlant de com comptem el món, no? El conte comença amb un fet, no? Que és una narració convencional, no? Que podria ser un fet dramàtic, no? Un home que és expulsat, però el narrador desplaça immediatament la importància cap a altres coses, no? Cau escales avall, no? Però allò que l'obsessiona és el nombre d'esglaons, no? Això és molt, molt bé que tia, no? No? Perquè la pregunta convencional podria ser per què l'han expulsat, qui és i què farà ara? Però la seva consciència va cap a una altra banda, no? Quants esglaons hi havia, com els he comptat, ho recordo bé, no? Clar, aquí hi ha com, en aquests textos, no? Hi ha com, com en miniatura una part enorme de Beckett, no? La desproporció entre allò que nosaltres esperaríem que fos important i allò que ocupa realment la ment del narrador, no? I per tant, no, a Beckett ser expulsat acaba sent gairebé una manera d'estar al món.
0: De fet, acaba dient aquesta, aquest expulsat, aquest primer dels relats, acaba dient una mica lligant amb en què deien Borja, no? No sé pas per què he contat aquesta història. De la mateixa manera, hauria pogut contar-ne una altra. Potser una altra vegada en podré contar una altra. Ànimes vives, ja veureu que tot és semblant, no? És a dir, el qüestionament i la negació de, del mateix fet de narrar, d'explicar i de contar, no?
2: I d'un dels pressupòsits, diguem-ne, filosòfics de tota narració i de tota veu, que és la singularitat. És a dir, tu llegeixes una història perquè algú que ha viscut aquesta història creu que és una història única o singular, diferent de la resta d'històries, que t'ho explica i només t'ho pot explicar aquest narrador, perquè això que li va passar només li ha passat a ell. O sigui, si ho penseu, hi ha una quantitat d'assumpcions prèvies a l'acte mateix d'explicar una història o de llegir una història que crec que és part del treball que Beckett i tots els que han seguit en aquesta línia inaugura, no? Que es diu, un moment, el supòsit de la singularitat aquí cau, podria haver explicat aquesta història o una altra i tot és el mateix. I no sé si podré, perquè tampoc em constitueixo com a narrador, que demà us explicaré una altra història. O sigui, fa caure tantes coses d'una manera tan clínica i, a més, tan eficient, perquè no fa unes grans disquisicions sobre tot això. Són gestos molt subtils, que crec que és una de les claus per qui no s'hagi barallat mai o bregat mai amb aquest Beckett, o que potser conegui el Beckett teatral, que també en podem parlar, sí. I menys el Beckett de la prosa. Crec que és una bona manera, una bona orientació, no? D'anar-se a fixar amb el que tu deies al començament, Cristina, que és què fa i què fer. O sigui, la pregunta ja no té a veure amb què explica, que és una de les coses amb les quals topem moltes vegades quan comencem a llegir les proses de Beckett, no? Dic, però què m'està explicant, què m'està explicant? Has d'abandonar, ell et força a abandonar aquesta pregunta per dir què està fent i què està fent aquest narrador amb el que narra i què està fent aquest personatge amb el seu llenguatge i què està fent aquest, això que acabes de dir, no? Aquest expulsat amb la seva pròpia expulsió. Dius, doncs fixar-se en com descriu un barret i per què. Dius, hosti, però si t'acaben d'expulsar, hi ha una condició que, no, camusianament podria ser una cosa existencialista i molt més potent, i el tio et parla de per què d'escriure un barret, no? I aquí és on un comença a entendre, a jugar amb la proposta de Beckett, sí. No? De dir, aquí estem fent una altra cosa, i quan comencem a fixar-nos en què fa, crec que Beckett es torna més amable, no? O acull més, d'una manera diferent.
1: Sí, no, i a més, quan veig en aquests textos, no, que bueno, per mi Beckett sempre és, és un d'aquells autors als quals no acabaré d'arribar mai, no? O sigui, jo vaig avançant, no, i ell es va allunyant, no? Però precisament per això m'agrada tant, no? I per això, no, ha acabat sent una de les meves obsessions, no? Però quan penso en ell i penso en els seus textos i com portar-los per exemple, en un seminari on després s'haurà d'escriure a partir d'aquells textos, no? Perquè, clar, és una cosa que no és fàcil, no?, aquesta operació, no? Però crec que a partir dels textos, d'aquestes narracions i textos per no res, i després anar a l'escriptura, no és perquè els exercicis d'escriptura siguin un afegit lúdic, no? Sinó que ens ajuden, no?, a compartir l'escriptura en una forma de lectura crítica total, no? Perquè quan hi ha coses que entens d'una manera diferent, no?, quan intentes fer-les, no? I nosaltres podem estar analitzant molta estona, no?, una repetició en un text beckettià, però quan intentem, no?, quan jo intento escriure una pàgina en què la repetició sigui l'estructura mateixa del text, de sobte descobrim problemes que com a lector potser no hem percebut, no?
0: Per exemple?
1: Les dificultats aquestes de repetició, no? Per exemple, no? Per què, no? Amb Beckett funcionen d'una manera, no? I quan jo intento escriure, no, hi ha un pensament meu que m'impedeix, no, que aquella repetició tingui el mateix efecte, no? Per exemple, no? Per això no penso en l'escriptura com una pausa creativa després de l'anàlisi, no? Sinó en una altra manera d'analitzar, no? Perquè, bueno, no escrivim després de llegir, perquè sinó que escrivim per llegir millor, no? Diria jo.
2: Sí.

0: longer pent up here in the dark.
1: La música de Morton Feldman, que tant va treballar amb Beckett, en aquest cas a partir de Words and Music, el guió que escriurà Samuel Beckett per ràdio. Avui a Ciutat Maragda estem parlant de Beckett amb la Cristina García Molina i amb Morse Bagunyà, per dir aquestes narracions i textos per no res, però val la pena recordar que prolíficament, enllà del teatre, ens va escriure molts textos i molt tipus de... la seva literatura té també diferents plasmacions. I jo recordo, Cristina, tu que ets dona de teatre també, una conversa fa força temps, fa uns quants anys en aquest programa també, Ciutat Maragda, amb en Toni Casares, de la Sala Beckett, precisament, que ell em deia que amb els hereus que gestionen el llegat literari de Beckett, sempre ha tingut, o sempre hi ha hagut, una grandíssima dificultat, per no dir una impossibilitat, a l'hora de demanar els drets per l'adaptació de les proses en teatre, no? Això que els últims anys, com sabeu, és més cada cop més habitual al teatre de casa nostra, que és que s'escenifiquin textos narratius, no? Cosa que abans no hi havia tantes novel·les adaptades en teatre. Doncs bé, en el cas de Beckett, és més complicat, diguem-ne, els textos teatrals no hi ha problema, però les proses, no sé si per una qüestió de dificultat, tu has plantejat això de portar al teatre o de per quina raó doncs aquests textos costen més enllà, per exemple, en aquest llibre, el mes de juny, crec, precisament a la Beckett es va fer una lectura, no?, escenificada, o vaja, una lectura en veu alta, més enllà de la lectura, que efectivament fins i tot ve molt de gust escoltar, no?, aquests textos en veu alta, perquè a més està, insisteixo, molt ben traduït. Què passa amb les proses en teatre que no acaben de... Tu creus que és una qüestió escènica? Però perquè si fos així, també hi ha textos teatrals de Beckett que parteixen de les mateixes dificultats inicials, no?, a l'hora de traslladar-los a l'escenari.
2: Sí, jo no acabo d'entendre això, eh? Ja estava pensant, no?, en l'adaptació magnífica del Primer Amor, que va fer en Pere Quilloé, bueno, ell com a actor, no? Vull dir que... I és un dels relats, és un relat llarg, no? I en canvi, no? Allò tenia un pes a l'escena molt, molt potent, perquè hi ha el pes aquest del llenguatge que és innegable, no? Llavors no acabo d'entendre aquesta reacció, no? davant la possibilitat de portar aquestes proses a l'escena, no? Clar, jo el teatre de Beckett és un teatre de veus, no? I les narracions de Beckett són veus, no? Però la meva concepció també del teatre és la veu, no? I la veu és importantíssima, i de fet el llenguatge mateix, no?, pot articular una peça escènica impecable, no? Vull dir que realment no sé per què es perd aquesta oportunitat, no?, de fer-ho així.
1: Borja, tu els teatralitzaries aquestes proses?
3: Jo afegiria, ja que estem parlant d'aquesta traducció escènica, que abans ho heu mencionat una mica de passada, però que era la qüestió del cos i la corporalitat, perquè tant en les narracions com en els textos per no res hi ha una presència, crec, molt característica o molt singular del cos. El cos està una mica amb el que dèieu abans, obsessivament, minuciosament descrit cada gest, cada fracció de gest, cada lògica d'aquest gest, cosa que té un efecte que jo associo una miqueta amb altres autors posteriors tipus Haneke o Bernhard, sí, que construeixen aquest efecte en el qual com més parlen d'una cosa, més incomprensible es torna aquesta cosa. És a dir, no acabes... Hi ha un punt gairebé de proporció en el qual la imatge que tu puguis treure d'aquell cos o d'aquell gest necessita d'unes informacions per dibuixar-se. Però un cop l'has dibuixada, si segueixes parlant, comença a desdibuixar-se, no?, i a deformar-se. I bé, aquest és un d'aquests autors que juga aquesta paradoxa, no?, o treballa molt amb aquesta paradoxa de... Què passa quan segueixo descrivint un objecte que es torna, no?, o gràcies al qual, a la qual es torna incomprensible o indescriptible. Llavors jo volia comentar-vos aquesta qüestió del cos, perquè jo aquí havia també recuperat allò de biblioteca que tenia a casa, l'edició que va fer Tusquets en els Quaderns Ínfims del film, sí, no?, d'aquesta cosa que va fer el 63, sí, ja llegiré un fragment després, però que lògicament, vull dir, no podia ser d'una altra manera, havia de protagonitzar Buster Keaton. I pensava que hi ha alguna cosa en els textos per no res i en les narracions en el qual aquesta corporalitat adquireix gairebé una qüestió, un gest de slapstick, no?, de clown. Això per una banda. Per l'altra, això que deies ara de la veu, Cristina, hi ha una escissió constant entre la veu i el cos, no? És a dir, com els narradors parlen del seu cos, és gairebé com si fos una cosa altra que arrosseguen, que són, no, cavalls que estan estesos a terra, que són coses que han de carregar, moure, arrossegar. És ben bé com si el cos se'ls hagués penjat a sobre d'una veu, no? Vull dir que aquest tall entre veu i cos, a Beckett, almenys en aquests textos, en aquestes proses de finals dels 40 i principis dels 50, és molt marcat. No sé com, clar, això ho trobo com fascinant a l'hora de traslladar-ho a escena, eh?
2: No
3: sé com ho faria.
2: Clar, jo fa dos minuts reivindicava molt que passessin a l'escena, però evidentment és una dificultat, no? Però clar, recordem també que Beckett té peces de teatre que són només acotacions. És el mestre de l'acotació. I clar, és un exercici matemàtic, és una coreografia exacta. Vull dir, jo treballo bastant a classe, treballo les seves acotacions, i clar, són meravelloses. Però també tenen un punt de com d'inflexibles també, no? Vull dir que de moviment del cos, d'expressió, no? Tot molt contingut, tot molt tensat, no? I això és una dificultat afegida, no?
1: Home, per contenció, ara estava pensant en les diferents teatralitats el mateix Samuel Beckett, aquella famosíssima entrevista sense paraules, diria que per la televisió sueca, on bàsicament el que veiem és amb ell en diferents postures que, diguem-ne, si no sabessis que és Beckett, podria ser la portada de Vogue del mes que ve, no?
2: Sí.
1: La tens present, Cristina, aquestes imatges?
2: Sí, absolutament.
1: És meravellós, a més tenia aquella expressivitat, no? Aquella gestualitat hieràtica, que malgrat tot era capaç de comunicar, en fi, com els seus, les acotacions, no? Que és, amb ben poc podem muntar aquí, o com a mínim ofereix comunicativament al lector un tot un univers hermenèutic per fer-se la seva pròpia pel·li, no?
2: Absolutament, sí.
3: I que amb això del cos té moltes dimensions, perquè seria per rellegir tot el volum que estem comentant, només des del punt de vista del cos, perquè hi ha el cos en moviment, no? I tot el problema i tota la desnaturalització que aconsegueix Beckett d'aquest moviment, perquè nosaltres ens movem bàsicament perquè no pensem en el que fem quan ens movem. Té a veure una mica amb el que deies de la desconfiança, no? De dir, però què passa si jo començo a pensar cada cosa que faig per moure'm? Que gairebé no em podré moure, perquè cada gest es pot descomposar en altres gestos, que es poden descomposar en altres gestos, no? Etcètera. Després hi ha el cos escatològic, que també hi és, gairebé com una mena de cos maquínic, no? Que això de Les i Guattari els encantaria, no? De dir, bueno, és el cos que fa coses, que excreta, que secreta, que segrega, que, no? Que bueno, treballa sense que tingui res a veure amb la consciència o amb la veu, i molt menys amb la paraula, no? El cos és allà i és una cosa de la qual ignorem moltíssim, no? Les seves lògiques, els seus treballs. I després hi ha el cos, i ara recuperava aquest film, que és, i està plantejat, el film, aquesta edició comença amb una petita pàgina del que anomena Generalitats, on ell explica que juga amb aquest principi de Berkeley de que ser és ser observat, no? És a dir, que si ningú ens percebés, d'alguna manera no existiríem, existim perquè som observats. I bé, que t'ho porta a una qüestió de l'autopercepció, que també era una part de l'argument de Berkeley, no? De dir, què passa si Déu no existeix o què passa si no estem sols? Bueno, que sempre hi haurà l'autoobservació, no? L'autopercepció. Llavors, això, Beckett ho porta en una mena de lluita o de fuga constant entre el que anomena l'objecte i el que anomena l'ull. I la pel·lícula, aquest film, d'això és de mitjans dels 60, és aquest ull que persegueix un objecte que sempre està en fuga. I ell ho escriu dient, busca de, no, recerca del no-ésser en fuga de la percepció estranya, descomposant-se en inevitabilitat d'autopercepció. Dic, toma ja, no? Com a entrada a un guió, eh? Una mica amb el que deies de les acotacions.
1: Els oients volen acotacions ara mateix, el que acabava dient Borja.
3: Clar, pues, el que has dit aquí, bé, que clar, són aquestes acotacions, que si t'entenc per on anaves, Cristina, clar, dius, acota això, no? I entén aquesta acotació. El que sí que tu t'hi poses a pensar i sí que ja té sentit, però aquest objecte en fuga d'un ull que vol observar-la i d'aquesta dialèctica entre què passa quan algú vol observar un objecte, o sigui que el cos també és un objecte, no? És a dir, són totes aquestes dimensions del cos que trobo que de vegades no li fem prou cas a Beckett, no? Que Beckett el pensem sovint com aquesta cosa, aquest fenomen de llenguatge, però a la primera que et poses a llegir Beckett veus que atrapat en les vetes d'aquest llenguatge hi ha cossos, hi ha corporalitats, hi ha trossos de cossos, hi ha carns, hi ha objectes, i crec que de vegades per trencar una llança a favor de Beckett en aquest sentit, crec que hi ha una certa tradició que ha separat, no, aquesta, si voleu en parlem ara, però aquesta oposició clàssica entre Joyce i Beckett, no? Joyce és el poeta, de, no, el gran escriptor de la potència il·limitada del llenguatge, Beckett és el que l'esquerda i el forada i el fractura. Joyce és el gran cantor del cos, no? Perquè sí que és veritat que és el grandíssim escriptor, diguem, de la corporalitat, la carn i els excessos, i Beckett no, és la veu i el cervell. I penso que no, que de vegades se'ns pot escapar la dimensió de cos que hi ha en Beckett, no?
2: No, evidentment, eh? I a més, ara t'escoltava, no? I pensava en el conte La Fi, no? Un dels contes de les narracions, perquè és una narració construïda sobre una impossibilitat d'instal·lar-se, no? D'instal·lar el cos, no? És un conte on refugi no significa necessàriament casa, no? Perquè pot ser qualsevol configuració provisional en què el cos, no?, aconsegueixi aguantar una mica més. I aquí, en aquest conte, no, la materialitat és important, perquè crec que Beckett és molt menys abstracte del que sovint diem, eh? Perquè en aquest conte hi ha fred, hi ha gana, hi ha cansament, hi ha brutícia, hi ha cos, hi ha diners, allotjament, hi ha intempèrie, no? I això em fa pensar que la gran filosofia beckettiana, no?, doncs passa sovint per problemes que són brutalment concrets. On dormo aquesta nit i on poso el cos, no? I això és essencial, jo crec, penso, no?, per evitar un Beckett excessivament filosòfic, no? I pensant en el cos i en tot això que has dit tu, Borja,
3: Sí, totalment.
1: I a més, Fagdian és molt precís amb això, malgrat les imprecisions, perquè és un conte, si recordeu, que comença aquesta fi amb aquest home que el fan fora d'un lloc que no ens detalla, no? I tot el conte és aquesta necessitat de trobar un altre refugi i, vaja, i va encadenant espais, no? Com a mínim la necessitat de construir-se un refugi que no sempre vol dir llar, no? Una mica en parlaves abans, Cristina.
2: Exacte, eh? Clar, jo aquests tres primers contes, no, els llegeixo com un procés de despossessió, no? És a dir, l'expulsat encara hi ha una expulsió concreta, no? Algú surt d'un lloc i circula pel món. El calmant, la desorientació ja afecta el temps, la memòria, no? I fins i tot la distinció entre estar viu i estar mort. I a la fi, els llocs on el personatge podria instal·lar-se es converteixen en refugis provisionals, no? És com si, conte rere conte, Beckett retirés una mica més la possibilitat de situar el personatge en un món estable, no? I per tant, llavors, quan arribem als textos per no res, el problema encara és molt més radical, no? Ja no només és difícil establir on és el personatge, és que ja no sabem, no? Ja ho hem dit, no? Ni qui parla, no? Vull dir que és així, no? I també penso que entre l'expulsat i la fi, no?, que és el primer i el tercer, no?, hi ha un moviment molt interessant, perquè primer algú perd una casa i no? Al final el problema ja no és trobar una altra casa, sinó és el problema d'evitar el món, evitar.
1: Sí, sí, evitar evitar-lo, no?
3: Sí,
1: sí. Hi ha una dimensió que en Borja em parlava, que no voldria deixar com a mínim de preguntar-vos, perquè forma part d'una... Això ho hipotitza o aventura en Joaquim Sala Sanahuja també, que és aquest trencament famós entre Joyce i Beckett i la decisió d'escriure en francès, no? És a dir, hi ha un moment que s'insinua la possibilitat que l'anglès és gairebé tan propietat de Joyce i de les coses que sap fer i de com retorça el llenguatge i el que li ha ensenyat a Beckett, que no, jo m'instal·lo en el francès, que allà com a mínim no tinc un altre territori. Tu, Joyce, ja, Borja, com ho llegeixes, això?
3: Bueno, aquí a mi em fa molta gràcia i crec que és molt interessant llegir aquella primera novel·la de Beckett que va publicar Tusquets fa un cert temps, que es titulava Mujeres que ni fu ni fa.
1: Sueño con mujeres que ni fu ni fa, gràcies. En la traducció que va posar-hi
3: Tusquets. En la traducció, sí, tens raó. Que allà veus una mica aquesta baralla Beckett amb el món joicià, no? Després ja talla i constitueix el seu, però és molt bonic veure com encara hi ha aquesta mena de fluïdesa, aquesta mena d'exuberància de llenguatge, no? Jo el tall, biogràficament, m'interessa menys que no pas estilísticament. Jo crec que aquí Beckett comença, i crec que això és molt interessant i crec que és part d'una manera de pensar la relació entre escriptors, que té a veure amb quin territori se li reconeix a l'altre. I crec que Beckett aquí reconeix un Joyce, que potser no és tot Joyce i que potser no és tan Joyce, però sí que el reconeix, no? D'alguna manera el delimita en la seva retirada. De dir, bé, aquella manera d'entendre la relació del llenguatge amb el món és la clau joyciana. Per tant, ell crec que comença a néixer com a Beckett la clau

0: forats negres que si t'hi costes massa t'absorbeixen, no? Sí. Per tant, has de fer aquest trencament. Però, per altra banda, jo em preguntava, no, aquest trencament hauria estat possible sense passar per Joyce abans, no? Sense algú que realment posa al centre de tota la creació literària aquest camp de preguntes. Mm. Després tu les pots respondre diferents, on pots fer d'altres. Però Joyce, això ho instal·la com un meteorit al principi del segle XX, no? Escolteu, ja no podem escriure sense pensar i respondre a cadascú de nosaltres tot aquest camp de preguntes. Cadascú amb les seves, però no podem no respondre-les. No podem actuar per inèrcia, no? Crec que són els dos grans autors que trenquen amb totes les inèrcies heretades. De maneres molt diferents, però en el fons ho fan tots dos.
1: Cristina, tu com ho veus?
2: No, jo penso en la dificultat, evidentment, no?, d'escriure una llengua que no és la teva, no?, que això ho sabem, no?, i en la protesta que això significa, no?, també. Vull dir, no és només el pas d'una llengua que no és la teva llengua materna o una altra, sinó és aquest moviment de protesta, i a mi m'agrada molt el bé aquest poeta, també, no?, perquè és, bueno, té aquesta cosa de críptica i de divertidíssima, no?, i penso en aquests versos en francès, precisament, no?, que ens serveixen a mi una mica com a títol, no?, del curs, no?, que és aquest somni sense fi i treva res, no? I això ell ho agafa, no?, de la cultura francesa, no?, que és la Merlitonnade, no?, que són uns poemes mínims, no?, deliberadament modestos, que ell doncs escriu al final, no?, de la seva trajectòria, no?, i ell mateix en aquesta llengua, no?, adoptada, no?, doncs a vegades ja fa aquesta mena d'autodesqualificació còmica, no? I per tant el joc que fa ell amb les dues llengües em sembla fascinant, no? A banda de tot això que comenta en Borja del pes i l'herència de Joyce, no?
0: Però sí que és veritat que amb el francès hi ha aquesta qüestió que deies abans de l'expulsió, no? D'una autoexpulsió. I crec que aquí hi ha tota aquesta altra tradició dels autors que s'han situat en una relació d'estranyesa amb el llenguatge, sigui perquè la mantenen o perquè la construeixen, o sigui perquè escriuen en llengües que no són les seves llengües maternes, no? Penses en Conrads, en Nabokovs, en tots aquesta tradició que dius, bueno, hi ha alguna cosa de percebre o d'escriure en una llengua que no és la teva que també la perceps més fàcilment com una cosa, com una matèria. Exacte. O sigui, perceps la materialitat del llenguatge d'una altra manera.
1: O el cas Palmari de Godot, que la va escriure en francès i en anglès, és a dir, en anglès i en francès, i me'n recordo que parlant-ne amb Pedrals, que va fer l'última traducció que tenim en català, va treballar els dos textos, no? I perquè dius, quan treballes en paral·lel veus que incorpora solucions diferents, idees diferents, que a mi em va servir per... No? Perquè això ja és curiós també de traslladar-ho en dues visions del món.

0: la ciutat maragda a propòsit de Samuel Beckett i no volia acabar sense preguntar-te, Cristina, tornant al curs, aquest curs, recordem, a l'Escola Blum, que comença a l'octubre fins al 9 de desembre i que ens proposa aquesta treva a res, com ara citava la Cristina, no?, a partir d'aquests versos en francès. Estem escoltant Philip Glass, que també bequeteja i com, i un dels, en el temari del curs, un dels apartats és aquest famós "no puc continuar, continuaré, no, I can't go on, I'll go on", que no surt en cap dels textos del llibre que avui comentem, sinó en un altre lloc, però que parla d'herències, no? I volia preguntar-te si algú vol atrapat, enamorat, apassionat per la descoberta o la redescoberta de Beckett, continuar una línia literària que, de germanaments, quins autors, perquè aquí surten citades en alguns casos, no? Que sí. Proposaries tu, Cristina?
1: Sí, jo he proposat, el que fa el curs és, bueno, evidentment, proposar primer l'anàlisi, no? I l'exercici successiu, no? A partir de les narracions i textos per no res, no? Però després hi ha una altra part que és, bueno, sortim de Beckett, no? Sense sortir del problema que Beckett ha obert en nosaltres, no? I com ho podem fer? Doncs a través d'autors, no? Que és una tria molt personal, no? Però que són autors que a mi em sembla que d'alguna manera, no? Podem lligar amb Beckett, no? Encara que sigui per rebatre'l, no? Perquè, per exemple, jo he incorporat en el temari, no? un dramaturg que és el Valer Novarina, no? que és un autor que comparteix amb Beckett la desconfiança amb el personatge, la narració, no? I allò del discurs coherent, tot i que ell fa l'operació contrària, en lloc de buidar, desborda. Val? Estic pensant en autors com John Fosse, no? També el Premi Nobel, no? Que juga amb el ritme, amb la repetició, no? Per tant, bueno, no sé si hi ha hereus de Beckett, no? ni si cap de nosaltres serà un hereu de Beckett, no? O serem uns simples imitadors, no? No és tant això. Jo crec que la pregunta que ens hem de fer és quines llibertats narratives, no? ens ofereix Beckett i com podem pensar-les després d'ell, no? Si fem això, potser no ens convertirem en deixebles, no? Però sí que estarem a mig d'una transformació en un camp de probabilitats o alguna cosa per l'estil.
0: Doncs ens fa una pregunta suficientment atractiva com per, no?, convidar tothom no només a llegir aquests textos, narracions i textos per no res, que ara tenim en l'edició de Club Editor, la traducció en Sala Sanahuja, sinó per assistir a les 10 sessions de la Cristina García Molina a la Blum fins al principi de desembre, vaja, fins al pont de desembre gairebé, aquesta bequetíada que obre tantes portes i ens convida a llegir, perquè el com llegir-lo jo crec que és també una manera de xalar amb ell, aquest Beckett tan particular que és el Beckett de les proses. Gràcies, Cristina, com sempre un plaer parlar amb tu i compartir-ho. Que vagi molt bé. Gràcies, Borja.
2: Adéu, fins aviat.

0: will not abate one jot, but of what? Of the coming to, of the being at, of the going from, not habitat.
1: Amb vosaltres, com sempre, Rosa Sillué i Helena Miquel. I ara, mentre sentim la veu de Beckett dient un passatge de Watt, acabarem amb un fragment de la conversa amb Toni Casares, director de la Beckett, parlant aquí a Ciutat Maragda no només de la seva obra, sinó de la relació del dramaturg amb la sala que porta el seu nom.
2: Jo recordo els primers anys de la sala Beckett, precisament, amb el Sánchez Sinister al capdavant. El Sánchez tenia una companyia que es deia el Teatro Fronterizo, i que bàsicament es deia Fronterizo perquè estaven interessats sobretot en les fronteres entre el teatre i altres disciplines artístiques. I en aquest treball sobre les fronteres el que els interessava era això, és anar a l'essència, a allò mínim indispensable perquè es produeixi teatre en un escenari. I és per això que van apropar-se a Beckett i van descobrir Beckett, i també el minimalisme. Recordo uns exercicis que ens proposava el Sánchez Sinisterra quan érem joves i alguns més o menys fèiem d'actors o estàvem, diguem, al voltant de la companyia fent laboratoris teatrals, i el Sánchez Sinisterra s'inventava una mena de plantejament dramatúrgic molt innovador que era la sistèmica, no? Treballar la dramatúrgia des de sistemes. I això està molt, molt relacionat amb les ultimíssimes peces de Beckett, que són gairebé acotacions, instruccions, que els personatges no tenen ni nom, són lletres A, B, C, i l'obra senzillament proposa una sèrie de moviments, no? Per tant, sí, és anar a l'essència, és anar a allò mínim, mínim indispensable perquè es produeixi emoció i sentit a dalt d'un escenari.
3: Que revolucionària, tot plegat.
2: A mi em passa sovint, no sé si és encertat o no, el que vaig a dir, però penso molt en el context històric en el que Beckett escriu, en aquesta sensació de perplexitat respecte de la realitat política i social del món en el que viu, després de la Segona Guerra. Clar, imagino la sensació de després de descobrir la realitat dels camps d'extermini, etc, etc. Aquesta sensació de que ja les paraules no serveixen per res, no construeixen res, i aquesta desconfiança absoluta respecte d'això, no? de la pròpia capacitat lingüística, i aquest voler anar a buscar el mínim indispensable per no apropar-se a la mentida, per dir-ho d'alguna manera. Qualsevol ús de la paraula és una temptació a allunyar-se de la realitat, de com són les coses, no? Aquesta sensació de això, no? La perplexitat, de dir, jo no puc dir res perquè ja res és visible, no? Per dir-ho d'alguna manera. I aquesta jo crec que és bastant l'explicació de la forma lingüística de les obres de Beckett.
0: Of a flame with dark winds hedged about, going out, gone out. Of the empty heart, of the empty hands, of the dark mind stumbling through barren lands. That is of what
4: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.

0: Ràdios n'hi ha moltes. Programes, també. Però cap, com Ràdio d'Esvern i La Rambla. Cada matí us acompanyem amb tota l'actualitat de Sant Just. Entrevistes, tertúlies, entreteniment i, sobretot, la veu dels veïns i veïnes i també de les entitats del poble. Informació, proximitat i entreteniment per començar el dia ben connectat amb Sant Just. La Rambla, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia. Escolta'ns al 98.fm, a radiodesvern.com i segueix-nos a les xarxes socials, @larambla981. La Rambla, passa-t'hi, no t'ho pensis.
1: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
2: Cinema sense límits.
3: Cinema sense fronteres.
4: Cinema sense mesures.
5: En definitiva,
6: cinema sense condicions, els dimarts de 8 a 9 del vespre.
7: Quan el cinema es fa ràdio.

Què tal? Benvinguts a una nova edició de Music Club Selecció. A partir d'ara i durant una hora, doncs, escoltarem bona música dins de l'estil soulful, amb cançons de Cerrón, de Soul Magic, de Paul Barbato, Jamie Lewis, és un dels grans protagonistes d'aquest mix que us oferim avui, dins de l'estil soulful, és un estil de house una miqueta funky i que doncs, repassarem temes des dels 2000 fins a l'actualitat. Un mix que ha realitzat un servidor, amb DJ Carlitos, i que doncs, esperem que gaudiu al màxim al llarg d'aquests 50 i escaig minuts de bona música soul amb el house com a base contínua durant tota l'estona i que omplirà doncs, el bon rotllo que portem musicalment dins del Music Club Selecció. Vinga, que el gaudiu i disfruteu-lo. Això és Music Club Selecció amb una sessió de DJ Carlitos.

Ràdios n'hi ha moltes. Programes, també. Però cap, com Ràdio d'Esvern i La Rambla. Cada matí us acompanyem amb tota l'actualitat de Sant Just. Entrevistes, tertúlies, entreteniment i, sobretot, la veu dels veïns i veïnes i també de les entitats del poble. Informació, proximitat i entreteniment per començar el dia ben connectat amb Sant Just. La Rambla, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia. Escolta'ns al 98.fm, a radiodesvern.com i segueix-nos a les xarxes socials, @larambla981. La Rambla, passa-t'hi, no t'ho pensis.

0: Ladies and gentlemen.
1: Where's the man with the gun?
2: Molt benvinguts i benvingudes a la nova temporada de Frankie Manning Radio Show, aquí a Radio 2 Verd 98.1 de la FM des de Can Ginestar. Esperem que hagueu tingut molt bon estiu, encara que hem arribat a la tardor. No us sembla pas. I l'única pista pot ser que s'està fent fosc una mica més aviat. Molt benvingut de nou a una nova temporada del Frankie Manning Radio Show, Diego Fontova.
3: El teu invitat d'honor.
2: Què tal, Albert? El creador i dissenyador del programa.
3: Bo, sí. Molt bona temporada, des la desena temporada de Frankie Manning Radio Show. Això és un...
2: Fa una dècada?
3: Això és una dècada, Tito, eh?
2: Oh my God!
3: Això ja... Aquí ja ens podem retirar, em sembla.
2: Sí, sí. Aquesta és la temporada de la jubilació.
3: Aquí és... Now or never, O fotem 10 anys més o quedarà lleig, això.
2: Sí.
3: Ai, no pots fer 11, tio, ni 12.
2: No, no,
3: una dotzena encara, una dotzena.
2: Clar, no és una dotzena.
3: Què tal, amors? Molt bé. Com ha anat l'estiu?
2: A mi bastant bé. Llavors...
3: Prou bé. Curtet. Per
2: sí, clar. El meu més llarg, que aquí hem començat potser una setmana més tard de la temporada de Frankie Manning que l'any passat, no ho sé.
3: Sí, anem retallant.
2: Agraeixo aquesta flexibilitat perquè els cursos escolars que va començar més aviat i nosaltres tenim la gràcia de poder començar una mica més tard.
3: Sí, podríem haver fet la setmana passada, però bé... Ens ho hem pres en calma, com de costum.
2: Jo ho agraeixo, perquè al principi dels cursos escolars anem a rebentar.
3: Novetats?
2: Novetats. Presentem la temporada?
3: Novetats. Avui anem amb la L posada, la L de novell.
2: De learner?
3: Perquè hem pensat provar a fer un altre format de programa diferent, no? Una mica amb el que ja fèiem. Ho hem dit, en comptes de fer un programa sencer de...
2: Si no fos cas que canviessin tot de cop i volta,
3: hem
2: sacsejat una mica aquí...
3: Farem el programa per seccions, que són les seccions que ja en fèiem, però cada programa farem les quatre seccions i ja veurem si anirem afegint o segons ens vingui bé un dia farem un tema, tal, no?
2: Sí, és a dir...
3: La idea és fer-ho una mica més...
2: En principi seccionem el programa en quatre, però això també és flexible.
3: Sí,
2: no? Depèn del dia, si hi ha algun tema interessant, monotema o mig-mig, tres sí. I un quart, depèn.
3: La idea és allò de fer amb els estàndards, el What's on the Jukebox, my friend, el vinils i el...
2: Festivals Around the World.
3: Guai, que és Festivals Around the World, la fas tu. I llavors abans fèiem un programa dedicat i ara farem, doncs, dividirem entre quatre i doncs, ara estem amb la part de What's on the Jukebox, my friend. Anem a sentir dues cançons de seguides,
2: vale.
3: Una de K-Star i l'altra de Slinga Yard.

0: Giving out so.
1: Frankie Manning Radio Show, hem escoltat dues de seguides amb la secció de What's on the Jukebox, my friend?
2: My friend?
3: Has de tirar el sorollet, si no.
1: Ah, you're right. Sorry.
4: Hey, what's in the jukebox, my friend?
2: My friend?
1: K-Star i Slim Gallard, K-Star amb For the First Time i Slim Gallard amb Dry... Com ho dius tu?
3: Dry Six Sand. Això deia més o menys.
1: I ara iniciarem els festivals Around the World encadenant Dry Six Sand. De fons esteu escoltant Berlin Express a càrrec de Berlin Radio Swing Band.
3: Perquè sonava una mica alemany, però no era alemany. Allò que feia el Gallard, no?, de inventar-se idiomes i ho pretendre que parlava un idioma.
1: Ah, exacte. Aquesta era la gràcia de... d'ajuntar aquesta... i la vinentesa, perquè ara ens en anem als festivals Around the World i ens anem al festival d'Augsburg, Balboa and Shack Festival 2026, que es farà del 25 al 27 de setembre de 2026 a la ciutat mateixa d'Augsburg, a Baviera, a Baviera. I està organitzat per l'equip de Hepcat Club. És una trobada internacional que... s'especialitza, com diu el nom, amb el boi Collegiate Shack. I, bueno, tenim professors com Javi Lucía, una parella espanyola molt reconeguda, Sandy Fancy i Heiko Larissa. Escoltarem el Daniel Duspiva and the Big Five, que són els encarregats d'obrir oficialment les festes nocturnes i de música en directe el divendres 25 de setembre. En Daniel és saxofonista establert a Baviera i, bueno, i en aquesta ocasió forma el grup amb The Big Five i res, escoltarem una versió seva de Jack Club Swing estàndard del 38 a càrrec de J.C. Johnson amb lletra de Mitchell Parrish,
3: like a Parrish,
1: i que va fer mundialment famosa la mítica big band de Fats Waller. I, bueno, això és el que tenim pel Festival d'Augsburg, que encara fa caloreta i no, si esteu per Alemanya podeu gaudir dels vespres.
3: Quina població té aquesta ciutat?
1: Merda! No ho tinc. Sí, sí,
3: després podem recordar una mica així per sobre, si tenim un moment,
1: sí.
3: Qui som, o del programa, de què va una mica. No? Hem començat com si ja ens escoltessin de tota la vida.
1: Correcte.
3: Fer un
1: recordatori. Població d'Augsburg, 2 milions d'habitants, xifra 2023.
3: Molt bé. Anem amb aquesta cançó tan maca.

0: folks meet. Frank i Manent Radio Show, aquí Radio Esbran 98.1 de l'AFM.
1: Freqüència modulada.
0: Freqüència modulada, estem escoltant la secció de Frank i Manent Radio Show de festivals Around the World i ens han anat a Augsburg i ara anirem tornant cap aquí, cap a Barcelona,
1: sí.
0: Però primer farem una escala a... Primer anirem a
1: França?
0: Portugal,
1: ah,
0: Lisboa.
1: Fem un salt.
0: Farem un saltet. Per què dius França? Perquè hi ha una banda...
1: Ah, no, perquè el... com deies que veníem cap aquí.
0: Ah, vale. És que hi ha una banda que es diu Hot Toulouse Club, que toca al festival de Lisboa, que es diu Little Big Swing Band, o alguna cosa així, a veure... Ara m'he perdut, com, no me'n recordo com es deia. Little Big Swing Band, festival, sí, exactament. On tocaran precisament el que deia. Això es farà a São Pedro do Sul, no Lisboa, Toulouse Hot Club Swing i The Riverside Band, que és el grup que escoltarem a continuació, una formació ja coneguda del festival, uns quants components a la banda, i he trobat una cançó, bueno, a Spotify podem trobar versions de clàssics i en aquest cas he triat Hold the Train i enganxat, escoltarem un altre grup d'un altre festival, en aquest cas escoltarem un festival de swing a Calpe.
1: On està això?
0: Això està al costat d'Alacant, on hi ha, precisament, hòstia, on hi ha un Walden.
1: Ah, sí?
0: A la costa.
1: Em sona haver vist
0: un Walden petit, una versió de Walden.
1: Sí.
0: Un primer intent de Walden. Sí. Jo mai me'n recordo quin és primer.
1: He vist imatges,
0: potser és primer,
1: sí,
0: que ell, eh?
1: Allà,
0: Bufi té dos projectes, al costat del Walden aquest té un altre, que ara no me'n recordo com es diu, però ja té dos, tenia alguna connexió amb Calpe. Calpe o Calp? Calp, no? Calp, sí, en català. I la següent cançó que oferirem, Gordon Webster i la seva banda, que tocaran allà al Festival de Calp, del 25 de setembre al 27 de setembre. Pool parties, es prometen festes a la piscina al capvespre, imagina't.
1: Però, hotel, no, això?
0: En un hotel. És veritat que és un rotllo molt... com es diu? Clar, ara ho faré tot en anglès. L'objectiu és molt anglès. O sigui, gent d'Anglaterra que vagi com de vacances en aquest festival.
1: Vale.
0: La pàgina és en anglès i té un look molt... molt molt britànic.
1: Molt british.
0: Molt britànic, un poco balconing.
1: Distinguish.
0: Aleshores, escoltarem...
1: balconing.
0: Bueno, té un... la pàgina web, dic, però... té un look, eh? Té un look balconing. bueno, ja sabran, ells sabran. Escoltarem el càrrec de Gordon Webster, 8, 9 and 10. I, bueno, he anat una mica ràpid perquè m'has dit, clar...
1: No s'esperen pajarites allà, llavors.
0: No.
1: Samarreta per sota dels malucs i pantaló curt.
0: En principi no.
1: Pot ballar amb xancletes?
0: Segur.
1: Bueno,
0: Diego, què vols que... quina idea...
1: No, res, ho fem després a la tornada de les dues cançons, com el programa de Sanders és arxiconegut arreu del món.
0: Vale,
1: podem ocupar allà una mica d'espai.
0: Vale.
1: Vinga, doncs
0: aquestes dues de seguides. Dos festivals.

0: it, I love it, I love it.
1: Hey, Pedro, where is Lolito?
2: Frankie Manning Radio Show, aquí a Radio 2B 98.1. Hem escoltat dues de seguides.
3: Unos sonidos jamaicanos aquí, que ens agraden aquí també el Frankie Manning.
2: Bueno, és l'ocasió per explicar, si no ens has escoltat mai, qui som, què fem i d'on venim.
3: Més o menys, i,
2: més o menys.
3: I quina música posem, una mica, no?
2: Sí. A veure, Frankie Manning Radio Show, Frankie Manning, el nom del programa és en honor del famós ballarí Frankie Manning.
3: Exacte.
2: De swing, que va popularitzar i va treballar perquè es popularitzés el swing fins que no va poder més.
3: Exacte.
2: I bueno, va durar bastant.
3: Still Alive. Bueno, ell,
2: Still Alive?
3: Ell, vull dir que ell va ser de jove un gran ballador de swing en l'època en què hi havia aquesta música que posem aquí al programa, sobretot, que sempre posem altres coses també.
2: Home!
3: I llavors aquesta música i aquest moviment va decaure molt, va desaparèixer pràcticament amb l'aparició del rock, del pop, més comercial, etc.
2: Més comercial i més econòmic.
3: I llavors uns suecs van rescatar, van anar a buscar Frankie Manning i van rescatar el swing com a ball. I amb ell una altra vegada la música i tot això, que és molt, és una música molt, molt guapa i molt variada i que dona molta alegria i joia, igual que el ball del propi swing, no?
2: Uh-huh.
3: I una mica aquesta, nosaltres que vam fer fa 10 anys o més, vam fer una mica de ballarungues i tal.
2: Ah, això, exacte, ja no me'n recordo.
3: Ens vàrem trobar gràcies a l'Edu Martínez, el verdader fundador d'aquest programa.
2: Padre fundador.
3: I vam començar a fer aquest programa dedicat al món del swing, del ball. Ara ja poder del ball no tant, perquè no estem a la
2: onda,
3: però anem explicant mogudes que es van fent.
2: Mm-hmm.
3: I això. I llavors, una altra de les seccions que fem entre elles és els estàndards, que són estàndards de jazz, que són cançons molt repetides, molt versionades. I aquí seguim una llista, i ara anem, no sé, per l'any 1936, van començar pel 1800, finals de 1800, anem al 1936 i tenim aquest Dedicated to You, que sentirem amb la Ella Fitzgerald, i després tornem.

0: Frankie Valli's Radio Show, hem escoltat a l'Ella Fitzgerald en clau gairebé de Billie Holiday.
1: Ah, una miqueta el rotllete, no? Sí. Amb els The Mills Brothers a darrere, aquells era un grup vocal.
0: Sí.
1: Moltes vegades no hi ha instruments, sinó són les pròpies veus, no? I fan de base.
0: Molt bon, m'ha agradat molt, molt bona versió.
1: Ah, guai, aquelles versions antigues, eh? Això és del 35, 36 o 37. Això és una altra de les coses que anem fent, buscant aquí quines versions, tal, no sé què.
0: Perquè jo et sentia, mentre hem fet el programa junts aquesta vegada, i et sentia dir alguna cosa de Billie Holiday, no? Que buscaves Easy to Love i sortia.
1: Aquesta l'havíem sentida ja.
0: Ah, no, Easy to Love no.
1: Easy to Love també.
0: Però sí. Easy to Love estaves buscant i sortien un munt de cançons que no tenen res a veure amb el swing, però una d'elles també vaig sentir una altra vegada de Billie Holiday. No?
1: Sí, sí. L'Albert és un gran fan de la Billie Holiday i sempre que es pot doncs posem versions seves, però en aquest cas ara em sembla que ja les havíem sentides.
0: Sí.
1: I bé, ara de fons tenim en Harry Connick Jr., a veure si ens dona temps de sentir una miqueta després d'explicar que és un estàndard de Cole Porter, del compositor i creador musical. Es va estrenar aquesta cançó a la pel·lícula de Born to Dance, on es va cantar per un actor que no cantava gaire bé realment i va ser l'única vegada que va cantar a la pantalla, de fet.
0: Vaja.
1: El van triar per altres qualitats que tenia, com
0: la interpretació,
1: sí.
0: Bàsicament.
1: Però bueno, en si com la cançó ja té prou força, doncs va poder seguir endavant, no va quedar malmesa per la destresa d'aquest actor Jimmy Stewart,
0: com James Stewart, no sóc el James Stewart.
1: Sembla que no. Ah, pensa, vale. Que això és del 36, llavors.
0: Bueno, per ahí.
1: Doncs a veure si podem sentir les últimes notes de Harry Connick Jr. amb Easy to Love, i sentim una instrumental de Chet Baker Quartet, que estava prou animadeta per ser Chet Baker.

0: Ladies and gentlemen.
1: Frankie Manning Radio Show. Hem arribat al final dels estàndards amb, Chet Baker, que precisament vaig veure una sèrie on visitaven Amsterdam i visitaven el lloc on va morir. Una sèrie de futbol, eh?
2: On va?
1: Una sèrie de futbol.
2: Ah, sí?
1: I sí, l'equip de futbol anava a jugar a Amsterdam i un dels membres de l'equip, que els agrada molt el jazz, anaven així de nit de clubs de jazz i feien com una visita breu davant de la finestra des d'on va caure, segons la llegenda Chet Baker, i
2: sí?
1: Va palmar.
2: Hòstia, això no ho sabia.
1: Això deien a la sèrie.
2: Uh-huh. Mira que em vaig veure com un documental i no me'n recordo d'això del final.
1: Bueno, Chet Baker sempre ha estat associat a l'excés de consum.
2: Sí, això sí.
1: Jo també...
2: De moltes coses. Jo, de dones, de tot, sí.
1: Jo a mi em sembla que havia mort per excés, bueno, per excés de consum, però...
2: Ara no me'n recordo.
1: Segons la sèrie, havia caigut. Mentre segurament consumia. No ho sé, no tinc ni idea. I ara passem a vinils.
2: Sí. Aprofitar perquè està sonant Echoes of Harlem. Que també era un estàndard, és un estàndard també de Duke Ellington, i aquí que sentim pel propi Duke Ellington. I sí, anem amb la secció de vinils. Jo que tots sovint agafo tinc un arxiu, ja ho saps, vaig volcant
1: un arxiu molt gran,
2: les cançons que anem posant, quantes vegades les hem escoltat, per qui, no sé què, i llavors vaig agafant de les cançons que hem escoltat. Vaig trobar una manera d'anar buscant altres cançons a través de buscar el disc original o el més semblant al recopilatori i ficar la cançó de l'altra banda del disc. Li donem la volta, literalment. Mm-hmm. A vegades és la A i la B o la A. I així...
1: The Other Side Of.
2: Aquesta vegada els que ens faltaven per escoltar, això va canviant perquè depèn del dia, escoltem moltes d'una o de l'altra, i va i anàvem per It's Only a Paper Moon, i en aquest cas les tres cançons que sentirem són l'altra cara de It's Only a Paper Moon, de tres grups diferents.
1: Vols posar tres de seguides? És la teva intenció,
2: sí,
1: eh? Vinga, doncs
2: sí.
1: Va. Aquí al Frankie Manning tenim molta llibertat i així
2: una
1: ho fem.
2: Una és, perquè si no els temps no quadraven.
1: Vale.
2: La primera és Hard Up, amb Com Basie i Zot Sims. La segona sentirem a Frank Sinatra, Com Si Com Sa.
1: Cançó homònima de Zaz.
2: De Zaz, exacte. I la darrera d'aquests vinils és Fifi's Rhapsody, amb John Kirby i la seva orquestra.
1: Tres de seguides aquí. Frankie Manning... Només música.
2: Sí. Endavant. Vull t'escoltar música aquí.

0: ladies and gentlemen.
1: First you give a grunt, make it short and blunt, then you start to move because you know you're...
2: Oye, oye, oye.
3: Frankie Manning Radio Show.
2: No estás allá, tío. Ara, això és Frankie Manning, sí senyor.
3: Bueno, hem vingut de tres molt tranquil·les i ara hem arrencat aquí, hem trencat una
2: per
3: mica.
2: Per acabar una mica, trencar l'energia.
3: Acabarem amunt, Diego?
2: Sí, amb una cançó que no té res que veure amb la resta del programa. Però que era com, hòstia, no acabarem amb els estàndards així tan... Ai, com els... Estava una mica la cosa baixa i dic, va, anem a ficar una mica de... movimiento para que nos recordin. Tu vas matar mosquits amb la vista, eh?
3: Sí, ho has vist, no?
2: Sí, sí. I que acabarem una mica alts, no? Perquè ens recordin amb bon rotllo perquè tornin a escoltar Frankie Manning la setmana que ve.
3: Molt bé, aquest era el missatge que em llançava un professor. Has d'acabar la classe amunt perquè tinguin un bon record. Encara que haguem passat una tempesta a la classe, si al final acaba bé, se'n diran amb aquest record més fresc, saps? Manipulem una mica...
2: Tècniques de màrqueting.
3: Sí, totalment. Era acadèmia, això.
2: Bueno, sí, va,
3: està bé, està bé.
2: S'ha de fer així, sí, sí. Tots som susceptibles d'aquestes coses. I hem sentit aquestes tres de Hard Up, Com Si Com Sa, Fifi's Rhapsody, i tenim aquí Bongo Boogie amb Anin Steen Allen. Estava força guai aquesta cançó, no sé si l'havíem escoltat ja.
3: A mi no em sona.
2: I acabarem amb un temasso que es diu You've Been Cheating, no sé aquí.
3: Bueno.
2: Ja ho descobrirem a la cançó.
3: O no.
2: Amb The Cocos.
3: The Cocos. Molt bé, combo vocal. Doncs fins aquí el Frankie Manning de l'inici de temporada 2026-27.
2: Queden uns 30 i escaig programes per davant, eh? Si tot va bé.
3: I si tot va bé ens veurem la setmana vinent aquí, ens trobareu, si voleu o no.
2: Clar que sí, ens ho passem bé.
3: I
2: si no, és podcast, que
3: exacte,
2: podeu descarregar i escoltar-nos quan vulgueu.
3: Des de radiodesvern.com. Molt bé, You've Been Cheering, The Cocos. Fins la setmana vinent.
2: Adéu, adéu, adéu. Adéu, adéu.

0: Hola, bona tarda, amics i amics de Ràdio d'Esvern. Un dimarts més aquí amb vosaltres per comentar-vos el cinema que s'està veient aquests dies, el que hem vist, i apuntar fins i tot alguna cosa que es veurà en els propers dies i setmanes. Bueno, estem a la setmana de Mercè. Els veïns aquí de la gran ciutat estaran de festa i tindran de tot, obriran els museus i obriran sobretot els carrers amb exposicions de venda de llibres, de llibres de vell, i després moltes activitats també que són gratis per la canalla i pels més grans. I ho acabaran tot rematant amb un piro musical com cada any. L'únic que passa és que aquest any no serà com d'habitud allà a Montjuïc, sinó que serà Diagonal Mar.
1: Ah, no ho sabia. Està bé.
0: Bé, bueno, aquesta és una falca que no els hi cobrarem a l'Ajuntament de Barcelona, però queda dit. Hem començat el programa avui, ens hem posat una mica transcendentals, perquè realment parlarem d'un tipus de cinema que es podria incloure dintre del que és el cinema transcendental. Estem parlant de la pel·lícula És el mirall, de 1975, dirigida pel gran director rus Andrei Tarkovsky. Amb la música aquesta, o sigui, la música de la pel·lícula, ell la va encarregar al compositor, un músic rus, de nom Eduard Artemyev. A part de fer la música en general de la pel·lícula, ell va incloure dos o tres fragments, com aquest, que és de Joan Sebastian Bach, que és un preludi per orga, i després va posar també un tros de La passió segons Sant Mateu, també de Bach, i va utilitzar un tema de Indian's Queen, la reina índia, de Henry Purcell. També d'aquí un fragment. Bé, amb tot això, ell va tirar endavant una pel·lícula, que és una pel·lícula molt personal, però aquesta vegada, sense que serveixi de precedent, voldria fer una introducció absolutament diferent de la que fem normalment. És a dir, normalment parlem del tema musical i després, bueno, després de presentar l'equip. Bona tarda, Jan Hernández, els controls.
2: Com esteu?
0: Pues, què t'haig de dir? Estem moderadament eufòrics.
2: Sí?
0: Perquè sí, és que ha sigut una setmana espiritualment, bueno, peloterament espiritual,
2: sí,
0: molt bona.
2: Sí, vaja.
0: Sí, Barcelona ha viscut una explosió, i Madrid també, però una interna a l'altra externa.
1: És una qualitat negativa i positiva.
0: Ah, això.
1: O positiva i negativa.
0: No donarem més dades perquè no ens agrada afectar els al·ludits.
2: Exacte.
1: Tu ho has dit. No nos ensenyamos con el enemigo.
0: Bona tarda, Anastasi.
1: Bona tarda, Pep.
0: També, ara venint amb el cotxe, comentàvem una mica tot això que ara hem dit, no?
2: Sí, sí.
0: Entre nosaltres també ens hem sentit molt bé,
2: sí, sí.
0: I això doncs, també ajuda de cara al programa.
1: Oh, i tant, ajuda a tot.
0: Molt bé, i en fi, jo particularment també pues, m'he sentit molt bé aquesta setmana.
1: Sí, bueno, sí, tot bé.
0: Enfoquem la setmana, exacte, de la Festa Major del poble nostre,
1: sí, exacte,
0: amb ànims també de passar-ho bé.
2: Exacte.
0: Bueno, tornant a Tarkovsky, deia que aquesta vegada havia pensat fer un... Que això no t'ho havia comentat.
1: No, però ja està bé.
0: És una infidelitat en directe, diguem.
1: No passa res. Si no has de fer memòria, no hi ha problema.
0: En lloc de fer el que fem sempre, que és, primer, lògicament, parlar del tema musical, i després entrar ja amb el clàssic de la setmana, justificació de per què,
1: sí,
0: i una mica la sinopsis de la pel·lícula, l'anàlisi compartit per part de tots dos...
1: Sí.
0: Aquesta vegada voldria fer una cosa. Abans d'entrar amb el tema pròpiament del mirall, l'espill, uh-huh, o amb rus, te recordes
1: sí,
0: com es diu?
1: Sí,
0: té un nom...
1: Sí, te'l diré. El un... sé, més a més, de memòria.
0: Bastant maco.
1: Eh? Veure, sí, també comença amb
0: dintre el que són els noms russos.
1: Comença amb S, també se'm va recordar. Que
0: sí, bueno.
1: Ja ho sabrem. D'aquí un rato t'ho dic.
0: Val.
1: Tira, tira.
0: Doncs el que volia dir és que, malauradament, Andrei Tarkovsky només va viure 54 anys. Mm. Va néixer el 4 d'abril de 1932, ara ve lo dels pobles russos,
1: sí,
0: a Zabrzhije.
1: No, és molt fàcil.
0: Rússia.
1: Zabrzhije.
0: És que no, sí, perquè és està que accentuada.
1: Zabrzhije. És que és clar.
0: Tu és que vas estar allà con jo, el don apacible.
1: I amb el don apacible no? Jo corria per allà, sí.
0: I els Urals.
1: Sobretot corria, sobretot.
0: Bé, i es va morir prematurament, degut a un càncer, el 29 de desembre de 1986, a París. Ja portava 3 o 4 anys que havia sortit de Rússia, perquè ell allà ja no podia estar degut a les limitacions. Fins i tot va vorejar entrar a la presó i, bueno, després ho comentarem una mica més, entremig de la pel·lícula també sortirà i d'altres pel·lícules, però el que volia començar dient en primer lloc és aquesta vida curta, que si mirem també la part corresponent a la producció cinematogràfica, malauradament, doncs també resulta que és de 7 títols, que passem a dir. El 1962 comença el primer llargmetratge. Abans havia fet un parell o tres de curtmetratges que d'aprenentatge, com tothom. El 1962 comença amb una pel·lícula que es titula La infància d'Ivan. O sigui, ell apareix amb aquesta pel·lícula, la presenta a Venècia i surt de Venècia amb el Lleó d'Or de la Bienal.
1: Primera pel·lícula. Primera de veritat, primera
0: pel·lícula.
1: Sí.
0: Amb unes imatges extraordinàries. Sí. Jo l'he vist fa poc temps a la Filmoteca, un passe que van fer, i, escolta, és una pel·lícula que té... Saps aquelles imatges, alguna que és inolvidable?
1: Sí. Pues, sí. Bueno, totes les pel·lícules d'ell en tenen, però aquesta, evidentment, també, clar.
0: Molt bé, i era la primera. Al cap de 4 anys, 1966, va fer una pel·lícula molt diferent, de caire històric també, però Andrei Rublev. Andrei Rublev és una pel·lícula que ens parla d'un pintor de taules d'aquestes...
1: Icones. Icones ortodoxes, sí.
0: Sí, del segle XV, principis del segle XV. Llavors, dintre la tradició ortodoxa, l'icona és un punt referencial a tindre en compte, i la pel·lícula aquesta, que s'anava a acabar de 3 hores, va estar prohibida a Rússia fins a 1971. Mm. És a dir, durant 5 anys no la va poder presentar a Rússia. Ell la va exhibir a Cannes i la va exhibir en contra de la voluntat del govern rus. I tot i això, perquè els hi va donar per pensar, o sigui, penseu que estem parlant d'una pel·lícula amb un personatge, pintor d'icones,
1: sí, sí,
0: del 1400.
1: Sí, sí.
0: O sigui, bueno, doncs els va semblar que allà hi havia unes imatges que presentaven un personatge excessivament lliure i sí, que tenia una tradició excessivament personal.
1: I un tema excessivament, també, excessivament, diguem... el que dèiem abans, un tema excessivament religiós també, encara que de fons,
0: també, sí,
1: perquè no és el més important de la pel·lícula, però ho és, esclar, aquest transfons.
0: Bé, aquí va ser ja una primera topada amb el règim, que això seguiria, però el 1972, al cap de 6 anys, aquí ja van estar més amics amb el règim, perquè ell va dirigir una pel·lícula que es titula Solaris, i és una pel·lícula de ciència ficció basada en l'obra d'un escriptor polonès, Stanislaw Lem. Aquí ell va fer una adaptació i aquesta adaptació va estar considerada per la crítica, sobretot la soviètica, com una resposta justa i necessària al que havia sigut l'impacte de 2001, una odissea de l'espai, de Stanley Kubrick, per lo que fos la propaganda, per dir-ho així, americana dintre de l'època de la Guerra Freda, no? I també, clar, una mica dir, bueno, vosaltres heu fet 2001, però nosaltres també estem amb la cursa espacial, que és una cosa que realment anaven sempre els americans una mica pel davant, però després sempre hi havia la resposta de Rússia, no? Les dues potències aquí estaven, com en molts altres punts, molt enfrontades i es vigilaven de prop. Per tant, aquesta, Solaris, va ser una pel·lícula que, d'alguna manera, va satisfer i van dir, calla, que potser el recuperarem, sí, amb aquest encara. Però no.
1: A partir d'aquí va demostrar que no.
0: Ell era un esperit lliure i el seu pare també era un poeta de Tarkovsky i, clar, va arribar un moment que van xocar. Però va fer una pel·lícula que podríem dir de transició. Uh-huh. I aquesta pel·lícula de transició, que de set seria la quarta, és a dir, està ben bé al vell mig, seria El Mirall.
1: Totalment.
0: El Mirall va ser titllat immediatament per la premsa també i la crítica, i no solament la crítica cinematogràfica, sinó també els que preserven les essències de la pàtria,
1: exacte, l'integritat,
0: i del sistema, dient que elitista i críptica. I lo de críptica va arribar un moment en què va pujar tant el suflé que va estar a punt d'entrar a la presó, se'n va lliurar per poc.
1: Tan críptic era, devia ser interpretable.
0: Jo penso que, com que moltes vegades, aquí a Espanya crítica, també algun dia parlem de la crítica espanyola, que moltes vegades no entenien les pel·lícules.
1: No entenien les coses. Ah. Perdona, El Mirall, Zércalo. Zércalo.
0: Zércalo, molt bé. Què us sembla? A que és un títol guapo.
1: Sí, molt maco, és que sona molt bé, Zércalo.
0: Molt bé.
1: Fixa que El Mirall, ara que deies això, està just al mig, i El Mirall té les dues cares. I té el...
0: És que és extraordinària.
1: Ell no ho sabia,
0: malauradament. No ho sabia, és una cosa que no pot ser buscada.
1: No sé si
0: però de vegades l'atzar ens dona moments increïbles. Bé, el 1979, 4 anys després, fa una pel·lícula, Stalker, que és com un laboratori d'idees de tot el pensament, a vegades críptic, realment, de Tarkovsky. Personalment, per mi, Stalker és la seva obra mestra. És a dir, aquest home, de 7 pel·lícules, a la millor 5 són obres mestres. Però són obres mestres d'aquelles que se'ls poden arribar a aquesta categoria perquè realment, com tu has dit abans, tenen moments que són únics i són imitables. I referencials. Per tant, això és el típic, si parlem de Rafael, l'escultor, estem parlant d'obres de referència, sí. Si parlem de Leonardo da Vinci, estem parlant d'obres de referència, o sigui, estem parlant de grans mestres.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Pues ell és un gran mestre, però jo crec que amb Stalker ell es supera i dona la seva essència. No és una pel·lícula fàcil. Res del que va fer Tarkovsky és fàcil. Després parlarem de la d'avui, tampoc. Uh-huh. Bé, a partir d'aquí es van posar les coses tan malament que el tio va decidir sortir del país i se'n va anar inicialment a Itàlia. Durant la seva estada a Itàlia, el 1983, va rodar una pel·lícula molt, molt bona, molt bona, que es diu Nostalgia.
1: Sí, senyor.
0: La va rodar en italià. I llavors va anar també un temps a França, va estar vivint un temps a França, però va ser a Suècia, pàtria del seu estimat mestre, un d'ells, Bergman.
1: Un pre-rafaelita, és el seu, el pre i els post. Aquest és un pre... Tarkovsky, realment. Per això l'admira tant ell.
0: Correcte. I allà, el 1986, quan ja estava patint el càncer i realment només va poder veure-la i al cap de 2 o 3 dies veure l'estrena i al cap de 2 o 3 dies ja va morir, va filmar el seu testament fílmic, que es diu precisament Sacrifici. Ja dic, aquesta va ser rodada a Suècia i va ser presentada a Cannes, on va rebre 4 premis. Extraordinària també aquesta pel·lícula.
1: Sí.
0: Com a biografia, com a tret biogràfic d'ell, abans encara d'entrar en la pel·lícula, podem dir que va estudiar música, pintura i escultura a Moscou. El 1956 va entrar a l'Institut de Cinema de l'URSS. Allí, sota el mestratge de Mikhail Rom, va rodar els primers curtmetratges. Influències cinematogràfiques reconegudes per Tarkovsky.
1: Ell mateix, sí.
0: Una de les més importants, la primera que posa ell, és Robert Bresson.
1: Correcte.
0: I de Robert Bresson ens parla de Muixet i Diari d'un capellà rural.
1: Muixet la vam fer en el seu dia, la vam treballar
0: que vam,
1: aquí.
0: Vam treballar-la.
1: Company Manel Montaner, que ens
0: I tant, Manel també. Montaner. Va ser un dels dies importants
1: que nosaltres
0: per nosaltres.
1: Important per nosaltres, sí.
0: De cinema sense condicions. Mm. En segon lloc, ell cita Luis Buñuel, i de Buñuel ho té claríssim. Una de les millors pel·lícules per ell és Nazarín.
1: Sí.
0: Per nosaltres també, i aquí hem deixat testimoni també, posant-la com una pel·lícula de clàssic de la setmana. A continuació, Ingmar Bergman. De Bergman, per citar-ne dues, ell ens va citar Maduixes salvatges,
1: mm-hmm,
0: i Persona, que estarem d'acord també que són dues obres monumentals de Bergman.
1: Sí.
0: De Charles Chaplin li agradava dir que li agradava Llums de la ciutat. De Kenji Misoguchi, Contes de la lluna pàl·lida.
1: Sí.
0: Pàl·lida en català, és correcte?
1: Pàl·lida.
0: I de Kira Kurosawa, Els 7 samurais. També, sense especificar ja obres, li agrada en general Dreyer, Jean Vigo i Michelangelo Antonioni.
1: Sí, senyor, que més l'ajuda, com tu saps molt bé.
0: Ah.
1: És el seu, no ajudant, és una mena de codirecció estranya que es porten, mm-hmm, a Nostalgia. O sigui, Nostalgia és una mica, encara que no sé el crèdit exacte que ell li dona al final, però el va ajudar. El va ajudar, però sobretot estava en un país del que ell coneixia poc la llengua, del que, i per tant, per fer Nostalgia va necessitar alguna joia, i va ser realment l'Antonioni qui el va apoyar.
0: Afortunadament,
1: sí, sí,
0: abans de deixar-nos, bastant abans, i per ell mateix tindre condensades les seves idees bàsiques, ens ha deixat un llibre que abans, fora d'antena, ho comentàvem amb l'Anastasi, ja va per la 19a edició. Es titula Esculpir en el temps, Esculpir en el tiempo, Andrei Tarkovsky. Aquest llibre està editat per Rialp, Libros de Cine, i l'última edició és del 22, és dir que la podeu trobar. Si no, en llibreries la podeu demanar, que es pot aconseguir. I, si no, feu com nosaltres, que es pot anar a la biblioteca i la tenim també perfectament disponible.
1: Esculpir el temps, que és un llibre, també diria, quasi de text obligat per qualsevol muntador, tot i que la pel·lícula no, sí que parla de muntatge, també, és clar, però sobretot perquè parla de la manera de que el muntatge treballa, que és anar com si piquessis pedra, anar allò que perdem sempre.
0: L'escultura.
1: Primer poso aquest tros de pedra, sí, després al costat un altre. Després... Clar, per tant, l'expressió esculpint el temps és totalment paral·lela si dirigeixes o
0: és
1: si muntes. És igual.
0: Absolutament una frase que es, sí, pot aplicar a muntatge.
1: Sí, sí, totalment.
0: Perquè el muntatge en què esteu treballant vosaltres? Amb el temps.
1: Amb el temps. I estem treballant-lo...
0: Esteu jugant amb el temps contínuament.
1: El moldegem com si fos fang o l'esculpim com si fos pedra, però d'alguna manera és una frase tan aplicable al muntatge que, de fet, l'hem utilitzat molt els muntadors i la gent que ensenya muntatge, també.
0: Molt ben vist.
1: Sí, sí.
0: A part d'això, hi ha molts llibres que s'han escrit sobre ell. Aquí en tenim dos, per exemple, de la pel·lícula que us he posat pels núvols, Stalker,
1: sí,
0: d'Andrei Tarkovsky. Tenim també d'Editorial Rialp, Libros de Cine. Aquest escrit per Antonio Mengs, que ja va per la tercera edició.
1: Sí.
0: És una pel·lícula exclusivament dedicada a l'anàlisi de Stalker.
1: Okay.
0: I després n'hi ha una exclusivament dedicada...
1: Un llibre, és un llibre... És un llibre.
3: Sí,
1: és el llibre aquest.
3: És primer... dit pel·lícula?
1: Es diu pel·lícula, sí.
3: No, és un llibre dedicadament...
1: Jo sempre dic pel·lícula per
3: exclusivament dedicat a la pel·lícula, correcte. I en tenim un altre també dedicat a la pel·lícula que comentarem avui, sí. L'Espill, L'Espejo.
1: Zércalo.
3: Que té com a subtítol Estudio de un sueño. I ara ve una cosa... que a tu, Jan, et farà una mica de gràcia també. L'estudio d'un sueño, que és sobre la pel·lícula que comentarem avui, L'Espejo de Tarkovsky, està escrita per un especialista en l'obra de Tarkovsky, que es diu José Manuel, fins aquí normal, i de cognom Mourinho.
2: Que
3: fa una mica de gràcia avui.
1: Una mica.
2: Avui fa bastant gràcia.
1: Ell seria incapaç d'escriure aquest llibre.
3: Suposo que no. No seria tan quejic aquest.
1: No, i sobretot incapaç d'escriure això segur.
3: Molt bé. Escolta, jo ho deixo aquí i et passo, perquè realment la pel·lícula té moltes coses de les que vull que ens en parlis tu, perquè acabada de veure-la, la vaig veure justament ahir, vaig prendre moltes notes, però l'estava veient i pensava com li té que haver interessat a l'Anastasi, perquè és que és un curs de cinema aquesta pel·lícula.
1: Sí. Que a mi m'interessa tot Tarkovsky, o sigui, jo diria que no sabria que s'hi distingi, potser de totes la més, precisament la més comercial entre cometes, que seria el Solaris, i la que va agradar tant als seus propis conciutadans. A mi, de totes elles, la pel·lícula que d'alguna manera menys... Està bé, està molt bé, però menys li trobo la veta tarkovskiana. Sí, en el temps, aquest temps lent, aquest tempo de reflexió, aquest, tot passa molt lentament.
3: Sí, però... no deixa de ser primer una adaptació i després un encàrrec
1: més una mica enverinat.
3: Mal dissimulat.
1: Enverinat.
3: Sí.
1: Jo crec que és la pel·lícula, potser, jo m'atreviria a dir la més fluixa, perquè a mi, la primera... L'infància d'Ivan m'entusiasma, tal com has dit, és una pel·lícula perquè ell viu, és aquest nen, ell és Ivan, ell d'alguna manera és el nen que ha patit la guerra, la pèrdua del pare, perquè se'n va anar, tot el patiment,
3: el primer amor,
1: clar, tot això està en aquesta pel·lícula. Quan un parla de si mateix, i això és el que jo crec que li dona a Cans, abans ho dèiem, no? Les pel·lícules són de veritat sentides de veritat pel director, i aquest la sentia totes, però aquesta d'una manera especial, jo penso que tenen un pes tan fort que fins i tot sent tan insòlid que un tio que arriba a Cans quasi sense haver vist el mar mai, de cop, pam, li donen el lleó d'or. Vull dir, realment és algo que hi havia a la pel·lícula.
3: I a més, netament antibel·licista també.
1: Totalment.
3: No hi havia cap dubte sobre això. Clar, d'aquí va vindre sempre que la censura soviètica li tenia el dit posat a l'ull, saps?
1: Clar, des de l'inici.
3: Només li va treure per Solaris.
1: Per Solaris, clar. Andrei Rublev, aquesta és una pel·lícula que a mi me'n va entusiasmar, perquè jo sabeu que no sóc ortodoxa de religió, perquè el meu pare no va poder seguir amb la religió,
3: però tinc arrel grega,
1: el meu pare era ortodoxa de religió, ortodoxa grec, però no va poder seguir perquè es volia casar amb la meva mare i va haver de canviar de religió, per tant no. Però sí que he tingut sempre una fascinació per les icones. I aleshores dir, per si no ho sabeu, perquè me'n vaig una mica del tema, però molt ràpid, que a Montserrat, al museu, hi ha una part que es diu Fos Hilarion, que vol dir llum joiosa, en grec, la llum joiosa, és un nom molt maco també, que hi ha 160 icones, entre el sector és del 14-15, des del 16 fins al 20, són icones i 160 peces. Jo quan entro allà dintre, és com una mena de transformació. I quan vaig veure aquesta pel·lícula, també, o sigui, em va passar exactament igual, amb una argumentació diferent, tot el que es parla del personatge, no tant de les icones, però realment és un tema que m'omple d'una mena d'això, de joia especial. Per tant, jo tots, els repasso així ràpid. El Mirall, ens estem al Mirall. El Mirall és el que ens toca. El Mirall és una pel·lícula que, jo diria, no sé si s'ha d'aconsellar de veure, perquè és una pel·lícula per gent que estigui disposada a fer l'últim que ell va fer, la seva última pel·lícula, un sacrifici. És a dir, ell, l'última pel·lícula, recordeu que em diu, es diu Sacrifici, va ser l'última abans de morir, per veure aquesta pel·lícula, no un sacrifici, hem de sacrificar, no és que sigui un sacrifici veure-la, no us l'aconsellaríem, però hem de sacrificar molts dels preconceptes que tenim del que és veure cinema. Com que jo ja estic d'acord amb aquest tipus de cinema i tal, Pep i jo ja hem vist moltes coses que s'escapen, diguem, del patró típic de planteamiento nudo y desenlace, i aquesta no és una pel·lícula que vagi per aquí, tampoc. Sí que és una pel·lícula d'autor, per suposat, d'autor no, d'autoríssim, Què passa? Que és una pel·lícula que des del principi al final vols endevinar-li una estructura, vols intuir aquesta capa que m'està explicant ara és el pare malalt, ai, no ho sé, però i ara això, aquest és un somni, és realitat, això, aquesta, el que sí que sabem és que mentre transitem per la pel·lícula, les imatges que veiem són d'un poder de tan fascinant,
3: evocador,
1: sí. Tan bèstia, perquè dius, quan és blanc i negre, impressionant, quan és color, entra com un feix de llum que t'entra i de color, sí. Absolutament, que et deixa bocabadat. Dius, no estem veient una pel·lícula com Ulisses, que és espectacle i tal, però són espectacles. Hi ha moments que veus, hi ha un moment de foc que veiem com es crema. Bueno, allò és impressionant, és un plano que dius, ostres, i què té? No res. Bueno, sí, un nen que s'acosta a un lloc, veus un floc de fons, però hi ha tal intensitat que s'ha aconseguit.
3: És una mica la granja on la guardaven la palla.
1: Exacte, és el paller, de fet, és el paller. Però és que tot està carregat d'una segona intenció i d'una tercera intenció. I com que ve d'un missatge que està dosificat d'una manera i muntat d'una manera tan especial i ionitzat també d'una manera tan especial, jo m'agradaria saber, en el llibre alguna cosa endevinaria d'això que no he llegit, en aquest cas de la pel·lícula Mirall, com d'alguna manera com ell pensa la pel·lícula, com la guionitza i després com la roda. Jo crec que ho té més clar del que aparentment sembla quan veus la pel·lícula acabada, perquè clar, la pel·lícula acabada et quedes amb aquest punt d'hermetisme de dir, bueno, ben bé on hem anat. Però és igual, perquè quan vaig acabar de veure-la amb la meva companya, en aquest cas, que no té res a veure amb el món del cinema, sí amb el món de la música, em diu, pues que jo no me l'he volgut prendre en cap moment com si estigués veient una pel·lícula convencional. Me l'he presa com si estigués veient entrant a un espai museístic i anar mirant esquerra i dreta, oferta visual d'un cantó i de l'altre. I vas vivint-la com una experiència permanent, com quan te'n vas això al CCCB i veus una proposta interessant, que no totes ho són, però la majoria sí. I llavors jo crec que aquestes pel·lícules, hosti, estaria bé que es veiessin amb aquest esperit. Perquè si no, una pel·lícula que no és ni llarga ni curta, jo crec que quin metratge estem, a
3: 107 minuts.
1: 1:47. 1:47 no és un metratge excessiu avui en dia, però clar, si estem esperant veure una pel·lícula en què hi hagi aquest plantejament nus i desenllaç, no ho trobarem. Sí que internament hi és això, perquè internament tu tens una vivència veient la pel·lícula que et va portant per un territori que ja saps que estàs seguint alguna cosa. El que passa que, com que segueixes alguna cosa, rodades de manera diferent, amb material documental, amb material rodat per ell, amb blanc i negre, amb color, amb textures diferents, a través dels miralls, a través de travessar cortines, a través de... Hi ha tants elements
3: Hi ha un moment en què al darrere del mirall surt la seva mare,
1: la seva mare, sí.
3: I ell va, no netejant, però d'alguna forma va corrent la càmera lentament cap a una banda fins que queda enquadrada la mare.
1: La mare, sí.
3: Quina màgia té aquell plan.
1: Clar, dius, la càmera es belluga amb molta elegància.
3: I
1: no,
3: és que, esclar,
1: no és elegància.
3: És una mica retransmetre un somni en directe.
1: Això també ho té la pel·lícula, i això fa molt bé que ho diguis. Fa molt bé que ho diguis, perquè, esclar, què són els somnis? En els somnis no hi ha aquesta lògica narrativa que tenim a les pel·lícules. En els somnis
3: que ningú
1: són...
3: la busqui en aquesta
1: clar,
3: pel·lícula,
1: no,
3: tampoc.
1: No, perquè tampoc la tindrà. Llavors, és surrealista? No és una pel·lícula surrealista. Les coses que explica, les coses que veus, són totes elles possibles, diguem. No veus això, girafes com delinianes amb foc a l'esquena, ni veus rellotges tous. No, veus unes realitats tangibles. El que passa és que estan organitzats el discurs de tal manera que tot et sembla, per un moment, incoherent, però al cap d'una estona dius, ostres, ara, per què m'estic emocionant jo ara aquí? Perquè jo m'he emocionat a la pel·lícula 7, 8, 9 vegades, que he tingut una emoció profunda.
3: Jo m'he apuntat aquí a l'enunciat, només enunciat, d'una sèrie de coses que
1: digues.
3: Veureu a dintre de la pel·lícula. Veureu com Palomo Linares, perquè la pel·lícula, hi ha la Guerra Civil Espanyola, hi ha la Segona Guerra Mundial, hi ha la Guerra Freda, que és el temps de vida del director.
1: Del propi director,
3: ell aquests 54 anys, va viure això. No. Bé, de la Guerra Civil Espanyola veiem la fugida dels nens cap a Rússia.
1: Sí, des del
3: veiem
1: del
3: una plaça de toros amb el Palomo Linares matant un toro amb una poca destresa
1: absoluta.
3: Sí, sí. És que no, si li, cabe, li clava quatre dits aquell toro, devien tindre que vindre amb un trabuc per acabar-lo.
4: No matava bé, però almenys em sembla recordar. Bé. No era dels toreros que matés millor.
3: A la pel·lícula aquesta hi surt, com hem dit abans, el foc. O sigui, veiem una escena en la que assistim a com es va cremant a poc a poc i va avançant fins a cremar-se totalment
4: un paller. Fusta, sí, sí, total.
3: Veiem, és bastant freqüent l'ús de la pluja, sí. Que l'ús de la pluja és bastant freqüent sí. amb el cinema de Tarkovsky, sí. Perquè, sobretot, a Stalker surt moltíssim la pluja. El que hem dit abans, la Guerra Civil Espanyola, els nens a Rússia, la bomba atòmica. Sí. Veiem l'esclat de la bomba atòmica, que això és curiós, però a Persona de Bergman també surt.
4: També apareix.
3: Com sí, un sí. Somni, també. Sí, sí, sí, aquí sí que hi ha una referència sí, directa al mestre.
4: Sí, sí.
3: Vale.
4: Sí, senyor.
3: Hi han els icones, perquè si us fixeu, bé. Hi ha un moment en què la càmera recorre un interior i es veu el cartell d'Andrei Rublev, que és la pel·lícula anterior.
4: La seva pròpia pel·lícula, sí.
3: Vale. Tenim un llibre que troba ell quan és infant amb gravats de Leonardo da Vinci.
4: Sí, és interessant aquell moment.
3: Tenim la seva mare, que hem comentat abans, la presència de la seva mare. El seu pare no hi és, però hi ha quatre moments a la pel·lícula que hi ha el recitat de quatre poemes del seu pare. A l'últim, que és el quart, no se'l perdeu perquè és maquíssim. Jo el tinc apuntat aquí,
4: sí.
3: Però sí. Us he dit que no tinc les meves ulleres. Per estic poder, treballant amb
4: les
3: meves, que l'he deixat
4: però... l'Anastasi. I no et permeten arribar a llegir
3: tant. I no m'atreveixo amb la meva lletra sense tindre les meves ulleres.
4: Si vols el tinc jo tinc les ulleres bones. Però bueno, també estem molt temps, tu mateix.
3: Efectivament, he dit abans que no surt el seu pare, però surt la figura del pare. El pare estava mort, malauradament.
4: En canvi, la pel·lícula hi ha aquest malalt que no sabem de què està malalt, si és una grip, si és una angina, li diuen, no diu una angina. Aquest home tampoc sabem massa qui és.
3: Bueno, és ell,
4: Clar.
3: O sigui, el que està amb un ocell que després el deixa anar...
4: Que després deixa anar l'ocell, sí.
3: Bueno, això ja s'explica massa, no?
4: No, però bueno, però és igual. No
3: és un moment extraordinari,
4: no? No té spoilers aquesta pel·lícula, no.
3: Bé.
4: Sí, és que s'ha de veure, però s'ha de veure així. Sí. És a dir, si espereu... Esclar, no es pot obligar ningú a dir, escolta, ara fes un sacrifici, com dèiem abans, i no, perquè hi ha un
3: no la pots entendre com una història convencional.
4: No, i si fas aquest esforç inicial, saps que veuràs 1:43 d'una proposta, diguem, narrativa, que no té res a veure amb res de que possiblement hem vist mai. Segons el cinema que hagin vist, sí que haurem vist coses, perquè hi ha autors actuals com el Jagintsev, per exemple, que és el famós... El que va fer Leviatán, per exemple.
3: Sí.
4: És una persona que diuen que és un seguidor d'alguna manera. El propi Bellatar. És que no tothom ha vist Bellatar.
3: Està en aquesta línia.
4: Clar, el cavall de Turí. Potser la gent ha sentit parlar del cavall de Turí. O fins i tot nosaltres hem fet Terence Malick. L'arbre de la vida també té aquests tempos lents. Tal. No hi ha tanta... I també hi ha foc, evidentment, l'arbre de la vida. Però no té...
3: Sí, Teo Angelopoulos estaria
4: Teo
3: també.
4: Teo Angelopoulos també.
3: Estaria,
4: també, també,
3: Angelopoulos
4: també,
3: estaria, també. Estaria en aquesta línia, també.
4: I el famós, i el que potser més, és el Chittapong Veracetacul, el famós director, que aquest sí que té aquest món... que, clar, hi ha moments d'aquesta pel·lícula
3: aquest
4: que
3: dius, també, podria ser... també trenca la narrativa convencional.
4: Totalment, perquè també és una barreja de somni i realitat sense límits, és a dir, no hi ha una fragmentació. No, tot flueix com si fos una unitat i tot és com una sola. Per tant, jo crec que és una pel·lícula hiperaconsellable, és a dir...
3: Mira, parlant d'aconsellable...
4: Sí.
3: Llegiré, jo quan la vaig acabar de veure, la vaig veure a Filmin. I Filmin ens dona l'oportunitat sempre, ens convida a fer un comentari, deixar un comentari si volem.
4: Sí.
3: A vegades el deixo, a vegades
4: jo
3: no,
4: també.
3: I si, sobretot si no m'ha agradat, no el deixo.
4: No, jo tampoc, tens raó.
3: Només si el deixo és perquè m'ha agradat o perquè crec que vull apuntar alguna cosa. Sí. En aquest cas, llegiré perquè em vaig fer una fotografia del que vaig posar.
4: Molt bé.
3: I el comentari meu sobre la pel·lícula és: aquesta pel·lícula potser no és la millor de Tarkovsky, però m'atreviria a dir que és un Tarkovsky essencial.
4: Sí.
3: La memòria, els somnis, la por, l'amor, el temps que ha marcat la seva vida, amb esdeveniments que van perfilant un segle XX de guerres, de fam i de dolor. Tot això és mostrat pel director amb un ús poètic de la imatge que per moments ens mostra com una cal·ligrafia perfecta dels seus sentiments. El mirall és una obra d'orfebreria dins de la curta, però per la força del destí, filmografia d'aquest poeta de la imatge, Andrei Tarkovsky.
4: Sí, senyor.
3: És
4: dir, molt bé, molt bé.
3: És una mica
4: Sí, un resum
3: la meva
4: de...
3: forma, no, em sembla molt la meva argumentació sí. per recomanar-lo. No?
4: Està molt bé. I és que, ja que sí. Aviam, diu, si llavors muntatge, és que la pel·lícula ni el perceps, el muntatge. O sigui, està, jo a vegades sóc incapaç, és després que ho haig de pensar molt. Aquesta pel·lícula té un muntatge totalment emocional tot el rato. Sí. És a dir, dèiem allò de primer l'emoció, després l'argument, allò que deia el muntador. El murch, no? La regla dels 6 punts per on ha de passar sí. el moment. De... Aquesta pel·lícula, tota ella, està articulada en base a anar lligant
3: per cert,
4: emoció amb emoció amb emoció.
3: Que m'ha costat bastant de trobar el muntador. És una muntadora
4: no, no sé,
3: que
4: no
3: es diu Lyudmila Feiginova.
4: Feiginova.
3: Lyudmila Feiginova.
4: Sí.
3: I respecte al muntatge, jo vaig pensar el que sempre dius tu.
4: Sí.
3: Que el millor muntatge és aquell que no es veu.
4: I en aquest cas es veu tampoc, perquè a més, com que la pel·lícula internament ja hi ha elements que entre si munten, ja hi ha posta d'escena interna,
3: sí.
4: això que deies tu mateix del moment d'aquest vel que hi ha, que passa ella, que el mirall, que la mare, això si anem veient la càmera era molt subtil, i això és intern, aquí no hi ha muntatge, i va fent, fins que pam, la mare queda sola. I com aquest plano, n'hi ha molts que treballen en aquest sentit. Per tant, hi ha més muntatge intern en aquesta pel·lícula, dintre del quadre, que
3: dos,
4: muntatge extern, que hi és, però que no té tant de pes.
3: Dos o tres moments en què la protagonista trenca la quarta paret.
4: També, sí senyor.
3: Mirant directament a l'espectador. Queda sorprès perquè és com una interrogació que tu dius,
4: sí.
3: ostres, m'està demanant que opini o que digui.
4: Que, és com si t'estigués interpel·lant, com dius tu, t'interpel·la. I després jo a mi m'emociona molt, i a vegades coses que són coses molt personals, no? Però dèiem abans el cas de l'Ozu, també, per exemple, és un altre director que ell té en el cap, el Yasuhiro Ozu,
3: sí.
4: el japonès. Mm. El tros aquest que surt ara, que et diré, és pràcticament un tros del Ah, ho has dit tu abans, un dels directors...
3: Kurosawa.
4: Kurosawa. O sigui, hi ha un moment que veiem, en el primer terç de pel·lícula apareix un plano bastant curt, que veiem unes espigues de blat meciéndose en el vent, que és un plano molt curt, que dura potser 2 segons i mig, com a molt, i aquest plano em va sonar, no té color, és blanc i negre, un tros d'una pel·lícula japonesa tallat, clar,
3: sí,
4: que podia
3: sí,
4: ser un tros
3: sí,
4: perfecte.
3: Sí.
4: Torna a aparèixer una segona vegada, una mica més llarg, i ja el disfrutes una mica més. Per què el disfrutes? Doncs perquè és una textura diferent, canvia... O sigui, el llenguatge aquí ja no està parlant d'argumentació, d'ara el protagonista entra o surt. No, no, és una proposta nova perquè és més llarga, però com que sap que t'ha deixat ganes en la primera vegada... Mm-hmm. I a la tercera, el plano es desenvolupa totalment. Se'n va del propi... d'allò que ballen, aquests d'allò que ballen, se'n va d'aquí, fa una panoràmica cap a l'esquerra
3: sí,
4: i se'n va cap al camp...
3: Sí.
4: Dius, ostres, tu, quina magistria, no? Aquest tio és un mestre, és un tio que no té límits. I, esclar, un tio que no té límits i que, malgrat tot, la pel·lícula és de la precisió que és i segur que diu allò que vol dir, ostres, és un geni, esclar, és un tio, és un geni. I no és la millor pel·lícula.
3: No.
4: És de les millors, però no és la millor.
3: Per això dic que segurament no és la millor.
4: No.
3: Ara, el que deia, a mi em sembla que és essencial per conèixer Tarkovsky, veure-la.
4: Sí, sí. Penseu en això del museu, si heu anat alguna vegada recentment a veure allò de la Rodoreda, o hem vist el CCCB, o vam veure el seu dia un altre molt interessant, la de l'Orca, per exemple, en el seu
3: sí.
4: dia. Té alguna cosa d'això, o sigui, aquest passejar-se enmig de passadissos, i ara miro a dreta, ara miro a esquerra, aquí llegeixo un text que
3: sí.
4: en aquest cas se sent, la veu del pare,
3: sí, aquí m'aturo...
4: És, vol dir que és molt semblant a aquest passeig que fem quan veiem una exposició. Per tant, penso una de les propostes de mireu la pel·lícula una mica com si estiguéssim passejant-vos per una exposició que ens proposa el senyor Tarkovsky, i que és cine pur.
3: Molt bé, doncs ja sabeu, la podeu trobar a Filmin, i em sembla que també està a YouTube amb obert.
4: Segurament, segurament. Versió, sempre estem parlant de versió original russa,
3: versió original amb subtitulada.
4: Sí.
3: Bé, deixem aquí el mirall i ja s'hi anireu mirant.
4: Sí.
3: I llavors ens va quedar la setmana passada pendent parlar de com va anar el 83a edició del Festival de Venècia 2026. Anem directament cap al Palmarès.
4: Molt bé.
3: El Lleó d'Or per la cineasta danesa May El Tuki, Un Woman Unknown, La dona desconeguda?
4: Sí.
3: Bé.
4: Una dona desconeguda.
3: Millor pel·lícula, seria aquesta, el Lleó d'Or. La Copa Volpi és per l'actriu d'aquesta mateixa pel·lícula, Woman and Now, Matilde Arcel. Premi especial del jurat per la pel·lícula Naza, de Yuval Abraham i Raquel Sor. És un documental pro-Gaza, que se n'ha parlat en diverses ocasions, se n'ha parlat d'ell per la tele.
4: Sí, sí.
3: El gran premi del jurat, Possible Love, de Lee Chang-dong, que és un tio que ja se l'ha vist bastant, és del cinema asiàtic, que aquí es pot veure, és un bon director, Lee Chang-dong. El Lleó de Plata, millor direcció, a Dau, tal cal, D-A-U, Dau, de Ila, i aquí comença amb una K, una H, una R, una C i una H, què voleu que us digui jo?
4: Tot s'hauria de dir, no veig cap vocal aquí.
3: Sanofsky,
4: vinga,
3: per dir alguna
4: cosa. Vinga, tira't a la piscina.
3: La Copa Volpi a la interpretació, John Malkovich, per Wild Horse 9, el Cavall Salvatge 9.
4: Sí, número 9.
3: I el Lleó d'Or, a la millor trajectòria, Exequo el van donar a tots dos, a George Clooney, per una banda, i a Ellen Burstyn, per una altra. Mm-hmm. Els dos actors americans, crec. Eh?
4: Sí.
3: Burstyn és americana, també, no? O és australiana? És... Ara tinc el dubte.
4: Ara m'has enganxat, sí. Podria ser
3: davant del dubte, diguem americana.
4: Diguem anglo.
3: Això, de parla anglesa. Molt bé. Amb la millor pel·lícula documental vista a Venècia, no obstant,
4: sí,
3: i que es va quedar sense res, és Biografia de José Luis Borges, que dura 330 minuts, dirigida per Mariano Llinás, Buenos Aires 1975, que és un dels directors, per nosaltres, mundial més interessant d'aquest moment. I, repeteixo, del món mundial.
4: Sí.
3: D'ells són també històries extraordinàries i, sobretot, La Flor, del 2018, que és una pel·lícula...
4: Vàries pel·lícules.
3: ...que dura 3 hores. Sí, són 5.
4: Són separades amb 5,
3: són,
4: no?
3: Són 5.
4: Sí, són... Bueno, és meravellós.
3: Ajuntades amb una mateixa...
4: Les tenim a Filmin, també, eh? Crec que encara hi són.
3: Sí, hi eren. Jo ho vaig veure a Filmin.
4: Sí, jo també no el sé.
3: Ell és també guionista... I amb una pel·lícula, Trenkelauken, que en vam parlar aquí, Trenkelauken, dirigida per Laura Citarella, ell va ser el guionista d'aquesta pel·lícula, i també de Balnearios i El Pampero. Però, sobretot, és molt important que estiguem atents a quan, d'alguna forma, sigui visible Biografia de José Luis Borges, ja sigui... Nosaltres, quan ens entrem, us ho direm.
4: Sí.
3: Ja sigui a través d'alguna plataforma, de la Filmoteca, o, no sé, però jo penso que a través de la tele és difícil perquè 330 minuts ho hauríem de fer en una setmana, això.
4: Sí, és molt complicat. Bé, avui en dia hi ha plataformes que sí que poden arribar-ho tenint, no realment film, ai, Netflix, però sí que hi ha plataformes
3: és que a més, més arriscades. A més, que ja dic, és un tio interessantíssim, el que m'ha arribat de gent... col·legues que l'han vist a Venècia,
4: sí,
3: és que si hagués anat a concurs es haguessin portat el primer premi, però de carrer, perquè és el millor que s'ha vist a Venècia. Una altra cosa que també m'han dit és que el festival d'aquest any de Venècia ha estat bastant fluix.
4: Sí, eh?
3: Sí. Sí.
4: Molt bé. Bueno.
3: Hi va haver també la polèmica sobre el sexe habitual.
4: Sí.
3: 20 pel·lícules a concurs, només una feta per una dona, i això... No, és que les dones no fan cine, que és que...
4: Bueno, quins passa a vegades al
3: revés. Però hi ha una cosa curiosa.
4: Sí.
3: Només n'hi havia una, però curiosament va guanyar aquesta.
4: És el que s'ha portat el premi, per exemple.
3: Coses de la vida, sí. I després hi ha una anècdota, perquè sempre que puc m'agrada parlar d'ella. La directora catalana Carla Simón ha presidit el jurat de la secció independent de la Biennale, Giornate degli Autori.
4: Les
3: jornades dels
4: autors.
3: Vale. Pel·lícula guanyadora de la jornada de Gleodora, presidit el jurat per la Carla Simón, María Aparicio, Argentina,
4: sí,
3: per l'obra
0: Tristesa, a vegades, altres vegades, rebel·lia.
4: Caldria veure-la.
0: I així van anar les coses a l'edició d'aquest any de Venècia.
4: Molt ben informat i molt complerta. No la tenia... Jo tenia fragments per televisius, premsa, però no tan seguit. T'agraeixo haver-ho ordenat també.
0: Amb aquest estil que estem fent últimament,
4: sí,
0: us direm que hem vist La bola negra, que ha estat escollida, al final va quedar amb una terna de tres, Los Domingos, el... Com es deia?
4: El... Sí, la del Verdem, vols dir?
0: La del Verdem, Verdem, sí.
4: Sí. L'haig d'anar a veure des de fa una setmana i mitja o dos.
0: Espereu,
4: i
0: l'he
4: mirat sis vegades a cartellera cada setmana i no recordo el títol.
0: N'he parlat mandat. El ser querido.
4: Ens estan cridant els espectadors. Jo sento veus d'esbernencs.
0: El ser querido de Sorogoyen.
4: Sant Justencs.
0: Los Domingos.
4: Sí.
0: De Lauda Ruiz de la Prada. El ser querido de Sorogoyen. I, al final... La perla negra, ai, la bola negra dels Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi, uh-huh, que després de fer la pel·lícula ràpidament es van divorciar, uh-huh, eren parella,
4: sí,
0: però mira, el que és la vida.
4: Bueno,
0: ara
4: està molt bé. Tenen un fill, van... tenen un fill que els hi pot, sí, donar molt de, molt de joc, no?
0: Parlarem la setmana que ve d'ella,
4: sí,
0: no,
4: sí,
0: només dir-vos que és una pel·lícula que ja està estrenada, d'entrada dir-vos que val la pena veure-la,
4: uh-huh.
0: Posar-vos la vacuna preventiva de que dura 155 minuts, que després no em digueu, hòstia, Pep, és que totes són llargues. Sí, reconec que dura 155 minuts.
4: Sí.
0: És lorquiana, és queer, però és una pel·lícula que té un grapat de moments de bon cinema.
4: Això és molt important.
0: I et passo el testimoni, sí, perquè tenim un nou curs.
4: Sí, no sé si tiro per aquí, m'oblido una mica de... Jo portava també una mica de cinema. Diu una cosa, mira, com que no hi ha molt de temps, hi ha 11 minuts, vaig intentar fer un mix, un max mix. Jo avui tenia la idea de que començaríem una mica una... ja la nova temporada, diguem, amb una nova aula de cinema. El que passa és que la nova aula de cinema, li vaig comentar i li vaig argumentar al Pep una mica en aquest sentit, exigiria entrar ja... a veure'ns les cares, és a dir, a partir d'aquí ja hauríem de començar a tenir, ja no sé, un programa de ràdio, sinó de,
0: un feedback,
4: de
0: sí,
4: televisió. És a dir, primer un feedback, que això ho hem parlat amb el Pep, seria interessant que jo li digués, recordeu el que és el centre d'atenció? I que llavors tinguéssim respostes, bueno, el centre d'atenció, i podríem discutir-ho i tal. No és el format del programa, i potser provocaríem un cert problema tècnic a l'emissora, o no, és un tema que s'hauria d'analitzar en el seu dia. Però l'altre seria que fos un programa de televisió, que no ho és, perquè llavors sí que hi hauria possibilitats de veure imatges, d'analitzar fragments, d'assenyalar, ja no dic errors, però assenyalar vicissituds que passen en una pel·lícula i unes altres,

0: això, fer una revisió, no tant perquè no us podré preguntar, recordeu què volia dir quan deia... No, però sí que rellegint-ho d'una manera diferent, penso que es pot organitzar el missatge de manera diferent perquè no sembli, no és que no sembli tan repetit, sinó que sigui útil dir-ho d'una altra manera dient lo mateix, perquè sigui útil. Però per començar, i com que no vaig bé de temps, intento potser no arrencar avui encara la secció d'una manera plena, sí dir una frase que jo no recordava, i unes frases que defineixen no el que és cinema, també, perquè estem parlant de cinema documental, i que connecten amb el que deia el Pep abans del Borges, perquè és un documentalista, és un gran director sud-americà, també, que és el Patricio Guzmán. Patricio Guzmán, director xilè de Don de los Haya, vull dir, documentalista, per mi, dels més excelsos.
1: Un dels grans.
0: Dels més excelsos,
1: un dels grans.
0: I amb una capacitat narrativa brutal i amb una trajectòria que comença pràcticament de jovenet i acaba... fa poc va morir d'una persona ja molt
1: gran. Jo vaig tindre
0: molt,
1: la sort de conèixer, bueno, ella està viva, sí. no amb ell, a la seva dona.
0: A la dona.
1: Sí, que va estar molt contenta perquè li vaig dir que tenia una admiració pel
0: home,
1: seu marit.
0: És que és un tio que, clar, jo, un documentalista, a mi, la meva cosa humil com a documentalista, clar, li dec moltes coses també amb ell, perquè hem vist tots els documentals, no tots, però quasi bé tots, i, clar, tothom pot veure d'allò. Ell deia una cosa meravellosa al documental que no es pot aplicar res més que al documental. I direu, ben bé, què vol dir això? Diu, crec que és molt clara la frase. Diu, el documental és la música de càmera del cinema. És a dir, si sabem el que és la música
1: molt
0: de càmera,
1: bo,
0: la música de càmera pot ser de corda, pot ser piano i corda, pot ser tres violins, és a dir, hi ha molts formats, però la música de càmera vol dir que és un grup de gent que mirant-se els ulls saben el que han de fer, encara que hagin assajat mil vegades. És a dir, hi ha una intimitat, hi ha una relació molt directa entre el que crea i els que reben. I aquesta similitud m'ha semblat magnífica de pell de gallina. Estic, clar, el cine és la gran cosa, tal, però la música de cambra és aquesta joia, no?, que és un documental. I una altra que és molt aguda també i molt ben vista, diu una cosa que segurament no existeix, però potser n'hi ha algun. Diu, un país sense documentals és com una família sense àlbum de fotos.
1: Que bo!
0: És a dir, sense que referències. Sense...
1: Sí. Va,
0: és les dues el defineixen amb ell, també. Perquè, clar, ell es veu en aquestes...
1: I ara pensant ja en lo personal,
0: sí.
1: Tots els que hem conreat una mica la imatge,
0: sí.
1: Les imatges aquelles que són una mica la banda filmada de la nostra vida...
0: Sí.
1: És això, en definitiva?
0: Sí, és això, en definitiva. És això.
1: Si no tingués amb aquestes imatges, clar, seria com que ens ha quedat dels avis. Clar. Una foto, dues, tres...
0: És el que ens permet connectar amb ells, és aquella imatge que
1: tenim... I dels nostres pares que ens han quedat 15 o 20...
0: Sí. Sí, no, i a més que d'alguna manera sí que tenim records directes dels pares, evidentment segur, dels avis, jo he tingut la sort que també de la meva àvia, de les dues àvies també, dels avis no els he conegut, però, esclar, les fotos són les fotos. I jo sé que el meu avi patern, grec, un pater, sí, famílies a la grega, absolutament... Clar, aquella imatge jo em crea... Jo crec que m'ha imprimit caràcter. És a dir, sense... Jo em dic que no és com ell, em dic que Anastasio Ruiz, no és exactament el que ell. Però vol dir
1: aquí,
0: que sí,
1: aquí
0: que
1: van
0: té raó
1: estar,
0: amb això.
1: Van estar encertats els pares,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, els he querit.
1: Sí, perquè he donat una continuïtat amb una línia...
0: En aquest cas sí, perquè si no, sí que és cert que havent-hi una mare catalana, la cosa que es pogut acabar amb Jordi
1: sí,
0: i amb Giorgos també, allà, eh? També podia ser Giorgos.
1: Ah, Giorgos, i tant.
0: Bé, llavors, connectant una mica amb tot, recordar, que encara en 5 minutets encara em queda,
1: sí,
0: de que vam començar un bon dia vaig començar dient, recitant, que a vegades recitem, a vegades cantem, quan cantem fem el ridícul, quan recitem no tant.
1: Sí.
0: Llavors jo...
1: El de cantant és un tema que... Hi tornarem, però, assajarem.
0: I vaig llegir uns versos de Calderón, que era, llegeixo l'arrencada, què és la vida un frenesí, què és la vida una il·lusió, una sombra, una ficció, i los sueños són, i comprimit, que tota la vida és sueño, i los sueños són. Bé, és una cita que té molt a veure amb les, i connecta amb el que estàvem parlant abans, amb una de les grans necessitats humanes, que és somiar. Fixa't-ho si és important que el senyor que acabem de parlar d'ell fa un moment, en totes les pel·lícules del món, amb un pes diferent o no, té el Tarkovsky el tema del somni, de circular dintre d'un territori oníric, amb alguns més, és tan important.
1: Hi ha un moment a la pel·lícula que ell s'incorpora, llavors... És que veus claríssim, no?, que el que passa a continuació, que no té, no enganxa directament, però és que és el somni.
0: És el somni.
1: I els somnis són així.
0: Els somnis són així, per tant, sí que és cert. I, bueno, vaig estar encertat o no. És l'origen de... És, ara, doncs això, el segle XVI, aquest senyor va dir això, el segle XVI o XVII, no sé, el Calderón. El segle...
1: XVII.
0: El segle XVII aquest senyor va dir això. Però és que molt abans, els senyors d'Altamira, en les coves, ja intentaven explicar alguna cosa. I estaven allà dibuixant cavallets i dibuixant rinocerons i dibuixant animals
1: i unes danses,
0: uns rituals que entenem ara com a rituals, que evidentment a vegades no entenem, a vegades són
1: que,
0: més obvis, a vegades menys.
1: Prehistòrics, però amb aquestes danses, que alguna d'elles, les de Cogul, per exemple, a Lleida,
0: sí, per exemple.
1: Semblen una sardana.
0: Una sardana, sí, senyor.
1: I les dones sembla que porten la faldilla tres quarts, diguem.
0: Sí. Bueno, a vegades a la vida aquestes anacronies o sincronies en l'espai-temps es poden donar. És que no sabem res, pràcticament, de res.
1: No.
0: Recordo la pel·lícula Wenders sobre les coves franceses de l'equivalent d'ells, el seu Altamira,
1: sí.
0: Que ara no recordo exactament com es diu la localitat on hi ha aquestes coves. Meravelloses, que ell el que
1: sí,
0: fa
1: la,
0: és...
1: Sí, la recordo perfectament, perquè
0: cavalls,
1: està
0: ja
1: a la
0: cavalls.
1: Part de baix,
0: sí,
1: de França,
0: bastant,
1: a la part sur.
0: És un lloc que val la pena anar-hi, segurament. Jo hi vull anar-hi fa anys i no. Després de la pel·lícula Wenders em va agafar unes ganes. Què vol dir? Que la necessitat de narrar, si busques el nom m'agradarà dir-lo, la necessitat de narrar neix amb l'home, és a dir, la necessitat d'explicar-se, de dir, mira el que m'ha passat, mira, tal. Els nens ens explicàvem aventis de petits, ara
1: sí.
0: Ja els nens ja no s'expliquen aventis, sí. Però a l'època ens... I l'aventi era en una realitat somiada o un desig expressat en els companys que estaven escoltant-te, però que els tenies atents, els hi colaves el que fos. Llavors, els explicaves allò que desitjaves barrejat amb allò que havia passat i tot mezclado. Una mica, novament, Tarkovsky. Vaig a Tarkovsky avui tot el... Llavors, clar, el cinema no deixa de ser això. El cinema és un art que s'inventa, hi ha uns senyors que inventen una part del cinema, uns altres que n'inventen una altra, uns són els més documentalistes, diguem, el tren entrant a l'estació... la sortida de la fàbrica, i altre és el somiador, que és Lumière en aquest cas, que es dedica doncs a somiar, l'home a la lluna, és a dir, les dues vertents, la del somni i la deixar anar volar l'imaginació, i el que toca més a terra, la realitat, pot estar no en el cinema documental, perquè no és veritat que Lumière fan cinema documental. No, Lumière fan el que poden fer. Veuen una humanitat que es belluga davant d'ells, veuen unes màquines que es... i planten la càmera i la retraten.
1: Em surt les coves de Chauvet.
0: Sí, Chauvet, sí senyor. Les coves de Chauvet, que està, bueno, surt una mica ja cap al centre, no? Està
1: sí,
0: una mica
1: sobre de Marsella.
0: Sobre Marsella, exacte.
1: A l'alçada,
0: A l'alçada de Marsella.
1: Igual hi ha sí, 200 quilòmetres,
0: No, no, ja és això. No, és més
1: Chauvet,
0: surt,
1: sí.
0: Com dius tu. Bé, bueno, per tant, la necessitat d'expressar pensament, la necessitat d'expressar el que sigui. Per tant, seguirem, ja veus que hem arrencat solament,
1: sí.
0: En aquesta línia una mica rescatant coses que havíem parlat, però donant-los una nova visió, donant una nova versió.
1: Em sembla que és interessant perquè el tema de la lectura del cine té moltes formes d'entrar-hi.
0: Segur.
1: O sigui, vam començar l'any passat amb una i podem seguir amb variants.
0: Variants i desordenant el missatge. Bé, sense
1: us mantindrem sense... amb allò, la incògnita de quina serà la pel·lícula de la setmana.
0: Ja sortirà.
1: Però ens veiem la setmana que ve, amics i amigues.
0: Adéu-siau.
1: Bona nit.

0: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Fes-te voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.
1: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.

Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: Qërshë në tuë është tu?
1: Qërshë në tuë
0: është? Shio, ma. Italë.
1: A shosë unë blues, ti.
0: Komë ku blues?
1: Si,
0: Për ke blues?
1: Qësht blues?
0: A, qësht blues. Perfekt.
2: Bona noig, blueseros del món mundial i retrobats, ben retrobats a Just Blues. Aquí estem després del parèntesi mastiuenc, disposats a donar la vara de nou i explicar-vos l'actualitat, el passat i fins i tot el futur del blues. Com estàs, Jan?
3: Jo molt bé.
2: Molt bé. Sí. T'ha anat bé l'estiu?
3: Molt bé.
2: T'ha anat molt bé.
3: Aquí no li va bé l'estiu, no?
2: Exacte, aquí no li va bé l'estiu. Sí, senyor.
3: Vosaltres?
2: Doncs molt bé. També ens ha anat bé, això de descansar una estona.
3: Sí, va bé.
2: I l'Emé Alonso, com estàs?
4: Bona noig, Jan David. David, ulleres noves.
2: Sí.
4: Sí, ho dic perquè s'ha de dir, perquè això és ràdio, la gent no ho veu.
2: No ho sap.
4: Ulleres noves. I molt bé, també, molt bé. Tot re bé.
2: I avui estem amb un altre sospitós que comença a ser habitual, no? El senyor Lluís Souto, com estàs?
5: Què tal? Bona noig.
4: Bona noig.
5: És la salutació oficial.
4: Bé, va estar doncs, l'últim i ara primer. El primer.
5: Sí.
2: Vam acabar amb ell. No físicament, vam acabar amb ell.
4: La temporada.
2: Gairebé.
5: Podia haver acabat
2: molt malament tot plegat.
4: Sí. Això no vam tenir ocasió de dir-ho al següent programa. Clar. De la setmana...
5: Va ser un sopar accidentat,
4: deixem-ho així, un sopar incendiari.
5: Això, ben cremar-ho tot al final.
4: Exactament.
5: Doncs bé, molt content de ser aquí un altre cop.
2: I tu no has parat de fer l'agenda en tot l'estiu, no? Tu no fas vacances, en el fons.
5: Ma, és que ara amb això de la IA és molt fàcil, ja tinc...
4: molt fàcil? Fas l'agenda en la IA?
5: Hi ha una IA Souto que ja ho fa... No, vaig programar-ho, deixo programat el...
2: Ah, sí?
5: Sí.
4: Però un moment, però el contingut... Bueno, el contingut no,
5: que el faig abans. Sí.
4: Això
5: és molta malaltia. Ho reconec.
4: Exactament. Malaltia de blues, malalt de blues.
5: Ja
2: el fas abans i el deixes programat.
5: Sí.
2: Déu-n'hi-do.
4: Bueno, jo cada cop que algú em pregunta, algú nou a la ciutat o al país, que em diu...
5: O al món.
4: Com puc saber concerts de blues a Barcelona? No et preocupis. Mira aquí i t'envio la teva referència. Sí, o sigui, ja ets la referència de blues.
5: Sí, home, se m'escapen coses, evidentment. No arribo a tot, però home, sí, Steve, intento estar
4: al
5: cas.
4: Però si no arribes a tots, no és culpa teva.
5: Verdad. Correcte. No em treguis el tema, tio, que llavors sí que m'encenc. Llavors sí que m'encenc, tio.
2: És abans que el Lluís Souto s'encengui, posem una cançoneta.

0: Doncs estem sentint el senyor Greg Izor, que va publicar doncs, aquest tema durant els mesos d'estiu. Avui, de fet, parlarem una mica de les coses publicades a l'estiu. I aquest tema es diu The Natural Born Jaywalker i, de fet, és com una mena de single, que té una cara A i una cara B, i emula, diguéssim, els singles que feia Junior Parker, en els quals en la cara A sortia la versió amb veu, com en aquest cas, i en la cara B sortia la mateixa cançó, però amb harmònica.
1: Sí, hòstia.
0: I ara podem sentir la següent part, que és amb harmònica.

0: Doncs aquest és l'última producció, interpretació del senyor Greg Isor. Crec que l'ha gravat amb uns companys que viuen a Bèlgica o Holanda, i jo crec que és impecable. I a més, doncs, ja ho explicava a xarxes, doncs, precisament això, que intentava emular aquests discs que ell escoltava de jovenet, de Junior Parker, i que es veu que en els singles, doncs, hi havia aquesta cosa, la primera part tota de veu, cantada, i la segona amb els solos, especialment els solos d'harmònica, i volia una mica reproduir tot això.
1: Molt bé, tu.
0: Sí, t'ha agradat, bueno, Lluís?
1: M'encanta, tio. La pots posar hores i hores al cotxe i vinga. I fer carretera, allà, tio. Allà.
0: I el tema, doncs, diu així, Natural Born Jaywalker, i l'EME ens estava explicant què vol dir això de Jaywalker, no?
2: Jaywalker és algú que travessa el carrer per qualsevol lloc, no pel pas de vianants, sinó que... I el grec explicava això, no? Que tant ell com la seva germana són natural... Born Jaywalkers que travessen per qualsevol cas.
1: Sí. Aquí a Barcelona n'hi ha bastants, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: És universal, exacte. Això, eh?
2: Exactament, està en el lloc adequat per donar sortida a la seva
1: malaltia.
2: Naturalesa, no?
1: Naturalesa.
0: Molt bé.
2: Així que, bueno, molt bé per començar,
0: sí,
2: no?
0: Sí, home, una primícia sí. Aquí. Que
1: jo,
0: ja
1: ho deixaria aquí, no? Jo crec que ja està molt alt, no? És un bon final,
0: ja,
1: no?
0: Ja podem plegar.
1: Sí,
0: ja podem...
1: jo crec que ja, vaja.
0: No, home, no.
2: Moltes coses a fer.
0: Com a mínim hem d'explicar als oients que tenim a l'agenda, no, Lluís?
1: Hòstia. Ah, sí, vol dir que he de treballar.
0: Home, no sé, a veure si et penses que...
2: Exactament.
0: Que tens aquí per la cara bonita.
1: Home, jo pensava que sí una mica, però veig que no. Vale, primer desil·lusió. A veure, què tenim aquesta setmana?
2: Hòstia, quals són els destacats?
0: Qui
1: home, el... bueno, un que ja ha passat. Ah, bueno, que és avui, no, que és ara. No, ja està tocant, ara està tocant.
0: Sí, sí, està tocant.
1: Si algú encara... És aquest, el Luke Winslow King. Hòstia, un tio molt interessant americà, que fa això, blues, americana, no? Hòstia, que ha vingut diverses vegades i, mira, avui està al Razzmatazz.
0: Molt bé. Espera, no continuïs, perquè he buscat un tema d'ell.
1: Olé,
0: he buscat un tema d'ell. El tema que m'ha semblat més bluesero del seu darrer disc, que em sembla que es diu Coast of... No sé què he posat aquí.
1: Bueno... Una cosa amb
0: Light, no sé com ho he escrit, Coast of Light. El tema es diu Dangerous Blues i és... Sona bé.
1: A veure.

0: Bé, doncs aquest era el senyor Luke Winslow King. És anglès, americà?
1: Americà.
0: És americà.
1: No sé,
0: no sé, no sé, jo,
1: no, sí, sí, em, jo
0: és que
1: sí.
0: Em sonava la seva foto, però jo no recordava haver-lo.
1: No, no apostaria fort, però sí, jo diria que
0: és americà. Sí. Molt bé, molt bé. Uh-huh. Doncs això és, si, bueno, no hi sou a temps, o potser sí, potser arribeu a les darreres cançons.
1: Els bisos.
0: No? Sí. I més agenda, més agenda. Hi ha un festival, el festival Low and Slow, el festival de blues dance de la Garriga. Ens encanta que la gent remeni el cul mentre escolta blues, perquè de fet això és el que s'ha de fer quan s'escolta blues, no estar asseguts en un auditori com si fóssim intel·lectuals de primer ordre. I aquest festival de la Garriga, perquè ens el presenti, tenim el seu organitzador, el senyor Albert Roca. Hola.
2: Bones de senyor.
0: No, home, aquí tots som senyors, fins que no es demostri el contrari.
1: Sobretot per l'edat.
3: De senyor, Albert, com estàs?
2: Home, per l'edat no, Però sí. Sí, estem... De fet, estic començant a muntar aquesta sisena edició que fem aquí a la Garriga, que porta al voltant de 180 participants de tota Europa, quatre bandes diferents i vuit concerts diferents en quatre dies de blues.
3: Molt bé. Fantàsticament. I llavors que esteu ja aquesta setmana a tope i amb els nervis de punta de tots els detalls, que seran mil, no?
2: Totalment. Bueno, tu ja ho has viscut.
3: Sí,
2: he tingut la sort. I és una moguda important. Tu has viscut amb tots els formats, ja.
3: Tots els formats, exactament. I amb totes les vestimentes o falta de vestimentes possibles, no? Perquè aquest any també acabeu a les termes.
2: Això no ho volia dir, ho has dit tu.
3: Exactament. També aquest diumenge acabeu a les termes?
2: Sí, acabem a les termes, però en aquest cas ja portem les últimes tres edicions, bueno, les últimes dues, fent-ho post-pandèmia a l'hotel Termes La Garriga, les primeres.
3: Sí.
2: Les vam fer a l'hotel Blancafort, post-pandèmia vam passar al Termes La Garriga, que de fet són les primeres termes, són les termes més originals, les més antigues de La Garriga, i ho fem allà, ens endinsem dins les termes, que de fet, per tothom qui vulgui, el diumenge a la tarda, a les 3:30, comença pues, música blues a la plaça de l'Església. És una activitat totalment gratuïta, amb un concert en directe, que aquest any tenim Platxets, que és un duet de França, més amb Pol Prats de Barcelona, i acabarem amb una marching band que ens endinsarà a les termes la gent que participi tot el festival. Que allà tenim dues bandes més, els nostres estimats Wax and Boogie, i un trio format per Alan Pardo, Stefan Laidet i Pol Prats.
3: Fantàsticament. Allà als jardins de les termes, o sigui, és un ambient espectacular, no? Perquè la banda toca als jardins i la gent pues, balla, es fica a les diferents piscines, hi ha molta... molt de glamour i molt poca roba.
2: Sí, i bueno, les termes és algo de salut, aleshores normalment no et deixen veure massa pel jardí això, però com que això és una festa privada, és un event, aleshores bueno, també fem un brindis de cloenda, és una cloenda pues, molt, molt relaxada, no? No estem en una pista de ball per donar-ho tot, sinó és un moment per compartir i acabar la cloenda pues, de la millor manera possible.
3: Si és que els ballaris de blues sabeu muntar coses. Sabeu muntar coses. I els altres haurien de prendre exemple de com muntar coses glamuroses i que molen molt, que molen molt.
0: Escolta, i això comença el dijous, no? El dijous 24. Explica'ns
2: dijous
0: una mica.
2: 24, bueno, comença el dijous 24, estem contents perquè hem fet un canvi de vinguda. Primer ho fèiem en una sala aquí al costat d'aquí al polígon. Ara estem a Can Luna, que és un espai públic que l'Ajuntament ens lloga. Però, bueno, com que els balladors, els ballarins, som una mica delicats amb els terres i nosaltres també ens agrada que es vegi un event internacional amb qualitat, muntem el dimecres 210 metres quadrats de parquet només, exclusivament per l'event, en el terra de Can Luna, i el desmuntem el diumenge.
3: Toma ya.
0: Corai.
1: Semblen de Bilbao. Joder.
0: Sí.
1: Vinga, alta terra, vinga, el muntem.
2: El muntem i el desmuntem. Tenim la gran sort que tenim una associació de ball de sola professional aquí a la Garriga, i a través d'aquesta associació fem tota aquesta moguda del muntatge del parquet. I bueno, això, avui començo a muntar, el dijous comencem amb una festa mixta entre l'indie hop i blues, perquè també ens agrada que els indie hoppers s'endinsin una mica amb el blues, perquè a vegades se'n són una mica reacis, que si és molt sensual, molt sexual, no, pot ser sensual, però aquí és qüestió de ballar.
0: D'això es queixen els indie hoppers, que és molt sensual i sexual el blues?
2: Molt sensual, que molt a prop, però realment hi ha altres balls dintre del swing que estem més a prop que no pas amb el blues.
0: Ah, ostres, sí. No sabia d'aquest puritanisme dels indie hoppers, eh?
2: Bueno, a vegades passa això amb gent, de dir, ostres, és que el blues és tan apropet i tal, al ser tan lent també tens molt més temps de donar-hi voltes a les coses. Aleshores, hi ha gent que et pregunta, però el blues es balla? Sí, es balla i és molt divertit de ballar. Clar. Hi ha molts events internacionals arreu d'Europa i del món, vull dir que...
3: Bueno, en realitat passa també com quan toques instruments, que al principi toques moltes notes i et fa por el tenir espai i silenci i fer coses més lentes. I ballant també, pues, m'imagino que passa una mica això també, no? Els indie hoppers que estan més acostumats a fer coses ràpides, doncs els intimida una mica l'espai que dona, no?, el blues dance, no? I què més teniu?
2: Estava sentint en Miguel Ángel el tema de ràpid, lent. Sí que és veritat que el blues no té per què ser lent, pot ser,
3: sí, exacte,
2: pot ser ràpid, però és veritat que el low and slow, ja ho diu el propi nom, tendeix a ser un festival que la gent ve perquè ja sap que hi ha un 70-75% de la música que serà slow. No vol dir que sigui ballroom, pot ser de tots els estils dintre del blues, sigui Chicago, Texas, Delta, el que vulguis, però que sigui d'un ritme més aviat lent, baix, i després hi ha una part que és ràpida, també necessitem aquest moment d'adrenalina, no? Bueno, aquest any estem contents perquè l'any passat van vindre un grup que es diuen The Soul Connectors, que la cantant per temes personals no va poder vindre. És una cantant que té... Bueno, nosaltres vam conèixer de sorpresa a Eivissa. Es diu Alejandra Burgos i, bueno, de fet, Soul Connectors els vam conèixer de vacances a Eivissa i quan els vam sentir vam dir, uau, qui sou? I els hem portat aquí a la Garriga, és la segona vegada. I comencem, doncs, amb un petit taller i després el divendres ja comencem amb una classe i dos concerts en directe de Soul Connectors fa tres nits i després els francesos dos nits. Aleshores, tot això es fa a Can Luna. Aquest any també fem una visita turística guiada, gratuïta per tots els participants, perquè la Garriga, a part, és un poble modernista, a part de tindre aigües termals, aleshores, bueno, que la gent que ve de fora conegui una mica més enllà.
3: Molt bé.
0: Molt bé. I aquesta banda que es diuen els Plaget, que em sembla de Toulouse, no? Toulouse, pot ser?
2: Exacte, són de Toulouse, molt bé. Són de Toulouse i són Joris, Ragel i la Lea. Joris fa molts anys que el conec, va ser un dels primers músics que va vindre a l'Owen Slow, amb una gran cantant que ara no tinc contacte amb ella, però tinc molt bon record, que es diu Àgata de Rama. I bueno, hi ha molt... Bueno, per mi són dos millors guitarristes que mai he sentit. I bueno, quan ens vam retrobar després d'anys, vam dir, ostres, heu de venir. I bueno, venen des de Toulouse aquest any i estan encantats de poder estar per primera vegada junts a Low and Slow.
0: I quina és la formació a part del guitarrista?
2: És una cantant que es diu Lea. És un duet.
0: Ah, és un duet. Em pensava que era un trio, perdona.
2: No, és un duet en el que és les nits de divendres i dissabte. I el diumenge sí que a mi m'agrada d'un tant en quant fer experiments i ajuntar algun músic d'aquí la zona amb algun de fora. Aleshores hem ajuntat en Pol Prats amb ells dos perquè toquin en directe i gratuïtament a la plaça de l'Església per tothom.
0: Molt bé.
3: Okay.
2: I en Pol amb això també és un fanàtic que li agraden aquestes coses i de seguida s'hi va ficar de cara i va dir, vinga, Albert, som-hi.
0: Molt bé, molt bé. I toquen blues tradicional? Quin tipus de blues fan aquests, els Plaget?
2: El blues que demanem bàsicament és blues tradicional de base, sí, a partir d'aquí no, que no se'n vagin cap a coses com ara que es tendeix més a fusionar, no? A nosaltres ens agrada el que és el blues pur i el més, bueno, que té com una garra, no? Té com un caràcter.
0: Molt bé, fantàstic.
2: I això és el que portem, vull dir que si us voleu passar a treure el cap, esteu totalment convidats.
0: Doncs i tant, estarem encantadíssims. I ja pràcticament ho hem dit tot, no? Perquè el dissabte una mica es repeteix el mateix format del divendres.
2: El mateix, sí, que el divendres, amb l'únic el dissabte aquest any, com a cosa nova, també hem oferit, aquí a la Garriga tenim un torrador de cafè d'especialitat. Aleshores, bueno, la gent farà una cata de cafès, que això sembla estrany, jo quan ho vaig començar a pensar, i la gent està supercontenta, perquè clar, això, el cafè d'especialitat, hi ha gent que és molt fanàtica del cafè. I tenint un torrador aquí a la Garriga, doncs, també aprofitem.
0: Molt bé.
3: No, no, és que s'ha de fer.
2: I, res,
3: de fer.
2: I que ja us podeu començar a reservar les dates per 2027, que demà surt dijous surt el flyer ja.
3: I perquè això t'anava a preguntar, aquest any heu estat, heu fet sold out, no?
2: Sí, ja portem les últimes tres edicions, que fem sold out. Aquest any hem tardat una mica més, però és que portàvem tres mesos amb 15 entrades. La veritat és que estem molt contents perquè amb els dos primers dies i mig venem el que seria un 80% de les entrades, de 180 participants. Amb els dos primers dies ens solem vendre unes 150.
3: Puf, ja queda pràcticament sí, sí.
0: Molt bé,
3: festival.
0: Molt bé. Perquè, escolta, això sí. és purament d'organització privada, no té cap mena de subvenció, sí. Ajut públic...
2: No, és totalment privat. I, bueno, això va començar amb els nostres alumnes aquí a la Garriga. Nosaltres fa anys amb la Melanie que donem classes aquí de blues. Uh-huh. Vam començar a ballar la carta i quan vam veure que teníem una mica de comunitat hi havia alumnes que per raons personals no podien viatjar i vam dir, ostres, ara tenim una comunitat. I això que els alumnes no puguin ballar amb gent de fora és una pena. Anem-ho a provar, de muntar aquí. I, bueno, més d'una ens van dir, ostres, això és impossible que funcioni aquí. I és veritat que les dues primeres edicions van ser dures. Però, bueno, post-pandèmia també nosaltres hem viatjat molt a donar classes internacionals. Aleshores, això també ha fet que això s'engresqués i post-pandèmia ha estat tot un èxit arrencar i esperem que continuï sent així i la gent continuï venint contenta i amb aquest caliu que s'ha creat.
3: Segur que sí, perquè ja comença a ser un referent amb 6 edicions i tenint aquest èxit, no? De sold
0: sí, sí.
3: Out en
0: enhorabona,
3: en les 3 carreres i segur que...
2: Esperem poder organitzar durant molts anys
3: que sí.
2: És una cosa que ens agrada molt i és, amb la meva dona parella de ball i companya és com una passió,
3: és una
2: a part d'una feina.
3: Exactament.
0: És fantàstic.
3: Fantàsticament, Albert, i ja que la menciones, pues dona-li una abraçada forta a la Melanie i molts d'èxits aquests dies. Seran durillos, però també segur que seran molt, molt, molt satisfactoris.
2: Jo li faig, però jo crec que si vens tu i li fas en persona, l'agrairan.
3: Intentaré. No prometo Venga. Res, però ho intentaré.
2: Venga.
3: Bueno, macos. Pues
2: res, moltes gràcies per la trucada. I
3: res, bueno, a vosaltres, a tu per atendre'ns i aquí estem per ja sabeu, per fer ressò de coses com aquesta que valen molt la pena i que fomenten aquesta música que tant ens agrada, no?
1: I tant.
3: És així. Molt bé, Albert, doncs vinga, que vagi
2: doncs va,
3: molt bé aquests dies.
2: Programa i merci per deixar-nos participar.
3: Molt bé.
0: A tu, molts
3: una
0: èxits.
3: Abraçada.
0: Molts èxits, una abraçada.
2: Merci igualment, bona nit. Adéu.
0: Molt bé, doncs això...
3: És fantàstic. És el que et dic, que saben muntar-s'ho i jo seré sempre un... A part que jo també ballo, encara que me prodigo poc. No és una comunitat a part. Formem tots part de la mateixa comunitat.
0: No, i tant.
3: Cadascú des del seu lloc i que bé que es munten coses com aquesta i que funcionen.
0: I tant.
3: No sé si tu tenies alguna cosa del festival per sentir?
0: Sí, podríem sentir alguna cosa dels Soul Connectors,
3: del Soul Connectors,
0: no?
3: No?
0: Del Soul Connectors, que és aquesta banda de l'Argentina, Alejandra Burgos, on hi toquen doncs, tota una sèrie de músics professionals, com per exemple el Pablo Sampa, de Madrid, doncs, que està també allà, i és una banda de música variada, entre els quals hi ha el blues, el soul, el rock and roll, etc. I tenen en comú doncs, el fet de que es van trobar a Eivissa. Fotent el cràpula, probablement.
1: O no.
0: Escoltem Feel You Free del 2025 dels The Soul Connectors.

0: Bé, doncs això són els Soul Collectors, que si els voleu veure, doncs haureu d'anar a la Garriga aquest cap de setmana.
1: Collectors o Connectors?
0: Connectors. Ah, perdó, Connectors. Sí, no, ara he fet un creuament amb una altra banda.
1: Soul Collectors són que van arramplant...
0: Sí.
2: Una cosa va primer Collectors i després Connectors.
0: Exacte.
1: No sé, jo sabria dir-te... Jo crec que va l'inrevés. Bueno. Primer connectes i després...
2: Sí, jo crec que podem fer un altre programa només per debatre això, no? Perquè avui no
1: misteris.
2: Donaria temps.
1: Misteris.
2: Misteris.
1: Avui parlarem dels de cosechadors d'ànimes. De Soul Collectors. No, vinga.
0: Connectors. Bé, bueno, el Soul Connectors, que si els voleu veure, doncs haureu d'anar a la Garriga aquest cap de setmana al festival de blues dance Low and Slow. I més cosetes, perquè tenim la Barcelona Big Blues Band també el dissabte 26, qui no vulgui anar a la Garriga o vulgui anar-hi el divendres o el diumenge i després es reservi el dissabte, doncs a l'espai L'Amistat... això on és,
2: Lluís? A Premià de Mar.
0: A Premià de Mar, doncs estarà ni més ni menys que la Barcelona Big Blues Band. Uh-huh. I... voleu sentir alguna cosa de la Barcelona Big Blues Band?
2: I tant.
1: Amb qui venen?
0: La tinc aquí, em sembla...
1: Amb qui venen?
0: No sé si venen amb algun protagonista aquesta
2: vegada.
0: No ho
2: especificaven.
1: No especifiquen, vale.
2: O jo no vaig veure, no ho sé, també pot ser, però... No, jo no, en el seu moment no vaig trobar quina... Però és probable que vagi, sí, sempre algú...
1: Algun convidat.
2: Sí. Uh-huh.
0: Doncs mira, aquí els tinc amb un convidat impressionant, que és l'Agustí Burriel, amb un tema que es diu Be Good or Be Gone. Porta't bé o fot el camp.

0: Això, sigueu bons, sigueu bons, ho foteu al camp. Doncs això és la Barcelona Big Blues Band, que serà el dissabte 26 a les 8 de la tarda a l'Espai L'Amistat de Premià de Mar. I per acabar amb els destacats de la setmana, Lluís...
1: Home, festival Clot and Blues, festival de quilòmetre zero. Festival sí, de proximitat.
2: Sí, sí, senyor. No? Fet sí, senyor.
1: A un barri, present del barri, pensant en el barri, i home, tothom qui es vulgui acostar al barri.
0: Ahà.
1: El Clot, en aquest cas.
0: Molt bé.
1: Doncs sí, una iniciativa...
0: És el teu barri, a més, no?
1: Clot Camp de l'Arpa, correcte. Jo soc, sí, jo soc del Clot Camp de l'Arpa. De Camp de l'Arpa, que està ajuntat amb el Clot.
0: Per tant...
1: Sí, sí, sí, sí, correcte. Sí, sí, hòstia, mira, és veritat, no havia caigut. Que és el meu barri, tio. Hòstia, tio. Estic aquí despistat. Doncs això, doncs una iniciativa del gran Leo Cayuela,
0: uh-huh.
1: No? Un gran bluesman que tenim aquí, i que, hòstia, que a sobre té aquestes iniciatives que també... Allò, lluitant contra tot, no? Perquè, hòstia, muntar
2: I
1: aquestes
2: segueix,
1: coses
2: ja.
1: És tot...
2: I tot. Segueix, eh? I ha portat
1: sí, sí,
2: un...
1: sí, per això, per això.
2: Uns anys.
1: Hòstia, ara deu ser la quarta edició,
0: sí,
1: crec, no?
0: Sí, sí.
1: Doncs, hòstia, té mèrit. I, a més, això, que és un festival que no es concentra en uns dies, sinó que dura de maig a novembre, en diferents activitats
2: sí, sí.
1: puntualment, fins al novembre, que fan llavors ja el gruix en un o dos dies.
2: No? A l'Ateneu.
1: A l'Ateneu, això.
2: Però moltes coses es fan aquí,
1: sí.
2: com aquesta, la plaça
1: a l'aire lliure,
2: de
1: això, per, mm-hmm. això apropar-ho a la gent, vull dir que està molt bé. No?
2: Està molt bé.
0: I aquest diumenge on ho fan?
1: A un clàssic, la placeta de l'Oca, d'allà al barri, que és una petita plaça on hi ha una estàtua d'un oca.
2: Exactament.
1: El nom ja dona també una pista.
2: Cada cop és més blusera l'oca.
1: Sí, sí, sí, cada cop. Perquè... Podeu veure fotos ja amb ulleres,
2: amb
1: instruments.
2: Exactament,
1: ja,
2: sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ja han fet el...
1: Sí, sí.
2: L'han fet a part de la imatge. Del...
0: No l'han fet a foie. No.
1: Potser per acabar el festival, no? Com a final de festa.
2: No,
1: una mica paté.
0: Molt bé, molt bé.
1: Llavors, doncs, això, hi haurà els Led Belly Songsters,
0: mm.
1: que pel títol també dona una pista de què faran, segurament cançons de Led Belly, i on hi és el propi Leo Cayuela.
0: Uh-huh.
1: I els altres ara no recordo.
2: L'Elias Babat,
1: això,
2: a la guitarra,
1: uh-huh. molt bé.
2: I ah, no el tinc apuntat aquí.
1: Hòstia, quedarem malament, quedarem malament.
2: Aquí. Ah, ara mateix no me'n recordo qui és el tercer.
0: Ja ho direm. Ja
1: busqueu,
0: ho direm.
1: Sí, sí. Busqueu.
2: Busquem-ho.
1: Sí, una mica deures per l'audiència.
2: No,
1: si algú
2: no,
1: sap ara abans que acabi, que truqui. Línies obertes. No?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Si fem una mica de caliu. Doncs això, doncs, hosti, estarà bé, perquè, clar...
2: L'Estefan Lairet, si no, si
1: ah,
2: no
1: això.
2: M'equivoco.
1: Ah, l'harmònica,
2: sí, sí, sí,
1: correcte.
0: Ah, l'Estefan Lairet.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Ole.
2: Que no em venia quin instrument, no
1: clar,
2: quina persona,
1: clar.
2: sinó quin instrument. O sigui, em recordava de la guitarra...
1: Tu recordes a la persona per instruments, o sigui, i llavors saps el nom, no? Ah, tu ets harmonicista? Ah, tu ets atac.
2: Exactament.
1: Està bé, és una bona manera.
2: Exactament.
1: No, dic que estarà curiós, no? Perquè, hòstia, un repertori només de Led Belly, us dic jo. Aquí
2: sí, sí, sí.
1: És original
2: sí.
1: total, aquí jo no ho he vist
2: no,
1: mai.
2: I convida a passar el diumenge allà amb un motet
1: clar,
2: i sentir aquests, que a més són tres cracs,
1: sí, sí.
2: Així que el que facin estarà molt bé.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs convidats esteu tots a la plaça de l'Oca, a la placeta de l'Oca del Clot aquest proper diumenge 27,
1: mm-hmm. al migdia,
0: a les 12:30. Mm-hmm. I vam començar la setmana anterior amb una grandíssima notícia, que era la reobertura de l'emblemàtic local del taller de músics, el Jací, i l'hem acabar molt malament, perquè el qui havia de ser el programador d'això, i que havia estat també programador del Milano i una persona vinculada amb el jazz i també amb el blues, un gran programador, que era el Guim Cifré, doncs ens va deixar amb un lamentable accident de trànsit. Una trista pena que ens ha entristit a tota la comunitat. Tenia només 34 anys,
1: sí.
0: I ens va deixar una garrotada impressionant. D'aquí tot el confort de la família i els amics.
1: Uh-huh.
0: I bé, dit això...
2: Bueno, per la resta de l'agenda, pues, ja sabeu, Lletres de Blues, uh-huh. que aquí tenim el seu autor i
1: per molts anys.
2: I que no fa vacances, ja ho sabeu. O sigui que sempre podeu... poseu, vosaltres podeu donar-li l'esquena al blues, però el blues no es dona l'esquena al blues altres. Hòstia, i el Lluís és un d'aquests. És un d'aquests. No fa vacances. Sí, sí. Ja sabeu, Lletres de Blues, teniu la resta de l'agenda d'aquesta setmana.

0: Bé, amb la Dinah Washington fent aquest Blues for a Day, tornem a les efemèrides del blues, que va passar un dia com avui, una setmana com aquesta en el món del blues. Bueno, per començar aquesta temporada...
1: Què va passar?
0: Bueno, per començar aquesta temporada no ens anirem gaire lluny, ens quedarem aquí prop. De fet, ahir mateix ens deixava un gran guitarrista que va treballar molt aquí a Espanya en els últims anys, Carvin Jones, un guitarrista de Texas, que amb només 60 anys pues, ens ha deixat. La idea en el The King of the Strings, i havia treballat amb molts artistes d'aquí, amb el Jimmy Barnatà, amb el Jorge Pardo, i havia gravat fins i tot també.
2: Una malaltia,
0: malauradament ahir ens deixava, i bueno, volem fer-nos ressò posant un tema, una versió que va fer d'un clàssic de Howlin' Wolf, Highway 49.

0: Bueno, Herbin Jones ens deixava ahir i bueno, i fa uns dies enrere, l'1 de setembre, ens deixava una gran cantant, una de les més importants veus de la música americana de les últimes dècades, la Cassandra Wilson, que va deixar empremta sobretot en el món del jazz, però en tot arreu, en tot arreu. Tot el que feia...
1: Però va dedicar un disc de jazz, diguéssim, al blues, amb temes de Robert Johnson...
0: Exactament.
1: I són brutals,
0: Exactament. O sigui que va deixar també la seva empremta en el blues. Així que sentim una miqueta d'aquest Easy Rider que va gravar.

0: Sandra Wilson, el Easy Rider, per recordar-la, que ens va deixar a principis de setembre. Uh-huh. I fins aquí les efemèrides d'aquest primer Just Blues de la temporada.
1: Fantàstic, fantàstic. I els 5 minutets aquests que ens queden ens agradaria dedicar-los a un bufallaunes.
0: Que ja ha descobert aquí
1: un bufallaunes, el nostre que descobert, convidat. Exacte, que ha descobert el Lluís. Sí, sí. I hem dit, bueno, doncs parlem-ne, no?
2: Vinga, parlem-ne.
1: El personatge, com es diu?
2: Dustin Arbuckle.
1: Arbuckle.
0: Arp. Buckle.
2: Hard Buckle.
1: Sense.
2: Sí, estava predestinat.
1: I és que té uns quants discs a Spotify, i un d'ells està dedicat com al món diabòlic.
2: Aquest és l'últim.
1: Aquest és el... Sí, és
0: l'últim. És diabòlic.
1: Sí.
2: Jo l'he conegut.
1: Diabòlic. I la cançó... Bueno, em sembla que és del 2025 o del 2026 mateix, uh-huh. No?
2: Aquest és el grup actual.
1: És el grup
2: actual. És Dustin Arbuckle and the Damnations.
1: Exacte, i és d'aquest mateix any, del 2026,
2: sí.
1: I podem escoltar una cançó que es diu Fight Like a Devil, que sona, doncs, així de bé.

0: Bueno, doncs aquest era el Dustin Arbuckle. Gràcies, Lluís, per haver-nos el fet conèixer.
1: Sí, sí, això va ser gràcies a un alumne. Gràcies a un alumne.
0: Sí, l'anirem seguint sí. i anirem desgranant una mica què fa aquest home, perquè realment és impressionant. I ens queda un minutet i per acomiadar-nos, pues, posar-me un altre d'aquest home. Sí. Posem una que és de l'any 2020 i feia coses potser una mica més acústiques, i aquest tema es diu...
2: Repetició.

A continuació comença Fabricants de Cançons, un programa de converses amb artesans de la paraula cantada, amb persones que fabriquen a prop nostre aquests artefactes poètico-musicals que ens alimenten l'esperit i que ens fan viatjar, o amb persones que n'analitzen la seva alquímia o que fan possible que se'n facin. Fabricants de cançons, una hora conversant i escoltant cançons sense pressa, com si estiguéssim prenent un cafè. Aquí, a Ràdio d'Esvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausachs.

0: Estem escoltant la cançó que inaugura i dona títol al nou disc d'en Miquel Pujadó, Cicatrius i naufragis. 15 cançons, 68 minuts de reflexions sobre esgarrapades i ferides de la vida. Esgarrapades i ferides que s'han hagut de superar i s'estan superant. Reflexions sornegueres, com és marca de la casa, d'aquest infatigable creador de cançons. Avui, dimecres 23 de setembre de 2026, per inaugurar la quarta temporada del programa, doncs escoltarem amb calma aquestes cançons d'aquest nou disc d'en Miquel Pujadó i les estrenarem radiofònicament, perquè això és una estrena mundial, no?
1: Sí, sí, el disc surt aquesta setmana, vull dir que...
0: Acaba de sortir del forn.
1: Acaba de sortir del forn.
0: Sí, ahir directament, ahir 22 de setembre. 26è disc d'aquest fabricant de cançons, musicador de poesia de paper, adaptador de cançons, persona que també es fa cançons d'altri i seves, i que se les en això. Un senyor que, mira, fent una broma amb un article que vas fer al Serra d'Or, potser es podria dir que ets un meta cantautor.
1: Bé, de tant en tant fas cançons sobre cançons i parlo sobre cançons, en aquest sentit, sí, el meta està ben aplicat.
0: Està ben aplicat, no? Mira, amant, estudiós del gènere, com pocs, doncs això, des del llunyà de 1982 que vas començar amb el temps dels fanals en flor, no?
1: Ja fa uns quants anys, sí.
0: Quan hi havia fanals on poder-se arrepenjar amb la guitarra i tocar, ara els fanals ja no hi són, ara sí, tots estan per dalt. I avui ha vingut acompanyat d'un músic extraordinari, d'un gran músic de la música popular d'aquest país, un senyor que ja ha vingut al programa, que és el Xavier Batllés, que darrerament és el seu sastre. No?
2: Ets el sastre.
0: El sastre que particular, que li, perquè has fet dos discos amb ell, que li has arranjat i li has produït.
2: I tant, i tant. Però la passa va fent panxa, eh? Llavors els trajos costen una mica.
0: Sí? Quan poses les agulles, punxen i...
2: Clar.
0: I això, llavors, això, parlarem d'aquest disc i aprofitarem la conversa per tenir una conversa entre un creador i un arranjador. Això és una novetat en aquest programa que no ho hem fet mai fins ara, perquè fins ara hem tingut trios, duos, n'hi hem tingut però n'hi han tingut dos i aquest serà el tercer. Però això, un autor amb el seu arranjador en directe i en viu perquè es puguin tirar floretes o fins i tot per barallar-se, si cal.
2: Ja, clar.
0: No sé, doncs no ho havíem fet mai.
1: Molt bé.
0: Aquest disc, això, que el presentes aquest dissabte a casa teva, a Terrassa, a l'Auditori Municipal de...
1: Sí, sí, fem el primer concert amb les cançons noves, amb totes, perquè algunes les he anat rodant en alguns altres concerts, 4 o 5, però totes juntes és la primera vegada que les faré.
0: I aquestes 15 cançons, que et sembla bé això del que he dit, que són cançons que parlen sobre això, sobre ferides de la vida?
1: Sí, bé, i intento que siguin el més intemporals possibles, però al mateix temps que d'alguna manera prenguin el pols a aquesta societat que ens està quedant tan bonica, oi? Tirant cap a Orwell, una barrera d'Orwell i Huxley, i analitzant sobretot aquestes esquerdes que s'estan produint contínuament, però sempre, com deies tu, des d'un punt de vista, sempre que es pot, una mica sarcàstic, humorístic, amb ironia, no prenem excessivament seriosament. I bé, i això, han estat 2 anys de treball sobre aquestes cançons i després també un any ben bo d'arranjaments, d'enregistrament, vull dir que és un disc que s'ha fet a foc lent, per dir-ho així.
0: Sí, perquè n'estàs parlant d'aquest disc des de fa un any, em sembla, sí, per al Facebook jo t'he vist dient coses, avui gravo jo.
1: Sí. La idea amb en Xavier és que no ho hem fet d'una tirada, sinó que hem anat treballant, em sembla que eren 3 cançons mensuals, això que també ho pot explicar ell, oi? Com ho hem fet.
2: Sí, però també té una prèvia, perquè era un any abans, efectivament, que em vas dir que t'estaves posant a composar les cançons, o sigui que per mi això és admirable, també. Després fer de sastre i vestir cançons que l'autor porta un any currant-se-les.
1: Home, primer són les melodies, o sigui, vaig estar com un any buscant... I a mi em fa gràcia que de vegades els crítics i tot això, les que es dignen parlar del que faig, diuen el lletrista, el gran lletrista i tot això, dic, home, em sembla molt bé que valorin la part literària, però jo penso que una cançó sense una música adequada no existeix com a cançó, i tot i que molta gent no ho entén o no s'ho creu, sovint, en aquest disc, amb una o dues excepcions, les músiques estan fetes abans que els textos, perquè així és la manera de tenir melodies més originals, més potents, i a partir de la idea global i la melodia és quan he anat treballant d'una manera constant, amb unes exigències, per exemple, la rima consonant, que em sembla que sóc l'únic que treballa en aquest sentit en aquest país, els textos, durant també, com deies, un any. I una vegada tot acabat és quan he anat a veure aquest senyor i li he dit, anem a començar a treballar.
0: Rima consonant, és veritat. Totes són rimes consonants.
1: Totes. Sí, sí, la meva idea és, és una exigència que de vegades, més que limitar-te, et dona possibilitats, perquè apareixen idees que potser si no tinguessis aquesta exigència no apareixerien. I en aquest sentit segueixo una tradició que és la de la cançó francesa, no tant la italiana, sobretot la francesa, i ja ho deia l'any 1940 un poeta, Louis Aragon, que deia la rima ha passat a ser la característica de la cançó ja que la poesia se n'ha deslliurat. En el moment que la poesia de llibre trenca amb els esquemes rítmics, amb els esquemes de rima, etc., això es manté dintre de la cançó i penso que és una de les característiques que val la pena mantenir. I justament la dificultat és jugar amb la rima consonant sense que sembli forçada, o sigui, sense que quan fas un vers ja estiguis esperant la rima de l'altre vers. Ai, allò que deien en castellà del amor i dolor i coses d'aquestes.
0: Vosaltres sou dues persones de mons diferents, diria jo, persona que treballa la paraula, sobretot, tot i que ara m'ha sorprès dient que aquestes cançons s'han fet primer la melodia, després la lletra, sí. Però tu ets un treballador de la paraula i tu ets un treballador de la música popular.
2: Però entès com a cançó, som del mateix.
0: Sí, sí, som el mateix,
2: però camp, que és la música popular i la cançó popular.
0: Sí, sí, però que no és tan habitual que hi hagin dos músics que s'acabin entenent tan bé com sembla a mi que us enteneu vosaltres.
2: Jo crec que una de les claus justament és que és el mateix camp, que jo sóc un músic que li encanta la cançó i per tant posar la música al servei de la literatura.
1: Sí,
2: i no fer-me les dents llargues per posar un solo de saxofon o un passatge orquestral.
1: Sí, sí, això és una de les coses bàsiques, vol dir que un arranjador ha de primer entendre la cançó, llegir el text i no pas com alguns que simplement volen fer el seu exhibir-se com a músics encara que els importi un rave de què parla la cançó.
0: Ara ho direm millor, ets un músic que entén el text, diguem, que s'escolta el text
2: i que
0: aquest país desgraciadament no passa massa sovint, em sembla. No.
2: I que s'hi posa al servei amb molt de gust, entenent que el meu art va al darrere de la literatura, en el gènere cançó.
0: Sí, sí, exacte. Llavors, i que tens una paleta de referències tan gran que la pots anar col·locant discretament.
2: Sí, sí, sóc molt eclèctic i això crec que ens bufa a favor.
1: Sí, jo sempre dic que la cançó és com la pintura, que de vegades depèn del tema, tries colors càlids, tries colors freds, exacte. I en aquest sentit els ritmes o els sons han de seguir la idea global de la cançó.
2: Exacte. Sí, sí.
0: Aquest és el segon disc que feu plegats, després del de Foc i de Vellut que vau gravar el 22.
1: Sí.
0: Tots dos en el teu estudi, el Xavier, el Beat Studio de Gràcia, del barri de Gràcia. Miquel, quan el vas conèixer? Quan vas decidir que volies treballar amb ell com a arranjador productor?
1: Jo vaig conèixer-lo des dels 13 anys i no gaires més. Que ja, em sembla que el primer contacte amb ell va ser escoltar el Crònica d'un temps de l'Ovidi Montllor. Que ja vas dir, hòstia, això és molt diferent del que s'acostuma a fer. Que alguns no el van entendre, l'Ovidi tota la vida va tenir un cert emprenyament cap al Josep Maria Espinàs, que li va fer una crítica horrible d'aquest disc, i després, l'any següent, també vas descobrir a través de l'Orquestra Mirasol el que era el Jazz Rock i després la Rondalla de la Costa, però conèixer-lo personalment va ser arran fa 5 o 6 anys, van trucar, hi havia el Xavier Carles que estava fent un disc amb ell, no sé si em va trucar ell o tu.
2: Ell.
0: Sí, i em va dir, en aquest programa n'hem parlat, en el programa que li vam dedicar al Xavier.
1: Sí, i va dir, hi ha una cançó teva que m'agradaria enregistrar, una cançó que es diu Compte Enrere, que era d'un disc del 97 que es diu Núvols i Clarianes, i et fa res? Dic, no, m'encantaria. I aleshores diu, els arranjaments els fa el Batllés, molt bé. I quan ja estaven fets, em va dir, com que jo la feia mig recitada, mig cantada, m'agradaria que tu fessis la melodia amb la veu. Vaig sentir l'arranjament, vaig dir, ostres, això està molt bé, fins i tot m'agrada més que l'arranjament original. I a partir d'aquí vam dir, ostres, si faig un disc nou podríem treballar plegats, i no em va dir pas que no. I a partir d'aquí, doncs, el de Foc i de Vellut el vam anar...
2: No és que no li digués que no, és que vaig tocar les castanyoles. Per mi és un honor poder treballar amb gent d'aquesta talla. Per mi, Pujador i Drexler són els dos grandes de la península Ibèrica, per mi.
0: Bueno, el Drexler és de... El Jorge Drexler, m'ha dit.
2: Sí, sí,
0: bueno,
2: sí.
0: Que és del Riu de la Plata, però
1: sí,
0: bueno.
1: Sí, és...
2: Bueno, però està molt, molt arrelat aquí, ja. I ens aporta allò de les dècimes, que és la rehòstia.
1: Fa temps que tinc ganes de fer una dècima a la catalana, jo. Tinc el títol, no sé de què parlaré, però es dirà Dècimes de febre.
2: Ole.
1: Sí. De vegades un títol et dona la idea de la cançó, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Anem a escoltar una primera cançó sencera, una de les càrregues de profunditat que fas, mm-hmm. i unes reflexions fortes que deixes anar en aquest disc, que és un perfecte cretí.
3: Infant que vens al món,

0: fabricants de cançons, converses amb artesans de la paraula cantada i amb amants de les músiques populars.
1: Homo cretinus. Això és l'última evolució de l'espècie, no? Anem cap aquí, no?
2: Sembla, sí, sí. Si no hi ha un canvi molt radical, em sembla que anem cap aquí, perquè tot s'està fent de manera que acabem amb aquestes característiques, que hi hagi una elit que pugui dominar fàcilment doncs, la gent general sense... sense cultura, sense educació i fàcilment manipulable.
1: I amb el lèxic reduït.
2: I amb el lèxic reduït, això és Orwell pur, estem anant cap al 84, amb coses que Orwell no s'hauria imaginat mai, però és això, et recorda que Orwell, el 1984, el diccionari cada vegada era més petit, el del New Speak.
1: I la novel·la.
2: I contenta, clar, clar, i la manipulació de la realitat, qui controla el passat, el present controla el passat, i qui controla el passat controla el futur, etcètera.
3: De tota manera, és el somni humit del poder de totes les èpoques.
2: És que ara tenen uns mitjans que abans no tenien. Exactament. I que són més fàcilment utilitzables per assolir aquests propòsits, clar que sí.
3: Hem d'assumir un intent de feixisme internacional. Que
1: hi ha diverses cançons que van en aquesta línia.
2: Sí, diferents. He intentat no repetir, evidentment, mai el tema, però hi ha com un dibuix general, com un, diguem, com un brodat que tot plegat dona la imatge de la societat, sí.
1: Escolta, en aquest disc, en el llibre, que és molt interessant, totes les cançons les presentes amb un vers d'una altra cançó o d'un text.
2: O d'un text d'en Rosa.
1: O d'un text, sí. De qui sigui. Aquí, en aquest cas, del Brassens, d'una cançó Leroy.
2: Sí, el rei, que la tinc traduïda també, però he posat el títol.
1: Bueno, dius perquè això...
2: En general, que és... han de passar segles fins d'estronar el rei dels cretins. Una mica diu això el text.
1: De Con.
2: De Con, sí. De Con.
1: Val, sí, és a dir, en la línia aquesta del metacantautor que ets, això. Sí, que sí. Fas cançons, però que les insereixes en la memòria teva de cançons que existeixen al món. Una tot,
2: com deia, també hi ha un fragment que cito de Pete Seeger, que diu que tots els cantants són baules d'una mateixa cadena. Tots els songwriters, els autors de cançons, per tant, tots tenim coses dels altres. Clar. I en aquest sentit, en aquestes cançons he volgut, de vegades, no tots són cançons, de vegades són textos d'Humberto Eco, d'altres autors.
1: Sí, exacte. Que la gent que ho miri, que obri el disc i que es llegeixi el llibret, sobretot. Uh-huh. I a mi també, bueno, a mi aquesta cançó m'ha recordat allò del Machado, d'Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, no? Una de les dues Espanyes te ha de l'arte el corazón.
2: És que ara anem més enllà de la península.
1: Sí, sí, va més enllà. Va
2: i
1: més
2: la
1: enllà.
2: Cosa està globalitzada.
1: Escolta, i el vestit, en aquest vestit, per exemple, quan et va arribar aquesta cançó, Xavier, què vas dir?
3: Aquesta jo li tenia una imatge de senzilla, per això té només tres guitarres d'acompanyament, no hi veia cap floritura ni excessives respostes a la línia melòdica del cant, i em va semblar simpàtica aquesta idea de la guitarra manouche, que per qui no ho sàpiga és l'estil de jazz gitano.
2: Sí, de Django, Enric Rolà i companyia. També les veus donen el seu caràcter.
3: Exacte,
2: les femenines.
1: Sí, veus femenines, aquí les tenim. Ona Vendrell, Roser Cavaller, Eulàlia Cavaller.
3: Exactament.
1: Correcte. I el guitarrista, deus qui és, el Pau Figueres?
3: No, el guitarrista no. De base és ell, el Miquel.
1: Ah, perdó.
2: Tranquil.
1: Bueno, però el manouche, el que
3: i les dues guitarres manouche són sampler.
1: Són sample, exacte. Perquè tu, és que aquest senyor fa música electroacústica,
3: sí, sí.
1: Amb molta maquineta, i sembla que no hi hagi... Que sí, tot sigui acústic, però és molta maquineta.
3: Sí, això és el que m'agrada.
2: Hi ha instruments autèntics i samples, i no es veu gaire la diferència.
1: Sí, perquè el llibret aquí s'anomena tot el que toques, i, hòstia, toques de tot. Piano processat, percussions, cornetes, sintetitzadors...
3: No sóc un boig d'això i una mica pretenc també demostrar que els tòpics aquests d'això està fet amb màquina o és de debò? Jo me n'enric d'això perquè la màquina la manega un humà. Sí. I si estem parlant de música és un humà músic. O sigui que el tòpic aquest es referia a molt mala sombra d'usar l'electrònica i els samplers. Jo de vegades he fet coses folklòriques amb un flabiol i una bandúrria i un... no sé què, i per mi, fetes amb sampler, i per mi penso, mira, música electrònica. Apa, et donin pel sac.
1: Una tuba, també, un guira, saxos alts.
3: Sí.
1: Clar, a més, tot això s'ho fa a casa seva, no?
2: Clar.
3: Bueno, això sí que són músics que venen a col·laborar, eh?
1: No, bueno, això...
3: Els que has mencionat, és el Pep Pasqual i...
1: No, però alguna cosa la toques tu, també. No? Un saxo també el toques tu, o no?
3: No, bueno, si espera, és de sampler, sí.
1: Ah, no. De sampler. Vale.
3: Ah, sí, bueno, n'hi ha un amb dos saxos alts, que és Sampler. Ah, n'hi ha, un altre de saxo alt i clarinet baix, que és l'amic.
2: El Pep Pasqual, Pep. El Pepino.
3: Pepino.
2: Sí.
1: Anem a escoltar més cançons, anem a, anem a, a pair-lo, això, el Ficcionauta. Cada llibre pot ser un interruptor.
2: Sí, sí,
1: en un vers ens dius això.
2: Sí, és una mica l'homenatge a la literatura ara, que sembla que cada vegada es llegeix menys.
1: I, menys.
2: I parteix d'una novel·la meva, perquè és un, jo he fet diverses novel·les juvenils i vaig fer una amb aquest títol fa uns anys, El Ficcionauta, i vaig pensar que donava peu un capítol d'aquest llibre on el personatge navegava entre els llibres i intervenia amb la... amb els arguments dels llibres i els modificava, dic, home, pot ser una bona idea per fer una cançó que sigui un petit homenatge als llibres que et marquen i que d'alguna manera
1: aquí,
2: et fan ser.
1: En el llibret t'autocites?
2: Aquí és l'única vegada que m'autocito, sí, perquè parteixo de la novel·la meva.
1: Sí, sí, com m'acabes d'explicar. Doncs anem a escoltar-la.
4: Com que el món real no em fa gens el

falsi un petó, marxaré a extreure carbó i a lluitar per la justícia social amb tots els minaires de germinal, però abans de quedar amb el qui

davant meu veuré el somriure del gat i sabré que Alícia és al meu costat fins que d'Artanyan vulgui fer de mi el cinquè mosqueter. Viatjaré fins al final de la nit, fins al centre de la terra i ardit. Li diré a Miquel Estrogoff que anem a caçar amb Zaroff. Jean Valjean i els miserables em faran costat de fables, però a Fred Cosmos trobaré el gran Tulu i altres déus abominables. Sherlock Holmes dirà que amb pista, a seguir amb ell una pista, haig d'anar en compte de no trepitjar un pobre escarbat de fiat.

veieu, no cal seguir amb la cançó. Cada llibre pot ser un interruptor que ens permeti desconnectar de tot l'horror quotidià.

0: nostre gran animal.
1: Fabricants de cançons. Una hora vivint dins de cançons.
2: Bé, i avui estem vivint dins les cançons d'aquestes noves 15 cançons de Miquel Pujadó, de Cicatrius i Naufragis. Aquesta cançó també tenia reminiscències orwellianes aquí, eh?
3: Sí, però bàsicament...
2: No, la granja...
3: Home, clar, el que passa és que hi ha moltes cites de molts llibres diferents, però sí, l'última concretament és orwelliana, clar, la nostra granja animal, però em sembla que parlo des de Homer fins a Stephen King, passant per Herman Melville. Hi ha una llista llarga, qui vulgui entretenir-se trobarà moltes referències,
2: no?
3: Sí, sí.
2: Escolta, ho pintes molt malament tot, però també ens acabes dient que cal riure de tot.
3: Que cal riure de tot, i també hi ha un parell de cançons que obren una mica la porta, sobretot a nivell de determinats individus. Hi ha una cançó que es diu L'exèrcit de l'ombra i una altra que es diu Un estel al fons d'un pou, que són una mica les portetes obertes del disc cap a...
2: una mica d'esperança.
3: Una mica d'esperança, digue-li com vulgui, sí.
2: Home, n'hi ha de fortes, eh? N'hi ha allò un sarcasme als tres monoteismes nascuts, sí, al Mediterrani. Aquí anem forts, tarats de Déu.
3: Sí, sí, feia temps que tenia ganes de fer aquesta cançó. I quan feia el De foc i de brut ja la tenia in mente, que diuen, però he trigat. El que passa és que una cançó de vegades trigo molt anys a fer-la.
2: Acabar-la de fer.
3: Sí, sí.
2: Bueno, i això, ja hem parlat una mica com feu, com treballeu. Has comentat que aquestes cançons tu has fet primer la melodia,
3: després la lletra, amb dues excepcions, que tenia primer la lletra, només dues excepcions.
2: Llavors has anat a buscar el sastre.
4: Però bé, em permetem una cosa, sí. Ja, quan t'he dit abans que va ser un honor per mi que ell em proposés això, vaig al·lucinar tant amb l'estructura de les seves cançons i la literatura i també els acords i la música, que li vaig acabar preguntant ja en el primer disc: Miquel, explica'm quin procediment uses per composar. I val, ara a l'hora de posar fil a l'agulla, ell diu que primer s'agafa la guitarra i s'entusiasma amb la melodia, però el que em va respondre és que primer trio un tema,
3: això sí,
4: el que li vull fer una cançó, un any abans faig un desparrament literari d'escriure tot el que se m'ocorreixi sobre allò, i llavors, més rere més, vaig triant, mira, això em servirà per la primera estrofa, això per la segona. O sigui, que agafa la guitarra quan ja té una estructura literària de collons.
2: I una intenció.
3: La idea, i de vegades, el que dèiem abans, el títol, que de vegades un títol et porta,
4: exacte,
3: cap a la cançó. De vegades hi ha un títol que el tinc pensat fa temps i no sé exactament de què anirà la cançó, però dic que aquest títol dona peu a una cançó.
4: O sigui, això és molt diferent d'altres que més sé jo, que no diré noms, que bons músics també, i bons, potser chansoniers i tot, però que expliquen, no, jo m'enamoro d'uns acords i d'una melodia, no en tinc ni puta idea de què parlarà la cançó i després li poso paraules. Això per mi, dintre el gènere cançó, és una il·legalitat, ja em perdonaran.
2: Hòstia, o sigui que llavors d'aquestes 15 cançons podríem dir aquesta, la idea forta és aquesta,
3: sí,
2: totes,
3: sí,
2: tenen una idea forta.
3: Sí, sí, evidentment.
4: Bueno, és que
2: doncs jo no ho havia percebut així tan clarament.
4: Un chansonier és una persona que va pel món i diu, amb això li faré una cançó, a tu et faré una cançó, aquests...
2: Home, però dubto que tan clarament ho facin així, no?
4: Sí. Hi ha una cançó del Carib, que si em permeteu us la tatararejo, que fa anys que em serveix de referència. Para componer un son se necesita un motivo y un tema constructivo y un poco de inspiración.
3: Evidentment,
4: això ho explica molt bé.
3: Hi ha gent que fa cançons que comença a tirar pel dret i a veure què surt.
2: Exacte.
3: Això és normal, cadascú té els seus sistemes. Jo tinc aquest.
4: Sí.
2: Bé, doncs anem a riure una miqueta, no?
3: Bé, més que riure, parlar del riure i de les possibilitats del riure i del fet que l'humor de vegades és més efectiu que els atacs directes, que és el que intento explicar amb aquesta cançó.

viure genollat. Aquell qui sap riure pot ser un xic més lliure en un món malgirbat. Riguem dels fanàtics i els intolerants, riguem dels cristians i dels musulmans, riguem dels jueus, riguem dels ateus, dels diables i els sants. Riguem dels carnívors, riguem dels vegans, dels homes, les dones i altres variants, de l'estupidesa arrelada i estesa en els éssers humans. Riguem de la vida i molt més de la mort, que el riure viatge

0: Bé, avui aquí a Fabricants de Cançons estem tenint la sort d'estrenar radiofònicament les noves cançons del Miquel Pujador, que cal riure de tot, aquí els bongos, els bongos, els quintos portorriquenys, les petxines, les congues d'en Xavier Batllés, sí, no? Petits detallets...
1: Bueno, aquesta sempre li vaig fer la broma, que era un símil del Pedro Navaja, i no ho vaig amagar, ho vaig quasi ressaltar perquè és divertit.
0: A mi també m'ha recordat una cançó que li vas arranjar segurament i produir, el Manel Josef, Anem a apostatar.
1: Ah, sí.
0: Per els condiments culinaris que hi has posat i també per la irreverència de la cançó. La iconoclastia de la cançó.
1: Ah, ja. Això mateix, molt bé. Ja.
0: Escolta, aquest dissabte, Miquel, a Terrassa, a l'Auditori Municipal, sí, presentes les cançons.
2: Sí, sí, amb tres antigues, que comentava abans amb el Xavier, que és, com diu, sempre feien aquelles sèries antigues, hi havia el tràiler, que això es deien, i en els capítols anteriors, aleshores farem tres cançons antigues només del disc anterior de Foc i de Berut i totes les cançons noves.
0: I qui t'acompanyarà?
2: Doncs algunes cançons les faré sol i tindré la sort de comptar amb el Xavier, i amb la Laura Espejo, també, que és una de les cantants que intervenen en l'àlbum.
0: Això aquest dissabte, què serà, diguem, l'espectacle que faràs properament?
2: Sí,
0: no?
2: Que després quan fem el Bernassans i tot això miraré de fer-lo similar o gairebé igual, sí.
0: Molt bé, anem a anomenar els músics que han participat en aquest disc, o les aportacions de... Són aportacions puntuals, però que tenen el seu pes, no?
1: Molt. El càsting és importantíssim.
2: Sí, sí.
0: Doncs què? Aquí, bueno, hi ha el Pep Pasqual, que l'hem anomenat ja, el Quim Uller...
1: Flautista. Hi ha dos trombonistes, curiosament, a dos peces.
0: El Joan Codina, no?
1: El Joan Codina i l'Albert Costa.
0: Ah, perdó, que l'he rebatejat. I el Pau Figueres, de guitarra?
1: El Pau Figueres, que aquesta veig que no l'ha seleccionat, però per mi és... Mira, és l'única que jo no foto brot, perquè és quasi tota...
2: Són dues guitarres i veu.
1: Dues guitarres i per mi és la joia del disco.
2: El cor de la guitarra.
0: Ah, un dia.
1: No, però bueno,
2: hi ha moltes cançons, no es poden escoltar totes.
0: Home, és que és un disc d'una hora, eh? Sí. Perdó, de 68 minuts, o sigui, una hora i de 8 minuts.
2: És un doble dels d'abans, clar.
0: Exacte.
2: Jo com m'hi poso, intento, com que ja mai no sé si en faré un altre,
0: home, sempre ho dius, això, però...
2: Clar, d'això es tracta.
0: Home, i l'altre, l'anterior que vau fer, el de Foc i de Bellut, també 73 minuts, que passa que hi havia una part que no era d'estudi, però...
2: Hi havia algunes cançons que vam enregistrar a Terrassa, amb músics de jazz de Terrassa, el Josep Maria Ferràs i el Joan Albert, perquè hi ha una cançó que es deia Aquell temps de la jazzcava, que recordava l'antiga jazzcava de Terrassa. També hi havia una reprise instrumental, també hi havia un tema final amb el Toni Olaf Sabater, piano i veu, una cançó com autobiogràfica. És un disc que hi havia coses una mica més diferents, no tenia la unitat, diguem, que té aquest darrer.
0: Llavors, m'has dit que n'hi haurà tres en aquest dissabte, que potser són d'aquí, no?
2: Sí, em sembla que faré la Soc de la Mata de Jonc, que és una que la canto ella bé sempre.
0: L'altra vegada que vas venir al programa la vam escoltar.
2: Sí, l'única que no és música meva, que la vaig fer sobre la música d'un amic meu, un cantant francès i arranjador, que es diu Romain Didier, que és com una cançó de Jacques Brel. I una que farem amb un playback parcial, que és aquella que vaig cantar amb l'Aina Sánchez dels Records Divergents, que és molt divertida.
0: Mira, jo havia pensat per tancar el programa, encara queda, encara tenim minuts, però em sembla que al final no la podrem posar, que és fàcil dir-se anarquista.
2: Sí, també.
0: Aquesta no la faràs.
2: En principi no es pot fer tot.
0: No es pot fer tot, no, òbviament.
2: Però la meva idea és, després de fer els concerts de presentació d'aquest disc, fer una selecció i afegir algunes més d'anteriors. De moment vaig a centrar-me en les del disc nou, que cal aprendre a cantar-les, clar.
0: Escolta, Xavier... M'has explicat fora de micròfon una anècdota molt bona sobre una cançó de Foc i de Bellut, la dels mitjons blaus de l'Helena.
1: Ah, sí, que tinc un cosí arquitecte que viu fa 30 anys a Bucarest i deu fer un mes i mig, dos mesos, rebo un WhatsApp d'ell: mira, Xavier, el Ràdio Romania, els mitjons blaus de l'Helena, Miquel Pujador. I bueno, dius, hi ha gent a Europa, doncs, que són caza...
0: Inquiets i que escolten, no?
1: Ràdios més culturals, gent que des de Romania pillen un català de valor com en Miquel i el programen el seu programa.
0: Això no ho sabies, tu, no, Miguel?
2: Sí, m'ho va dir ell.
1: Li vaig enviar bueno, de seguida.
0: Ja m'imagino que no ho has acabat de saber ara, però, però no és que haguessis parlat tu amb aquella ràdio.
2: No, conec de res.
0: No, perquè tu rodes molt. Tu...
2: Sí, però a Romania mai. Veus? És un país, he cantat a molts països, però a Romania em falta aquest, em falta el cromo.
0: Ah, sí, en diu el
2: sí,
0: Carles Rius.
2: Que... Sí, sí, que deia que Romania...
0: Sí, perquè hem encara... de recordar a l'audiència doncs, que aquest programa s'escolta bé, les coses funcionen perquè hi ha el Carles Rius,
2: molt bé.
0: El control tècnic. Llavors, a Romania no hi has
2: no,
0: anat,
2: no, però
0: has anat a Txèquia, a
2: França... República Txèca, he estat a Estònia, he estat molt a Itàlia, sobretot a França, Dinamarca, Mèxic, Suïssa també bastant, Bèlgica, Alemanya, alguna coseta... Sí, però
0: i fent tot això, aquesta cintura que fas, les teves cançons i les adaptacions d'altres... I...
2: Moltes vegades a França
0: coses,
2: les
0: no?
2: adaptacions de Brassens, que han tingut molta, molta bona acceptació, i després també tinc una cosa que vaig per a universitats estrangeres, que és més utilitzant la meva experiència com a professor... Tinc un concert que es diu Ocells de Pas, que és una història de la poesia catalana a través de les cançons, explicada i cantada. I això ho fa molts anys que ho faig per instituts, però també ho he fet a moltes universitats estrangeres.
0: Mira, això em va molt bé perquè ara anava a proposar, us anava a proposar que escoltéssim Professor de Risc, que també és una de les cançons arriscades i sí. valentes d'aquest disc.
3: Ha sonat el timbre, jo respiro a fons i em fico a la gàbia amb 35 lleons. No calla ni Déu, em sembla evident, sóc transparent. Ningú no m'escolta, ja em puc esforçar, que els llisca i rellisca el que pugui explicar. Si un d'ells vol fer feina, està mal mirat i putejat. Ofegat amb paperassa, arrossego la carcassa en un pelegrinatge etern pels nous cercles de l'infern. No tinc pas vocació de pallasso o d'animador, ni em vull passar tot el dia exercint de policia. Però és així com visc, professor de risc. Avui la memòria, la concentració, tenir referents, l'esforç, la raó,

Escafians, hereus de Rousseau, aquell gran pandó. Molts dels meus col·legues, amb resignació, esperen que arribi la jubilació abans de l'infart de que va sonats o soterrats. L'alumne va ser feliç, fora feina i compromís, l'institut no ho xerrem.

La història, la literatura, la filosofia, de fet, la cultura serveix de ben poc, només per dubtar i sentir-se humà. Si es mor la paraula, mor el pensament, el passat s'oblida, es manipula el present i es roba el futur, quan ja molta gent no n'és conscient. El poder de la ignorància que ofega la discrepància i permet fabricar esclaus tan submisos com babaus. Vinga, n'hi ballem per baix i desem en un calaix. L'excel·lència i el rigor, apicràcia i bon humor. És el que veig i el que visc, professor de risc. En el fons encara voldria canviar una mica les coses, poder encomanar un xic d'inquietud, de curiositat, però estic cansat. Anem curs de recursos i d'autoritat, però no de vacances, diu més d'un tarat, que ens tracta de dropos, de privilegiats i malcriats. Els hereus dels dirigents van a centres exigents, resta lluita al corral del darwinisme social.

0: Així és com visc, professor de risc, so de risc, so de risc, so de...
1: S'ha ratllat el disc.
2: Fabricants de cançons. Una hora vivint dins de cançons.
3: Miquel, sàpiga gràcia, eh? M'ha fet gràcia, això.
4: Sí, sí, cal buscar paraules noves de tant en tant per explicar el
3: que... Darwinisme social, sí que anem malament, eh? Bueno, aquesta és la segona que parla una mica de darwinisme social.
4: Sí, és que...
3: La primera que hem escoltat, també...
4: És que hi ha algunes idees que són generals i que van reapareixent de maneres diferents, sí.
3: I aquesta cançó, en el llibret, la presentes amb un text d'un senyor que es diu Damià Verdera,
4: sí,
3: que no és un poeta ni
4: no,
3: un cantor.
4: És un professor que ha fet un llibre recentment sobre la crisi de l'ensenyament i em semblava molt interessant, li vas demanar permís per posar aquesta citació del seu llibre, sí.
3: I aquesta cançó, doncs, hi ha el Xavier Batllés, el Pep Pasqual tocant els saxos, aquí sí que hi ha el Pep Pasqual...
5: Saxo alt i clarinet baix, que és una combinació divertida d'arranjament.
3: I és una cançó per tocar la Major Escava de Terrassa,
4: sí,
3: no?
4: Sí.
3: Es podria tocar ja bé, no?
4: Sí, sí, un aire una mica sisacístic, aquesta, sí.
3: I aquí hi ha moltes... L'oboé també el fas tu, aquí. Almenys aquí en el llibret ho diu. Ja, hòstia, no saps el que toca.
4: Toca tanta cosa...
5: No, deu ser un color... M'agrada molt les capes. Si compares amb lo plàstic, posar capes vol dir posar colors i ombres diferents. Doncs en música això també és possible. De vegades poses instruments que no saps ni amb què ho has fet, però és una capa. Una capa de timbre.
3: Escolta, és la segona cançó que s'escolta en aquest programa de temàtica, això de mestres, que veuen que les coses van molt malament. L'altra és un bon samarità del, sí, Víctor Bocanegra, del gran disc que ha fet darrerament.
4: Sí, sí, sí.
3: Sí, ja...
4: És un gran autor de cançons i gran cantant que hauria de ser més conegut.
3: Doncs això, ja és el segon que... mestre que el seu dia a dia ha vist que l'ha d'explicar en una cançó.
4: Sí, sí. Sí, sí, ja l'he sentida i m'agrada molt. També és molt diferent de la meva, afortunadament, perquè no tindria sentit que fessin la mateixa cançó.
3: Sí, no, home, evidentment, però vull dir... anem a escoltar una nova cançó, que hi ha jo trobo que, bueno, els arranjaments a mi m'han agradat molt, perquè hi ha molts matisos, que és La nit dels, sí, mots. Dels mots. Digue.
4: Curiosament, no, aquesta cançó no estava prevista. En principi el disc havia de tenir 14 cançons, i anant amb una xerrada d'un amic meu, l'Enric Larreble, que ens coneixem fa molts anys, sentint-li dir que actualment la gent més jove ja no sabien el nom dels arbres ni el nom dels ocells, i que cada vegada el lèxic era més reduït, com a excepció, en dos dies vaig fer aquesta cançó i la vam afegir al disc. O sigui, la cançó més d'última hora i més ràpida que he fet potser mai.
3: La nit dels mots vivents.
4: Dels mots vivents, exacte.
3: Dels mots vivents, hòstia. Uh-huh. Mira, ja anem a seguir amb això de la meta cançó, i ara m'estàs recordant unes últimes cançons que va fer el Pau Riba amb l'orquestra
4: Fira Luce.
3: Aquella cançó que de fet recita, no?
4: Sí, sí.
3: Aquella cançó

un xaina de marús que li perdeu perxada. Virolles i camús es moren les paraules i el món se'ns fa petit. Si el cementiri aguaita les urpes de l'oblit, que el drac excava l'estor.

Moren les paraules i el món se'ns fa petit. Si el cementiri aguaita en les urpes de l'oblit, que el drac excava les tombes amb pales o amb les dents per tal de fer possible. La nit dels mots vivents es moren les paraules i el món se'ns fa petit. Si el cementiri aguaita en les urpes de l'oblit, que el drac excava les tombes

0: Passa, passa, que ets un esma perdut.
1: Aquí, evident, aquí hi ha el lèxic, aquí hi ha un lèxic ric com ha de ser.
2: Bé, no. Són paraules que es perden o que es desconeixen i com aquestes podrien haver-hi moltes, però no solament en català, en qualsevol llengua.
1: Sí, exactament, sí. Bé, avui aquí a Fabricants de Cançons hem tingut el privilegi, la sort, de parlar amb el senyor Miquel Pujador i el senyor Xavier Batllés, senyor que va baixar la Rambla un dia, la Rambla de les Flors de Barcelona amb el Jaco Pastorius.
2: Ah.
1: Poca broma, oi que és veritat això?
3: Sí, sí.
1: I hem estat escoltant les cançons d'aquest Cicatrius i Naufragis, les teves noves cançons, Miquel, que presentes, que recordem que presentes aquest dissabte a Terrassa.
2: Exacte, a l'Auditori Municipal. Sí.
1: A les 8, si ens estan escoltant el dissabte ja han fet tard.
2: Però els que escolten el dimecres
1: sí, que ho tinguin present. Escolta, Xavier, què em volies comentar?
4: Sintetitzant el que hem xerrat avui, una de les conseqüències per mi molt greus de que ens hagin substituït la paraula cultura i el concepte cultura per entreteniment és la dificultat d'entendre l'art de persones com el Miquel Pujador, perquè clar, tothom, com a conseqüència, tothom es mou pel m'agrada, no m'agrada, ai que parla moltes paraules, ai que... I és cultura, no és entreteniment. La disposició que li posem com a receptors de l'art, com entrem pel canal de l'entreteniment, ens estan guanyant. El món de la tonteria, la banalitat i el descompromís, etc.
1: Ho fan veure per un forat massa reduït.
4: Ah, una persona com el Miquel se l'ha d'escoltar amb una disposició cultural, amb una disposició poètica, amb una disposició política, crítica, social, participativa. No com a entreteniment. Aviam, que aquest senyor em diverteixi i em distregui de la meva vida trista.
2: La qual cosa no implica que les cançons no puguin ser divertides.
4: Exactament.
2: No és l'antònim de seriós, sinó d'avorrit,
4: evidentment. Exactament, i també tindríem associat potser l'antic concepte de cultura amb això que acaba de dir, que també ho hauríem de corregir-ho, això. Cultura és tot, l'humor i el menjar i els usos i costumbres, no?
1: Sí, sí, i que... Exacte, sí. No té per què haver-hi una jerarquia de més important a menys.
4: Clar que no,
2: evidentment.
4: Però no és entreteniment, la manera de...
1: Bueno, aquí, en aquest programa ningú ho ha dit, això, eh?
4: No, però si ho tenim hasta en la informàtica des del primer dia, la carpeta de música on està? En els Windows. Entretenimiento. Ah. Clar, sí, venim formatejats ja de...
1: Ja, per aquí la cosa, no?
4: Des dels anys 80.
1: Havia pensat d'acabar el programa, és fàcil dir-se anarquista, una de les cançons que m'agraden del De Foc i de Vellut, uh-huh. Però no, com que no tenim temps, no l'escoltarem. I n'escoltarem una de la que n'esteu molt contents, m'heu dit a fora del micròfon, no? Que és Les noies dels anys 70. Uh-huh. És una cançó molt generacional teva.
2: Sí, clar, jo sóc de la generació que teníem, érem adolescents dels 70, i els primers amors...
1: L'estem escoltant de fons, ja.
2: Època, i el Xavier ha fet un arranjament meravellós.
1: Doncs mira, l'acabem escoltant per cloure aquesta conversa.
2: Perfecte.
1: Moltes gràcies per haver vingut.
2: A tu.
1: De Terrassa i de Gràcia, uh-huh. Aquí a Sant Just.
4: Et fitxaran de Ràdio Romania, ja veuràs.
2: Molt bé.

0: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
1: Tots els marroquins roben.
2: Els treuen treballs.
3: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràcid, marimatge. Estic
9: solo. Terroristes.
10: Paràcid, matant. Tot això és odi. Aturem-lo.
11: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.

Bona nit, benvinguts a Cara B. Avui arranca la 19a temporada del programa. 60 minuts de música internacional, avui en mode shuffle, sense mapes ni blocs. Avui viatgem de Bristol a Kentucky buscant la història, el text i els secrets de cada cançó. Premem el play al caos sonor.

Això és la electrònica de Bonobo. I ara fem un salt radical de textura. Anem amb Eli Paperboy Reed. Pedagògicament, aquesta gravació és una joia perquè està feta a l'antiga. Tots els músics toquen junts a l'estudi per aconseguir el so cru del soul dels 60.

De la sonoritat del soul clàssic passem a la màxima tendència internacional, Ezra Collective. La seva pedagogia revolucionària ha tret el jazz dels clubs intel·lectuals i l'han portat a les pistes de ball, barrejant-lo amb afrobeat i hip-hop.

i era una frenada en sec per viatjar el 1993 amb The Cranberries. Amb un text demolidor, Dolores Riordan va escriure Linger amb només 17 anys després d'un desengany, una lletra plena de vulnerabilitat convertida en un clàssic dels 90.

i del pop dels anys 90 passem una reedició d'un treball de Nelly Furtado que porta per nom Luz i fa 20 anys que es va publicar, ara amb algunes cançons noves. Una és el retorn, diríem, de Nelly Furtado amb una producció pop internacional dissenyada per les ràdios d'avui amb greus potents i veus digitals hiperprocessades.

Anem ara amb arqueologia musical. Els de Dexys Midnight Runners versionant el clàssic gospel You've Got the Love. És fascinant veure com cadascú canvia una gravació. Ells la tenyeixen de vent metall i aquell estil indie soul britànic tan autèntic.

Passem a la penombra amb Paris Paloma. Ella lidera el dark folk internacional i el seu text és pura poesia gòtica. Figures mitològiques, solitud i paisatges feréstecs, una cançó que es llegeix com un conte fosc.

Una de les veus del moment al Regne Unit és Sam Tompkins. A nivell pedagògic podríem dir que la música urbana es pot despullar de producció només amb veu i guitarra com a eines principals per una lletra valenta sobre la pressió social i la salut mental.

i de la intimitat de Sam Tompkins, passem a una veu inconfusible del pop internacional, el Pi, un cas d'estudi de producció vocal, on es potencia al màxim la reverberació per ressaltar el seu famós xiulet.

I ara un gir de volant absolut. Connectem amb el bluegrass tradicional de Billy Strings. La seva pedagogia és mantenir viu el so de les muntanyes dels Apalatxes dels anys 40, però tocant instruments acústics amb una actitud purament punk.

I seguim als Estats Units, però amb el so brillant de Nashville. Ella és Carly Pearce. Fem comentari de test ràpid. El country sempre explica històries brutals i aquí ella fa una crònica directa i sense filtres sobre les fases del dol amorós.

Viatgem a la costa oest amb Everlast. La seva lliçó de producció és com fusionar gèneres sense por, agafar la duresa i la rítmica del hip-hop del carrer i injectar-hi el blues clàssic a través d'una guitarra ben brutal.

i tancarem la primera cara B de la temporada amb un monument literari del pop, Common People dels Pulp. Jarvis Cocker va escriure una sàtira brillant sobre la lluita de classes i la gent rica que es pensa que ser pobre és una moda divertida.

I fins aquí arriba el programa d'avui. Gràcies per ser-hi una temporada més. La setmana vinent, més música. Ah, i gaudiu de la gent comuna.

0: Bona nit, benvinguts a Bits 40.0, nova temporada.
1: Quines ganes de tornar, bravo, vamos. Bona nit.
0: Sí, sí, semblava, no se'n recordava de nosaltres, perquè a més tenim l'Instagram mort, voluntàriament, perquè volíem fer així que sigués més, més potent el retorno.
1: Volíem generar
0: inquietud
1: entre el públic.
2: Crec que ho hem aconseguit.
0: Ho hem aconseguit, sí, sí. Sí. És, ara pensava, és la tercera temporada de Bits 40.0, tercera, quarta? Ara no,
1: tercera,
0: molt bé. Doncs, dèiem, tercera temporada aquí a Ràdio Desvern, com sempre, Escàner FM, Ràdio Gràcia. Molt bé, tenim, parlàvem a fora d'antena fa uns, uns moments, tercera temporada doncs, amb un contingut continuista, és a dir, novetats especials a càrrec, no del Rubén, sinó de càrrec de l'Esaú.
1: Els del Rubén no tenen interès.
0: No tenen interès, exacte.
1: Quina crueltat.
3: Ho accepto.
1: De fet, fora d'antena i durant aquestes setmanes que hem tingut d'estiu i això, s'ha parlat una miqueta del tema del format, no? Del,
0: sí.
1: Del programa. De, ens havien demanat una mica als oients, sí. Aquelles dues persones, exacte. Ens havien demanat...
0: La mare del Luis i la teva tieta.
1: I ma germana, exacte. Que de tant en tant.
0: La germana.
1: Se'l posa per dormir. I ens havien dit que si elaborem el contingut amb seccions, la gent és més fàcil connectar-se, sentir una part i que això augmenta el nombre d'escoltes.
0: Sí.
1: Això ens importa... Poc.
0: Poc. Poc. Bueno, sí, perquè però, en realitat no tenim escolta.
1: No tampoc.
3: Com no tenim criteri, farem cas.
0: Sí, sí, bueno, intentarem fer cas i penso que en aquesta línia sí que jo crec que és bo, a part de l'especial, que sempre és divers i molt interessant, per trobo. També hem pensat una cosa que ens agrada molt, i no ho fem tant en antena, però que ho fem en la vida real molt, és el haterisme. Sí, sí. Jo sóc un hater de puta mare, tio, digues de veritat.
1: Bueno, com a crític, no, però com a hater...
0: Sóc un màquina, vull dir, tinc, no sé, vull dir...
1: Una ràbia, tens molta ràbia.
0: Molta ràbia dintre, sí. I injustificada moltes vegades, la majoria, i amb coses absurdes, no? Però jo crec que val la pena que jo desenvolupar-ho, perquè en el món on vivim el haterisme doncs és un factor molt, molt potent.
1: I que nosaltres estem de tornada de tot i que ens assua.
0: Exacte.
1: Llavors, podem dir el que pensem.
3: Però farem això, no? Organitzarem més els...
0: Sí. Exacte.
3: A mi sorprèn dit això, perquè jo si em poso Bits, jo no puc parar d'escoltar-lo.
1: Sí, a mi també m'enganxa, però
3: per trossos, clar, no ho entenc.
1: Que també penso que a vegades és una mica masturbatori, no? Escolta, sí. El tu mateix, el que ja has fet i tal, però sí que és veritat que la continuïtat del que és la conversa... Sí, la continuïtat de... Masturbar-me amb Bits sempre. Sí.
0: No, però jo no, potser no notem la línia de fer trossos i que siguin, no sé, pues mira, escolta aquest tros, no? Això penso que tampoc té molt sentit en nosaltres, però sí de sentit de poder enriquir una mica el programa, no? De mira, pues fotre aquest... part més hater, que vol dir? O criticar uns discos, que ara potser en parlàvem fora d'antena, o criticar algun concret, o criticar, no sé, alguna moguda que es pugui córrer, jo tinc alguna cosa al cap, per cert. I després també potser intentar obligar-nos també a comentar el tema pel·lis o sèries, que segur que no ho fem tant, de veure tantes pel·lis i sèries, però penso que hi ha molta cosa i penso
1: sí,
0: que...
1: Sí, introduir, per exemple, no? De dir, vinga, pum,
0: acabar, ahí está.
1: De forma rotatòria, parlem
0: exacte,
1: que ha escut un llibre, una sèrie, un
0: exacte,
1: còmic...
0: Exacte, un còmic, tio, que sou uns màquines, vosaltres dos sabeu còmics i llibres a tope.
1: No,
0: o sigui que...
1: Còmics molts.
0: Sí, per això, nen.
2: Bueno, en qualsevol cas, si la gent, si els oients tenen propostes que ens volen deixar als comentaris, a
3: ho poden
2: Spotify,
3: intentar.
2: Ho poden dir.
0: El Bits, per exemple, a l'Instagram de Bits.
2: Potser complim.
0: Exacte.
1: Sí, ens comprometem a penjar alguna d'informació a l'Instagram, ara que tornem sí. Una mica del col·le, i si us plau...
0: Exacte.
1: Opineu, critiqueu, ajudeu.
0: Bene. Perfecte, doncs ara ja hi som. Va, comencem ja el primer programa de la tercera temporada.
2: Tot això molt bé, però de moment no hi ha cap novetat, no?
0: No, sí, farem un especial.
1: És el... bé.
0: Hòstia, tenim avís de Protecció Civil ara mateix, als mòbils, estupendo.
3: Molt bé. I això no es pot parar, no?
0: Sí que es pot, sí que es pot.
3: Sí.
0: Tio, live, xavales, un avís aquí dels mòbils.
1: No es va caer la de... Bueno, a mi m'ha caigut.
0: Sí, no sé què serà pitjor. Aleshores, dèiem, fem una ronda, un parell de rondes de novetats, si us sembla, fem un especial. Saúl, deies que tu tenies un especial.
1: Tinc un especial bastant hate d'una de les meves aficions favorites, que és autocriticar-me grups que han sigut importants per mi i per vosaltres, perquè ja sabeu
0: molt
1: qui
0: bé.
1: Són i són grups que són importants per tots i matxacar-los una miqueta.
0: Perfecte, guai. Doncs aquest és l'especial. Després, bueno, sèries, tinc alguna cosa per comentar, tot segur que en teniu, de pel·lis i ja està. I també jo tinc un tema una mica polèmic també així, que si us sembla després que encaixaria amb el tema del haterisme o no. Veiem com evoluciona el minutatge del programa. Tampoc tenim aquesta limitació d'una hora clavada com tenim abans.
3: Acabem de rebre un avís que durant les pròximes dues
0: exacte.
3: Hores hi ha risc...
0: De torrencial.
1: A mi m'ha de la Susana que si plou molt que no vagi a casa i no m'he acabat d'entendre el que volia dir.
3: A dormir a l'estudi.
1: Que dormís a l'estudi o al cotxe. No
0: sí.
1: Sé.
0: o que se'ns vagi la llum dintre de 13 minuts, però bueno, això sempre
1: es posarà,
0: és el...
1: Es posarà interessant,
0: eh? Live. Bueno, i pues comencem. Hem passat tots quatre una playlist, com és habitual. Començaré jo amb un tema d'un grup que va portar... Per suposat.
2: Sorpresa.
0: Va portar aquí el programa al senyor Saú, com passa moltes vegades, descobrint aquí noves bandes. Gràcies. Que ens agraden a les dues, que ens agraden els grups de bandes.
3: De guitarres.
2: clar.
0: Vale. No sé com es diu, tio, en anglès o irlandès, són Gurriers o com es diuen...
1: Gurriers. T'ha d'un ictus quan dius això.
0: Exacte.
1: Gurriers. Gorriones.
0: Gorriones. Hòstia, quin nom, el xaval Gorriones, eh? Vale.
1: A veure, ja no t'agrada. Hi ha un grup de rock català que es diu Búhos.
0: Sí, també és veritat, tio.
1: Podria perfectament un que es digués Pardal.
0: És veritat, però Gorriones, tio, bueno. Total, que estan a punt de presentar un nou treball. Ja han presentat tres senzills ja abans d'esperar la publicació sencera, i així sona aquest Nothing Happens Twice.
1: Quin
0: que
1: temazo.
0: És tema ral.
1: Quin temazo,
0: heavy.
1: Nene.
0: Doncs així sona, xavalada, Gurriers, Nothing Happens Twice.

0: lesson. Nothing is a curse. Before there was anything, there was nothing first.
1: Nothing ever happened to you.
2: Han fet un salt molt, molt, molt guapo des sí. de l'anterior disc, que era, també era d'aquest rotllo i sí. tal, però era una mica més tímid.
3: Sí, sí.
2: I hòstia, jo crec que han recuperat l'essència que tenia Vietcong al primer disc.
4: És que anava a dir, hi ha algun moment on fiquen aquesta espècie de baix rasgat sí, sí, que sí. m'ha sonat molt post-punk, punt fosc, eh? Molt
2: està
4: bé.
2: Molt, molt, molt guapo aquest disc.
3: Sí, senyor, doncs l'esperarem amb ganes al nou treball, a veure quan el tenim aquí disponible. Bé, nois, qui vol seguir? Companys.
5: Hem començat molt forts, jo ara baixo Revolució.
3: Nene,
5: però
3: pues,
5: va bé, no? Així, pujada, baixada, nene, sí,
3: claro.
5: Perfecte.
3: A veure, el teu jo... és el... Aquí el tinc, aquí,
5: sí,
3: Beats.
5: Posa... Sí, el tens aquí preparat.
3: Sí, senyor.
5: Us sona Hermanos Gutiérrez?
2: Sí,
5: sí. Bé? Sí, sí. Bé, jo penso que és una cosa estranya, no? Si els suïssos, mig suïssos equatorianos, sí que tenen el pare suís, la mare equatoriana, i que fan una cosa molt interessant. Un diàleg de guitarra, són dos guitarristes, bons, jo els vaig descobrir amb el disco anterior, Sonido Cósmico, que com el seu nom indica, doncs se'n va més cap a sons més psicodèlics, així, a veritat és bastant guapo, i han estat a Barcelona.
2: Han estat sí, han estat tocant per aquí.
5: Ah, sí, a finals d'estiu. I ara, justament...
2: A Mad Cool també van estar.
5: A Mad Cool van estar, potser.
2: Em sona, espera, hauria de buscar, però...
5: Jo sé que va estar el nostre amic, el Rubén Manau, va estar, perquè va penjar una història a Instagram i va estar molt xulo per el que em va dir el concert.
3: Que ha tingut un bambino, el Rubén Manau.
5: Correcte, felicitats, Rubén.
3: Increïble.
5: Felicitats.
3: De sobte, un bebè a l'Instagram i dius, hòsties.
5: Papi xulo.
2: Ara ha trigat el mateix que els altres, però vaja.
3: No, però és que clar,
5: és
3: bueno.
5: És el segon.
3: Sí, sí.
5: Bueno, i ara presenten nou treball, que els treuen ara ben bé, doncs, ara, el divendres, bueno, depèn de quan s'emetia el programa...
3: Ara, el divendres.
5: Ja has dit Los Ojos del Cóndor. El nom no és molt prometedor.
3: Ocarina. Flauta de pan per a Catalunya.
5: Exacte, podien estar. I realment el so torna una mica, se'n va de la part més còsmica i torna cap a los Andes i cap a la seva terra natal o la terra dels seus pares.
2: El Cóndor passa.
5: Exacte, però és...
4: A la font de la guitarra tenen uns CDs i una mica...
5: Exacte.
2: T'has fixat en l'artwork? Hi ha ponxos.
5: Sí, sí, absolutament. No, no, absolutament. O sigui, tota l'estètica, tota la imatge del disc, el disc de CD, és del Cóndor passa i és
3: la
5: qual de Ocarina, però està molt interessant. Recomanable aquest avançament del nou treball, que es diu Los Andes, el tens preparat aquí.
3: Sí, sí, sí, i tant, sonant
5: de
3: fons.
5: A veure què us sembla, ja et dic, se'n va s'allunya una mica de la psicodèlia, de la part més còsmica, ens anem cap a la part més sud-americana, però amb aquest toc reconeixible d'Hermanos Gutiérrez i que recomano.
3: Perfecte, nen, sentim.

0: Carina.
1: Tios, qualitat, bits 40.0, que et fotem uns gorrions i després aquí, et fotem aquí això, però és qualitat, nen.
0: No, i recomano a l'anterior disc aquest, clar, això és l'avançament, no sabem com serà, però és molt recomanable. Dos guitarres, molt efecte, molt delay, molt reverb. Feia una comparació que m'ha semblat molt encertada, ara comentaves aquí fora de micro.
2: Sí, gràcies. No, recorda una miqueta no tan funk com Crank Bean, no? Però, aquest rotllo així d'aquestes guitarres, així amb aquests ecos i tal. El Robert ha fet una altra referència.
3: I Calexico també, no?
0: I pel·lícules de Tarantino, no? Vull dir que és aquest...
1: Molt bé,
2: és un western. És, no?
1: Molt bé, xavales. Pues, tio, molt bé. Luigi, grandíssima aportació, en sèrio. Molt bé.
0: Endavant.
1: Perfecte, seguim parlant amb tu, segur?
2: Tinc un dubte. Tinc un dubte si tirar... Bueno, faré un canvi que no serà tan bèstia. ¿Vale?
1: Vinga.
2: Hi ha un tema que és el... no sé. Busca Head Rush.
1: Head Rush és el tema... Ah, sí, el tinc. Sí.
2: Un grup que es diu Days.
1: Sí, senyor.
2: ¿Vale? És un grup de gent jove, són uns xavals que em sembla que són de Texas o por ahí i tal. I us ho deixaré sentir. I a veure a què us recorda.
1: Vale.
2: Perquè jo crec que la referència és molt, molt clara.
1: Molt evident.
2: Però,
0: deixem, bueno. Deixem micros oberts?
2: No, escoltem 30 segons.
1: Vinga.
2: Pares 30 segons i que... Mira, fem un joc. 30 segons, pares i llavors fas. Ara, i tots diem el grup a qui ens recorda.
1: Vinga,
2: a veure si coincidim.

0: Jarabe de pádel.
1: Fíjate los Fittipaldis.
2: Hostia, nene.
3: Ahora de tres.
1: La oreja de Van Gogh.
3: My Bloody Valentine. My Bloody Valentine. Podría ser Dive también. A mí
2: Dive.
3: Me gusta Dive, pero también. Vamos, yo creo que My Bloody Valentine.
0: Dive d'alguna. Sí,
1: sí, sí. Es espectacular. Això fa gent jove. És espectacular.
3: Són uns tios joves de Texas. Sí, sí, sí.
2: Chaval.
1: Com has trobat això? Com ho descobreixes?
2: El algoritmo del Spotify, nene, que el...
3: No,
2: a mi sí, a mi funciona,
3: No és via Spotify,
1: No és IA, això? No és IA?
3: No ho sé.
1: Perquè Spotify, la veritat, és IA.
3: Però que no és via Spotify.
1: Ja, vale, okay.
3: Moltes vegades són pues, webs o posts d'Instagram de penya que segueixo i tal, que diu, hòstia, escolta't aquesta penya.
1: Brutal, tio.
3: A través d'aquests connectes amb uns altres vaig fer una mica d'arqueologia. I clar, arribes a això i dius,
2: uau,
3: tio, com mola que hi hagi, tornat al showgays i que facin això, tio.
2: Xaval.
0: Sona molt bé,
2: Increïble.
0: Independentment de que és un soc, evidentment... Sí. En ressona, no?
3: Però... Sempre, no? Alimentant nada, però que ben fet està.
0: Però que guai, sí, sí.
2: Sí, sí.
1: Que sonen millor que els My Bloody Valentine.
0: Jo vaig gaudir molt el concert últim de la primavera.
3: A la primavera, sí.
1: Que va ser la gran sorpresa, perquè sabia que jo volia marxar.
0: Sí, sí.
1: De fet, no volia anar. I van estar, bueno, suposo que obligats per l'organització, però el volum va ser correcte i el set va ser impecable.
3: El set va ser impressionant.
1: Impressionant. El tros de nois, 3 minutets, lo guapo, però ja no 30. Vull dir que molt bé, molt bé.
2: I parlant de... Perdoneu que fiqui aquesta cunya parlant de Primavera Sound. És que he estat aquesta setmana recordant, veient i escoltant el directe de The Cure, el Primavera Sound, que està íntegre al YouTube, per la mateixa web, espectacular, tio.
0: Jo... És que, bueno...
2: Tio...
3: No podem ser objectius. O sigui, Rubén...
2: No, però jo sí que ho puc ser, perquè jo no soc massa mai fan de The Cure. Vull dir, no conec més que els hits. 30 hits, que són hits imperdurables. És a dir, jo sento els temarrals aquests, no sé, Love Song, i la pots sentir un milió de vegades i és igual de bona. I, tio, em vaig flipar i l'estàs sentint com us deia i és, hòstia, quina sort, quina...
0: La selecció va ser excel·lent.
1: Jo ara faré de hater, perquè ja que estrenem...
2: No, perquè tu ets un home entès.
1: No, jo és que The Cure els he vist 3 vegades, 3 en primavera, justament, fa, no sé...
2: Sí.
1: Vam anar al Sant Jordi a veure'ls i els he vist aquí, i potser alguna més que no recordi, i, hòstia, a veure, va ser molt festiu. Jo, evidentment, jo també sé que Robert Smith triu segurament aquest repertori per un festival, però m'agrada més, per exemple, el Palau, que van tocar moltes de Pornography, és el meu disco preferit, amb diferència.
3: Molt Pornography, molt Desintegration.
0: Va ser una mica Faith, més nicho.
1: Faith, també.
0: Sí. Clar, aquí va ser més festiu, va ser més festivalero.
2: Sí,
1: la part més pop, que m'encanta, però, hòstia, van tocar molt poc. De fet, de Pornography diria que no van tocar cap. De Faith, probablement tampoc.
0: De Faith sí que van tocar alguna.
1: Una, però, vull dir que el repertori, per mi, no va ser el millor, però el vaig disfrutar, alguna, però vull dir, el vaig disfrutar molt al concert, però, hòstia...
2: Bueno, mira, a gustos colors, ja et dic jo, des del punt de vista de no aquest punt de control, a mi m'ha semblat increïble i molt bé. Era res, compartir-ho de nou, que ja ho havíem dit, però bueno, a relació.
1: Dit això, diria que va ser dels millors, bueno, del que vam veure, del que vaig veure els dos dies, dels millors concerts.
2: Exacte.
1: El millor, no recordo ara.
2: Sí,
0: jo... És difícil que no ho sigui, és que toquen tan bé, tio.
2: Sí, sí, de lo milloret, sí, segur. Molt bé, doncs tornem a aquest repàs, amic.
0: Doncs vinga, jo per seguir una mica amb guitarra, respecte a la resta que he portat és electrònica, perquè com ho sabeu...
2: Com ha de ser, com ha de ser.
0: Les guitarres.
1: Si no t'agraden les guitarres, tio, les he portat ni a mi tampoc.
0: I portaré un grup que espero que no es converteixi en un hype. Jo crec que no ho serà. Són Twisted Teens, aquest duo de New Orleans que fan una barreja, no? Així, de garage, punk, lofi, molt de soroll...
3: Costa dir-ho d'un grup així, però ara mateix són una mica hype. Ara mateix?
0: Sí.
2: Costa
0: no haurien de ser-ho, no?
3: No haurien de ser-ho, però...
0: No haurien de ser-ho.
3: Estan ahí,
0: Pues això, mesclen aquest garage punk molt brut, però li fiquen aquest slide guitar que sembla country, no? Molt americana i tal, i m'encanta molt aquesta combinació, em té molt, molt guai, tio, molt divertit. Molt guai. Llavors, el tema que escoltarem es diu When We Met First.
2: Yes.
0: No, When We First Met, sorry.
2: Exacte.
0: Seria tal, correctament com està escrit. Han fitxat per Sub Pop.
2: Wow.
0: Per aquest nou disco, aquest és l'avançament del nou disco, que per cert és el tercer disco dintre del 2026.
2: Uau, wow, no fotis.
0: També és veritat que fan temes de 2 minutets. Aquest és de 2 minuts.
1: Això és perillós.
3: Però si són melodies diferents, ja està bé.
0: I, tio, és molt guai. Tio. Jo crec que és un grup que pot agradar molt, no?, el nostre fandom.
3: Jo crec que sí.
1: Jo ho vaig sentir arran dels vostres comentaris al chat i em va encantar.
0: Vinga, anem a escoltar avui.
1: Perdó, i arran d'un post que vas penjar, crec que tu, segur, molt interessant aquest post. Un
0: tio que parlava sobre...
1: Que ara no es fa música bona.
2: Exacte.
0: I parlava precisament de Twisted Teens.
2: Molt bo.
0: Doncs bé, aquest és el single d'avançament del tercer LP del 2026, ja dintre de Sub Pop, que es diu When We First Met. Dos minutets molt guais.

0: Bravo, molt bé.
1: Aquest cantant, que deu tenir 25 anys, però es deu haver fumat més Ducados que...
2: que tota l'afició del Real Madrid.
3: Si són un hype, van a ir hype.
0: Sí,
2: i... No, a veure, no ho sé si ho seran, no. Però bastant... Bueno,
0: sí, sí.
2: Jo crec que sortiran a les llistes, no? L'any, estan, segur. Estan, home, tres discos, algun caurà, no?
1: No, però que estan pagant molt, vull dir, es veus que van sortint a molts comentaris, sí. molts llocs i tal, quan és un grup que seria el més anti-hype que t'hi pots tirar la cara.
3: Sí, sí. Està, això, en referència a això, sentint en algun altre podcast de col·laboradors que tenim la Pizarra i Fontanals comentant justament a Guís, que, no, que sí. Explicant el hype de Guís, i realment a darrere de Guís hi ha, o per el que vaig entendre, hi ha una agència en la qual hi ha una promoció a les reds. Molt bé. No. Inclús no són bots, sinó que paguen a gent perquè faci comentaris. O sigui que aquests, és evident que la indústria...
2: Està generant focus.
3: Està generant focus.
0: Claro.
3: Jo no crec que
2: pagats.
3: Sigui el cas dels substituents, no ho crec.
2: No,
3: però
2: crec
3: però
2: no.
3: Vull dir que això existeix. O sigui que hi ha agències que s'encarreguen de dir, bueno, aquest grup...
2: I el cas de Guís està molt interessant perquè ara Guís renega una mica, no?, d'aquesta agència. Hem trencat amb aquesta agència perquè no volem enganyar ningú i tal.
0: Bueno, ara que estan allà en el...
3: Ara que estan
0: en el top, en el punto de mira. Mira, claro.
2: Però és un tema interessant, potser obrirem un debat un altre dia, que és, hi ha tanta música por ahí, tio, que,
0: sí, tio.
2: Què fa que Twisted Sins hagi sortit a la palestra? O jo què sé, per exemple, un cas molt paradigmàtic, Pitchfork és molt influent, potser ha baixat una mica el suflé ja, però...
3: Ha baixat bastant des que fan pagar més.
2: Però,
0: sí, correcte.
2: Però igual, fa 5 anys posaven un disc allà i tal. I a més, com triomfaven tant, el seu suflé jo crec que s'autobligaven a posar coses... Què diries? Està tocant...
1: Marcianitas,
2: està
1: no?
2: Tocant...
1: Tot el que feia Animal Collective era la polla, no?
2: Sí, bueno, o coses borderline, no? Per exemple, van agafar... Que a mi m'agrada, o sigui, no dic que sigui dolent. Jo vull parlar de l'efecte spotlight, no? L'efecte focus. Mm. Algun d'ells se'n va anar a Nairobi de vacances o el que fos i descobreix tot aquest mood underground d'una espècie de... No li vull dir drum and bass, però és una electrònica superprecària... Sí. I posen com a número 1 o 2 de l'any un disc d'un col·lectiu sud-africà que toquen en garatges i van agafar aquells d'aquell col·lectiu perquè van anar a sopar un dia tots plegats amb el de Pitchfork i per què no el de dos carrers més avall que també té el local garatge que són exactament iguals i d'aquells no els sentirem mai. Llavors,
0: però...
2: l'efecte de posar el,
1: ja, sí,
2: el
1: però...
2: focus et pot portar...
1: Però és un debat molt potent aquest de com captes l'atenció en el món actual en què hi ha tantíssima oferta en què tothom és capaç de fer música amb la punta de nacigala.
0: Exacte.
1: Vull dir, és molt difícil, no? I saber destriar el gra de la palla, el que parlàvem abans de si hi ha influència d'IA o no hi ha IA, i si ens importa, que això ja ho vam parlar la temporada passada,
0: sí, sí.
1: Etcètera.
0: Sí, sí.
1: I tal. Vull dir, hòstia, és un mercat molt competitiu perquè tothom escolta música i cada cop escolta més.
2: Mm-hmm. És cert, no, però jo sobretot em referia a passar de zero a, o sigui, de que no et senti ni Cristo i abandonar, inclús.
1: No, Guís portava en tres discos
2: interessants. A passar a ser caps de cartell. I això em fa pensar a vegades a dir, hòstia, deu haver-hi molta cosa també que és impossible d'agafar perquè és que no tens la capacitat d'escoltar-ho tot. No?
1: Quants grups hi havia a Seattle a l'any 90?
2: Bueno, clar, alguns van morir.
1: Que feien grunge.
2: Sí, sí.
1: Quants? Segur que hi havia grups millors que Nirvana, millors que Soundgarden, millors que Pearl Jam. Segur, segur. Aquests tios van caure en gràcia, els cantants eren guapos, enigmàtics,
0: exacte.
1: No sé què, no sé quanto, algú va agafar, no? Que fem va entrar allà, va posar pasta, te pongo Watch Big, no sé què, pum, i lo petes. Ha passat sempre. Són mitjans diferents.
2: Simplement volia fer aquesta reflexió que, hòstia, quant important és això, no? El focus per...
0: Sí, i que pot ser just o injust alguna vegada, no? O sigui, hi ha cosa allà superpotent. A mi em sorprèn un grup, per exemple, Luigi, que n'hem comentat alguna vegada, Ulrika Spacek, és aquest grup...
3: Sí, brutal, brutal.
0: Tio, penso que són, realment...
3: No han tingut massa impacte.
0: Mai. O sigui, són un grup de segon nivell o tercer nivell que no ocupen ni festivals... És super
3: estrany,
0: tio, perquè fan música que et pot agradar més o menys com tot el que fas, però fan música de molta qualitat, tio.
3: Molta.
0: I fan una cosa, tio, especial, no apta per a tots els públics, podria ser un Giz. Un Giz que, saps, un Giz és raruno, no? I s'ha vengut aquest raruno com algo, que lo raruno és increïble. Doncs pues mira, amb Ulrika no ha passat pel que sigui. No crec que siguin més dolents que Giz, no sé.
3: Absolutament no, segur que no són, però...
1: La intrahistòria d'aquests grups seria molt interessant, no? De dir, per què Ulrika Spacek, no? O jo què sé. Heu vist el documental de Pavement ja? No?
0: No.
3: El de Pavements, el tinc a mitges.
1: El de Pavements. Bueno, doncs,
2: també el tinc a mitges,
1: hi ha un moment en què Pavement, no? Després del Crookrain, decideixen no ser famosos. Decideixen no continuar amb la línia de MTV, no? Podien haver-ho patat i tal. I van i treuen cosa raríssima, no? I canvien radicalment de registre i deixen a tothom amb el cul tort, els que els vam seguir, ens van cantar i vam seguir i ja són fans de tot el que fan, però van desaparèixer del Big Media.
2: Podria haver estat un...
1: Entonces, la intrahistòria d'això és interessantíssima.
2: Sí, sí, sí.
1: És interessantíssima.
2: Per això trec el tema.
0: Molt bé, nens. Hem arribat aquí a una profunditat inesperada. I ara us pregunto si voleu, què voleu fer. Portem gairebé 30 minuts de programa, primer programa. Passem a l'especial.
3: Sí, sí? Venga. És un bon moment.
0: Vinga,
3: doncs
0: guai. Doncs
1: l'especial porta també una mica de xapa, perquè...
3: Vinga, foli.
1: No, va molt relacionat amb el fet del que estàvem parlant, eh?
0: Bé, doncs ara...
1: I amb la influència de la societat i de les xarxes i de com hi ha hagut el canvi del paradigma musical a través de l'streaming. ¿Vale? Això és una pinzellada que deixo com a titular per parlar de la caiguda lliure d'un dels meus grups favorits de tota la meva vida, que és Weezer.
0: Hòsties.
1: Weezer comença la seva carrera als principis dels anys 90 amb coses com, bueno, t'he posat dintre de la playlist, t'he posat, no sé, pots posar Say It So,
0: a veure, estan aquí al final.
1: Sí,
0: i tant.
1: Bueno, posa-lo un rato perquè ens en recordem del que era el Weezer del Blue Album. No, que la tinc jo.
0: Esteu oberts, xavalitos.
4: Ah. Oh, yeah.
0: Quin so, nen?
3: Extraordinari.
1: De totes maneres... La part que mola és el guitarrasso,
0: sí.
1: Més endavant. Però qualitat, no?
0: Sí, sí.
1: I tots volíem ser, o tots ens sentíem identificats amb Rivers Cuomo.
0: Correcte.
1: Aquesta adolescència, friki, no me quieren, en mi cuarto, tal, no sé què. Era com... No?
0: Sí, sí.
3: Ens pots situar a quin any estem? Això és 98?
1: 94?
3: 94?
2: Hòstia, no li do, tio.
3: Clar, tio, estem parlant de fa 32 anys.
0: 94, exacte.
3: 32 anys, eh? Bueno, no està mal.
2: Blue Album, cuidao, eh?
1: L'àlbum no te l'acabes, o sigui, és infinit. Treuen un segon disc, que és el Pinkerton, que també és un gran disc i el qual jo sóc molt, molt, molt, molt fan i no van tenir tant d'èxit. Treuen el tercer disc, que és el disc aquell verd, on hi ha Island in the Sun, que segurament és la cançó més reconeixible.
3: Telefònica, no? És de... Bueno, és
2: de Mena.
1: Sí, aquí ho peta molt amb això, no? Aquí hi ha raó.
0: Aquesta distorsió, tio, o sigui, aquesta distorsió, tirar-la ja, pam, ja, fes el que vulguis.
1: Està molt bé, està molt bé, i reconeix, ara que hi ha esperit grunge, però passat una mica per college, una mica més pop,
3: no?
1: Exacte, molt més pop, la veu de Rivers Cuomo no pot ser una altra cosa que pop. I a partir d'aquell tercer àlbum, del Green Album, no? On hi ha Alone in the Sun i alguna altra, no me'n recordo, que estava bastant bé, entren en caiguda lliure. Tenen algun moment, no? Vull dir, per exemple...
0: Revifada.
1: El Maladurat és un disco que està bé, vale? Està bé. Dintre del Maladurat està, per exemple, Beverly Hills, que és una cançó que sempre toquen a les directes i que està guai, que la pots posar un trosset, si
0: Beverly
1: vols.
0: Hills, Beverly Hills. No.
1: No és el Maladurat, el Dope Nose és el Maladurat.
0: Aquesta.
1: Posa Dope Nose.
0: Aquí està.

0: No és el mismo.
1: No és el mismo, no.
2: Ja no era el mateix.
3: No, tio, això és que...
2: Escolta, i això és abans de l'Escarceo que va fer el baixista amb aquell que es deien Rentals, que era molt divertit.
0: No, això va ser...
2: És abans, eh?
0: Rentals és abans. De Rentals és, però en 94-95, és just en aquell moment.
2: Just després del Blau.
0: Sí, sí, sí. De fet, surten...
2: Em sembla divertit, eh?
0: Home, està molt bé. Friends of P és una cançó mítica de qualsevol que ha sigut indie en aquella època. Això, pues, treuen, van traient de cada disco, pues, Rivers Cuomo té aquella habilitat per crear melodies i alguna cançó és salvable, no? Per exemple, del seu disc vermell hi ha una cançó que es diu Pork and Beans,
3: sí,
0: que posaré un ratet, és una cançó que és xula.

0: Probablement ha dedicat 3 hores a fer aquesta cosa. Com a molt, sent generós, no, o sigui, trobar un riff que el fa la festa.
1: Està clar que és...
0: Aquí és la seva feina. O sigui, probablement quan van començar era la seva passió, eren un grup d'amics que estaven creant una cosa i ara és una feina, és uns ingressos, però òbviament és un tio que sap fer cançons.
1: Doncs el que parlaves abans, no? Vull dir, sobre el tema de ser prolífic. A partir de llavors comença a treure discos Bazofia, un darrere l'altre, amb títols meravellós com Ratitude, on surt un perrete saltant de ti el àlbum Van Whistle, no, Van Whistle, tenen un disc que es diu
0: nivell Diario Sport,
1: tenen un disc que es diu es diu Harley, i surt el, no us en recordeu, el gordo de Perdidos, Harley,
2: a la portada, recordo aquesta portada.
1: Clar, jo aquell disco l'he sentit. Ho sento,
2: és dels tres en el món, no?
1: És una debilitat que tinc. I després tenen una sèrie d'una espècie d'EPs que es diuen SNCSZ, que són horrorosos, que no hi ha per on agafar-los. I van traient, no? I ara han tret un disc, que és el Golden Album, del qual també has portat una nota de lo que he trobat que estava una mica més suportable, que és Shine Again, que és l'última cançó de la llista.
3: Ah, aquí sí, sí.
1: Però que clar, l'única forma que tenen de promocionar-lo és que el Rivers Cuomo va per als programes de ràdio i tele, etc., vestit amb una sombrera de copa i un traje així com tradicional, tot pintat d'or, de dalt a baix, pintat, perquè és el Golden Album.
3: Dios.
0: Bé.
1: I així es promocionen, no? I llavors, clar, jo he estat pensant en això, no? De dir, hòstia, treus tants discos i tal,
0: però un moment, si aprofundim, és que és molt fort això, perquè estem parlant d'un grup. Jo no he sigut mai de Wizard, m'ha agradat el meu primer, és el The Blue Album, excel·lent, no? Però clar, no és un grup que jo dels que sinc dels grups de capçalera,
3: igual.
0: Però entenc que és una decepció terrible això, vull dir, perquè clar, si té tres, és com si Radiohead hagués fet, per dir alguna cosa, o Pavement o Sonic Youth, 3 discos o 2 excel·lents i després 8 o 10 discos de merda. És una cosa duríssima això.
3: A més, ja es podia no és un accident.
1: No he tingut una baixada i ja recupero i tal.
0: És un problema seriós aquest.
1: I a col·lació d'això, no? A col·lació de que aquest disco insuportable Wizard, no? Fora d'antena també ho hem parlat, que és un fenomen que està passant amb moltes bandes que han sigut molt grans i que estan traient discos i van fent coses que no arriben ni al seu nivell ni a res que seria propi, no? Parlant de Strokes.
3: Strokes.
1: No, aquest disc
0: jo no l'he sentit, sincerament, l'últim disco, però
3: m'han dit que és terrible, que m'han dit que és indigne.
2: Ho he intentat, perquè a més és una banda que... Hòstia,
0: perquè tens entrades per anar al
3: concert. Cassiotone, Cassiotone.
2: Per reconèixer. Però és una banda que pots inclús anar amb un marge de tolerància de dir, bueno, els agrada jugar, no? Poden fer coses diferents.
1: No, el que havia fet, que se'ls van casar amb The Voids, no? Que havia jugat una miqueta amb això,
2: bueno,
1: i tal, sí.
2: Però
0: I no fan aquell, com els Twisted Twins, que fan aquest filtre de, o sigui, la saturació de la producció, la veu filtrada, no? Ara ja no.
2: El problema de la veu ara és que el 75% del disc és vocoder.
1: Però un vocoder,
2: mama mia, autotune.
1: Passadíssim. O sigui, vocoder autotune és una cosa que no s'entén què diu Cora, Julià. Han tret disco Strokes, han tret disco Interpol,
3: sí.
1: També banda...
2: Però aquí, més que
3: desviació... No, però jo no trobo que sigui tan dolent, aquest últim
1: Interpol. Vale, parlem-ne.
3: Jo l'he sentit, de l'Interpol, i trobo que està prou bé, com en la línia dels darrers, que al final dius, bueno, ok.
4: Jo anava aquí.
3: Sí.
2: No hi ha una desviació com ha fet Strokes?
3: No, no hi ha.
2: Que esteu fent, m'estàs descol·locant i no entenc res. I no només no entenc, sinó que ho he intentat i no t'ho compro.
3: En cas
2: d'Interpol és avorriment. O sigui, és...
0: Más de lo mismo, però bueno, això, sí, passa, però, no. Però això ja passa en molts grups, això no
2: però
0: passa.
2: Però fins al punt de dir...
0: No és dolent, això.
2: Però espera, pot ser...
3: És a l'eter debat, això. Què fas? Fas una camp gir, restrokes, vull fer algo diferent. Fem Impala, faig algo diferent i la penya raja perquè, oia, payasada has fet? O fas continuista i la penya raja perquè és avorrit?
1: La penya no raja Fem Impala perquè sí que ha fet un canvi estilístic. La penya raja perquè és una merda de disco.
3: No és una merda de disco. Hi ha 4 temes que són bons. I després la resta és irregular, és veritat.
2: Quan jo dic és avorrit perquè no ha canviat, no és exactament això. És que ja porten 5 o 6 molt semblants.
3: Molt semblants.
2: Jo me'ls tracto d'escoltar-los perquè a mi Interpol m'agraden. I tracto d'escoltar-los i al segon tema dic, ja no vull seguir.
0: Però espera un moment, t'agrada Yo la Tengo?
2: Sí.
0: A mi
3: m'agrada molt Yo la Tengo.
0: Quina diferència entre el tercer disc que Yo la Tengo i l'últim? Poca.
3: Poca.
0: Poca diferència. Assieixen la línia molt semblant. En canvi, la crítica els puntua sempre molt amunt.
1: Perquè, perquè una cosa és que no hi hagi canvi estilístic. I una altra cosa és que no
2: però que
1: canvi...
2: facis coses interessants, que, no hagi, que estiguin que, al nivell.
1: Que no hi hagi qualitat. Ah, vull dir, jo la tengo...
0: Vull dir que Interpol no hi ha qualitat.
2: Jo mal. Crec que no. Jo
3: però que quina, quin, com s'avalua aquesta qualitat? Doncs
2: pues perquè em generi algo, tio, per escoltar-los.
1: Aquest ja. És un debat més profund.
3: És que és més profund encara, tio. Exacte.
1: Necessitem més cervesa.
3: Correcte, correcte. I no ratllar la penya, perquè estem aquí fent unes voltes aquí que...
0: No, home, la gent li agrada això.
1: Ai, perdona, digues.
0: No.
1: Que dic, l'últim exemple que volia posar de grup, sí. Que per mi ha sigut mític i per molts ha sigut mític i aquest té un disco insuportable, és Bloc Party, que va d'editar el disco, va sortir el divendres, em sembla, el dissabte i tal. És un disco apastós, o sigui, no hi ha per on agafar-ho, melodies facilones...
0: Però és que era un grup apastós ja des del començament, tio.
1: No és veritat, tio.
0: Jo no els dic una...
1: Bloc Party tenen tres discos sí? Que són infinits, tio.
2: Jo em quedaria amb el primer.
0: Hòstia.
3: Sí.
1: I... La Weekend in the City és infinit, vale? O sigui, sí, tu dius el Sabin Alarm, tothom coneix el Sabin Alarm, és el que els va fer famosos. A Weekend in the City és un disco impressionant, amb lectures,
2: no hi he tornat.
1: És boníssim. Ara comença a baixar fins a la mort. Llavors jo tinc una teoria que m'agradaria compartir amb vosaltres.
3: Molt bé,
1: a
0: endavant, esperem.
1: La culpa és del paradigma del canvi de la música amb el streaming.
3: Sí.
0: A veure, un moment. La culpa és del paradigma del canvi de paradigma. La gent ara només escolta música amb streaming. I per això...
1: La gent ara... Els que tenen,
2: escolta menys.
3: Si tu tens més oportunitats, si tu tens un grup més fàcil, més ràpid.
1: Si tens un grup, ara, quan guanyes diners, és tocant.
3: Sí.
1: O sigui, amb els CDs no guanyes.
3: No.
1: Perquè no existeixen. Tocant. Exacte. Tots aquests grups treuen discos de merda per poder girar.
3: Correcte.
1: Per tenir una excusa de sortir a les ràdios, que et facin una crítica, sortir a la palestra i que et contractin per sortir a un festival o fer una petita gira.
0: Però si fas merdes de discos... No.
1: Però la gent ha de comprar les entrades perquè vol sentir els discos antics.
3: No, i de fet
2: si vens amb un bagatge de bons discos, la gent t'anirà al concert.
3: I de fet fan tours...
2: Esperant que no toquis les noves.
3: Fan tours. Interpol ha fet un tour del Turn on My Bright Lights, que és un tour que giren fent íntegrament el disc, el primer, el segon... Saps?
2: Sí, clar, que ja olora molt, això.
3: Que fan exactament el primer disc o íntegre, de principi a fi.
1: Però la forma de posar-se, jo crec, davant dels micròfons un altre cop és, no?, pues, trec un disc, no?, i surt Rivers Cuomo l'altre dia a l'entrevista.
2: És una transacció per una altra cosa.
1: Perquè em compris entrades, vas concerts perquè de l'altre ja no guanyo i m'has de guanyar la vida d'alguna manera.
2: És un bon punt, eh?
0: És un bon punt, sí,
3: mira,
0: interessant. Sí,
3: i li dono una volta de tuerca en això que esteu dient, a veure si t'he sentit o no. Que és, vale, d'acord,
0: segurament
3: fem una ronda, va, d'acord. No, jo mira, pensava que posava el programa, no, d'avui i tal, i pensava el tema pollaviejisme, no?
1: Nosaltres,
3: però primer de tot, què és pollaviejisme per vosaltres? Què és un polla vieja? Què és?
2: Nosaltres.
3: No, nosaltres som... Però una cosa és ser viejos i una altra cosa és fer polla viejas.
0: Un polla vieja és algú que ja has... musicalment estàs parlant, no?
3: En general, sí, musicalment, bueno, especialment, claro.
2: Venera lo antic i lo nou és una merda.
0: Claro.
3: Vale. Ahí está, bona.
0: No,
3: per tant,
0: no, però no, nosaltres
2: som molt simplistes.
0: Jo soc el polla vieja.
3: No, jo no dic que sigueu polla viejas, dic que el concepte de polla viejas.
1: Com m'esperava jo que avui parléssim d'aquest tema.
3: Exacte, perquè jo tinc molt amic a la feina i tal.
2: Ja no ho serà, no? Depèn del que
3: sí, dic. No, sí, ho he parlat, el Mario. I em passa molt, sí, no sé si t'ho dic a ell, i... Le paso música, ¿no? O pelis. Hostia, me gusta, pero no sé. Y siempre me respondo lo mateix. Y le digo, tío, eres un polla vieja de la hostia. Es que no te gusta nada, tío. O sea, no disfrutas a Amre. Y digo, sí, tío, es verdad, tío. Pero yo me pasa... Hace un tiempo que soy consciente de que no li arriba a sorprendre a res, saps ja?
0: Res de nou, de lo nou.
3: Sí, o de lo nou, o de lo que sé, o de lo que veo y tal. Y digo, hostia, puta. Eso es una mica el polla viejisme, ¿no? Que es como lo... O voluntàriament dius, lo que me gusta és lo de ja no fan res de bo. Ara,
2: aquí
3: tot
2: obres un altre meló molt interessant.
0: Però, moment, però vosaltres aquí sou zero polla viejas, vosaltres tres especialment. Jo potser
1: tu
0: sí.
1: Igual,
3: tu també, tu no ets
0: no,
3: polla vieja.
0: No, home. Però jo sí que tendeixo musicalment, per exemple, a redescobrir moltes coses antigues. Si em torno a escoltar per dir alguna cosa, ara Beck treu un nou disco i m'escolto pues, la discografia de Beck i la disfruto.
2: El tinc pendent, eh?
0: I no, encara no ha sortit, sortirà...
3: Sí.
0: Però vull dir que no tinc la necessitat tan gran, perquè a més vosaltres m'informeu molt bé, d'estar a l'última, perquè hi ha molta cosa antiga que...
3: Però no cal estar a l'última, no és un tema d'estar a l'última, eh? Penso que és un tema de tio, d'estar...
1: Jo crec que és una qüestió de mentalitat.
3: Exacte.
1: És a dir, bueno, tu potser no estàs tan actualitzat perquè escoltes molta altra música i tal, més una mica més biblioteca i tal, però tu escoltes un grup nou i tal, i dius, hòstia, que guapo això.
3: Exacte.
1: Això no és ser polla vieja.
3: Això no és ser polla vieja.
1: Això ho feia millor Soundgarden.
0: No, no, vale, vale.
3: Correcte, correcte.
0: He dit el contrari, millor que de Blue, no sé com es diuen los búhos o aquest.
3: No.
0: Los gorriones.
3: Los gorriones, sí, gorriones.
0: Millor que de My Blue de Valentine.
3: Exacte.
2: No, però
1: eren d'ells, eren
3: d'ells. I ho empalmo amb això que estàveu dient de sentir Interpol. Hòstia, és que clar, Interpol, portem sentint Interpol 30 putos anys, tio.
2: És cert.
3: No me jodas, aleshores, el factor sorpresa existeix amb Interpol. Amb una,
2: a mi em passa amb grups que jo no podré deixar d'escoltar mai, com Depeche Mode, i han tret discos durant el 2000 que se salven tres temes, és veritat. Yeah. Però crec que hi ha un moment on, si és per tolerància, perquè t'autobligues, perquè és el grup fetitxe teu, però hi ha alguns que inclús fent aquest exercici, no compro, tio.
3: Sí, sí, totalment, totalment.
1: A mi ha passat amb The Strokes, ha sigut com, vinga, va, ets tu, saps?
2: Provat,
1: ets tu, que no, estàs pillant-ho i tal. I venga, i fot-li, tomba, i gira.
0: Pel que dieu, és un cas flagrant. Pots posar algun tema de The Strokes, així, perquè sentim
3: sí,
0: una mica...
3: Sí,
0: per... és un cas flagrant, The Strokes. Vull dir que...
2: Mira, la millor prova, la que has dit ara. Ara el Miqui ens busca, de l'últim disc, el que estigui més escoltat.
0: Random, exacte.
1: Sí, la que tingui més escoltes, diguéssim.
0: No tanquem micros, no tanquem micros.
3: Vale, mira, és una que es diu Going Shopping.
0: El títol ja mola.
3: Exacte, sí, sí, molt bé. Així sona aquest Strokes del 2026.

0: deixa l'estribillo perquè és lo,
1: exacte, exacte,
2: ah, vale, ja. Lo no sona malament,
1: bueno, però per aquí hi ha sí. l'autotune fora de lloc,
0: això,
1: no?
0: Això ja, ja, sí, no està tan malament, però vamos, la podria haver fet un tio sí. al metro d'aquella Gràcia.
2: Fito, fito.
3: Ve el estribillo.

0: una caricatura.
1: Ja hi ha arcades a l'estudi.
2: Un moment. I aquesta, aquesta és de la que té menys autotune. Però sí, sí. Que són infernals, de veritat.
3: Hòstia, tio, però... No sé, i això quan els pavos fan tenen la maqueta, no? Dius, xavales, als seus col·legues, no? Mireu el que hem fet, pavos, flipareu. I si foten als seus col·legues...
0: Deuen dir que és guapíssim.
3: Clar, deuen, exacte, deuen menjar-li el rabo i dir, hòstia, tio...
2: Els seus col·legues estan fins a l'altre fent...
3: Exacte.
0: És que igual això és un tema, tio, que ha gravat amb una maqueta, tal, han gravat el com es diu, el Casablanques i el productor els hi canvia tot, no? Els que hem gravat, saps que el productor canvia el so totalment i els hi diuen, ese és el disco, ja, és a saber fins a quin punt estan ells implicats amb això.
2: Paga, que m'és igual, no?
3: Ja, tio.
2: Mira, la prova estarà quan anem al concert i veiem què és el que fa.
3: Exacte, no, molt bé.
1: El concert el faran de puta mare.
0: Sí, sí. Per jugar en clàssics.
1: Perquè, no, i perquè toca molt bé, i perquè Julián té moltíssima presència, i està bé, i estarà guapo, o sigui, estarà molt guapo el concert.
3: Sí.
1: El problema és el que estan traient, no, que no, ja que aguanti.
3: Bueno, i el concert, quan val la puta entrada, per cert, de Strokes?
2: No, no va sortir tant, no? 80 i pico, era?
3: 80 i pico no es va ser tant?
2: Bueno, parlem, otro melón.
1: Anem a obrir el meló de per què ens hem acostumat a pagar 80 pavos.
3: Però vamos a ver, em sembla normal 80 pavos un concert d'Strokes?
2: Per Strokes no em sembla tan car, veient el que hi ha por ahí.
3: Hòstia, tio, em sembla de locos.
2: Vaig mirar entrades.
3: Hem normalitzat unes coses que és de locos, tio.
2: Ara sí que em direu polla vieja. Vaig mirar entrades per anar amb la meva dona a veure Stevie Wonder, que ens mola molt. I un directe de Stevie Wonder pot ser la polla en vinagre.
1: Però Stevie Wonder està viu.
3: Exacte, primer de tot.
0: Està viu, Stevie?
2: Sí, està viu.
0: Hagués jurat que està mort.
1: Jo també.
3: Però mort fa 10 anys, o 20.
1: Però quan s'estés... Estàs segur que és l'autèntic?
3: És el Reugenio? El Reugenio?
1: És Stevie con B alta o B baixa?
2: No, està viu. I m'hagués encantat, tio, perquè jo crec que és un directe que és un flipe, però... Només toca així en... Jo què sé...
3: En cadira de rodes.
2: Londres, Manchester, llocs així molt grans.
1: És el que toca de vida.
2: Entrades a 500 pavos, tio.
0: Home, no, va, és Stevie Wonder, tio, a veure.
1: Mira, Stevie Wonder, tio. Potser no tornes... O sigui, ja... Que torni del més enllà, per tu.
3: En la Ouija, tete. A veure...
2: Farà una gira a Mayan Curtis i Kurt Cobain, l'any que ve. Bueno, ja està, és igual, que sí, que les entrades estan molt cares, però bueno, sent Strokes no em va semblar tan escandalosament car. Quan paga la penya per veure Bad Bunny?
1: Però mira, vaig...
2: O la Bad Guy,
1: no, però sí. Vaig mig convèncer el Mickey per anar a veure Placebo, que feien el 25 anys del primer disco i tal.
3: Fins que vas dir el preu.
1: 62 pavos, tio. Placebo, que fa segles que no treuen res amb cara i ulls, tio.
2: Bé,
3: sí.
1: No, i a mi m'encanta Placebo, tio, però fa anys que no treuen un disco.
0: Placebo? Van traient discos o estarien dintre...
1: Van traient merdes, exactament. Merdes,
3: com Wizard.
1: Igual que Wizard. Igual que Love Party.
3: Sí.
2: Bueno, pues molt bé aquest debat. Fem una rondita de música o no?
3: Sí, oi, vull dir, 47 minuts, molt bé, ha anat molt bé.
2: No cal fer una hora, no?
3: Eh? No cal fer una hora. Podem fer el que vulguem. Podem fer un rècord d'emissió.
2: Igual ara quan sortim de sortir en piragua d'aquí, eh?
3: No sabem.
1: Jo estava mirant el radar Meteocat i no pinta bien, chicos.
3: Hola, mama.
2: Ui.
3: Se ve rojo, tete. Bueno, pues mentre hi hagi llum, electricitat, seguirem, vale? Endavant. Per tant, fem ronda com dèieu, fem una rondeta i fem després més comentaris. A veure, per aquí...
0: Tu tenies un tema espinós per treure. Has dit abans.
3: Bueno, era que també polla vieja, si l'haguessis elaborat més, però com no hem lligat, ha quedat perfectament...
0: Està parlat ja?
3: Sí. Nois, un tema d'un dels meus grups preferits, que no ha sigut mai literal, però ja oficialment ho és, The War on Drugs, tio. The War on Drugs.
0: Oh, bravo, estic amb tu.
3: És excepcional el que fan.
1: Ens agrada molt.
3: És excepcional. I els directes que fan, el que vam veure la primera vegada, que es van deixar allà enganxats.
0: Però, Pau, és Springsteen, tio.
3: És Springsteen, tio, totalment.
0: Però, bueno, això a mi ja saps que jo soc Springsteen, ADN, Springsteen.
3: Doncs, rock clàssic, tio.
0: Sí.
3: Però temes llargs, elaboració, tots els instrumentals, excepcional, tio.
1: Bueno, el vam veure en primavera fa un parell
3: d'anys. Sí, el que dèiem, sí.
0: Els hem vist a més d'un primavera. Vam veure a Mordor, els hem vist. I després el concert que va ser el millor va ser el que va ser
3: ara,
0: a l'entrada de l'esquerra.
1: Aquest.
0: Va ser brutal.
3: Aquest tenen nou disc a punt de sortir, no sé, aquest 26, i crec que estarà al primavera Sound 27. Hòstia, tinc moltes ganes de veure'ls. Moltes ganes.
0: 100%.
3: I dient això, tenen el primer avançament del que serà el nou treball, que es diu aquest What's That, que sonen meravellós.
0: L'he sentit i molt bo. I una semblança també amb Springsteen, que és la banda, perquè és una banda de puta mare.
3: De puta mare.
0: Uns músics de puta mare, com la Street Band, no?
3: Total, total.
0: 7 o 8 músics.
3: Total.
0: Igual hi ha 3 guitarristes que foten el mateix, però amb uns acords una mica canviats. Vull dir, és una...
3: Això...
0: Són locomotors.
3: Això són aquests detalls de polla vieja que tinc, que em reconec, que reconec una banda i dic, hòstia, xaval.
1: Explica això, com funciona, el tema de les 3 guitarres que estan afinades lleugerament diferent.
0: No, no, no, l'afinació és la mateixa. El que passa és que els acords els fan a diferents posicions i, bueno, fa un efecte, no, de la... La mateixa tonalitat,
2: omplir?
0: La mateixa...
2: Eh? Omplir el so una mica?
0: Bueno,
2: omplir! M'ha sortit un gall, no?
0: Omplir, omplir...
1: Una cosa, ha sigut un estertor de muerte.
2: Una cosa, tampoc fa tanta gràcia, no? Estàs pixant molt fort.
1: Que l'audiència voti sobre... Va,
3: exacte.
2: Gallo sí, gallo no.
3: Exacto. Un cor per a sí, t'ha agradat? Un retuit per a no. Vale.
2: Perdona, no
0: deia res d'interès, més enllà de que
3: de la banda, sí, sí, l'afinació.
0: Són tres tios tocant la mateixa cor, la mateixa posició, sona molt diferent a aquests que tenen la mateixa tonalitat, no, amb diferents harmonies, i realment són brutals. O sigui, com a músics són tios que, ja ho veus, no són de filigrana, no són tios ràpids, no són tios que... Són tios que són locomotores.
2: Matrònoms,
0: sí. Sona tot perfecte, al punt, amb espais, amb silencis... Molt bons.
3: Sí, sí.
0: I això, bueno, aquest, tu alguna vegada ho hem comentat, aquest Wall of Sound, no? De fotre, no? Més instruments a darrere, són 7 o 8, crec que World Dogs, sí. L'escenari em va cridar l'atenció que eren molts. I, bueno, crec que cadascú té el seu paper.
3: Allà. Exacte. I... Doncs disfrutem d'aquest minutet de War on Drugs.

0: Yes.
1: Yes, la gran cançó americana.
2: Sí, sí, total.
3: Absolutament, m'encanta i no puc estar més d'acord amb tu.
2: Molt bé, doncs seguim aquesta ronda, Pierluigi, passem a,
3: jo volia,
2: a teva llista.
3: Jo tinc electrònica i...
1: Passem a electrònica, ja passem de les guitarres,
2: sí.
1: Ja tot no, el bueno, puto fem, programa de guitarres.
3: No,
1: ja
3: perquè, no ens agrada les guitarres, no ens agrada Bruce
2: Springsteen.
3: I li passo torna a S.U. i després tornem a darrere perquè ell té guitarres fortes.
0: Jo porto guitarres fortes, sí.
3: Vinga, va.
0: Jo porto una de les meves debilitats de metal.
3: Metal
0: dels últims metal. Temps, sí, però és un metal, és aquest metal en realitat
2: no metal.
0: Voreja, no, voreja, és el sludge metal aquest que li diuen, que voreja una mica el grunge i tal. És un grup que es diu Chad Pyle, ja sabeu què són.
1: Sí. Va estar primavera l'any passat.
0: Chad Pyle és un disc, és un grup increïble i han tret un disc nou que acaba de sortir ara fa res, diria que fa dues setmanes o així i tal, que es diu Who Loves the Sun, i que us he portat una cançó que es diu Shrine,
2: sí,
0: que jo crec que han suavitzat, variat una miqueta la seva proposta molt metalera, molt death metal, cap al grunge, i la veritat és que el disco és espectacular, aquesta cançó. Escolteu-la perquè té més melodia i m'encanta. Shrine es diu.
2: Doncs endavant.

0: Bueno, que s'han, són una miqueta més tous del que veníem, Vull dir, no, entre The War on Drugs i això, pues, hi ha un saltet.
1: Sí, excel·lent. Jo he de dir que sempre he sigut bastant... De fet, m'ha fet bastanta ràbia si el heavy... Heavy, com a... No sé, no és heavy, jo sé, és metal, però com a estil musical... I el metal, doncs, hi ha una mica... Potser Sepultura em queia una mica bé, però, hòstia, és una part de la música que sempre he defugit bastant, però, hòstia, reconec que està guapa, tio, que tenen pas, però... que quan s'ha juntat aquesta amb l'electrònica, que he entrat amb alguna electrònica, que amb drones, electrònica d'aquesta passada de voltes que molta de Boomcat, que barregen el metal amb...
2: Sonó,
0: molen
1: tot
0: molt.
1: Això, tio, m'ha començat a agradar. I parlava ara que el primavera de l'any passat vam veure els Knocked Loose.
3: Hòstia, xaval.
1: Tio, era guapo.
3: Era tot un espectacle, sí.
0: Però una de les coses que més molesta del metal és els looks que porta la penya, vull dir. A mi és una cosa que...
1: Sí,
0: a mi em molesta bastant. Dit això, aquests tios, vull dir, Chad Pyle, són 4-5 rednecks d'Oklahoma que van, pues, com nosaltres, camisa de quadros, samarreta, està no sé què... Zero numerets teatrals i tal, no sé què, que fan això i que mola mogollon i que és molt interessant.
1: Excel·lent, i pot ser que entri el metal. Prepareu-vos la
2: temporada
1: que...
2: Metal!
3: Jo, en aquesta línia, Luigi, només afegir que a mi el metal, aquests estils, el heavy, per suposat, però tota aquesta... que és, em fa pena, tio, que no sigui capaç d'entendre-ho, tio. Perquè a mi, jo no tinc... Vull dir...
1: Jo tampoc
3: ho entenc. T'ho juro, a mi hi ha aquest punt bèstia que no... Bèstia, com...
0: Sí,
3: que,
0: agressiu,
3: que,
0: no?
3: Agressiu i tal, que amb altres estils em pot arribar a agradar perfectament, amb l'electrònica, jo què sé,
1: sí,
3: amb el noise, tio, amb el... Quina diferència entre una cançó de Washing Machine de Sonic Youth de 23 minuts?
1: És més agressiva.
3: Exacte. Doncs pues, hi ha alguna cosa al meu cervell que no connecto, tio. I no hi ha cap... Voluntàriament m'encantaria poder disfrutar de Turnstile. M'encantaria que m'agradés, tio.
0: I Turnstile és el McDonald's.
3: Exacte, exacte, però per dir algo senzill i anar als concerts a fer pogos allà, que no et faria perquè sóc un pavo viejo, que em destrossaran, però que...
0: Jo t'he vist més fort, tio.
3: Qui?
1: Sí, ho comentàvem.
0: Donant de les vacances t'he vist més espatlles.
2: Més fort. Podem passar ja d'una vegada a l'electrònica, que el programa es diu Beats, per l'amor de Déu.
1: Sí, no. Bueno, potser
3: vale.
1: No volen, potser no
3: vale.
1: Volen.
3: Vale, Rubén, o Luigi.
1: Bueno,
2: Luigi primer.
1: No, ja farem. Jo, sí, és que tinc dues coses i no sé quina triar, tio. Ajudeu-me.
2: Tira.
1: Han dit tot?
2: Vinga.
3: Sí, home, tio, han dit tot sempre bien.
2: Diuen el jovent, han dit tot sempre en mi equip.
3: Sempre en mi equip.
1: Però si neixia Tobe, que és l'altra, també. Bueno, ja parlarem. Ok, Andy Stott, productor de culte i nou treball a segell, per mi també un dels segells claus de l'electrònica, que és Modern Loft, un segell... Un dia farem un especial de Modern Loft, mira què us dic.
3: Cal.
1: Però, bueno, ara hi ha nou tema. Jo potser posaria el tema i després comentem.
3: Vinga,
1: ja sabem una mica com ho diu Andy Stott. Vinga, sentim el tema.

0: Què us sembla?
1: Me cago en la puta, no l'havia sentit, tio. És fascinant, això.
2: M'han dit tot, tio, va al lavabo i es grava fent diarrea i seria caritat, xaval.
3: Però hi ha un tema, que és el que jo volia posar a la taula, que sí. De fet és el que s'està comentant... No s'està comentant.
2: S'està comentant.
0: Sí, tu i jo, sí,
1: a la cua del peix l'altre dia.
2: Exacte, a Mercadona.
1: Hi havia una samarreta de Estación de Novauta en què deia Andy Stott, un mierda.
3: Però està tirant, i ho ha dit en alguna entrevista, i crec que és, això és afinar, això és treure molta punta.
2: Vinga, vinga.
3: Andy Stott és un tio que és molt conegut, com sabeu, per aquest rotllo d'app, sí. Però sobretot per un baix molt
2: potent,
3: gordo.
2: Claro.
3: Molt gordo. I no sé si us ha donat, aquest tema no en té.
2: Correcte.
3: Es veu que no tindrà aquest baix.
2: Ui.
0: Doncs a mi em sembla que és una maqueta, tio. Aquesta cançó m'agrada molt, la cançó... Crec que aquesta... Fem un comentari també. No té només la... En aquest treball, en aquest disc que traurà, no surt només la seva professora de piano quan ell era adolescent, que és la Alison Skidmore, que és la que col·labora amb tots els discos anteriors, sinó que té aquesta nova cantant, que és la Elaine Hawley, col·laboradora d'altres grups que igual vosaltres coneixeu, de Altered Towers... Bueno, és una cantant irlandesa relativament famosa dintre el món experimental, però a mi la sensació d'aquesta cançó, i o sigui, mola, tio, perquè mola aquest so càlid, però m'ha semblat com una maqueta del que hauria de ser una cançó d'Andy Stott.
3: Perquè li falta algo, no?
2: I sí,
3: el que
2: i
3: li
2: baix.
3: Falta Andy Stott és el baix.
2: El baix.
3: És el baix aquest que et deixa...
2: Bueno, correcte, i tant.
1: Però
3: el Cosmo Caixa...
1: A mi és un canvi estilístic, és una cançó.
0: Sí, exacte.
1: És un strip-hop.
3: Sí.
0: Aquí tenim lo de Polla Vieja, ara ja no és tan bo.
2: Correcte. Molt bé, Luigi.
1: Strip hop, que per mi està superben treballat, superben elaborat, podria ser perfectament tricky, o podria ser, fins i tot, diria, m'ha vingut al cap, el que m'agradaria que estigués fent James Blake ara mateix.
2: Sí.
3: Ah, molt bé.
2: James Blake ja fa molt temps que està intentant-ho, però...
1: A mi m'agradaria que James Blake...
3: Treuarà
1: alguna
3: cosa, crec,
1: eh? Ha tret, sí.
2: No fa gaire.
1: No val res.
2: Igual.
3: Bueno, jo, a mi... Jo me l'escoltaré, sens dubte.
2: Sí, tant.
0: No, m'escoltaré, no, però... m'acompanyem vinil. Jo tinc tots els vinils d'Andy Stott, soc fan, és de, per mi és dels productors, igual que Shed dintre del Tecno.
1: Compra-li un ordinador, compra-li un Mac.
0: Sí, sí, perquè se li penjava.
3: Hòstia, la que valia. L'hem vist tres vegades, Andy Stott, al Cosmo Caixa.
0: Bueno, i l'hem vist la primavera Sound fent sessió amb Drum and Bass. Andy Stott és un productor...
1: Cosmo Caixa, no?
2: Sí, Caixa Fòrum.
3: Caixa Fòrum.
2: Cosmo Caixa, amb els dinosaures.
3: Caixa Fòrum. Una primera vegada la vam veure assegut que se li penjava el Mac i l'altra va ser a baix, on va rebentar els altaveus amb el baix.
1: Literalment.
0: I a la cúpula, a la sala, a la cúpula del primavera Sound també l'hem vist allà, punxant.
2: Sí, sí.
0: A veure, com a productor, a més, té diferents àlies. A Hate, que és purament drum and bass. És molt bèstia, és un geni, però jo ara he de dir que Andy Stott és de puta mare perquè m'agrada molt Andy Stott, no? Igual que hem parlat de Boards of Canada, però aquest tema, quan l'he sentit, dic, hòstia, tio, és el cotxe, pensava, he equalitzat, dic, no, és que és així.
3: No té baix.
2: No té baix, és aquest el tema, correcte.
0: Bueno, veurem què passa.
3: Vinga, puc anar jo?
2: Home, per suposat, per favor.
3: Vale. Anem a veure una mica més l'esquelet. Porto un senyor a la mà.
2: Ui, l'esquelet.
3: Anem
2: a veure l'esquelet.
1: Ei, lleva lleruca, nanos. Festa major.
2: Lleva la rumba.
3: Lleva la rumba. Ja?
2: Sí.
3: Vale. Un senyor alemany, que nom canònic de l'electro alemany, principis dels 90, un senyor que es diu Anthony Roeder.
0: Hombre.
3: Vale. Ha tret un nou single que escoltarem un trosset que es diu The Trace, que m'ha semblat no es pot ser més electro que ell. O sigui, és com elevat al quadrat Anthony Roeder, però l'he portat, perquè a part de que acaba de treure aquest disc i és novetat, vindrà el Mira amb el seu àlies Datapunk, que va patar-ho fortíssim.
1: Com es diu?
3: Datapunk.
1: Datapunk, ah,
3: i
1: sí,
3: ve a portar l'espectacle Datapunk 20 Years, perquè hace 20 anys el Datapunk.
0: Ve el divendres?
3: Sí, el veurem, perfecte. Amb Tortoise.
1: Feliç aniversari. Perfecte.
3: Arca i altres coses que hi ha. I bé ha fet aquest espectacle, el Datapunk, que el tenia oblidat i tancat perquè estava molt fart de que li demanessin sempre has de posar aquest tema que es diu Father, després el sentirem. Anem a escoltar una miqueta de The Trace.

0: Tio, m'hauré de prendre un ibuprofeno o dos de, perquè estic movent l'esquelet, tio. No, no, excel·lent, excel·lent. Electro...
1: Canònic, canònic, sí, no?
0: Atemporal, atemporal.
2: Jo no he pogut, no he pogut parar de remenar la cua.
3: Sí, aquí, grande.
1: Doncs... Això és Anthony Rother, l'últim llançament que ha fet, és un single que es diu The Trace, però que em va vingut al cap quan l'he vist i dic, hòstia, parlem-ne, perquè vindrà el Mira a presentar aquest projecte de Data Punk, que és un... És un electro, però més apopat, o... És que és difícil d'explicar.
2: Electroclash. Electroclash, l'altre dia us vaig enviar aquell post, que va a temazos d'electroclash.
1: Ballen molt malament, aquells que has enviat.
0: O sigui, uns perruquers de... lamentables, eh?
2: Voleu criticar Dorian?
1: No, però...
3: Sí, volem.
2: Són Dorian, aquests dos.
1: Sí. Però no volia criticar Dorian, però és veritat que la pinta que tenen ja...
0: Sí, són de perruquers, tio. Jo pensava que eren de...
1: És...
0: Marco Aldani, tio.
2: Amb tot l'amor que les hi tinc a Dorian, bueno...
1: Com nosaltres, com si fessin un vídeo nosaltres publica, ballant
2: publica Instagram, comencen a ballar una mica així teòricament han de ballar
3: ballaruca.
0: La selecció era boníssima,
2: la selecció és increïble, però clar, fan allà una mica el paper, sí, sí. Bueno, jo crec que...
0: Després l'etiqueta Electroclash també és lletja.
1: Sí.
3: No, la vam viure molt al seu moment, però és veritat.
2: A veure, tothom estava ja amb Biscuitin babejant.
1: Official Spooner, no? Bueno, anem a escoltar Father, que és més en aquesta línia Electroclash, i ve a presentar aquest disco que va treure, que ho va patar molt fort.
2: És que això podia ser Vitalik.
1: 20 anys, i recomanem que vingui tothom al Mira amb el escalet.
3: Iepa!
0: Aquí pot haver-hi abraçades.

0: nostra amica.
1: Va bene, Nes.
0: Tothom el mira, Amor l'Esquelet.
1: No? Ganes de mirar, Amor l'Esquelet, sí, exactament. Una hora i 10 minuts portem, nois, què us sembla?
0: Fem una hora i mitja i fem rondeta, més.
2: Vinga, va.
1: Fem una última rondeta. Però estem molt, ja molt electrònics, jo crec que, bueno, jo faré continuació de estilístic.
2: Electrònica.
1: Electrònica amb Daniel Avery, que us vam compartir un tema així ara al xat comú per WhatsApp, que no era nou, era antic, però bueno. Daniel Avery, que vam veure al Sonar.
0: Podem fer, ni que sigui 30 segons,
1: per favor,
0: què ens va semblar aquell concert?
2: No, dos minuts, tio, va ser espectacular. 30 segons, no mereix més, tio. Estem
0: no,
2: parlant...
0: en sèrio.
1: Molt bé.
2: No, el que podia ser una cosa cutre, salxitxera, tio.
0: D'estar ell posant electrònica i sortir amb dues guitarres.
1: Correcte.
2: Podia ser algo horripilant.
1: Podia ser horripilant.
2: Podia ser un rinoceros dolent, vull dir. Sí, sí. Ser, i va ser una cosa...
3: Va ser meravellós.
2: I a més, bé, estàvem, vull dir, molt fred.
3: Jo us vaig portar dos vegades, dos temes del disco nou de Danny Libri.
2: Sí, ens van agradar.
1: Sí, ens van agradar. Jo l'he escoltat molt.
3: I d'aquelles coses que tampoc entenc perquè no s'ha fet més ressò.
2: No ha tingut molt bona... Per lo poc que he mirat, no ha tingut una acollida molt bona de la crítica, cosa que no acabo d'entendre, perquè crec que és un disco també molt bo.
3: Bueno, perquè el tio s'ha passat a un pop electrònic molt evident, però hòstia, allò que vam veure, tio.
2: Està de puta mare. A mi em va encantar, tio. I, bueno, òbviament també va tirar per temes del Drone Logic al final,
1: sí,
2: que va fer una...
0: És que el Drone Logic amb guitarres va ser una
3: va
0: cosa
3: ser increïble.
0: Molt guai,
2: molt bèstia. Hauria pogut ser un fracàs. I va ser una cosa celestial. A mi em va encantar.
1: I aquí també afegir que ho vam dir en moments abraçades al Sonar, que tampoc em va haver tantes, perquè, mira, era una tarda i tal, dijous, em sembla que vam anar, oi?
0: Sí, era dijous.
1: Un punt a favor del Sonar, que ho vas dir tu, Rubén, que és veritat que vam veure molt menys que el Primavera Sound, però que les sorpreses que vam trobar...
0: El nivell va ser
1: respecte,
0: altíssim, amb quasi tot el que vam veure.
1: Sí, que ens ho vam passar molt bé.
0: Es va posar més verbenera en algun moment.
1: Sí, però la
0: però,
1: part aquella més...
0: Va estar molt bé, tio.
3: Vale, però jo vaig fer una crítica sobre el tema Sonar Dia.
1: La pèrdua del...
3: Jo em vaig plantar allà a les 5 de la tarda i allò estava molt desengelat.
1: Ja, tio.
3: El rotllo
2: de dijous...
3: És igual, el dijous del Sonar Dia de Montjuïc, de Fira Montjuïc, sí. Tenia un caliu, la gent estava allà superguai.
2: Però no vols dir que té també a veure una mica allò del fons d'inversió aquest pro-israelí?
1: No ho sé,
3: però jo vaig estar allà perquè era com mig comiat de sortida de mon germà, vam anar amb els cosins i tal, anàvem, ja havíem dinat, tal, no sé què, anàvem en plan Holgorio màxim.
2: I no, eh?
3: I l'ambient, tio, clar, és que és molt gran aquell espai, saps? Si no està molt ple, no et sents còmode. I no em va agradar gens la fórmula de fer el dia allà.
0: El dia potser no, però...
2: La nit molt bé. I després hi havia aquell escenari fosc berlinès que era el...
1: Hòstia, xaval!
0: A l'estor amb el...
1: Uau!
2: Va semblar espectacular.
1: Espectacular.
3: Molt guapo, allò.
2: Espectacular. I el bo és que a més hi havia aquest... No? Com era una cosa com col·laboratiu, no?
0: Spidigi és el que capitaneja i en aquest cas portava el Batari Hiragashi aquest, el japonès, i un parell més que ara no recordaré.
2: Però el millor de tot per mi va ser que et podies apropar a 3 metres. Podies veure perfectament què estaven fent.
3: Els espais són molt grans, estaven molt ben treballats. Aquella sala era increïble.
2: Vull dir, veies que no era una cosa pregravada, no?
0: Sonava
2: molt bé, vull dir, a mi això em va encantar, em va encantar poder passar
3: de lo més guapo, sí.
2: Molt bèstia.
1: Bueno, reprenem la línia del programa per aquesta última ronda. Daniel Avery, un nou darrer EP que es diu Lemon Satisfied i aquest tema que es diu Lemon per uns minutets. Vinga.

0: Mare meva, quin trallamen, xaval.
1: Lemon, són dos temes, aquest és el Lemon.
0: Serà difícil seguir aquesta línia, perquè sí, he fotut molta trallaca, tio.
2: Sí, sí, estem a un nivell molt alt. Té com una capacitat d'en Elevery de fer coses que, com pensades com per nosaltres, no? Una mica? Vull dir que, no, una mica, sí, tio, ara vaig a guitarres, ara vaig a fer barreja electrònica amb guitarra, amb shoegaze.
0: N'estic agafat el gust.
2: Hòstia, és com una mica, és un tio que em cou bé.
1: El convidarem a la ràdio, a veure si podem...
2: Bueno, podríem dir també, ja que estem, que tindrem convidats importants aquest any, com cada temporada, i podríem dir que el proper programa o el següent tenim un il·lustre convidat. Ho diem o no?
1: Sí.
0: Jo crec que...
2: Val la pena dir-ho, no? Bunning. Bunning, perquè no, així potser no...
1: Bad Bunning?
2: Bad Bunning.
0: Good Bunning.
2: Ara ja no ve. És el... famós perquè és el teclista de Los Planetas, però ell està en solitari produint treballs i acompanyat del seu cosí Jesús, el tindrem aquí amb un parell de programes. Bueno, ho dic perquè...
1: No, tio, molt bé.
2: Cada cop tenim aquí convidats de més calibre.
0: Sí, sí, la temporada comença interessant. Tenim també una proposta per ahí de fer un format ràdio amb...
1: sí, gràcies.
0: Diferent.
1: Per això acabem de concretar. I bé, doncs, tercera temporada fortíssima. Podem tenir aquí gent...
0: Puc jo tancar amb un tema?
1: Per favor.
2: Vole.
0: No és d'aquest nivell, però jo vull treure una de les meves debilitats electrònica,
1: sí.
0: Que és més pop, però que està guai. Que
2: em miraré per introduir el meu després. Que
0: és Shy Girl. És la...
2: Shagel.
0: És el...
1: aquí.
0: Sí. Bueno, Shagel va fent temes d'electrònica bastant poperos i tal, però que toca tots els pals, i és d'aquestes ties joves que avui en dia, que han mamat tots els estils i fa el que li surt de les tetes. I això és un temazo, i ja em direu després quin estil és i com us agrada i tal, però...
2: Shagel.
0: Alice és el tema.
1: Perfecte, doncs aquí el tenim, ja sona de fons. Perfecte, endavant.

0: Oh, mama, bueno, això no s'ho podíem esperar, això, eh?
1: Aquest tema li ha fet l'Ian Howland, no?
2: Prodigy, és un breakbeat de Prodigy absolut. Sí, sí, sí, sí.
3: Sí, sí, és un single nou que ha tret i tal, i va fent... molta gent que hi ha ara, que va traient singles un darrere l'altre, i vaig sentir això i vaig pensar, hòstia, mare meva, quin breakbeat old school, amb aquests baixos, amb aquesta, bueno, aquesta intro, brutal.
2: Excel·lent. Jo vaig fer una mica de revolucions, però la qualitat no baixa.
0: Tallaràs el rotllo, Luigi?
2: No, ja tardarà. Tu tardaràs especialment, sí, perquè et recordarà a un productor que hem sentit bastant fa anys, que és Sabas i Satis.
0: Increïble.
2: Dub, techno, house.
0: Hòstia, nen.
2: Era la part soft, la part tova de Tresor, no? Era, bueno, en fi, el flojo de Tresor, però una qualitat brutal. I... m'ha recordat molt aquest nou treball del productor que us presento, que és, ja l'hem pas, aquí el programa l'hem posat, que és Shinichi Atobe. No. És un tio especial, aquest, un japonès, que va produir un, ni més ni menys que en Basic Channel, wow, fa molts anys, va estar totalment desaparegut, i Dendrick Steyr, justament, amb el seu segell DDS, el van recuperar i ara...
1: l'any passat ja va treure un discazo.
2: Fa dos anys.
1: Brutal.
2: I és que aquest és brutal. És que quan sentiu ara... clar, és no, aquest
1: sentit,
2: tecno... és espectacular. Hi ha una anècdota que m'ha fet gràcia quan investigaré una miqueta que el tio... clar, perquè ara és un tio, un productor molt de culte. De fet, van els vinils van buscats... i li deien, però tu ets un tio que no feies entrevistes, i és que ningú me les demanava. sí, és un tio que va estar, bueno, a l'ostracisme durant molt de temps, probablement era un tio que treballava al Japó, doncs, a un supermercat, una empresa, el que tingués, i ara doncs, està en la, wow, en la cresta de l'ola, dentro del mundo underground, òbviament, no sé si es guanya la vida d'això.
1: No, increïble.
2: Sentim aquest tema, i és un bon rotllo, tios.
0: Bravo, ganes.

0: A veure, jo és que m'imagino...
1: Fes el comentari que has fet fora d'antena.
0: No, no el puc fer. Sí. El farem en versió
1: malote.
0: Però... Tu entres a l'Apolo, tio.
2: Ja t'imagines com anirà la nit.
0: I sents això d'aquesta... I dius, aquesta nit xerraran.
3: Ho recuperaré, aquest tema, aquest punt que dius, perquè us vaig proposar d'anar al tòrax aquest.
0: Ah, molt bé, és veritat. Sí.
3: Voleu anar al tòrax o no?
0: Sí, però tòrax és això?
3: No, home,
0: potser millor.
3: No, el tecnazo...
0: A mi el tòrax em fa una mica de por. Perquè ho va explicar molt bé el Pere.
2: Sí, el Pere bueno, explicar...
0: Crec que no estem a l'alçada d'anar a tòrax, però avui aniré a tòrax.
2: Segueix sent un diumenge a la tarda, vull dir...
3: És un diumenge a la tarda, anem a veure, va, tio.
0: És el més setmana de Berghain, és gent dura, i nosaltres no som durs.
3: No.
1: però és Berghain, en guió, entremig.
0: Barça, espai Barça, no? Espai Barça. No, tòrax. I a més hi ha segurament... podem triar un dia que hi hagi algú espectacular.
2: James Raskin,
0: no? Aquest és molt bé, James Raskin.
3: Tio, ens mereixem sentir de tecnazo.
1: Pot ser un dilluns de suero i...
3: Bueno, però s'ho mereixem poder tenir aquest...
1: No, sí, ens ho mereixem.
3: Perdoneu.
0: Si em cuideu, sí. I aquest tema no recorda una mica la pista giratòria...
3: Hòstia, tio, de l'anitxa antic, xaval.
0: Clar, tio.
3: Molt bé, nens. Rubén, tancaràs tu, amic?
2: Vinga, doncs tancarem amb un artista que es diu Caitlin Aurelia Smith, que no sé si us sona, però és una noia que va fer... Necessitem posar aquest parèntesis infinit. Dintre del nicho de no sé què, no sé quantos.
0: Claro.
2: És una noia que feia ambient molt guai amb Julia Holter, tota aquesta penya, que per exemple Julia Holter ara se li ha anat la olla amb un rotllo guitarrero, però bueno, en fi.
0: Ah, sí?
1: Julia Holter mola, el que fa, el rotllo drone, tal, està guapo.
0: El que feia ja molava.
2: Llavors, Caitlin Aurelia Smith està més en la línia que li moren, sintetitzadors modulars, amb veu així molt etèria.
1: Ojo, cuidado. Que li moren, ojo, cuidado.
2: I ha decidit, vaig llegir una entrevista fa poc, de dir, bueno, doncs m'he cansat una mica de fer música perquè la gent floti i vull que sigui algo més físic,
1: més orgànic, no?
2: I ha escollit fer-ho a través de breakbeats i drum and bass.
3: Miau, bravo! O
1: sigui, vaya, por Dios!
2: Un canvi absolutament radical.
1: Obro un moment en parèntesis. Estem donant moltíssimes referències avui que haurem d'escriure a l'Instagram o alguna cosa, perquè estem donant molta música avui, no? Els que esteu escoltant...
0: Per nosaltres mateixos, jo necessito...
2: Vale. Bé, llavors, Caitlin Aurelia Smith, com us deia, un canvi totalment diferent, treu disc, em sembla que és al novembre, ha avançat 4 temes i tots van amb la mateixa línia i té, sí, aquesta finura de cintes modular, molt delicats, però...
0: Ojo, que el que estàs presentant m'està posant palo.
3: Estic molt nerviós.
2: Ha decidit fotre-li breakbeats i bass per sota.
3: Nerviós.
2: Així que vinga, va, i la seva veu etèria no desapareix, eh? Anem a escoltar-la.

0: Bueno, una cosa, a partir d'ara que sempre tanqui el Rubén.
1: Brutal. Estic d'acord, Miqui.
0: Ja està.
2: O sigui, és indignant que aquesta tia, aquesta cançó, només tingui 70.000 escoltes a Spotify.
0: Hòstia, xaval, té marral, nen.
1: És espectacular, però quina gran... Brutal, tio. Una sí,
0: i això només ho porta el senyor sí, Rubén Garantia.
2: A sus pieces.
1: Brutal. Però és que has fet una intro boníssima, perquè ja ens has posat molt... O sigui, la presentació ha sigut molt bona.
3: Bueno, no, és que realment... A mi ja m'agradava quan feia més rotllo ambient, més etèrio i tal, i...
2: Ja, però
1: a més és guapíssima, no? És una tia guapíssima.
2: Bueno, jo l'he buscat immediatament a Spotify, clar. I surt una foto d'una tia espectacularment guapa i ha sigut com, what?
3: D'aquí venim a valorar la música, eh?
1: On la podrem veure? Mira?
3: No. Però pot ser que hagi estat en algun Mira, fixa't, quan feia Ambient i tal, que era una mica més rotllero. No em sona que tingui gira,
2: busquem
3: però
2: shows,
3: ho podem buscar.
2: Ah, mira, toca demà passat a Reykjavik.
1: Quasi.
3: I traurà l'àlbum a l'octubre, em sembla.
2: Sí, 2 d'octubre.
3: Ha avançat 3 temes.
0: Bé.
3: Aquest és molt guai, però els altres van a la línia, eh?
0: Molt bé.
1: Jo dic una cosa, ara no és hora d'obrir melons, que hem de tancar-los ja.
0: Tancar-los.
1: Perquè toca, però dic, a mi la sensació que m'ha... El feeling, l'energia que m'ha donat aquest tema supera en molt, de moment, hem sentit el disco sencer d'ella i d'Andy Stott, però supera molt el que m'ha donat Andy Stott, que m'ha agradat també el tema,
0: sí.
1: Aquest rotllo...
3: Això és molt... O sigui, ho sentim.
1: És diferent.
3: Hi havia moltes capetes aquí, amb una cosa finíssima.
2: Té una cosa molt xula que alguns artistes fan, és que fan les seves llistes a Spotify, que és molt guai, això de seguir i tal, per descobrir temes i tal, i té diverses carpetes, no? Transitions, Bangers, una que em mola molt, que és Classical and Ambient Works, aquesta me la vaig a Current Mood, Chill... remixes d'ella mateixa. Està xulo, eh? Vull dir, busqueu-la.
3: No, una crack que té Rory Smith.
1: Fantàstic.
0: Doncs un final immillorable. Immillorable. No, i s'ha quedat un programa trobo que molt bo, no l'hem sentit encara repetit. Segur que ens hem fet errors mils i tal, però trobo que ha sigut un contingut com molt, molt, molt bonic, que tot molt, molt lligat. Com deia la Sau, hem portat molta música. I hem parlat de coses fortes i ben portades, nois. Heu fet bon paper aquest primer programa de tercera
3: gràcies
0: temporada.
3: Gràcies a tu, capità.
1: Sí. Exacte. Aquí, això sense un Rodri que...
0: Un Rodri, hòstia, m'agradaria.
1: Home, aquí el comandant, tio.
2: Tu saps que som les hostesses i tu ets
1: exacte,
2: el que ens porta...
3: El pilot.
1: Exacte.
0: Més fort que mai.
2: Yeah. Aquestes espatlles, tio.
0: Sí, estic ara fent el canvi.
1: Si ets el Rodri, qui voleu ser del Barça? Jo vull ser el Gordon, tio.
0: Tu vols ser Adeyemi?
2: Jo vull ser Adeyemi.
1: Tu vols ser Adeyemi?
2: Jo vull ser Adeyemi, tio. Vaig sentir una història que m'ha explicat.
3: Hòstia, no.
2: La història de la
0: sotana. Ah, sí.
2: Si teniu l'oportunitat, busqueu a Google dona Adeyemi sotana.
0: Molt bo, molt bo. Però pensava que era broma, allò. Però és real, allò?
2: És real fact.
0: Hòstia.
3: Què passa? Les de la sotana mateix també van definir a Gordon com a massa gran.
1: Sí. Massa gran.
0: Qui va ser que vam veure el concert de Viagra Boys allà davant nostre al Primavera Sound?
3: Manuel Vidal. Estava aplastant a la taula i li vaig dir, Manel...
2: Bueno, Manel Vidal és que és un empotrador de llibre, o sigui, és que
0: sí, tio.
2: Se'l veia gran, però és que...
0: No, directe, és molt gran.
2: Respecte per la sotana.
0: Un record a sotana, que potser algun dia s'escolten.
1: Potser.
2: Bueno, sí.
0: Sí, tio, són germans.
3: Jo crec que dintre de poc diran la sotana és el beach del futbol.
0: Jo ho va dir, el de Gazela, ho va dir.
3: Va dir al revés, va dir que nosaltres érem la sotana.
0: Ah, perdó, hòstia, tio, molt bé.
2: El Lluís va dir al final.
0: Gazela, tenim concert.
3: Sí,
1: tenim concert i tenim i presentaran nous temes perquè estan gravant nou disc.
2: La nova cantant.
1: Que, per cert, ja faig una petita cunya, van tocar a Colmenar de Oreja, que és el poble on va néixer el meu pare. Un poble que no coneix molta gent, però a la plaça Major, que és una plaça de toros, una plaça Major de Colmenar de Oreja, hi ha Gacela, i està el meu pare gravant-me el concert amb el mòbil. I lo tengo.
3: Ja els hi direm.
0: Doncs, nois, ha sigut tot. Gran tornada a la ràdio, trobo.
3: Molt gran.
0: Espero que ho hagueu passat bé i també els oients i oientes. Una hora i mitja de tostón aquí divers. I res...
3: A dormir.
0: Exacte. Ens veiem aviat.
2: No es mulleu.
0: Això mateix, a veure què ens trobem fora. Bona nit. Això ha sigut Beats 40.0.
1: Bona nit.
2: Bona nit.

0: aquests mecanismes de la recompensa, si en reforces un o en reforces uns altres, aquí estàs generant possibles conductes més acràtiques o no, en funció de, des de la infància, quin model educatiu de recompensa has fet servir, no?
1: Teís, sí. Algun comentari?
2: Sí, sí. Tot això, no? Això que es pot donar a la infància, però després, com a adults, sabem que no sempre hi ha aquella recompensa, no? Que pots fer accions, però que acceptem, no? O jo crec que és la feina, no? D'acceptar que no sempre tenim recompensa a aquell esforç que hem fet. I això potser un nen, doncs, té aquesta dificultat, no? I fins i tot com ho vincularia, potser com a un vincle més segur, ja no amb una persona, sinó amb l'acció, no? Si jo sé que faig això i tinc aquesta recompensa, és com un vincle més segur amb l'acció. Però d'adult tenim aquesta capacitat, potser, potser la maduresa, segurament, la maduresa personal, d'acceptar que no sempre que faig aquesta acció tinc una recompensa,
1: si
2: no és una conseqüència directa.
1: Si tinguéssim un budista entre nosaltres, ens diria, home, estàs generant bon karma. I des d'una altra perspectiva, la Sílvia Cavallola ens en donaria una altra, no? També.
2: Acceptem que és un joc. Acceptem que és com un joc.
0: Matisaria,
2: que no perquè juguis bé tu, guanyes.
0: És veritat que els nens obtenen recompenses que són molt tangibles.
1: Sí, Sílvia, sisplau, si et pots posar davant del micròfon, que tot i que tens molta experiència als mitjans...
0: sempre m'ho diuen.
1: Val, com que et mous tant, com que és tan expressiu, és inevitable
0: que
1: de vegades...
0: Sí, sóc expansiva a tope. Doncs, coi, ara ja... Ah, però els adults tenim l'avantatge de que les recompenses, malgrat no siguin tan objectives, tu pots tenir una recompensa de saber que has fet les coses bé, malgrat el resultat no sigui el socialment o l'objectivament esperable. I amb això també hem de jugar. És a dir, la reestructuració cognitiva que ens fem nosaltres, és a dir, escolta, doncs això, aquesta... Nosaltres, quan sabem per un bé futur, ja sabem que la probabilitat no és del 100%, però tot i així ho fem amb aquelles ganes i aquella il·lusió. I tot i així, si no ho aconseguim, això no ens ha de fer anul·lar el circuit que hem potenciat, no? Sinó dir, escolta, he fet les coses bé, em sento orgullós, em sento bé, no? I això també val. També val.
2: El participar, no?
0: Sí. Sí.
2: Sí,
0: sí,
2: de participar,
0: jo he participat molt a la vida.
1: La vida és justa, Sílvia?
0: No ho sé si aquesta és la missió de la vida.
1: Sí,
0: jo intento ser-ho. La vida és com és, assaig i error. Les espècies, l'evolució, tot és com una cosa imprevisible.
1: Sí, que el concepte de justícia seria més aviat humà, no? Seria nostre, racional, però que la vida va més enllà de la justícia.
0: La vida és molt perfecta tal com és. És imprevisible, és lo maco de la vida. Però la justícia sí, crec que és una qualitat més, un constructe més humà, i que nosaltres el garantim, i nosaltres també veiem que és per nosaltres just i no just, que la justícia com a tal és un constructe que qui és just? Déu nostre Senyor.
1: L'acràsia es coneix des de l'època grega, quan els filòsofs la van classificar segons el que es fixa en la part racional o el que ells consideraven que quedava traïda pel desig. Sòcrates assegurava que no és debilitat sinó ignorància i negava, de fet, l'existència de l'acràsia. A la Sílvia Severino abans en parlàvem, Sílvia, abans que arribessis, i ens deien tant la Sílvia com la Thais que no recordaven exactament si a la carrera havien estudiat el terme o no. No, la Sílvia ens deia que no. A tu quan et vas interessar pel concepte?
3: Jo tampoc, ni a magisteri ni a psicologia el vaig estudiar. No. I ha sigut més d'adulta, clar, la pròpia recerca d'un mateix de buscar, però dins de les carreres no.
1: I ara mateix, però internament, amb els teus pacients, l'utilitzes, no l'utilitzes, fa servir altres termes, perquè també parlàvem de la moda, de la procrastinació.
3: Sí, jo personalment utilitzo termes molt senzills perquè m'agrada que m'entenguin molt bé, no? I els intento explicar com si fossin alumnes meus d'escola i desfragmentar-ho. Sí que entra la procrastinació, com has dit, i l'apatia, que hi ha una certa apatia envers tot, no? I potser m'arriben molts més ara per l'apatia.
1: Com ho dius, això? Sí? O sigui,
3: sí.
1: Creus que hi ha una apatia generalitzada? No estàs utilitzant aquesta expressió, però ja ens entenem.
3: Sí, no ho vull generalitzar, no? Però molts dels pacients que ara estan arriben per una certa apatia, no? Que és aquesta manca de desig que jo els veig més.
0: És com mancar la prevalència moltíssim.
3: Sí, molt. I és el no gaudeixo i entren en un sentit de culpabilitat. Això és el que jo em trobo més, no? I com a tal intento no focalitzar-me molt en constructes, sinó que entenguin quin és el procés en el que estan, on estan i com busquem solucions.
1: Exacte. O sigui, perdona, quan arriben, Sílvia, per ser més específics, és aquest no gaudeixo, no tinc ganes, no tinc esma per res, no? Més o menys seria això?
3: Sí.
1: Sense tenir depressió, no necessàriament, eh?
3: No. Va. No. I no han d'estar tristos, tampoc. O sigui, és no tinc desig.
4: Es confon com una mica com el que a psicologia en deia amb la distímia.
3: Sí.
4: És a dir, no arriba a ser una depressió, però és aquest estat d'anedònia, d'incapacitat de sentir plaer per coses que abans et produïen plaer, aquesta búlia de no voler fer res, aquesta apatia, no? I això sí que s'ha augmentat molt en els adolescents, però una cosa bàrbara, eh? Molt. I això ha de ser ambiental, perquè la genètica tot no ho pot explicar. Llavors ha de ser aquesta cultura de la immediatesa, de reforçament immediat del circuit de dopamina, perquè si no, no m'ho explico.
3: Sí, de fet, diuen que està molt vinculat també al FOMO, no? Aquesta, que no es volen perdre res,
4: a les xarxes,
3: i aleshores, clar, arriben moments que el no fer res i el disfrutar de coses que potser no són tan intenses també s'ha convertit com, i ara què faig? No?
1: Val, o sigui, que, per tant, té un vincle, creus, amb les xarxes socials, amb l'ús de les xarxes socials.
3: Amb les xarxes, per mi, seria més amb el dispositiu, perquè no tot és la xarxa.
2: Sí, la pantalla.
3: La pantalla. Sí.
4: I aquesta vida que portem, tot immediatesa, tot coses, em fa feliç comprar-me un vestit, me'l compro. No estalvio per comprar-me, no, avui tot, avui ja ho tinc. Compres per Amazon, el dia següent ho tinc a casa. Clar, la dopamina, però el que no sap la gent és que aquesta dopamina et fa feliç un pic, però no et dona felicitat estable.
3: I tapa
4: amb mascara, total.
3: Sí.
1: I aleshores, per exemple, un projecte a mi, no sé, recordo, no? Quan era petit em podia fer il·lusió una excursió, no? Per exemple, o anar a veure el mar, no? Tot això m'estàs dient ara que tu detectes que tu no els hi podries dir.
3: Ara que m'has dit, quan eres, algo que feia, mira, les col·leccions de... No? Les col·leccions de cromos,
1: sí,
3: que
1: ho
3: havíem fet tota la vida, no? I quan no tenies els últims, era, bueno, canviaves, intentaves canviar amb els nens de més amunt, del cicle superior, no? I ara, des de que fan una col·lecció, quasi la poden sol·licitar via internet.
4: Però quina gràcia té això, eh?
3: I dius, no, això no és una col·lecció, no? I aquesta immediatesa que estem parlant està en moltes esferes i ja per mi s'ha convertit en tot, no? És a dir, em vull aprimar 15 quilos i no tinc la cultura d'anar al gimnàs, de fer dieta i de cuidar-me, perquè al final m'estic intoxicant a menjar, que m'estic engreixant.
4: Però és que els cervells estan canviant, el que diu l'efecte Flynn, és a dir, els cervells ja no són com eren abans. És a dir, les intel·ligències que abans predominava ara cauen en picat. Ara hi ha més resolució, més agilitat mental, que en diuen, de processament ràpid, però són menys analítics, molt menys, és a dir, què està passant? És a dir, les estructures cerebrals estan canviant. Vull dir que l'ambient no és innocu. És a dir, està creant efectes permanents en les generacions, en els cervells, en l'anatomia, fisiologia cerebral. És brutal. I la gent no n'és prou conscient del perill de tot això.
3: Però han sortit evidències la setmana passada. Estàvem parlant de l'informe PISA,
4: però no els escolten.
3: Clar, però estan dient que les comprensions han baixat. La comprensió lectora dels nostres alumnes, dels adolescents joves, ha baixat. I, en canvi, augmenta tot el que és visual. Perquè, clar, estan
4: però això és el que ve en el sistema productiu, la venda, la publicitat, els flaixos, això és el que ven. Llavors, és el que s'ha potenciat.
1: I aleshores,
4: però un cost, eh?
1: Amb aquests pacients que dius, Sílvia Severino, que cada cop en veus més, no? Que no tenen esma per res, no? Que costa molt que facin coses, que s'hi posin, que s'arremanguin, com se'ls pot fer recuperar la il·lusió?
3: Ha arribat una onada. Per mi, el primer que faig és que aturar, no? Connectar, que quan he arribat crec que estava parlant molt de lo que és connectar amb les emocions, què estic sentint, no? La regulació emocional, connectar, per mi és molt important, és un treball pilar, no? I regulació emocional no vol dir engullir-me, callar-me i estic contingut, no, regulació vol dir
4: el curs
3: analitzar-ho, aturar-me, veure què és el que necessito i me serveix molt descartar, què és el que no vull, no? Descartem i anem a buscar cap a on caminem i sobretot fugir de la culpa, perquè tothom ens diu què és el que hem de trobar, què és el que hem de sentir, què és el que hem d'aconseguir, quan hem d'arribar aquí, quan tal, no? I fugir molt de la culpa, que entra molt dins de tota aquesta onada que ens ve ara.
2: Totalment, no? Totalment.
3: Molt culpabilitzant.
2: Sí, jo volia introduir, a part de l'apatia, no?, que estàveu parlant, jo el que sí que em trobo, perquè molts cops doncs, els meus clients, el meu no? Generalment volen un canvi, volen fer aquest procés de canvi, la il·lusió hi és, la necessitat hi és, però molts cops el que passa és que no saben com o no ho poden fer, o i aquí parlem de creences, no? Creences limitants que no se senten capaços de fer un canvi, que tenen por al canvi, por al rebuig, i tot això fa que també es vagin apagant o no passin a l'acció, perquè o bé no saben quin és el camí que han de seguir, no saben quin és com el següent pas, i això és el que treballem, no? De pas a pas, o de fer accions més petites, perquè potser l'acció que veuen és tan gran que els paralitza, no? I aquesta pròpia paralització, doncs, fa que la persona, doncs, no es vegi capaç d'assumir aquell nou repte, sigui el repte que sigui.
4: Avui dia hi ha moltes tècniques validades amb unes taxes d'èxit altes que si s'apliquen de forma correcta poden generar canvis, i això és una esperança. El que passa que molta gent o no les coneix o potser no van a demanar ajuda.
2: És molt ràpid. Clar, hi ha com el punt cec, no? Que parlem en psicologia, que un mateix no es veu que és el que el limita. Diu, això ja ho he intentat, no? I això ja ho he fet, i això també, i això també, i m'han dit que no, i sembla que jo ho he aprovat tot, però sempre hi ha una escletxa que podem trobar el camí per aquella escletxa, que un mateix no ho veu. O sigui, tots tenim un punt cec de nosaltres mateixos que no veiem i que els altres ens ho veuen.
3: I els fets reflexionar molt sobre què ha funcionat i què no ha funcionat. És una cosa que m'agrada molt distingir, no? Això ha funcionat, què no ha funcionat. I quan arribem a aquest punt que tu deies de revisem les nostres creences, anem pas a pas per arribar a una meta, no? No ho veiem tot tan gran. També és aturar-nos, no? I aquí on estem ara, sobretot anar a poc a poc i fer petits passos. És a dir, això ho veig una muntanya molt gran. Arribar al que comentaves, no? Al final d'una carrera. Vale. Quines accions puc començar a prendre ara?
4: I petites recompenses en les petites fites del camí.
3: Clar,
4: és a dir, hi ha tota
3: una
4: sèrie d'estratègies.
3: No? I faig una petita, no? És a dir, he de fer un article i ara no me'n veig d'acord. Molt bé. Podem obrir ja el correu, podem començar a llegir, podem fer recerca,
4: exacte.
3: Petits passos.
4: Faig només 10 minuts, també ho pots acotar per temps, i després em prenc aquella rajola de xocolata que tant m'agrada. No? No ho sé, és a dir, hi ha estratègies.
2: No?
4: Aquestes són una mica estratègies a toc, però jo sóc més partidària de les estratègies més a llarg termini, no? Aquestes d'estratègies de regulació emocional, reestructuració cognitiva, aquestes que són més matxacones i necessiten més sessions. Però aquestes a toc són molt útils també, és a dir, fragmentar problemes en subproblemes, tasques en subtasques, petites recompenses per fites que vas arribant, com els jocs aquests de recompensa del mòbil, que ho saben fer superbé, nosaltres també ho hem de saber fingir, no?
2: I ara em feia pensar, Gaspar, amb un exemple molt concret personal, no? Que fa 20 anys, gairebé 20 anys que vaig deixar de fumar, fumava molt,
3: no?
2: A vegades, i tinc moltes amistats que encara fumen. I era allò que mai em vaig plantejar com a objectiu, perquè a vegades el que fem és no fumaré mai més, ja ho deixo demà i ja no fumaré mai més, i va ser com una mica casual, no? Vaig dir, mira, només per avui no fumaré,
1: i va ser només per un
2: només
1: dia.
2: Per avui.
1: Val.
2: Sí? O sigui, em vaig llevar un dia, o bueno, me'n vaig anar a dormir, vaig dir, no sé si anar a comprar tabac o no comprar, vaig decidir no comprar-ne, o sigui, que és molt immediat.
1: I tu ja sabies que ho passaries malament.
2: Òbviament, sí, no sabia quin grau, que és passar pel punt de dolor, que en aquell cas era també, no?, que és a part de l'addicció, perquè fumava bastant. Llavors, aquells primers dies era, només per avui no fumaré, podia sostenir
1: llavors,
2: un dia.
1: Llavors l'endemà era també només avui.
2: Només per avui no fumaré.
1: Un dia.
2: Només un dia. Només per avui no fumaré. Clar, i la recompensa és que hi ha un punt que acaba pesant més els 5 dies que portes.
4: Exacte.
2: Que no torna a fumar. Llavors hi ha moments claus de la vida social, el cafè...
4: Et dona cert plaer.
2: Llavors, clar, és com un exemple molt concret que tots passem per un punt de dolor, que és, no, en aquest cas, el mono físic i social, i en altres casos és l'època d'exàmens. Avui tinc examen, doncs només avui estudiaré, demà estudiaré, però d'aquí un mes estaré celebrant amb els amics que hem acabat examen.
4: I projectes, i et projectes en aquell moment de felicitat i goig, i això
2: i de fet,
4: bo, no?
2: Fa 20 anys que jo a vegades inclús dic, no sé si tornaré a fumar mai més a la meva vida, però puc dir que fa 20 anys que no fumo.
1: I quan estàs en un ambient de persones
2: ara
1: que fumen?
2: Ara si en parlo, mira, com que em venen ganes. Imagina't, fa 20 anys.
0: No, però sé que... i ja està.
2: No, però sé que avui no fumaré.
0: No fumaré.
2: Ja ho veurem.
1: Sí, no, aquí l'estudi ho tens malament, eh? Sí. Sí. Antigament no. Antigament
2: però és un exemple que al final
1: tabac,
2: és veritat que a vegades parlem molt des de, com des de la teoria o des de, bueno, com a professionals, també del que vivim, però també és vàlid que parlem com a persones, no? Que també hem fet el nostre procés.
3: I que no hi ha receptes mèdiques. És a dir, no el que val per mi, val per tu.
0: Hi pot haver molt plaer, també. I, de fet, molts problemes psicològics són precisament per aquest plaer a l'autocontrol, eh? Com l'anorèxia, coses així, no? Que els hi dona plaer al tenir control sobre les situacions. Seria com el contrari de la gràcia.
2: El control i el descontrol, no? Tenir plaer en el...
0: aquest control que el porten fins a l'accés, no? O gent que els hi agrada pràctiques...
2: És a les 12 quan...
1: Sí, estàs parlant... Pràctiques serien
0: sado,
1: pràctiques
0: exemple,
1: sexuals, sí, com
0: exemple,
1: el sadomasoquisme.
0: Dir, en el dolor, en l'autocontrol, en l'altra banda de la moneda, així com hem fet diagnòstic diferencial, també m'agrada veure els contrapunts, no? També hi pot haver plaer, no?, en aquest autocontrol, perquè en aquesta part deuen haver potenciat més uns altres circuits neurals que tenen com a dominants i que fan que en l'autocontrol hi trobin seguretat, hi trobin protecció, hi trobin... se senten vius, etc etc. Vull dir que ja el contrapunt existeix.
2: Tanquem parèntesis. Sí.
3: Però han caminat a les 12 sí, i és tot un altre, que és a l'anar a dormir. També procrastinem molt anar a dormir. Eh? Oh.
1: Saber, val, o sigui, saber que hauríem d'anar a dormir d'hora, no? Però continuem enganxats a la sèrie o al mòbil. O... Sí, sí. Val, també.
3: També.
1: I per acabar, què passa quan la persona... a més, se sent culpable, perquè vosaltres dieu, es tracta, clar, de no flagel·lar-nos, de no retreure'ns aquesta falta de voluntat contínuament, mirar-nos amb amor, mirar-nos amb comprensió, per tant, us hi dic perquè aquesta gràcia pot anar lligada a sentiments de culpabilitat.
2: I tant, sí. Totalment.
0: Precisament la gràcia es diferencia d'altres coses perquè va acompanyat d'aquest sentiment, perquè l'acràtic vol fer-ho. És a dir, sap que ho ha de fer, sap que és el que li convé, és a dir, té el judici ja fet i no ho fa. Mm-hmm. Això genera com... sí, com
3: el
0: certa...
3: El mateix internament és un cas.
0: Sí, l'autoestima de dir...
1: Quina influència té, efectivament, en l'autoestima? Perquè, clar, la persona que va repetint aquesta conducta durant molt de temps i durant anys, no? potser es veu afectada la seva autoestima.
0: T'ho sentim dèbil. És a dir, com que no pots governar-te tu mateix, com que no tinc control sobre la meva voluntat, no? Això és com et resta llibertat, no? I percebre-ho és dur.
1: Sí, tu, Sílvia, dones...
0: Et sents una marioneta.
1: Tu dones importància a la força de voluntat, a l'anomenada força de voluntat? Antigament se'n parlava molt.
0: Jo, més que la força de voluntat com a tal, que sona molt catòlic, però sí que...
1: Precisament per això t'ho preguntava.
0: Sí. Però sí.
1: Sí. I la
0: perseverància, el plaer de conquerir diverses etapes fins a arribar a l'objectiu, perseguir-lo, fracassar, tornar-me a aixecar. Jo hi trobo plaer en això, sí. En la lluita, en no rendir-me, en fracassar i tornar-me a aixecar, intentar treure components moralistes de les coses, perquè tot ve a ser una maquinària que jo sempre dic, tots portem un Ferrari i això és, ens ha de fer sentir orgullosos, però clar, conduir un Ferrari és complicat, no? I se n'ha d'aprendre. Jo em sento orgullosa cada dia d'aprendre noves coses, no? D'aquesta maquinària tan excel·lent que tenim.
1: O sigui, a veure si ho entès bé, Sílvia. O sigui, tu et sents... Perdona la simplificació. Tu et sents un Ferrari, Sílvia?
0: Tots ho som.
1: Tenim
0: una maquinària divina potentíssima, el cervell humà és increïble, miris per on tu miris, això jo crec que no hi ha discussió.
3: No.
0: El cervell humà és increïble, llavors doncs precisament perquè és increïble ens genera reptes i ens genera dilemes i ens genera debilitats i límits i crisis i si em preguntes a títol personal, doncs en compte de veure-ho això com una mancança, ho veig com un repte. I per tant, sí, jo en el dolor de la batalla, de la vida, jo hi trobo plaer.
1: El terme força de voluntat, Sílvia Severino, tu l'utilitzes?
3: Utilitzo molt el concepte resiliència, m'agrada molt, a mi m'encanta.
0: Sí.
3: M'encanta perquè crec que li dono molt poder a la persona. I vaig a buscar sempre, com us deia, què ha superat què ha fet quan ha superat aquestes situacions i com ara ho puc aplicar. M'agrada molt la resiliència.
1: Val. I les creences limitadores, sí, que també les treballes, sí, tenen alguna cosa a veure amb la gràcia?
3: Bueno, de fet, Txell ha començat a parlar-ne, no? A obert aquest, però sí, algú.
1: O sigui, però vas a buscar-les o no, necessàriament?
3: Depèn de la persona. Moltes vegades treballo amb les creences limitants i les anem a buscar, les analitzem, i sobretot el que m'agrada molt dir-los, perquè a vegades sembla que les creences limitants, no, les tirem a la brossa, però durant una etapa ens han servit i ens han ajudat a arribar on estem. I aleshores, aquest és el meu treball. O sigui, a mi m'agrada molt que mirin la potencialitat i que no ha estat tan dolent, no? O sigui, això ens ha ajudat a arribar aquí. Exacte. I amb el que tinc ara, tiro endavant. Sí. Des d'aquí, sí.
1: Sí. Ja dèiem que la Sílvia Cavallol i la Thaís Casals teniu presència a xarxes socials, us pot buscar tranquil·lament i trobar-vos, però, i clar, la Sílvia Severino ja és una altra divisió, perquè tens com, més d'un milió de seguidors, no?
3: A on?
1: Ja m'he perdut, sí, els seguidors.

0: sobre els 600 i amb TikTok per igual.
1: 600.000, no?
0: 600.000, sí.
2: 600.
1: Així tu treballes.
0: No, no, jo treballo... No, no, jo soc senco en una escola britànica, jo treballo de psicòloga. I arrel dels meus nens, no?, que em deien, és que això no sé explicar, i un, és que no sé com dir-los els meus pares això, vaig començar a fer contingut, i d'aquí... Que es va quedar fixat això i coses amb els meus fills i coses, però...
3: Que
4: bé, que
3: però esclar, és que hi ha la paradoxa que per una part, esclar, efectivament fas aquest servei, no?, perquè ajudes, dones missatges que poden ajudar la gent, com feu també totes, i com hi procurem també fer des de l'Ofici Viure, però nosaltres, clar, fem programes que duren gairebé mitja hora, una hora, doncs clar, un canvi, estàs allà en pocs segons, sí, sí, però que d'alguna manera estàs provocant aquest efecte dopaminèrgic.
0: Sí, però m'agrada més pensar que estic provocant, no?, que ells comencin a pensar i que busquin què és el que està passant. Però sí, també estic a la ola.
3: Gràcies, Sílvia Severino. Sílvia Caballol, gràcies per haver vingut a l'estudi. Thaís Casals, gràcies. Fins una altra. Gràcies.

0: A Catalunya Ràdio, l'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
1: I tanquem l'ofici de viure com cada dissabte amb en Sergi Torres, que aquestes setmanes és a Cuba. Sergi, ben retrobat. Gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies. Amb un so que no és impecable, només faltaria, perquè ja sabem les dificultats que en aquests moments hi ha a l'illa. Tu, pel que fa a la llum, en tens? És a dir, et pots connectar, carregar el mòbil i aquestes coses durant el dia?
2: Doncs aquí tenim llum una hora al dia, si arriba, o dos. El que passa és que hi ha uns panells solars, perquè estem a dalt de tot d'un edifici, hi ha uns panells solars que alimenten una bateria que ens permeten tenir certa electricitat, però és certa electricitat. No pots fer un ús normal d'electrodomèstics perquè et quedaries sense electricitat.
1: Sí, i problemes amb el menjar n'hi ha?
2: Hi ha problemes amb el menjar perquè no tenen com mantenir-lo, com conservar certs aliments.
1: Clar, hi ha les neveres, congeladors, no hi són.
2: Correcte. Clar. Correcte. Llavors hi ha una alimentació molt basada en fruites, no?, i vegetals que ells mateixos recullen i venen als peus de les carreteres. No? Tot i que sí que és veritat que hi ha llocs on poden tenir aquest luxe. No? A més, per entrar en el turisme, que hi ha encara aquest espai que es pot conservar, però són punts molt, molt específics.
1: Sí, però el turisme ha caigut, no? I fins hi ha hotels que han tancat.
2: Hi ha molts hotels tancats. Gaspar, l'altre dia vam estar a una de les zones més turístiques de la illa i estaven tots els hotels tancats. Semblava el decorat d'una pel·lícula d'invasió extraterrestre o de bombes nuclears o postguerra. Tot tancat, no hi havia ningú i era una imatge desoladora perquè veies el que havia estat allò i el que estava sent ara, no? Molt curiós el contrast.
1: Ens parlaves el primer dia d'aquestes cròniques, no?, de la gratitud, de la importància de la gratitud en una situació així, com el fet que tu encara veies, no?, com els cubans i les cubanes festejaven la vida. Per tant, l'alegria l'han perdut, no l'han perdut, com ho viuen?
2: És molt curiós això també, Gaspar, perquè sí que és cert que hi ha un ambient de frustració interna i de decepció que els porta sovint, doncs, a una espècie de queixa, però encara no és una queixa reivindicativa. És una queixa més aviat, entre cometes, resignada. No té l'energia encara de que el poble pugui plantar-se davant d'una autoritat que els sotmet en aquesta situació. I és molt curiós veure també com aquesta queixa sí que es parla, sí que es comunica així com clandestinament, perquè a més estan amenaçats, no? Se senten amenaçats, no? I fan aquest tipus de queixa clandestina. I el que també he après, gràcies a ells, no?, és a mirar cada instant i preguntar-me què puc aportar de valor jo en aquesta situació, què puc aportar de valor jo en aquesta conversa. Això que estic vivint ara, d'aquest impediment, què puc aportar jo aquí, no? I aquest és una de les lliçons també que ells m'han ensenyat.
1: Sergi Torres, des de Cuba, moltes gràcies. Una abraçada.
2: Gràcies, Gaspar.
1: Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. El sindicat de llogateres ha fet una crida a continuar amb la protesta i passar-hi la nit, i a hores d'ara ja hi ha una vintena de tendes de campanya plantades i unes 800 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid. A la manifestació hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid. Els manifestants han exigit l'aprovació del decret d'habitatge que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. La resposta política s'espera per dimarts de la setmana que ve, amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. Més notícies amb el Xavier Vilà.
2: El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil encara que no s'hagin resolt els seus expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest proper dimarts i tampoc no ha volgut donar detalls.
3: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
2: Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid.
1: Centenars de persones s'han manifestat, en aquest cas, a Alacant, al País Valencià, per exigir l'empresonament de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i que perdi la condició de forat. Ho han fet aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Generalitat Valenciana a la ciutat i quan falta un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què, recordem, van morir 232 persones. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana, Mariló Gradolí, retreu a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
4: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar en la política, i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià, perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
2: Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies a canvi que Washington els aixequi les restriccions econòmiques i els desbloquegi els actius congelats a l'estranger. El president nord-americà justifica la negativa perquè l'oferta iraniana, diu, és fruit de la desesperació.
5: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord. Però aquest que presenten no és acceptable.
2: La Xina ho ha criticat amb fermesa en un discurs a l'ONU del vicepresident Han Jing, qui ha demanat implícitament a Washington que respecti la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà.

0: La Pegatina ha actuat aquest vespre a la platja del Bogatell de Barcelona. És un dels 14 espais musicals de les festes de la Mercè d'aquest any. Anem fins allà amb el Marc Ruiz.
1: Divertits, enèrgics i clàssics, com sempre, han arrencat amb Siempre nos tienes aquí i la seva mescla de ska, rumba i ritmes tropicals amb bateria, percussió, guitarres i que no falti una bona secció de metalls. A més, arriben amb els temes No sota el braç del disc Fuegos de Barrio, publicat a l'abril. Només entrar en escena ja han llançat un acord distorsionat abans d'agafar qualsevol dels sis instruments. I han fet vibrar els fans amb hits com Poeta Modernet, Més viva que mai, o Que sí que no, i col·laboracions com la de Venus, a la versió elèctrica del Paraules d'amor del Serrat, i Pep Velasco, de Ficaflaues, per cantar Lololó. També han aprofitat per avançar alguna de les cançons del nou disc, Un amor amb mi, que publicaran el 16 d'octubre, i presentaran a les Rasmatàs el 13 de febrer. I que tindrà cançons com PPP, que recorda Wet Leg, o Apocalipsis Now, una crítica a la massificació turística de Barcelona. Els concerts al Bogatell continuaran amb Love of Lesbian i Svetlana.
0: En esports, a la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugrana Amin i Gordon, enmarcat per les seves respectives seleccions. Els blaugrana Cubarsí i Rodri i Lamin han jugat els 90 minuts. En canvi, Olmo ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín, per la seva banda, no ha jugat. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i demà li faran proves.
2: A la Lliga Femenina, victòria del Barça 0-2 al camp del Logroño el dia que tornada a jugar Aitana, que feia 3 mesos i mig que no ho feia per lesió. Derrota, en canvi, del Badalona 0-1 contra el Granada i aquest diumenge juga el Deportivo Espanyol.
0: A la segona divisió, empat del Sabadell 1-1 al camp del filial del Celta i a la primera ref, Nàstic 1, Sant Andreu 2.
2: En bàsquet, a la Lliga CB, Barça 119, Corunya 101 i derrota del Manresa 107-92 a la pista del Bilbao. Aquest diumenge torn per la Penya, el Girona i el Lleida.
0: En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaijan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen, el líder del Mundial. Kimi Antonelli ha acabat cinquè.
2: I el Mundial de Ciclisme, que es fa a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
3: Fins aquí les notícies.
4: Tu no has de creure cegament, vale? Si tu vols la Champions, no n'hi ha ni amics ni família. Te queda clar?
5: Ja hem begut l'enteniment o què?
6: Tapa, els bullis no són uns hippies. Bueno, potser sí, però tenen una estrella Michelin.
7: Nosaltres també.
8: Al restaurant Caníbal posem a la graella la nova sèrie sobre el bulli, Gènesi.
9: Per mi, la sèrie té un efecte retòtil, que és que hi ha parts que m'emocionen perquè, clar, hi ha una part discut.
10: Massa aviat per fer una sèrie sobre un espai que encara es viu al voltant de la gent.
11: És una sèrie pensada per tota aquella gent que no va viure en primera persona el bulli.
12: Massa aviat per opinar en aquell moment.
3: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.

0: Tast Vertical a Catalunya Ràdio amb Empar Moliner.
1: Sí, però amb la Sole García Insua, què faríem sense ella?
2: Oi, gràcies, no, estimada.
1: Home, estimada tu. I amb el Nil Via, que el tenim avui a l'estudi, és el nostre productor en cap. Exacte. L'home que mana en aquest
3: programa. Lleugerament encostipat, en part, avui.
1: Estàs avui lleugerament...
3: Sí, per això tinc aquesta veu així, que sembla...
2: És una mica la temporada, però, eh?
3: Sí. Ja,
2: sí.
1: Tens una veu extraordinària per la ràdio.
3: Deu sempre... ser per l'encostipat, en part, i t'ho dic ara.
1: No, t'intentem sempre arrossegar cap aquí dins, et fem correcte. Tastar coses, però tu de vegades has d'estar fora, trucant convidats.
3: Sí. És el que té treballar...
1: És el que té treballar per molts programes.
3: Correcte.
1: I també tenim l'Àlex Torio, que ens posarà la música de seguida, i a les vies de so, el sempre simpàtic, el sempre content, Víctor Villar. Va, senyor encostipat, què tenim avui?
3: Doncs mira, en primer lloc tenim una denominació d'origen, allò per unir-les a totes, seria. És una mica allò com del Senyor dels Anells, recordem, eh? Un anell per unir-los a tots, doncs una denominació d'origen per unir-les a totes. És, tenim en Xavier Pié, que és el president de la DEO Catalunya.
1: Pràcticament, és el Xavi Pié és un col·laborador del programa. El convidem sempre en qualsevol excusa perquè ens parli de coses.
4: Com aquell que ve un cop l'any, eh?
1: Sí,
4: bones,
1: sí, sí.
4: A tothom.
1: Més. Ves, el Xavi ha vingut acompanyat d'una ampolla de vi de la DEO Catalunya que ens fa especial il·lusió que ens hagis portat el que ens has portat.
4: Bueno, una mica també com que després el tema que havíem de parlar era de l'ampliació i,
1: sí,
4: i aquesta era una de les zones que històricament només havien estat DEOCAT, doncs també veure com evoluciona un vi que ja té uns quants anys, un vi blanc a més, no? Que crec que té el seu mèrit i bueno, ara veurem a veure com han passat tots aquests anys.
1: Tenim 2020. Aquí un Clos d'Agon blanc 2020. Això... contents estem, eh? Tenim aquí amb nosaltres també més persones.
3: Més persones, concretament.
1: Més persones i tot.
3: Un home que ens ajudarà a entendre el qui, el què, el com i el quan i el per què dels vins que avui tenim sobre la taula, que és el sommelier Josep Belmonte.
1: El Josep Belmonte, que sempre també és com un col·laborador fix del programa.
5: Hola a tothom.
1: Estàs content? Avui t'estaràs Clos d'Agon blanc... Fa il·lusió?
5: Sí, és el de la pandèmia, que sempre ens en recordem de les coses dolentes, però que també quan tastes una anyada com la 2020, que el poc que va sortir i que no va estar afectat pel míldiu, doncs tothom recorda que va ser una anyada molt, molt bona i serveix per recordar lo malament que ho vam passar en aquella època.
1: I qui més?
3: I dèiem que tenim tots vins sobre la taula, en tenim un que ja hem comentat, i un altre que no podreu trobar encara a les botigues. Encara, però que acabarà sent-hi si tot va bé. I ens ha portat en Joan Ramon Lau, que és del celler Barrancs de Gaià.
1: Bon dia. Benvingut, moltes gràcies per ser aquí.
6: Gràcies a vosaltres per invitar-me.
1: Esclar, és a dir, el que farem avui és explicar-vos amb un tast, com sempre fem, l'ampliació de territoris de la DEO a Catalunya. I em fa particular il·lusió això, perquè, és clar, el municipi del Josep Belmonte, que també és el meu, Castellvell, és dins de la DEO Catalunya.
5: Exactament.
1: Aviam, Belmonte, aquest ranci que tu fas a casa teva podria acabar sent DEO Catalunya?
5: Doncs podria ser. I ara, a més que s'està, en primícia pels oients del TAS Vertical, s'està gestant una associació, un projecte incipient que es presentarà el mes d'octubre sobre els rancis catalans, d'unir-los, de l'incavi que hi sigui partícip, de posar unes condicions, unes normes, i obert a tothom, a tots els cellers de Catalunya, per reivindicar una cosa tan nostra com és el ranci.
1: Doncs en farem un programa perquè arriba la castanyada, i la castanyada no és res sense rancis. Llavors, és veritat.
5: Panellets, les castanyes...
1: I el ranci.
5: I el ranci.
1: I el vi bullit del Bages. Anem a explicar això, que és un tema, però abans l'Àlex ens posa música.
7: Hola, companys. Pel programa d'avui, com que va de novetats, porto un músic que crec que us descobriré també avui perquè no és molt conegut, tot i que ja té 60 anys. És un músic d'arrel molt americana, de folk, slowcore, li diuen, o de vegades sadcore, un cantant amb veu molt greu, de baríton, que escriu bàsicament amb guitarra acústica. Es coneixia als anys 90 com Smoke, però finalment es va treure el pseudònim per dir-se amb el seu nom autèntic, és Bill Callahan. Veureu que la seva música és molt personal, molt de fusta, de terra, i he portat un recull de diversos discos per obrir boca.

0: Doncs amb aquesta música comencem avui el Tas Vertical de Catalunya Ràdio. La novetat és aquesta, no, Sol, eh? La DEO Catalunya suma nous territoris vinícoles catalans.
1: Correcte, no? Hi ha hagut una modificació en el seu plec de condicions que ha incorporat 60 nous municipis, però qui millor ens ho podrà explicar el que representa això, no? A nivell també d'incorporació de vinyes i de cellers en un futur, perquè clar, aquesta ampliació és a partir d'aquesta brema, que encara estem a les acaballes, però que encara no s'ha acabat, representarà pel futur de la DEO Catalunya.
0: Doncs va, Xavi.
2: Bueno, veràs, és una qüestió que és molt senzilla. Jo diria que era una assignatura pendent que teníem de molt de temps, no? Des de quan es va crear la DEO Catalunya, diguem-ne, es va crear amb la idea d'una sobreposició a totes les zones vitivinícoles catalanes que en aquell moment hi havia, no? I algunes zones doncs, que quedaven disperses. Què ha passat? Ha passat una mica doncs, que la realitat dels temps també ha anat canviant, no? Hi ha hagut llocs on doncs, l'altra vegada ens en vam descuidar, no? I, bueno, l'altra vegada estem parlant de fa 25 anys.
0: No?
2: En el moment aquell doncs, que es va fer la creació i que des del moment 1 doncs, ens ho havien reclamat doncs, normalment als ajuntaments, no? Gent doncs, que havien quedat fora en aquell moment i que era de tant en tant una carta que arribava al Consell doncs, reclamant això. Després també projectes de bodegues, projectes de vinyes doncs, incipients, que en diferents zones que anaven apareixent i que una mica doncs, bueno, hi havia la mancança aquesta de realment poder-se recollir com el que eren. No? I evidentment entenem que es fa un vi de qualitat en molta part del territori, on la majoria... Catalunya té una tradició vitivinícola, diguem-ne, que és com tot el Mediterrani. O sigui, jo crec que se'n feia doncs, des del Pirineu fins a les Terres de l'Ebre amb totes les comarques. No? I per tant, una mica, recollint aquest esperit inicial de sumar, de ser capaços de construir doncs, una marca que aglutini tothom, i que evidentment després cadascú tindrà la seva diferenciació, més territorial, més personal de cada celler, de cada vinya, això és, aquests camins, però que al final això es quedi recollit dins d'una marca més àmplia, doncs a nosaltres aquí sí que ens feia una mica de mal als ulls el fet de que teníem gent fora, gent que ens ho demanava alguns de forma molt insistent, d'altres doncs, havien fet una petició en un moment determinat i havia quedat allà una mica doncs, oblidada i en un moment determinat doncs, també vam veure la possibilitat de vinga, intentem agafar aquest toro per les banyes, diguem-ho així, que fa temps que tenim aquí pendent i busquem la fórmula, no? I a partir d'aquí doncs una mica hi ha hagut aquesta ampliació basada doncs, en peticions que ja teníem, evidentment hem de fer tots els estudis a nivell edafològic, bueno, de caracterització, diguéssim, del territori per poder-ho justificar, perquè no deixa de ser una ampliació de zona. Algunes on hi havia zones parcials doncs han pogut estendre-ho a la resta de municipi, que és el que passava doncs bàsicament en el cas de Barcelona, que
0: clar,
2: és una mica paradigmàtica, que hi ha molt poca vinya hi haurà, però sí que és cert que l'augment com a augment diguem-ne no hi ha hagut un augment de moltes hectàrees perquè realment són territoris molt petits ni tampoc de molts cellers. Bàsicament és un augment d'il·lusió de la gent, o sigui, en el sentit de que la gent pugui participar, de que pugui estar dins d'una realitat i jugar i, pues, amb les normes que toquen, que jo sempre he dit el mateix, no? L'interessant de fer les coses dins d'una DEO és el fet de que et fa treballar d'una forma normalitzada i que, per tant, després, en el moment que vulguis exportar, en el moment en què tu vulguis sortir en qualsevol mercat, doncs realment això sempre serà molt més fàcil perquè tu ja tens una forma de treballar i uns controls al darrere, evidentment, no? I
0: anar
2: això
0: al món,
2: és l'essència.
0: Anar al món i fer com fan tots els altres, no? És a dir, l'exportació i també pel consumidor, no? És a dir, jo vull saber d'on ve allò que m'estic bevent. I, per tant, és interessant en aquest sentit. Llavors, aquí tenim un jove cellerista que s'acaba d'incorporar a la DEO Catalunya i un jove cellerista de Terrassa. Esclar, Terrassa s'hi ha fet vi, totes les cases de Catalunya s'hi ha fet vi, però tu no tenies DEO on agafar-te.
3: Bé, nosaltres estem molt contents per haver pogut ser incorporats a la DEO, perquè al final la gent quan pensa en Terrassa pensa en el tema de la industrialització i la revolució tèxtil. Però abans de que vingués tot això i abans de que vingués la filoxera, diria que potser que el més del 60% del terreny eren vinyes, i per això estem molt contents d'haver pogut tornar a incorporar
0: És a dir, ser part d'una DEO. Ser part d'una DEO. Vull dir, els besavis no ho eren, però no n'hi havia cap, llavors.
3: Sí, sí.
0: I llavors... Què s'hi fa a Terrassa? Què hi fas?
3: Bé, a Terrassa, nosaltres bueno, som un petit celler que...
0: Que es diu?
3: Es diu Barrancs de Gaià.
0: Barrancs de Gaià.
3: Exacte.
0: Tot una declaració d'intencions,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, exacte, exacte.
0: Molt bé.
3: I, bueno, va ser una... Estem en una masia que es diu Can Font de Gaià, que està al peu, diguéssim, del parc natural de Sant Llorenç, i nosaltres amb aquesta finca no ens vam voler una mica recuperar la història vitivinícola de Terrassa, que n'era molta. Per exemple, el meu avi per part de mare i el meu besavi per part de mare, ells treballaven a la vinya i, oh. i a les cooperatives, diguéssim, de Terrassa.
0: O sigui que tu has escollit ser viticultor per família.
3: De fet, ha sigut una cosa una mica indirecta, perquè jo de professió soc doctor en química, he estat treballant en investigació molts anys. I vaig caure una mica indirectament en aquest projecte. I llavors va ser ma mare, quan vaig caure en aquest projecte, que em va comentar, diu, el teu avi va ser... O sigui, treballava a la vinya i treballava també a la cooperativa, i llavors va ser com un descobriment.
0: Bé, està molt bé que un químic decideixi fer un producte tan natural com Exacte. És el vi. Sí, està sí. molt bé. Que realment, és clar, és a dir, a tu t'han d'explicar com es fermenta.
3: No, exacte, al final són transformacions que jo he estudiat a la carrera.
0: Clar.
3: I a part això, juntament amb una cosa que a mi m'agrada molt, que és el treball al camp. És a dir, a mi m'agrada estar a tot arreu, m'agrada estar treballant al camp, m'agrada fer la barema, la poda... I també, vull dir, estar en tot el procés enològic, diguéssim.
0: És que sense això no s'entén gaire.
3: Exacte.
0: Llavors, què teniu plantat?
3: Bé, nosaltres tenim plantades 2 hectàrees i amb 6 varietats, que són la garnatxa negra, el sumoll,
0: Olé.
3: Amb el basí de Sitges,
0: mare meva.
3: Picapoll blanc,
0: molt bé.
3: Garnatxa blanca i tenim una varietat experimental que és el terrassenc, que un cop vam plantar la vinya i junt amb l'Ajuntament de Terrassa, amb una iniciativa de l'Incavi, doncs ens vam poder cedir un cep que era autòcton de Terrassa. I, bueno, és un cep bastant curiós perquè, bueno, té sinonímia amb el negrelló de Bages.
0: Ah, molt bé. Bé, de fet, sou a tocar i el picapoll també és un raïm, el picapoll blanc bagenc.
3: Sí.
0: És un raïm que el penjaven al revés i servia per menjar una varietat recuperada al Bages.
2: Bueno, és que els límits a vegades els posem nosaltres,
0: no? Clar.
2: El parc natural de Sant Llorenç, doncs clar. També és limítrof amb Castellvell, amb Vacarissa, Rellinars, clar. Terrassa, vull dir que estem...
0: És zona de vi, i tant.
2: I tot allò, quan hi van haver-hi aquests incendis de fa uns quants anys, es van veure que hi havia tot de pedra seca, que allà hi havia hagut molta vinya, i en allò dels Flaquer, a la zona
0: de
2: Rocafort, del Pont de Vilomara...
0: Allà, tu mires molt això, allò. Xavi? Ai, Xavi.
2: Tot allò era vinya.
0: Josep, tu vas trobant... Mira, pedres seques, hem trobat pedres seques. Sí. Llavors, clar, és molt interessant que l'Incavi s'hi posi amb aquestes varietats perquè no sabem què seran, no?
3: Exacte, és una iniciativa que tenen ells de recuperar varietats, diguéssim, ancestrals i cedir-les i veure en els diferents llocs quins vins poden arribar a sortir.
0: Tu has portat una ampolla experimental avui, un terrassenc.
3: Exacte, jo he portat...
0: Fem treballar el Josep, va. Vinga, anem a fer treballar el Josep i tastarem també, si us sembla, també et farem treballar, Josep, el Clos d'Agon Blanc, que és un clàssic de la DEO Catalunya. És a dir, és un dels emblemes, no?, de la DEO. El Clos d'Agon
2: Blanc. De ben segur que si aquesta varietat el terrassenc, era una varietat que plantaven i feien servir els nostres avantpassats, de ben segur que...
0: Que és resistent al canvi climàtic, per la zona, sí.
2: I que potser en aquella època, doncs, pel que es deia abans, no donava molt grau, no donava molta producció, el que fos, van començar a deixar-la en l'oblit. I si a més, doncs, com tu dius tu, que tens garnatxa, que és una varietat molt més coneguda, que la pots dir a tothom, guaita, mira, és una garnatxa, no? Va, obrim una ampolla de garnatxeta. Clar, si tu dius, obrim una ampolla de terrassenc, diran...
0: Bé, el nom li heu posat vosaltres, de moment?
3: No, lo curiós d'aquest nom és que, bueno, té una història com romàntica al darrere, perquè hi ha mencions des del segle XIX d'aquest nom, i inclús hi ha una menció del 1459, que és, o sigui, no es pot dir que sigui una... Bueno, estan als arxius de Terrassa.
0: Oh, ja ens estem emocionant, eh? Ja ens fa il·lusió. Ja.
3: Sí, sí. No podem dir que sigui el 100%, perquè al final ha passat molt temps, però hi ha una menció d'aquesta varietat ja en aquesta època, a l'edat mitjana, plena edat mitjana.
1: Des de quan la teniu plantada?
3: Això des de... Aquest és el tercer any.
1: Per tant, heu passat aquests anys de sequera, no? Ja teniu una mica l'experiència de com es comporta, no?
3: Exacte. Vull dir, hem passat anys diferents. Aquest any, per exemple, ha sigut diferent als anteriors, perquè els anteriors no vam tindre que regar gens, i aquest any hem tingut que regar una miqueta. La tenim de regadiu, però bueno, sota demanda, diguéssim.
0: No, els nens petits se'ls ha de regar quan són petitets.
3: Exacte, se'ls ha de regar. Sí. Però bueno, hem vist comportaments diferents, com ha vingut aquest any les onades aquestes de calor, que no s'han acabat mai, i ha fet tot que s'avancés molt.
0: Llavors, Xavi, ara tenim aquí... Ja tens feina. Més. Ara tenim aquí una varietat. L'han trobat... L'Incavi els ajuda. Tenen vestigis des del 1400 i la voldrien posar a l'ADO. Això és un camí llarguíssim.
2: Bueno, no és un camí que el marquem nosaltres, és el camí
0: Europa,
2: que marca
0: la Unió Europea, no? Clar, que és una lògica.
2: Sí, que és cert que sospito, pel que explica una mica ell, que si això realment, aquest estudi el va iniciar l'Incavi, pot haver una part d'aquesta feina que ja estigui feta, no? Que jo crec que llavors és relativament més ràpid, però tot i així continua sent un procés llarg. Pensa que s'ha demanat una autorització a nivell de ministeri, llavors demanen una experimentació d'un seguit d'anys, que és la part que sospito que podria estar ja més o menys feta, i que, per tant, la plantació seva
0: ja,
2: en aquests
0: ja
2: moments...
0: Ja en portem tres.
2: Però jo crec que si els hi van donar és que abans ells ja havien fet alguna cosa. Perquè si els hi va,
0: d'acord.
2: Si els hi va cedir l'Incavi, jo crec que hi havia una feina prèvia per part de l'Incavi, no? Que crec que això també és la forma adequada de començar les coses.
0: Clar,
2: perquè moltes vegades les empreses comencen a investigar sense la tutoria, diguem-ho així, de l'Incavi, i aquells anys es perden, perquè realment hi ha una verificació per part de l'administració.
0: Que han de deixar clar que l'Incavi, això vosaltres en sabeu més, que l'Incavi el que fa és dir, sí, això és una varietat que no coneixíem, perquè pot ser que sigui com un clon o una que s'assembli molt, que sigui una garnatxa salvatge, etc, etc. Això va així, no?
2: Sí, realment ells el que fan és tot, un seguit d'estudis ampel·logràfics, aquí hi ha bastanta també qüestions genètiques, en el sentit primer de definir si aquesta varietat és una varietat d'aquestes trobades, i després tot el procés per legalitzar-ho, per normalitzar-ho, en el sentit evidentment que sigui un producte que doni la qualitat que toca, i a més evidentment sigui bona.
0: Clar. I aquesta és la qüestió. Doncs va, ara sabrem si és bona, Josep.
4: Hi ha un documental coproduït, em sembla, per l'Incavi, de varietats retrobades, que es van dedicar a anar buscant varietats, anar buscant empels per poder analitzar amb el tema de l'ADN, coses que fa temps era tan inversemblant, avui és el més normal del món.
0: Doncs va, et fem tastar.

0: sí, sí, Josep.
1: Doncs,
2: ostres, tu.
1: Doncs, per primera vegada...
0: Estem tastant...
1: Tot un honor
0: que bé, poder tastar
1: una varietat terrassenc. Doncs una varietat de capa primeta, no té aquell molt color, que és el que s'està portant ara amb el tema dels negres.
0: A tot el món, eh? I per això moltes varietats recuperades catalanes, el mandó, el
1: sumoll, el trapat...
0: El trapat, el trobat...
1: El picapoll negre...
0: Són varietats de capa baixa, que és el que volem ara. Quin grau té?
3: Això té 12 graus.
0: 12 graus. També és el que volem, els consumidors del món.
1: Quan distingim entre un vi que té intensitat de color o no, és que quan tu hi poses el dit a darrere de la copa, si pots veure doncs, els dits o l'ungla, és que estem parlant d'un vi aburgunyat, d'un vi de Bordeaux.
0: Aquí tenim el profe de sommelieria que ens agrada.
1: Doncs amb nas, molt net, suposo que només hi deu haver inox en aquest d'això. Clar, estem parlant de que és una varietat que encara...
0: Estem veient com va.
1: Molt per descobrir que segona anyada de la barema, doncs no se li pot demanar també molta cosa, però allò que diuen, no, apunta maneres, no, prospera adequadament.
0: Tu dius inox, és a dir, entenem que no ha passat per bota i entenem que aquesta varietat igual no li agrada la bota. Ja veurem.
3: Exacte. Ja veurem. I, de fet, és el que vam parlar amb uns enòlegs que col·laborem, el Jaume Arboles i el Joan Rovira, doncs que sembla ser que no, és a dir, que no li favoreix, diguéssim, molt la fusta. No.
0: Ja ho sembla,
1: que,
0: eh?
1: Que li aniria més bé l'ampolla, la guarda en ampolla un cop...
0: O àmfora, no sé.
1: Sí, una cosa que no interfereixi en els aromes del vi, perquè és a mi m'ha recordat molt.
0: Què dius, Xavi? Sí, sí, molt aromàtic.
4: M'agrada molt.
0: Sí, sí, sí, molt.
4: Vull que quedi una mica més prim, però amb el nas realment és...
1: El nas és molt espectacular.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí.
1: I és raïm, és fruit. Aquí no hi ha fustes de vainilles, ni de cacaus, ni de torrats, ni de cafès, ni això. És el vi.
0: Però no hi trobeu una mica de pebre en el... Potser sóc jo, que tinc avui un dia fulla.
1: Bueno, com el
5: trapat.
4: Una mica trapat.
5: Sí, recorda una mica.
4: Sí, sí. Una mica el trapat.
0: Recorda una mica el trapat, sí, per qui ens vulgui, qui digui, ostres, intentaré
4: trobar-ho. Molt subtil i molt aromàtic, i també el pinot, evidentment. No?
0: Sí, però, sí, sí, però... sí, sí.
1: I aquella fullaraca seca de quan el bosc de tardor, que no està humit, que està seca.
0: T'ho has dit molt net.
1: Fullaraca és...
0: És veritat que és molt net d'aromes, eh, Sole?
5: És un vi per copa, no?
0: Sí,
5: és a dir,
0: sí,
5: que
0: sí, sí,
5: molt...
0: Ostres.
5: Bueno,
1: i una acidesa marcada que...
0: Sí, sí. Llavors això es comercialitzarà?
3: Això en principi ja es podrà comercialitzar aquest any.
0: Molt bé.
3: Mm-hmm. Bueno, aquesta barema em refereixo.
0: Aquesta barema. Sí. I les altres vinyes que teniu, els altres ceps que teniu, feu diversos vins que seran d'EO Catalunya.
3: Exacte. A part d'aquesta varietat experimental que tenim com a varietat negra... Mm-hmm. Aquest any volem treure dos nous productes, que són un blanc brisat.
0: Olé, que també està o sigui, és el que demana tothom en aquests moments, són els brisats.
3: De malvasia i garnatxa blanca.
0: Ostres, serà bo.
3: I també un rosat que sigui molt fresquet de garnatxa negra i sumoll.
0: Que fantàstic, garnatxa negra i sumoll, no, Josep?
1: Sí.
0: Són amics.
1: El sumoll li donarà aquella rusticitat i la garnatxa el farà llaminer. Vamos, ja me l'estic imaginant jo.
0: Ja t'estàs imaginant. També m'imagino que com a jove viticultor estàs amoïnat pel consum dels teus col·legues joves. I llavors intentes fer vins que puguin agradar a la gent que fa copes amb tu.
3: Exacte, jo el que sí que és veritat que estic veient és que cada, vull dir, això és una evidència, cada cop la gent beu menys vi i els vins negres estan cap a una tendència de vins més lleugers, de menys càrrega i de menys pesats. I aquí és una mica on nosaltres volem entrar.
1: I que puguis posar l'ampolla un parell d'hores a la nevera abans de consumir.
3: Exacte,
1: de frescor. Exacte. Agradable.
3: I vins, això, vins de no molt, molt grau.
5: I trobo que aquest punt de proximitat, no? quan parlem molt de consum en aquest programa, clar, al final estem parlant d'un celler ubicat a Terrassa, bueno, en aquest cas d'aquesta veritat experimental que estem tastant, el nom fa la cosa una mica, no? També, que podeu fer bandera. I hi ha tot un mercat de proximitat per explicar aquest passat del que abans referies, no? I que pugui ser una porta d'entrada també per tot Terrassa i per extensió del Vallès i per extensió de la demarcació.
0: Clar, tu com a persona, com a comunicadora del vi, suposo que el que es necessita sempre és una història, no?
5: I quan clar, la història busquem és... una mica el relat, no? I clar, pensava, ostres, a mi ara, bueno, de formació professional,
0: ja ho vens, volar... Ja ho estàs venent, tio.
5: Jo feia volar la imaginació i pensava, home, si tingués qualsevol...
0: Ja t'imagines
5: qualsevol...
0: el showroom, tu.
5: Absolutament, i pensava, home, és que qualsevol restaurant de Terrassa o qualsevol esdeveniment de Terrassa hauria de poder tenir, no?, una ampolla servida d'un celler del municipi,
0: no? Els nostres amics de Prodis, espero que la subhasta aquest any us hi convidin, no?, els amics de Prodis, que fan sempre aquesta subhasta de vi amb finalitats solidàries.
1: És una targeta de presentació. A veure, que tu visquis en una ciutat o als voltants i que un vi estigui fet amb una varietat que porta el nom de la teva ciutat o del teu poble, això ja és una targeta de visita.
0: I
1: si te'n vas un dia a casa d'uns amics, d'on vens, què portes, doncs?
0: Doncs porto un terrassenc.
1: Porto un terrassenc, no?
0: Clar, és un vi de regalar. Sí.
3: Fa il·lusió.
0: Sí. Quins més territoris s'han sumat a la DEO?
4: És una llista llarga, eh? És una llista llarga. Hi ha pobles de tot Catalunya.
5: Vull dir, 60 municipis.
0: 60 municipis.
4: Una seixantena, però que van des del Pirineu fins a...
0: Hi havia zones del Pirineu que no estaven sota DEO.
4: Bueno, algunes estaven en coexistència amb la DEO Costers, però que també han tingut peticions de cellers. Per exemple, el Rialp, estava repassant una mica la llista, que no me la sé pas de memòria. I després, doncs, tota una part que ja seria fins al Far de Sant Carles. Vull dir que compte que aquesta ja és una zona... El Far de Sant Carles està damunt de Tortosa. És un terme molt muntanyós, que hi ha molt poques vinyes, o m'atreviria a dir que poquíssima.
0: Ah, i saps de què són?
4: Ni idea.
0: Els hem d'anar
4: convidant a
0: tots,
4: la petició la tenim allà, ens ho han demanat. Doncs, bueno, al final és el que toca.
0: Com es fa això? És a dir, tu tens un celler... I truques i dius, hola, que m'agradaria...
4: No, normalment els cellers, normalment ningú fa un celler, diguem-ne... Històricament, venim d'una història que antigament no fa tants anys, per poder plantar tovinyes en una zona que fos fora de dominació d'origen, no era possible, no era legal, diguem-ho així, no? I per tant era una vinya que era il·legal, no? A partir d'un canvi que hi va haver, un canvi normatiu que hi va haver a la Unió Europea, que aquesta possibilitat va canviar, i per tant tothom pot plantar allà on vulgui, no? Llavors aquí sí que una mica les regles del joc van canviar, no? I a partir d'aquí doncs van aparèixer petits projectes per aquí i per allà, però doncs realment són projectes en el sentit, doncs, moltes vegades a títol personal o a títol, diguéssim, de costa de que hi hagi una zona que sigui vitivinícola, que històricament ho havien estat totes, eh? Però que hi ha d'haver gent doncs, que ho vulguin fer a dia d'avui, no? I això és el que intentem és, bueno, donar la possibilitat a qui vulgui, doncs ho pugui fer dins de... Dins... Avui en dia és legal, plantar fora, però que pugui utilitzar el nom de Catalunya, pugui utilitzar les varietats, perquè hi ha un seguit de limitacions que sembla que no existeixin, però al final el vi, com tots els aliments, estan perfectament regulats perquè no hi hagi enganx al consumidor, perquè la gent no se li doni gat per llebre. Al final aquesta cosa que tothom va explicant
0: gat
4: el que fa...
0: Gat per
4: ull de llebre. Sí, però aquí tothom va explicant el que fa i la garantia sóc jo mateix i no sé què. No, a veure, ja, els sistemes perquè funcionin han d'estar auditats, han d'estar controlats, hi ha d'haver una mecànica.
0: Clar, la garantia ets tu, ens encantes, però si pogués ser que hi hagués...
4: Però això és aquesta frase típica que tots sentíem molt fa molts anys, que anaves per allà al món i tothom s'ensenyava vinyes i totes eren ecològiques. No, a mi no em certifica ningú, però jo sóc ecològic. Bueno, dius, pues, seràs el que seràs, però no ho ets. Sí, una mica sí, és el mateix, no? I aquesta és la realitat.
0: Els
4: que al final...
0: insectes de per allà anaven gemegant.
4: Sí, però és que al final això és en favor de... O sigui, al final els sistemes normatius semblen molt complexes, però sempre estan pensats per afavorir el consumidor. O sigui, al final el que es tracta és que li donis unes garanties que realment aquella persona no se senti l'engany, no? Tot i que vivim en un món que sembla que sigui el món al revés, diguem-ho així, no? I que cada dia sentim discursos més discordants amb aquestes qüestions, jo crec que aquesta és l'essència de tot. És com sempre he dit el mateix, l'única defensa que tenim els pagesos són les dimensions d'origen. Sense dimensions d'origen, els pagesos estem acabats. perquè qualsevol producte el podran portar d'un lloc molt més econòmic i, per tant, l'embotellaran aquí.
0: Efectivament.
4: Històricament, nosaltres vam tenir una batalla forta amb l'Ajuntament de Barcelona precisament perquè ens feia por de que l'Ajuntament de Barcelona acabés utilitzant el nom de Barcelona per poder fer de vidre allà on fos. Escolta, Barcelona serà dels productors de tot Catalunya, però no és ni de l'Ajuntament ni de l'alcalde, és del país. I aquesta és la realitat.
0: Clar. És a dir, m'estic traient el carnet de conduir amb resultats desiguals i sempre penso, clar, aquestes normes que tant em foten no les han fet per fotre'm a mi, sinó perquè ens entenguem tots. Però a mi em foten, però és perquè no me'n surto.
5: És que aquesta mirada sobre les DOs de les regles és molt simplista, no? És a dir, i la perspectiva és una mica tramposa, fins i tot, no? Des del punt de vista del celler té una sèrie de limitacions. Evidentment, és que hi ha una reglamentació...
0: Les alimentàries, que tu has dit, les alimentàries. Les que volem.
5: I que s'ha fet per protegir el consumidor, no? Afortunadament, ara, doncs, el celler del Joan Ramon podrà tenir un distintiu que garantirà al seu consumidor que hi ha un origen, que hi ha una qualitat, no? I no ho dirà ell, i la seva paraula val molt, evidentment, però no ho dirà ell, ho dirà tot un sistema que hi ha darrere que ho certifica, no?
0: I després, que no és només que no ens en refiem, els consumidors. Vull dir, comprar una ampolla de vi costa molt, és una festa, tu vols que sigui allò meravellós, eh? Mm. No és només que no ens en refiem, és que jo vull saber, em fa il·lusió, saber que tu ets dels barrancs de Gaià. Vull saber-ho, vull saber que on és la teva vinya. Mm-hmm. Que és una pregunta que et faig. Fareu visites a la Masia?
3: És fer visites.
0: Sembla bonica. Sembla molt bonic.
3: Molt bonic. I l'emparrat, hem fet un emparrat així més tradicional.
0: Oh.
3: Sí, és molt, molt, molt bonica.
0: Sí, o sigui, estava plantat com? Un emparrat més tradicional, què vols dir?
3: O sigui, està emparrat amb, diguéssim, amb vas.
0: Home, això és maquíssim.
3: Que al final, vull dir, es va en contra, diguéssim, de la mecanització, però nosaltres ho fem tot manual, o sigui que no...
0: Clar, si plantes en vas, ara mateix, uh-huh, amb una distància que el cep pugui lluitar més, no?, contra el canvi. A mi m'agraden tant les vinyes en vas.
4: Era una forma més natural, no?, perquè al final no allunyàvem tant la planta del terra, i que històricament és com s'havia fet sempre. El que passa és que avui, al final, tots hem acabat presoners de la mecanització, i el qui realment ho pot fer mai, té un projecte que realment li encaixa, jo crec que és la forma més humana de conduir la vinya a Catalunya.
0: Xavi, hem vist que estan ara mateix, que això, anem de fer un programa, estan fent servir drons per fer controls de maduració i hi ha màquines que cullen, com si collissin a mà. És a dir, el món de la ciència aplicada a la pagesia...
4: Però aquesta evolució és constant.
0: És brutal.
4: Sí, jo crec que penseu que al final l'agricultura, en sentit ampli, és un dels grans cavalls de batalla que hi haurà per tota la qüestió tecnològica, perquè al final és l'única cosa que és essencial per tothom, que és fer aliments, no? I el vi no deixa de ser un aliment i, per tant, la tecnologia aplicada amb això no és que sigui necessària, és que serà ultra necessària aquí i a tot arreu, no? Perquè és l'únic factor, diguéssim, que ens pot ajudar a ser més competitius, a entendre més què és el que estem fent, que no vol dir, doncs, que tecnologia ens hàgim de desvincular, sinó que precisament ens pot donar més eines per poder ser més nosaltres mateixos.
0: Estàs parlant, has dit diverses vegades la paraula aliment, i és molt rellevant que diguis la paraula aliment parlant de vi, perquè és un aliment, però estem en un moment de la vida en què algú podria determinar que deixa de ser-ho.
4: Bueno, al final aniríem contra una tradició històrica, aniríem contra el sentit... És un aliment, evidentment, de l'esperit, no?, diguem-ho així.
0: Sí.
4: Per què? Pues perquè forma part d'una forma de vida, d'una forma d'entendre el món, no?, des d'aquesta petita part de la Mediterrània, o de tota la Mediterrània, perquè al final això
0: tota
4: és una
0: Mediterrània
4: tradicional.
0: Sí.
4: I que, evidentment, consumit amb moderació, consumit, doncs, tal com toca, no?, que avui en dia, doncs, les formes de fer... Penseu que antigament, el 30, si no recordo malament, a principis del segle XX, el 30 o 40% de les calories que s'ingerien eren del vi.
0: Que era més segur que l'aigua.
4: Era una part important, diguéssim, de l'alimentació de les persones. I això avui, doncs, gràcies a Déu, ha canviat.
1: Abans, quan et castigaven a pa i aigua. no a pa i vi, no a pa i aigua. Era un càstig, eh?
4: Bueno, i avui, doncs, jo crec que no té gaire sentit. El que passa és que, bueno, vivim amb una... amb una societat, diguéssim, que tot ha d'estar, tothom ens ha de vigilar, tothom ens ha d'explicar què hem de fer, no? Tot ha de ser saludable i al final, bueno, la vida jo crec que hem vingut per viure-la, no hem vingut per res més que per viure-la, per ser-hi i ja està, i un dia s'acabarà i serà abans o serà després, però aquesta busca de la contínua eternització, no facis això, no facis allò, jo crec que és poc humana.
0: Tu has dit, som mediterranis, fa 2.000 anys que fem aquest acte social al carrer, amb amics, amb família, amb persones que estimem, de prendre una copa de vi o un got de vi abans.

0: mentre parlàvem, en Josep Belmonte, que és el nostre sommelier convidat d'avui, sommelier de capçalera, ha anat servint aquest clos de gon blanc, anyada pandèmia, deies tu.
1: Sí, 2020.
0: 2020. És un dels cellers, fa molt que és DO Catalunya, Clos de Gon, ens encanta. És com un dels clàssics de la DO, no? Si en podem dir així. És divertit portar a una jove incorporació i a un clàssic d'aquesta DO, no?
2: I trobo que és un celler que ens ajuda també a explicar la DO Catalunya, no?
0: Sí.
2: Perquè molta gent encara té el tòpic una mica instal·lat de que la DO Catalunya és una espècie de DO paraigües que agrupa la resta de les denominacions d'origen de caràcter més local, diguéssim. No és així, però sí que hi ha una coexistència, no? I en el cas d'aquest celler, precisament, coexisteix amb DO Empordà i amb DO Catalunya, en aquest cas, aquest vi és DO Catalunya. Hi ha molts motius pels que un celler pot decidir que un vi sigui d'una DO o d'una altra, no? L'exportació és una, no? Moltes vegades.
0: Vols dir que el nom de Catalunya...
2: Amb la marca de Barcelona,
0: funciona,
2: trobo, no?
0: Barcelona.
2: Bueno, això, el seu president segur que ens dona més detalls,
1: que
2: no?
1: El és que històricament Clos de Gon, diguéssim, era una d'aquestes zones que únicament en Catalunya. De fet, diria que el número 1, o sigui, el celler número 1 de la DO Catalunya era el Can Estruc del Sisco Martí.
0: Can Estruc del Sisco Martí,
1: o sigui, quan abans la gent de la visió, perquè evidentment eren gent que realment van apostar molt fort per la creació de la Catalunya i diria que si no el segon, el tercer, el quart o el cinquè era Clos de Gon, que ja és des dels seus inicis, no? I que per tant sempre ha estat amb nosaltres, va ser després a Empordà que els van anar a buscar, diguem-ho així, no? Però vull dir que territorialment obeïa doncs, aquesta lògica d'aquestes petites illes que havien quedat disperses, a part de totes les zones vitícones tradicionals per poder moure doncs, o poder generar tot aquest comerç.
0: Clar, de fet, en aquest programa que estem fent, que hem acabat de rodar per Televisió de Catalunya, que és un programa sobre les 12 DOs, inclòs acaba, al capítol de la DO Catalunya, el Sisco Martí, ens ho explica molt bé, no faig l'espoiler perquè total espero que el veureu tots, ho explica molt bé, diu: les meves vinyes toquen amb DO Penedès, però jo no tinc DO. I és Sisco Martí, que és l'autor de vins mítics com l'Idoia, l'Equilibrista, etcètera, no? I ara estem tastant.
3: Jo abans d'explicar aquest vi, sí que voldria fer un petit incís de dues coses sobre la DO Catalunya, no? De que ara quan agafes un vi de les DOs d'aquí de Catalunya sí que fa patxoca, no? Allò, podríem dir, que hi ha quasi bé tots els territoris des del sud de les Terres de l'Ebre fins la zona de Tremp, de la zona dels Pirineus. He vist també, que m'ha fet molta gràcia, Llívia, incorporació nova. La Seu d'Urgell.
0: La Seu d'Urgell.
3: La Vajol. Clar, ja estem pensant ja en el canvi climàtic, la DO Catalunya.
0: És a dir, muntanya.
3: Muntanya.
0: Clar,
3: llavors, esclar,
0: sí.
3: Perquè la gent ho entengui, doncs tu tens unes vinyes, pot ser que estiguis a DO Catalunya o pot ser que estiguis amb un altre DO. Quan estudiàvem sommelieria fa uns quants anys, ens deien, el que deia també la Sole, calaix de sastre i cap tot, i caben totes les varietats, i caben totes les vinyes. I quan comences a aprofundir i et trobes vins com aquest i molts altres, ara també amb la nova zonificació que es va fer del Catalunya Vinyaró,
0: sí.
3: Doncs de donar-li més autenticitat als vins.
0: Aquest segell és molt important.
3: I en definitiva, el que sempre estem dient, baixa el consum de vi, sort de les exportacions, però cada vegada les exportacions també ens collen amb els arancels per totes bandes, doncs què millor que tu te'n vas a menjar un menú entre setmana a qualsevol restaurant. I, home, ja sabem que pel preu d'un menú no et posaran un vi del Priorat de molts diners, però per lo menys que sapiguem que està fet aquí a Catalunya, que el raïm és de viticultors que lluiten amb el cel i amb la terra, amb guanyant-se les garrofes, guanyant-se el raïm amb les seves vinyes, que no que et vingui una cuva amb 10.000 litros de la factoria de Castilla.
0: Verdejito fresquito, verdejito fresquito.
3: Clar, amb tots els respectes, ostres, fem país, fem territori. Bueno, vinga, va, no ens enrotllem més i anem a tastar un
0: a veure, com ho direm? Un unicorn, això és tastem, avui estem tastant una cosa important. El Xavi l'ha portat a temperatura ambient, que ens va molt millor per tastar. Ens va ideal, i jo ja l'he tastat. És que a mi m'encanta aquest vi.
3: Jo només l'he olorat, de moment.
2: Bueno, aquest és un vi que va recollir durant molt de temps, encara ara, puntuacions màximes algunes de les guies més destacades de l'estat, no?
0: Espera't un moment, que diu el Víctor que és el moment de la Sole, però m'agradaria que ens diguessis res. Quines coses?
3: Res. Bueno, res i molt, eh? Amnàs és espectacular. Sí. Tot i que ja fa 6 anys que aquest vi està baramat, està en plena joventut. És un vi per assaborir-lo amb tranquil·litat, és un vi per gaudir-lo menjant, amb color no està molt evolucionat, té un color groc palla maco i encara predomina els l'acidesa de... Em recorda a mi aquells caramels de llimona
0: i àcid, mel. Oh, que bo. Està boníssim.

0: Doncs amb aquestes dues copes que tenim avui, amb un terrassenc i amb aquest clos d'agon blanc que ens estava explicant ara el Josep Belmonte, iniciem el moment més esperat d'aquest programa.
1: I sense escopidora. I anem sense escopidora.
0: Sense escopidora, sí, ara, la secció de la Sole.
1: Sí, ara Xavier, seràs la nostra víctima, prepara't. Perquè hem estrenat una nova secció on fem un qüestionari que precisament persegueix això, que l'assumeixis sense escopidora. I, per tant, som-hi, seran una bateria de preguntes. Algunes requereixen una mica de reflexió i d'altres, tal i com ho sentis, dispara. I arrenquem?
0: Sense escopidora, eh?
1: Prefereixes tastar cegues o saber que estàs tastant?
2: Saber que estic tastant.
1: Per què?
2: Bueno, perquè suposo que en el fons de fet, jo no tasto mai, eh? No us vull enganyar. Jo faig de president, però no tasto mai. A mi el que m'agrada és veure el vi menjant. I, per tant, aquest exercici de tastar, normalment quan el fas és perquè sempre el veus, no? Sí que una vegada fas l'exercici aquest de tastar cegues i tens algunes sorpreses. Però vaja, no, tampoc no t'equivoques molt, no?
1: Quin vi s'assembla més a tu d'allò que voldries reconèixer?
2: Quin vi s'assembla... Això és per notes, és molt complicat, aquestes preguntes, eh?
1: No, és que anem a nota, anem a nota.
2: A mi m'agrada molt l'ull de llebre, però per una qüestió personal meva.
1: Quina és la millor conversa que recordes amb una ampolla pel mig?
2: Uf, moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes. Una que la recordo sempre moltes vegades amb l'Anna Cabré, amb la demògrafa.
0: Uau. Wow.
1: Quina paraula del diccionari del vi jubilaries demà mateix?
2: Cap, crec que totes són necessàries.
1: Ah, carai, eh?
0: Mira.
1: Sí, aquí.
2: Mira, totes deuen descriure alguna cosa, no?
1: Digue'ns una varietat que mereixeria més fama.
2: La Xarel·lo, sens dubte. És la gran varietat catalana.
0: Sí.
1: Un jove entra en un bar amb 6 euros a la butxaca. Dóna'm algun argument perquè demani una copa de vi i no una altra cosa.
2: Bueno, que amb 6 euros encara es pot comprar una bona copa de vi, eh?
1: Quan va ser l'última vegada que vas canviar d'opinió sobre un vi perquè algú que poder sabia menys que tu et va donar un argument diferent?
2: Soc bastant tossut, em costa molt de canviar d'opinió.
0: Yeah.
1: Això no ha passat, diguéssim, llavors, no?
2: Si no, com a mínim no ho he reconegut.
1: Què creus que hauria de copiar el vi de la cervesa, del món dels còctels o del món del cafè d'especialitat?
2: Jo crec que el vi no ha de copiar res de res. El vi ha de fer el seu camí, ha de seguir el seu curs i cadascú es dirigirà. Al final, aquí, jo crec que tots són productes diferents, cadascú utilitzarà doncs, les seves eines com tingui, no? Però precisament, jo que encara vaig a missa, diguem-ho així, no he vist mai que beneixin a l'església amb cafè ni amb cervesa, no? Per tant, nosaltres som un producte cultural de més de 2.000 anys. I aquesta és l'essència. O sigui, penseu això, eh? Cada diumenge en totes les esglésies cristianes o catòliques encara se celebra amb vi, no? I que, per tant, això es va molt lligat a la nostra identitat, tot i que avui això no estigui correcte, no sigui políticament correcte parlar d'identitats, jo crec que és una realitat molt punyent.
1: Quin aspecte, quina cosa del món del vi defensaves fa 10 anys i avui ja no defensaries?
2: Pues una mica vins d'aquest estil, o sigui, varietats d'aquestes recuperades. Era molt escèptic jo amb les varietats recuperades i veig que realment doncs, han tingut un potencial, han tingut un recorregut, segurament perquè són varietats que gustativament a mi doncs, no m'agraden més altres tipologies de vins, no? Però que reconec doncs, que tenen un discurs propi i que ens donen una identitat que moltes vegades és diferent. Vull dir que sí, aquí sí que més a menys algunes paraules en aquest sentit.
1: Uh-huh. Quin plaer, culpable o no, tens relacionat amb el vi quan prens una copa de vi?
2: Sempre menjar.
0: Clar.
2: La gula.
1: Això ja seria un pecat.
2: Crec que té un punt de pecat. Eh?
1: Arribem a la pregunta final. Si poguessis deixar una sola ampolla, només una, perquè algú l'obri l'any 2100 i deixar dins un missatge, quina ampolla i quin missatge?
2: Bueno, una ampolla, en el fons, tots ens agrada fer el nostre vi, no? I jo deixaria doncs, un magnum que recordo que vaig fer el 2007, un d'ull de llebre, precisament per això dèiem d'ull de llebre, que és un vi que no crec que m'hagi tornat a sortir mai més tan bo. És aquelles coses que la primera vegada que les fas i que quan estava bo de veritat ja ens l'havien begut tot. No,
0: no te'n queda gens.
2: I el missatge seria senzill, perquè en el fons aquell vi el vaig començar a fer una mica per saber quin gust tenien aquelles vinyes, tan senzill com això, no? Nosaltres al final doncs era un vi que l'elaboràvem doncs a la cooperativa amb un volum molt més gran, però que mai tenies la diferenciació aquesta de tastar-lo i de veure quin gust tenia realment aquella vinya. I va ser com una broma, hobby, digue-li com vulguis, no? I que l'han fet durant molts anys, el que passa és que realment, jo no sé si ho tinc idealitzat o què, però com el 2007, aquell primer any, no, ja no he tornat a veure mai més.
0: 2007, l'any del porc daurat, deien els xinesos.
1: Bueno, ja hem fet passar el president de la de Catalunya...
0: Sense escopidora. M'ha agradat que quan parlaves de que hi ha vi de missa sempre, que som una cultura amb 2.000 anys d'història de vi, m'estava imaginant un sant sopar amb el Josep Belmonte allà enmig. Això s'ha d'obrir, eh? Teniu germans. S'ha d'obrir.
3: No podem esperar més.
0: S'ha d'obrir. Moltes gràcies per ser-hi. El Joan Ramon Lau, de Barrancs de Gaià, que ens ha... per ser-hi.

0: és un vi que fa festa.
1: Sí.
0: Una sarsuela amb aquest vi quedaria espectacular.
1: Tu cuines, eh? Tu ja t'estic veient que t'estàs fent aquí el menú a sobre, eh? Està tastant el Josep Belmonte, aquest vi. És realment que... I la Viognier, doncs, és un exemple, no?, de varietat forània, potser, però que...
0: I que s'ha adaptat molt bé aquí a Catalunya. Sí. És com les varietats aquestes que en deien abans mejorantes del Cabernet, el Merlot, mejorantes. Tot això, al final s'han adaptat aquí a casa nostra i no tenen res a envejar amb els d'on estan plantates en origen. I a mi aquest Viognier, aquest punt de frescor, aquesta acidesa, hi ha molts a la terra...
1: No, i el Vallllac feia l'aigua de llum, el feia en Viognier abans, no sé si ara...
0: A la zona del Trepat també n'hi ha molt a la Conca de Barberà. I estan fent uns vins blancs molt frescos que li donen aquest punt de... Aquí no s'ha buscat la frescor, aquí s'ha buscat l'estructura i la...
1: És un vi molt senyor.
0: I molt senyor, l'ampolla ja és senyora.
1: Em diu el Víctor que adéu. M'ho diu amb la seva amabilitat habitual. Gràcies, Víctor, per ser-hi. Gràcies també, oients del TAS Vertical de Catalunya Ràdio. Brindem, mirem-nos als ulls i diem salut.
2: Salut.
1: Salut. Salut. Salut.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. La manifestació a Madrid contra el desnonament de la Mari Carmen ha acabat amb una acampada a la Puerta del Sol per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. El sindicat de llogateres ha fet una crida a continuar amb la protesta i passar-hi la nit. I a hores d'ara ja hi ha desenes de tendes de campanya plantades i unes 800 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid. És la mateixa plaça on van començar les protestes del 15M i on també hi van fer una acampada que es va allargar gairebé un mes. A la manifestació d'aquest dissabte hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid. Els manifestants han exigit l'aprovació del decret d'habitatge que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. La resposta política s'espera per dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil encara que no s'hagin resolt els seus expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut donar detalls.
2: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
1: Centenars de persones han manifestat a Alacant, al País Valencià, per exigir l'empresonament de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i que perdi la condició de forat. Ho han fet aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Generalitat Valenciana a la ciutat i quan falta un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què van morir 232 persones. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024, Mariló Gradolí, retreu a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
3: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar de la política, i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià, perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
1: Més de mig milió de persones han aclamat el Papa Lleó XIV al seu pas en Papa Mòbil pels Camps Elisis de París i fins a la plaça de la Concòrdia, en un acte multitudinari ple de fervor catòlic. El pontífex ha rebut un bany de masses mentre saludava a qui se li acostava durant un recorregut de gairebé una hora. A la seva homilia, el Sant Pare ha demanat als fidels que construeixin una nació renovada a partir de les seves arrels cristianes.
4: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
1: I en clau cultural, Mike Lee guanya amb Tender Loving Care la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià. Javier Cámara ha obtingut el premi a millor intèrpret de repartiment pel seu paper a 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera. La Garrotxa vol connectar tota la comarca amb transport públic i ja té a punt 9 estacions per anar als diferents espais naturals. El Consell Comarcal ha demanat a la Generalitat una nova línia d'autobús que complementaria l'actual, que uneix Olot, Les Preses i Santa Pau. Berta Artigas Fontàs.
5: A la Garrotxa fa 3 anys que funciona el Rumbus, una línia especialment pensada per facilitar l'accés a la Fageda d'en Jordà i evitar que els visitants hi arribin en cotxe. Ara el Consell Comarcal vol portar aquest model també a l'Alta Garrotxa i ha demanat al govern una segona línia que permeti arribar fins a Argelaguer passant per Montagut, Sant Joan les Fonts, Castellfollit i diversos espais naturals. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa és Albert Danés.
6: La gent que arriba doncs, a la zona de la Vall d'en Bas, a les preses doncs, pot aparcar, pot agafar el Rumbus, el porta a la Fageda, el porta a Santa Pau, a Olot, i el públic local també l'utilitza. Vull dir que està molt bé i és una aposta de mobilitat de comarca molt important.
5: Per això la comarca ja té punt 9 nodes amb una parada de bus, aparcaments dissuasius per cotxes i espais tancats per deixar-hi bicicletes.
1: Esports, a la Lliga de Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3, els blaugranes Lamine i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. A la Lliga F de Futbol, victòria del Barça, 0-2 al camp del Logroño el dia que ha tornat a jugar Aitana, que feia 3 mesos i mig que no ho feia per lesió. Derrota en canvi del Badalona, 0-1 contra el Granada. I aquest diumenge es juga el Deportivo Espanyol. A segona divisió, empat del Sabadell 1-1 al camp del filial del Celta.
0: Fins aquí les notícies.

0: Benvingudes, benvinguts, matinada a Catalunya Ràdio. Un bon moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
0: Avui el tema del dia no podia pas ser un altre que el Sona Nou 2026, que ja tenim grup guanyador, que jo ara no te'l destriparé, perquè penso... Potser, encara no el saps, potser no has estat pendent de l'actualitat i llavors ho podem fer com a relat que avança. Jo et puc presentar ara i aquí els tres grups finalistes que es jugaven les garrofes el dimecres a la nit en un escenari imponent que hi havia a Plaça Catalunya de Barcelona. Un escenari d'aquests de la Mercè, molt gros, val? Una plataforma, un trampolí espaterrant, una mica com el Sona Nou. Llavors jo et presento els tres grups que van actuar i llavors acabem relatant qui és el guanyador, que això ja se sap. Fem-ho per ordre alfabètic. Beni Dolores, comença amb la B, B alta. Després, Orella 2 i acabarem amb Pla Moguda, d'acord? Els tres finalistes del Sona Nou 2026... que ja saps que és l'autèntic planter de l'escena catalana. És un concurs musical que organitzen la gent d'Enderroc, també la gent d'ICAT, Catalunya Ràdio, el Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Hi ha moltes mans allà ficades, hi ha molta trajectòria. 26ena edició del Sona Nou. És molt fàcil de comptar, perquè van començar el 2000 i això va amb l'any. És facilíssim. Va, full focus. Avui, en aquesta final, tres finalistes, el primer... Beni Dolores. Tenim cançons, tenim notes de veu, tenim tot el que necessites per conèixer bé aquest grup.
2: Nenes prodigi, quin despertar.

0: Benvenido Dolores, som un grup de nenes prodigi vingudes a menys, que fem una mica el que podem amb la vida adulta i una de les maneres que vam trobar per l'ideari va ser formar una banda de punk o pop. Som 5, vam acabar de formar el grup amb les components actuals aquest gener de 2026 i estem molt lligades a Barcelona, tot i que som de diferents llocs. Pel que fa a la nostra sonoritat, bevem de grups com Amy and the Sniffers, Les Cruet o Xego. Com a grup vam néixer al Casal de Joves de Can Ricard, que és un casal del jove autogestionat del Poble Nou, i assagem allà i som part del col·lectiu de músics del casal. I bé, ens vam presentar el Sona Nou amb unes maquetes autoproduïdes al local d'assaig. Estem gravant el nostre EP debut, però ara mateix no tenim cap cançó publicada oficialment, així que qui ens vulgui escoltar haurà de venir a algun concert.
1: Em cau una gota de suor, mala llepes de mugró. Quina puta...

Soc el Roc Badia, d'Orella 2, un grup de pop-rock alternatiu que fem música en català i el formem l'Eric Elias al baix, el Néstor Pérez a la guitarra, l'Oriol Ventura a la bateria, Gerard Casulleres al teclat i Quim Anglada al saxo i jo mateix a la veu i a la guitarra. Treballem molt sovint amb la Martina Morán, que té una veu increïble i volia mencionar-la, i com no, el nostre gran amic, productor i enginyer de so, Andrés Zanetti. Vam néixer el 2022, som del Vallès, Matadepera, Sabadell i Terrassa, i estem molt contents de participar al Sona Nou d'enguany, a veure si això ens permet posar un peu dins de l'indústria musical catalana i que ens puguem conèixer tots plegats i gaudir de la música que fem. Res, un plaer, que vagi molt bé.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: A l'amplificador de Catalunya Ràdio, aquesta matinada de cap de setmana, parlant dels finalistes del Sona Nou 2026, que ja tenim guanyador, que de seguida te l'explicarem. Ho estem fent així en ordre cronològic. Primer, presentem els tres grups que van competir a la gran final d'aquest dimecres, a les portes de la Festa de la Mercè a Barcelona, i després t'explicarem el final i ens centrarem en el grup guanyador. De moment hem presentat a Benny Dolores, després Orella 2, i ens queden els tercers, que són Pla Moguda. Ho estem fent per ordre alfabètic, eh? Que aquí no hi hagi favoritismes de cap tipus. Va, endavant, connectant amb Pla Moguda.

aquí Guillem de Pla Moguda. Nosaltres som un grup de vinyoles que fem bàsicament rock de Tito, que el que vol dir és que fem rock molt fort i que esperem que soni bé. I ens ho passem a dalt de l'escenari. Al final són tres amics que el que volem és fer música que ens moli i que la gent no gaudeixi com nosaltres. I esperem que així sigui el dia de la final de la zona 9.

Doncs ja els tenim presentats a tots tres, els flamants finalistes del Sona Nou edició 2026, per ordre alfabètic, sense cap favoritisme, Benny Dolores, Orella 2 i Pla Moguda. Un d'aquests tres grups es coronava el dimecres a la nit com a guanyador de l'última edició d'aquest concurs musical que és icònic i que és referència a casa nostra com el Sona Nou. Abans de revelar-ho, abans de refrescar-ho, perquè de fet això ja fa 2-3 dies que va passar, però estic segur que potser tu no ho tenies controlat i per tant ho estàs descobrint ara, doncs allargarem el relat fent una mica el mateix que passava el dimecres a la nit a l'escenari de Plaça Catalunya, al vell mig de Barcelona. Un cop havien actuat els tres grups finalistes, el jurat se n'anava a deliberar, se n'anaven a esbatussar-se, a fer valdre raons, punts de vista i criteris. I què passava mentrestant? Doncs que gaudíem de les cançons de la Chloe Riambau, que acaba de debutar amb el seu primer disc i era qui tenia al damunt del seu cap la corona com a última guanyadora del Sona Nou. Ella es va emportar l'edició de l'any passat, del 2025. Per tant, es mereix ben bé un parell de cançons, la Chloe Riambau, aquesta que és un fil, i la que punxem ara, La Primavera, totes dues al seu primer disc, al seu debut, que va ser ara aquesta passada primavera, i un cop soni la Chloe Riambau, sí que tindrem el veredicte final. Qui ha guanyat el Sona Nou 2026? De seguida els punxem, de seguida ho expliquem i de seguida els entrevistem.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I també amb els guanyadors, flamants guanyadors, campions coronats de l'edició 26 del concurs musical Sona Nou. Arribats des d'Osona, Pla Moguda.

0: doncs ja tenim repartits els premis. El Sona Nou per Pla Moguda, el Joventut per Beni Dolores i el Premi Èxit per als tercers classificats, que van ser Orella 2. Fem una cosa, ja hem destripat com va acabar això el dimecres a la nit en aquell escenari majestuós que hi havia a la plaça de Catalunya de Barcelona. Sabem com es van repartir els guardons, hem sentit a Pla Moguda, rescatem l'entrevista que els feien a l'especial d'ICAT just un cop acabada la final.
1: Tu ara explicaves al micro que feia 5 anys et van començar a ensenyar a tocar la guitarra a la teva nòvia.
2: Exacte.
1: I avui has tocat a plaça de Catalunya.
2: La meva exparella em va ensenyar a tocar la guitarra i jo és que estic en un somni, estic en el 7 a cel, estic que no m'ho crec. Ha estat un concert espectacular i hem disfrutat i hem xitxat com nens petits.
1: Hem de desvetllar una cosa, o desvelar una cosa. Avui heu penjat a Instagram una frase, o volíeu penjar una frase que deia volem ser perdedors del Sona Nou?
2: Volíem ficar un post, un cop acabat el Sona Nou, que fiqués perdedors del Sona Nou 2026, perquè veiem que no sé, que quadrava molt bé, que ens agradava molt aquesta frase.
3: Doncs escolta, ha funcionat com a psicologia inversa, diríem, perquè han guanyat.
2: No, no, estem superagrits i supercontents, ja, fins i tot haver guanyat.
1: Escolta, a partir d'ara, ja la vostra carrera està en marxa, ja teniu un EP funcionant, aquests dies heu publicat el Jam Emprenya. Quina serà la història de Pla Moguda a partir d'ara? Aquells dos amics que us vau trobar i vau començar a fer versions, ara aquests dos amics què faran?
2: Doncs estem preparant cosetes, perquè surtin de cara al febrer, i ja està, estem preparant coses, ja tenim coses entre mans i fetes, i ara aviam amb el Sona Nou on ens porta, no?
1: Què és el que us emprenya?
2: El que ens emprenya és el nostre estil de vida i això ens emprenya. El que ens ha passat ara ens emprenya, no. Com van dir a TV3, les cançons de desamor poden ser al final cançons d'amor propi, no?
1: Una història dels Pla Moguda és que fa uns anys tu estaves al concert de la final de Dan Peralbo i el Comboi. I avui el Dan Peralbo estava entre el públic també, sí? Aplaudint Pla Moguda. Això és com un relleu?
2: No sé si és un relleu, el que estem eternament agraïts de que sigui el nostre germà gran amb tot i que ens hagi vingut a veure, i supercontents. Estava allà i per mi ha estat un honor que vinguessin. I tants altres artistes que hi havia a mirar-nos també, eh?
3: Sí, sí.
2: Hi havia algun dels amics de les Arts, la Maig...
3: Bé, molts grups de guitarres que tornen a tenir el seu protagonisme. Vosaltres també, déu-n'hi-do. Heu acabat amb aquesta cançó, que ja és una cançó especial per vosaltres, això de la fatxa. Hi ha gent que diu que no existeixen, que no n'hi han de fatxes.
2: Bueno,
3: però tu vas tenir una relació amb alguna, vull dir que deuen existir.
2: Jo crec que no has de mirar gaire enllà per veure que sí que n'hi han, però ja està, cadascú té la seva opinió.
3: Bé.
1: Ha vingut aquesta noia avui al concert?
2: La Judit no hi era, crec.
1: No hi era. Escolta, ja, això ho celebreu d'alguna manera? Teniu previst alguna celebració? Teníeu ja pactat si guanyàveu el Sona Nou? Anar-ho a celebrar d'alguna manera?
2: Sí, el que teníem claríssim és que guanyéssim o perdéssim, avui sopàvem i sortíem a Orella 2 i Beni Dolores, que hem fet supermaco, el dinar del Sona Nou va ser espectacular, i sortir tots junts i gaudir-ho tots, que ha estat el premi, ha estat arribar fins aquí i tocar aquesta final i aquesta plaça a Catalunya.
1: Això és una cosa molt especial, que no sempre ha passat el Sona Nou, que és que hi ha hagut molt bona química entre els tres finalistes, oi?
2: Ens vam avenir molt bé, ja amb Beni Dolores vam coincidir a la Sala Nau, i amb Orella 2 al dinar, i hòstia, gent super, super maca, de veritat, músics estupendos i esplèndids, i avui continuem junts, i ojalà ens trobem en algun concert o on sigui.
1: A partir d'ara teniu un any per davant per anar prenent cançons fins a que surti el disc de Pla Moguda, però t'he preguntat diverses vegades, no sé si avui es pot dir ja què vol dir Pla Moguda. Que,
2: no,
1: encara no.
2: Ja va provar l'entrevista i va dir, si guanyar ho direu. No. És un secret que no es desvelarà.
1: No desvelarà.
2: Quin és el nostre pla?
1: El que sí que demanaré és que defineixis què us fa tan especials.
2: Hosti, jo crec que es nota que som amics entre nosaltres i que ens ho passem bé a l'escenari. Jo crec que això és un consell que em va donar en Dan, abans de començar ben quedar amb ell perquè ens faci com una mica de mentoria, no? I ens va dir, sigueu amics i després feu el grup. Jo crec que això ho hem aconseguit molt bé i es nota que ens ho passem bé dalt l'escenari i això es reflecteix en que el públic també s'ho passa molt bé.
1: La mama, que apareix algunes cançons...
2: La mare és una...
1: T'ha trucat ja, avui.
2: La mama està aquí baix.
3: Demà...
2: Sí, tant la meva com la Tomàs, com la d'en Guillem, com la d'Oleguer, totes les mames. La mama és una peça fonamental i especial per nosaltres, per cada un de nosaltres, i el papa també. Una pressa increïble a totes les mares.
1: Molt bé, doncs escolta, no sé si Només queda allò, felicitar-vos.
3: Enhorabona. Sí,
1: bona feina. És un Sona Nou que, a més, el jurat ha dit que tenia un nivell altíssim aquest any.
3: Ei, sí,
1: i, per tant,
3: veritat.
1: Tres artistes que segur que els estirem a molts concerts, a molts festivals, i, per tant, celebrarem que aquest Sona Nou continuï sonant arreu del país.
2: Moltíssimes gràcies.
3: Enhorabona, Pla Moguda, que s'ha endut el premi principal d'aquesta final del concurs Sona Nou.
0: I ja posats a recuperar, recuperem el concert de Pla Moguda a la final del Sona Nou 2026, l'actuació que els va valdre tot un premi Sona Nou. Aquesta gent gravaran un disc i aquesta gent ja inscriuen el seu nom a un palmarès on hi ha altres il·lustres com Maria Jaume, Dan Peralbo i el Comboi, Figa Flaues, Gavina Punt MP3 i, si ens n'anem més enrere, Nyandú, Hola Iaia. Molt de ferro al palmarès del Sona Nou, molt de ferro aquesta setmana a l'amplificador de Catalunya Ràdio. Marxem en Pla Moguda i tornem d'aquí a 7 dies amb una nova dosi d'aquest programa que posa el focus a l'escena musical catalana.
4: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.

0: En directe des de la plaça de Catalunya de Barcelona, la final de la 26a edició del Sona Nou. Aquesta banda són els Pla Moguda, és una formació que van crear dos veïns de les masies de Voltregà i Vinyoles, a Osona, i que després de fer versions ja han presentat unes quantes cançons. Ara sentíem ja emprenya un tema que just té una setmana de vida.
1: Doncs estan donant tot, eh? Tots els grups ho donen tot a la final del Sona Nou, però és que amb una cançó ja està suant aquest home, és que no para, eh?
0: El Jani Cabau, que és el veu i guitarra d'aquesta banda osonenca. Avui sentirem tres bandes en directe aquí a la ràdio i, a més, donarem sis premis, els sis premis d'aquest Sona Nou, després de que el mes de març-abril les van presentar fins a 176 propostes i hem arribat a aquesta gran final.

quina bogeria. Oh, deixeu-me Brian un segon i l'aixeixem. Quin espectacle, tio. Podríem dir perfectament que des de Pla Moguda sou el segon millor públic que han tingut mai.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen. Unes 800 persones, segons la delegació del govern a Madrid, hi han plantat mig centenar de tendes de campanya. El sindicat de llogateres vol mantenir la protesta per pressionar el govern espanyol de cara al Consell de Ministres de dimarts. Segons diversos participants, la mobilització